0: I també en Carles Gasol. Hola, Carles.
1: Hola, bona tarda.
0: En Carles Gasol és consultor, és doctor en Ciències Ambientals, professor associat de l'UAB i també un dels cosocis d'Inèdit. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Doncs ja que hi som tots, Anna, comencem per tu, com assessora del programa, no? Si haguessis de fer una anàlisi ràpida de la situació, que ja ens l'has fet moltes vegades, eh? Estaries al costat d'aquest optimisme que hem marcat al principi o del pessimisme?
2: Mira, quan em vas enviar aquesta pregunta, Pilar, just estava llegint després un llibre que recomano a tothom, que es diu Haru, de Flàvia Company. Bé, té tocs budistes, eh? I deixa'm llegir un fragment perquè per introduir pot estar bé. És una conversa entre un mestre sabatí i la seva aprenenta, i li diu: mestre, crec que hauríem d'innovar una mica. La reparació és excel·lent, no hi ha dubte, però els nostres models estan antiquats. Per això ens costa tant vendre parells de sabates noves i la gent se'n va al barri negre a buscar-ne. El mestre sabater la interromp amb calma i li diu: no vull sentir parlar d'aquesta gent. S'enriqueixen perquè utilitzen materials de poca qualitat, o més ben dit, fan servir materials de poca qualitat per enriquir-se. Materials amb els quals es poden fer coses innecessàries i que no serveixen per fabricar sabates que s'encarreguin de protegir i educar els peus. Saps que tot el que som està als peus i en la nostra manera de caminar? Camina malament i la teva vida en serà una conseqüència directa. Nosaltres, com a sabaters, ajudem a fer camí. No ho oblidis. La nostra feina és la que determina com es mou una persona en el terra que trepitja. Aquest fragment em va fer pensar, clar, després em va fer pensar de dir: ostres, però clar, ara milions i milions de sabates s'estan produint, no? Sabates idèntiques. No són úniques per persones, no? I vaig pensar també en la reducció de nombres de sabaters i de reparació que s'està tendint en el mercat, i extrapolat també amb la cadena alimentària de què, per què, no? Que el model cap a on va. I per tant, no, nosaltres a Reserva sempre posem el focus en la projecció d'una societat més justa i equitativa, des de l'optimisme, perquè només així podem impulsar canvis. Però clar, les accions que proposem en els sectors als quals treballem són viables, no? Econòmicament, logísticament, ambientalment, però ens trobem amb una realitat. Això és veritat, ens trobem amb una realitat que els canvis avancen molt a poc, no? Portem una trajectòria de 20 anys a R0 i Déu-n'hi-do, no? Perquè estem parlant d'un model amb majúscules, model de producció i consum que actualment és insostenible. Ara no paro de veure anuncis del nou iPhone, no? Del nou model, i clar, per fabricar-ne calen entre 30 i 50 elements de la taula periòdica, i a més els que recullen, si no els utilitzem, el 80% no es recullen correctament, i els que recullen tampoc recupera una petitíssima part dels minerals. A part d'això, és a dir, el desànim perquè ve, el pessimisme, perquè hi ha un desequilibri de les responsabilitats. És a dir, mentre hi ha una càrrega molt bèstia als ajuntaments i de retruc, no?, als ciutadans que assumeixen els costos de gestió de productes que no podem, no?, dir doncs això sí, això no. És a dir, que hi ha, i les lleis que no es compleixen o que no hi ha règim sancionador. Hi ha un pessimisme, però també hi ha optimismes perquè hi ha moltes mesures que podem també desenvolupar ara mateix, amb això ens basem.
0: La situació, exactament, Anna, està així la situació. Jo recordo que en la presentació del llibre, d'aquest llibre que és protagonista avui, i per això hem reunit aquí, Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, en Joan Riera de Vall mostrava com anava vestit, no? I entre ell les sabates. I les sabates sí que formaven part d'aquesta economia circular, ara que l'Anna Penya ha fet aquest referent.
3: Exacte, doncs, bueno, continuant una mica el tema del calçat, realment, diem, un indicador positiu és el nou marc legal, no?, en el sector textil i calçat, no?, que ja treballant ecodisseny o treballant aquesta filosofia de circularitat en el calçat ja no és opcional per les empreses, sinó que és un marc legal, és a dir, un marc legal de la Unió Europea. Això ajuda molt, no? I la prova d'aquest tema és que en aquest procés de transposició d'aquest marc legal, en el cas del nostre país, no?, tot el territori espanyol, doncs, ja hi ha la transposició i que s'està implantant en el sentit de la responsabilitat del productor, no? El productor és responsable de tot el cicle de vida del seu producte. I en això, aquest estiu he estat, com continuem el sector del calçat, he estat en sabaters que estan treballant en aquests temes d'ecoinnovació i de circularitat, no? Per exemple, fent sabates a través de les soles de, diguem, del sector d'automoció, és a dir, dels pneumàtics i les peces de les abarques, la típica barca menorquina feta en un material invencible, que és el cinturó del conductor de cotxes, que es destrueix. I llavors, aquest efecte de reutilització de components d'altre sector, en aquest sector del calçat, no? Pues això ja comença a ser una realitat, no? Sector, evidentment, costarà, perquè el que costa més, jo penso, en temes de circularitat, és un canvi d'hàbits, un canvi de visió, no? De com produir productes, processos i serveis més circulars, no?
0: Ara parlarem precisament d'aquests materials de reutilització circulars, però, Carles, del llibre era interessant aquesta proposta que feu d'optimisme i pessimisme, no? Comenceu per l'optimisme, això sempre està molt bé. Però hi ha una data, el 2030, no és massa d'hora com a data de referència, és que ja hi estem arribant.
1: Ho deia l'Anna també, la velocitat de transició és potser un dels aspectes que ens fa ser més pessimistes, no? Veiem a tots els sectors, el Joan també ho estava explicant, veiem casos d'èxit, veiem exemples, veiem empreses que s'han posat ja en productes circulars, en models de negoci circular, però són un percentatge encara petit dels productes que podem trobar ofertats, dels productes que consumim. I això, no, en el meu cas, em fa ser pessimista a que aquesta data 2030... doncs se'ns tira a sobre.
0: Se'ns tira a sobre, i de quina manera? Tens tota la raó, Anna. Vosaltres des de Resero teniu com molts punts, molts flancs oberts, però ara realment quina és la vostra preocupació més dura? La vida molt de plàstic és una de les referències que sempre fem, també, eh? Amb massa plàstics.
2: Sí, perquè és un referent de fa molts anys, no, el plàstic, i que realment és un símbol de que s'ha produït moltíssim i s'ha recuperat molt poc, i realment el que necessitem és la prevenció i la reducció. El que més ens preocupa ara actualment a Resero té a veure amb que certs sectors vinculats al reciclatge frenen el que per nosaltres és clau, que és la reutilització i l'allargament de la vida dels productes, no? Perquè hi ha exemples clars, podem exemples que, per exemple, el sistema de dipòsit i retorn, que fa anys que lluitem i que l'any que ve s'hauria d'implantar, no ha incorporat, per pressions del sector, l'envàs reutilitzable, el vidre que es pot rentar i es pot tornar a utilitzar 40 vegades, no? És a dir, això, hi ha hagut unes pressions perquè només el sistema de dipòsit i retorn es fixi en el reciclatge. O, per exemple, també el suport, és a dir, projectes amb molt potencial, com pot ser la Biblioteca de les Coses, que després potser en parlem, que tinguin realment un suport institucional, doncs tampoc hi és, no? I és realment... El que importa ara és que estem en una economia on seguim mesurant el progrés amb el producte interior brut, no? I en lloc de posar al centre les necessitats de les persones i els límits planetaris. Jo crec que és una de les coses que hauríem de posar sobre la taula, i també, però clar, ens preocupa molt aquest sentit de tenir indicadors en les lleis que tinguin els objectius de reutilització i reciclatge al mateix camp. És a dir, hi haurà un percentatge de X% de reducció, de reutilització i de reciclatge, posant en el mateix nivell la reutilització i el reciclatge. I això confon molt a la gent. La reutilització té una logística molt diferenciada a la del reciclatge. I crec que el que ens preocupa i el que ens ocupa ara mateix a Resero és poder defensar i visibilitzar una realitat de la reutilització.
0: Que és molt més important que el reciclatge perquè ja has produït aquell objecte i l'has de tornar a produir.
2: I s'ha d'allargar molt la vida dels productes encara.
0: Aquest és un dels elements que jo sé que es debat molt darrerament en totes les persones que esteu dins d'aquesta circularitat. Però Joan Riera de Vall, el que dieu en el llibre és molt interessant, comentant que, aviam, si realment s'encareixen les matèries primeres perquè són un bé finit, que és la terra, i aleshores els empresaris veuen que és molt més econòmic treballar amb material reciclat, aquí hi ha una bona sortida.
3: Sí, bueno, reciclat o reutilitzat o remanufacturat, no? El que comentàvem abans, no? Reciclatge és una estratègia, en certa forma, tornes alguns materials a la punta sortida. El que fas és el plàstic, el que fas és grança. Quan recicles una botella i fas reciclatge, fas grança i tornes grança, vol dir que les micoles, i tornes a fer un altre material de plàstic. En canvi, quan reutilitzes una botella de plàstic o de vidre, no tens que fer tanta intensitat de consum de recursos com en aquest cas, no?
2: Sí,
3: però després
2: hi ha
3: estratègies que, encara més avançades, que diríem que la reutilització, en cada una d'estratègies que li dones un valor afegit al producte, com pot ser remanufacturació. És a dir, que aquest producte, que per aquests motius, perquè millor la vida tècnica és més llarga que la vida estètica, i llavors l'usuari d'aquesta prenda, per exemple un abric, se'l deixa no perquè no abrigui, sinó perquè no es troba sortint al carrer d'aquesta prenda, pot patir un procés de remanufacturació i s'adapta a coses noves. Per exemple, pot haver una butxaca que en aquell moment, fa 15 anys o 20 anys, el mòbil no era un element comú, a lo millor, llavors aquest abric porta unes peces o alguns elements. És a dir, el que fem és la durabilitat. Jo penso que un dels elements claus és que els productes siguin més durables, no?
0: Però això és factible i és factible per les empreses també, clar que per les persones i la gent consumidora ho és, em dura tota la vida aquesta samarreta que duc, fantàstic, però ja li interessarà això, l'industrial de la samarreta?
3: Sí, jo només comentava que passejant per París, al costat del Sena, en el lloc més fashion, mega fashion de París, la cantonada, havia un lloc de remanufacturació de sabates esportives. I llavors, i el preu no era baix, però era un valor afegit. Les meves sabates tal, que tenen un valor, a millor sentimental o tal tema, el sabater, que dèiem el sabater, li dona un valor no el remanufactura i li dona un valor de menor impacte ambiental, però un valor econòmic també.
0: Carles, parlant precisament d'aquests valors econòmics, el que està clar és que estem abocats al decreixement obligat, o no? Però això no ha de ser negatiu, perquè diu, és que si no haurem de decreixer sí o sí, però és que potser decreixer no és tan negatiu com a un li sembla.
1: No, decreixer no ha de ser negatiu, però altra vegada comporta transició. Potser comporta que unes persones que estan ocupant-se laboralment en alguns sectors, d'aquí uns anys aquell sector no és viable econòmicament perquè ens falten materials, perquè ens falta energia, i llavors aquí també socialment hem de veure que aquesta transició es faci justa. Deixa'm, si em permets, complementar una mica, no?, aquest aspecte que dèiem les empreses. Has preguntat, els interessarà aquests productes i aquests models de negoci fomentats amb la durabilitat? Crec que ha estat l'economia circular un bon argument per a sumar empreses, perquè els empresaris comencin a pensar-hi, i després d'uns quants anys treballant amb això i projectes, començo a veure que també el consumidor, el ciutadà, juga un paper superimportant. I no vull caure en aquests temes de hem de conscienciar, hem d'educar, perquè tots estem educats.
0: Sembla que nosaltres tinguem la culpa.
1: No és la culpa, però sí que crec que després de veure empreses que s'aventuren i que llencen productes interessants i que llencen productes circulars, doncs que sí que hi ha una inèrcia a la comoditat, sí que hi ha una inèrcia a lo simple i a lo fàcil, i que un consumidor o consumidora, en veritat, la jerarquia dels residus li és bastant igual. Si reutilitzar és millor que reciclar, al final triomfarà aquell producte circular que doni facilitats que pugui ser reparable, que pugui ser reutilitzable, que pugui ser a un preu competitiu. Llavors hem de trobar des de l'empresa aquestes fórmules. Són difícils, són complicades, però existeixen. I les lleis també ens poden ajudar. França està pensant com cobrir la diferència d'una reparació quan un producte nou és més barat. I com ho està fent? Penalitzant els mals dissenys, recaudant uns impostos, i quan el ciutadà francès vol reparar un producte que surt més car, ell posa la diferència. Per tant, aquests models de negoci necessiten ser acompanyats perquè els hàbits de consum vagin transicionant també.
0: Si se'ns posa una mica fàcil i se'n diu sí que puc reparar això i no et costarà tant com comprar-ne una de nova, segur que ho volem reparar. Ja, això ho tinc claríssim. Anna, perquè sí que hi ha en el full de ruta d'aquesta economia circular tres factors que van de la mà: política, economia i societat. Però és possible això, que realment vagin de la mà? Una cosa són els polítics, i que siguin valents o no. Una altra cosa, l'economia, que tira endavant i produeix més. I l'altra, doncs, som aquests que diem, jo si ho puc reparar i a més més senzill fer-ho, reparo.
2: Sí, en aquest cas, nosaltres des de Resolus sí que ho veiem molt viable, aquest triangle. Per exemple, tenim exemples com el Pla d'Equitat Menstrual i Menstruació Sostenible, que va tirar endavant la Generalitat de Catalunya i que vam assessorar des de ReZero, que vam posar en concordança les escoles, les farmàcies, els comerços, les empreses de noves tecnologies, conselleries de diferents de la Generalitat, i per un bé comú, no?, que era disposar de productes menstruals reutilitzables per les persones menstruals, no? I ho hem vist que ara mateix encara, no?, hi ha la distribució gratuïta a farmàcies, i fa uns anys també es va distribuir a escoles i instituts un kit amb aquest aspecte, no? És a dir, que aquí hi ha una concordança i un treball en comú. També el tema de les biblioteques de les coses, que fa uns anys vam començar a Sant Martí, a la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, que justament, no?, va haver-hi una necessitat, unes entitats que vam tirar endavant un pilot. Hi havia una necessitat en el barri, que era no disposar de tots els objectes a casa, i que realment hi hagués un servei al barri per poder agafar, com agafem els llibres en préstec, doncs diverses, no?, el trepant o una... jo què sé, o les muletes o el que sigui, no? I poder-les disposar una setmana, dues, tres, com podem disposar d'un llibre. I això sí que és de justament, no, veus aquesta unió entre necessitats de diferents, d'entre la ciutadania, comerços que van disposar d'objectes que tenien alguna tara per la Biblioteca de les Coses, o també les institucions que estan tirant endavant també i ajudant a que les coses estiguin en altres municipis.
0: En el llibre, Carles, parlàveu de que potser als legisladors els cal una mica de valentia, no?
1: Total, total. Jo crec que estan molt mancats d'aquesta valentia, i que sí, o sigui, normalment esperen que s'autoorganitzi el sector per fer la llei, que llavors ja ningú fa enfadar. I no, crec que necessitem, en el moment que estem vivint, legisladors realment que puguin atrevir-se a condicionar el mercat. I això és escàs i difícil de trobar, no? Estem veient com ara Europa sembla que tremola amb alguns aspectes dels que estava apostant intensament, i això fa un efecte en cascada amb els legisladors estatals, amb els legisladors autonòmics, i és una mala notícia. No és exagerat aquest retrocés, vull dir, han atacat més coses de com comunicar la sostenibilitat corporativa, etc., que per mi temes fonamentals com l'economia circular, que ara es traurà una llei europea d'economia circular, o tot el referent al canvi climàtic es manté, però falta valentia, molta valentia des de l'administració.
0: Aquest, jo crec, Joan Ridevall, que és un dels elements que li cal perquè l'economia circular tingui un sentit, no?, i es treballi. Ha de canviar la legislació, i què més ha de canviar, Joan?
3: Jo penso que tots una mica, no? És dir, la forma de... des dels consumidors o dels ciutadans i ciutadanes, la forma del nostre estil de vida, no? És dir, que tenim que viure d'una altra forma, no? Més podem gaudir, no?, d'objectes, però d'una altra visió, no?, d'un consum insostenible, sinó, bueno, pues, si vols una... camisa compra-te-la, no? I, però mira-t'ho una mica abans, no? Si aquesta camisa és de feta en un sol material, si està feta en tres materials, això serà molt difícil de reciclar o reutilitzar. És a dir, consumim, els ciutadans tenen que consumir d'una forma diferent, les administracions tenen que recolzar aquest procés, les empreses integrar tota aquesta política en marxa, no? I les universitats treballar una mica més també, no? És a dir, tots els actors socials, si treballem coordinats una mica, col·laborant, avançarem molt ràpid, si no anirem molt lents.
0: Potser ens en sortirem endavant. Heu posat l'exemple del llibre de Mataró, no sé què deu tenir Mataró, que ho fa bé, això, Carles.
1: Sí, vull dir, les ciutats també es poden posicionar com a ciutats referents d'economia circular. I això què vol dir? Pues que són ciutats que aquells polígons industrials, per exemple, que vam tenir ple d'indústria i que després es van abandonar, doncs volen recuperar empresa que treballi amb models de negoci i filosofia d'economia circular. I per fer això, doncs s'han de posar atractives. Això vol dir tindre centres de coneixement propers, tindre espai per recepcionar aquestes empreses, tindre una filosofia de ciutat i de ciutadans, doncs que també pugui recepcionar els productes, no? I Mataró, doncs en els seus sectors, el sanitari, l'agroalimentari, hostaleria, turisme, doncs està fent aquesta feina per intentar reactivar-se econòmicament i captar aquestes empreses que vulguin situar-se, que vulguin situar la seva seu social a Mataró. Per tant, sí, Mataró està treballant ja fa anys intensament en aquest tema.
0: Anna, jo crec que estem en el camí, podem dir-ho així, realment sí. Farem possible aquesta primera part d'aquest llibre d'economia circular, la part optimista, Ja hi ha equilibri territorial, la circularitat és una realitat, les zones rurals i urbanes treballen de manera circular amb simbiosi i fluxos. Mare meva!
2: Vull ser-hi, ja, aquí.
0: Sí, però va, per on hem d'apuntar?
2: A veure, les accions hi ha, les propostes hi són, hi ha moltíssimes entitats a darrere que tenen propostes i s'han d'escoltar, el món científic s'ha d'escoltar també perquè tenen, volen explicar a nivell de salut què és el millor i què és el que no hauríem d'optar, i sobretot valentia política i suport institucional també, perquè les empreses llavors també es pujaran més ràpidament al carro, que no haguem d'esperar que hi hagi una massa social molt, molt forta i que siguem tots activistes, que ara realment anar cap a la reducció de residus ara pel consumidor és bastant ser un activista.
0: Doncs vinga, fem cas a les expertes, als experts. Gràcies, Anna, per venir aquí.
2: A vosaltres, gràcies, Pilar.
0: Aviat et tornem a retrobar parlant de ReZero i d'aquest residu que no hauria d'existir. Fora, ja no en parlem més, ja no hi ha residus.
2: Optimisme.
0: Exacte, el que ja és bona fórmula de vida. Gràcies, Joan Riera de Vall, per estar aquí, també a Carles Gasol. Gràcies als tres.
1: Encantat.

Entre dos aguas, aquestes són les dones de Tribade, elles que participen al Festival Women. Ha començat a Barcelona, talent artístic, pensament crític, experiències col·lectives, fins al 26 d'octubre en moltes zones de la ciutat que anireu descobrint a les xarxes. Tot això per explicar-vos que necessitem conèixer moltes coses que tenen a veure amb la sobirania alimentària.

0: I per això, sempre que parlem de sobirania alimentària, tenim amb nosaltres a Gustavo Duch. Hola, Gustavo.
1: Hola, què tal?
0: Benvingut al programa de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Nova temporada.
1: Perfecte.
0: Amb idees molt bones de cara a un futur proper que esperem que sigui present. Mira, al principi del programa fèiem un monogràfic sobre com havia de funcionar l'economia circular, com les empreses s'han d'habituar a utilitzar materials ja existents per deixar la terra tranquil·la. I ara es tracta de saber a nivell alimentari com ens organitzem i com tots podem menjar.
1: Exacte, i per això vull parlar d'un concepte que anomenem seguretat social de l'alimentació, perquè amb aquest nom aboquem la qüestió que ja coneixem totes de la seguretat social sanitària. És a dir, totes sabem que en aquest país l'educació, la salut, és un dret que com a tal, com a societat, ens garantim a partir d'una gestió pública. Cap nen i cap nena es queda sense anar a l'escola. Cap mestre no deixa de cobrar el seu salari per la feina que fa. El mateix amb el sistema sanitari. Però, en canvi, un altre dret bàsic, l'alimentació, l'han deixat en mans del mercat. A més, a un mercat capitalista, especulatiu, pensem que amb els aliments fins i tot s'especula, ja ho hem explicat algunes vegades, a les borses de Chicago o de Nova York. I la pregunta que ens fem o a on ens porta aquest concepte és per què no fem de l'alimentació també un sistema públic? Podríem assolir una bona nutrició per totes les famílies, que sabem que hi ha gent que té una mala alimentació perquè no tenen el suficient poder adquisitiu per el que demana aquest mercat alimentari? Podríem aconseguir així que tota la pagesia tingués un salari digne i no que tinguessin que estar competint entre elles, amb gent d'altres països, davant de les multinacionals, i que finalment tinguem aquest despoblament, aquesta falta de relleu generacional, etcètera, etcètera. I la pregunta és molt potent. Per què no fem de l'alimentació un sistema públic?
0: Per què no? A més, jo crec que ja hi ha llocs on ho estan començant a albirar, com és França, no? França té una carta de l'alimentació que significa això, una carta de seguretat alimentària.
1: El concepte neix a França, ho estan impulsant des de França, nosaltres ens hem fet ressò i ja portem 2 o 3 anys donant-li voltes, fent divulgació, fent molts debats. La setmana que ve tenim un debat obert a la gent que li interessi la temàtica i a França ja han posat en marxa petites experiències pilot on grups s'ajunten per autoorganitzar aquest sistema que hauria de tenir com 3 característiques. La primera és universalitat. Qualsevol sistema públic és universal. No és per una gent o per una altra. Tothom té dret. Aquesta proposta és que arribi a qualsevol tipus de persona. La democràcia, és a dir, aquest sistema públic o comunitari o d'autoorganització ha d'estar basat, lògicament, amb decisions col·lectives, quants diners posarem en aquest fons comú, com ho repartirem, a quina pagesia li farem portar els aliments, etc. I després, molt important, un sistema de redistribució econòmica. Per generar qualsevol sistema públic, actualment, la sanitat, l'educació, etc., els estats recapten impostos, però també recullen les nostres cotitzacions de la seguretat social, com a treballadors, com a treballadores, i aquí sembla que a vegades ens oblidem, existeix per tant un procés de redistribució de la riquesa. Encara que jo posi més o menys en el fons de la seguretat social, de la salut o de l'educació, diguéssim, jo rebo els mateixos drets, no tinc un metge diferent en funció del que jo aporti amb aquest fons comú. I aquestes 3 idees és el que volem portar amb experiències pilot, sabent que aquí, de moment, a Catalunya, aquesta mena d'organització fins al moment no s'ha posat en marxa.
0: però no significa que comenci una mica a caminar. D'aquesta manera tindrem molta més cura de l'horticultura, dels horts i fins i tot de les persones que cultiven per donar-nos de menjar, per alimentar-nos, tan proper com serà, per exemple, a fórmules artístiques, com la poesia. Com imagineu vosaltres poesia a l'hort? Doncs és possible. Gràcies també a Tarpuna, que ha creat un cicle de poesia als horts, on, per cert, Gustavo Duc acaba de participar, Gustavo, aquest dijous has estat amb Sònia Àries fent aquesta poesia i cançó a Can Masdeu, eh?
1: Sí, a l'hort comunitari important de Can Masdeu. I és que el Josep Maria ens ho explicarà millor, però al final la poesia té que veure amb un desvetllament, i això és el que passa a l'hort, no? Que quan arribes a un hort es desvetlla, et fa preguntes, et fa proposicions, i crec que ha estat una idea molt bonica de Tarpuna, sí.
0: I tu has de respondre. Josep Maria Vallès, hola, benvingut al programa.
2: Hola, Pilar, gràcies.
0: Va, explica'ns com esteu i com heu organitzat aquest cicle de poesia als horts. Aquesta, la cultura arrel als horts comunitaris de Barcelona, dieu.
2: Sí, sí, perquè com bé comenta el Gustavo, els horts comunitaris, important, no? Aquest adjectiu, són espais de trobada, de cura, no? Llavors, a vegades la gent pensa només en les tomates i els enciams i les cebes, però realment són espais on passen moltes coses, no? I on, amb l'excusa de l'alimentació, doncs es generen moltes interaccions i moltes coses. I ja fa temps que nosaltres estem treballant en donar-li sentit, en omplir de contingut més enllà del que seria l'horticultura, no? I llavors, amb l'eix alimentari o amb l'eix hortícola, doncs s'obren les portes de moltes coses. I una bastant evident és aquesta, no? Quan vaig trucar al Gustavo, ell participa activament, no? I té un espectacle que, no? I ha fet moltes coses. Jo també participo com a músic en una proposta, i ho vam parlar i vam dir, ostres, és que això té molt de sentit, no? Té molt de sentit, i la idea és engegar, aquest any hem engegat, de moment tenim programes, aquesta actuació que hem fet dijous i una que farem el dia 16, i la idea és que això sigui l'inici d'un cicle en el qual cada any en els dos comunitaris hi hagi una proposta de diverses, de 6 o 7 actuacions, no? Ens agradaria arribar aquí.
0: Sí, aquest dijous Gustavo Duc ha actuat conjuntament amb Sònia Àries als horts comunitaris de Can Masdeu, al barri de Vallbona. Doncs el dijous 16 d'octubre a les 7 de la tarda teniu cita a l'Espai Gardenyes, un altre dels espais comunitaris d'aquests 170 horts comunitaris que hi ha a la ciutat, que són 170, i això significa una bona fita que no existia abans, eh? Per tant, sí que és un camí aconseguit, Josep Maria Vallès, del que us heu de congratular, eh?
2: Bueno, l'hem aconseguit entre tots, eh? Nosaltres hem
0: entre tots,
2: nostre...
0: sí. Ens hem. Ara m'incloc jo també.
2: Exacte, t'hi has d'incloure tu, Pilar, que ho has promogut molt de temps. Sí, sí, ho hem anat fent grans de sorra, i jo penso que té molt de sentit aquests projectes que entrelliguen els diferents horts, no? Perquè un problema que té, o un repte que tenen els horts, i la terra en general, és que t'arrela, no? T'atrapa, no? I estàs amb el teu hort, amb els teus companys, i a vegades costa entrellaçar-se. Llavors, un cicle com el de la poesia als horts també ens ha de permetre això, entrellaçar. Tant de bo l'any que ve puguem fer 5 o 6, preparar 5 o 6 actuacions i entrellaçar, no? Doncs com un aparador de diferents projectes en els quals pots anar i gaudir d'una experiència cultural, des del meu punt de vista també espiritual, no? O també emocional, si vols, no? En un entorn, doncs, molt, molt escaient, no?
0: En molts sentits, poesia als horts, doncs, els dijous, seguiu la línia i l'estela de Tarpuna, que ja estareu totalment informats. Gràcies, Josep Maria Vallès, per fer-ho possible.
2: A vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. Veus, Gustavo, sí, una fita ja aconseguida. Allò que un dia, per exemple, a nivell de ràdio somiàvem i dèiem, i per què no? Quin dia serà el dia que arribem a casa, a ciutat, i ens traiem les fulles de les sabates i el fang? Ja comencem, perquè ens traurem una mica de terra bona, que hem trepitjat a l'hort perquè hem anat a escoltar un concert de poesia.
1: És perfecte. Tindrien que estar impregnades tots i totes d'aquesta terra, i realment la ciutat ha posat a sobre de la terra, ha posat ciment, ha posat polígons, ha posat rotondes, i això ens allunya del que som, no? Al final formem part d'aquesta terra, humus, humanos, i sort que tenim d'aquests sorts que encara ens donen aquest espai de connexió. Podem dir que són espais d'oxigenació, que són espais, com deia el Josep Maria, de comunitat, també fonamentalment de connexió amb allò que som, animals de la terra.
0: I l'altre somni serà, seguint amb aquest concepte de seguretat social alimentària que ens anaves introduint, és com aconseguir comprar aquests aliments que s'han cultivat als horts propers a les cooperatives que estaran al costat. Però aquesta targeta vital alimentària, que valdrà 150 euros.
1: No valdrà. Diguéssim que el sistema que es proposa és que cadascú, una de les persones d'aquestes petites comunitats, encara que sabem que la voluntat seria que fos universal, tindrien dret a aquesta targeta de 150 euros. També es pot variar en funció de la situació i del context. Aquests 150 euros són per bescanviar en aquells establiments, en aquelles cooperatives o directament als mercats de pagès o en els horts, amb aquells proveïdors que hem acordat que ens sostinguin la nostra alimentació alhora que nosaltres sostenim els seus projectes. Per això parlem d'un sistema públic que doni garanties a l'alimentació i a l'agricultura al mateix temps.
0: Això és possible perquè, fixa't, en temps de crisi dures i fortes, bé que els nostres avis i àvies ens parlaven de les targetes de racionament, no?
1: No és el millor exemple, perquè aquí va sempre lligat aquest aspecte del racionament.
0: I de restriccions,
1: però efectivament, els sistemes que tenim actuals de salut pública, d'educació pública, no ens venen donats per la gràcia divina de l'Estat. És la resposta a les lluites dels pobles i de moltíssimes pràctiques de posar en comú i de garantir els drets, per exemple, les mútues, no?, que es van posar abans d'aquest model tan neoliberal, les cases de socorros, los montes píos, tot això han sigut històricament les iguales dels metges, han sigut sistemes que el poble s'ha donat entre ells mateixos per donar-li un caràcter moral a l'economia. Actualment l'economia només pensa en fer augmentar les comptes de resultats, però l'economia hauria de ser una garantia de que el sistema oikos, el sistema de l'hogar, el sistema de la casa, ha de funcionar. I l'alimentació, evidentment, és un pilar per a aquesta economia.
0: Per tant, decisions. Tota la població rebrà una targeta vital alimentària.
1: Correcte.
0: Que donarà accés a productes homologats amb establiments homologats. Què vol dir això?
1: Que siguin aquells aliments que sabem que ajuden a mantenir els cicles de la vida i que no estan destruint el planeta. Per tant, vol dir que estarem parlant d'aliments de proximitat, amb conreus ecològics, de la petita pagesia, de temporada. Tot allò que hem vingut defensant des de la sobirania alimentària, reptem i exigim als sistemes públics que ara s'ho facin seu i disputem el mercat a les grans superfícies, a les grans multinacionals, amb el suport o exigint que els estats, allò públic, es posin del nostre costat. No és suficient, com hem sentit moltes vegades, a les diferents administracions demanant als consumidors, a les consumidores, que fem un consum responsable, que anem als mercats locals. No, no han de traspassar-nos a nosaltres aquesta responsabilitat. S'han de comprometre i han de garantir sistemes que vagin en aquesta direcció.
0: El valor de l'agroecologia, del que tu sempre parles i que estarà inclòs també en aquest model, el model alimentari públic, des d'ara, que es promourà, i no sols produirà aliments bàsics de la millor qualitat, sinó que, a més, els seus mètodes de producció seran respectuosos per la terra.
1: I a darrere hi hauran comunitats que hauran treballat aquest tindran aquesta pedagogia, s'hauran empoderat, hauran cercat models democràtics per distribuir i organitzar aquests sistemes alimentaris, tindrem un procés de socialització d'aquesta riquesa que és tan necessari, quan l'únic que tenim davant són propostes capitalistes, ens cal donar-li un gir al guió pel qual ens volen fer anar.
0: Un gir al guió que estem fent precisament, atenció, quan es cultiva i es produeix més menjar que mai. I això com es pot entendre?
1: Sí, i fixeu-vos, ara ho escrivia fa poc, tenim aliments per 10.000 milions de persones al planeta, però en canvi seguim escoltant el mateix mantra de que hem de produir més menjar, que es necessita intensificar encara més els conreus, i a partir d'aquest discurs fals el que trobem sempre són solucions de més intensificació, que fins i tot ara ja trobem com estan demanant-li a la intel·ligència artificial, li estan demanant que s'incorpori en tots els processos de modificació genètica per trobar aquelles millors solucions des d'aquest punt de vista productivista. Seguim repetint les mateixes equivocacions que ens han portat on estem ara.
0: Ja porteu ben bé un parell o tres d'anys treballant aquesta seguretat social alimentària. Continua endavant i, com tu deies, la setmana vinent, el 9 d'octubre, de 6 a 8 del vespre, teniu com una mena de curs. Es pot dir curs el que fareu al bloc 4 de Coopolis?
1: Sí, anem a dir que és una formació i reflexió compartida. A Catalunya sabeu que ja farà un parell d'anys moltes entitats es van sumar al que es va anomenar Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. I darrere d'aquest moviment el que existeix és tota una sèrie de propostes per tirar endavant una bona transició ecosocial i no aquesta que ens volen imposar de més digitalització, de més renovables, de plantes de biogàs, etcètera, etcètera, no? I dintre d'aquestes alternatives de decreixement, d'agroecologia, de remunicipalització de l'energia, per exemple, que omplen el catàleg d'aquest pacte per la transició ecosocial, ens estem plantejant incorporar l'exigència als nostres governs de fer de l'alimentació, del sistema alimentari, de fer quelcom públic. I en aquest marc tindrem aquesta trobada de formació, de reflexió, d'aprenentatge, de dubtes, per apropiar-nos totes del potencial que té aquesta proposta.
0: Un potencial, doncs, que podreu reflexionar conjuntament a Can Batlló, us deia, el 9 d'octubre, la setmana vinent. I atenció, perquè això ens porta a un tema que precisament aquests dies ocupa les nostres vides, dies, setmanes, potser mesos, potser anys, com és la situació palestina. També dels camperols, Gustavo Duch. Tu formes part de Via Campesina, que és un moviment que explica i expressa com tots els agricultors i agricultores de la terra us uniu per demostrar com cuideu, precisament, com es cuida la terra, i per això voleu donar un respir als agricultors i a les agricultores de Palestina. Com ho fareu, això?
1: Sí, aquesta és la paraula, respir, oxigen, pau, tranquil·litat. Ja sabem, bé, no sabem de cap de les maneres el que estan patint, jo crec que ni tan sols ens ho podem ni imaginar, però no podem deixar de donar un cop de mà i de respondre a aquesta situació. La pagesia de Gaza, de Cisjordània, han vist com els han talat les oliveres, com han enverinat els seus camps amb productes tòxics com el glifosato, els estan expulsant, matant, assassinant, com a tot el poble palestí. I el que ha sorgit d'una iniciativa també de moltes entitats, en aquest cas de tota la península ibèrica, és una campanya que es diu Acogida Campesinos, Campesines de Palestina, on, en la mesura del possible i dels diners que es puguin recaudar i dels permisos i de la situació a Palestina, poder portar a l'estat espanyol 15-20 pagesos, pageses, que puguin estar un temps a un altre

0: replicant i reenviant aquests missatges, però hi ha un correu electrònic que és acogidacampesina@proton.me i allà també us poden donar tota la informació.
1: Nosaltres intentarem continuar parlant-vos d'aquesta acollida a camperols i camperoles palestines que necessiten, com deia Gustavo Duc, aquest respir, Gustavo, després que vegin com els seus camps, les seves oliveres són totalment arrencades, com no poden cultivar, com la situació és tan dura i difícil fins i tot per alimentar-se. Mira, nosaltres saps què fem avui en el programa? Intentem unir una miqueta tot. Jo crec que el que heu escoltat avui precisament us demostra que hi ha camins per crear una nova fórmula de vida que ja s'està fent des de fa temps. Per sort, esperem que sigui una realitat. Els més optimistes diuen que el 2030 ja veurem els objectius. Jo no sé a nivell alimentari com ho veus tu, Gustavo, això del 2030.
0: No sé a quina de les 1000 propostes que hi ha quan ens parlen d'aquests calendaris i sí, de la descarbonització i de... ens estem fent referència. Però mira, parlàvem de Palestina. Palestina va portar al món l'agricultura. Aquest model de vida que tenim des de fa poc temps per el que seria la vida en el cosmos, 8.000, 10.000 anys, ha estat un model que fins fa 200 anys, i seguint d'alguna manera dic els principis de l'agricultura en aquestes franges de Palestina, del riu Jordà, de la creciente fèrtil que vam estudiar quan anàvem a escola, ens ha demostrat que el ser humà pot tenir una relació amb els altres éssers vius de la Terra, amb la pròpia Terra, on ajudem o formem part de la reproducció de la vida. I és aquest el canvi que hem de fer com a civilització. No és un problema de reorientació d'aquest model d'habitar el món, sinó de recivilitzar-nos, perquè no és cert que som una espècie superior, ni que podem dominar la natura, ni totes aquestes idees preconcebudes que ens han allunyat tant d'allò bàsic que és, insisteixo, que la vida es pugui reproduir.
1: Deixem de mirar-nos doncs al malic, pensem com a espècie i equiparem-nos a les altres espècies de la Terra, veurem el panorama molt millor, que no passarà. Mira, de fons estem escoltant la Maria José Yergo, aquesta és la nana del Mediterrani, conjuntament amb la Clara Pella, tenen un projecte superpotent que serà una realitat en aquest festival Women que us comentàvem. Sona així.
2: La set.
1: Gustavo Duc, gràcies per estar aquí de nou. T'escoltem un altre dia.
0: És que no vull interrompre.
1: No, eh?
0: És preciós.
1: Que dolents que som, però la història s'ho val. Fins la propera, Gustavo.
0: Gràcies, Pilar.
1: Fins la propera també a vosaltres. Us esperem amb la propera edició de Vida Verda.

0: Ràdio 4.
1: Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: No som els protagonistes d'aquest podcast, sinó que només som un vehicle i un vincle amb Poblet. Els hi hem de confessar que avui hem dormit fantàsticament bé. El so dels ocells, els arbres que ens embolcallaven, el so del campanar, el fred, i també, per què no dir-ho, la sensació de que centenars d'anys, milers d'anys ens contemplen. Ara mateix som al dormitori, una àmplia estància plena de llum, plena d'energia, mestre Gorgori, perquè aquí han dormit i han estat moltes ànimes.
3: Durant segles, aquest dormitori de 87 metres de llargada era efectivament on dormien els monjos del monestir de Poblet. És un edifici del segle XIII que es va construir quan ja estava acabada l'església abacial, i això és el que explica que en un dels extrems hi hagi una rosassa que inicialment donava a l'exterior de l'església i que quan es va construir el dormitori doncs donava de l'església al dormitori. Sota de la rosassa baixen aquestes escales tan pronunciades, directes, però directes al creuer de l'abadia, i a l'altra banda doncs tenim aquesta nau tan absolutament espectacular, amb 19 arcs diafragmàtics, aquests arcs que se suporten al damunt d'unes mènsules, que les més properes a l'església, si es fixa, senyora Tarragona, són unes mènsules que estan decorades amb motius geomètrics molt senzills, molt cistercencs. Si anéssim cap a l'altre extrem del dormitori, veuríem que les mènsules cada vegada tenen una decoració més rica, i al final hi ha figures humanes, fins i tot el dalt d'un vaixell. Sembla com si l'escultor al començament hagués respectat molt aquesta estètica cistercenca, però ja un cop portes fetes més de 30 mènsules, igual a lo millor es va posar una mica creatiu i volia canviar una mica de discurs.

0: Volia que la mènsula tingués un altre contingut i un altre continent. Si s'hi fixa en el final d'aquesta estança o al principi, depèn de com mirem, però amb la perspectiva que dona l'ull humà, sota aquesta mènsula, veiem aquestes dues finestres que, òbviament, tenen una figura que les acompanya. I de lluny, l'ull humà, el que fa, el meu com a mínim, ja em dirà estranya, és pensar que hi ha un monjo al final de l'estança, sota aquesta mènsula, guaitant-nos i servint-nos, no? Perquè sembla que des del més enllà, no el més enllà d'esperit, que també, sinó des del més enllà de l'estança, d'aquests més de 80 metres, hi hagi algú que ens estigui mirant. És inquietant.
1: Sap què li dic, senyora Tarragona, el que fa la percepció humana, eh? Però a mi m'està tornant la miopia i jo, a 87 metres de llargada, sincerament, no veig res en aquell vitrall perquè ja m'hauria de posar ulleres. Però per això, sap quin remei té això?
0: Quin?
1: Parla amb algú que en sap més que nosaltres.
0: Va, som-hi.
1: I que s'ho mira això cada dia i que vetlla cada dia pel manteniment de tot això, que és el prior del monestir.
0: Moltes ganes de conèixer-lo.
1: Doncs anem a veure'l i que ens expliqui en aquí van dormir, crec, fins l'any 2005 els monjos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que ens expliqui, avui tenen cel·les més acondicionades, doncs ens explicarà com viuen i crec que també, fins i tot, com moren els monjos de Poblet.
0: Doncs que ens ho expliquin, perquè ara baixarem aquestes escales tan pronunciades amb compte i al final de les escales ens està esperant el prior del monestir de Poblet. No és qualsevol cosa aquesta.

0: Converses a Poblet.
1: Pare Verge Peire, com està?
2: Bé, gràcies a Déu, molt bé.
1: Moltes gràcies per concedir-nos el seu temps.
2: És un plaer.
1: No, per favor, perquè penso que és important el temps que estem vivint, que vostè, que és prior del monestir de Poblet i que és una persona jove que va néixer l'11 de novembre del 1978, ens expliqui què significa per vostè la fe.
2: Bueno, bona pregunta. La fe és el que orienta la meva vida, no? I el que, més que els ulls de la cara, diguem, és el que em fa avançar, doncs, en aquest món, el que dona sentit a les coses que visc i que veig diàriament, i és l'aposta també que jo he fet, no? És a dir, creure en realitats que no es veuen, però que existeixen, que jo percebo la seva existència i les percebo a través de la meva fe, no? I això, i posar tota la carn, diguem, en aquesta aposta.
1: Vostè diu, fixi's, que interessant el que acaba de dir. Li agraeixo la confiança, perquè estem en un món en el que ja veu, aquí estem treballant, en Pep i jo, amb micròfons, amb ordinador, tenim aquesta finestra al món en la que mirem a través de la finestra, nosaltres som periodistes i hem d'explicar el que passa a l'altra banda del planeta, no? És a dir, estem fent, disculpi, un acte de fe, perquè estem explicant el que veiem a través d'unes imatges, no? Però, esclar, nosaltres ho veiem. Vostè té la fe de creure en alguna cosa que és intangible, no? Com si hi hagués una realitat paral·lela, si em permet. Aquesta fe, d'on li ve i quan va començar a sentir-la?
2: Em ve de naixement, com a tots nosaltres, em penso. Suposo que tots nosaltres, crec que tots nosaltres tenim aquesta llavor de la fe, que estem tots creats i hem estat tots creats per transcendir aquest món i per adorar el nostre creador, no? Llavors aquesta llavor i aquest anhel, aquest desig de Déu es troba en el cor de tothom. Després, cal també, doncs, néixer en una família, doncs, que fomenti, que identifiqui aquesta fe, que la faci créixer, que la faci germinar. Aquest va ser el meu cas. Vinc d'una família, doncs molt creient, i on la fe, doncs, és una cosa fonamental, no?, per nosaltres. Després, certament, al llarg de la meva adolescència i joventut vaig haver d'adaptar aquesta fe i confirmar-la i fer-la meva, no com una cosa rebuda només, sinó com una cosa pròpia, viscuda per mi mateix. Però això, no? Al final, suposo que la resposta a la pregunta és que la fe és un do de Déu, no? I és un do que ja està present al meu naixement i que ja he volgut renovar al llarg de la meva vida, no?
1: En quin moment el jove Borja Peira, que neix a Barcelona un 11 de novembre de 1978, decideix que aquesta fe que vostè està explicant en aquests moments i que potser moltes persones que ens estan escoltant també s'identifiquen, no? Tenen aquesta fe, tenen aquesta fortalesa, tenen aquest pensament de que hi ha alguna cosa més important que nosaltres mateixos que ens embolcalla, però hi ha moltes persones que pensen com vostè i probablement no seran sacerdots, no seran monjos. En quin moment vostè pren aquesta determinació i com recorda l'instant en el que decideix entrar a Poblet?
2: A veure, això és difícil de contestar, perquè moltes vegades ens demanen, no?, que fem el nostre testimoni de vocacional, etc. I cada vegada que... Bueno, ja, gràcies a Déu, fa temps que no el faig, però cada vegada que l'he fet, traces una mena de circuit i de recorregut vital i et quedes molt insatisfet després quan acabes, quan penses en el que has explicat, no? Perquè sempre falta alguna cosa. És a dir, no, jo crec que la fe i la vocació és un misteri primerament per nosaltres mateixos, no? I saber com Déu ens ha anat arrencant de la nostra vida passada, no?, per portar-nos aquí és difícil, no?, de saber i d'esbrinar. Sí que puc, hi ha moments puntuals de molta força, no?, a la meva vida, on realment jo vaig respondre, diguem, a una mena de crida, una crida indeterminada, si es vol, o sense paraules, però on el meu cor sí que havia de dir, doncs sí, no? Jo vull això, no? Vull donar-me a Déu totalment i sense cap tipus de límit, no? I recordo, doncs, moments de pregària quan tenia 6 o 7 anys, on aquesta vocació ja se'm feia molt, molt explícita i molt patent. Després tot això es va, amb l'adolescència, la joventut, doncs es va oblidar, o no oblidar, però sí, bueno, sí amagar darrere d'altres interessos, etc. No? I després, especialment quan vaig acabar els meus estudis i quan ja començava a portar uns anys de vida professional, llavors segurament va ser el moment per mi, doncs, de pensar molt seriosament quin era el sentit de la meva vida, si em satisfeia o no el que jo estava vivint, i llavors justament va ser una mena d'exercici de reprendre aquestes emocions i aquestes experiències de la meva infància que jo conservo en el meu cor com les més autèntiques de la meva vida, de fet, no? And dreams hang in the air. I res, tot el que vaig a... Com no sé quin autor deia això, que la fe al final és creure tot el que t'explicava la teva àvia. Doncs una mica va ser això per mi. És reprendre un camí de certes coses que jo ja havia intuït en la infància, no? I portar-lo a la realitat. Això, i crec que no m'haig equivocat.
1: Fixi's que vostè ens ha parlat de... que tenia 6 o 7 anys i en Pep i jo ens hem mirat immediatament,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: perquè,
2: sí,
1: clar, 6 o 7 anys, vostè era un nen molt petit.
2: Sí.
1: A mi tot el que ens està explicant em ressona també a compromís, no només a fe, a compromís i a lleialtat amb vostè mateix.
2: Sí.
1: No?
2: Bueno, amb mi mateix, jo diria amb Déu, no?
1: Però ha d'haver una fortalesa de compromís per tenir aquest compromís i aquesta fe en un ésser superior, en aquest cas Déu, no?
2: Sí, és a dir, t'has d'esforçar. El que passa que també en la situació en la que jo em trobo i el que ens trobem, jo crec que tots els que hem agafat aquest camí, és una mica de dir, bueno, això és dur i és difícil i has de continuar i posar per teva, encara que no sempre ho vegis clar, etc. Però és que no hi ha alternativa, almenys per mi, no? En el sentit de jo sé el que és la meva vida sense Déu, no? I sé el que és la meva vida sense respondre a aquesta crida, i era una vida sense sentit, molt més buida, no? Llavors, estic en aquest camí, en el meu cas particular, vull dir, i costa, hi ha esforços a fer, etcètera, etcètera, però jo no surto d'aquest camí ni boig, no? Perquè aquí és on soc feliç i on estic bé, no? Llavors, en realitat, és un esforç, sí, però no és un esforç que no tingui una compensació associada constantment a ell, de fet, no?

0: Vostè diu en alguna ocasió, o ha afirmat en alguna ocasió, que la vida monàstica no constitueix una fugida del món, sinó una manera de situar-se davant la realitat humana amb més lucidesa, no? Mm. Quan vostè ens parlava de la seva etapa professional, vostè era un professional, a què es dedicava?
1: A professor, era professor.
0: Era professor. Mm. I com a professor, doncs, tenia una vida de jove que treballa com a professor.
1: Sí.
0: És a dir, que vostè, com li preguntaria... sent respectuosa, que sempre ho soc, pare Peira. És difícil, però ho faré, ho aconseguiré. En fe i compromís ho aconseguiré. És a dir, entenc que vostè tenia la vida d'un jove professor que se'n va de cap de setmana, que surt, que s'ha els teus amics, que té les seves amigues, i allò no l'omplia prou. És a dir, que vostè ha tingut la possibilitat de poder tenir una vida anterior en la que pot, perdoni que utilitzi aquesta expressió, comparar amb la vida que té ara.
1: Sí, sí, sí. Sí, el que passa que no, en el meu cas no hi havia una ruptura, no hi havia una ruptura radical, és a dir, la vida anterior que jo portava cada vegada s'assemblava més a la vida de monjo. De fet, els meus alumnes, jo era professor de filosofia, es queixaven perquè deien que era classe de catequesi, que no era filosofia. No,
0: no parlava de
1: cas. Parlava, però sempre buscant la part que m'interessava, diguem. No? I això, no? I llavors, clar, i realment, sí, jo tenia els meus amics, sortia tal, però vivia amb un company, un amic, el meu millor amic, vivia en un pis que era molt més auster que el monestir on visc ara. No teníem res, no teníem calefacció, ens dutxàvem pràcticament amb aigua freda, perquè teníem els dos, compartíem aquesta mena de, bueno, desig de pobresa, de radicalitat, etc. No? En aquella casa entrava absolutament tothom qui volia, perquè pràcticament la porta la podies obrir amb una... donar un cop de peu, i era un pis preciós, molt gran, però molt buit, i era exactament una mica... responia una mica a l'ideal, no?, de despreniment i de... Que els dos, cadascú a la nostra manera, seguíem, no? I llavors la meva vida, abans d'entrar, es va anar aproximant a la vida monàstica, no? A la manera de fer, etcètera, no? Jo abans d'entrar, doncs, els dos últims anys d'entrar anava a missa cada dia, pràcticament, em aixecava als 6 del matí per resar abans d'anar a la feina, etcètera, no? Ja era una vida de conversió, no?
0: Vostè ja d'alguna manera s'estava preparant,
1: sí,
0: per el que li esperava, pel que vostè volia i perquè vin el que vindria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte.
2: De manera conscient o de manera inconscient?
1: Encara? De manera inconscient. Fins a un cert punt, de manera inconscient, perquè, bueno, era el que sortia de mi, i la resposta... Jo, per exemple, jo tenia un gran atret pel treball manual, no? I quan vaig acabar la carrera, abans de dedicar-me a l'ensenyament, vaig fer moltes experiències treballant en a la construcció, al camp, etc., no? Perquè m'atreia molt aquest món, no? I ho veia com un complement, de fet, de la formació intel·lectual que havia rebut, no? I necessitava allò, necessitava tocar la matèria i esforçar-me físicament, cansar-me físicament, no? I això és exactament l'equilibri que jo he trobat en el monestir, no? I en aquell moment jo no pensava per res de fer-me monjo, no? Però ja les coses anaven demanant el seu pas, diguem, a la meva vida, no?
2: Perquè aquí, en el monestir, com a prior, a banda de la pregària, a banda de l'organització comunitària, segueix fent totes aquestes feines,
1: sí,
2: manuals?
1: Sí, sí, ho intento. No tant com voldria, però sí, sí. De fet, bueno, nosaltres tenim un hort bastant gran, tenim uns fruiters, devem tenir un centenar d'arbres fruiters ara mateix, una hectàrea i mitja d'olivera, mitja hectàrea d'ametller, i tot això ho treballem entre un altre monjo i jo. I fem el que podem. A vegades que surt millor i pitjor, però sí, sí. I després tenim els animals, 4 animalets i aquestes coses. Sí, sí. Jo, la veritat és que no... tots els càrrecs que un va acumulant, també perquè la nostra comunitat és petita, i al final, doncs, els que tenim més energia i som més joves, doncs acabem assumint les responsabilitats de moltes coses que abans es repartien entre 3 o 4, doncs ara es concentren en una sola persona, no? Però mai se m'ha passat pel cap de deixar de fer aquestes feines, no? Perquè si no, trobo que tampoc faig bé les altres si no tinc aquest equilibri. I si no tinc la meva pròpia feina, jo crec que gestionar no pot ser només la feina d'una persona, no? Ha de fer una cosa i després ajudar els altres a fer la seva, no?
0: Vostè deia ara, els que som joves hem d'ajudar a la comunitat, no? Moltes vegades vostè ha parlat de com la vocació és alguna cosa que no està exempta a la joventut. Vostè n'és un exemple, però en aquest moment Hi ha moltes persones joves que estan pregant, hi ha moltes persones joves que han trobat a la fe aquest complement en forma d'emocionalitat, d'espiritualitat, que potser una vida més fútil, encara que no ho sembli, és fútil, no els ofereix, no?
1: Sí, sí, sí. Completament. La cosa és que jo estic convençut que la vida religiosa, la vida monàstica, és per joves, precisament perquè és una vida radical i el jovent necessita aquesta radicalitat, no? I el problema està que quan venen als nostres monestirs i no perceben de seguida aquesta radicalitat, marxen. Llavors, el jove vol entregar-se i el jove busca una resposta radical, forta i total a la seva...
0: Perdoni, quan vostè parla de radicalitat, a què es refereix?
1: Bueno, un seguiment de l'Evangeli que sigui fins a les últimes conseqüències, no? Uh-huh. Tant pel que fa a l'expressió del que un creu davant dels altres, sense avergonyir-se, tant com pel que fa a l'aplicació de la caritat, com, bueno, si parlem del seguiment de Jesús, que al final és el que és el nucli de la vida cristiana i per tant, per extensió, el nucli de la vida monàstica, doncs una vida de pobresa, una vida d'obediència, una vida de castedat. I si no es troba aquesta pobresa, aquesta obediència, aquesta castedat en els monestirs, doncs els joves no vindran, això estic segur.
0: Obediència, pobresa, castedat, és molt difícil obeir? No és fàcil ser pobre per les persones que ho són? I n'hi ha moltes en aquest país, n'hi ha moltes a Catalunya. Mm. L'altre dia llegíem als diaris que hi ha molts nens que estan passant moments de pobresa extrema a Catalunya, i castedat, per em permetrà que parlem d'aquest tema, no és fàcil, perquè al cap i a la fi, si parem a pensar-ho, no, l'obediència és el contrari a, per algunes persones que ho pensen així, a fer servir el que jo penso, a posar damunt de la taula el que jo crec. La pobresa és el contrari a tenir coses, i la castedat és, d'alguna manera, no tenir aquest plaer carnal, que d'alguna manera també forma part de la vida, no? Mm. No ha de ser fàcil cap de les tres excepcions que vostè ens acaba d'explicar.
1: Sí, el que passa que no, el que és fonamental per entendre la part positiva d'aquests valors, no? L'aspecte positiu, que és tal com nosaltres ho intentem viure, és veure que no és un esforç, no és estrictament un esforç de dominació del meu cos i de les tendències de la meva personalitat.
0: Dels meus desitjos.
1: Exacte, no? I no és la frustració de tot això i res més, no? Perquè un cristià és una persona precisament que el que experimenta en la mesura en què segueix el Senyor és una mena d'eclosió de la seva personalitat, no? I de desenvolupament de les seves potencialitats, no? Què passa? Doncs que nosaltres sabem per experiència, i això no cal ser cristià ni creient ni res per saber-ho, no? que si ens guiem estrictament pel nostre propi criteri per tirar endavant la nostra vida, no? Si ens dediquem exclusivament a satisfer els nostres desitjos, si ens dediquem exclusivament a acumular coses, som perfectament infeliços. I no només infeliços, sinó que som perfectament esclaus de les nostres tendències, no?
0: I poc pietosos i poc educatius.
1: Exacte. No? I completament, bueno, indiferents al patiment dels altres, etc. I és un camí que s'agafa i que es va aprofundint i que va conformant la nostra vida, la nostra personalitat, no? I tots nosaltres sabem què és això, i tots nosaltres hem passat per aquí i hem entrat en aquest camí. Llavors reaccionem, no? I intentem dir, bueno, doncs, jo sé que si em guio només pel que jo crec i el que jo penso, passant per sobre el que deia els altres, estic perdut. Per tant, intento portar la meva vida d'una altra manera, i pròpiament això és l'obediència, negar el meu propi criteri, negar la meva pròpia voluntat per veure què passa. I el que passa és que és una vida de llibertat, d'abandó, on l'angoixa existencial comença a desaparèixer, on l'esperança comença a fer la seva aparició, etc. No? La por de la mort comença a desaparèixer també.
0: No té por a morir?
1: Jo molta, però menys que abans.

0: La relació que tenen el monestir i els monjos amb la mort, precisament,
1: sí,
0: és una relació molt directa, i jo, les vegades que he vingut, és una cosa que quan el sento parlar xoca. Quan un germà mor, vostès resen en aquella capella de Sant Esteve, que ja té un espai per, precisament, tenir els cossos morts. Després tenen tots els rituals, la manera d'enterrar-se a terra sense cap insígnia. És xocant, aquesta relació, i fins a quin punt està present en el seu dia a dia, no?
1: Sí. A mi també m'ha xocat molt, i molt positivament, quan vaig entrar, no? Em va fer reflexionar molt, no? Sobretot em va cridar molt l'atenció la familiaritat que hi havia amb el cos, no? És a dir, jo un cadàver, doncs, no, jo, doncs, bueno, instintivament o naturalment no el voldria tocar, no el toco, no? O sigui, un cos que hauria d'estar calent i que està fred és una cosa que ens angoixa molt. I aquí, en canvi, quan vaig veure el primer monjo morir, no?, i vaig participar en el seu funeral, en el seu enterrament, doncs em va crear molt l'atenció com tots els monjos el tocaven, el canviaven, el vestien, el portàvem d'aquí i d'allà pel monestir, després l'enterràvem sense caixa, no?, hi havia com una mena de promiscuïtat, fins i tot, no?, que de fet neix d'aquesta fe, no?, de la fe que aquesta persona en realitat no és morta, sinó que viu, i viu una vida plena, no?, i que nosaltres, com a últim acte de caritat i de fraternitat i de compromís amb ell, doncs ens cuidem del seu cos, eh? I el cuidem el millor possible, i l'enterrem i resem per ell, etc. L'amor no és una cosa que s'hagi d'amagar aquí, ni al contrari, és una cosa que es mira de cara, no? Perquè precisament nosaltres creiem que Jesucrist va morir i va ressuscitar, i que ha vençut la mort, ha vençut el poder de la mort. I per tant, que nosaltres, després de la mort, el que trobarem és la vida autèntica, la vida plena, de la qual tenim en aquesta vida alguns moments que ens indiquen com serà, no? Alguna anticipació d'això, no? I com més seguim el Senyor, com més portem aquesta vida de santedat o d'esforç per la santedat, més experimentem ja aquí el que creiem que serà, no?

0: Escolta Poblet, amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
1: Quins indicis tenim de com serà?
2: Bueno, és només que a casa al matí veure les estrelles al cel o la sortida del sol, etc. No? O una conversa amb un germà de la comunitat o amb un amic o on hi ha una comunicació profunda de dues ànimes, no? Això és un avançada al que serà el cel, no? Segur, no? Segur, la bellesa de la litúrgia, evidentment, no? Quan una obra d'art, la música, l'arquitectura, no? Quan totes aquestes coses que ens diuen i que ens anticipen el que ha de ser la nostra autèntica vida, no? I el que serà.

0: Vostè pensa o ha sentit o ha percebut, més que pensa, perdoni, ha sentit o ha percebut la presència d'algú molt estimat que ja no hi és al seu costat? O al seu voltant? No estem parlant de res esotèric, ni... Estic parlant d'això que deia vostè, que m'ha emocionat molt quan ha dit la misericòrdia i la... i la pietat i la tranquil·litat a l'hora de tocar, d'acariciar, de cuidar la caritat, no? El cos d'un monjo que està mort, no? Hi ha tantes persones que moren soles i tantes persones que no tenen aquesta última oportunitat, no? Que potser no han tingut en vida ni tampoc tindran en mort, no? Per això li preguntava si aquesta capacitat que té vostè per explicar el que és la mort ha percebut alguna vegada aquesta sensació.
1: Sí, el cert és que quan la fe arrela en el cor d'una persona, no? I quan la fe en la vida eterna, no? Va esdevenint forta i sòlida, i creiem que les persones que hem deixat i que trobem tant a faltar, no? Estan vives i que ens veuen i que preguen per nosaltres també al cel, i que les nostres pregàries són eficaces també per alleugerir, no? El seu camí de purificació cap al Senyor en l'altre món. S'estableix una comunicació amb aquestes persones, no? I és una comunicació completament real i quotidiana. I això jo ho percebo, jo ho crec i ho visc diàriament, no? Sí, sí.

0: Com es pot explicar això amb un jove que arriba per primera vegada a Poblet? Allò que ens deia vostè abans, no? Que quan potser tot no va tan ràpid com ells voldrien, no?
1: Sí.
0: La pobresa, la castedat, tot allò que ens explicava, alguns marxen. Com se li pot explicar a un jove que acaba d'arribar? Perquè jo sé que sabem, el Pep i jo, que vostè té molt contacte amb els novicis, amb les persones que tot just arriben com vostè va arribar fa uns anys.
1: Sí.
0: Com se li pot explicar tot això a algú? No convèncer-lo, Prior, sí. Sinó senzillament explicar-li.
1: No, convèncer-lo és una missió perduda, ja.
0: No es pot convèncer ningú, exacte, no? Prior, no es pot convèncer ningú.
1: No cola de cap manera, sí, sí.
0: Però en cap sentit de la vida, No, només en aquest,
1: exacte,
0: en cap sentit,
1: sí,
0: de la vida.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo, i els joves d'avui dia encara més, no? Però el que sí que es pot fer és ajudar-los a interpretar el que ells mateixos experimenten. Perquè tot això, si és real, de fet, ho experimentem tots nosaltres, no? Si és una cosa, diguem, provocada per la nostra ideologia i per la nostra fe, doncs no forçosament es trobaran al cor dels altres, no? I en canvi, ells experimenten això. I tu els hi expliques, doncs mira, això t'està passant perquè tu estàs començant a portar una vida, segons Déu. No? Aquesta experiència que tu tens de proximitat amb les persones que han mort a la teva família, des que estàs aquí al monestir, és una cosa que ens passa a tots i passa perquè tu precisament estàs començant a creure, no? I estàs començant a portar la vida que Déu vol per tu.
0: A vostè li va passar quan va arribar?
1: Sí, sí, sí, em va passar amb això i em va passar amb moltes altres coses, no? Hi ha, per exemple, un fenomen molt habitual i, bueno, de fet, no habitual, sinó que sempre passa, és quan tu entres al monestir sense voler-ho i sense plantejar-t'ho, revises tota la teva vida anterior. I llavors comencen a emergir del teu subconscient i dels teus records coses que tu has fet, coses que han passat, ferides que tens allà que no estan guarides ni estan tancades i que t'estan fent mal i que tu ni tan sols havies tornat a pensar en elles mai, no? Però llavors entres aquí, comences a portar aquesta vida de pregària, d'interioritat, de vida fraterna, de litúrgia, de contacte amb la natura, una regularitat en els horaris. I llavors aquestes coses comencen a flotar, comencen a sortir a la superfície. I això espanta molt, i hi ha persones que marxen per això, perquè es troben amb els seus monstres. Però nosaltres, i això em referia abans, no? La missió del mestre novicis, del que acompanya els joves que entren, és ajudar-los a entendre què estan vivint. No? Llavors, quan tot això surt a la superfície, els has de dir, doncs, això és una gràcia que Déu t'està donant, de confrontar-te i enfrontar-te a la part fosca de tu mateix, no? I si tu no veiessis això que hi ha de fosc en tu i en tots nosaltres, no podries millorar, no podries començar a treballar, no podries començar a pregar per guarir tot això, no? I és el primer regal que Déu ens fa quan arriba al monestir, no?

0: ara estic entenent els terminis del noviciat, que sí. Estem parlant d'un procés, no és entrar per la porta del monestir i dir hola, vull ser monjo i ja està. Són anys i bastants anys.
1: Són set anys.
0: Set anys.
1: Set anys, sí. Hi ha un any d'aspirantat, és a dir, un any en el qual la persona que manifesta la voluntat d'entrar en el monestir ha de venir de manera recurrent i continuada, però no sense viure al monestir, és a dir, portant la vida que porti fora, treballant si pot ser, és molt millor, de fet.
2: En tots els sentits, Pere? En tots els sentits, portar una vida familiar, sí. Vital, en tots els sentits, fora
1: sí,
2: d'aquí.
1: Sí, sí.
2: És a dir, com una vida habitual,
1: una
2: però,
1: vida,
2: venint,
1: però
2: aquí.
1: Venint aquí. Però venint aquí, els caps de setmana quan pot, sí, o sí. Uns dies a les vacances i tal. Evidentment, ha de portar ja una vida de castedat, etcètera, no? Perquè això ja sí que és incompatible, diguem, amb aquest projecte, no? Però sí, llavors també se li demana pues, que comenci a integrar certes pregàries que nosaltres fem aquí en el seu quotidià, no? Perquè ell, doncs, quan vingui, es tracta de preparar la persona perquè el xoc sigui el menys fort possible, eh? Perquè realment la societat d'avui dia va amb un ritme i amb uns interessos i una manera de fer que és tan contrària, tan oposada a la del monestir, que aquest salt, si es fa d'un dia per l'altre, és que no hi ha ningú que ho suporti, no? Després d'aquest any d'aspirantat comença un any de postulantat, que es diu, que ja la persona viu a dintre del monestir, vestit de carrer, participa en la major part de les activitats comunitàries, no en totes, i no té drets ni deures. És a dir, no se li posa cap responsabilitat a dintre la comunitat, però també pot marxar d'un dia per l'altre, si vol. I nosaltres també li podem dir d'un dia per l'altre que marxi. I tot això respon a la necessitat de conèixer-nos mútuament, que ell conegui la nostra vida, que confirmi la seva vocació i que nosaltres veiem si realment ell té aquesta vocació, no? I després ja fa, diguem, el primer compromís seriós, que és el noviciat. Ja se li imposa el primer hàbit, és un hàbit una mica diferent, perquè es diferencia de les persones que ja s'han compromès de per vida a viure en la comunitat, però això dura 2 anys. I aquí ja, el fet de portar l'hàbit ja psicològicament ja canvia moltes coses, perquè realment ja se sent molt més part de la comunitat i de cara a la seva família, als seus amics, al món, doncs ja adquireix una personalitat pròpia de monjo, no? Després d'aquests 2 anys de noviciat, en els quals ell pot marxar en qualsevol moment també, si vol, sense donar cap tipus d'explicació, i nosaltres també li podem dir que marxi, hi ha un compromís per un mínim de 3 anys, que es diu la professió simple, on ell promet, on ell ja té, es considera que ja té la força suficient després d'aquests 3 anys de prova anteriors per dir, bueno, doncs jo em comprometo a quedar-me aquí 3 anys, no? I en aquest moment ja no, si vol marxar ja ha de demanar una dispensa canònica al Vaticà per marxar. Al cap de 3 anys pot marxar lliurement. I nosaltres també. Nosaltres no li podem dir que marxi de bones a primeres durant aquest període. I quan ha superat tots aquests anys, doncs arriba el dia gloriós de la professió solemne, no? on tu et compromets fins a la mort a viure amb aquesta comunitat i a buscar el Senyor i seguir-lo en el seu camí de creu i de resurrecció.
3: Segles d'història escoltats amb oïdes contemporànies.
0: Vostè deia al començament de l'entrevista que tots naixem amb la llavor de la fe. Sí. Durant l'entrevista hem anat parlant de tot, de valors, doncs, del compromís, de l'entrega, de l'estima, de la dedicació, del silenci també. Es queda un amb la sensació que la societat actualment va en la línia absolutament contrària en tot el que es necessita perquè aquella llavor que dèiem de la fe germini, no?
1: Sí, sí, és cert, però el que passa que, bueno, doncs Déu actua, a vegades quan les mediacions ja no funcionen, diguem, perquè les persones puguin arribar fins a ell, doncs Déu actua de manera directa i parlant directament al cor de les persones, no? A vegades una experiència radical i profunda del mal absolut, de la soledat absoluta, pot convertir una persona, bueno, pot fer-li buscar Déu d'una manera desesperada i real i positiva. objectivament, doncs, una societat que té por del silenci, i que té por de la soledat, que té por de la interioritat, etc., que defuig qualsevol cosa que s'assembli a la pregària, sembla que no hagi de portar Déu, però a vegades la porta d'una manera més eficaç a les persones, perquè ens porta tan ràpidament i d'una manera tan radical a la desesperació, que quan estem en aquest moment de desesperació, podem, bueno, pues, o tirar-nos per un barranc o girar-nos cap a Déu i demanar-li ajuda, no? I com que tots tenim aquesta llavor en el fons del nostre cor, tots tenim aquesta possibilitat, no?
2: Allò que deia del mal absolut, no? De sí. La banalitat del mal, que deia Hanaren, sí. Vostè que és filòsof. El mal absolut, quan el provoquem nosaltres o quan ens l'han provocat?
1: Les dues coses. Segurament on comença la frontera d'una cosa i de l'altra, no? És a dir, si jo sóc capaç de provocar el mal absolut, segurament és perquè en la meva vida, en la meva infància, etcètera, he hagut de patir, no? I he patit també la influència del mal, no? I a la vegada, quan jo exerceixo una força i una injustícia, quan jo peco cap al meu germà i trenco la seva vida, no és només la seva vida la que està trencada, també és la meva, no? Perquè en el fons tots, absolutament tots, tenim aquest desig i aquesta necessitat de comunió, no? I a la mesura que jo menyspreo, jo mato, jo violo, doncs tot això que de dolent i que marcarà la vida dels altres fins al final, també em marcarà a mi.
0: Com a prior d'un monestir, ha de manar en bé, eh? No,
1: sí, sí.
0: No mandar, sinó, sí. Sinó manar, no sé com ho traduiríem al castellà, ha de manar un conjunt de persones i el dia a dia del monestir, amb aquesta alternança entre el bé i el mal, quin pes tenen el bé i el mal en el dia a dia d'un prior d'un monestir com el de Poblet?
1: A veure, el bé és guanyant, segur. Sí. La veritat és que, bueno, no és fàcil. Jo fa poc temps que soc prior i la meva comunitat segurament està en un moment, doncs, molt significatiu i molt, de moltes oportunitats i de molt de canvi, no? Un moment de crisi, si es vol, però en el bon sentit de la paraula, no? Un moment de decisió, no? I això per mi és sumament estimulant, no? És a dir, bueno, doncs estem en una situació i que és un repte per nosaltres, perquè no som tants monjos, etc. I però més que pel nombre i tot això, que aquesta qüestió al final és superficial, sinó hi ha un repte de conversió comunitària, no? És a dir, bueno, doncs intentem nosaltres ser millors cristians, no? I estimar-nos més entre nosaltres, ser més fidels a la pregària, més radicals en tots aquests valors i aquestes exigències de l'Evangeli, no? I com es pot fer tot això? I aquesta és la... Bueno, doncs és, al final és el sentit de la meva tasca dintre del monestir, doncs trencar-me el cap una mica per veure com puc facilitar que tant els meus germans com jo mateix puguem atènyer, doncs, aquests ideals, aquests objectius que són els que ens han portat a la nostra vida, no? I llavors, evidentment, doncs, hi ha dificultats, hi ha resistències que no sempre són dolentes, perquè a vegades tu tens claríssim que això és el que necessites perquè la cosa funcioni, i la comunitat es resisteix, tu poses nerviós, però després entens que en realitat no era just el que tu pensaves, no? No era el que la comunitat necessitava, el que Déu volia per la comunitat, no? Jo he après molt de la resistència de la comunitat, no? I dono gràcies a Déu, no? Perquè jo soc d'aquestes persones que tenen un projecte i que no para de matxacar tothom fins que l'aconsegueix, no? I he trobat que hi havia molta saviesa, no? Molta, en el fet de frenar-me, no? I pel seu propi bé i pel meu. Sí,
2: bueno. Ja per acabar, sí. Pare, i com s'ho fa per... allò que diuen els que en saben, no? Per tolerar la frustració.
1: La veritat és que una frustració darrere una altra frustració darrere una altra t'acaben, doncs, fent una pell més gruixuda, no? Uh-huh. I la cosa és sobreviure a cada frustració i relativitzar les coses, que al final és el que aprens amb els anys, no? No ha sigut pas una fórmula filosòfica, sinó, doncs, trobar-me i haver de tirar endavant, no?
2: Prior, moltíssimes gràcies pel seu temps.
1: Gràcies a tu, un plaer.
3: Escolta Poblet, amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: Quantes sensacions i emocions meravelloses estem descobrint escoltant el prior, estimat Gregori.
0: Ha estat una aproximació en algun moment amb molt de detall el que és la vida de la comunitat de monjos que viuen al monestir de Poblet. Però sap una cosa, que aquests monjos no estan sols. Estan molt ben acompanyats, de fet, per una entitat, una associació, que és la Germandat de Poblet, que aplega tot de persones laiques que senten una certa proximitat amb tots aquests valors que hem explicat del monestir i que s'agrupen per compartir idees, experiències i ajudar a la comunitat a ajudar la comunitat en tot allò que necessitin. Hem parlat amb l'Enric Vendrell, que és el màxim responsable d'aquesta germandat.
4: Els meus records van lligats en el meu pare. El pare va ser de la germandat i jo havia acompanyat el pare.
0: Quan el seu pare va faltar, l'Enric Vendrell no va voler donar de baixa la seva associació a la germandat i va proposar a l'abat que hi havia en aquell moment de ser ell mateix membre d'aquesta entitat. Anys després va esdevenir director general d'Afers Religiosos i d'aquesta manera va tornar a ser un visitant assidu del monestir.
4: Aquesta direcció general em va fer anar a Poblet unes quantes vegades. I, per tant, jo n'era de la germandat, però, a més, per raó de la feina, aquells anys que van de l'any 13 a l'any 18, hi vaig anar diverses vegades en qualitat de director general.
0: I un cop va deixar la direcció general, hi va haver el que podríem anomenar un gir inesperat de guió, i és que un bon dia l'abat de Poblet d'aquell moment, l'abat Octavi Vilà, va demanar-li a l'Enric Vendrell, sense concretar ni poc ni molt el motiu, que l'anés a veure un dia al seu despatx per xerrar una estona. El resultat d'aquesta xerrada, doncs ens l'explica el mateix Enric.
4: Em va demanar si podia anar un dia a Poblet, que tenia ganes de parlar amb mi. Dius, sí, esclar, només faltaria. I t'asseguro que vam estar parlant molt. Jo diria que potser vam estar 3 hores fins que les campanes van avisar que era l'hora d'anar a la pregària. I jo pensava, no em diu perquè m'ha fet venir. La conversa va ser molt agradable, però jo pensava, bueno, van passant els minuts, i va passant els minuts, fins que, bueno, molt, ja dic, tocaven pràcticament a sexta, que Fra Octavi em va dir que perquè no em posava al capdavant de la germandat.
0: I es va posar al capdavant d'aquesta institució que enguany celebra el seu 80è aniversari d'existència amb un objectiu que és ajudar a la comunitat de Poblet en allò que necessiti. Les necessitats d'aquesta comunitat, però, han anat evolucionant al llarg del temps.
4: I a l'inici, doncs, tenim 4 monjos que arriben d'Itàlia per posar en marxa un monestir. Quan tot era derruït, quan Poblet era un terreny devastat i expoliat, i al cap de molt poc, doncs, es comença a crear un grup de laics que el que fan i el que els mou és ajudar aquesta petitíssima i inicial comunitat que els faltava de tot. De tot vol dir el menjar, la roba, els llibres, els faltava de tot. I la germandat comença així, un grup de laics, insisteixo, amb voluntat d'ajudar en tot el que fes falta. I ara avui, doncs, som una colla de gent que ens atrau Poblet no només per les pedres, no només pel patrimoni, sinó també i de manera principal per la manera, l'espiritualitat que defineix, oi, la comunitat de Poblet.
0: Doncs qui vulgui ser membre de la germandat de Poblet només ha de tenir aquesta afinitat de valors, voler-se implicar i escriure-li una carta al pare abat sol·licitant-li l'ingrés.

0: Ara parlarem, estimats oïdors d'Escolta Poblet, d'alguna cosa que, encara que no els hi sembli, el mestre Gorgori i servidora de vostès practiquem sovint, que és el silenci. Pep.
1: Nosaltres, quan no tenim un micro davant, no diem ni fava, eh?
0: Ni fava.
1: Re en tot el dia.
0: Re. Perquè ja ho deia Sant Benet, però el silenci, en moments oportuns, és prescrit fins i tot als deixebles bons. Per això, a causa de la importància del silenci, poques vegades els deixebles perfectes són autoritzats a parlar, encara que sigui de coses bones, sagrades i edificants. Perquè està escrit, en moltes paraules no faltarà el pecat, i la mort i la vida són en poder de la llengua. Fixi's vostè, eh? Pecat, mort i vida.
1: Sí, sí, i tot això depèn de xerrar poc, xerrar massa, xerrar destemps, per tant... Davant el dubte, millor quedar-se callat. Sant Benet la sabia llarga, eh? Insistim. Un document del segle VI, que és que parla de nosaltres, és que ens tenia retratadíssims. Eh?
0: Vaja, que Sant Benet és absolutament modern, actual i necessari.
1: Doncs sí. Després ve l'actitud que demana dels monjos en la salmòdia, mentre estan cantant els salms en els seus oficis. Diu, creiem que Déu és present a tot arreu i que els ulls del Senyor en tot lloc es guarden els bons i els dolents. Per això creguem-ho, sobretot, sense cap mena de dubte, quan som a l'ofici diví. Els demana, per tant, que en l'ofici diví facin un especial esforç per comportar-se adequadament. Diu, us vull cantar a la presència dels àngels. I, per tant, així s'ha de cantar en l'ofici. Diu, així doncs, considerem com cal estar a la presència de la divinitat i dels seus àngels i mantinguem-nos de tal manera a la salmòdia que el nostre pensament estigui d'acord amb la nostra veu.
0: Que difícil és això, que el pensament estigui d'acord amb la veu i encara més amb el que diem a través de la veu. Però, és clar, a la pregària ha d'haver un respecte i una reverència. Escoltin, si quan volem sol·licitar alguna cosa als poderosos no ens hi atrevim, sinó amb humilitat i amb reverència, com més no caldrà pregar al Senyor, Déu de totes les coses, amb tota humilitat i amb una donació ben pura. I sapiguem que serem escoltats, no pas perquè parlem molt, sinó per la puresa de cor i per les llàgrimes de compunció. Per això, la pregària ha de ser breu i pura, fora del cas que s'allargués per una fusió inspirada per la gràcia divina. Però que la pregària feta en comú sigui ben curta i quan el superior faci el senyal, que s'alcin tots alhora. Escolti'm, això és sincronia.
1: I això, a mi aquest capítol em sembla meravellós perquè és allò que després es va dir en el poeta castellà, lo bueno si breve dos veces bueno, doncs un cop més hashtag Sant Benet ja ho deia.
0: Escolta,
1: la pregària sí, molt bé, preguem Déu, tot el que vulgueu, però Déu no ens farà més cas en funció de

lloc, com el que hem vist, el supergran dormitori de Poblet. Però, si el nombre és gran, dormiran en files de 10 o 20, amb un vigilant que vetlli mentre els altres dormen. La llum ha d'estar encesa fins al matí. Dormiran vestits cenyits amb un cinturó o corda, de manera que en ser cridats s'aixequin de seguida i es presentin a l'obra de Déu amb tota rapidesa, però amb gravetat. Aquí a Poblet ja ho hem vist abans, que això volia dir pràcticament llevar-te i rodolar escales avall per arribar a l'altar. I diu, no es permetrà calçar-se els calçats dins dels llits per evitar la brutícia. Els monjos els tindran posats sota el cap perquè no els robin. Així els monjos es despertaran amb rapidesa i puntualitat per la seva tasca i s'adormiran de nou amb modèstia.

0: Déu-n'hi-do. Aquesta manera de dormir...
1: És que explica on s'han de posar les sabates, fins i tot, eh?
0: Còmode no era, perquè, clar, dormir amb un hàbit que és tan senyit podia ser bastant incòmode. Però, és clar, el Sant Benet, el monjo, la regla de Sant Benet, parlava de com han de dormir, però també com han de rebre igualment allò que necessiten, que aquest capítol em sembla molt interessant.
1: I tant.
0: El que murmura i es queixa d'haver rebut menys, encara que tingués realment un motiu, ha de recordar allò que diu l'Escriptura. Qui murmura, peca, i ha de ser corregit per l'abat. A mi aquest verset seria bastant difícil de posar en pràctica.
1: És que ara, no ha de ser fàcil, eh? No. És que ens té molt calats. Ens té molt calats en Benet. I no només els monjos. Després de parlar del dormitori i de... els que murmuren, ens anem a dormir, senyora Tarragona,
0: doncs
1: fent ones.
0: I murmurarem mentre dormim. It's nice
2: and quiet. Shh, shh. Escolta Poblet amb Sílvia Tarragona i Pep Borgori.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui, a la reflexió inicial, volem parlar de la lectura, que afavoreix la concentració i frena la degeneració cerebral. Llegir és mantenir el cervell en forma. La millor inversió en salut, i ho diu Sebastià Serrano, ell és catedràtic de lingüística, assagista i publica El regal de la lectura. Diu que quan llegim, el cervell interconnecta vista, olfacte, gust i tacte. La lectura necessita capacitat immediata d'anàlisi de la construcció per entendre els enunciats. Si l'adquireixes, ets capaç de comprendre textos de qualsevol matèria. Cal llegir, i no només a l'escola, perquè llegir exercita el múscul cerebral més difícil de millorar, que és el de l'atenció. Un altre referent per nosaltres i del que volem parlar en aquesta reflexió inicial és Rosa Montero, que diu que cal normalitzar la raresa. Tots som diferents. L'escriptora premiada amb la medalla d'or en mèrit de les Belles Arts ha parlat sovint a les seves columnes i als seus llibres de la salut mental. Ella va patir durant 15 anys trastorns de pànic. És important, diu, visibilitzar-ho i aprendre a cuidar-se a un mateix i fer-hi front. Diu Rosa Montero que una de les coses que has d'aprendre com a escriptora és a fer una espècie de gimnàsia mental saludable, per riure i per no perdre el camí, el que tens marcat. Ella diu, practica no llegir les crítiques, ni les bones ni les dolentes. I en aquest inici de programa també volem parlar de les lectures a les presons i dels lectors que tenen tot el temps del món per llegir. Davant una condemna perquè el temps passi més veloç i no acabis mirant el més enllà en un pati, una de les opcions és la lectura. A la biblioteca de Can Brians 2 hi ha un ambient de calidesa i una bona disposició de llibres. El Joan, que vol mantenir-se actiu, deixa un exemplar de la Divina Comèdia i agafa It, del gran Stephen King, perquè n'ha vist la pel·lícula. El Joan sempre ha llegit, explica que té un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat i que la medicació l'ajuda a concentrar-se i que sempre està llegint. Abans era politoxicòman i el primer any de presó va actuar malament, va passar primer grau i allà estava molt de temps sol a la cel·la. Allà, què va fer? Devorar llibres? En un any en va llegir fins a 225. Segons la llei penitenciària, cada presó ha de tenir una biblioteca i llibres adequats a les necessitats culturals i professionals dels interns. Les 9 presons que tenim al territori en tenen una cadascuna. A Brians 1, el bibliotecari fa també de dinamitzador i intenta animar la gent a llegir. El servei de préstec el fa servir un 10% de la població penitenciària, però el que llegeix ho fa habitualment. Alguns han passat dels 150 llibres en menys d'un any. Un altre dels punts a tenir en compte és que s'intenta donar servei a les diferents nacionalitats que hi ha a les presons. A Can Brians 2 n'hi ha fins a 71 de diferents i cal adaptar al catàleg de lectures. Han avançat perquè ara, amb un pressupost una mica minso, tot s'ha de dir, poden comprar alguns exemplars. Abans només vivien de donacions. El més demandat, de moment, és la novel·la en llengua castellana. I un dels temes curiosos és que en préstec demanen molts llibres de lleis, de religió i també de filosofia, que molts, diuen, desapareixen. Durant una temporada, un dels responsables d'una biblioteca en una presó explica que els llibres de Nietzsche desapareixien. Els còmics de manga també s'emporten la palma en les peticions i les biografies de criminals. La que més triomfa és Pablo Escobar, Mi vida i mi cárcel. Tenen també clubs de lectura, els que reivindiquem sempre des d'aquest programa, que fan els divendres, i llavors demanen lots de llibres a la biblioteca pública més propera. També poden consultar ordinadors, però internet està capat. Poden llegir notícies i veure YouTube on els seus familiars els pugen vídeos. En els clubs de lectura s'aconsegueix una experiència plena, perquè com la majoria que hi assisteixen s'han llegit el llibre, la presentació és amena i també és un gran moment de reflexió. I acabem aquesta reflexió inicial amb una de les frases que dèiem al principi. Llegir és mantenir el cervell en forma, com deia l'assagista Sebastià Serrano. Soc Rosa de Diego. Benvinguts.

0: I avui al programa us volem acostar una novel·la que reivindica l'escriptura i la lectura. La nostra protagonista és la Iolanda Bataller i des de ben petita li costa entendre que els éssers humans ens fem mal entre nosaltres. I la lectura ella l'ha ajudat en molts moments a poder resistir-ho. La trama de Massa deutes amb les flors ens mostra una dona en crisi que s'instal·la a les muntanyes del Pirineu amb l'esperança de poder-se refer escrivint en solitud. No preveu, però, que les persones ferides es reconeixen entre elles i s'ajuden. I és així com serà acollida per una família després d'una vivència colpidora. La importància de dir les coses, la necessitat d'escoltar i d'explicar, l'empatia, la tendresa i el dol compartit faran que, conversa rere conversa, l'escriptora vagi reconstruint una història familiar que és un cant d'amor a la vida a les valls altes del Pirineu. Massa deutes amb les flors, escrit per Iolanda Bataller, editat a Columna, ens acosta personatges com la solitària, el Pinco, la Maria, el Pere, la Rita, en Joan o el foraster. En parlem d'aquest univers particular amb l'escriptora, editora, periodista i gestora cultural, Iolanda Bataller. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Iolanda.
1: Moltes gràcies. Feliç de ser aquí amb Massa deutes amb les flors.
0: Massa deutes amb les flors. És un homenatge a aquelles persones que s'atreveixen a viure a la seva manera, Iolanda?
1: Sí, és un homenatge a homes, dones, que efectivament, com tu dius, decideixen fer un camí al seu, que a vegades no és l'esperat. Però especialment és un homenatge a dones, i a dones que, si s'atreveixen, encara paguen un preu més alt. És a dir, qualsevol persona que s'atreveix a fer les coses a la seva manera paga un preu. Si ets dona, encara més. Aleshores, això està molt present en el llibre des del títol, des d'aquest Massa deutes amb les flors, que és un homenatge a
0: Maria Antònia Oliver, no?
1: A l'Antònia Vicenç.
0: Ai, a l'Antònia Vicenç.
1: A l'Antònia Vicenç.
0: Perdona.
1: A l'Antònia Vicenç, que té un poema que és Morir-te encara no, tens massa deutes amb les flors, que té molt a veure amb la història, com tu explicaves, d'aquesta novel·la, però que també, bàsicament, el que fa és, d'això que tu comentaves, dins del llibre hi ha un capítol, el capítol 6, que és una mica la cuina de l'escriptora, d'aquesta solitària, on queda claríssim que som baula. I aleshores, a la meva vida com a escriptora, que comença des de molt joveneta, tot i que començo a publicar amb 30 anys, tinc molt clar, no?, que sóc hereva d'aquesta Antònia Vicenç, però de la Maria Barbal també, i la seva Pedra de Tartera, que aquí és molt present, o la Víctor Català, però també d'aquestes generacions noves, no?, des d'una Núria Bendicho, la Irene Solà, o la Gemma Ventura, o la Natàlia Cerezo. Per tant, aquesta idea de cadena, de baula, i d'una cosa que a mi em fa molt feliç, perquè, com deies, la meva vida professional des de fa 30 anys està dedicada a la literatura, a les lletres catalanes, des dels diferents àmbits, i és que quan nosaltres creixíem als anys 70 o 80, a la literatura catalana hi havia, si és que hi havia, una escriptora, Mercè Rodoreda, i poc més. O la Víctor Català, però Aurora Bertran era impossible de trobar, directament no es podien trobar llibres. I, en canvi, en aquests moments és impossible parlar de la literatura catalana sense parlar de les seves escriptores. I això em fa molt feliç, i en el llibre està molt present, també.
0: Molt present, ho dèiem al principi, no només l'escriptura, de la que parlarem, sinó també la lectura, els referents, aquestes baules. Obres de llibre que dèiem amb la poesia de l'Antònia Vicenç. Un referent teu que diu de la teva obra que treus a la llum els jardins més recòndits que habiten l'ésser humà. Amb tot, el plaer, el dolor i la poesia que comporten l'acceptació d'una herència, la fidelitat al paisatge. Diu moltes coses, en aquest recull l'Antònia Vicenç, del que és la teva novel·la, Massa deutes amb les flors.
1: Sí, l'Antònia és una dona sàvia. Jo li he volgut fer aquest homenatge perquè jo penso que ens marca moltes generacions, no només com a escriptora. Ella, amb pocs 20 i escaig, guanya el Premi Sant Jordi. En aquell moment la volen d'alguna manera fer entrar al sistema literari, que es quedi a la ciutat, i ella en defuig, se'n torna a la seva Mallorca, al seu poble, a la seva platja, i des d'allà fa la seva vida, i amb més de 50 anys ens descobreix, fins aleshores només havia fet prosa, ens descobreix que és una grandíssima poeta. I és d'aquestes, jo diria que és feminista, però no feminista de discurs, sinó feminista de manera de viure, que d'alguna manera molts dels personatges de Massa deutes amb les flors també ho són.
0: Que ho són de veritat, no? No d'aquests de boqueta, no?
1: A veure, jo
0: d'ideologia, no?
1: Penso que és necessari tothom i que tothom suma, per tant, fantàstic, però en aquest cas, doncs, amb l'Antònia Vicenç la llegeixo així.
0: En algun moment del llibre, i parlant de les dones, diu: la vida de les dones és molt esclava aquí dalt. Hi ha dones que no podien més, es rebel·laven contra l'home. No, això mai. Dona aixecada, dona perduda. Les dones han de fer cas. Quin món d'esclaus. No? Parlant de la dificultat que tenen les dones en un món, no et diré inhòspit, però difícil, complicat, no? On l'esforç és molt important.
1: Rosa, veig el llibre que el tens molt marcat, sí. I això m'encanta perquè jo els marco, els subratllo, els visc, i amb aquest llibre, que res, tot just fa pocs dies que ha arribat a llibreries, però m'estan arribant moltes lectures, ara també amb les xarxes, no? Que la gent penja els seus llibres molt subratllats, etc. La pregunta que fa, si efectivament les dones sempre paguen un cost per decidir fer el seu camí durant segles, no? Aquelles dones que no feien el que s'esperava d'elles, se les titllava de putes, de boges o de bruixes. I evidentment moltes de les que vivim en l'actualitat i fem allò que podem, perquè al final no és tant el que volem sinó el que podem, arribem a fer, som hereves d'aquestes putes, boges i bruixes, que evidentment ni eren putes, ni eren boges, ni eren bruixes, sinó que eren persones que feien el seu camí. Per tant, el preu és altíssim, i el preu en unes valls altes, quan comença la novel·la, que la novel·la té un marc temporal que va dels anys 40, 50 del segle passat fins a l'actualitat, encara més, no? Clar. I per tant, la mare d'aquesta família, el Massa Deutes amb les Flors, són diferents veus que totes expliquen una història, però des de la seva veu, i el pare i la mare, el fill, la filla, un foraster, aquesta solitària, i l'heroi de la muntanya, aquest Pingo, doncs la mare paga un preu altíssim per no fer allò que s'espera d'ella, i per tant no se l'entén, i ella mateixa tampoc s'acaba d'entendre i pateix molt.
0: També es parla del dolor, no? De fet, aquí mateix parla de que l'amor de la mare el sentia fort. Ella s'esforçava tant, s'esforçava massa. I diu: quan et fan mal de petit, el món es trenca d'una manera diferent que si te'l fan de gran. Això ho sé ara. Potser està bé que ho deixem aquí. Estic cansada, ja parlarem de la mare un altre dia, no? Aquests silencis, no? Aquests dolors interns que poden trencar una persona, i que a vegades, com en tot procés de dol, fins que un, doncs, ho reconeix, passa un temps, no? Perquè la ferida està allà oberta.
1: Sí, el llibre fa un cant i una reivindicació clara a la paraula entenent que hem de parlar, no? Com deia l'Audre Lorde, el meu silenci no em va protegir, el teu silenci no et protegirà. I per tant, és evident que aquesta solitària que s'acosta a aquesta família, aquest paisatge recuperat, ja parlarem de la muntanya, de les valls, que és una altra de les protagonistes clares, se n'adona clarament que allò que és difícil d'explicar, allò que costa d'explicar, és segurament el que val la pena d'explicar, i Massa Deutes amb les Flors intenta fer això. I doncs cada veu és com una confessió, acostant-se a aquest dolor. I a uns els hi costa més, als altres menys, però cadascun d'ells se n'adona que parlant, que quan compartim, ens n'adonem que tots som personetes, que un dia ens morim i ja està, i que els nostres dolors sovint s'assemblen molt, no? I per la Maria, la mare de la família, es tanca en un silenci molt profund i se n'adona massa tard que si hagués compartit, potser la seva vida hauria anat d'una altra manera.
0: Tu també reivindiques, en parles sovint en el llibre, de molts referents, de moltes baules, no? I ara que parlaves d'aquestes dones etiquetades com boges perquè van fer, es van sortir de la norma, perquè potser van fer el que no era políticament correcte, la Wolf, l'Anne Sexton, l'Alfonsina Storni, la Sílvia Plath, dones, diguem-ne, que van agafar vies secundàries, no? I la por dels altres, no? dels que eren importants, dels homes, del patriarcat, va fer que elles fossin com aparcades, no? Com considerades com a boges, que necessitaven, no, que no eren persones creatives, sinó que s'estaven sortint del camí que estava marcat per elles.
1: De fet, totes elles, aquests noms que dius, i aquí també fem homenatge
0: a les poetes, també.
1: Sí, coincideixen amb una cosa, que és que totes elles se suïciden. La malaltia mental, el suïcidi, està present també a Massa Deutes amb les Flors, i en aquest cas és evident, com això que dèiem de putes, boges i bruixes, a l'avís màxim és Ofèlia, no? El personatge literari de Shakespeare, que se suïcida i que passa la història, ens arriba a través de tot aquest art, totes aquestes pintures fetes totes per homes, d'una Ofèlia suïcidada, ofegada, preciosa, bellíssima, que és evidentment aquesta mirada masculina, perquè una persona quan s'ofega, se suïcida a l'aigua, no està així de preciosa, sinó que està inflada, deformada i destrossada. Per tant, no deixa de ser aquesta mena de possessió masculina de la dona morta, que així ja està calladeta directament, ja és el més controlable absolutament, i de nou se'ns fa aquest avís, no? O sigui, no us sortiu de la norma perquè us titllaran de putes, de bruixes o de boges, o, fins i tot, acabareu com totes aquestes, que és que no ho aguantareu i morireu. És a dir, el suïcidi com a forma de control, la mort com a forma de por, etcètera, etcètera. Això està molt present. I, evidentment, sempre és la societat heteropatriarcal, que no només és els homes, eh? També hi ha moltes dones. I la por que aquesta societat heteropatriarcal ens fa a tots i a totes, i creixem amb aquesta por, no? Aquella cosa que ens diuen des de petites, de no, no, això no ho diguis, que això no queda bé, això no es pot dir, això no. Això, al llarg del temps, és un avís per a navegants, o en aquest cas dones navegants, de compte que si fas tot això no funcionarà.
0: La solitària fa una revolució, no? En aquest cas, en el llibre, perquè diguem-ne que no segueix aquest camí sí de vies secundàries, d'intentar retrobar-se a si mateixa amb la seva escriptura, però no arribar a que aquesta por, no? A que aquest suïcidi l'agafi i l'atrapi.
1: La solitària i també la filla de la família, que és la primera dona a les valls que va a la universitat, fan una mica aquest seu crit de guerra, que és nosaltres no ens suïcidarem, perquè ja moltes s'han suïcidat abans nostra, i en homenatge a totes elles, i nosaltres som aquí gràcies a totes elles, la nostra revolució és no suïcidar-nos, perquè tenim dret a viure, dret a existir, dret a fer les coses a la nostra manera, dret a equivocar-nos, com hem vist totes les dones que s'han equivocat, milions d'homes al llarg de la història, i ens hem hagut de menjar amb patates, i vinga, i endavant. Nosaltres també tenim dret a fer-ho bé, a fer-ho malament, a fer-ho com puguem, però aquest és el nostre dret. I viurem, parlarem, ho compartirem, ho celebrarem, perquè tenim tot el dret.
0: I també parles, a part d'aquestes dones, d'aquestes baules, d'aquestes referents, també parles d'aquests homes, ara ho deies, aquesta societat, no? Que tot i parlar dels anys 40, als anys 50, l'actualitat, ara tu t'ho has trobat, la solitària s'ho ha trobat, aquests homes grisos, no? Que també poden existir a les valls altes, però els tenim envoltats a tot arreu, no? Que són els que decideixen el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, el que es pot dir, el que no es pot dir, i contra el que s'ha de lluitar i rebel·lar-se, no? Iolanda?
1: Els tenim a tot arreu, com tu bé dius. Parlo d'homes grisos i, de nou, també de dones grises,
0: i
1: perquè també hi són. I jo sempre penso que és por. És a dir, que les persones que fan això és perquè encara tenen molta més por que aquells, com la majoria de personatges, no hem parlat encara del pare, de la família, que també fa la revolució a la seva manera i es queda sol salvant un poble de muntanya, sol, completament sol.
0: Sol, pedra, sí.
1: pedra, ell que es diu Pere i és tot ell com un home de pedra. Per tant, totes aquestes persones que metafòricament anomenem grises són aquelles que creuen que s'ha de fer d'aquesta manera perquè sempre s'ha fet d'aquesta manera i tenen tanta por que no poden acceptar, no?, aquells que brillen o és directament por, no? Les persones poden pensar que és mal, que és segur que és moltes coses, però jo crec que al fons de tot
0: hi ha la por a que algú pugui dir alguna cosa brillant que ens remogui, no?
1: Clar.
0: I que ens faci tremolar del nostre estatus que ja tenim marcat.
1: Exactament.
0: Ara parlaves del Pere. Crec que aquesta història de les Valls Altes t'arribarà fa uns 12 anys, quan parles amb un dels personatges, el pare d'aquesta família, que és el que dèiem ara, que recupera aquest poble abandonat de pedra, no? Història viva d'un món que s'acaba, que està tocat. Ell és cultura de l'esforç, no entén les queixes, home de terra, home d'arremangar-se, d'anar contracorrent, perquè sempre sovint s'ha idealitzat potser la més ara, no? Iolanda, la muntanya, tu la coneixes prou bé. Però clar, la terra, qui la vol recuperar i la vol treballar i la vol seguir tenint viva, i en el cas d'ell, de recuperar un poble abandonat, ho té tot molt difícil, tothom en contra.
1: Dificilíssim. Ens hem d'imaginar aquest Pere, aquest pare de la família, aquest home, un home fort, això que tu dius, cultura de l'esforç, s'ha de fer això, fem això. És un home que quan el poble ja està totalment abandonat, ell diu, no, no, això ho hem de salvar, és el poble de les nostres vides, de la nostra infantesa, i tothom li diu, espera, però si no arriba ni el camí en el poble de pedra. Ell diu, és igual, i amb una oruga, l'home sol, triga dies, triga setmanes, obre el camí, ja tenim un camí que arriba a pedra. Li diuen, escolta'm, si és que no hi ha cases, han caigut totes les teulades, només hi ha quatre parets, i ell, amb els anys que calgui, va reconstruint el poble. Escolta, Pere, si no hi ha llum, si no hi ha aigua...
0: Igual els serveis bàsics, no?
1: Ho va aconseguint tot, no? Aleshores, és aquesta persona que, clar, quan ets així, et costa molt entendre que hi hagi persones que no són així. Per tant, aquí hi ha un dels temes també de la història, i tu mencionaves també aquesta visió des de ciutat,
0: sí,
1: aquesta visió idíl·lica, no?, de... Ai, que bonic, anem allà...
0: Els ocellets, això... la tranquil·litat, el silenci...
1: No? O aquesta casa rural que és preciosa, tot és meravellós, i tant que ho és, però oblidem massa sovint que perquè això sigui així, perquè allà hi hagi un lloc amb aquesta tan confortable, amb aquestes vistes, amb aquest lloc preciós, amb teulades, amb llum, amb aigua, amb tot... Hi ha hagut famílies que hi han deixat la vida, i és la família de Massadeutes amb les flors. I una cosa que és molt important, que crec que ara es té clara, però que no es va ignorar moltíssim als anys més o menys 60-70 del segle passat, no només a pobles de muntanya, sinó a pobles petits d'arreu, és el paper de les escoles. Des de molts despatxos on es prenen...
0: Es van tancar moltes escoles rurals, moltíssimes.
1: Exactament, doncs suposadament es prenen les decisions, dient, ai, mira, aquest poble d'aquestes valls... O és igual, també podia ser un poble de costa, però pobles petits... Sí. Ai, aquest poble hi ha molt poca mainada, tancarem l'escola.
0: Sí.
1: Bé, tancar l'escola, que desaparegui l'escola, que marxin les mestres, els mestres és... matar el poble, perquè les famílies no es poden permetre fer 2 hores de cotxe per portar els infants a l'escola i 2 hores més de tornar. Per tant, què fan? Marxen a ciutat, abandonen aquelles cases i mor el poble. I aquesta és la història de tantíssims pobles de Catalunya, però d'arreu del món.
0: I
1: aquesta reivindicació també hi és molt present. Per tant, són tota una sèrie d'històries protagonitzades per supervivents, d'una manera o altra, i que cadascun d'ells i elles intenta fer allò que, de veritat, noten que han de fer, encara que estiguin anant contra tot, contra tothom,
0: corrent,
1: contra els elements, de vinga.
0: Pedra, no? No hi quedava ningú, tu dius, durant anys em mirava el poble i estava segur que podia tornar a aixecar-lo. No és gaire gran, només 11 cases al voltant d'un carrer curt i estret que es tanca en una ermita romànica aixecada sobre un turó. I diu, ho vaig fer tot sol. Ara hi ha èpoques que tenim més de 50 persones dormint a pedra. Em dol que ella no ho hagi pogut veure. Les famílies tradicionals de pagesos que havien viscut de cultivar la terra s'estan acabant, però estic segur que en vindran d'altres i sabran treure altres rendiments a la terra i a les muntanyes. Ja ha començat a passar. És una mica... l'arribar a l'objectiu, no? Això que ha costat tant, que ha sigut tan difícil, no? Poder aconseguir 40 anys després veure que això és possible. Tot i el que s'ha deixat pel camí, eh?
1: Aquest home és un visionari, i com tu has dit, és l'alter ego d'aquest Pere, la persona real que, quan vaig anar a parar aquestes valls fa més de 12 anys i em van semblar un lloc únic al món, als vespres passejava amb aquest senyor, que aleshores devia tenir 70 anys o 60 llargs, i m'anava explicant històries, la història del poble, la història de la família. És de les persones que conec, que coneix millor la muntanya i també tot el folclor de les muntanyes, no? Tota la mitologia...
0: Les dones d'aigua,
1: dels Països Catalans, exactament, aquestes dones d'aigua, els maneirons... És una meravella escoltar-lo. I jo recordo aquells vespres escoltant-lo i pensant, aquí hi ha un llibre, aquí hi ha un llibre, i finalment, 10 anys després, el vaig poder escriure. Aquest llibre ha reposat un parell d'anys, que això m'agrada, és a dir, l'escriptura de Massadeutes amb les flors ha tingut la cocció lenta que es viu en aquestes valls, i això també m'agradava, no? Aquesta, fer-ho de la manera que aquest paisatge, que aquesta família tan generosa, que aquest món, que aquest univers allunyat del ritme frenètic que vivim tots a la ciutat, el soroll, l'accés de feina, aquesta necessitat de novetat constant, de carn nova, és tot el contrari, no? Està a l'altre extrem d'això, i això ha estat un regal poder-ho fer d'aquesta manera.
0: Són moltes coses les que has dit, parlarem de l'estil, de l'oralitat, que també és molt present en el llibre, no? Però aquest primer contacte, no?, amb aquest personatge que al final es converteix en el Pere, o que el Pere s'inspira en aquesta persona que vas conèixer fa uns 12 anys, Iolanda, la importància és això, de la pausa, del camí del silenci, de recuperar aquesta oralitat que hi és molt als pobles, no?, totes aquestes històries que si no es perdran, perquè quan la persona deixa d'existir, no?, perquè se li acaba el temps de vida, són moltes de les coses que sí que no s'han transmès de manera oral a algú, sigui de la família o algú foraster, no?, es perden pel camí, i fa molta ràbia que aquestes coses es perdin, no?, perquè allà hi ha la història, no?, i la importància, i no només els ancestres, sinó el per què hem arribat on hem arribat i per què les coses estan com estan.
1: Tens tota la raó. El llibre busca aquesta oralitat. Cada capítol és una confessió. És com si estiguessis parlant amb un amic, una amiga, estiguessis escoltant que t'explica allò que de veritat li ha passat, que l'ha afectat, etc. I certament hi ha aquest buscar l'homenatge i el mantenir aquestes vides, aquestes històries vives i que vagin passant d'uns a altres, no? I el clar aprenentatge per mi com a escriptora de que és escoltant els altres que ens escoltem a nosaltres mateixos. No s'ha parlat durant dècades de la literatura del jo. Aquí reivindico la literatura del tu, i entenent que aquest tu és vosaltres, és nosaltres, som tots. Això hi és molt present.
0: Ara que deies, no?, fa molt pocs dies que la novel·la ha sortit, però sí que, evidentment, hi ha la Setmana del Llibre en Català, hi ha hagut moltes presentacions, tu n'has fet. El feedback que reps dels lectors i lectores, no?, perquè sempre hi ha aquell punt dels lectors i lectores, no?, tu l'has cuinat a foc lent, que això és important, eh?, no amb una data concreta, allò amb les presses, no?, amb la bogeria del dia a dia, sinó has escrit i has esperat 2 anys, no?, fins a editar-lo. Al poder fer això, no sé si el feedback amb els lectors i lectores descobreixen coses que potser tu no t'havies plantejat, no?, i que a vegades passa, no? Doncs mira, jo, l'heroi de les muntanyes, que s'entra més en un personatge, que és aquell personatge que li toca, que li desperta alguna cosa a dins, no?, un cop tanques el llibre i reflexiones sobre el que has llegit.
1: M'està passant molt i emociona, perquè un cop el llibre arriba a llibreries, és de tots i de totes. És a dir, que els lectors, lectores, se'l fan seu, no? A mi m'agrada sempre dir que un llibre és una cadena d'entusiasme que neix, en aquest cas, en les persones de les valls, primerament, que m'expliquen i comparteixen amb mi el seu paisatge, la seva vida, la seva història, òbviament amb mi, i passa per tota la cadena, no?, l'editora, tot el procés, arriba a llibreries, i aleshores cada persona que decideix, que és un miracle, les persones que ens dediquem al món del llibre ho sabem, que és que una persona esculli a comprar el teu llibre i li dediqui les hores de lectura, de nou, amb aquesta velocitat que vivim, doncs sempre és un miracle, i a partir d'aquí aquestes persones fan la seva lectura. I clar, encara és molt recent, però sí, avui dia, com que tenim també les xarxes socials, llavors hi ha moltes persones que et comenten per privat de Twitter, d'Instagram o obertament. M'agrada molt perquè, certament, com tu dius, em descobreixen coses, moltíssimes. Després també m'agrada molt veure la identificació, no?, tantes persones que m'escriuen o en les presentacions que venen i diuen: m'he identificat moltíssim amb aquest personatge o amb aquest altre. És una cosa molt preciosa, plena de vida, i que fa que, doncs, tots aquests personatges de Massadeutes amb les flors siguin ja en molt pocs dies d'haver arribat a llibreries de totes i de tots.
0: Sí, Massadeutes amb les flors, hi ha moltes referències, és el teu retorn a la novel·la, tu deies, però per què la gent pensa que, perquè tu hagis esperat aquests 10 anys a tornar a publicar novel·la, no vol dir que tu hagis deixat d'escriure? Tu no pares d'escriure, sempre escrius a mà, tens llibretes, no? Tu deies abans, no?, el llegir molt, el subratllar, no?, el tenir marcats els llibres, el rebre tots aquests aprenentatges que després et serveixen, no?, perquè és material molt sensible que et pot servir per moltes coses a la vida.
1: Efectivament, jo escric sempre, des de petita vaig amb llibretes, escric per necessitat, però sí que penso que la Bataller editora i la Bataller directora li ha permès a la Bataller escriptora poder-se agafar aquest temps, i jo crec que això és bo, això és un regal. Els quatre llibres anteriors, com que treballo des de molt petita, des dels 15 anys, doncs per mantenir una família, per poder viure, d'acord, com deia la Marçal, no? Les tres voltes rebel, n'hi afegiria encara una, que és el tirar endavant també un fill com a mare soltera. Per tant, la vida del dia a dia, doncs, és, com dèiem, és ferotge, i sempre havia escrit els anteriors caps de setmana, mentinades, vacances, i va ser entre deixar de dirigir Llull i fins començar a dirigir Ona, aquest espai cultural preciós que compartim i que dirigeixo ara aviat farà 2 anys, no?, del carrer Pau Claris, en 94, em va haver-hi aquí aquests 7 mesos que d'una manera proactiva em vaig voler agafar per escriure com a feina principal. Vaig seguir col·laborant amb diferents projectes, però...
0: sí. Vas que... fer com una aturada, no?
1: Exactament, volguda, absolutament.
0: Una pausa, no?
1: Absolutament volguda, i professionalment hi ha persones que em van esperar, cosa que agraeixo moltíssim, i sí, me'n vaig anar a aquestes valls, és a dir, Massa Deutes amb les Flors està escrit en aquestes valls, vaig escoltar molt, vaig observar molt, vaig fer aquest ritme jo mateixa d'allà, i vaig anar escrivint, i ha estat una experiència boníssima, i aleshores, és més, entrego la primera versió a l'editora una setmana abans de començar a dirigir Ona Pau Claris, i volgudament la deixo reposar a quasi aquests 2 anys que tu comentes, que, de nou, igual que els 10 anys que no he publicat novel·la, tot i que vaig publicar aquell assaig fa 3 anys de lideratge, no?, de dirigir d'una altra manera... el deixar-ho reposar no vol dir que quedi allà en un calaix, sinó que vas treballant-hi, no? vas editant-ho, i, per exemple, de la primera versió entregada fa quasi 2 anys, aquesta que
0: la definitiva, que tenim,
1: que llegim, que compartim, potser m'he carregat, jo crec que és el que m'he carregat més pàgines, potser més de 100 pàgines, hi havia personatges sencers que han desaparegut, que no és que no m'agradessin, però que al anar-ho treballant trobava que no acabàvem de funcionar aquí. Al final hi havia un cor de dones, com un cor grec, immens, de més de 60 dones, cadascuna parlant-nos de la seva relació amb la maternitat, i també vaig trobar que això no hi quadrava pel to i per tot aquest to confessional. Era massa... Bé, doncs, tot això ha estat una experiència molt bona, i que recomano moltíssim, no?, el poder fer aquestes coses, que jo respecto sempre que tothom faci el que cregui
0: que
1: ha de fer, i a més, com que crec que a tots ens costa moltíssim aixecar-nos pel matí i que ja fem el que podem, doncs totes les opcions em semblen bones, però jo en aquesta ocasió ho he pogut fer així, i ha estat una experiència boníssima.
0: Descartar no ha de ser fàcil, per això.
1: Gens, és el que costa més. És el que costa
0: tot i,
1: més.
0: Tot i que vegis que en aquell moment, doncs, no quadra amb l'esperit, no?, en aquest cas de les valls altes, no?, de la muntanya, del que dèiem, no?, de tot el que hi ha i el que sents quan estàs allà, no?
1: Sí, és el que costa més. El meu ofici, com saps, és el d'editora, per tant porto més de 25 anys editant i fent créixer textos i veus dels altres. Ja costa amb els altres, però amb tu mateixa és dificilíssim. El que passa que sí que aquest fet de reposar és agafar distància, i sempre intento tornar-hi. Costa molt, però com si no fos meu, com si estigués editant el text d'un altre.
0: D'un altre.
1: I això és bo. Mai saps, mai
0: és,
1: saps.
0: És complicat, però com tu dius, la feina... Mira, ara hi ha un llibre, no?, que reivindica les editores, precisament. La feina és una feina també, i ara tornarem al llibre, de les silenciades, perquè és allò, és com un artesà, no?, o una artesana, no?, la feina d'editor, que és el que la persona que no es veu, però que acaba com donant forma final a tota la creativitat que ha tingut una persona a l'escriure, i a tot el que segurament li ha costat escriure aquell text, sigui, doncs, novel·la, poesia, etc, etc.
1: Sí, el llibre, les nostres editores, que també acaba d'arribar a llibreries, que ha fet totes les entrevistes, la Magda Gregori, la directora de la Mira, amb fotografies del Jordi Borràs, i que tinc el goig de ser una de les d'aquestes editores, és molt rellevant, crec que és molt important, perquè comparteix entre totes les editores que formem part del llibre, gairebé et diria que els darrers 60 anys de discurs editorial del nostre país. I això és importantíssim. A Massa deutes amb les flors hi ha un dels personatges, o apareix, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac és un personatge literari que jo des de molt petit adoro, des de que vaig veure Enflotats fent-lo allà al Poliorama, i estem parlant d'aviat farà 40 anys. I penso que les editores, com altres oficis, però el cas d'editora és clar, som Cyranos de Bergerac, d'alguna manera, no? Ajudem a creem o compartim la veu d'un altre, l'ajudem a fer créixer, l'ajudem a fer arribar, i sí, és importantíssim reivindicar-les, les editores, i aquest ofici.
0: Sí, aquest ofici, perquè és un, mira, és un ofici com, a, com a aquesta cultura de l'esforç que dèiem del Pere, de Massa deutes amb les flors, no?, que té en Pedra i amb aquesta reconstrucció, no?, d'aquest poble abandonat, perquè és una feina de mica en mica i de formigueta, i molt de formigueta. Tornem al llibre perquè en algun moment donat diu: som soldats que no sabem res, no sabem en quin bàndol lluitem, només sabem que serem derrotats. Potser només vivim de veritat mentre som petits, que és quan encara no hem descobert l'amor, quan no podem ni imaginar-la. Un dia has d'assumir que la vida és haver d'acceptar que el millor ja ha passat. Vivim, però som esclaus. Els treballadors som esclaus moderns. El pare es va convertir en un esclau dels propietaris de la granja de vaques, de la mateixa manera que l'avi i el besavi havien viscut sotmesos pel baró que posseïa la borda de Torrent on va néixer. En aquest tros es parla de moltes coses. Es parla de la mort, de la infantesa, de la lluita dels bàndols i també de les famílies i de que som esclaus, no? Molts.
1: Sí, alguns d'aquests temes ja els hem anat tocant. Un que tu has anat mencionant i que potser no hem compartit encara és aquesta cultura de l'esforç. No? Que el que l'exemplifica màximament és en Pere, el pare de la família, i que en aquesta cultura de l'esforç hi ha altres personatges de la novel·la, especialment la mare, que s'hi rebel·len. No? I que tenen clar aquesta idea de tots som esclaus, d'alguna manera, no? L'esforç i la cultura del treball està sobrevalorat i tenim dret simplement a existir perquè hem nascut. Llavors aquí hi ha acostaments a aquesta idea des de diferents camins. Per mi l'esforç és un tema, una constant a la meva vida, perquè jo sóc clarament una formigueta, una d'aquestes persones segurament, segur, workòlica, és a dir, amb una entrega al treball i allò que faig perquè hi crec, eh? Quan faig una cosa és que hi crec i m'hi aboco al 150%, però és cert que comença a arribar una edat, i ara ja en tinc 51, quan escrivia el text en tenia 49, que et planteges aquestes coses, no? I també les noves generacions, la generació del meu fill, per exemple, que ara tenen 18, 19, 20, que ens han vist pencatant, no? Han vist una mare, en aquest cas, tan extremament treballadora, et fan notar que hi ha altres maneres. És a dir, reivindico i crec molt en la cultura de l'esforç, però potser no portada a aquest extrem.
0: Que hi ha una altra vida, sí. Que hi ha una altra manera d'enfocar aquesta cultura de l'esforç.
1: Exactament. I aquesta cultura de l'esforç és molt útil en moltes coses, però en la creativitat no sempre ho és. És a dir, per escriure cal una cultura de l'esforç bestial perquè escrius perquè vols, per necessitat, ningú t'ho demana. Per tant, això vol de molta disciplina, és evident. No, no és el mateix que haver d'anar a treballar o a fitxar o el que sigui. No, no, això ho fas tu i a sobre ho fas en el teu temps lliure, familiar...
0: Setmana,
1: per tant,
0: etcètera.
1: És evident que vol de disciplina, però per la creativitat... És a dir, jo quan dirigeixo, o fins i tot quan edito, s'ha de fer això, es fa això, no? Com el que dèiem d'aquest personatge del Pere. Però per crear hi ha un punt que no és, he de crear i creo, no. Hi has de ser, has d'estar, però...
0: No, val constar, o sigui, l'esforç requereix constància, organització i ser-hi i posar-s'hi, perquè no pareix així...
1: Exacte, però no ho pots forçar com altres coses. I per mi això és interessant, no?, perquè em fa sortir de la zona de confort. Hi ha un personatge més enllà de la mare, que és aquest Pinko, l'heroi de la muntanya, que és aquest personatge que ve de ciutat, però que porta ja mitja vida o més de mitja vida vivint a dalt de tot de les Valls Altes i que té suposadament un petit bar però que fa el que vols, obre, tanca, no, a vegades s'empipa quan li va gent i els acaba posant un bitter cas i un entrepà. És un personatge que m'ho he passat molt bé escrivint i que és una mica com aquests bufons de Shakespeare, no? O el sense sentit, el nonsens de Beckett, un personatge que sembla que potser és com el boig, el tonto, i que t'acabes adonant que és el que més hi toca.
0: Aquí vaig.
1: I que el seu acostament a l'esforç és d'una altra mena, no? I que ell té claríssim que l'esforç més gran per treballar és el pensament, és l'estratègia, el decidir allò que fem. Que un cop tot això ho hem fet i que això, el pensar, el decidir, a vegades ho fas estirat al llit, no? I a vegades et poden veure estirat al llit i pensen que estàs descansant.
0: Exacte.
1: I potser és quan estàs treballant més.
0: I quan les neurones treballen.
1: Aquesta és la part més difícil. Després, el que fem amb les mans, el que fem amb els peus, ja és fer-ho, no? I aquest personatge és que a mi em diverteix molt, aquest heroi de la muntanya.
0: És un personatge molt ben definit, com tu deies, on tu has passat molt bé, i no m'estranya aquest pincó, aquest heroi de muntanya, que s'encarrega d'aquesta mena de refugi o de bar de muntanya, no? Tu dius, camina amb les cames una mica obertes, porta una gorra americana amb les orelles fora. La seva edat, ser tonto és un privilegi. A partir d'una certa edat pots tenir alguns privilegis com no haver de somriure a qui no vols, no dur diners a sobre, ni claus o telèfon, i ser tonto ruc babau. Ser tonto i sobreviure és haver guanyat el sistema. I ell fa molt temps que ha guanyat el sistema, no? Perquè acaba vivint com vol, no? I de la manera que vol, i de tonto no en té res.
1: Res. Crec que és important deixar espai per no saber, a la vida és important deixar espai per no saber, i el Pinko, aquest heroi de la muntanya, que no és un heroi, o sí, però com tu dius, és una persona que realment ha aconseguit viure com vol, com
0: a la
1: pot,
0: seva manera.
1: Però clarament a la seva manera. I que amb això que deies, no?, de les lectures, de lectors, lectores, hi ha molta gent que m'envia cites de frases del Pinko, sobretot, no?, com si fos quasi un filòsof modern. És un
0: però també hi ha tocs filosòfics en el llibre, eh?
1: Sí, no hem parlat del foraster encara, clar. I el foraster, que és el marit de la
0: aquí
1: filla,
0: vaig.
1: És un altre que també, aquest home que només ha llegit 3 llibres a la vida, però que cada dia fa una frase filosòfica. Però tornant a aquest Pinko, ens l'hem d'imaginar tal com tu el descrius, i perquè això, la idea, és un personatge que quan s'enfada amb algú, talla tronc, i els apila a la porta d'aquest algú i li diu, quan els cremis veuràs que estic molt enfadat, i un dia està molt content amb algú altre, molt feliç, torna a tallar troncs, els torna a apilar aquesta porta d'algú altre i diu, quan els cremis veuràs que estic molt feliç, molt content. Aquest és el Pinko, l'heroi de la muntanya, que em sembla entranyable
0: i encantador, no? Perquè et fa despertar moltíssimes coses. Tu ara ens parlaves del foraster, perquè hi ha aquestes dues visions a la novel·la, no? La família protagonista, que és revolucionària, no? El Pere, que és el pare, resisteix, guanya, en certa manera, però hi ha el foraster, que reconeix que la seva família, en aquest cas, ell és el marit de la Rita, d'origen asiàtic, s'ha adaptat a la vida de les Valls Altes per amor, a la filla del Pere, no? a la Rita. Ell reconeix que la seva família no va resistir, va marxar del seu país i de les seves terres, no? Aquí hi ha com un contrast, no? El Pere i la seva cultura de l'esforç, no? Que al final aconsegueix aixecar pedra, no? Amb un esforç diari i contracorrent, i el foraster, filosòfic, molt filosòfic, no? Que té aquesta part, no? De la persona de fora, que ell sí que ha hagut de canviar i que per amor, doncs, té aquesta vinculació amb les muntanyes.
1: Sí, efectivament, la Rita i el foraster haguessin pogut viure a qualsevol lloc del món, perquè de fet es coneixen a universitat, a una gran capital, no? De fet, el Pere, el pare, és conscient de que ha pogut reconstruir el poble també amb l'ajuda d'aquest foraster. Per tant, d'alguna manera són com dos grans, dos titans, dos gegants, això de manera simbòlica, que es troben, que el foraster, si s'hagués endut la Rita lluny i la Rita ho hagués acceptat, el Pere sí que no sap si s'hauria vist capaç d'acabar fent tot això, i en canvi aquest home, aquest foraster, reconeix en aquest senyor que no ha sortit mai de les Valls Altes i que està, reconeix també els seus pares, els seus avis, que no van poder resistir. De fet, és més, el foraster diu que el Pere ha resistit gràcies a les muntanyes, també, que les muntanyes l'han ajudat, i d'alguna manera sent que en aquest combat, tot això simbòlic, de gegants, guanya el pare de la Rita, però ell es deixa guanyar de bon grat, perquè d'alguna manera, ajudant a salvar aquest poble, també està ajudant els seus avantpassats que no han pogut salvar els seus i que han acabat anant a una gran capital europea i passant a una altra vida i el que això implica.
0: A un altre estadi. És una mica que s'agafen aquestes dues filosofies o maneres de fer tan diferents, s'agafen de la mà, no? I al final el Pirineu i les Valls Altes aconsegueixen doncs arribar a un objectiu comú, no? I un objectiu bonic.
1: Sí.
0: En aquest cas, sí. A través de la família. També parles de l'edatisme al llibre, no? De com les injustícies que es cometen, literàries, però també personals, no?
1: Totalment.
0: La gent, a vegades a la gent gran, o no ens els escoltem, quan segurament és on hi ha més filosofia de vida, més enteniment, més haver arribat en un moment tranquil de la vida on ja no has d'implicar-te en coses concretes d'acció-reacció, sinó que ho pots, no?, mesurar tot amb una altra calma.
1: Té a veure amb aquesta cosa que parlàvem a l'inici, de velocitat, de necessitat de carn fresca, de cosa
0: de
1: frenètica. Tu parles de les Valls, que ara hi arribarem, i també del món literari. En el món literari, com a la majoria de sectors, és molt evident. Quan veus de sobte, no?, una escriptora jove de 24 anys que té un èxit increïble i molt benvingut sigui, però veus que no és que ho estigui fent ella, sinó te n'adones ja, en el meu cas, des d'una senyora cinquantina que sóc, que ho està fent ella, però el que estan fent amb ella, i també a l'haver estat els darrers 30 anys formant part d'aquest món editorial, d'aquest món literari, saps també cap a on pot anar això, és a dir, que al final aquesta necessitat de carn fresca és constant, i per tant ja fa molt que m'agrada, i crec que és responsabilitat de tots reivindicar la història de les dones en tots els sectors, també en el literari, però també la dels homes, és a dir, penso que ara mateix hi ha molts escriptors nascuts als anys 40-50, dels quals, escriptors i escriptores, tots dos, dels quals som hereus i hereves, i sembla que no compten, no? Com n'hi ha moltíssims, però un Isidre Grau mateix, que va guanyar el Premi Sant Jordi, que ha construït un univers literari increïble, i que moltes persones, però no en general, sinó fins i tot en el món literari, potser no saben o ja no el recorden. No, reivindiquem totes aquestes generacions, i ara ho faig molt més ampli que el món dels llibres, en tots els mons. Reivindiquem totes aquestes persones que encara tenim, nascudes als anys 30, 40, 50... 60, que ens són mestres, que és evident que tenen moltes coses a dir. Està molt bé, jo, en tot a mi m'agrada molt dirigir equips i crear projectes i fer que les coses surtin, però sempre intento la barreja de generacions. I, per tant, és important reivindicar aquests escriptors. Escriptores, parlàvem de l'Antònia Vicenç, podem pensar en un Ferran Torrent, és igual, ahir hi havia la Marta Pessarrodona, o en Biel Mesquida, o tantíssims d'altres, no? Reivindiquem-los perquè ens fan, i tornem al món literari, però en tots els sectors, ens fan, i és molt important escoltar-los. Per això també m'agrada molt que aquest Massa Deutes amb les Flors sorgeixi d'unes converses fa 12 anys, quan jo encara no en tenia ni 40, i aquest senyor, aquest pare de la família, en tenia 60 llargs, escoltant-lo i tot el que em va inspirar.
0: I et va inspirar molt per aquest Massa Deutes amb les flors, amb una solitària que té un pòsit autobiogràfic, crec que clar, en aquest cas. Ella diu la protagonista, i crec que aquí va la importància que tu li dones a la paraula, a reivindicar que la paraula ens salva, parla: fa dies que no surto de l'habitació, em porten menjar, menjo i segueixo escrivint. Vaig descobrir Whitman en una universitat anglesa, el recitàvem despullades al mig del campus. Les amigues d'aquells anys em van ensenyar l'amistat entre les dones. Les amigues sempre hi són. No em miren com Whitman, no em vigilen, m'acompanyen. No?
1: Les amigues.
0: Les amigues, la importància, i també tornant a aquestes baules, no? El sentir-se baules d'aquests referents no només literaris, sinó personals, de la força, no?, que et poden donar en determinats moments per el que sigui, pels moments bons i pels moments dolents de la vida.
1: Sí, totalment, Rosa, totalment. L'amistat entre dones, que també des de petites se'ns ha fet creure que les dones competim entre nosaltres. Què va, és meravellós. L'amistat entre dones és això que tu acabes de llegir. A més, recentment hem anat fent trobades de dones, tant de les que havíem estudiat juntes a Anglaterra com en altres... En el darrer any, he tingut per casa trobades de 4 o 5 dones que fa 30 anys que som amigues, o aquest cap de setmana mateix, d'una de les meves amigues també de vida. I és una amistat tan preciosa. També tinc grandíssimes amistats amb amics homes, però... Hi ha una cosa entre dones que és molt, molt especial i que l'hem de cuidar, l'hem de vetllar, l'hem de reivindicar i trencar també amb aquests clixés que convenien molt als homes d'enamistar-nos entre nosaltres, de competir per coses absurdes. No, no, no. Jo crec molt en el sumar. Tu deies al principi una cosa que crec que és clau per fer-me a mi primerament lectora. No? I també quan parlaves de les biblioteques a les presons i d'aquest senyor que deies que s'havia llegit més de 200 llibres en un any, jo crec que arribo claríssimament a la lectura, perquè, com tu deies al principi, des de molt petita he vist que tots som personetes i que massa sovint persones que s'estimen es fan mal, ens fem mal entre nosaltres, i que sempre m'ha costat molt entendre això, i tant l'escriptura com la lectura com la paraula ens pot salvar d'això, no? O ens pot ajudar a que això passi menys. I crec que és important. De fet, en aquell assaig que vaig publicar fa 3 anys a l'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, la revolució del lideratge de les dones, parlo d'això, parlo de com es pot dirigir sent generosa i que la revolució és ser generosa i que encara costa molt entendre això.

0: que l'entrevistada és el resultat o la conversa de qui entrevista, i la lectura que n'has fet és molt profunda i molt preciosa, i te l'agraeixo molt.
1: A tu, gràcies.
0: Gràcies.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ara escolteu. El pot d'abans molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui parlarem d'una banda d'aquelles que es poden considerar de culte, un grup format a Memphis, Estats Units, l'any 1971, i que no van durar ni 4 anys abans no es van separar, però que ens van deixar 3 àlbums i un munt de cançons interessants que escoltarem avui. Tot va començar quan el cantant i guitarrista Alex Chilton li va demanar a Chris Bell de formar un duet a l'estil de Simon & Garfunkel. Chris Bell, que també era cantant i guitarrista, li va dir que no li venia de gust, però el va convidar a assistir a un assaig d'Ice Water, la banda que tenia amb el baterista Jody Stephens i el baixista Andy Hummel. Alex Chilton va quedar impressionat amb la banda i els va ensenyar una cançó que acabava de composar. A Ice Water els devia agradar la cançó, ja que van convidar Alex Chilton a formar part de la banda, que en format quartet va canviar de nom, va passar-se a dir Big Star i a més van incloure al seu primer disc aquesta cançó que els havia ensenyat i que es titula Watch the Sunrise.

Watch the Sunrise amb la seva bonica melodia a càrrec d'Alex Chilton i les precioses harmonies vocals de Chris Bell mostra clarament els punts forts de Big Star, i és que la clau de la banda era la unió dels dos enormes talents dels seus cantants, que també exercien de guitarristes i de compositors principals. De fet, Big Star sempre m'han recordat una mica Badfinger, no sé si us recordeu d'ells, el grup més desgraciat de la història de què vam parlar a inicis de la temporada passada. Les similituds entre tots dos grups són sobretot musicals, ja que eren dos dels pocs grups de principis dels 70 que feien aquest pop de guitarres sense floritures però amb grans melodies, hereu dels Beatles o dels Byrds, i tenien un so semblant, capaç d'alternar cançons suaus amb rocks enèrgics com la cançó que obre el primer àlbum de Big Star, aquest

Feel, la primera cançó del disc de debut de Big Star, publicat l'abril de 1972 i titulat Number One Record, jugant amb el doble sentit de l'expressió, ja que era el primer disc del grup, però també feia la conya que el disc d'un grup anomenat Big Star, és a dir, Gran Estrella, hauria de ser un número 1. I no, no va ser número 1. Tot el contrari, va tenir molt mala distribució i no va arribar a vendre ni 10.000 còpies els primers anys. Ara bé, a partir de finals dels 70 va començar a guanyar popularitat i actualment està considerat un dels àlbums més importants de la història. Si seguiu el programa ja sabeu on aniré ara, oi? Sí, surt a la llista dels 500 millors discos de tots els temps de la revista Rolling Stone i també a una altra llista menys coneguda però prou important, com la dels millors 1.000 àlbums de la història de Colin Larkin, que l'any 2000 va col·locar aquest Number One Record al número 188. M'encanten aquestes històries de discos que finalment obtenen el reconeixement i el crèdit que mereixien al seu moment. És com si finalment es fes justícia, perquè mireu quines cançons més bones que conté aquest disc. Per exemple, la seva segona cançó, The Ballad of El Gudo.

The Ballad of El Gudo, amb les seves grans melodies i harmonies vocals, és un exemple d'allò que va captivar els crítics, que van fer crítiques molt entusiastes, amb frases com «Cada cançó podria ser un single», «És un disc excepcionalment bo» o «Aquest àlbum és un d'aquells moments en què tot encaixa, un disc important que hauria d'arribar a dalt de tot amb una bona gestió». Llavors, per què no va triomfar? Doncs justament per això, perquè no va tenir una bona gestió. El disc el va publicar el segell independent del propi estudi on havien gravat l'àlbum, Ardent, que li va encarregar la distribució a Stax. Però aquests no el van saber promocionar i fins i tot, quan els esforços de la banda aconseguien generar un cert interès i sonar a les ràdios, la gent no podia comprar el disc perquè no el trobaven a les botigues. Finalment, Stax va encarregar la distribució de tot el seu catàleg a l'exitosa Columbia Records, però això, en lloc de millorar les coses per Big Star, va ser un pas enrere, ja que Columbia no tenia cap interès a treballar amb els segells independents amb què prèviament havia treballat Stax, i no només no va fer res per vendre més discos, sinó que fins i tot va retirar les poques unitats d'aquest Number One Record que quedaven a les botigues. Així, va ser molt complicat per als fans de la banda poder escoltar enormes cançons com aquesta When My Baby's Beside Me.

Aquesta, When My Baby's Beside Me, va ser el segon single extret del disc de debut de Big Star i demostra el gran talent de la banda per fer grans cançons amb grans melodies i, a més, fer-les sonar a la perfecció, molt ben arranjades i produïdes, en part també per la feina del productor del disc, John Fry, que a més era el propietari dels estudis Ardent on es va gravar l'àlbum. Com a cara B d'aquest single, hi trobem una cançó que demostra per què es considera Big Star com a un dels pioners del que es va conèixer com a power pop, un estil marcat per melodies lluminoses, precioses harmonies vocals i guitarres elèctriques intenses, que ja havia tret el nas als anys 60 amb algunes cançons dels Byrds, els Beatles, els Hollies o els Who, i que als anys 90 va ser molt popular a l'escena independent anglosaxona. Molts dels grups capdavanters del power pop dels 90 han citat com a influència Big Star, en part per cançons com aquesta, In the Street.

In the Street, aquesta cançó de Big Star, inclosa el seu disc de debut. Potser alguns de vosaltres us sona i ni tan sols coneixeu la banda o heu sentit aquesta versió original de la cançó. I és que aquesta In the Street va ser la cançó de capçalera de la sèrie That 70's Show, traduïda a Espanya com a Aquellos Maravillosos 70, la famosa sèrie estrenada a finals dels 90 i protagonitzada per estrelles com Mila Kunis, Ashton Kutcher i Laura Prepont. Això sí, la cançó que sona a la sèrie no és l'original de Big Star, sinó la versió de Todd Griffin a la primera temporada i de Cheap Trick a partir de la segona temporada. Però quanta gent sap que aquesta cançó és originalment de Big Star? Molt poca gent. Mira, una altra semblança amb Badfinger, que van escriure un exitàs enorme com Without You i la gent es pensa que és una cançó de Harry Nilsson que després va versionar Mariah Carey. Una altra semblança entre Badfinger i Big Star, a part que els dos grups comencen amb B i acaben amb R, és l'enorme admiració que tenien totes dues bandes envers els Beatles. Badfinger aquí van ser molt més afortunats, ja que van tenir l'honor de publicar com a primer single una cançó composta per Paul McCartney, van tocar amb George Harrison el seu disc All Things Must Pass i diversos cops en directe, i van publicar uns quants discos amb el segell Apple, que era propietat dels Beatles. Big Star, en canvi, van haver de conformar-se en publicar una cançó espectacular, fortament influïda pels Beatles, tant en la música com en la lletra. Alex Chilton la va escriure recordant la seva adolescència i, en part, aquell moment en què els Beatles van posar als Estats Units potes en l'aire l'any 1964, quan Alex Chilton i Chris Bell tenien 13 anys. Tot això està ben camuflat en aquesta preciosa cançó titulada 13.

Aquesta 13 és per mi una de les millors melodies que s'han fet. Em sembla simplement perfecta. I no dec ser l'únic que pensa així, ja que apareix a la llista de les 500 millors cançons de tots els temps de la revista Rolling Stone, l'han versionat un munt d'artistes de la talla de Wilco, Garbage, els Yeah Yeah Yes, Elliot Smith o Albert Hammond Jr. i també ha sonat a la sèrie d'Aquellos Maravillosos 70, concretament als episodis finals de les temporades 6 i 8. Fins i tot apareix prominentment a la pel·lícula Stargirl de la plataforma Disney+, tant en la versió original com interpretada pels propis protagonistes. Crec que és evident que es tracta d'una cançó espectacular, i els mateixos Big Star ho sabien, ja que va ser el primer single que van treure, però per allò que comentàvem de la promoció i distribució deficient, no va entrar a les llistes, com tampoc hi va entrar el tercer single de la banda, una cançó completament diferent, un rock and roll enèrgic titulat Don't Light

Don't Lie to Me, el tercer single del disc Number One Record, l'àlbum de debut de Big Star, tampoc va tenir cap ressò al seu dia, i les tristes xifres de vendes tant de l'àlbum com dels seus singles van anar fent augmentar les tensions dins de la banda, fins al punt que un dia el baixista Andy Hummel va clavar un cop de puny a Chris Bell, i aquest va contraatacar enclastant-li el baix contra la paret, deixant-lo fet miques. Ja diuen que la venjança és un plat que se serveix millor fred, i uns dies més tard, veient que Chris Bell s'havia deixat el cotxe obert amb la seva guitarra acústica dins, el baixista la va agafar i la va destrossar a cops de tornavís. Allò no podia seguir així, i el novembre de 1972, Chris Bell va abandonar la banda. Big Star, de totes maneres, van decidir gravar un nou disc, i al cap d'uns dies, Chris Bell va tornar, i de seguida van tornar els problemes. Una de les cintes on estaven gravant les cançons es va perdre, i amb els problemes de drogues que tenia, el guitarrista, Chris Bell, es va enrabiar i es va desfogar, ara amb el cotxe del productor John Frey. A finals d'any, amb una forta depressió, Chris Bell va tornar a abandonar la banda, i Big Star es van separar. Uns mesos més tard, però, els altres tres components, Alex Chilton, Andy Hummel i Jody Stevens, van tornar a la càrrega i van reprendre la gravació del segon disc del grup, un àlbum publicat el febrer de 1974 i titulat Radio City, que amb Big Star convertit en un trio, no tenia les harmonies i la creativitat que aportava Chris Bell, però mostrava una banda més directa, més espontània i molt més ben compenetrada, com queda patent en la cançó que obre el disc, aquesta Oh My Soul.

All My Soul va ser el primer single del segon disc de Big Star. Com ja era costum, per falta de mitjans i de promoció, ni el disc ni el single van tenir gaire ressò, tot i que avui dia, com l'àlbum anterior, aquest Radio City està considerat un disc de culte, tot un clàssic del rock, i ha rebut crítiques entusiastes dels mitjans, que elogien l'enorme talent dels músics, la solidesa de la banda, el so estimulant i la qualitat en general de totes les cançons del disc, com per exemple la que va ser una de les cares B de Oh My Soul, una cançó acústica que no arriba als 2 minuts. Però quins 2 minuts! És aquesta meravella composta, interpretada i cantada per Alex Chilton i titulada I'm in love with a girl.

Amb cançons com aquesta, I'm in love with a girl, pot semblar increïble que aquest disc no tingués més ressò que el que va tenir. Però és que Big Star seguien encallats en un terreny pantanós de disputes discogràfiques del qual no en podien sortir. Una altra semblança amb Badfinger, per cert. I és que Columbia Records, que recordem que havien passat a controlar tot el catàleg dels segells Stax, després de certs desacords entre segells, va negar-se a distribuir l'àlbum. I tot i això se'n van vendre unes 20.000 còpies, que ja és el doble que les vendes del primer disc, però no deixa de ser una xifra ridícula per un disc amb himnes com aquesta September Girls.

September Girls va ser el segon single del disc Radio City de Big Star, un àlbum que, com el primer disc, tot i passar desapercebut, està molt ben considerat en l'actualitat, ja que apareix a diverses llistes de millors àlbums de la història, inclòs a la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone, que també inclouen aquesta September Girls com a 178a millor cançó de la història. I és que, segons va definir l'escriptor Michael Chabon amb una certa dosi d'ironia, September Girls és el número 1 més gran que s'ha fet mai que no ha entrat a les llistes. I la seva influència ha estat prou important. No només la van versionar grups mítics com els Searchers o les Bangles, sinó que, a més, Katy Perry va escriure la paraula Girls amb U en lloc de I al seu single California Girls, en homenatge a aquesta cançó de Big Star, que també ho escriu d'aquesta curiosa manera. Poc després de la publicació del disc Radio City, veient que no hi havia manera de tenir ni una mica d'èxit, Andy Hummel va deixar la banda per concentrar-se en els estudis i viure una vida més normal. El van substituir durant uns mesos, però de seguida Big Star es va tornar a dissoldre. Al setembre de 1974, 8 mesos després de la publicació del segon disc, Alex Chilton i Jody Stevens van tornar a l'estudi per treballar en un nou disc. Ja veieu, Big Star perdia un component per disc. Si van gravar el primer disc com a quartet i el segon com a trio, ara ja eren només 2, però van comptar amb diversos músics de sessió i amb la parella d'Alex Chilton, Lesa Aldrich, fent segones veus. A principi de 1975, el disc ja estava gravat i els va quedar un àlbum força diferent dels dos anteriors, més fosc en alguns moments, però amb cançons que podrien haver estat èxits, com aquesta Kiss Me.

Kiss Me, una de les millors cançons d'aquest tercer disc de Big Star, del qual se'n van fer només 250 còpies promocionals, amb les quals John Fry, el propietari de l'estudi i del segell independent Ardent, i Jim Dickinson, el productor d'aquest disc, van anar porta a porta dels grans segells buscant algú que el publiqués. Ho van provar per tota Nova York i més tard també a Califòrnia, però ningú va mostrar interès i finalment van desistir i van guardar el disc en un prestatge. Una pena, ja que contenia cançons molt interessants com aquesta curiosa versió de Femme Fatale de The Velvet Underground.

Vist que cap gran segell volia distribuir el tercer disc de Big Star i que no tenia sentit tornar a repetir la fórmula fracassada de la mala distribució dels dos primers àlbums, la banda va tornar a separar-se, ara ja definitivament. Havia de ser frustrant desaparèixer com a banda, havent fet uns discos tan interessants, plens de cançons tan bones i no haver despuntat gens per culpa de temes aliens a la banda. S'ha de tenir molt mala sort. Mira, una altra semblança amb Badfinger. Però no, no va quedar aquí la cosa. L'any 1978, al Regne Unit es van publicar els dos primers àlbums de la banda junts, com a un sol àlbum doble. I la resposta va ser molt entusiasta, amb crítiques molt bones i despertant cada cop més interès. Tant que poc després es va publicar, ara sí, l'esperat tercer àlbum de la banda. Sí, aquest que havia quedat agafant pols en un prestatge i es va publicar tant al Regne Unit com als Estats Units. Abans de la seva publicació s'havia parlat bastant del disc i com que no tenia títol, se l'anomenava de diverses maneres, des de Third, ja que era el tercer disc del grup, fins a Sister Lovers, és a dir, Amants de Germanes, ja que els dos components que quedaven al grup en aquella època sortien amb les germanes Lesa i Holiday Aldridge. Suposo que per no donar peu a dubtes ni confusions, aquest tercer disc es va titular de les dues maneres alhora, és a dir, Third/Sister Lovers, i contenia una altra versió que em flipa, aquesta cançó dels Kings titulada Till the End.

Poc després de la publicació d'aquest Third Sister Lovers, l'antic component de Big Star, Chris Bell, va perdre el control del seu cotxe i va morir quan va impactar amb un fanal. Al contrari del que devia pensar molta gent, no anava begut i ja no consumia drogues, però es devia dormir o distreure i va morir a l'edat de 27 anys, un altre component del Club dels 27 i un altre semblant amb Badfinger, que també van perdre Pete Ham amb 27 anys. La fama dels dos grups va anar creixent al llarg dels anys i Big Star se'n va beneficiar especialment quan bandes com els Replacements o REM van citar-los com a una de les seves influències més importants. L'any 1992 es van reeditar

Dir-vos la vostra atenció. Thank you, friends. Espero que us hagi agradat molt la música i la història de Big Star. Ens veiem la setmana que ve al proper episodi del Pop d'Abans Molava Més, amb més bona música i històries interessants. Fins llavors, thank you, friends. Moltes gràcies, amics i amigues.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: És dijous 20 d'agost del 2026. Continuem en aquesta tercera setmana d'agost. Per alguns ja s'acaben les vacances, amb la calor, que continua sent protagonista, i els incendis, que també són alguns dels principals focus de la jornada. Catalunya ha assolit la xifra sense precedents. Aquest 2026 ja són 20 els dies en què algun punt del país s'ha arribat als 40 graus o més. 4 més que tot l'any passat. Una dada que confirma un estiu excepcional i una tendència clara. Temperatures que abans eren extraordinàries, ara cada vegada són més habituals. En parlàvem ahir amb experts. Aquesta calor extrema també complica la situació als boscos. A Catalunya i arreu de la península. A Urdes, a Càceres, un incendi ha cremat més de 3.700 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones. Uns 170 efectius treballen aquesta nit i també avui en aquest foc especialment complicat. En plena crisi migratòria, el govern espanyol prepara també un pla per traslladar a la península uns 500 menors migrants vulnerables, entre ells molts nens i també moltes nenes. La proposta inclou diferents vies d'acollida, mentre que Ceuta continua atenent uns 1.350 menors, molt per sobre de les seves 29 places ordinàries. En parlarem d'aquí uns minuts amb Elisenda Xifré, presidenta de la FEDAIA, la Federació d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència Vulnerable. D'altra banda, el PP reclama retornar al Marroc tots els migrants que van entrar irregularment, diuen també els menors, i anuncien que portarà al Tribunal Suprem la negativa del govern a comparèixer al Senat. És dijous 20 d'agost, això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. T'expliquem què passa en les properes 4 hores de ràdio. Com dèiem, d'aquí uns minuts parlarem amb Elisenda Xifré, presidenta de la FEDAIA, i li preguntarem sobre els menors migrants i tot el que comentàvem ara. Repassarem l'agenda cultural del dia, com fem cada jornada, i també marxarem cap a un dels racons misteriosos que ens proposa la Lorena Amo. El tema de l'actualitat internacional del dia serà Cuba. El Vicenç San Clemente ha pogut parlar amb una persona molt i molt interessant sobre aquest tema i escoltarem la conversa i donarem context sobre tot plegat. També ens preguntarem com ens afecta la calor al cicle menstrual, perquè sí, estem dient que la calor ens afecta a la nostra salut i també doncs, a la nostra salut menstrual, a la salut de totes aquelles persones que menstruen. I també us proposarem un restaurant per anar aquest estiu, un restaurant de truites. Es diu Los Tortilles, està aquí a Barcelona, i a banda de moltes altres truites també fan cuina catalana, i els hi preguntarem de quina manera hem de conservar els ous i tot el que té a veure amb els làctics ara a l'estiu, que són especialment complicats. Parlarem de música i ho farem amb Al·lèrgiques al Polen, un grup de música que, si no les coneixeu, us heu de quedar. Amb el Jordi Vila, el nostre company, parlarem de voluntariat. Ho fem cada dijous. Avui ens visitarà la gent de la Fundació Arrels, perquè l'estiu també és un moment especialment vulnerable per totes aquelles persones que viuen al carrer amb aquestes temperatures extremes que estem vivint. A les 11, a l'última hora, agafarem la màquina del temps, marxarem cap a l'any 1997 i després ens acompanyarà la Míriam Victòria, la nostra col·laboradora. Avui parlarem d'alimentació i bellesa. Tot això i molt més. Si no t'ho vols perdre, queda't aquí amb nosaltres fins les 12. Ara, moment, per la informació de serveis. Des de l'EMET, Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui, canvi de temps a Catalunya. Núvols d'evolució que a partir del migdia activen avisos per ruixats i tormentes que poden ser localment forts i venir acompanyats de ratxes molt fortes de vent i calamar-se a la tarda. Pel que fa a les temperatures, les màximes en descens generalitzat llevat del litoral de Tarragona, amb pocs canvis en general, continuen valors elevats, però més suaus que els d'ahir. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Demà continuarà baixant les màximes i es quedaran en valors més suaus al llarg del cap de setmana. Es mantindrà la inestabilitat. Pel que fa al vent, avui fluix de direcció variable amb predomini de la component sud a partir de la segona meitat del dia, amb intervals moderats a l'interior del terç sud. És una informació d'EMET.
0: I coneguem quin és l'estat del trànsit a aquesta hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara domina la fluidesa la xarxa viària catalana per comentar-vos que a l'autopista AP7 hi ha un vehicle avariat al voral a Granollers en sentit Barcelona i això provoca intensitat des de la Roca del Vallès. També comentar-vos que la Ronda del de Barcelona la vivim hi ha retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat, sobretot per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Moment ara per la informació. El govern espanyol treballa en un pla per traslladar a la península uns 500 menors migrants vulnerables que continuen a Ceuta després de l'entrada de persones des del Marroc a finals de juliol. Es tracta sobretot dels menors que es troben en situació més vulnerable, entre ells també molts nens i moltes nenes. Maria Rubio, bon dia.
4: Bon dia. El Ministeri d'Infància i Joventut estudia diferents vies d'acollida, com ara el trasllat a les comunitats autònomes, l'acolliment familiar o la participació d'entitats especialitzades en protecció de la infància, sense que en tots els casos calgui traslladar-ne la tutela a les autonomies. La situació continua sent especialment complicada a Ceuta. Des del 30 de juliol la policia ha identificat més de 2.100 menors arribats a la ciutat i actualment el govern ceutí n'atén uns 1.350. La capacitat ordinària d'acollida que té assignada a la ciutat és de només 29 places. El govern defensa que qualsevol actuació ha de prioritzar l'interès superior del menor i recorda que en un retorn al Marroc només es pot fer si existeixen garanties i quan sigui possible quan es produeixi una reunificació familiar segura.
0: La proposta que ha provocat una nova topada política amb el Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo reclama retornar al Marroc tots els migrants que van entrar irregularment, també els menors, i qüestiona el trasllat de 500 d'ells a la península.
4: Feijóo també ha anunciat que el Partit Popular recorrerà al Tribunal Suprem la negativa del govern a comparèixer al Senat per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Paral·lelament, els populars preparen la reprovació de 5 ministres.
0: I, com dèiem, en parlarem de tot plegat d'aquí uns minuts. Serà cap a 9:15 amb Elisenda Xifré, presidenta de la FEDAIA, que és la Federació d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència Vulnerable. Continuem també molt pendents de l'incendi de Las Hurdes, a Càceres, que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees i ha obligat a evacuar més de 700 persones d'una dotzena de nuclis de població. També s'ha ordenat el confinament de Nuño Moral.
4: Durant la nit, uns 170 efectius entre la UME i els equips d'extinció treballen sobre el terreny aprofitant la baixada de temperatura, l'augment de la humitat i l'absència de vent. Tot i això, és un incendi especialment complicat perquè és convectiu i genera la seva pròpia meteorologia amb pirocúmuls que provoquen nous focus i reactivacions. Les flames han activat diversos habitatges, han afectat, volíem dir, diversos habitatges i han arribat fins a Salamanca, on els punts afectats ja estan controlats. Les autoritats investiguen, a més, si el foc podria haver estat provocat intencionadament.
0: Catalunya, que ha assolit aquest estiu un nou rècord de calor, ho dèiem abans, en 20 dies en què s'han superat o assolit els 40 graus en algun punt del país. És la xifra més alta dels registres recents i supera els 16 dies de l'any passat.
4: La calor extrema no s'ha concentrat en un únic episodi, sinó que Catalunya ha encadenat diverses calorades. A l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida s'han fregat els 44 graus, mentre que Lleida capital ja són 15 els dies per sobre dels 40 graus aquest any. Les nits també han estat especialment caloroses, amb un rècord de 54 nits tòrrides a Barcelona, és a dir, sense baixar dels 25 graus. Les dades, segons els experts, confirmen en una tendència. Els 40 graus, que abans eren excepcionals, són cada vegada més freqüents a Catalunya.
0: Barcelona i l'àrea metropolitana han registrat una desena de tirotejos en el que portem del mes d'agost.
4: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reitera la necessitat d'endurir les penes per narcotràfic, que situa al darrere d'aquests incidents. Núria Alcalà.
5: Sí, l'últim va tenir lloc aquesta mateixa setmana a Badia del Vallès, on la nit de dilluns es van registrar uns trets a l'aire sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni vincula aquests tirotejos al control del tràfic de drogues, reitera així la necessitat d'endurir el codi penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
6: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
5: I és que només el mes de juny van ser assassinats a trets dos homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i aquest mes d'agost s'han registrat 9 tirotejos en els darrers 10 dies, la majoria sense ferits.
0: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 210 incidències a Catalunya des de principis d'any i fins a mitjans d'agost. L'homofòbia és la principal causa de discriminació amb gairebé un 43% dels casos.
4: La transfòbia representa representa més del 23% de les incidències, seguida de la LGTBI-fòbia i la lesbofòbia. Pel que fa als espais on es produeixen, la via pública i l'àmbit laboral són els més freqüents. Les agressions verbals són el tipus d'incident més denunciat, amb un 20% dels casos. També destaquen les mostres d'odi i exaltació, amb un 19%, i les agressions físiques, que representen gairebé el 18% de les incidències registrades.
0: Quatre associacions del sector de l'oci nocturn, FECASARM, Spain Night Light i la italiana Silp FIPE, i també l'Associació Internacional d'Oci Nocturn, han condemnat la brutal agressió del 12 d'agost a un jove italià de 21 anys.
4: La víctima, Nicola Maggiotto, continua hospitalitzada en coma induït. Recordem que va ser agredit per un grup de persones a la sortida de la discoteca Sea Beach Club, a tocar del parc del Port del Fòrum de Barcelona. En un comunicat, les associacions han informat que estan estudiant personar-se com a acusació popular en la causa penal i han exigit que s'investigui el fons del succés per posar a disposició judicial els responsables d'aquesta agressió, que titllen en un comunicat conjunt de terrible i injustificada. Hores d'ara, però, els autors de la salvatge pallissa es troben en parador desconegut i els Mossos mantenen oberta una investigació.
0: I els Mossos també han detingut a 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
4: Les comprovacions inicials van permetre detectar un possible sistema organitzat en què diverses persones haurien facilitat inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica d'uns 800 euros. En total, la investigació ha permès acreditar 23 fets delictius, entre els quals hi ha falsedats documentals, estafes i delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
0: Cau una organització criminal que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori de Terrassa. Hi ha 4 detinguts.
4: Dues persones més estan investigades. Formarien part, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa, on fabricaven medicaments il·legals per aus. El passat 23 de juliol es va fer una entrada i registre en aquest local i en un domicili de Rubí. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilos de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
0: I d'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara, que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada vegada que hi ha temporal. Pilar Ribas.
7: La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a principis de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
8: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests 2 anys. Esperem que sigui, que baixi l'impacte. Evidentment, l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
7: La construcció de la bassa tindrà un cost proper als 445.000 euros, dels quals el 95% els aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Se situarà a l'oest del nucli urbà, entre la carretera de la Galera i la de Mas de Barberans.
0: El govern de la Generalitat planteja que els trens d'alta velocitat que vinguin des de Madrid entrin a Barcelona a través de l'estació de la Sagrera. Es tracta d'una proposta que permetrà anar de Barcelona a Madrid en menys de 2 hores, evitant aturar-se a Tarragona i sense passar per Sants.
4: Per fer-ho, caldrà construir un nou ramal d'alta velocitat al Vallès, entre Martorell i Mollet, que s'emmarcarà en l'eix transversal ferroviari. Aquesta és la infraestructura que ha de permetre la nova connexió, a banda de connectar Lleida i Girona sense entrar a Barcelona. Per valorar-ne la viabilitat, l'executiu català ha licitat l'estudi de la primera fase d'aquest eix transversal ferroviari.
0: Pel que fa a l'agricultura, Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació.
4: Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida. Josep Clària, responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
9: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha polinizadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a polinitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
0: I de l'àmbit de la salut, un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha identificat el per què l'envelliment afavoreix la inflamació persistent, reduint les funcions protectores de la pell. Més detalls, Ana Banyeres.
10: Darrere hi ha dues proteïnes que amb els anys canvien les formes en les que treballen juntes. La resposta de regeneració i cicatrització en pell jove es reprograma canviant a una activació dels gens de la inflamació. Doctor Salvador Aznar.
11: Lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido, ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
10: A més, s'ha comprovat en models animals que bloquejant la proteïna associada a la inflamació persistent, la pell torna a recuperar processos regeneratius.
11: No te digo que revertimos hacia exactamente igual que el tejido joven, pero sí que disminuimos muchísimo esa inflamación persistente y con lo cual permitimos que el tejido vuelva a adquirir procesos de regeneración y de funcionalidad normal.
10: Ara el pas següent és bloquejar la proteïna només a la pell, a banda de saber per què durant l'envelliment s'activa la resposta inflamatòria pròpia de la pell jove quan reacciona davant una infecció.
0: I els expliquem també que més de 500 dones han estat ateses a la unitat de sol pelvià que es va crear a la Vall d'Hebron fa una dècada.
4: En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar, ja que té moltes causes. Marga Esparza.
12: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pèlvic de la Vall d'Hebron.
13: Quan no trobem una causa concreta, és difícil, no dins de les unitats especialitzades, perquè ja coneixem que això és així, però és quan ens passa que moltes pacients han estat durant uns quants anys, donant voltes per diferents especialistes, que han anat excloent diagnòstics, però no se li posa un tractament encara al dolor perquè no li han trobat una causa concreta.
12: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Durant anys va visitar diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
14: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles.
12: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueixen els seus efectes i el dolor.
0: En plan internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una guerra econòmica contra l'Iran després de setmanes sense acord sobre l'estret d'Hormuz i el programa nuclear.
4: Trump ha promès un aïllament sense precedents per tallar les vies de finançament de Teheran i ha advertit que els països que ajudin l'Iran s'enfrontaran a tremendes conseqüències econòmiques. L'anunci arriba després que fracassessin les negociacions entre Washington i Teheran. Mentrestant, continua el bloqueig naval nord-americà a vaixells que entrin o surtin de ports iranians, mentre l'Iran manté que l'estret d'Hormuz continua tancat. Es tracta d'un nou episodi de tensió en una guerra que va començar el febrer passat i que ha tingut un fort impacte en la seguretat i en els mercats energètics internacionals.
0: Corea del Nord posa en dubte que Donald Trump hagi mantingut un contacte recent amb Kim Jong-un. La germana del líder nord-coreà, Kim Yo-yong, assegura que no en té constància.
4: Trump, però, ha anunciat que preveu reunir-se amb Kim abans d'acabar l'any. Paral·lelament, Washington ha reduït les maniobres militars amb Corea del Sud, tot i que Pyongyang continua considerant-les una provocació. Corea del Sud, per la seva banda, creu que el règim de Kim podria estar interessat en reprendre el diàleg amb Washington.
0: Colòmbia ha decretat durant 30 dies l'estat d'emergència econòmica, social i ecològica per fer front a les conseqüències del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país el 10 d'agost.
4: El sisme ha deixat 314 morts, més de 4.400 ferits i 262 desapareguts, segons el govern. Més de 262.000 persones han quedat damnificades. La mesura permetrà mobilitzar recursos per a la reconstrucció d'habitatges, hospitals, escoles i infraestructures afectades.
0: I almenys 6 persones han mort i 33 han resultat ferides en un nou atac aeri rus contra Kyiv i els seus voltants.
4: Els míssils han causat danys en diversos edificis, inclòs un hospital infantil, i han deixat diverses zones de la capital sense electricitat. Un dron rus també ha caigut en una zona deshabitada de Romania, mentre Polònia ha activat operacions aèries defensives. L'atac arriba en plena escalada del conflicte i mentre Ucraïna pateix una escassetat de míssils interceptors pels sistemes de defensa Patriot.
0: Per cert que Rússia i Ucraïna han intercanviat 206 presoners de guerra, 103 de cada bàndol, en una nova operació amb una mediació als Emirats Àrabs Units.
4: L'intercanvi coincideix, com dèiem, amb una nova escalada d'atacs. Un dron rus contra un minibús a la regió de Kherson ha causat 5 morts i 4 ferits. Rússia també ha llançat desenes de drons i diversos míssils contra territori ucraïnès. Al mateix temps, Ucraïna ha atacat amb drons dues regions frontereres russes, amb almenys 2 víctimes mortals. Malgrat els intercanvis de presoners, els combats continuen sense que hi hagi un acord de pau a la vista.
0: A la crònica esportiva, el Barça s'ha endut el trofeu Joan Gamper davant l'Al-Hali i tanca d'aquesta manera la pretemporada amb una nova victòria. Josep Cabel, bon dia.
15: Bon dia, victòria del Barça 2-1 davant de l'Al-Ahly en el trofeu Joan Gamper amb gols de Hamza, que li va marcar precisament el seu ex-equip i que acaba la pretemporada amb 4 gols, i del capità Rafinha, que va transformar un penal que li van fer ahir mateix. A la segona part va marcar el conjunt egipci i a l'últim minut Gordon va fallar un penal que li van fer precisament ahir mateix. Van debutar els nous, menys Rodri, que precisament va ser el més ovacionat en la presentació de l'equip davant de l'afició, on Frenkie de Jong va rebre algun xulet. A part de tot això, Deco als micròfons de TV3, el director esportiu va admetre que continuen buscant un relleu per Robert Lewandowski.
16: La función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Però crec que sí que tenim solucions internes, però segurament vam fer algun moviment.
15: Per cert, que l'equip té festa avui. A partir de demà començarà a preparar a fons el primer partit oficial de la temporada. Recordem, diumenge en Lliga, a Camp de l'Elx.
4: I encara de futbol, l'Espanyol ha presentat el central eslové Banja Derkusic a l'RCA Stadium. El defensa diu està preparat per jugar ja aquest cap de setmana contra el Real Madrid.
17: Of course, we are all professionals here.
18: Esclar, aquí som tots professionals, així que hem d'estar mentalment i físicament preparats en tot moment. Estic entrenant amb l'equip, coneixent els meus companys i el que vol l'entrenador, així que sí, estic més que preparat.
17: I'm more than ready.
4: L'eslové arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg amb opció de promoció de compra.
19: Avui hem de celebrar.
0: Sentíem d'aquesta manera com a la plaça de la Rovira i Trias han guanyat aquest dimecres el primer premi del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia. La decoració d'aquest any celebra les dues dècades de guarnit ininterromput, fent un viatge submarí inspirat en la cançó d'Antònia Font, Maria.
4: Sí, el segon premi ha estat pel carrer de Mozart, amb l'hivernacle encantat, mentre que el carrer de la Llibertat ha quedat tercer amb una decoració inspirada en el Senyor dels Anells. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, ha aprofitat l'acte per reivindicar el paper del veïnat i ha definit el barri com la resistència.
19: Avui hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat, que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: I encara de la cultura, el Ballet de Kif torna a Barcelona. En vam parlar aquí al programa amb l'Ignacio Iturrarte, el director en gira del Ballet de Kif, i també el Santi Meifrera ens ho va explicar ahir, perquè van anar en aquesta estrena i presenten una nova temporada del Llac dels Cignes, una de les grans obres mestres, o la gran obra mestra del ballet clàssic.
4: Sí, la companyia ucraïnesa aterra al Teatre Tívoli amb una versió renovada de l'obra universal de Tchaikovsky. Ens ho explica la Marta Orkin.
20: És un dels ballets clàssics més populars i representats, un conte de fades d'amor, màgia i tragèdia elevat per la partitura romàntica de Tchaikovsky. Aquesta obra emblemàtica compta amb nombroses versions i la del ballet de Kif, dirigit per l'ucraïnès Viktor Ischuk, arriba al Tívoli renovada respecte a les seves produccions anteriors, en canvis en l'escenografia, el vestuari o els fragments musicals escollits.
21: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas y durante de la función es 2 horas. Podemos cambiar algunas músicas, algunas valses, variaciones. Siempre está posible cambiar algo y mejorar la función.
20: Aquest Llac dels Cignes, en cartell fins al 30 d'agost, combina la tradició dels tutús i les puntes amb innovacions a les coreografies i a la posada en escena. La companyia compta amb 36 ballarins, amb Veronika Ochinikava, Yevgen Svetlitsa i Paulo de Jesús González com a solistes, de països com Ucraïna, Cuba, els Estats Units o Rússia.
21: És una companyia internacional i cada any tenim audició per veure els millors, els joves ballarins del món.
20: El ballet de Kif torna per 5è any a Barcelona, la primera ciutat que va acollir-lo quan va abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Instal·lada a Alacant, la companyia està consolidant el seu projecte i la seva projecció internacional. Aquest llac dels cignes, en cartell fins al 30 d'agost, combina la tradició dels tutús i les puntes amb innovacions a les coreografies i a la posada en escena. La companyia compta amb 36 ballarins, amb Verónica Ochinikava, Yevgeny Svetlitsa i Paulo de Jesús González com a solistes, de països com Ucraïna, Cuba, els Estats Units o Rússia.
21: És una companyia internacional i cada any tenim audició per veure els millors, els joves ballarins del món.
20: El Ballet de Kiev torna per 5è any a Barcelona, la primera ciutat que va acollir-lo quan va abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Instal·lada a Alacant, la companyia està consolidant el seu projecte i la seva projecció internacional.
0: Fantàstic aquest llac dels cignes, com dèiem, que n'hem parlat aquí amb Ignacio Iturrarte i també en vam parlar fa un temps amb Víctor Ixuc, el director d'aquesta companyia. I acabem aquest informatiu amb la música de l'Axambusto, Maria.
1: Sí, correcte, perquè la banda del Vendrell actua aquesta nit a Puigcerdà dins l'Occident Summerfest Cerdanya i a les portes de complir 40 anys sobre els escenaris que commemora amb una gira limitada i la seva formació històrica.
0: Ens quedem escoltant l'Axambusto. Moltes gràcies, Maria. Fins ara.
1: Bon dia.

0: amb l'Axambusto, que actuen avui a l'Occident Cerdanya Summerfest, que també en vam parlar aquí al matí de Ràdio 4. Hem arribat pràcticament a 9:15 del matí. I n'estem parlant molt. Aquests dies, des de que fa més de 2 setmanes, van entrar diverses persones per la frontera de Ceuta. El govern espanyol treballa ara en un pla per traslladar a la península uns 500 menors migrants vulnerables que encara continuen a Ceuta després de l'entrada de persones, com dèiem, a finals de juliol. Es tracta sobretot dels menors que es troben en situació més vulnerable, entre ells molts nens, moltes nenes. D'aquesta manera, el Ministeri d'Infància i de Joventut estudia ara vies d'acollida a les comunitats autònomes, com per exemple el trasllat, l'acolliment familiar, també la participació d'entitats especialitzades en protecció a la infància, sense que en tots casos el que calgui sigui traslladar-ne la tutela a les autonomies. És una situació especialment delicada, i també ho és a la zona, a la ciutat autònoma de Ceuta. Des del 30 de juliol, la policia ha identificat més de 2.100 menors arribats a la ciutat. Actualment, el govern saudí n'atén uns 1.350, i la capacitat ordinària d'acollida que té assignada, atenció, és de només 29 places. 29, i actualment s'està tenint unes 1.350 persones. El govern diu que qualsevol actuació ha de prioritzar l'interès del menor. Recorda també que el retorn al Marroc només es pot fer si existeixen garanties, quan sigui possible, i quan es produeix una reunificació familiar de manera segura. Tot això ha provocat moltes tensions. La crisi migratòria a Ceuta encara continua. L'executiu de Pedro Sánchez no para de rebre pressions. El Partit Popular exigeix explicacions i Maduro. La Unió Europea avala les deportacions de menors al Marroc i organitzacions com UNICEF adverteixen de la insalubritat dels assentaments. Mentrestant, els migrants esperen que resorgui el seu futur. I precisament cal veure on aniran a parar aquests prop de 2.000 nens i nenes. Per saber com funciona el sistema d'acollida de menors immigrants i on aniran a parar, avui ens acompanya l'Elisenda Xifré, presidenta de la FEDAIA, la Federació d'Entitats que Treballen amb la Infància Vulnerable. Elisenda, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: De moment, ara ho dèiem, sabem que es traslladaran aquestes 500 nenes de manera urgent. Per què és urgent que marxin de Ceuta? En quines condicions viuen actualment els menors allà?
1: Bé, jo, amb lo concret de les condicions en les que viuen, no ho sé perquè no hi he estat, però és evident per les imatges que estem veient, no? que per una banda hi ha una qüestió de seguretat cap a les nenes, cap a seguretat a nivell físic, perquè no tinguin situacions d'abusos, situacions de violència, perquè no pateixin situacions d'abusos o de violència, i per l'altra banda, òbviament, no, veiem per les imatges que estan visquent moltes al carrer, acampades, moltes sense les condicions d'higiene, d'alimentació necessàries, i per tant resumiríem, hi ha una qüestió de seguretat i hi ha una qüestió de condicions de vida bàsica com higiene, alimentació, vestuari, etc. I després, òbviament, doncs tot allò que una persona necessita també per desenvolupar-se, doncs, a nivell de salut, educació, projecte laboral, etc, etc.
0: Es parla molt de que, en aquest cas, aquestes 500 menors són noies, es parla molt d'aquestes noies. Tenen una situació diferent a la dels nens, a la dels nois?
1: Bueno, clar, moltes vegades el projecte migratori ja està farcit de situacions de violència, tant el que dèiem, tant a nivell físic com a nivell sexual, val? Però en el cas de les noies, això sovint s'agreuja, sobretot per això, no? Per poder viure situacions encara més sovint, més freqüents, però també més greus, doncs d'això, d'aquesta violència tan física com sexual. Sovint tenen molt més risc, doncs, de caure en mans, diguéssim, de persones que o bé per xarxes o bé per xarxa de tracte de persones, de trata de persones, o bé per situacions d'abusos que es puguin viure, doncs és més freqüent, no? que els nois.
0: Clar, perquè la Unió Europea està demanant que es deportin menors, també ho fa el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, o el PP, Alberto Núñez Feijóo, ho sentíem fa només unes hores. Es pot deportar un menor?
1: Clar, aquí ja sempre parlem de que hi ha doncs, la Convenció dels Drets de la Infància, que això és un marc legal, no?, que... Per exemple, en el cas d'Espanya hi estem subscrits, per tant, l'estar-hi subscrit vol dir que hi hem, l'hem de fer cas, vol dir que és vigent, no? I dintre d'aquesta convenció hi ha un principi, que és l'interès superior de l'infant, no? Que això vol dir que sempre hem d'actuar tenint en compte allò que sigui millor per aquesta personeta. Això vol dir que hem de poder-lo escoltar, l'hem de poder donar l'espai de seguretat, hem de poder veure què és el que és millor de futur per aquesta persona, no? Llavors, aquestes deportacions en directe, això no es pot fer en aquest cas perquè ells i elles estan aquí sense cap protecció d'una figura adulta. Per tant, l'Estat espanyol té l'obligació de protegir-los, té l'obligació d'escoltar, té l'obligació de veure quina era la seva circumstància de sortida i quina és, diguéssim, la seva projecció de futur i en funció d'això, no, acabar de decidir si es pot contactar amb la família d'origen, si aquesta família d'origen està en una situació de poder protegir bé i garantir tota una sèrie de coses aquest noi o aquesta noia o aquest nen o aquesta nena, no? I si ella vol, etcètera, etcètera, llavors podem parlar de treballar per aquest retorn. Però si no, tenim l'obligació de protegir. I aquesta protecció vol dir, en molts casos, acollir aquí i vol dir doncs, donar-li un... garantir-li un itinerari de vida, no? Mm-hmm.
0: Clar, d'altra banda, aquests menors creuen fronteres molt perilloses, sols.
1: Sí.
0: Abans parlaves de situacions de violència, potser en alguns casos, fins i tot. Què ens hem d'imaginar? Quines situacions hem d'imaginar? Per què migren tan joves, sent nens? Mm-hmm.
1: Bé, els motius de les migracions són moltes i molt diverses, val? Mm-hmm. Podem migrar, no?, per qüestions, això, com dèiem ara, de violència en el país d'origen, tant sigui a nivell de conflicte bèl·lic com a nivell de violència familiar, però també podem parlar de situacions de pobresa, val? Que les famílies d'origen doncs, no tinguin tot allò que cal per garantir o des del nostre estàndard, no?, per garantir un futur, però també podem parlar per aquell imaginari, no?, que a través de xarxes les societats d'Occident estem construint d'allò que és una societat pròspera o allò que seria un futur pròsper, no? Llavors aquest imaginari també arriba, no?, a través, com dèiem, a través de xarxes i per tant des d'aquí estem venent un futur, no?
0: Mm-hmm. Clar, només fa un any que el Congrés de Diputats va fer obligatòria la distribució de menors no acompanyats arreu de l'Estat, tot i que les autonomies governades pel Partit Popular i per Vox han posat totes les traves possibles. Com funciona aquest repartiment?
1: Bé, aquí aquest repartiment parla, aquesta normativa parla de que en cas d'una arribada doncs, es mirarà doncs les condicions de cadascuna de les comunitats, tant a nivell de les places, diguéssim, o el nombre de persones que ja han arribat amb anterioritat, com a nivell també doncs, de quines són les condicions socioeconòmiques de la comunitat, no? Perquè al final el que hem de garantir és que quan una persona arriba en una comunitat autònoma pugui fer el seu itinerari vital, el seu projecte migratori amb condicions, no? I aquest Les condicions vol dir tant un lloc com per viure en condicions, per ser acollida en condicions, com també qüestions com un itinerari educatiu, un itinerari laboral, etc. Llavors hem de poder mirar que això es pugui fer en condicions i, per tant, això, no? El com els nivells socioeconòmics també afecten, doncs, també es mira aquestes qüestions.
0: Clar, de fet, la capacitat de cada comunitat autònoma, ara ho comentaves per sobre, és molt desigual. Catalunya és una de les comunitats que habitualment doncs, rep més menors migrants. En quines condicions treballeu des de la FEDAIA, des de la Federació d'Entitats que treballen amb infància vulnerable?
1: Bé, nosaltres, la majoria d'entitats de la FEDAIA que treballen amb l'acollida, no? Tant a nivell residencial com també a nivell d'altres projectes de persones joves d'origen estranger, ho fem la majoria, en tots els casos, per encàrrec de la DGPPIA. Per tant, per encàrrec de la Generalitat, perquè és la Generalitat que té la tutela d'aquestes persones i és la Generalitat qui ens fa l'encàrrec, les entitats, doncs, d'obrir els diferents tipus de recursos o equipaments. Llavors, en funció d'aquest encàrrec, nosaltres anem obrint o anem tancant, no? En funció de les places. Des del 2017, ja hi ha, no? una xarxa de recursos, de solucions habilitada per fer aquest acollida, no? Sí que, òbviament, nosaltres ens agradaria que aquesta xarxa pogués estar més ben dotada, no? Sobretot, no tant a nivell de recursos residencials, que sí, no? Sobretot també a nivell de condicions de professionals i de nombre de professionals, no? I també per poder treballar doncs, amb millor aquests itineraris d'emancipació que dèiem, no? Aquest projecte migratori doncs, amb les diferents vessants, no? A nivell de suport formatiu, suport de treball, a nivell de salut física i salut mental, no? Demanaríem que es pogués... I sobretot també hi ha un element també que per nosaltres és important. Les entitats de la FEDAIA acollim les persones fins als 18 anys, no? Uh-huh. Però després, moltes de nosaltres sabem, perquè tenim fills i filles, no?, d'aquestes edats, que als 18 anys una persona doncs, encara necessita una sèrie d'acompanyaments per poder arribar doncs, a l'edat adulta en condicions. Doncs, bueno, també demanaríem que aquest poder allargar, no?, l'acompanyament més enllà dels 18 anys també es pogués fer amb condicions.
0: Clar, perquè una vegada ells arriben a Ceuta o al lloc on han migrat, quina és la seva situació? Acostumen a voler marxar o acostumen a voler-se quedar en aquests centres que doncs, entenc que també els hi aporten als menors doncs, un punt d'això que dèiem, no? D'acollida, de rebuda en un lloc nou i en un lloc doncs, no tenen ningú de la seva família i que possiblement no saben l'idioma, no saben on són, no?
1: Uh-huh. Clar, no, moltes d'elles arriben i es volen quedar, òbviament, no? Sí que en trobem, algunes que, el que et deia abans, no? Si podem fer aquest treball de contacte amb la família d'origen i així, doncs es pot parlar de treballar pel retorn, però moltes d'elles es volen quedar i volen això, no? Ells el que anhelen és un futur millor, no? I en aquest anhelar del futur millor, cadascun d'ells té el seu imaginari a nivell doncs, d'això d'estudis, de professió, de lloc on viure, no? De si viuc a la ciutat o viuc al camp o viuc, no?, a la zona més rural. I aquest imaginari, la nostra feina és anar-lo acompanyant perquè es pugui anar fent efectiu, no? Clar, òbviament, en aquest acompanyar ens trobem amb totes aquelles motxilles que porten les persones, no? Doncs, en funció de, com dèiem abans, no? Quina ha sigut la seva situació d'origen, amb més o menys violència, quin ha sigut aquest projecte migratori amb més o menys violència, bueno, doncs com estan a nivell de salut física i mental, bueno, hem d'anar podent acompanyar això perquè aquest somni que aquestes persones anhelen es puguin anar fent realitat, no?
0: Elisenda Xifré, presidenta de la FEDAIA, la Federació d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència Vulnerable, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són les 8:44, moment per repassar, ara sí, l'agenda cultural del dia. I comencem l'agenda cultural d'avui, dijous 20 d'agost, a la Barcelona, perquè el municipi de Castellbisbal està immers en la Festa Major de l'Aigua i la Llum d'aquesta nit, que es prepara un doble concert amb dos noms ben coneguts de la música catalana actual.
2: Sí, perquè a partir de les 11 de la nit al Parc Folk i Torres hi han dos concerts, però el primer concert que tenim és de Doctor Prats. Anem a...

0: Doctor Prats, que hi arriba amb nova música.
1: Sí, correcte, perquè els de Terrassa continuen presentant F5, el seu nou treball amb un directe que manté aquesta barreja tan seva de música festiva, com podem sentir, en sons mediterranis i electrònica.
2: Doctor Prats, recordem que va començar a fer-se un lloc l'any 2015 amb Patates amb Peix i més d'una dècada després continua sent un dels grups habituals de les grans festes majors del país.
0: I aquesta nit, com dèiem, a Castellbisbal no estaran sols els Doctor Prats, també hi estaran amb Mamaduixa.

0: Mamaduixa, que és un dels artistes que més sona aquest estiu, també amb la seva col·laboració amb Joan Dausà, i que la setmana que ve passarà per aquí, pel programa, pel matí de Ràdio 4. Aquesta nit, quan acabi Doctor Prats, també escoltarem a Mamaduixa, Castellbisbal, i arriba amb una proposta molt diferent, la cançó d'autor, pop urbà i electrònica.
1: Clar, i segur que molts teniu els teniu ubicats per Riqui Tí, la cançó que va fer explotar, que està sonant ara mateix, que els va fer explotar. Va arribar a ser el tema més buscat a Shazam durant 3 setmanes a Catalunya. Una fita inèdita per una cançó en català.
0: I continuem a Barcelona perquè tenim una altra festa major i un altre grup català també que està recorrent al país aquest estiu.

0: Aquesta nit arriben els lleidatans Sacseni. Hem de marxar fins a l'Ametlla del Vallès, que celebra la seva festa major des d'ahir i durarà fins al 25 d'agost amb més de 70 activitats programades aquesta festa major.
1: Mira, al prop de casa meva, per allà a l'Ametlla del Vallès, i això serà 11:15 a la pista coberta del pavelló, i a les 2 de la matinada agafa el relleu DJ Jolie amb una sessió musical, o sigui que aquí tampoc tenen gaire intenció d'anar a dormir aviat, com ha passat aquests dies a Gràcia.
2: Exacte, no pinta altres veïns que no podran dormir o que s'hi hauran d'unir, diguem-ne.
1: Sí.
2: I vaja, o sigui, un dijous tranquil s'espera per allà. Sacseni està fent aquest estiu una gira especial, especialment vinculada a les festes majors. O sigui, s'estan recorrent totes les festes majors de Catalunya. Mm. Després continuaran per les Borges Blanques i

el sexeni, que estan pel Vallès, i marxem del Vallès de Barcelona fins a Girona, concretament a la Cerdanya, perquè aquesta nit tenim un dels concerts amb més nostàlgia de l'agenda. No vull...

0: L'Exambusto actua avui a les 9 del vespre al Occident Summer Fest Cerdanya, a Puigcerdà, que vam poder parlar amb ells fa unes setmanes.
1: Exacte.
0: I encara continua aquest festival.
2: Sí, l'Exambusto, un retorn que va començar amb una gira el 2025, dues dècades després d'aquella etapa de la formació, i que va despertar moltíssima expectació. Els primers concerts anunciats van arribar a exaurir entrades en temps rècord.
1: I aquesta nit tocarà recuperar clàssics. Parlem d'un grup que, com dèiem, forma part de la banda sonora de totes les generacions, com aquest Llença't, Si te'n vas, Que boig el món, o Més que la meva sang. L'Exambusto, aquesta nit a les 9 a Puigcerdà, dins, com diem, de l'Occident, Summer Fest Cerdanya.

0: I marxem cap a Lleida, concretament a Mollerussa, on avui tenim també música, però en un format molt més íntim, Carla.
1: Sí, perquè continua el festival Minúscul, que també vam poder parlar amb ells. Recordem, és aquest festival molt més íntim, no?, que celebra la seva 5a edició i que cada dijous d'agost converteix el pati de Cal Jacques, al centre de Mollerussa, en un petit escenari de música en directe.
2: Clar, la idea d'aquest festival és fugir una mica dels grans festivals i apostar per concerts més de petit format, amb els artistes, doncs, molt més a prop del públic.

0: acabem a l'agenda a la província de Tarragona, concretament a Cambrils, perquè avui arrenca una nova edició del Festival Pròleg.
1: Sí, és la seva sisena edició, és la sisena edició d'aquest festival, que avui i demà ompliran el Parc del Pescador amb molta música, cultura i també gastronomia.
2: I en aquest cas la gràcia és que aquí no hi anem només a veure concerts. Hi haurà mercat d'artesania, tallers i un espai de menjars de món, o sigui que també podem menjar.
0: És perfecte. Molts festivals ja ho fan, això, perquè vas allà i fas el pack complet. I tenim també dues propostes musicals. D'una banda, Filomena, amb música tradicional, i de l'altra, Alosa.
3: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món.
0: Alosa, que van venir també al matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas.
1: Han vingut aquesta temporada, diria que a principis d'any van venir i res, van cantar precisament aquesta cançó, Nenes de Ciutat, en directe, i espectacular, la veritat. Ho fa molt bé.
0: Al Xavi Freixas sempre li agrada tenir música en directe,
1: sí, també. Sí, li agrada molt.
0: És fantàstic. I abans parlàvem que no només hi havia menjar, també hi ha beguda, Maria, aquest festival.
2: Sí. Podem escoltar aquesta, la gent de l'Osa, que són fantàstiques, i a més, entre mig també hi haurà un tast de vins, un taller i fins i tot una edició especial en directe del podcast Campo de Demonios.
0: I demà el festival continuarà també amb teatre, venera, rock i una sessió de Senyora Tomassa DJ set. I apunteu-vos aquest Festival Pròleg, que avui demà a Cambrils, que l'Osa sona molt bé.

0: I abans d'arribar al butlletí informatiu de les 9, escoltarem a la Lorena Amo i un d'aquests racons misteriosos que ens proposa sempre. Avui marxem fins al Baix Camp, fins a Pratdip, per conèixer aquest racó misteriós i quina llegenda, quina història hi ha en aquesta zona i què és el que ens explica la Lorena.
1: Avui viatgem fins a les muntanyes del Baix Camp per conèixer una criatura esfereïdora que sembla sortida d'una novel·la de Bram Stoker o d'un còmic d'homes llop.

el terror va arribar a ser tan gran que el monstre va acabar representant els retaules de l'església i es va convertir en un dels símbols del municipi. Pratdip conserva amb orgull aquest llegat i el poble és ple de siluetes metàl·liques i d'escultures del Dip perquè els visitants s'entretinguin buscant-les. Els historiadors interpreten el mite com una barreja de la por real als llops ibèrics que baixaven de la muntanya durant les èpoques de sequera i els gossos assilvestrats que atacaven el bestiar. Visitar Pratdip aquest estiu és un magnífic pla rural per passejar pels seus carrerons empedrats i pujar fins a les ruïnes del castell. Camina tranquil, gaudeix de la gastronomia local, però si quan tornis al cotxe sents un odol estrany entre els arbres, accelera el pas.

0: quedat dit on viu aquest ésser misteriós, aquest ésser legendari que ens ha presentat la Lorena Amo. Arribarem al butlletí informatiu de les 9 i ho farem a ritme de la graciosa.
1: Com ha de ser. Que ara costa més veure que és estiu amb aquest temps que aquí s'està nuvolant, o almenys aquí a Barcelona.
0: Està molt fosc, sí,
2: exacte,
0: ara mateix.
2: Això no sembla la illa de la graciosa.
0: Sembla gairebé la nit, de nit. Aquí sembla que hi ha un altre eclipsi, no? Una mica.
1: Sí, sí. Ja ens estan com donant aquestes vibres de que s'acaba l'estiu, Maria. Sí. Però bueno, sí, està un bon estiu.
0: Ai, jo sí que vull que s'acabi, eh? Sí, però no per deixar de treballar, perquè estic molt bé, sinó per la calor, perquè a mi no m'agrada la calor. Jo vull que s'acabi l'estiu perquè s'acabi la calor. Jo estic molt bé aquí a Ràdio 4, que tenim molta sort, que això és un refugi climàtic, no ens podem queixar de res, eh? Però sí que és veritat que la calor ens afecta molt físicament i vull que s'acabi ja, sisplau. Butlletí informatiu de les 9 i després tornem, que ja està preparat el Vicent San Clemente per parlar de Cuba.
3: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida.
4: Són les 9.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. El govern espanyol ha habilitat temporalment diversos espais per a l'acollida de 1.800 migrants a Ceuta que estan malvivint a la platja del Trampolín i a la zona de Loma Colmenar. El trasllat d'aquestes instal·lacions s'està realitzant des de primera hora d'aquest matí en un dispositiu coordinat amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i el govern saudí, segons fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La ministra Elma Saez continua a la ciutat autònoma on aquest migdia té previst reunir-se amb representants de metges del món. També visitarà a Ceuta el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que es reuneix també amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Elisenda Xifré, presidenta de la FEDAIA, la Federació d'Entitats que treballen amb la infància en situació de vulnerabilitat, creu que és molt necessari el trasllat de 500 nenes migrants fora de Ceuta, que vam conèixer ahir, perquè elles poden patir més situacions de risc, com ha explicat en declaracions al matí de Ràdio 4.
6: Per poder viure situacions encara més freqüents, però també més greus, d'això, d'aquesta violència tan física com sexual. Sovint tenen molt més risc de caure en mans de trata de persones o bé per situacions d'abusos que es puguin viure, doncs és més freqüent, no?
4: Marxem cap a Granada, on l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat aquesta matinada una nova tremolor al municipi de Dílar, de magnitud 3,4. El sisme s'ha produït a 5 quilòmetres de profunditat i en el context de l'episodi sísmic que experimenta la zona des del 14 d'agost, amb dos terratrèmols de magnitud 4,8 com els més destacats. Reus i Tortosa, les dues ciutats més grans de Tarragona que han sortit de la nova declaració de zona de mercat residencial tens, adverteixen que la problemàtica d'accés a l'habitatge continua tot i que de fora. Pilar Ribas.
7: L'Ajuntament de Reus assegura que la ciutat encara té molts problemes d'habitatge i que hi ha moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. Anabel Martínez, regidora de Serveis a les Persones, Drets Socials i Habitatge.
8: Ha sigut una millora, però encara tenim molts problemes d'habitatge a Reus, o sigui, tenim moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible, per la qual cosa, per una part, és una bona notícia, perquè, evidentment, això ha fet que el lloguer baixés, però, per una altra, el que no es pugui posar aquest topall no sé com afectarà la nostra ciutat.
7: A Tortosa, l'alcaldessa Marleixà diu que la ciutat continua tenint una demanda forta i reconeix les dificultats d'habitatge, tot i que la situació, diu, ha millorat l'últim any.
9: Estarem expectants. Convertim esta notícia en positiu, tot i que en un principi ens va preocupar perquè encara tampoc no havíem analitzat en profunditat quins podien ser els motius i que jo crec que és una suma de diferents factors i que, per tant, fa que, tot i les dificultats d'habitatge, perquè evidentment les hi ha, la situació ha millorat de l'últim any.
7: Per contra, el municipi més gran de Tarragona, que ha estat inclòs a la zona tensa d'habitatge, és Vilaseca.
4: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxès, al municipi de Torres de Segrià, Lleida, Pepa Sant Genís.
10: Fons dels Mossos d'Esquadra han informat que ja a primera hora de la tarda personal de la presa del pantà va alertar que hi havia un cos a l'aigua. Efectius de la unitat subaquàtica dels Mossos s'hi van traslladar i van treure el cadàver de l'aigua. Les mateixes fonts han indicat que el cos no presentava signes externs de violència, però que caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort i també poder identificar la víctima. Els Mossos ja han obert una investigació. Aquesta setmana, dimarts, també es va trobar el cos sense vida d'una persona a la sèrie queda a Torreferrera. Els Mossos i els bombers van iniciar la recerca després que es trobés una bicicleta i altres pertenències personals prop de la séquia.
4: I un apunt pel que fa a la mobilitat. A la ronda litoral de Barcelona hi ha un carril tallat a la zona franca en sentit Llobregat per un accident. Hi ha retencions des de la Barceloneta. A la mateixa via hi ha cua de zona franca al port en sentit Besòs. A la ronda de dalt de Barcelona hi ha lentitud i aturades entre Horta i Collserola en tots dos sentits, però sobretot en sentit Llobregat per obres. A l'AP7 hi ha intensitat entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit Barcelona per una furgoneta variada que ocupa el voral. I també hi ha ocupat el voral per un camí avariat a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, on també es registra intensitat en aquest tram. A causa de la, pel que fa a Rodalies, a causa de la congestió ferroviària provocada per una incidència tècnica d'un tren a l'estació de Barcelona Sants, els trens de l'R2, l'R2 Nord, l'R2 Sud circulen amb demores de 20 minuts de mitjana i el tren de l'R11 de Sants a Portbou circula amb una demora de gairebé 50 minuts, també per aquesta incidència. Això és tot per ara. Més informació en 55 minuts, aquí a Ràdio 4. Bon dia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I també amb el Vicenç Anclemente, que ja el tenim aquí preparat, avui per parlar de Cuba. Vicenç.
2: Sí, sobretot del dia a dia, no?
0: Perquè ens ho comentaves abans, Cuba segueix en un estadi d'emergència en el dia a dia, com deies, amb menys de 4 hores de llum per dia. Sense aigua, sense condicions higièniques, sense medicines. Preguntant-nos si acceptarien o no un règim tutelat com a Venezuela. I ara resulta que arriba a Washington un cert canvi de rumb o de ritme que podria derivar encara en moments pitjors, Vicenç.
2: Sí, perquè aquest dia 16 d'agost, Carla Glòria Colomer publicava al diari El País ja que Cuba no serà el proper. És a dir, que l'agonia pot anar-se allargant.
0: I en altres entrevistes també hem vist interessats en un canvi, com dèiem ara, no? També.
2: Sí, el secretari d'Estat Marco Rubio ha dit al mitjà estadounidenc Axios que demana als interessats en un canvi tenir paciència i perseverància. Mm-hmm. Front a la pitjor crisi que ha viscut la revolució des de 1959 i amb el catalitzador de la prohibició de portar petroli decretat per Estats Units el mes de gener, Rubio ha dit que el meu nivell de confiança és que quan aquesta administració acabi, l'administració Trump, és a dir, el 2029, Cuba estarà en un canvi irreversible cap a un futur diferent. Però vol dir que ho allarguen fins al 2029. O sigui, clar, què pot anar passant més en el dia a dia, no?
0: I això contradiu justament el que Washington semblava anunciar, i és que després de les incursions a Venezuela i l'Iran, Donald Trump havia reiterat diverses vegades que el següent de retruc seria un canvi a Cuba, no, Vicenç?
2: Sí, sí, però cal recordar també, abans d'aquesta entrevista que farem, que Nord-Amèrica va començar el bloqueig contra Cuba el 3 de febrer de 1962.
0: I aquest any, la matinada del 3 de gener, l'exèrcit dels Estats Units va intervenir a Venezuela. Passaven 3 setmanes i en una ordre executiva del 29 de gener del 2026 acusava el règim cubà d'alinear-se amb països i actors hostils, inclosos Rússia, Xina, Iran i també grups terroristes internacionals com Hamas o Hezbollah.
2: Clar, què significava això? Pues a partir del 29 de gener, Washington declara el bloqueig energètic a Cuba i després signa una ordre executiva que internacionalitza el bloqueig. És a dir, que prohibeix que la gent porti petroli, no?
0: I després de tot això, han mantingut relacions amb dirigents del
2: reunions,
0: règim.
2: Reunions, sí, sí.
0: Exacte, reunions amb dirigents del règim, on ha emergit Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el net de Raúl Castro, de 95 anys. No?
2: Sí, sí. Raúl Castro, el comandant Raúl Castro, continua viu a la illa, no? Uh-huh. I des d'aleshores, només un sol vaixell, un petroler rus, va arribar el 30 de març de 2026 portant 730.000 barrils a la terminal de Matanzas. Però des d'aleshores, cap més vaixell ha arribat. I és desesperant, la situació, no?
0: Clar, i en un país on ens podem imaginar que l'economia depenia de l'exterior, la pandèmia va ser el detonant, l'abans i el després van enfonsar les fonts d'ingressos que depenien dels seus professionals repartits pel món, com metges de remeses que envien els familiars des de fora, i també del turisme. I clar, això per la pandèmia doncs va caure en picat i només se salva el conglomerat d'empreses turístiques de l'exèrcit, Gaesa i Gaesco, que continua ara també en expansió.
2: Sí, i clar, a partir de la pandèmia van començar a sorgir protestes, no? En una zona molt pobra de l'Havana Vella, al barri de Sant Isidre, va sortir el moviment Sant Isidre. Van començar a vagar de fam, demanaven l'alliberament d'un raper, d'un pintor, van ser desallotjats, detinguts, i la situació del dia a dia va anar empitjorant, i l'11 de juliol del 2021 va haver-hi protestes massives arreu del país, de les que es deriven més de 1.000 detencions. Hi ha un abans i un després també de l'11 de juliol del 2021, no? I just ara, fa uns dies, aquest 18 de juliol, l'artista i opositor cubà del moviment Sant Isidre, Luis Manuel Otero Alcántara, ha estat obligat a marxar de l'exili després de 5 anys de presó. També això haurà format part dels acords amb Estats Units, no?
0: Pel que fa a l'economia, pressionats per les converses amb els Estats Units, aquest 19 de juny, l'Assemblea Nacional va aprovar 176 mesures de reformes econòmiques que permetrien l'operació de bancs privats, desenvolupaments immobiliaris i la venda de propietats estatals a cubans i estrangers. Però el dia a dia al carrer encara és molt alarmant, Vicenç.
2: Sí, i avui ens ho explicarà una cronista única.
0: Parlarem amb la Joani Sánchez, és filòloga i periodista del mitjà digital 14 i medio, activista cubana des del 2007. Es va fer famosa pel seu blog Generación i tenia 14 milions d'accessos, 14 milions de seguidors en aquest blog al mes, i ella no ha marxat, ella segueix vivint a Cuba.
2: Sí, això és el més destacable. Ella i la seva parella no han marxat. I, bueno, segueix sent cronista i fa cròniques per les xarxes caminant pels carrers de Cuba. En aquests moments, bueno, plens de desperdicis, de bessures i amb moltes enfermetats, no? Segueix vivint en un pis 14 molt a prop de la plaça de Revolució. Crec que val la pena escoltar.
0: Sí, ara l'escoltarem, aquesta entrevista, aquesta conversa que m'han tingut amb la Joani Sánchez del Vicenç, perquè, clar, l'hem hagut d'enregistrar justament pel canvi horari, no?
2: Sí, sí, és així.
0: Doncs l'escoltem.
2: Encara que ja vostè ho descriu a les xarxes, quin és el dia a dia a l'Havana?
11: Bueno, pues primero agradecer que me permitan compartir con ustedes esta vida de la Cuba profunda. Y les cuento que justamente ahora llevo 3 semanas convaleciente de un virus. Uno de esos tantos virus que están recorriendo la ciudad del país por la crisis epidemiológica, la acumulación de basura, una sobrepoblación de mosquitos que no se combate, y un largo etcétera sanitario que ha hecho que la salud de los cubanos pues esté ahora mismo en una situación bien complicada. Llevo 3 semanas y he tenido que lidiar en ese tiempo no solamente con la fiebre, los dolores, la falta de medicamentos en las farmacias, la falta de personal en los hospitales, sino también con los larguísimos apagones. Ahora mismo, por ejemplo, ha regresado la electricidad después de casi 24 horas de apagón en nuestro río. ¿Qué significa eso? El colapso de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo vivo en un piso 14. Si no hay electricidad, no se puede bombear agua desde la cisterna hacia el tanque en la parte superior del edificio, y por eso llevamos más de 48 horas sin electricidad y sin agua, porque no ha coincidido que haya corriente en el momento que entra el agua. Pero no soy de las personas que está peor en esta ciudad ni en este país. Hay gente que además de eso pues tiene muchos más problemas, como que vive en pequeñas casas, en cuarterías, con hacinamiento, y casi no puede dormir dentro de su vivienda en las largas madrugadas de apagón, sino que tiene que incluso llevar una colchoneta para el muro del malecón.
2: ¿Quina és la diferència que vostè creu que hi ha amb el període especial, en 1994?
11: Hay muchas diferencias y te puedo decir que en una primera respuesta que esto es mucho peor. En primer lugar, la infraestructura del país está más deteriorada. Del periodo especial para acá han pasado prácticamente 30 años con muy pocas inversiones en carreteras, ferrocarriles y espacios públicos. Por tanto, la infraestructura que tenemos ahora está muchísimo más deteriorada que en aquella crisis que el régimen castrista bautizó con el eufemismo de periodo especial. También se nota, por ejemplo, en que la gente tiene mucha menos esperanza. Cuando aquel momento de los años 90, de apagones, de problemas de desabastecimiento de alimentos, la gente tenía la esperanza de que todo podría solucionarse. Ahora hay una gran incertidumbre, una gran desesperanza, y eso se traduce, por ejemplo, en los números de la emigración, la escapada, la isla en fuga. Otra diferencia es que en aquel momento, a pesar del deterioro general de servicios básicos como el suministro eléctrico, el suministro de agua, el mercado racionado de alimentos, sin embargo, podemos decir que los servicios básicos como la educación y la salud se mantuvieron. Muy que bien, pero se mantuvieron. Pero ahora estamos hablando de un colapso total. Los hospitales están sin medicamentos, falta personal especializado porque ha emigrado. Las escuelas van a comenzar supuestamente el curso el próximo septiembre y nadie sabe cómo va a suceder eso porque las familias no tienen ni los recursos para enviar a los niños con merienda a la escuela. Entonces yo creo que esas son las grandes diferencias, además de que se ha superado con creces las horas continuas de apagón. Después del periodo especial, recuerdo las anécdotas entre amigos que decíamos, ¿te acuerdas? 14, 16 horas sin electricidad. Bueno, eso se ha quedado chiquito. Ahora estamos hablando de 24, 35, 40 y en provincia hasta 70 horas continuas sin suministro eléctrico.
2: Sembla que algú està dosificant el patiment.
11: El sufrimiento cubano tiene una larguísima data. Lo que pasa es que ya estamos agotados como pueblo. El sufrimiento, la capacidad inventiva esa que nos ha caracterizado siempre, que
2: el
11: tanto
2: resolver,
11: nuestra creatividad, exacto, el luchar, el resolver, estamos agotados. Yo misma, que me considero una persona bastante activa, saludable, este virus me ha golpeado tanto que en momentos parecía que no iba a haber luz al final del túnel. Y cuando traslado esa situación a personas ancianas, que hay tantas personas ancianas en este país que viven solas porque los hijos y los nietos han emigrado, y me pongo en el pellejo de una anciana o un anciano que un virus similar, que viva solo y que tenga que acarrear agua desde varios kilómetros o varias cuadras desde su casa, que tenga que buscarse sus alimentos por sí mismo, que tenga que con una pensión, que la pensión promedio mensual aquí prácticamente no supera los 5 o 7 dólares al cambio en la tasa informal, yo no sé cómo esa persona sobreviviría.
2: Uh-huh. Hi ha un recent article al País que diu que Cuba ja no és el proper, que deixaran que es vagi desmoronant fins al 2029.
11: La situación, yo tengo que empezar diciendo que esto no es responsabilidad total de Washington. Es verdad que las sanciones y las presiones de la administración de Donald Trump han acelerado la crisis, sobre todo energética, pero esto que estamos viviendo los cubanos tiene raíces en el pasado. Desde hace más de 3 años, los pequeños pueblos y las provincias cubanas están experimentando esto que desde febrero pasado llegó a los cortes eléctricos de más de 20 horas, el colapso del transporte, la falta de suministro de alimentos básicos. Lo que pasa que ya en un momento llegó a la capital y también por eso se lo pasa. Eso hay que decirlo, porque no estamos hablando de órdenes ejecutivas, salidas de Washington. La raíz de este problema es un sistema disfuncional, que pasó su economía en las prebendas y los subsidios llegados de fuera, en primer lugar desde la Unión Soviética y después de Venezuela, y especialmente con el subsidio petrolero. Tras la salida de Maduro, pues ese castillo de naipes, esa falsa economía basada en el apuntalamiento exterior, se ha desmoronado. Un sistema que no invirtió en termoeléctricas, pero siguió invirtiendo en hoteles que hoy están vacíos. Se ha construido en La Habana el edificio más alto de Cuba, que iba a ser un hotel Iberostar, y ahora está cerrado. Uno pasa por ahí, es un desierto. Y claro, los cubanos tenemos derecho a preguntarnos por qué ese dinero no se invirtió en las termoeléctricas que tanta falta nos hacen ahora. Por tanto, yo soy más de la opinión que este es un problema de adentro, de constitución, esencia de un problema disfuncional, absolutamente incapaz de proveernos una vida digna.
2: ¿Y qué opina de las medidas económicas que ha propuesto el gobierno?
11: Las medidas económicas, conocidas como las 176 medidas, aparecieron precisamente por las presiones de Washington. En ese caso, sí, es la Casa Blanca, digamos, el motivo principal, el causante de que finalmente el oficialismo cubano haya emprendido una serie de reformas que llevaban décadas y décadas pidiendo los economistas sensatos y parte también de los disidentes, los activistas y de la población. Hay gente que estuvo en la cárcel por pedir ese tipo de aperturas. Hay gente que tuvo que emigrar de este país, le hicieron la vida imposible por proponer cosas que ahora pues han quedado aprobadas por el Parlamento, el dócil Parlamento cubano. Creo que aunque están en la dirección correcta de la flexibilización y la apertura económica, llega muy tarde. Estamos hablando de una nación devastada. Cuba está ahora para decretar una emergencia humanitaria. Necesitamos hospitales de campaña, necesitamos que haya suministro de comida, porque hay gente pasándola muy mal, hay gente pasando hambre y muriendo de hambre. Cuba está ahora en una situación que esas 176 medidas no van a lograr a corto plazo la reanimación económica que la población necesita, y mucho menos reanimación eléctrica. Yo creo que vienen a ser ahora mismo una aspirina y esta nación necessita un desfibrilador.
2: No creu que Washington el que vol és que el poble surti al carrer, sigui reprimit i aleshores entrar entre ovacions?
11: Bueno, yo creo que las variables en esta ecuación, que podemos llamar la fórmula cubana, la ecuación cubana actual, evidentemente Washington es una variable importante, el régimen cubano también, y la población pues es una variable. Yo creo que la población es la variable más dinámica de esa ecuación. Y no ha sido la presión de Washington la que ha lanzado a la gente casi cada noche en esta ciudad, en el país, a dar cacerolazos y a protestar, incluso a gritar la palabra libertad. Porque ya estábamos viendo antes de eso, antes de las medidas que la orden ejecutiva del 29 de enero y las sanciones posteriores, ya estábamos viendo ese tipo de protestas. Por tanto, yo sí creo que la variable más dinámica, más impredecible y que puede empujar más las cosas es el pueblo cubano. Lo que pasa es que del otro lado tenemos la represión. Una represión pura y dura, con más de 1,000 presos políticos, con policía política. Hace unos días yo tenía el enésimo operativo de la seguridad del Estado en los bajos de mi casa para impedirme salir. Y eso está allí. Eso es atemorizante. Y lo que hace mucha gente es sencillamente emigrar para evitar eso. Pero cada vez hay más gente que siente que no tiene nada que perder. Veo que el pueblo cubano está ejercitando el músculo de la protesta y eso puede ser impredecible. Te puedo asegurar que las próximas protestas no van a ser como las del 11 de julio de 2021. De un pueblo como mucho más pacífico, más esperanzado de que podía desde las calles y desde el pacifismo cambiar las cosas. Hay mucha rabia acumulada.
2: ¿En el govern pot haver-hi alguna cúpula militar disposada al canvi?
11: Bueno, si yo lo supiera, ya estarían encarcelados. Está claro que allá arriba se mueven fuerzas y tendencias diferentes, pero lo esconden todavía bastante bien, aunque en los últimos meses ha habido motivos de fractura. Por ejemplo, la presencia en las negociaciones con Washington del nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, una persona que no tiene ningún cargo público, que no es parlamentario, que ni siquiera es una figura importante dentro de la escena pública política cubana. Bueno, pues eso ha molestado, digamos, a los castristas de hueso duro, a esos que han pasado años y años haciéndonos creer y haciéndole creer al mundo que este país tiene una institucionalidad, las entidades, los ministerios importan, como todos sabemos que lo que importa es el clan de los Castro. Y así ha habido varios motivos de fractura últimamente, incluso las 176 medidas se han topado con el rechazo de parte, digamos, de los estalinistas de las entidades oficiales cubanas. Así que se notan las grietas, pero que pueda de esas grietas brotar un movimiento reformista dentro del propio régimen, bueno, eso es otra cosa.
2: ¿Y las fuerzas de oposición están coordinadas?
11: Lamentablemente, la oposición vive ahora mismo un pésimo momento en Cuba por el destierro forzado de muchos de sus líderes, la incapacidad de reunirse. Tenemos unas telecomunicaciones pésima. De hacer una llamada, comunicar, lograr confluir en un lugar es prácticamente una quimera dolorosa. Sin embargo, la buena noticia es que aunque la oposición está bastante mermada, nunca ha habido tantos opositores en Cuba porque buena parte de la población ha dado el paso y ha cruzado la línea entre callarse y protestar. Eso me da esperanza.
2: Bueno, usted y yo parlàvem fa 15 años de la abraçada. ¿Es pot donar la abraçada entre cubans?
11: Se puede dar, pero la actual cúpula governante no va a estar incluida en ese abrazo. Hay una sensación que se extiende por las calles de que deben irse, de que deben salir del poder. Y eso está generando un rechazo que a veces puede dar hasta miedo de lo que puede ocurrir. Aquí pueden verse escenas bastante difíciles de tramitar.
2: ¿Acceptaría usted un cambio a un govern tutelat como el de Venezuela?
11: Eso en Cuba es muy complicado, muy difícil de hacer. Y no creo que esté en las ensoñaciones de casi ningún cubano residente en la isla. Pero ojo, la situación ha llegado a un punto que lo que uno recoge en las calles ahora mismo es que pase algo, lo que sea, que se le dé agua al dominó. Así se le dice en ese juego muy popular en Cuba, el dominó, al momento en que se mueven las fichas sobre la mesa para repartirlas. ¿Significa que ganas el juego? No, pero las fichas cambian de lugar.
2: ¿Qué le demana usted a la Unión Europea?
11: La Unión Europea parece estar de espectadora de nuestro drama.
2: Sí, sí.
11: Parece estar al margen, en las gradas, mientras nuestro país se hunde. Siguen de alguna manera también dando cobijo y altavoz a las voces oficiales cubanas, cerrando acuerdos, intercambiando, digamos, frases diplomáticas, pero este es un momento que el pueblo cubano necesita ayuda. La arrogancia, la tozudez y el orgullo de la alta cúpula del régimen no le permite decir públicamente que este país está en una situación de catástrofe. No hemos sufrido un terremoto, no hemos sufrido un huracán en los últimos meses, no hemos sufrido una pandemia, pero el país debe ser declarado en catástrofe humanitaria. Y yo creo que la Unión Europea no se ha percatado de la situación en que estamos.
2: I per acabar, Johanny, moltes gràcies per rebre'ns i, més a més, després d'una malaltia. Quin és el seu desig més profunda en aquest moment?
11: Bueno, mi deseo es que esta pesadilla acabe cuanto antes. Vivirla es una cosa muy difícil. Narrarla desde fuera es complicado, pero vivirla, sentirla en carne propia, tener que ver a la gente hurgando en la basura para comer, ir a un cuerpo de guardia y ver a las personas esperando por horas y horas para ser atendidos y ni siquiera poder recibir un medicamento porque no hay, eso me oprime absolutamente el corazón. Yo quiero que esta situación termine ya.
2: Doncs moltíssimes gràcies i molta sort, molta salut i endavant, Cuba.
0: Absolutament.
11: Bueno, ojalá que la próxima vez sea en La Habana, en libertad.
0: Absolutament increïble, Vicenç, aquest testimoni de la Ioana Sánchez, que a més deia tant de bo acabi ja aquest malson, no?
2: Sí, sobretot aquest dia a dia, no? Que estan patint Cuba, que havia tingut una medicina boníssima.
0: No, ella està malalta, ens ho explicava.
2: Ella està malalta, no hi ha medicines, la situació als hospitals no s'està podent atendre la gent. I ella diu, estem en una emergència. I mentrestant, la Unió Europea s'ho mira des de la grada. Mm-hmm. Aquesta és la notícia, no? És terrible.
0: Sí, sí, un testimoni molt colpidor, que a més és periodista, com dèiem, doncs ella relata el dia a dia pels carrers de Cuba, encara fa cròniques per aquest mitjà digital. I, Vicenç, a Barcelona tenim diversos concerts en els pròxims dies relacionats també amb Cuba.
2: Sí, recordem que Silvio Rodríguez actuarà al Liceu a l'1 de setembre a les 20 hores mm-hmm. i després que s'ha organitzat entre el món cultural i musical català un concert que vol ajudar Cuba. I es farà a l'Aliança del Poble Nou el dia 30 d'octubre. Un concert per la sobirania i contra el bloqueig de Cuba.
0: Això serà aproximadament a 8:15 del vespre, el 30 d'octubre, a l'Aliança del Poblenou, molt a prop d'aquí d'on estem, de Recobrenat 127, d'aquí de la ràdio, i el cantautor cubà Silvio Rodríguez, que actuarà al Liceu l'1 de setembre. Per tant,
2: comença la
0: setmana
2: seva gira
0: que ve,
2: a l'estat espanyol.
0: Aquí. I comença per Barcelona. D'aquí res, la setmana que ve el tenim aquí a Barcelona, pràcticament l'altra setmana ja, a principis de setembre. Moltes gràcies, Vicenç. Per acabar, t'he de preguntar per gràcia aquests premis dels carrers. Ja sé que ahir em vas dir que no podies dir res, però que ja han sortit els premis. Què?
2: A veure.
0: La plaça Rovira?
2: La plaça Rovira. Que sigui una plaça, a mi ja m'agrada. Jo estic en una altra
0: plaça.
2: No? Però, i que siguin a la gent de Rovira, doncs també. Tots som amics allà i tal. Però, com sempre, es va cridar moltes vegades Tongo.
0: Sempre passa això. Cada any hi ha Tongo.
2: Semblava que Progrés aniria dels primers i li van donar el sisè. Semblava que Verdi aniria dels primers i també va quedar cap a baix. No sé.
0: Però això...
2: Continua, això, clar, dona un caliu, que clar, ara ja tenim discussions fins l'any que ve.
0: Home, clar, això tu m'ho diràs, però entenc que no es poden donar els premis cada any als mateixos carrers, no? S'intenta també... doncs premiar, sí, altres carrers.
2: Però la veritat que hi ha dues lligues.
0: Clar.
2: O sigui, sí, hi ha el Barça-Madrid i hi ha l'Osasuna. I llavors el Barça-Madrid sempre són els que tenen 30 persones
0: Verdi,
2: treballant
0: Progrés,
2: allà.
0: Clar, al final és quanta més gent hi ha, doncs...
2: Rovira també, clar, està, Mozart, etc.
0: Clar, quan
2: no? I aquesta és la final, divisió d'humor.
0: Quan més gent hi ha, doncs al final doncs és més fàcil tenir uns governits de més qualitat, no?
2: Ara t'he de dir que nosaltres, que tenim unes 8 tresines, home, que són senyores de més de 70 anys, i una de 99, que compleix 100, ara aquest
0: 99
2: setembre,
0: anys, fent guarnits,
2: fent
0: encara.
2: Fent guarnits, i elles són les primeres que comencen.
0: Increïble.
2: El mes de febrer ja comencen a fer guarnit, no? Doncs ahir els hi vam fer un homenatge.
0: Home, ben fet. Vicenç, enhorabona, que encara demà s'acaben les festes de Gràcia.
2: Sí, comencen demà les de Sants.
0: Ai, és veritat, que jo sóc filla adoptiva de Sants, jo vaig viure 2 anys a Sants. No sé si ho sabies, jo vaig viure 2 anys a Sants.
2: Pues hauries de fer el pregó de Sants.
0: Mira, ja m'agradaria, però només vaig viure 2 anys. El que reivindico i demano des d'aquí, ho he fet moltes vegades. I quan són 9:15 del matí, ho torno fer, és senyor alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda. Vull fer el pregó de la Festa Major de Caldes, si us plau.
2: Vinga.
0: Vull fer com el Vicenç Anglimente a Gràcia, vull fer el pregó de la Festa Major de Caldes. Vicenç, moltes gràcies.
2: Que siguis profeta a la teva terra.
0: Ai, que bonic. Vicenç, gràcies, fins demà, 9:15, com diem. 9:45 del matí, com diem, 9:45, i preguntem a un company quina és la seva cançó de l'estiu. Li preguntem a un company que va acabar el seu contracte formatiu en aquesta casa fa només uns dies. L'heu escoltat el de nit amb la Sílvia Tarragona i també últimament a l'Estiu XL amb el Joan Barotel. Li preguntem al Gerard Travé. Gerard, quina és la teva cançó de l'estiu?
12: Hola Maria, hola Carla, què tal esteu? Doncs com a cançó de l'estiu crec que em quedaré amb una cançó bastant antiga, que és la de Voyage, Voyage de la Kate Ryan, la versió del 2008. Bàsicament perquè és una de les meves cançons preferides, crec que va ser de les primeres que vaig aprendre i em porta molt, molt bons records, sobretot perquè la cançó me la va ensenyar la meva àvia, la cantava amb ella, i bé, me'n recordo que quan anàvem de vacances a l'estiu, quan estàvem a la platja o al pis a la Costa Brava, doncs sempre l'escoltàvem i la cantava amb ella, llavors em porta molt bons records. I bé, com ara està de moda recuperar i tornar a escoltar cançons antigues, doncs últimament l'he escoltat sovint, llavors crec que em quedaré amb aquesta cançó. Una abraçada ben forta.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Les 9 i 34 minuts. A l'estiu canviem els horaris, dormim diferent, viatgem i també modifiquem l'alimentació. Sobretot, a més, i últimament més que mai, convivim amb temperatures cada vegada més altes. Tots aquests canvis també els pot notar el nostre cicle menstrual, perquè la regla es pot avançar, endarrerir, podem tenir més dolor, podem percebre un sagnat diferent de l'habitual. Moltes dones, moltes persones que menstruen, han explicat a les xarxes socials que aquestes setmanes la regla se'ls estava endarrerint o directament no els hi venia. I moltes apuntaven a un mateix culpable, les altes temperatures i també la calor d'estiu. Quan estem davant d'un canvi puntual i quan una regla irregular ens està intentant dir alguna cosa, perquè darrere d'aquestes alteracions hi pot haver moltes causes. Ara, tot seguit, li preguntem a la doctora Mireia Castilla Rodríguez, és especialista en ginecologia i obstetrícia a Barcelona i creadora de Mi Amiga Ginecòloga, un espai de divulgació sobre salut femenina on parla de manera clara i sense tabús sobre aquests temes. Doctora Castilla, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'estudi.
2: Gràcies a vosaltres.
1: La calor pot alterar realment la menstruació? Ara n'estàvem parlant o li estem atribuint uns efectes que tenen més a veure potser amb els nostres canvis de rutina, tot plegat?
2: Doncs mira, la veritat és que no hi ha res d'evidència de que realment la calor com a tal, per se, ens generi una alteració del cicle menstrual. ¿Vale? L'estudi més gran que tenim d'això va ser al Japó, d'unes 300.000 dones, que es va analitzar fins a 6 milions de cicles i que realment es veia que, tot i que augmenta la temperatura basal, no té cap influència en la durada del cicle ni en la regularitat d'aquest. Mm. Sí que pot influir, com bé dius, no? El fet que durant l'estiu fem canvis de rutina importants, no? Consumim potser més alcohol si sortim més de festa, tenim més temps d'esbarjo, també pot ser que dormim pitjor perquè fa moltíssima més calor, inclús aquests anys fa més calor, i és molt difícil a vegades conciliar la son, i jo crec que això, no? Al final sabem que la regla és ben influenciada per senyals al nostre cervell, i quan aquestes senyals, com pot ser el son, un ritme circadià correcte o un estrès, no? Tot això sí que pot influir, i al final és aquesta la vinculació que trobem, no la calor en si.
1: I si algú que habitualment té doncs, la menstruació regular durant les vacances veu que se li avança, se li endarrereix, també en alguns dies entenc que entra dins de la normalitat, no? No, sí. Som rellotges.
2: Exactament. O sigui, sempre parlem nosaltres, els ginecòlegs, del cicle menstrual no és un cicle fixe, estàndard i sempre igual a la dona. Les dones poden tenir cicles regulars, entenent que entre cicle i cicle pot haver-hi fins a una setmana de diferència.
1: Sí. Entre uns 28 i 30 i llargs dies estaríem parlant?
2: Correcte. Entre els 24 i els 35 dies veuríem que és un cicle normal.
1: I el tema de la deshidratació, o de suar més del normal, beure menys aigua, potser això pot arribar a interferir en el funcionament hormonal, també?
2: No. Vale. O sigui, la deshidratació, entesa com, me'n vaig a la platja un dia i he begut menys aigua perquè no m'he portat l'ampolla i arribo a casa, que això és, parlem nosaltres d'una deshidratació lleu, no hi ha cap implicació o influència important en això. Ara bé, si tu tens una deshidratació important, però clar, ja partem d'una situació clínica greu, vale? I jo penso que això, aplicat a el que tu m'estàs explicant, no tindria cabuda.
1: Clar.
2: En general, no.
1: Hi ha algunes persones que diuen que l'estiu sagnen més o que tenen regles més doloroses. Moltes vegades, i ho parlàvem també fora de micròfon, ens han explicat que tenir dolor quan tenim la regla és normal. No? O no passa res, pren-te doncs, ibuprofè, pren-te un medicament perquè no tinguis tants dolors. Això, no sé si és normal tenir dolor quan tens la regla.
2: Sí, a veure, m'has preguntat dues coses. La primera és que sí que aquí sí que soc bastant taxativa. O sigui, al final tot el que són canvis, no? Per exemple, el que deies, no? De molt calor, pitjor descans nocturn, tot això sí que pot alterar el nostre cicle, no la calor en si, sinó si tinc més calor, dormo pitjor, si dormo pitjor estic més estressada, elevo més el cortisol, i això sí que pot generar un canvi del cicle. Després, per altra banda, el dolor menstrual ja dona cabuda per un altre tema.
1: Clar.
2: És un tema, sí, és un tema que dona per molta xerrada, però bueno, sí que en resum, sí que podria dir, i a més no, soc molt defensora d'explicar sempre a les dones a la meva consulta que el dolor menstrual no és normal si t'incapacita les teves activitats de la vida diària.
1: I això és molt important, eh? Perquè sempre, o almenys a mi, al meu voltant, sempre se m'havia dit, bé, no passa res, normal que els primers dies doncs, et faci mal. A mi m'ha arribat a passar de no poder fer la meva vida habitual, de tenir molt i molt dolor, d'estar al transport públic i haver de baixar un moment perquè no em trobava bé. Tot això no és normal. Aquí hi ha alguna cosa, passa alguna cosa aquí darrere.
2: Exactament. O sigui, sempre dic el mateix. Tot depèn una miqueta de l'etapa de la dona. O sigui que dones adolescents en les primeres regles pot ser justificat una mica de bueno, cicles dolorosos per un tema maduratiu també, de l'eix, vale? Però sí que és veritat que hem de tenir sempre molt en compte, primer, quina medicació utilitzo pel dolor de regla, perquè entenem a vegades que si amb un antiinflamatori de forma aïllada es resol i la dona es troba bé, no tindria més cosa. Però si jo m'estic prenent antiinflamatoris cada 4-6 hores amb el paracetamol, no puc anar a treballar perquè el dolor m'està impossibilitant inclús pujar al cotxe. Estic totalment doblegada tots els dies perquè no puc fer ni, no puc ni menjar ni dormir. Home, això no és normal, vale? I això sí que s'ha d'estudiar. Sempre vol dir que sigui algú, una condició greu? No sempre, però sí que és veritat que hem d'estudiar què està justificant aquests dolors de la regla.
1: Moltes vegades es parla o es diu que quan hi ha algú que té dolors menstruals, a darrere pot haver-hi un síndrome d'ovari poliquístic. Què és exactament el SOP, el síndrome d'ovari poliquístic? Perquè crec que hi ha molta confusió en general.
2: Sí. Bueno, el síndrome de l'ovari poliquístic, que ara ja s'ha canviat la terminologia, des de fa uns mesos, al març del 2026, ja el Consens Internacional a la revista de Lancet ja es va posicionar com a síndrome de l'ovari metabòlica poliendocrina. Nosaltres aquí li direm SOM per no perdre molt de temps amb la paraula, que és molt llarga. El SOM, vale, realment és un trastorn, vale, és un trastorn endocrí, és un trastorn sistèmic que afecta la salut de les dones en etapa reproductiva, és la causa més freqüent de cicles anovulatoris, sense ovulació.
1: Per tant, quan hi ha el SOM que parlaves, és una causa freqüent d'aquestes regles, aquestes menstruacions sense ovulació.
2: Correcte.
1: No hi ha òvul aquí.
2: Correcte, el que m'estic referint, més que en sí, que poden ser doloroses, les regles també, la regla dolorosa s'ha d'estudiar entenent-la com que poden ser múltiples causes. Uh-huh. Una altra cosa és que nosaltres tinguem un patró menstrual irregular, no? Que diguem, pues, m'han canviat els cicles menstruals, ara fa mesos que no tinc la regla, m'he començat a inflar, començo a tenir pèl al voltant de la cara, a zones que són, no, entenents com a masculines, com per exemple pues, a la zona de la pelvis, a la zona de les aixilles, he començat a tenir canvis, no, al meu cos. Llavors aquí sí que s'ha d'anar darrere de buscar que pugui ser un SOMP.
1: També crec que hi ha una confusió, a vegades jo he sentit que hi ha aquesta confusió, tenir ovaris amb múltiples fol·licles en una ecografia, o ens diuen aquí hi ha més fol·licles, tal, això no té res a veure amb tenir ovari poliquístic? Quina diferència hi ha?
2: Bueno, aquest és un dels principals problemes d'aquest trastorn, vale? Moltes vegades s'ha vinculat a tenir aquesta síndrome, que com he dit al principi és un síndrome sistèmic que té múltiples implicacions, a una troballa ecogràfica d'una revisió en el que el ginecòleg t'ha fet una ecografia i ha vist una imatge amb molts fol·licles a l'ovari. Recordem que els fol·licles no deixen de ser bosses de líquid a l'ovari, que són normals, que a dones joves és normal i que no tenen per què tenir cap implicació ni cap cosa més si són aïllades. Una altra cosa és que la dona presenti símptomes d'altre tipus, com deia abans, de problemes amb les menstruacions perquè s'han tornat irregulars, ara ja no té cicles cada mes, s'han endarrerit o comença a tenir pues, a l'aparició que deia, no? Que és el que nosaltres anomenem un hiperandrogenisme, i aquestes sí que són criteris que poden complir juntament amb una ecografia, poden respatllar el diagnòstic, però una ecografia sola amb una troballa aïllada no podem dir que és un síndrome de l'ovari poliquístic.
1: Perquè moltes vegades costa de diagnosticar. També.
2: Costa de diagnosticar perquè jo penso també que és un problema que moltes vegades, com sempre hem dit, no? Al final la dona ha de tenir també aquesta, no, capacitat de dir, ostres, se m'han endarrerit els cicles, clar, he d'anar a consultar. Moltes vegades, no, que penso també que és una cosa que m'agradaria remarcar, és que assumim com a normal coses que no són. O sigui, a mi hi ha dones que em venen a la consulta i em diuen, mira, Mireia, és que tinc un problema perquè, diu, jo tinc la regla cada 2 o 3 mesos, però la veritat és que, com sempre m'han dit que és normal, doncs no li he donat importància. Vale? No és normal. S'ha d'estudiar, s'ha de descartar que no hi hagi darrere una afectació que estigui justificant.
1: Clar, perquè és aquest el problema. Moltes vegades ens han dit que és normal, que no passa res, no?
2: Correcte.
1: Entenc que per aquesta cultura, doncs, també moltes vegades centrada, doncs, en els homes i d'aquesta manera, no? Llavors, és curiós que tinguin dones a la consulta i que encara et diguin, no, jo tinc la regla, doncs, cada 2-3 mesos, però és normal. No, no, sempre que veiem una alteració, és important anar al ginecòleg, anar a la consulta.
2: Sobretot quan es repeteix.
1: Clar.
2: També és una cosa important a destacar. Si una vegada durant un mes no et ve la regla perquè aquest mes no has ovulat, pel motiu que sí, com he dit abans, l'estrès, dormir molt malament, tenir un gast energètic molt gran durant aquell, no, durant aquell període que justifiqui que no hagis ovulat, no passa res si és aïllat. El problema ve quan realment trobem que cada mes o cada 2-3 mesos estem tenint aquests problemes. No? És, al final sempre dic el mateix. No és una cosa aïllada, sinó quan és una dinàmica que es va repetint, és una cosa que està passant de forma continuada. Això és el que s'ha d'anar darrere a buscar coses.
1: I aquí arribem a una de les grans preocupacions de moltes dones, no? I és que tenir aquest SOM no sé si significa tenir problemes per quedar-se embarassada, perquè moltes vegades se'ls ha dit a moltes dones això.
2: Bueno, potser és una de les coses més importants a l'entrevista, no? O sigui, jo aquí seré molt clara, no. Vale? O sigui, sí que és veritat que una de les causes més freqüents en gent jove de la no ovulació, vale, del dèficit, no, de no tenir les ovulacions cada mes, sí que pot ser la causa el SOM, d'acord? Però la bona notícia de tot això és que té solució. De fet, dones amb SOM que no tenen cicles ovulatoris, és tan senzill com que si volen buscar l'embaràs, se'ls hi faci una inducció de l'ovulació, vale? Que tenen una bona resposta i la realitat és que una de cada 8 dones amb SOM sí que podria tenir problemes de fertilitat, però insisteixo que la solució d'aquest problema està a l'abast de pràcticament tothom, no?
1: I això és molt important, perquè moltes vegades això sí que s'ha dit de no, si tu tens SOM no et podràs quedar embarassada, és molt complicat, i això se'ls diu a dones joves, i clar, aquí hi ha doncs una psicosi que en molts casos, com dius, una de cada 8 dones podria ser, però, i que se'ls hi pot fer també aquesta inducció a l'embaràs, però que no té per què ser així.
2: Exacte, de fet no, m'agradaria matitzar, o sigui, no és que tota la dona amb SOM li digués t'has d'induir l'ovulació si vols quedar-te embarassada. Tota dona amb SOM, el primer que s'ha de fer, primer és confirmar que té això, estudiar-la, indagar quines altres trobar, no? Quines altres causes hi ha darrere d'això, perquè no oblidem que aquesta malaltia és una malaltia que té implicacions directes a nivell metabòlic, a nivell de salut mental. Són dones que pateixen, són dones que també poden cursar amb ansietat i depressió, i és molt important abarcar tots aquests aspectes, i no només l'ovulació, que per suposat també és una cosa que va al càrrec del ginecòleg, no? Però al final hem d'entendre que si això és el que t'està passant, primer el que diríem és abordar el síndrome. Moltes vegades amb mesures no farmacològiques, amb mesures que estan centrades en canvis d'estil de vida, en suport, no, a on calgui fer aquesta dona, moltes vegades milloren. I si no, evidentment, tenim tractaments farmacològics, que tenim metformina, tenim coses per síndromes metabòlics, o, no? Però al final el més important és això. I si no hi ha embaràs, perquè aquesta dona, a pesar de tot això que hem fet i de totes aquestes eines que hem estat utilitzant, no resulta en un embaràs, tenim uns períodes de temps, tenim uns timings, els ginecòlegs treballem sempre amb timings, i quan això passa, doncs és el moment d'iniciar les induccions a l'ovulació en el cas que siguin indicades i oportunes.
1: És molt important també això que comentava ara, perquè, clar, el tema no farmacològic, no? Perquè històricament, durant molts anys, hem associat tenir una regla irregular amb prendre anticonceptius per regular-la, no? O et fa mal la regla, pam, anticonceptius. És sempre la primera opció, perquè ara parlaves d'aquestes opcions no farmacològiques també, que són importants tenir-les en compte, un canvi d'estil, un canvi de nivell de vida, a nivell de pel que fa esport, el que fa alimentació, això també ens pot ajudar molt.
2: Correcte. El problema que estem tenint ara és que tenim una dualitat. Jo penso que jo que tinc activitat present a xarxes, m'adono compte de que també s'està demonitzant molt l'anticonceptiu. Hem d'anar molt de cuidado, vale? O sigui, al final l'anticonceptiu té una funció, és una bona eina, vale? Quan nosaltres volem aconseguir certes coses a la dona, però sí que és veritat que una frase que és errònia taxativament és que donar anticonceptius regulen el cicle. No regulen el cicle. Vale? Donar anticonceptius l'únic que fem és apagar el nostre interruptor endocrí endogen, inhibim de forma perllongada al temps que nosaltres donem l'anticonceptiu, l'ovulació, i per tant el que estem oferint és unes altres coses. Estem oferint, per exemple, doncs una garantia anticonceptiva a la dona si no vol l'embaràs, estem garantint que aquella dona tingui una protecció endometrial perquè a llarg termini no pateixi cap malaltia derivada de l'anovulació crònica, i estem tractant altres coses, vale? Però sí que és cert que no regulem el cicle. O sigui, si la nostra intenció és regular el cicle, aconseguir que aquesta dona tingui ovulacions cada mes i aconseguir, per exemple, doncs un embaràs futur, no té cap sentit donar un anticonceptiu. El que hem de donar és, hem d'anar centrats altres aspectes, com parlava abans, de canvis en l'estil de vida, valorar exactament quin tipus de síndrome metabòlic tenim darrere, exactament què és el que està passant en aquesta dona, si hi ha resistència a la insulina, si no hi ha resistència a la insulina i tot això.
3: És normal deixar de tenir la menstruació quan fa molt temps que prenem anticonceptius? O sigui, deixar de tenir, doncs el que seria flux, no?
2: Et refereixes a prenent anticonceptius,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, exacte. Si fa un temps llarg que prenem anticonceptius. Uh-huh.
2: Durant anys, no?
3: Sí.
2: Et preguntes si és normal deixar de tenir la menstruació,
3: sí,
2: o el flux.
3: El flux.
2: El flux, sí, correcte. És normal. Vale? De fet, els anticonceptius, una de les causes que produeix a mig llarg plaç és la sequedat vaginal. Vale? Llavors, moltes vegades això es tracta amb el suport de lubricants, per exemple, durant una relació sexual, si es té, o d'hidratants vaginals íntims, si es necessiten, perquè hi ha aquesta sequedat, però és una cosa que sí que és veritat que a moltes dones els hi afecta, i és un efecte secundari dels anticonceptius de mig llarg plaç, correcte.
3: Clar, hi ha anticonceptius que tenen molts, bueno, la gran majoria d'anticonceptius tenen molts efectes secundaris. Hi ha gent que diu que s'ha engreixat, que ha perdut pes, que li ha canviat, doncs, el seu metabolisme, la manera, també les emocions, que estan més irritables, que deixen de tenir aquesta líbido, no? Aquestes ganes de tenir sexe. Tot això és veritat o són mites? Quan hi ha de mita en tot això? Perquè també ens han dit moltes coses que pot ser que no siguin veritat. Jo he sentit, no t'engreixes, no. Llavors hi ha metges que et diuen, no és veritat.
2: Mira, masses efectes secundaris has esmentat en aquest sentit. Sí que és veritat que, com a qualsevol tractament farmacològic, evidentment hi ha sempre uns efectes secundaris, perquè si no estaríem donant sucre. Vale? En recordem-nos sempre que quan donem fàrmacs en principis actius estem produint efectes en el cos, i com efectes en el cos sempre es poden produir els efectes secundaris derivats de l'efecte principal. Vale? Per tant, és molt important això tenir-ho en compte. Evidentment, un anticonceptiu, com anticonceptiu que és, sí que generarà canvis i efectes secundaris, però és molt important matisar quines dones et poden patir, perquè hi ha més risc o menys en funció del perfil de dona que tenim. I per això és molt important, quan vosaltres voleu prendre un anticonceptiu, això és molt típic, aneu a la farmàcia i en compreu un. No feu això. O sigui, aneu a la consulta al ginecòleg, reviseu-vos, feu una revisió, que us estudiï, que us analitzi i que us doni el millor anticonceptiu per vosaltres, perquè n'hi ha molts. Vale? Això per una banda. I després, d'altra banda, també dic que els efectes secundaris, la majoria d'ells són transicionals, és a dir, no són permanents, sinó que a cap de 4 o 6 setmanes de l'inici dels anticonceptius desapareixen. I altra cosa important, depèn del perfil de risc. Vale? Sí que és veritat que has comentat una cosa que m'agradaria destacar, és el problema de salut mental. Vale? És veritat que hi ha dones que a mi m'han reportat a la consulta que amb l'inici dels anticonceptius han començat a tenir símptomes depressius o realment canvis en l'estat d'humor importants, que fins i tot li han invalidat poder tenir una vida normal laboral, per exemple, no? Home, doncs s'està registrat, vale? O sigui, els anticonceptius en un percentatge de les dones els hi poden desencadenar aquests canvis d'humor o aquests símptomes depressius o d'ansietat.
3: I deixar de... O sigui, prenent anticonceptius durant un llarg temps, després afecta la fertilitat? Perquè també s'ha dit això.
2: No, taxativament.
3: O sigui,
2: no.
3: Jo puc deixar avui els anticonceptius i demà quedar-me embarassada.
2: Per probabilitat és poc probable, igual que li diria a una dona que per probabilitat sense anticoncepció és difícil quedar-te embarassada el dia següent del que te proposes. Mm-hmm. Però sí que és veritat, fent una miqueta més èmfasis en aquí, no? O sigui, al final, nosaltres quan volem quedar-nos embarassades, sabem que som cícliques, sabem que els dies de màxima fertilitat seran sempre al mitjan, al voltant de l'ovulació, que és entre el dia 14, 15, 16 del cicle, sent regular, entenem que ets regular, vale? I quan nosaltres deixem de prendre l'anticonceptiu, l'únic que està passant és que retirem les hormones que estàvem donant i l'eix hormonal adquirirà de nou tot aquest mecanisme per poder fer la maduració de l'oòcit, no? del fol·licle a l'ovari, i per tant generar l'ovulació un cop al mes. És veritat que hi ha vegades que hi ha dones que diuen que després de l'anticonceptiu els hi ha costat 6 mesos quedar-se embarassada. però la realitat és que en l'evidència científica no ens raspalla la idea de que prendre l'anticonceptiu i retirar-lo ens generi més problemes amb la fertilitat. Almenys entenem que ets una dona sana sense cap cosa més.

0: que una dona es pot quedar embarassada, pues mira, voltaria, jo sé que pot ser una data una mica així, però és veritat, són 12 mesos. O sigui, dones menys de 35 anys, assumim 12 mesos fins que la dona comença a tenir relacions regulars en períodes de fertilitat, fins que es queda embarassada, podem tenir aquest transcurs de mesos amb normalitat. Si tens més de 35 anys, sí que recomano, per una qüestió biològica, vale, en què nosaltres, evidentment, sabem que els ovaris tenen un timing de viabilitat i que al final no, pues el temps corre en la contra en el nostre sentit, sí que a partir dels 35 anys potser no esperaria els 12 mesos, m'aniria cap als 6 mesos, i si després de 6 mesos notes que t'embaràs, s'ha de consultar.
1: Llegíem també, relacionat amb això de l'edat, fa tan sols uns dies, que cada vegada hi ha més dones que tenen fills més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya van ser 68, i això multiplica per 4 la xifra de fa 15 anys. És a dir, que cada vegada hi ha més dones que, pels motius que siguin, laborals, familiars, de salut, ajornen la maternitat, i ara, de mitjana, les catalanes tenen el primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són el 10% del total. I també n'hi ha alguns, com dèiem, l'any passat en van ser 68, que ja superaven els 50 anys. Cada vegada us trobeu dones més grans a les consultes que volen ser mares?
0: Sense dubte. Sense dubte, és veritat que nosaltres els embarassos, cada vegada veiem aquest increment de l'edat, no? en l'embaràs, com bé dius tu, al final penso que els motius són múltiples, jo crec que és multifactorial, no? El fet de que ens trobem aquest perfil, no? De dona més gran, de dona pues, que potser no? Ha fet, moltes vegades a mi m'ho expliquen, no? O sigui, he tingut una vida laboral molt activa, he volgut prioritzar altres coses abans de la maternitat i més enllà dels 40 anys es planteja ser mare. Bueno, al final jo penso que com a ginecòlegs, la nostra feina és acompanyar i donar sempre el millor servei individualitzat a la dona. Evidentment, no és el mateix una dona de 25 anys que una dona de 40 anys, que una dona de 35, que una dona de 45. Però, bueno, en aquesta la medicina, vale? Ser més personalitzada i, evidentment, pues, individualitzar la dona que tenim davant, no? Però oferir-li pues, sempre la millor atenció possible, sigui l'edat que tingui.
1: Però hi ha més riscos.
0: Sí, hi ha més riscos que estan vinculats a l'edat. És cert i és correcte.
1: Uh-huh. Com, per exemple, quins series, no? Entenc que l'envelliment ovàric també és un dels riscos, no?
0: L'envelliment
1: de la matriu, no sé.
0: Sí, l'envelliment ovàric es relacionaria a la fertilitat. Uh-huh. O sigui, si parlem d'embaràs d'estat gestacional, hi ha uns riscos, però si parlem de voler quedar-se embarassada, hi ha altres. Evidentment, a partir dels 35 anys, la nostra reserva ovàrica decau exponencialment per cada 12 mesos. Per tant, evidentment, serà molt més difícil quedar-te embarassada als 40 anys que als 30.
1: Clar. Tu també estàs molt present a les xarxes, Mireia, la Mireia Castilla Rodríguez, que és especialista en ginecologia i obstetrícia i també creadora de Mi Amiga Ginecòloga, aquest espai de divulgació sobre salut femenina on es parla de manera clara, sense tabú, s'explica tot això que estem fent avui aquí. Parlaves que es demonitzen molt els anticonceptius. No sé si t'has trobat també algun tipus de mites o gent que et pregunten coses per les xarxes que dius, mare meva, això d'on ha sortit, no? Quines són les coses que dius, uau, no m'ho hagués imaginat mai.
0: Bueno, en relació als anticonceptius, sobretot el que deies abans, no? Molts efectes secundaris que moltes vegades no estan ni registrats a la papera, no? I al paperet, no? de la prescripció, i és que et diuen pues, coses molt... No? Pues, he notat avui que des que m'he pres la pastilla, que avui he començat amb el tractament, pues, he començat a vomitar. I penso, bueno, a veure... No vol dir que taxativament no sigui la pastilla, però és molt raro, no? Al final és que hem d'entendre que els anticonceptius tenen el seu prospecte, tenen les seves indicacions, els seus efectes secundaris, però és el que deia abans, eh? Hi ha una demonització dels anticonceptius, suposo que també arrel de que s'han prescrit massivament durant molts anys.
1: Clar. És que això que deies ara, anar a la farmàcia i poder-ne comprar...
0: Exacte.
1: Clar, jo no m'havia plantejat mai que això es podia fer.
0: Sí, correcte.
1: És realment una cosa que modifiqui tant doncs, la teva salut i d'aquesta manera doncs, no ho pots anar a buscar a la farmàcia i això sí, llavors doncs és important i per això també són importants espais com aquests, no? Aquest de Mi Amiga Ginecòloga, que la doctora Mireia Castilla, que la podeu trobar també a l'Hospital General de Sant Cugat de Ginecologia i Obstetrícia, doncs és molt important que es parli de manera clara, de manera neta, sense tabús i deixant de banda doncs, les coses que ens han dit molts anys a les dones, no? I que avui doncs, hem volgut fer servei públic i parlar-ne de tot amb la Mireia, que ho ha explicat molt i molt bé. Mireia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a
1: vosaltres. Et trobem també a les xarxes socials i et seguim. Nosaltres arribem al butlletí informatiu de les 10 i després prepareu-vos, perquè això no s'ha acabat, encara queden 2 hores de ràdio. Parlarem de música, ho farem amb Al·lèrgiques al Pol·len, és una banda fantàstica que, si no les coneixeu, estan presents en moltes de les festes majors de Catalunya aquest estiu.

Diu, després amb el Jordi Vila agafarem ja el, cap a 11:15 del matí per parlar de voluntariat i ho fem amb la Fundació Arrels. Avui parlarem de totes aquestes persones que viuen al carrer perquè l'estiu també és una època molt i molt vulnerable per elles. Estaran aquí els companys de la Fundació Arrels i amb el Jordi Vila us explicarem tot el que fa per si us animeu a fer voluntariat aquest estiu o també altres propostes de voluntariat de cara al setembre. Després, a l'última hora, ja agafarem la màquina del temps i ens acompanyarà la Míriam Victòria avui per parlar d'alimentació i bellesa. Tot això ho farem d'aquí una estona. Ara ens informem que l'actualitat també està que crema. Butlletí informatiu de les 10 i no marxeu perquè seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, comencem mirant a Ceuta, on a aquesta hora està en marxa el trasllat de prop de 4.000 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Són traslladats fins a diversos espais d'acollida habilitats pel govern espanyol per a 1.800 persones a la ciutat. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. El trasllat ha començat de manera pacífica passades les 7 del matí i està coordinat per les forces de seguretat i el govern saudí. Una trentena de furgons policials han acordonat la zona, han tancat un perímetre de mig quilòmetre i els migrants esperen en una punta de la platja. Els migrants esperen que siguin traslladats als espais d'acollida temporal. Una vegada allà, es valoraran les peticions d'asil i començaran les expulsions al Marroc de qui no puguin acollir-se a aquest dret. En paral·lel, els serveis de salut estan desbordats. Les infermeres multipliquen les hores de jornada laboral, atenent unes 200 persones diàries. Rosa Fuentes, presidenta del Col·legi d'Infermeres de Ceuta.
3: No podemos más, no podemos más. Aparte ya se está viendo que la gente ya está claudicando, ya han empezado a haber bajas laborales porque mucho la presión, tanto asistencial como la presión psicológica.
2: També col·lapsats els forenses de l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat Autònoma, que fins al moment han identificat 6 cadàvers dels més de 80 recuperats de la mà. El seu director, Manuel Aparcero, assegura a les mañanes de Radio Nacional que van en automàtic.
4: Ahora mismo estamos en modo automático, estamos manejando muchos datos, realizando muchos informes, haciendo determinaciones de edad, coordinándonos con otros institutos.
2: En els propers dies començaran les inhumacions, una vegada rebudes les interlocutòries judicials i practicades les autòpsies i el ritus musulmà per respectar les seves creences.
0: Gràcies, Àlex. A les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat 3 pasteres que han arribat durant la nit i matinada a Lanzarote. A bord, en total, unes 230 persones, diverses d'elles menors. De moment es desconeix el seu estat de salut. Segons l'últim informe del Ministeri de l'Interior, fins al 15 d'agost han arribat a Canàries 4.800 persones, gairebé un 60% menys respecte al mateix període de l'any 2025. El foc continua arrasant la regió de les Urdes, a Càceres. L'últim balanç oficial parla de 3.700 hectàrees calcinades. 170 mitjans han treballat durant tota la nit. Les flames ja han entrat a Salamanca i avancen ràpid. Es mantenen els prop de 800 evacuats, també els confinaments, i es confia en la meteorologia perquè durant la nit han baixat les temperatures. Pino Franqueado és una de les localitats més afectades. José Luis Azábal n'és l'alcalde i es mostra moderadament optimista per les bones previsions meteorològiques.
5: Hoy amanecemos con bajas temperaturas, el cielo nublado, y en la primera reunión que hemos tenido con el mando directivo de extinción, la única zona que más preocupa es la zona de Aldehuela. La zona de Nuño Moral está mucho más tranquilo. La verdad es que han hecho una gran labor esta noche los medios de extinción.
0: Millors previsions per l'incendi de Pinyes de Riglos a Osca. 13 dels 19 pobles afectats ja han pogut tornar a casa seva.
6: Con ganas de volver y a la tranquilidad.
7: Estaba ya loca por venir a mi casa.
0: Les flames han cremat 18.000 hectàrees. El foc podria quedar estabilitzat avui mateix després de 10 dies cremant la muntanya. A aquesta hora, la ministra per la Transició Ecològica, Sara Hessen, presideix via telemàtica al Comitè de Direcció de Medi Ambient per fer seguiment de l'evolució de tots els incendis actius. I a Granada, les inspeccions dels edificis en ple episodi sísmic a la zona estan sent positives. Dels 580 revisats, només 14 necessiten ser rehabilitats abans de que tornin els seus veïns. Cap haurà de ser enderrocat. A les Gàbies continuen 600 veïns desallotjats. S'estan reforçant els pilars. L'alcaldessa Merinda Sàdava creu que no podran tornar a casa fins a finals de setmana.
8: A día de hoy todavía no lo podemos garantizar con certeza. Lo que sí podemos decir es que, según los informes técnicos, a lo largo de esta semana será posible.
0: L'Alhambra continua oberta parcialment perquè l'Alcazaba encara no ha obert al públic. El Canal d'Aragó i Catalunya carrega 40.000 hectàrees. El Segrià ha acordat aplicar una retallada de l'aigua per rec perquè a causa de la sequera han baixat molt les reserves dels dos embassaments d'on agafa l'aigua. La restricció s'aplica des de la passada mitjanit i el subministrament es redueix a gairebé una sisena part de la dotació inicial de la campanya de rec. I també els expliquem que a Catalunya els usuaris del transport públic agraeixen que la majoria dels trens, autobusos i metros estiguin climatitzats perquè contribueix a fer més confortable el trajecte, però el problema són les esperes a les andanes o a les estacions del carrer perquè les diferències de temperatura, diuen, són insuportables.
9: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
10: Contra més gent, pitjor, i això es nota.
11: I da un poco d'ahogo.
12: La verdad que lo que es aire acondicionado, tanto el metro como el bus y el tren, creo que eso está bien cumplido. No se pasa calor dentro del transporte. Más que nada, sí, capaz la espera.
0: Doncs així acabem. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.

Encetem tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem a la redacció amb la Maria Rubio i la Carla Villegas, que la sentiu, a les vies de sol Roger Vergés i el Gorka Delgado, i a la producció la Cèlia Pérez i el David Alcalde. I ho fem també amb al·lèrgiques al pol·len.

0: I és que aquest estiu la música torna a omplir les places, els carrers, els escenaris, i entre propostes que sonen molt, que fa molt temps que fan soroll, són les Al·lèrgiques al Pol·len, una banda que combina energia, actitud, aquesta manera que sentim ara d'entendre també el directe, i aquest estiu estan passant per alguns dels escenaris més vinculats a les festes i a les festes populars. Avui volem saber què és el que hi ha darrere, com estan vivint aquest estiu i què significa tocar davant del públic i fer-ho també doncs d'una manera tan festiva. I ens acompanyen la Maria Riba i l'Emma Dotres, que són membres d'Al·lèrgiques al Pol·len. Hola, noies, què tal?
1: Hola, bones.
2: Hola, què tal?
0: Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Ara aquest estiu esteu tocant, esteu voltant, fent concerts. Com està sent aquest estiu per vosaltres?
3: Calorós.
1: Sí, sí, més no. Sí. Proves de so de vegades a 37 graus.
0: Ostres.
3: I nits tòrrides.
1: Sí.
0: Clar, com us afecta tot això, també, a vosaltres? Entenc que no és el mateix tocar amb una temperatura doncs, més agradable que això, no?
3: No, realment és cansat, sobretot les proves de so. I perquè a l'hora de suar constantment, també, no sé, crec que no estem del tot acostumades. Sí. Però bueno, també està bé.
1: Sí, també és divertit, ens agrada molt anar de gira.
3: Ens encanta.
0: Sí. On esteu aquest estiu? Perquè ens plau, esteu voltant gairebé tot, no?
1: És a veure ara què ens queda. Ens queda Gràcia, Sants, Ripollet, Vilafranca.
0: Demà us tenim a Gràcia o aquest vespre?
1: Demà. Demà al vespre.
0: Demà al vespre, acabant les festes.
1: Sí, sí.
0: Últim dia de les festes de Gràcia. Clar, vosaltres, sempre tots els artistes ho diuen, eh? Una cosa és fer música, l'altra és defensar-la dalt de l'escenari, però vosaltres sou un grup de directe també, no? De que us vinguin a veure a les festes majors, de fer festa amb la gent al davant. Quina diferència hi ha també entre gravar a l'estudi i fer-ho doncs, amb la gent que canta, que se sap les cançons, com ho viviu?
1: Bueno, és molt agraït veure l'energia del públic. També el que hem intentat fer nosaltres, ara que estem a punt de treure un disc, és transportar el directe al disc. Llavors, com l'energia que tens en un directe, doncs portar-la al disc, i una mica és el que, com ens agrada tant i creiem que som un grup que funcionem molt en directe, doncs transportar-ho al gravat és...
3: De fet, normalment passa una mica al contrari, no? Que el camí és del que tu fas a l'estudi, ho portes al directe, i nosaltres ens n'hem adonat que realment
0: feu al revés.
3: Podíem portar el que fem al directe a l'estudi perquè ens agradava com estava funcionant, no?
1: Sí, exacte.
3: Jo crec que...
0: Hi ha una cosa també particular en els concerts de festa, de carrer, no?, que feu, que al final és que potser no tota la gent que està allà ha vingut a veure-ho, sinó que ha vingut a la festa, i això, com es porta això? De cantar o tocar per gent que potser no ha vingut a veure-te expressament, sinó que està de festa i es troba a Al·lèrgiques al Pol·len, no?
1: Depèn del dia. O sigui, hi ha dies que fatal, hi ha dies que
3: simplement marxa la gent,
1: sí,
3: no?
1: Sí, que cada cançó hi ha menys gent. Però hi ha dies que veus que la gent s'interessa i està, encara que no estiguin cantant, estan mirant, estan com posant allà el cos i l'energia, i llavors això depèn molt. També depèn molt de l'hora, perquè si toquem massa tard, que la gent ja vol festa, que la gent està esperant el DJ o el que sigui, doncs potser els hi fem una mica de nosa. Però si toquem com a l'hora bona, que és per nosaltres
3: 10-11, sí.
1: La gent està més atenta.
3: Sí,
0: Entenc que hi ha gent que també us haurà descobert d'aquesta manera i que després us ha començat a seguir la vostra música, no?
1: Després de cada concert tenim uns d'entre 5 i 10 seguidors més.
0: Està molt bé.
3: Sí, depèn del bolo, molts més, no? Sí, jo recordo com... Sí.
1: El Vida... O sí, sigui, com 40.
0: Deu actuar al Vida, també.
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Molt bé.
3: Molt bé, la veritat. Molt bona energia. De fet, o sigui, una de les coses que sí que es nota és que a la festa de carrer la gent potser no està tan ficada.
1: La gent va de festa.
3: Al festival, la gent va de festival. I,
1: va escoltar
3: i
1: música.
0: És diferent l'ambient,
3: és una mica diferent.
1: Sí, està, bueno, hi ha molta més gent disposada
3: a veure
1: música i estar per la música que a una festa major major, pobres, vull dir, què hem de fer?
0: Sí, sí. Heu cantat amb Oques Grasses, com per exemple aquesta cançó que sentim,

0: com ha sigut col·laborar i fer aquesta cançó amb un dels grups més top ara mateix al panorama català?
1: Pues molt guai. Sí. La veritat, va ser una gran experiència, són molt, molt majos. O sigui, tot va venir d'una amistat que ja teníem prèvia amb ells i molt natural i molt bé. O sigui...
2: Sí, sí, d'estudi, no? Vull dir, com sí. Sí.
0: I aquesta cançó ho ha petat molt, també. Aquesta cançó ha sonat sí. moltíssim a tot arreu. Com sí, heu viscut?
1: Sí. I sí, clar, no ens la notem molt nostra, la cançó.
2: No, la veritat és
1: una cançó d'Oques, del seu disc, que vam cantar durant un dia a l'estudi, però bé, ens han pujat molt els monthly listeners.
0: Sí, sí, i també heu col·laborat amb altres artistes, com per exemple amb la Maria Jaume.

0: Clar, entenc que aquestes sinergies també entre artistes, també noies, perquè vosaltres sou tot noies, no? I també és guai, no?, col·laborar i fer, doncs, aquest estil de música entre vosaltres, no?
1: Sí, al final, perquè, o sigui, mola perquè dins la indústria es fan amistats que tenen un pas més d'una simple amistat, que és que ens dediquem al mateix, llavors ajudar-nos uns als altres i col·laborar i passar-nos-ho bé sempre mola molt.
2: Sí.
0: Clar, perquè les xarxes, entenc que ara deies, no?, que potser després d'un bolo us pugen els seguidors, això també et genera una certa pressió, perquè en quin punt has d'estar sempre pendent de les xarxes, del que comuniques, de com ho comuniques, en un moment on les cançons duren 10 segons, no?, a les xarxes socials.
1: Sí, no,
2: sí, per mi és
3: que és el nostre tema.
2: Debat. Sí, sí, no portem molt bé el tema de les xarxes, perquè, si més no, nosaltres ens dediquem a fer música i a mi personalment em molesta una mica que haguem de dedicar també com aquesta energia, perquè a més és i n'és molta.
1: I hores.
2: Moltes hores. Ja. I per tant, a vegades és el nostre... La nostra taula de debat sempre, no? Com gestionem les xarxes.
1: Que van bé per una cosa, però també treuen tant de temps i tant d'energia perquè després, de sobte, l'algoritme et beneja perquè el que sigui i has dedicat com 1.000 hores i diners a fer un vídeo per reel i que després no se'l vegi ningú.
2: Sí, és un desastre.
1: És un desastre.
0: Clar, perquè això també frustra molt, no?
2: Sí, sí. Bueno, són hores perdudes.
1: Clar, és molt frustrant.
0: I al final és el que dèieu, que vosaltres us dediqueu a fer música, no?
2: Sí, sí,
0: a generar contingut per les xarxes, però sembla que cada vegada està més lligat al tema d'haver de fer música i estar present a les xarxes. I això també és aquesta pressió que entenc que ho genera, perquè hi ha altres artistes, doncs, que sí que ho porten, doncs, de manera més orgànica, que diuen que hi ha moltes hores, però que al final l'altre dia va venir aquí un artista que deia: un moment, que estic gravant un blog, no? Llavors això ja estem veient com artistes influencers també, que ja no només fan música.
1: Sí,
2: clar, bueno, no sé, suposo que també té a veure amb cada persona, no? Nosaltres crec que justament cap de nosaltres sis és una persona que utilitza molt l'Instagram com a eina de... Llavors, bueno, suposo que...
1: També ja fa anys que veiem artistes influencers, però bueno, si és la nova manera, doncs jo què sé. Ens quedarem en l'underground per sempre.
2: Exacte.
0: Clar, això és interessant, també dius, ens quedarem en l'underground per sempre. Al final teniu el vostre públic, teniu la gent que us escolta, també gent que us coneix, noves, però al final qui li agrada al·lèrgiques al polen es queda allà. Això sí que és un públic fidel.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, això sí que és una cosa que hem notat i que notem, i que gràcies a Déu també per això ens dona forces per seguir endavant, no?
1: Sí, perquè hem tret coses super diferents i hi ha gent que es segueix des del principi amb tot el que hem anat traient.
0: Clar, sí, sí. Coses molt diferents, és veritat, no? Teniu estils totalment diferents. Quan penseu una cançó o quan penseu, doncs, un disc o així, com ho feu? Penseu cançons sueltes i després agafeu una línia també a través de les cançons, o ja penseu la línia de tot el que voleu anar traient?
2: Hem anat fent de maneres diverses, molt diverses. Jo crec que...
1: Aquesta última sí que l'hem pensat una mica... Ha sigut, o sigui, el disc que estem ara presentant, bueno, traient i presentant, sí que hem decidit com fer una aposta estilística per l'indie rock i llavors totes les cançons ja les hem composat en aquesta línia, com ha sigut un procés una mica invers del que havíem fet, que era com, tenim aquestes cançons, ajuntem-les i fem un disc, llavors sí que era una mica més
2: popurri,
1: però ara aquestes sí que aquí sí que ens estem complantant i tirant en una direcció fixa.
0: Indie rock en català. Clar, no sé si dins d'aquest àmbit no hi ha molta gent que faci música d'aquest estil.
1: No molta, la veritat. Ens estem trobant una mica aquí sense referents, bueno, amb pocs referents en català.
2: Sí, n'hi ha, però sempre s'han quedat molt a l'ombra, no? O a la contracultura, o no sé.
1: Sí.
2: Llavors, bueno, anem a veure com ho afrontem.
0: Però està bé també afrontar-ho, no?, i explorar també aquestes vies,
2: sí, no,
0: que potser no han estat explorades, i és interessant perquè hi ha molt públic també, hi ha públic que li agrada això.
2: Sí, no? Sí, molt, moltíssim.
1: Sí, de fet, moltíssim, i aquí fem des d'aquí un llamamiento a la gent que li agrada de l'indie rock, perquè ens passa que creiem que no, aquest públic que li agrada l'indie rock evidentment no ens col·loquen com un grup que fa això, llavors ens falta com arribar a aquest nou públic.
2: Exacte.
1: Així que, llamamiento
2: a l'indie rock.
0: I a més també hem col·laborat amb artistes, ara ho deies, o Casgrasses, Maria Jaume, ho estem comentant, no? Però a més agafeu també i feu una cosa amb la Venus, agafeu una cançó mítica en català i traieu això.

0: Veu, tenir moltes crítiques per fer això, perquè hi ha artistes catalans que han agafat cançons mítiques i les han reversionat, de, no en aquest estil, però en altres estils, i han tingut moltes crítiques.
1: Pues I jo crec que...
0: Quina sort!
1: La legitimitat de col·laborar amb el Joan Manuel Serrat fa que no tinguéssim cap crítica.
2: Tot el contrari.
0: Com va ser aquesta col·laboració? La Venus, vosaltres, Joan Manuel Serrat? O sigui, no ens ho haguéssim imaginat mai, però junts ens encanta.
2: Ja, sí. O sigui, tot va ser de... Vam fer un desconcert d'ICAT, i que és un concert on es col·laboren artistes i fan versions. I amb la Valèria, amb la Venus, vam dir fem Paraules d'amor, fem Paraules d'amor, la vam fer, i un cop va sortir ja li vam passar com el Joan Manuel Serrat, tipus, què et sembla, tal, m'encanta, si la voleu gravar, aviseu-me.
0: Wow.
2: I li vam dir, vols cantar? I ell, sí.
1: I al principi, no sé, i al final va dir que sí.
2: Va dir, aquí estic pel que vulgueu, si voleu que canti, canto, pues canta.
0: Pues canta. I col·laborar amb el Serrat, què?
1: Brutal, el dia del Locus va ser brutal.
2: Sí, vam portar el gran Joan Manuel Serrat a un estudi a un sòtan.
1: Literal, el lloc on
2: que hi havia
1: assajàvem a
2: l'hospitalet. Alguna cucaratxa a Bellvitge.
1: Sí, va ser brutal.
2: Va venir allà, el Pau es va plantar, va cantar.
1: Va ser molt guai. Sí. I estàvem totes així.
0: Uau.

0: És meravellós. És fantàstic escoltar això i escoltar-vos a vosaltres amb la Venus, que també ha passat per aquí moltes vegades, i amb el gran Joan Manuel Serrat, que, com dèieu, doncs es va prestar a tot, es va prestar a tot i va fer aquesta col·laboració que ens agrada moltíssim. Emma, Maria, ha sigut fantàstic tenir-vos aquí i molta sort aquest estiu amb tots els que us queda.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Ai, per cert, digues. Oyentes, toquem el 13 de febrer Razzmatazz. Presentar, joder, ara...
0: Oh, el 13 de febrer, a Razzmatazz, presenteu...
1: El nostre nou disc, que sortirà a l'octubre, encara no podem dir ni nom ni data, però sortirà a l'octubre i el presentarem a la Sala 1 de Razzmatazz el 13 de febrer. Les entrades ja estan a la venda.
2: Ole!
0: Fantàstic, doncs entrades ja a la venda, el 13 de febrer, a Razzmatazz, presentant el nou disc que sortirà a l'octubre. No podem dir res més, però seguiu-les, ja està, i les escolteu a Gràcia demà, també a les festes de Sants aquests dies i en molts llocs més de Catalunya. Emma, Maria, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ens quedem amb aquestes bombolles i amb Al·lèrgiques al Polen i la Maria Jaume.

0: I una setmana més obrim aquest amb tu, aquí al matí de Ràdio 4 aquest estiu. Ja sabeu que és un espai dedicat als projectes de voluntariat d'aquest programa, i això qui ho fa? Doncs un home de voluntariat, un home que ha estat voluntari i que encara ho és a moltes entitats, com el Jordi Vila. Jordi,
1: doncs aquí bon estem, dia. Sí, recordem que aquest espai amb tu, Maria, amb tots vosaltres que ens esteu escoltant, un espai que té la vocació de posar en valor alguns dels projectes de voluntariat, i si esteu buscant alguna iniciativa per fer-la durant aquest estiu o de cara a l'inici de la temporada, doncs aquest és el vostre espai, per tant, pareu bé l'orella.
0: I avui, Jordi, parlem d'una acció de voluntariat que es fa una de les entitats de referència a Catalunya, l'acció de suport a les persones sense llar, i és la Fundació Arrels, Arrels Fundació.
1: Sí, de moment la Fundació Arrels ha atès durant aquest any 2.421 persones en situació de sensellarisme, sigui a través de les visites al carrer, a través del centre obert, o allotjant-les en habitatges socials de l'entitat. I tot això és possible gràcies a un equip de 100 professionals i al suport que reben per part de 400 persones voluntàries. Poca broma, eh? Tots aquests recursos i els de les altres entitats que treballen amb les persones sense sostre mai semblen suficients, ja que les persones que viuen al carrer continuen augmentant, malauradament, a Barcelona. Actualment hi ha, com a mínim, 4.800 persones sense llar a la capital catalana. Gairebé d'aquestes, 2.000 viuen directament al carrer, i la resta, doncs això, viuen com poden en albergs, assentaments o pensions. I avui, doncs, Maria, ens preguntem quin paper juguen les persones voluntàries per fer front a aquesta problemàtica social.
0: I per parlar-ne, Jordi, sempre ens portes a moltes persones a l'estudi, ens agrada molt, perquè així és un programa molt coral.
1: Sí, que,
0: no?
1: Sigui, que sigui variat, eh?
0: Exacte. Ens acompanya la Bea Fernández, ella és la directora de la Fundació Arrels. Bea, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanya la Carlota Sanya, que és voluntària del Centre Obert des de l'abril del 2023. Carlota, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I el Josep Maria Vila, que és voluntari de la centraleta telefònica d'Arrels Fundació, també des del 2023.
4: Hola, bon dia.
0: Gràcies a tots per acompanyar-nos. Començo preguntant-li a sí. la Bea, si et sembla.
1: Sí, tant, i tant.
0: Bea, ara parlàvem que les persones sense llar cada cop n'hi ha més, cada cop creixen més, i sembla, doncs, que teniu molts voluntaris, però mai n'hi ha prou, perquè la tasca de les persones voluntàries és molt important a Arrels. Què és el que fan?
2: De fet, nosaltres ens definim com una entitat de voluntariat, no una entitat amb voluntaris. Arrels Fundació neix justament d'un grup de voluntaris que en el seu moment es plantegen què poden fer ells com a voluntaris amb les persones que hi havien vivint al carrer, doncs, gairebé fa 40 anys. I aquest esperit és el que hem mantingut avui en dia. És a dir, és veritat que som un equip que comptem amb un equip professional important, però els voluntaris realment són els que ens permeten arribar aquestes xifres i aquestes persones que mencionàvem abans, no? Sense la implicació dels gairebé 400 voluntaris que tenim, seria impossible anar a carrer, seria impossible obrir el centre obert i oferir els serveis que oferim, seria impossible fer les visites que necessitem fer, doncs, a les residències, als hospitals, a les persones que estan malaltes. Seria moltes vegades impossible fer la tasca de sensibilització que fem, perquè els voluntaris també ens ajuden. Són a vegades m'agrada definir-los com activistes de la causa, no? Perquè són els primers que expliquen la tasca que fan, i moltes vegades els demanem ajuda perquè anem a escoles, anem a universitats, anem a centres a explicar la tasca. És a dir, fan una tasca realment indispensable, i sense la qual no podríem obrir la persiana.
1: Doncs, parlant d'aquests voluntaris, m'agradaria preguntar-los a la Carlota i al Josep Maria que ens expliquéssiu des del vostre punt de vista, no? Què és per vosaltres Arrels, la Fundació Arrels, i de quina forma, no? S'apropa i té cura de les persones sense llar.
4: Ah, doncs, mira, des de la meva perspectiva, per mi Arrels és, diguem-ne, un pal de paller del que representa avui per avui a acollir, a acompanyar a tota la gent que està al carrer. I dic que és pal de paller perquè va ser un dels factors que a mi em va dur a apuntar-me a Arrels, que és superinclusiva. I és una entitat que tothom és igual, sigui d'on sigui, vingui d'allà on vingui, i és una de les coses que a mi em va encantar. És més, i aprofito perquè també, des d'un punt de vista inclús inclusiu amb els animals, perquè sí que aprofito per dir que, clar, si per una persona està al carrer és el pitjor, és el que pot necessitar més ajuda, si està amb un animal és un pes afegit.
1: I per tu, Carlota?
3: Doncs, Arrels, per mi entenc que és el punt en el que tots ens trobem. Els usuaris tenen un espai que crec que és molt important, en el que estan segurs, sobretot, perquè el carrer doncs, implica moltes coses negatives que fan que la situació sigui molt més vulnerable per ells. Aleshores, el fet que puguin tenir una associació com Arrels, que sigui un referent en quant al suport, a l'ajuda i al seguiment, considero que els dona l'oportunitat doncs, de tornar a entrar a aquesta roda que és tan important i de tornar-los a humanitzar, que en molts casos doncs, perdem una mica de vista aquesta deshumanització de la gent que viu al carrer.
1: Mira, Carlota, ets voluntària del Centre Obert des de l'abril del 2023. També has participat en recomptes, censos i sempre al carrer els fa una activitat moltes vegades allí ets. Què et va portar a implicar-te com a voluntària?
3: Doncs mira, la meva història...
1: Tu ets periodista, dediques a una altra cosa, al món del màrquetin, molt allunyat de la tasca d'Arrels.
3: Exactament, però tot ve precisament de periodisme, perquè jo fa 18 anys, jo ara en tinc 36, doncs fa 18 anys, quan estava estudiant la carrera, jo feia una classe de fotoperiodisme i s'havia de fer un reportatge documental sobre alguna situació. Aleshores, bueno, havies de triar un col·lectiu. Jo en aquell moment recordo que a la sortida de la facultat teníem un usuari, no? El que ara el coneixem com un usuari, que era el Carlos, era un senyor que just estava passant per un procés de desintoxicació. Nosaltres, bueno, alguns dels meus companys i jo passàvem temps amb ell allà al carrer i les tardes, doncs, pues, bueno, les compartíem amb el Carlos al costat de la biblioteca de la facultat. I rumiant una mica i intentant trobar doncs, aquest col·lectiu, doncs, bueno, vaig decidir fer-ho amb la gent sense sostre. Aleshores, Arrels en aquell moment oferia un servei nocturn amb la gent que feia situació de carrer i que estaven fent doncs, el seguiment a carrer. Alguns voluntaris repartien cafè i caldo a l'hivern. Recordo que feia molt fred, era molt incòmode. Tot va ser una situació com molt xoc per mi, perquè era una situació molt inusual. Jo no havia vist allò abans. I vam estar 3 mesos treballant en el projecte. Els voluntaris em van fer suport, hi havia alguns treballadors també d'Arrels, i bueno, una mica allò va ser el punt de partida, i després d'això doncs, cada any doncs, començàvem a participar més en els recomptes i anàvem parlant amb altra gent perquè pogués participar-hi.
0: Jo abans us ho comentava també fora de micròfon, vaig tenir la sort de fer un directe al programa El Pla B del Toni Marín fa uns anys i també vaig passar un matí a la Fundació Arrels i vaig poder veure la tasca de les persones voluntàries, també com eren les persones usuàries, no tot l'equip directiu, com s'implica, i molts dels voluntaris ens deien que... ells, des de que formen part d'Arrels, doncs veuen les persones sense llar d'una altra manera, que moltes vegades les persones sense llar diuen que són invisibles perquè passem pel costat i a vegades ni ens les mirem, no? I que també és una forma de que, em deien les persones voluntàries, de que ara quan plou i estan a casa se n'adonen, no?, de la sort que tenen de poder tenir una casa d'un lloc on no s'estan mullant, com deia ara la Carlota, on no fa fred, no? Tot això, Bea, també és una tasca d'adonar-se'n de la sort que tenim moltes vegades.
2: Sí, sí, per això us deia.
0: O ara quan fa tanta calor amb l'aire condicionat, sí. No?, per exemple.
2: Sí, sí, sí, realment és el que us deia, els voluntaris, a part de treballar o d'implicar-se en el dia a dia de la Fundació, són un altaveu brutal per explicar la situació de les persones que es troben en situació de carrer. És això. Uh-huh. I a tots ens passa. Jo crec que des de que estem implicats en aquest tema, quan fa calor, quan fa fred, quan plou, en moments concrets de l'any, doncs tens molt present aquestes persones. I no solament això, sinó que ens convertim, tots, voluntaris i professionals, ens convertim en persones que expliquem, que són capaços d'explicar doncs, què és el que hi ha darrere d'una persona que es troba en aquesta situació, perquè moltes vegades o no els veiem, o quan els veiem els hi pengem un seguit d'etiquetes que ens fa veure'ls d'una forma molt negativa, no? I jo crec que, com tot, quan coneixes és quan pots trencar estereotips, i quan et pots atensar amb una persona i coneixes per què està en aquesta situació és quan també pots transformar la teva mirada.
1: I Carlota, tu estàs en el Centre Obert. Al Centre Obert ja feu moltes coses, no? Servei de dutxes, guardarroba, bugaderia... Explica'm la teva tasca en concret en aquest Centre Obert.
3: Sí, t'explico. Hi ha una cosa molt important que ara comentava la Bea, que és el tema d'aquesta pèrdua de prejudicis quan tu tens el contacte directe amb els usuaris, no? amb la gent que viu al carrer. En el Centre Obert nosaltres oferim diferents serveis, com tu comentaves. Aleshores, en el meu cas, jo estic a la part de pactes, que és un espai molt segur, perquè precisament és el punt d'entrada de la la gent que ve als serveis de dutxes. Aleshores, aquest servei és molt important, penso, perquè és el moment en el que l'usuari té un espai més tranquil, més pacient, en el que tens una connexió amb el voluntari i en el que pots inclús compartir doncs més la teva situació actual, el teu dia, les teves preocupacions, les teves vivències, etc. Aleshores, què passa? Que quan tu ets un voluntari que repetidament el mateix dia tens contacte amb aquesta persona, nosaltres, els voluntaris, intentem sempre, que això és molt important, tenir una implicació i un compromís i sempre recórrer i sempre fer els nostres dies i seguir veient a la mateixa gent. Això és un punt molt important. Per què? Perquè precisament en aquest centre obert tu generes vincle amb aquests usuaris i això és una cosa molt important, tant per ells com per nosaltres. Per nosaltres, per poder fer un millor seguiment a nivell voluntariat i a nivell equip, perquè també estem en contacte amb l'equip de treballadors d'Arrels, i per ells perquè tenen un espai segur, on precisament doncs, això poden compartir i poden tenir una relació de tu a tu que no la troba malauradament en situació de carrer.
1: I com tu has fet, no?, per generar vincle amb alguna d'aquestes persones.
0: Clar, perquè suposo que no deu ser fàcil tampoc, Carlota, perquè també diuen moltes vegades les persones que dormen al carrer que no estan mai tranquils, és a dir, ells venen Arrels perquè tenen un lloc on dutxar-se, on descansar, on poder estar tranquils, perquè el carrer doncs és un lloc on estàs alerta tota l'estona, no?
3: Sí, jo aquí crec que juga un paper molt important l'empatia que tu puguis tenir amb l'usuari. Per què? Perquè imagineu-vos, jo sempre dic el mateix, quan explico als amics, nosaltres som persones, tots som persones, aleshores el que ens passa quan tenim un mal dia o quan tenim problemes és que doncs tot es pot magnificar, podem estar en una situació doncs una miqueta més irritant, podem estar més reactius, més a la defensiva, el que sigui. Penseu que la gent que viu en situació de carrer, tot això es magnifica. Aleshores, tu has d'intentar respectar els temps d'aquestes persones, has d'intentar establir aquest vincle d'una manera doncs igual, amb molta més paciència, amb molt més temps, intentant no ser invasiu en el teu procés, a la teva conversa. Aleshores, això passa per veure'ls molts cops. És a dir, el vincle que tu pots fer amb una persona que coneixes un dia, igual en una setmana, un mes, doncs tu ja generes una amistat, obres una conversa, un diàleg, pots compartir alguna cosa. En el cas de la gent del carrer, no és així. Nosaltres necessitem més temps, el procés és més lent i crec que s'ha de tenir més paciència per precisament poder arribar a aquest punt. Però sí, és complicat. No és un vincle que es construeixi tan ràpidament.
1: Bea Fernández, directora de la Fundació, podem dir que el centre obert és el gran recurs, la gran porta d'entrada a través de la qual contacteu per primera vegada amb moltes persones sense sostre que decideixen venir, perquè moltes vegades són ells, no?, els que decideixen venir al centre obert, a diferència dels que aneu a buscar al carrer, no?
2: Correcte, és el que anava a dir, és a dir, els dos punts, o sigui, els dos projectes que ens permeten conèixer què és el que està passant al carrer és el centre obert per una banda, que és on està la Carlota i és on fem aquesta acollida, però després també hi ha tot l'equip de carrer, que també està format per professionals i voluntaris, que el que fan justament això és sortir a carrer per cercar aquelles persones que no arribaran al centre obert, perquè també hi ha moltes persones en situació de carrer que no arribaran per edat, per mobilitat, per múltiples problemàtiques, no arribaran al centre obert. Llavors serien, sí, els dos grans nuclis o alguns dels dos grans elements de trobada amb les persones.
1: I abans de conèixer la història del Josep Maria, ens agradaria també, Carlota, preguntar-te què has après en aquests 3 anys, aquesta mirada sobre aquesta realitat a nivell personal.
3: Crec que simplement ha sigut entendre, perquè al final del dia tots podem tenir problemàtiques, és a dir, la principal diferència, perquè us fa una idea de la gent que viu al carrer i la gent que no hi vivim, és que ells no han tingut un nucli de suport, no han tingut familiars, no han tingut amics, o al final, eventualment, per circumstàncies, han anat perdent aquest cercle de confiança. Aleshores, és molt important entendre que nosaltres i ells les diferències són mínimes, és simplement les circumstàncies. Quan tu estàs allà, què aprens? Doncs aprens que simplement tothom es mereix una oportunitat i tothom es mereix viure dignament. Aleshores, bueno, poder oferir aquest servei i poder doncs, donar el teu temps o els teus diners o el que puguis tu oferir en aquests voluntariats i de la teva manera doncs, altruista de donar doncs, alguna cosa a aquestes persones que ho necessiten, doncs crec que em quedo amb això, que tots tenim temps o tots tenim alguna cosa que podem oferir.
0: L'hem saludat abans, també, el Josep Maria Vila, té 68 anys, és voluntari de la centraleta telefònica d'Arrels, allà fa orientacions a la ciutadania, a entitats, a institucions des del 2023, i si dèiem que la Carlota és periodista i que no tenia res a veure la seva tasca professional amb aquesta, la teva potser una mica encara menys, no?, perquè tu vens, Josep Maria, del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació.
4: Correcte, sí, sí. Però crec que va tenir alguna cosa que veure, em fa efecte, eh? Li hauríem de preguntar a la persona que em va entrevistar, que és una persona que coneix molt bé les persones i sap preguntar, i les preguntes que va fer ara les entenc, no? I ara entenc perquè estic a la centraleta.
0: Què és el que et van preguntar? Explica'ns-ho, volem saber això.
4: No, sí, per exemple, em van dir, escolta, tu pots treballar sol? Dic, sí, sí, puc, ho he fet, ho faig, però t'agrada treballar amb equip? Dic, sí que m'agrada treballar amb equip. I la pressió? Dic, l'he patida, no? I aquí estic, i aquí estic.
0: Quina és la teva tasca, la centraleta?
4: Doncs mireu, en realitat, juntament amb 9 companyes, nosaltres el que fem és atendre totes les trucades. Hem parlat de dues portes. Hi ha una porteta, també. Hi ha una porteta que és la centraleta, no? I allà quin tipus de trucades atenem? N'hi ha un primer bloc, que són administratives, que si proveïdors, que si voluntaris, que si donacions, etc, no? O gestionar les agendes de totes les persones que estan en el carrer o en els centres, en els pisos que tenim, o les residències. Que si han d'anar al metge, que si han d'anar a fer un tràmit, etc. Gestionem tot això. Aquesta part és una administrativa com a qualsevol ONG, per dir-ho d'una manera, no? Però llavors entrem en els temes de més de valor, com pot ser les orientacions a les entitats. Ens trobem moltes entitats que en un moment determinat tenen allà una persona que saben que quan surtin d'allà anirà al carrer i no saben com la poden ajudar, i ens truquen. I a partir d'aquí nosaltres, amb els protocols que tenim, guies d'ús, bases de dades d'informació, depenent del cas, els podem orientar ja d'una manera personalitzada atenent aquell cas en concret, no de manera generalista. Aquest seria un tema. I després també hi ha una part important i que a mi em dona molta satisfacció, que és el tema dels ciutadans, dels veïns, que truquen perquè volen ajudar, perquè veuen que hi ha una persona allà i tal, i moltes vegades tenen por. I què podem fer? I aleshores els hi expliquem com es poden apropar, què poden dir, etc. O sigui, en el fet aquest de que es converteixin també ja amb col·laboradors de la gent que està al carrer i també amb col·laboradors de Reus.
0: Que important això també, perquè a vegades veiem una persona al carrer, sí, i no sabem com acostar-nos, i no és com dir, és que no sé si voldrà la meva ajuda, si té alguna por, jo també en tinc, doncs mira, que sapigueu que si algú ens escolta i està en aquesta situació, que pot trucar a Reus, que pot ser que t'agafi el telèfon alguna de les nou companyes del Josep Maria o el Josep Maria, i us explicaran de quina manera doncs pots ajudar aquella persona, com t'hi has d'acostar, no? Aquesta tasca també és molt
4: important. Doncs quan ens truquen és un subidon per nosaltres, no? Perquè dius, mira, tenim aquí gent que ens ajuda, no? També s'ha de dir que a vegades truca algú per queixar-se.
0: Ostres,
4: pocs,
0: bé, algú.
4: Però també ho fan.
0: A nosaltres també ens arriben queixes a la ràdio.
4: Però els intentem explicar-ho perquè tot plegat, perquè entenguin la situació, la realitat de Barcelona, no? I després la part ja més punyent és quan et truca veritablement aquella persona que està en situació de carrer, a punt de quedar-se al carrer, no? I aleshores aquesta és la part més forta, no? Perquè evidentment et truquen i no veus aquella persona, però l'escoltes, i escoltes que està angoixada, que està estressada, que no sap què fer.
1: I en aquell moment us poseu en contacte amb l'equip professional, li agafeu les dades, com va això?
4: No, en aquell primer moment és crear un espai de tranquil·litat, perquè aquella persona està angoixada. Aleshores, no. Tranquil, no passa res, ja anirem per avant. No ets el primer, ni l'últim. I aquí t'ajudarem, aquí tens una gent que t'acompanyarà, t'ajudarà, etc.
1: Em recorda molt l'estil d'intervenció del telèfon de l'Esperança, per exemple.
4: Pot ser, no ho he fet.
0: Tranquil·litat,
4: no? Sí, però primer és aquest, perquè és que si no, no pots obtindre la informació bàsica, perquè a vegades ja directament no pots canalitzar, has d'anar a aquesta finestreta o aquesta altra i tal. I després, finalment, també, portar-ho cap a Reus, perquè hi ha més tranquil·litat a l'equip que tenim allà, doncs llavors, amb una taula, sentats i tot, doncs ho puguin treballar, no? Aquest és el treball que fem.
1: En aquests moments us ve al cap alguna història, alguna persona, mantenint una mica l'anonimat, que per vosaltres hagi estat colpidora o significativa?
3: Més que històries igual en concret d'un usuari, el que sí que et trobes molt, que clar, nosaltres al final és el que us comentava, no? Al centre obert tenim moments en els que poden compartir molt i poden parlar, i ells, a mesura que van compartint, tu te n'adones que les vivències i les motxilles són molt dures. O sigui, no és només una, són moltes, i és una consecució d'esdeveniments vitals que, ostres, penses, com pot ser que una persona arribi a aquest límit, no? I aleshores pots entendre també la situació i poden acabar al carrer. Perquè, bueno, tot el que us puguem imaginar que pot passar a nivell familiar, a nivell conductual, experiències a l'entorn més proper, escoles, estudis, la feina, totes aquestes coses es poden anar complicant. Aleshores, bueno, és això, una successió de... i tot molt magnificat. Aleshores, quan els escoltes i escoltes les experiències de vida i intentes empatitzar una mica amb la circumstància, dius, ostres, realment és tot molt fort, la càrrega i la motxilla és gran, és gran.
1: Estem posant en valor la tasca del voluntariat a la Fundació Arrels. Arrels Fundació, 400 persones voluntàries, amb la Carlota Sanyà, qui estem escoltant ara, i també amb el Josep Maria Vila. I moment ara de preguntar-li a la Bea Fernández sobre el voluntariat. Sempre us fa falta gent voluntària?
0: Sí. Si ara ens escolta algú i diu, escolta, jo m'encanta aquesta tasca que feu, l'admiro molt i ara vull també treballar en això. Per tant, us falten voluntaris, eh?
2: Sí. De fet, sempre estem en campanya, que diem, no? Sempre estem cercant persones voluntàries, ja sigui per accions concretes o per participar en els recursos o en els serveis que tenim oberts, perquè pensem que nosaltres no tanquem durant tot l'any. O sigui, és 24/7 i hi ha recursos, a més, que són de tot el dia i bueno, durant tota la setmana. Per tant, sí, estem sempre cercant. Durant l'estiu, a més, és una època en què necessitem també una injecció de persones voluntàries, perquè, evidentment, les persones que col·laboren durant tot l'any doncs també fan vacances. Uh-huh. I hi ha moments, sobretot a l'estiu, que sí que necessitem doncs, més presència de voluntaris, perquè, a més, normalment, i la Carlota també ho ha explicat, Josep Maria, i si no us ho diran ara, jo crec que quan coneixes Arrels, no? I quan tens l'oportunitat d'estar i acompanyar i parlar, no? amb moltes de les persones, jo crec que t'enganxes, no? I aquesta vinculació que acabes tenint i per tant, jo crec que la gent quan es pot atansar l'entitat i realment doncs, pot participar en alguna de les nostres accions o algun dels nostres serveis, jo crec que és això, se li baixen moltes vegades doncs, les pors i es creen vincles que, bueno, que són molt, molt perdurables en el temps, no?
0: I com que és estiu i ho n'hem de parlar sí o sí, ja no sé quantes onades de calor hem viscut aquest estiu a 40 llargs graus, els experts en sensellaria sempre apunteu que dormir al carrer de forma continuada pot retallar la vida d'una persona fins als 40 anys. És una autèntica barbaritat i, clar, les temperatures extremes que estem vivint aquest estiu encara fan més insuportable viure i dormir al carrer. O sigui, clar, suposo que els mesos d'estiu, igual que els mesos d'hivern, però que aquí a Barcelona, a Catalunya, l'hivern no és tan extrem com l'estiu, suposo que teniu encara més gent, més demanda aquests mesos, no?
2: Sí, d'entrada, el nombre de persones ha augmentat en els últims anys, durant l'any, ja no solament estiu i hivern, sí que és veritat que és una xifra que malauradament va augmentant. I el que passa, sobretot, com tu deies, no? A l'hivern també passa, però el clima que tenim és un clima més suau i potser a l'hivern les temperatures no baixen tant, però el que ens estem trobant els últims anys és que a l'estiu les temperatures estan pujant moltíssim. I ara, com dèiem, no? Estem, no sé si és la tercera o quarta onada de calor. I contràriament al que pot pensar molta gent, viure al carrer a l'estiu és molt perillós. És molt perillós per moltes persones, no? És molt perillós, primer, pels impactes justament d'aquestes onades fortes, no? Per aquests cops de calor que poden patir aquestes persones, perquè penseu que la calor afecta sobretot a l'espai públic, els que estem, doncs com ara, no? Estem en centres tancats i podem estar amb aires condicionats i podem estar millor climatats, perfecte, però el que està al carrer doncs no té aquesta capacitat. Per tant, és un impacte directe sobre aquestes persones. Però ja no només la calor, també és les radiacions solars, és a dir, tenim moltes persones en situació al carrer que presenten cremades, presenten insolacions, hi ha molta deshidratació també, perquè no sempre és fàcil disposar d'una font pública o poder accedir a un moment d'hidratació, i sobretot per la gent gran, la gent més gran, o gent que tenen malalties cardiovasculars o respiratòries, aquestes calors afecten moltíssim, no? I són persones que fins que no estan malament i quan em refereixo malament és que no van a un ambulatori, van directament a urgències. I quan arriben a la situació d'urgències, doncs estan en situacions molt, molt precàries. No?
1: I davant d'aquesta realitat, des de Arrels Fundació proposeu més refugis climàtics, per exemple, hem de recordar que les biblioteques ho són, el que passa que de vegades, o no de vegades, habitualment quan aquestes persones entren en aquests equipaments considerats refugis climàtics, diguem que els hi prohibeixen l'entrada i així mateix l'ordenança de civisme de Barcelona prohibeix rentar-se en una font. Per tant, si es volen refrescar, també s'exposen a sancions.
0: I hospitals, també, no? Urgències, segons quines urgències, CAPs també són refugis climàtics, però és el que deia el Jordi, que hi ha llocs que els hi prohibeixen l'entrada a aquestes persones.
1: Què hem de fer amb això? Què hem de fer?
2: Bueno, doncs seguir reivindicant la necessitat d'aquests refugis climàtics, és a dir, els refugis climàtics han d'estar oberts a tothom, és a dir, et trobis amb un sostre o sense un sostre. Sí que és veritat que, com dieu, no tots els refugis climàtics estan preparats per atendre aquestes persones. Jo crec que en aquest sentit les entitats podem oferir formació, podem oferir acompanyament, podem oferir eines perquè determinats espais doncs, puguin tractar o puguin acompanyar aquestes persones correctament. També demanem, i crec que cada cop serà més necessari, doncs, disposar d'allotjaments, no solament d'un refugi durant unes hores, sinó d'un allotjament perquè la persona pugui descansar correctament, perquè a més, ho estem vivint tots aquests dies. Durant el dia fa calor, però és que durant la nit també fa molta calor. Llavors necessitem allotjaments on aquestes persones de forma més o menys estable puguin refugiar-se, puguin sentir-se protegits, i que no solament siguin temporals, sinó que tinguin una estabilitat en el temps, no? I evidentment, doncs activar aquestes fases d'emergència, aquestes fases d'alerta, sense necessitat d'esperar a unes grans temperatures, sobretot com ara, no? Que estem tenint episodis que són molt sostinguts en el temps i que això afecta cada dia, ens afecta la calor, i si portem 3 o 4 dies amb aquestes calors tan extremes, doncs ens afecta moltíssim.
1: Les persones que viuen al carrer continuen augmentant a la ciutat de Barcelona. Informe rere informe ho van ratificant. Ara ho revela de nou el darrer informe Viure al carrer de Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar. L'estudi mostra un increment significatiu de les persones que fa menys de 6 mesos que estan al carrer i una cronificació de les que porten més temps al ras. Què explica aquesta pujada? Recordem, gairebé 2.000 persones dormint al ras, gairebé 5.000 sense llar, dormint en pensions, albergs també dormint al carrer. Què explica aquest augment?
2: Doncs explica que el sistema que teníem fins ara està fallant. O sigui, la primera resposta és si únicament abordem el sensellarisme com un fenomen que ha de ser atès per serveis socials, és a dir, cobrir necessitats bàsiques amb temes molt, molt temporals, molt d'urgència, no estem donant una resposta, no l'estem abordant correctament. És a dir, el sensellarisme no és un tema d'emergència, no és un tema d'urgència. Sí que és veritat que, com diuen les dades, no, hi ha un nombre significatiu de persones que fa menys de 6 mesos que estan vivint al carrer, però que nosaltres considerem que amb una atenció primerenca a aquestes persones, és a dir, oferint a aquestes persones un acompanyament social, segurament un tema laboral també, un allotjament, en aquest cas fins i tot temporal, però amb un acompanyament social, aquestes persones tenen més capacitat de sortir-se'n, però les que porten ja més d'un any, 2, 3, 10 anys, necessiten un acompanyament molt més perdurable en el temps, un allotjament molt més estable, no amb un alberg de dies o de mesos, no podem abordar situacions cronificades. Per tant, el que ens diu és l'abordatge que s'ha fet fins ara no funciona, necessitem que s'impliqui no només serveis socials, sinó habitatge, salut, interior, és a dir, necessitem un compromís, un pacte entre tots, un pacte d'estat fins i tot entre tots aquests departaments, en totes aquestes àrees, per fer un abordatge integral, que de fet és el que diem, no és el mateix estar en situació de carrer, tenir 25 anys i poder-te moure més o menys,

0: Nos amb voluntaris de la Fundació Arrels, de la Arrels Fundació. Potser el Josep Maria i la Carlota, que són voluntaris, animeu la gent que ens estigui escoltant, què hem de fer?
1: Res, en aquest cas és molt senzill, que ens truquin.
2: Exacte.
1: Que ens truquin, us atendrem, us explicarem totes les àmbits que hi ha, totes les possibilitats, etc. I a partir d'aquí farem el mateix, ho passarem ja en els equips pertinents perquè s'entrevistin, parlin, vegin, toquin i s'apuntin.
2: Val molt la pena i l'ajuda és indispensable, és important.
0: El telèfon, te'l saps de memòria, el telèfon?
3: No. Bueno, ara el direm.
0: Mirem el web, eh?
3: El direm. La Bea sí que se'l sap.
4: Sí, hombre. Sí, hombre, 93-441-2990. Mm-hmm. I també podeu escriure al correu voluntariat@arrelsfundació.org.
0: I demaneu un tipus de compromís, uns requisits mínims?
4: Sí. En principi, el compromís mínim que demanem, a priori, és un any. Un any de compromís en qualsevol dels projectes. Sí que ara, a l'estiu, sí que l'edat sí que és a partir de 18 anys, però durant l'any sí que demanem una edat mínima de 22 anys. Mm. Perquè una mica és el que explicava la Carlota, Josep Maria, és a dir, les històries de vida de les persones que acompanyem són dures i també necessiten que les persones que les acompanyem, és a dir, els voluntaris, els professionals, també tinguem una sensibilitat que jo crec que amb els anys doncs, l'anem adquirint.
3: Per tant, 93-441-2990, ho posarem també doncs... en el podcast perquè les persones el puguin recuperar.
0: Apuntat.
3: Acabem amb una cançó,
0: sí,
3: Jordi.
0: Sí, Maria, sí. Una cançó que ens ha proposat el Josep Maria. Es diu Reines de l'Extraràdio, de Hache Retamar. Per què ens has proposat aquesta cançó?
1: Bé, perquè hem parlat una mica... Jo crec que hem parlat quasi bé de tot, eh? Però jo volia fer èmfasis, sobretot, amb les dones, que tothom pateix. Però la dona és un valor addicional a estar al carrer sola, que mereix tota l'atenció.
0: I aquesta cançó parla
1: i està feta amb un grup de gent de Nou Barris i que parla d'unes noies que estan sota un pont.
3: Doncs l'escoltarem, ens quedem escoltant-la. Bea, moltes gràcies per acompanyar-nos. Carlota, Josep Maria, moltes gràcies i enhorabona per la tasca que feu tots els voluntaris.
2: Gràcies.
3: Jordi, moltes gràcies també per portar-nos aquestes realitats i aquestes idees de voluntariat aquest estiu.
0: Fantàstic, fins a la propera setmana.
3: Fins la setmana
0: que ve. Amb tu, eh?
3: Ens quedem escoltant aquesta cançó fantàstica. Mendiga.

amb aquesta cançó que ens ha proposat la gent de la Fundació Arrels, arribarem fins al butlletí informatiu de les 11 amb el Jordi Vila, que estem repassant durant tot aquest estiu algunes de les propostes que podeu fer de voluntariat o que potser us interessen també de cara al nou curs. Avui ho hem fet amb la Fundació Arrels i encara ens queden dues setmanes també per repassar les propostes de voluntariat amb altres entitats de Catalunya, perquè n'hi ha moltes i per tothom per fer voluntariat. Arribem al butlletí i després màquina del temps. Viatgem fins al 97, l'espai d'ara i l'estiu d'ara fa 29 anys. I després Míriam Victòria, la nostra col·laboradora, la nostra model, que avui ens portarà alguns trucs d'alimentació i de bellesa. Ara l'estiu.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Després de 10 dies, els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de les Penyes de Riglos, a Osca. Durant el matí podrien tornar a casa alguns dels veïns que encara estan evacuats. Les precipitacions d'aquesta nit han ajudat i molt a estabilitzar aquest foc. El conseller d'Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
2: Está evolucionando muy bien y, por tanto, el director de extinción ha decidido a las 7 de la mañana darlo por estabilizado, ¿vale? Esto significa que el incendio no supera los márgenes que tiene actualmente y supone también que hay una serie de medios que se empiezan a desmovilizar.
0: Bones notícies també a Huelva. L'incendi de niebla ja està controlat després d'arrasar 33.000 hectàrees. Antonio Sanz és el vicepresident d'Andalusia.
3: Uno de los incendios más difíciles que jamás hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca. Uno de los incendios más peligrosos, más complejos, donde hemos tenido que vivir prácticamente 8 o 9 días en las situaciones más extremas que nunca se habían repetido ni con cambios de viento como los que ha habido que sufrir.
0: A l'incendi forestal declarat a les Urdes, Càceres, es confia en la meteorologia, han de baixar les temperatures i pujar la humitat. Han cremat unes 3.700 hectàrees i unes 800 persones continuen evacuades. Amb les investigacions en marxa, tot sembla apuntar que el foc va ser intencionat. Ho ha dit l'alcalde de Pino Franqueado, José Luis Azábal.
4: Cuando llegamos, llegué de los primeros y luego llegaron medios de extinción y no vimos a nadie. Y en la cuneta no había nada para decir, oh, hemos visto un accidente, algo. No vimos nada. Así que yo creo que podemos decir que todas las probabilidades de que fuese intencionado.
0: A Ceuta ha completat ja el desallotjament de la platja del Trampolín, on milers de migrants han dormit a la intempèrie en condicions d'insalubritat durant 3 setmanes. Àlex Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix la imatge és la d'una platja buida on queden les restes de les desenes de xaboles i infrahabitatges improvisats. Estan traslladant 1.200 migrants, segons la delegació del govern, a 2 nous campaments habilitats pel govern espanyol. El de Loma Margarita, on han portat els subsaharians, i l'Embolsamiento, on hi han arribat els d'origen magribí. L'ONG Save the Children celebra la mesura, però apunta a la necessitat d'identificar els menors subsaharians pel que fa al seu desenvolupament físic, que es pot confondre amb els dels adults. Catalina Perazzo, directora d'Influència i Desenvolupament Territorial de l'entitat.
6: Y por eso, ante este desalojo, ¿no?, el traslado, que es una muy buena noticia que se les vaya a trasladar a espacios de acogida, se lleve a cabo esa identificación de los que son menores de edad para poder dar una respuesta adecuada.
5: De la seva banda, Comissions Obreres demana a l'Estat més recursos per Ceuta, garantir l'atenció dels migrants i la resolució dels expedients. Ho ha dit el seu secretari general, Unai Sordo, en declaracions a les mañanes de Radio Nacional.
7: Esto no se puede dejar sola a Ceuta y hay que poner muchos más recursos. Hay una sensación de abandono de la población que a mí me parece que está justificada por la tardanza en algunas de las actuaciones y el Estado tiene que hacerse mucho más presente.
5: El govern de Ceuta ha tornat a insistir en la necessitat d'expulsar tots els migrants arribats a la seva costa.
0: Ens situem ara a Lleida. Aquest matí es preveu que passin a disposició judicial 5 dels 7 detinguts pels aldarulls al Parc de les Vies. Els altres 2 han quedat en llibertat. Pepa Sanjanís.
8: Mentre continua el dispositiu especial de vigilància de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en aquest parc i els barris propers de Balàfia, Pardinyers i Clot, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va visitar ahir al vespre aquest dispositiu i va destacar que els 2 darrers dies ja no hi ha hagut incidents gràcies a que s'ha incrementat la presència policial. També ha dit que continuen analitzant la situació que involucra afirmat joves de famílies desestructurades que han creat problemes de convivència i civisme.
9: Per tant, això no va de bandes, això no va de religions, això no va de races, això va de convivència i de civisme. I en aquest sentit actuarem. I actuarem amb contundència, com hem vingut fent durant tota aquesta setmana.
8: També ha afegit que la paeria es va reunir ahir a la tarda amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, l'altra part involucrada en les baralles, per demanar-los la seva col·laboració. El conflicte es va iniciar perquè comerciants d'origen pakistanès s'haurien cansat dels repetits robatoris per part d'un grup de joves, la majoria d'entre 14 i 17 anys.
0: Gràcies, i fem un darrer apunt de serveis. Protecció Civil està fent seguiment de l'episodi de pluges previstes per avui i els propers dies. Es poden generar tempestes intenses a nivell local acompanyades de fenòmens de temps violent. Malgrat les pluges, continua actiu el risc d'incendi forestal. El més elevat es concentra a les comarques del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. També bandera vermella a la majoria de les platges de la ciutat de Tarragona per l'estat del mar i l'onatge. Està prohibit el bany. És tot per ara. Més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: Quarta hora ja, última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, a les vies de sol, Roger Vergés i el Gorka Delgado, i a la producció la Cèlia Pérez i el David Alcalde. Ja a punt a aquesta hora per agafar la màquina del temps amb la Maria Rubio i amb la Carla Villegas, i marxem gairebé 30 anys enrere, 29. Marxem fins a l'estiu del 97.
1: Poco después de la medianoche de ayer, el Mercedes 600 en el que viajaban la princesa Diana y su pareja Dodi Al-Fayed se estrellaba contra un pilar de un túnel.
0: I això va ser una de les coses més impactants d'aquell any. Ara ho repassarem, ho sentíeu. Va ser la mort de la Lady Di, de la Lady Diana, i així es va donar per televisió espanyola. Va ser un dels fets més impactants aquell any a nivell internacional, i a casa nostra també va ser un estiu molt dur perquè ens deixava molts morts, Maria.
2: Sí, correcte. Va ser un estiu impactant perquè va haver-hi molts morts. Va ser un dels estius més impactants del segle XX en aquest sentit. Milions de persones van sortir al carrer contra ETA. Hong Kong canviava de mans, de fet, també, i un nen que es diu Harry Potter apareixia per primera vegada a les llibreries. I, a més, els Backstreet Boys, que començaven a fer estralls.
3: I espera, perquè també tenim, clar, la pel·lícula de Titanic, també parlarem de Steve Jobs i una nau que va aterrar a Mart.
0: Tot això va passar al 97 i abans la sentíem, eh? Una notícia que va commocionar el món. Va ser una imatge que va quedar gravada per sempre aquell estiu. Va ser la de Diana de Gales el 31 d'agost del 1997 a París. Lady Di moria amb només 36 anys després d'un accident de cotxe al túnel del Pont de l'Ànima. Amb ella també moria la seva parella d'aquell moment, en Dodi Al-Fayed.
3: Doncs sí, una notícia que paralitza literalment a mig món i que converteix Londres durant els dies següents en un immens altar improvisat on la gent doncs deixava flors, cartes, fotografies. Milers de persones, com deien, es van posar, no van anar a aquest altar davant del Palau de Kensington.
2: Sí, i les televisions, en saber la notícia, doncs van interrompre la programació per explicar doncs això, una notícia que ningú s'esperava. De fet, recuperem aquest tall del telediario de Televisió Espanyola.
1: Poco después de la medianoche de ayer, el Mercedes 600 en el que viajaban la princesa Diana y su pareja Dodi Al-Fayed se estrellaba contra un pilar de un túnel en el centro de París. El chofer del coche y Dodi Al-Fayed murieron en el acto. Los médicos han intentado reanimar a la princesa de Gales tanto en el lugar del suceso como en el hospital, pero ha sido inútil y ha muerto a las 4 de la madrugada.
0: El funeral arribaria 6 dies després, el 6 de setembre, i seria seguit per una audiència mundial extraordinària. Hi ha un moment que ha quedat absolutament associat a aquell funeral.
2: Sí, exacte. És Elton John al piano. Era amic personal de la Diana i va interpretar una nova versió de Candle in the Wind, adaptada especialment per acomiadar-la.

0: és sentir, no, aquesta cançó i tornar automàticament a aquell moment, a aquelles imatges de, també del funeral on els seus fills van ser molt impactants, no, mm-hmm. perquè van acompanyar
1: el fèretre,
0: exacte, en aquest funeral.
1: Sí, sí, a més eren molt jovenets, no, sí. els seus fills, i aquesta cançó que encara ens posa la pell de gallina, mentre Europa acomiadava a Lady Diana Spencer aquell mateix estiu, també estava canviant literalment el mapa polític. Hem d'anar-nos a l'1 de juliol del 97 a Hong Kong, Carla.
0: Doncs sí, perquè després de més de 150 anys de domini britànic, el Regne Unit transferia la sobirania de Hong Kong a la Xina.
2: Sí, és clar, això, s'aplicava la fórmula d'un país, dos sistemes, és a dir, Hong Kong passava a formar part de la Xina, però havia de conservar durant dècades un sistema econòmic, jurídic i polític doncs diferenciat al de la Xina.
1: Però marxem de la geopolítica, perquè el 97 també naixeria un fenomen que abans l'hem avançat i ningú podia imaginar en aquell moment fins on arribaria. Clar, el 97 encara no hi havia pel·lícules, ni parcs temàtics, ni disfresses de Hogwarts per tot arreu. Mm. Reconèixer això ara és molt fàcil. No, clar, sé si sou fans de Harry Potter.
2: Moltíssim, molt. Evidentment. Sí, sí, sí, i tant.
1: Jo no sóc especialment fan, només he vist dues pel·lícules, em sembla, però crec que et faré una mica d'enveja, Maria, mm-hmm. perquè jo he vist el Hogwarts Express.
2: Ah, sí?
1: Vaig anar a Escòcia.
2: Ah, mira.
1: I vaig en aquell aqueducte que passa,
2: sí,
1: el tren,
2: correcte,
1: per sobre. Mira, el Roger Vergés també diu que hi ha anat, el nostre tècnic de so. Doncs vaig esperar que passés el tren. Passa una, dues, tres, quatre vegades al dia, dues d'anada i dues de tornada, i la veritat és que s'aplega molta gent, no? És una, com una part de la muntanya i s'aplega molta gent, i el vaig poder veure, i la veritat és que el tren és molt xulo, veure com passa per allà un tren que crec que en uns mesos o en uns anys deien que el pararien per un tema de seguretat, perquè clar, és un tren molt antic, no? I també per tema del medi ambient, de contaminació, s'havia de parar, i mira, doncs vaig poder anar a veure el Hogwarts Express, i molta gent em diu, ah, quina enveja, home. Jo que no sóc especialment, o sigui, jo no sóc especialment fan, i tot, molta gent que és fan, em diu, ah, tant de bo, tal.
2: Jo m'apunto aquesta activitat per anar-hi, especialment amb més germana, perquè més germana va créixer, ostres, amb el Harry Potter, és, sí? De la mateixa generació, oh. Llavors era ja una tradició, cada cop que sortia un llibre anàvem tota la família a fer cua allà a l'FNAC, amb la gent disfressada, doncs això era la meva família.
1: Heu d'anar a Escòcia, està a la illa, sí, de Skye, i és una zona doncs que s'hi pot accedir molt fàcil caminant, hi ha un recorregut, i arribes allà, t'has d'esperar perquè passa això quatre vegades al dia i només dues són d'anada, com es veuen a la pel·lícula del Hogwarts Express. Mm-hmm. Però sí, sí, Hogwarts, que ara doncs el reconeix tothom, però en aquell 1997 no molta gent, molt poca gent el coneixia, no?
0: Clar, també hi ha molta, no, molta discussió per a quina casa, no, pertany cada persona. No sé si alguna vegada heu fet aquest test o... Jo la veritat que no ho he fet.
1: Tothom
0: jo he
1: vist les pel·lícules. Com es diu? La casa del... Gryffindor.
0: Gryffindor.
1: Tothom vol ser de Gryffindor.
2: Jo soc de Gryffindor. Clarament, clarament.
1: Tothom va ser... Diu Slytherin, el Roger, que porta la samarreta verda, mira.
0: Ah, doncs mira, clar.
1: També. Hi ha Hufflepuff i l'altre és...
2: I Ravenclaw.
1: Ravenclaw, no, mm-hmm. Molt bé. És que clar, jo no soc fan de Harry Potter, hem de fer aquest test. I tot va començar amb un llibre, però...
2: Sí, tot comença amb un llibre que es va publicar el 26 de juny del 97, al Regne Unit, que era Harry Potter i la Pedra Filosofal.
1: I en aquell moment era, doncs, simplement una novel·la infantil d'una autora pràcticament desconeguda, que era la J.K. Rowling.
0: I clar, doncs, tots vam conèixer aquell nen amb ulleres, amb una cicatriu al front, i que acabaria, no?, convertint-se en un dels grans fenòmens culturals de les dècades següents.
2: Mm-hmm. Clar, la pregunta és obligada. Sou de Harry Potter o sou de la gent que encara no ha vist ni una pel·lícula, que vosaltres ja heu dit que tu, precisament, Maria, no ets molt fan de Harry Potter?
1: He vist dues, però no, o sigui, no ho odio, però tampoc sóc superloca del... Sé que hi ha gent que li encanta tot aquest ambient, tot el que hi ha darrere, no? Jo no sóc super fan.
0: Jo vaig aprofitar la pandèmia i les vaig veure totes seguides. Pa, pa, pa, pa.
2: Clar que sí,
0: la veritat
2: bé.
0: Que em va sorprendre, o sigui, em van agradar, perquè jo tampoc sóc molt de ciència-ficció, de coses més de fantasia, no m'acostuma a agradar, i la veritat que em van agradar, però no les he tornat a veure. O sigui, ja va ser com un check que vaig fer de les he vist, m'han agradat, però ja està.
1: Com qui és fan és molt fan, no?
2: Sí, és veritat, no hi ha termes mitjos. Per mi el Nadal és, mira, Bridget Jones i Harry Potter.
1: Clar. Tinc uns amics que van ballar al casament, el seu vals de casament va ser el vals de Nadal de Harry Potter, que és una música molt bonica, i uns amics la van ballar el dia del casament. La veritat és que sí, segur que ens escolta molta gent que és fan de Harry Potter. I canviem radicalment de tema, ens posem seriosos, perquè tornem a casa i tornem per un dels episodis més durs de la història recent d'Espanya.
2: Sí, perquè el 10 de juliol del 1997 ETA segresta Miguel Ángel Blanco, regidor del Partit Popular d'Ermua, de 29 anys. L'organització terrorista dona un ultimàtum de 48 hores al govern.
1: I durant aquelles 48 hores, Espanya sencera pràcticament queda pendent d'una sola notícia. Milions de persones surten al carrer, manifestacions, concentracions, les mans blanques, una mobilització social enorme contra ETA. Tot això ho dèiem abans, ho dèiem aquests dies, recupera, o tot això es recupera en aquest documental que es diu 48 hores, Miguel Ángel Blanco, que podeu veure a Netflix, que es va estrenar a finals de juliol i que tot això doncs, ho recupera i ho explica d'una manera com es va viure tal qual en aquell moment. No?
0: Clar, amb testimonis no? de la seva sí, família, exacte. Que també són molt impactants.
1: Testimonis, família, amics, gent que ho va viure en primera línia, periodistes també surten i ho podeu recuperar aquest documental, que la veritat és que si no l'heu vist val molt la pena perquè explica tot això. No?
0: Clar, l'ultimàtum acaba de la pitjor manera. El 12 de juliol, Miguel Ángel Blanco és localitzat greument ferit després d'haver rebut dos trets. Mor l'endemà i, si voleu, recuperem el telediari de Televisió Espanyola d'aquell 12 de juliol.
3: Hola, buenas noches. Como les venimos contando en Televisión Española desde las 7 y cuarto de la tarde, todo hace indicar que ETA ha secuestrado al concejal del Partido Popular en Ermua, Vizcaya, Miguel Ángel Blanco Garrido. Una llamada anónima.
4: Me llamó un compañero suyo del grupo musical. Acto seguido, pues esta persona debió llamar a su madre, pues su madre me llamó a mí. Estuve hablando con ella, que se tranquilizase, ya estaba muy, muy preocupada. Y luego, más tarde, me llamó su novia. Que
1: clar, costa encara d'escoltar-ho avui, aquests testimonis que ara sentíem, no? Aquell assassinat va provocar una reacció ciutadana que acabaria coneixent-se com l'esperit d'Ermua.
2: Sí, exacte, un punt d'inflexió en la resposta social contra ETA. Aquell estiu a Espanya governava José María Aznar i a Catalunya continuava al capdavant de la Generalitat Jordi Pujol.
1: I tot això va ser, doncs, un moviment social que va marcar un abans i un després a la història recent d'Espanya, jo ho he explicat diverses vegades, però jo vaig néixer el 10 de juliol del 97. Jo vaig néixer el dia que ETA va segrestar Miguel Ángel Blanco i a casa meva m'ho explicaven que des de l'hospital estaven veient aquestes manifestacions amb les mans blanques, no? I que tothom doncs, estava pendent de què li passaria a aquest regidor del Partit Popular d'Ermua que malauradament doncs, va acabar morint i encara avui en dia els seus assassins que no han dit mai que ells matessin a Miguel Ángel Blanco però s'ha pogut demostrar per altres dades, per altres punts, doncs segueixen a la presó encara avui en dia. Com dic, tot això de manera més extensa s'explica en aquest documental que, a més, és molt important per veure'l tothom, però sobretot la gent jove, crec
0: sí,
1: jo.
0: Sí, que no, justament, bueno, és una mica spoiler, no? Però acaba amb aquesta reflexió sí. De pensar, ostres, també tenim com una culpa nosaltres perquè no estem parlant d'això. Hi ha molta... Diuen, no?, que més del 60% dels joves doncs, no sap qui és, no? Sí. Què li va passar.
1: Sí. I el director doncs... diu això, diu, és una mica sí. Culpa nostra de no haver-ho explicat, clar. No? També. I és important també conèixer aquests episodis de la història recent de casa nostra, de la història recent d'Espanya, Catalunya, perquè al final ens han canviat també a tots. I ara sí, canviem un altre cop completament de registre, anem a la butaca i ens preparem les crispetes, abans parlàvem de Harry Potter, i ara aquest any va ser molt potent també, sí. Cinematogràficament, la abans veritat. Llibres de Harry Potter, ara cinema, eh?
0: Clar, a veure, que jo m'agafo un moment perquè parlem de 1997. O sigui, és una barbaritat i hem de començar, o sigui, amb aquesta pel·lícula no hi ha una altra.

0: esteu mirant ara mateix les càmeres d'aquí d'aquest estudi de Ràdio 4, haureu vist que m'he posat les mans al cap mentre sonava aquesta cançó. Per què? Doncs perquè el Roger Vergés, el nostre tècnic de so, acaba de dir que no ha vist Titanic.
1: Això és terrorisme cinematogràfic, eh? No ha vist,
0: sí,
1: Titanic.
0: Totalment d'acord. Però li dic, saps com acaba? I m'ha dit, sí, evidentment. Bueno, és obligat parlar de què hi cabien tots dos, no? A la porta.
2: La gran pregunta...
0: Però és igual.
2: Gran debat, però
0: és igual,
2: bé,
0: havia si no, d'acabar d'aquesta manera.
2: Aquesta força,
1: quina frustració, aquella escena.
0: Ui, encara ploro ara. Sí. És que m'agrada molt, fa temps que no la veig ara, Titanic.
2: Jo me'n recordo d'una època que cada dos mesos la ficaven com a típic diumenge, sí, al migdia, i la podia recuperar. I sí que és veritat que un cop sí que la vaig veure sencera, però m'he acostumat a recuperar-la això com per moments, perquè clar, recordem que la pel·lícula és llargueta.
0: I des de que es comença a enfonsar el vaixell es fa molt llarg.
1: Sí. És prou llarga,
0: o sigui,
1: és prou llarga.
0: Des de que es comença, dura molt l'enfonsament del vaixell, no sé. Però
1: sí,
0: bueno,
1: sí, l'angoixa dura moltíssim. Sí, doncs ara, sí, ara que dius, jo també fa molt de temps que no la veig, que l'hauria de recuperar. Harry Potter i Bridget
2: Mira,
1: Jones,
2: i també...
1: ja aparcar.
0: Crec que s'estrenava al desembre, Titanic, però ja començava a parlar-se d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, correcte. El 97 arribava aquest Titanic de James Cameron amb Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. I l'estrena comercial arribaria a finals d'any, com deies, però es convertiria immediatament en un fenomen mundial.
3: Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
4: Eso es. Abre los ojos.
0: Ja estic veient el buque de los sueños, jo, ara mateix. Ja estic a Southampton, a punt d'agafar aquest vaixell fins a Nova York, com el Jack i també la Rose, aquesta història d'amor, aquest iceberg i també aquest trauma col·lectiu que ens dura encara avui en dia.
2: Doncs
0: a tots,
2: sí,
0: un jove joveníssim, Leonardo DiCaprio, en aquest paper, que jo crec que és el paper més de jove, guapo i més normalet que ha fet, perquè també fa papers de sempre de persona que no està bé, el Leonardo DiCaprio, o sigui, sempre fa... És veritat, ara el, sí, vèiem a Una batalla tras otra, l'hem vist a moltes pel·lis també del Tarantino, i aquest paper era com de jove, normalet, saps? Bueno, a tots sí, enamorats, jo crec.
1: I una Kate Winslet que està estupenda en
0: aquesta
1: pel·lícula. És una reina. És tot el rato una reina.
0: És encantadora, la Kate Winslet, i en aquesta pel·lícula està... meravellosa. És que les pèls roges...
2: clar, no, clar. No vols dir res, però
0: ara que et vull l'EDS...
1: Evidències.
0: Brutal, sí. I a més com se li mouen, recordo aquesta escena, com l'agafa per darrere, no? Així, soy el rei del mundo! Clar, és que m'encanta, Titanic. Però clar, es van estrenar més pel·lícules també aquell any,
2: I tant.
0: Carla.
2: Hem de... O sigui, sempre tindrem, no, a la ment Titanic, però si hem de parlar d'una altra pel·lícula, és d'aquesta.
0: Això és Will Smith, és Men in Black, extraterrestres infiltrats entre nosaltres, vestits negres, ulleres de sol i un Will Smith convertit definitivament en una estrella mundial, també.
1: Sí, perquè a més no només protagonitzava la pel·lícula, també cantava el tema principal de la banda sonora, Men in Black, que és aquest que escoltem, que aquell mateix estiu es convertiria en un èxit internacional. O sigui, l'any 97 era pràcticament impossible escapar de Will Smith.
0: Will Smith que també, com dèiem, doncs, cantava aquest tema principal de la pel·lícula. Encara quedaven molts anys, perquè protagonitzés aquell espectacle lamentable en els Oscars.
2: Ostres, a quin any va ser això? El 2020, que era la pel·lícula de les germanes Williams,
0: sí,
2: no? Que hi feia del pare.
0: Sí,
2: no sé, 22...
0: Post-pandèmia, però poc, em sembla.
2: Sí.
0: Sí, sí, i que va sortir, bé, va ser una cosa, va cridar molt l'atenció i a partir d'allà se l'ha cancel·lat molt, a Hollywood, normal, normal. Però sí, sí, que hem tardat bastant a tornar-lo a veure, de fet fa bastant que no el veiem. I sí, tenim, sí, el 22?
2: T'anava a dir, va participar a la velada de l'any, el 22
0: sí,
2: va ser exacte,
0: cantant.
2: I va participar a la velada de l'any cantant.
0: El mateix any.
2: Sí.
0: Perquè això, a Hollywood sembla que se l'havia apartat una mica, bé, doncs també fa esdeveniments
2: cantant. El 22,
0: cantant. I el 97 es va estrenar una altra pel·lícula que també s'ha convertit en cinema de culte.
5: Cuando los tres planetas están en eclipse y el agujero negro como una puerta se abre, el mal viene esparciendo el terror y el caos.
0: Això és El cinquè element. Mira, està d'actualitat també amb aquest eclipsi que vam viure la setmana passada. Dirigida pel francès Luc Besson i protagonitzada per Bruce Willis, per Mila Jovovich i Gary Oldman.
2: Una pel·lícula que ens portava directament al segle XXIII.
0: Ah, Carla, costa molt dir això, eh? Al sí, segle XXIII.
2: Ostres.
0: És que, clar, vosaltres no ho sabeu i penseu que és molt fàcil, però quan tu estàs llegint un guió, perquè evidentment això no ho podem fer sense guió, tens tantes coses al cap que veus un segle...
2: No, però és que dius segle XXIII, m'he quedat ara com... I clar, segle XXIII... Segle XXIII, és que no he vist la pel·lícula, clar, noia.
0: No, no, jo tampoc l'he vist, però vull dir... Dic segle XXIII.
1: Doncs és un pel·lículon, està molt bé.
0: Sí?
1: Sí, clar, però és una pel·lícula futurista, evidentment.
2: A veure si
0: segle XXIII, i fer-ho tan ràpid, dius, a veure si jo estic equivocat. No, no, el segle XXIII.
2: Amb Bruce Willis convertit en Corbin Dallas, un antic militar que treballa de taxista i que gairebé sense voler-ho, doncs acaba tenint a les seves mans el futur de la humanitat.
0: Ens ho recomanes, eh, Maria?
1: Sí, sí, ara ja també fa molta estona que no la veig. De fet, hauria de fer un repàs d'aquest estimat 1997 a nivell cinematogràfic, perquè realment són bons títols per seure una tarda de, per exemple, avui que plourà, crec que podria ser un bon plan.
0: Sí, sí, sí. Jo em sembla que veuré Titanic, mira, per, no sé, 50a vegada, possiblement. I segurament ara, que pot ser que ens escoltis des d'un iPhone, perquè potser tens l'aplicació RN Audio i ens estàs escoltant des d'un iPhone. I bona part de la història d'iPhone i d'Apple passa pel 97, també.
1: Sí, exacte, perquè aquell any Steve Jobs torna a Apple, l'empresa que ell mateix havia cofundat el 76 i de la qual havia marxat més d'una dècada abans.
2: I torna en un moment especialment delicat, perquè Apple estava immersa en una greu crisi amb molts problemes de rendibilitat i també doncs, estava buscant com tornar a créixer.
0: Però Steve Jobs no havia tornat perquè Apple l'hagués anat a buscar directament, havia comprat Next, que era l'empresa que havia creat després de marxar d'Apple, i aquesta operació el va tornar a portar cap a casa. El setembre del 97 acabaria assumint el càrrec de CEO interí.
1: Sí, aquell mateix estiu passa una cosa que avui pot sorprendre bastant, que és que Microsoft va ajudar a Apple. Steve Jobs anuncia un acord amb el gran rival.
2: Microsoft anunciava una inversió de 150 milions de dòlars a Apple i es comprometia, entre altres coses, a continuar desenvolupant Microsoft Office per als ordinadors Mac. Després d'aquest anunci, les accions d'Apple van pujar un 33%.
0: I anem cap a l'espai, perquè aquell estiu no només passaven coses importants a la Terra, el 97 també tornàvem a Mart. Era el 4 de juliol del 97.
1: Sí, correcte, perquè després d'un viatge de gairebé 7 mesos i prop de 500 milions de quilòmetres, la missió de la NASA aconseguia aterrar amb èxit al planeta vermell.
0: I ho feia després de més de 20 anys que la NASA no aconseguia fer arribar a una nau amb èxit a la superfície d'aquest planeta, de Mart.
2: Clar, i des d'aquí, no?, a milions de quilòmetres, començàvem a veure fotografies de la superfície marciana pràcticament com si fóssim allà.
0: I la missió va ser tot un fenomen també a internet, als principis d'internet, com el coneixíem nosaltres, no? Es va arribar a registrar centenars de milions de visites a les imatges de Mart durant aquells mesos.
1: Sí, la missió va demostrar que podíem enviar un vehicle a un altre planeta, controlar-lo des de la Terra i fer-lo explorar el terreny marcià.
0: I hem de parlar també de futbol, hem de parlar del Barça. De Mart anem cap al Camp Nou, perquè l'estiu del 97 va ser també un estiu de canvis importants al Club Blaugrana.
1: Sí, sobretot de canvis a la banqueta. Després d'una única temporada amb Bobby Robson, el Barça apostava per un entrenador que arribava amb molt prestigi després d'haver-ho guanyat pràcticament tot amb l'Ajax. Era Luis Van Gaal.
0: Bobby Robson, que amb només una temporada al Barça, la 96-97, va guanyar 3 títols. Vull dir que tampoc ens anava del tot malament. I apostàvem per als entrenadors neerlandesos, en aquesta època, sí. Bobby Robson i Luis Van Gaal, però Van Gaal marcaria una època també al club.
2: O sigui que el Bobby Robson va dir, mira, jo ho he aconseguit, no?
0: Sí, va aconseguir 3 títols.
2: Ja està, segur que això costa molt d'igualar-ho i...
1: 3 títols, déu-n'hi-do.
0: Diria que va ser una... A veure, tampoc era una Champions, crec que va ser, perquè aquesta època el Barça encara havia guanyat el 92, no n'havia guanyat cap més. Però crec que va ser una recopa, ara us ho confirmaré.
2: Doncs déu-n'hi-do.
0: Sí, una recopa, una lliga, si no m'equivoco, o sigui que sí, Bobby Robson.
2: Doncs, Luis Van Gaal, que és un nom, no?, que acabaria marcant tota una època al club, i perquè també ens deixaria algunes frases que ja formen part del patrimoni audiovisual del futbol.
6: Tu eres muy malo, muy malo. No, no, no, no. Tu eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
0: Clar, abans dels memes ja teníem a Van Gaal. És que era increïble. Mira, us ho deia, Bobby Robson en una temporada ha guanyat la Copa del Rei, la Supercopa d'Espanya i la Recopa d'Europa. Tot això en una temporada en el Barça.
1: Doncs no està gens malament.
0: Exacte, no guanyava tants títols. Aquell estiu també hi havia una baixa molt important, i és que Ronaldo Nazario marxava a l'Inter de Milà després d'una única temporada al Barça, justament el va fitxar Bobby Robson del PSV Eindhoven, també.
1: Clar, i llavors el club necessitava una nova estrella. La va trobar a la Corunya, que era Rivaldo. El brasiler venia de fer una gran temporada amb el Deportivo i el Barça va pagar la seva clàusula de rescisió. 4.000 milions de pessetes de l'època, que traduït a euros serien aproximadament 24 milions.
2: Home, surrealista, doncs eh? Això a dia d'avui, no? Veient algunes xifres que hem comentat del Real Madrid, del Real Madrid i tot...
0: 140 milions d'euros s'ha gastat el Real Madrid en un sol jugador aquesta temporada.
1: 24 milions és xatarra.
2: És una oferta, és una oferta.
0: No sé si el Rodri ha posat 67.
2: Imagina.
0: Vull dir, és surrealista. I, però clar, hem de parlar que fa 30 anys. I Rivaldo va sortir força més rendible del que moltes operacions actuals, també. Jugaria 5 temporades al Barça, més de 130 gols, una de les grans estrelles del club. I el 99 acabaria guanyant la pilota d'or.
2: Doncs sí, però ja des del primer any la cosa va funcionar bé, perquè aquesta primera temporada, la del 97 i 98, doncs van guanyar Lliga i Copa del Rei. El Barça de Van Gaal començava amb aquest doblet i Rivaldo doncs, es convertia ràpidament en un dels grans referents ofensius de l'equip.
0: M'agrada molt parlar del Barça sempre, a la màquina del temps. Que et
1: ets barcelonista, Maria?
0: Jo soc molt del Barça.
2: Molt culer.
0: Jo soc molt culer, m'agrada molt el futbol, però soc molt del Barça, també, la veritat. I hem de parlar de que l'estiu del 97. Mira, sort que no m'ho has posat, Carla, també, perquè crec que el Madrid va guanyar la Champions aquell any.
2: Ah, doncs és que no, mira, no ens agrada.
1: Sí, ho hem obviat pel que sigui, hem decidit obviar-ho.
0: Això ho dic perquè a casa meva, ma mare és molt del Barça i el meu pare és molt del Madrid. Llavors, doncs, a casa meva, el meu pare em deia, eres hija de la sèptima, perquè em sembla que el Madrid va guanyar la sèptima Copa d'Europa aquell any. I em deia, tu eres una niña de la sèptima. I jo, no, papa, jo sempre he sigut del Barça, no? Doncs millor que no m'hagis posat. Que
1: sí, jo t'he dit que la meva iaia menjava el cocido manchego de cada diumenge, sí? Perquè ella és de Guadalajara, amb una cullera amb l'escut del Madrid. O sigui, imagina't a casa meva els madridistes que eren.
0: No, a casa del meu pare també, la mitja família del Barça, mitja família del Madrid.
1: Jo soc culer, que quedi clar.
0: Ah, gràcies. Bueno, no passa res, perquè el Jaume Tudela, que avui no el tenim aquí, és de l'Espanyol. Vull dir que no... Aquí tenim de tot.
2: S'ha d'acceptar tothom.
0: I què sonava l'estiu del 97? Ens agrada molt repassar el que sonava aquell estiu. Teníem radiocassets, apretàvem el play i sonava això.

0: Això és 90 pur musical. Això són els Hanson amb M-Bop. Tres germans nord-americans amb grans... amb tres germans nord-americans i una tornada que a l'estiu del 97 va quedar enganxada al cervell de mig planeta, aquesta tornada d'aquesta cançó.
1: Totalment, això sona molt i molt bé, era molt enganxós, però n'hi havia una altra que ara sí que no us la podreu treure del cap en tot el dia.

0: Això és Barbiguel, d'Aqua, una de les cançons immortals de qualsevol festa major, revetlla, casament, qualsevol festa.
1: És una cançó que dècades després doncs, ha tornat també en el nostre dia a dia, sobretot va tornar amb força quan va coincidir amb el fenomen cinematogràfic de Barbie fa aquests darrers anys, sí. que va tornar amb força, va ser un estiu, no?, de Barbie i Oppenheimer. Sí, que va ser a veure quina pel·lícula doncs vas a veure al cinema.
0: Si a mi em pregunten, infravaloradíssima aquesta pel·lícula, la veritat.
2: Jo t'he dit que no l'he vista, Barbie?
0: Te la recomano molt, de veritat.
1: A veure.
0: Perquè jo crec, a veure, pots semblar no molt banal, no Barbie i tal, però ostres, crec que tracta temes interessants. Crec que hi ha un rerefons.
1: El missatge, exacte, que hi ha
0: darrere. Més interessant que no pas doncs, la Nina. I crec que està molt ben fet l'humor amb la Nina, la Barbie, típica persona perfecta, tal. Mira, el Roger també diu que sí. Oi que sí? Està xula. I a més la veus una tarda ràpida, també. Crec que l'està en alguna plataforma.
1: Deu estar, sí.
2: Ens estan acumulant les pel·lícules
1: que
2: hem de veure.
1: Sí, amb les màquines del temps, doncs, anem
2: que
1: apuntant aquí totes
2: dies.
1: Les pel·lícules.
0: Sí, jo crec que ara venen dies de pluja aquest
2: cap
0: de setmana, Per tant, crec que és interessant també recuperar Barbie. I si parlem de finals del 90, hem de parlar de boy bands.

0: Els Backstreet Boys, que encara toquen, és una de les bandes que millor representa el fenomen de les boy bands dels 90, les coreografies, els videoclips, carpetes folrades, no?, amb les seves cares. Quan es folraven carpetes, que ja no es forren carpetes. Sí, sí, els Backstreet Boys amb aquests rossets, no?, així com, bueno, eren supervirals en aquella època, sense haver-hi xarxes socials.
1: Clar, i de noies estaven les Spice Girls, no?
0: Les Spice Girls, exacte.
2: Vosaltres teníeu la carpeta forrada?
1: Bueno, jo me'n recordo de comprar-me revistes i aquestes enganxines o els pòsters, no? Com, sí, sobretot a l'habitació i les carpetes, potser, sí, alguna enganxina sí que em vaig arribar a ficar, jo crec.
0: Sí, ma mare tenia una papereria i llavors ella forrava moltes carpetes a molts nens i nenes, no?, i adolescents. Clar. I llavors la meva me les forrava, me'n recordo, amb pòsters de les Tres Bessones, perquè quan era petita...
2: Mira, que molt, boníssima, molt bé.
0: I quan jo vaig ser més adolescent, doncs sí, amb coses que m'agradaven, bueno, temes de ballet.
2: És una girl band, també, sí. Les Tres Bessones.
1: I tant.
0: La nostra girl band. Tu, Maria, sí que portaves
2: no, carpetes. No, jo no he de dir que no, jo era molt avorrida amb això, per això. Aquesta referència no la tinc, no la vaig experimentar.
0: Aquests pòsters de la Superpop, no?
1: Sí, a mi tot el tema Camp Rock, els Jonas Brothers, sí, High School Musical...
0: En parlàvem. Has vist Camp Rock?
1: Sí.
0: Tres?
1: Decepcionant.
0: Oh! No m'ho diguis.
1: Decepcionant, Maria. O sigui, jo l'estava veient i dic que estic fent amb la meva vida. Què és això?
0: Saps què vaig veure jo l'altre dia? High School Musical 2.
1: I què? Increïble, no?
0: Increïble. Clar. Li vaig fer veure al meu home.
1: I què? Li va agradar?
0: Bé, sí, normal.
1: Sí, bueno,
0: perquè
1: clar.
0: Li estic fent... Ella em fa veure pel·lícules i jo li he fet veure High School Musical 1 i High School Musical 2. Ara d'aquí un temps veurem això, mira. Aquesta cançó era millor que les de Camp Rock 3.
1: Sí. Sí, és que a Camp Rock 3 han recuperat moltes cançons antigues.
0: Sí?
1: Llavors, clar, doncs toques, no?, aquesta tecla una mica de la nostàlgia.
0: Sona This Is Me?
1: No, This Is Me no han tingut, home, és que ja This Is Me és intocable, però més d'aquestes cançons de grupals, doncs sí, quan ballen tots junts, doncs la recuperen. Però crec que és una pel·lícula que no acaba de funcionar molt bé, perquè passa tot com molt ràpid, no acabes de veure realment com els personatges... Com si fos un vincle veritable, no sé com dir-ho. He vist algunes opinions a xarxes i realment que per fer aquesta pel·lícula de Camp Rock 3 jo crec que millor que no haguessin fet cap pel·lícula.
0: Uau, quines
2: dures declaracions, eh?
0: Sí, sí. Uau, però els Jonas Brothers surten.
1: Surten 5 minuts, Maria, i la Demi surt un minut.
0: Doncs mira, ja no la veuré, escolta. Aquesta no la recuperarem aquests dies que plou. M'és igual. Va, continua. Mira,
1: clar.
0: Això sí que ens agrada.

0: Clar, quina sort que hem nascut en els originals i no els remakes.
1: Entra el Joe ara?
0: No. Després.
2: No. Hem vist un fenomen fan en directe aquí, eh? O sigui, que parem la rotativa, sisplau, que entra el Joe.
0: El Joe, el Joe Jonas.
2: El Joe Jonas, perdó.
0: Que la Carla és molt fan.
1: Sí, clar, jo estava aquí, dic, no sé si entra ara o no, no.
0: Ara l'aguantarem fins que entri el Joe Jonas, perquè la Carla marxa demà.
3: Home, clar.
0: I hem d'escoltar el Joe Jonas cantant directe. Després d'aquesta tornada, entra el Joe Jonas.

0: Quina sort, Carla, que hem nascut amb les originals i no amb els remakes, eh?
1: Sí, perquè si jo ara tingués 12 anys i hagués de veure Camp Rock 3, la veritat és... I ara estic pensant... Sí? A veure?
0: Ara. Què estàs pensant?
1: Que potser sigui una versió només de la Demi.
0: No, jo crec que sí que canta, eh?
1: A veure?
0: Jo crec que és l'original, aquesta. Mira, ara, ei! Era el teu preferit.
1: Home, sí. També era el protagonista, no, de la pel·lícula. Sí. Clar, aquest moment on ell, doncs, no, se n'adona que és la veu que estava, doncs...
0: És la Mitzi Torres.
1: És la Mitzi, o sigui, durant tota la pel·lícula vol trobar aquesta veu i és ella. És
2: Carla, t'haurem de regalar una carpeta forrada als Osones demà, abans de que marxis.
0: Espectacular. Saltem una altra vegada del 2000...
1: Del 2010, 10 va ser la 10, primera,
0: la
1: crec.
0: La primera. El 97, tornem a baixar avall i un registre totalment diferent, evidentment, perquè és una adaptació d'una cançó ja molt coneguda en aquell

0: néixer i et surt la música que sonava, doncs sí. Aquesta és la que surt quan jo poso El dia que vaig néixer.
1: Aquesta és la teva banda sonora.
0: Sí, diu que sí, perquè és una cançó també en homenatge a un raper, no?
1: Sí, correcte. Es diu I'll Be Missing You, de Puff Daddy i Faith Evans, i es publica el maig del 97 com a homenatge al raper de Notorious Big, conegut com a Biggie, una de les grans figures del hip-hop dels 90.
0: Biggie havia estat assassinat a trets a Los Angeles al març del 97 amb només 24 anys, i Puff Daddy era el seu amic, era productor i col·laborador, i Faith Evans, que canta la tornada, era la seva vídua. Per tant, la cançó va néixer completament relacionada amb el dol per la seva mort.
2: Sí, perquè recupera, no, la base de Every Breath You Take, de Police, del 1983, i transforma, doncs, aquesta cançó en un comiat, no? D'aquí aquest I Will Be Missing You, et trobaré a faltar.

0: quina vida per endur-te, no? I a vegades hi ha versions que superen l'original, no? Aquesta, no sé, a mi em sembla com més... No sé, sí, la trobo més emotiva.
1: Sí, la veritat que sí.
2: Que, digui, que canti la tornada a la vídua del rapet, realment és esfereïdor, és molt emocionant.
0: I Every Breath You Take, que parla també d'una persona doncs, que està mirant algú gairebé un assetjador, no? I aquesta doncs, és més emocionant. I dels Estats Units anem al Regne Unit, perquè allà sonava una cançó que no necessitava presentació, però és que sonava al Regne Unit, perquè sonava a tot arreu del món. Regne Unit, Espanya, a tot arreu del món, sonava Alejandro Sanz.
2: Evidentment, Corazón Partido, Alejandro Sanz. La meva cançó preferida per cantar a la dutxa, s'ha de dir, me la poso sovint. Ho sabem jo, els meus veïns, i ara tota l'audiència del Matí Radio 4. És una d'aquelles cançons que escoltes i automàticament et transporten a una època. Ja havia tingut molt èxit amb altres discos, però Mas el converteix en un fenomen enorme.
1: Clar, de fet, acabaria sent el disc més venut de la història a Espanya, amb més de 2 milions de còpies venudes al país, i Corazón Partido, no?, és probablement la cançó que millor representa doncs, aquest disc, i jo crec que també la carrera d'Alejandro Sanz.
0: Sí, home, és la més mítica, no?, d'ell. Llavors, jo si m'hagués quedat amb una cançó del 97, crec que em quedaria amb aquesta, d'Alejandro Sanz, no?, perquè també és molt nostre, i Alejandro Sanz, que encara sona, encara fa gira, va començar ara a gira a Sevilla fa uns 2 mesos, hi havia gent acampant més d'una setmana abans.
1: És veritat que té unes fans molt fidels, eh?
0: Molt, moltíssim.
1: La veritat, sí, sí.
0: I també va posar els primers dies de concert, com que era també els dies que estava Bad Bunny fent residència tant a Barcelona com a Madrid, va posar, com per tapar els llocs dels tècnics de so, un lloc que posava la caseta en comptes de la casita, i ho transformava en una caseta de la fèria de Sevilla, no? I ho va tenir uns dies allà. No hi havia gent, no hi havia famosos, eh? No hi havia famosos, hi havia com només el lloc que era per tapar les taules dels tècnics de so i perquè no veies l'equipament de so.
1: És molt original, sí.
0: La caseta d'Alejandro Sanz. Sí, sí. Que segurament no hi anirien famosos internacionals, sinó que anirien doncs, més gent d'aquí, no? Miguel Bosé, no sé, Ana Obregón, veig a la caseta de... No sé per què m'he imaginat a Miguel Bosé i Ana Obregón els he relacionat amb Alejandro Sanz.
1: Shakira, que són molt amics.
0: Ah, no ho sabia. Bueno, tenen la tortura.
1: Clar, i també hi van haver rumors de que si van tenir alguna cosa, però sempre han dit que són que res amics.
0: Alejandro Sanz va sortir també una noia fa uns
1: ja,
0: anys.
1: Ja, ho estava pensant, sí.
0: Moment complicat, no el d'Alejandro Sanz,
1: no
0: eh?
1: Sí,
0: no fa tant, no fa un any, una coseta així. Que ell ho va desmentir, va haver molta polèmica amb Alejandro Sanz, eh? Ens quedem amb Alejandro Sanz del 97 i a Corazón Partido abans de que arribi ja la Míriam Victòria, que la tenim aquí per parlar de bellesa, de salut i de benestar. Home. I d'avui alimentació per cuidar-nos per dins i també per fora.

Alejandro Sanz, o també aquest I'll Be Missing You, que com dèiem, doncs va marcar una època, i recordant aquell moment del 97, va recordar també la figura d'aquest raper, de Puff Daddy, que cantava aquesta cançó, i de Notorious Big, que havia mort pocs mesos abans.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I encarem ja la recta final d'aquest programa i ho fem amb la Míriam Victòria. Míriam, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: I et dèiem aquesta setmana passada portada d'una revista.
2: Ah, mira, ja ho has vist?
1: Home, clar, a Glamour et dèiem. Sí, sí. Com va ser aquestes fotos? Com va anar la sessió?
2: Bé, molt bé, molt bé.
1: Sí? Sí, sí, clar, sí, sí. Suposo que molta gent també t'ho ha dit, t'han vist, no?
2: Sí.
1: Clar, vull dir, tu has sortit moltes vegades a revistes, has estat a desfilades de moda, però tot i així encara et crida l'atenció, no? Quan surts a una revista encara la gent et diu coses i això.
2: Sí, jo realment, jo havia fet de model quan era joveneta, eh?
1: Clar.
2: Ho vaig deixar perquè ja fa molts anys que no faig de model, però sí que és veritat, doncs, que si m'ofereixen algun article o alguna cosa a les revistes, doncs ho agafo perquè realment sempre et va bé, no?
1: Ah, i és molt xulo, no? És... La gent sí. Veu i els agrada.
2: Sí, sí, sí, no, és maco poder gaudir encara de portades quan un ja té uns anys.
1: No, home, però la Míriam diu ja té uns anys, però estàs estupenda, vull dir.
2: Gràcies.
1: És veritat, és veritat, i a més, si la veieu portada de la revista Glamour, la veieu fantàstica, d'un color així blau fosc, que avui també vas d'aquest color,
2: sí,
1: blau fosc.
2: Sí, m'agrada el blau.
1: No, i et queda molt bé. Sí, normalment, les noies que sou rosses, el blau us queda molt bé, no?
2: Sí, sí.
1: O sigui, és, jo crec que és un color que queda molt, molt bé. Avui parlem d'alimentació i de bellesa, perquè hi ha alguns aliments que no poden faltar, hi ha alguns aliments estrella, i l'alimentació que també ens ajuda a cuidar-nos per dins i per fora. O sigui, és una cosa que ens mengem, però que ens cuida també la pell o la manera en la que nosaltres ens sentim, no, també?
2: Totalment, perquè la pell és l'orga del cos que més rep els nutrients a través de l'alimentació.
1: Ostres.
2: És a dir, que és molt i molt important, no? Jo el que vull dir, Maria, és una cosa important també, és a dir, l'alimentació és un dels factors que t'ajudarà a tindre bona pell i, sobretot, bona qualitat de vida. Mm-hmm. Però, evidentment, no fa miracles, té que anar acompanyat. Efectivament.
1: De moltes altres coses, no?
2: Sí,
1: també.
2: Sí.
1: Però si haguéssim de triar alguns aliments estrella de l'estiu, aquells que no poden faltar per cuidar-nos, quins són?
2: Jo crec que a l'estiu podem aprofitar molt el que és l'aliment de temporada, que és molt fàcil, perquè hi ha meló, la sandia, hi ha aliments que són superbons, perquè tenen aigua, hidraten i, a més, tenen molt de licopè, que és el que vam parlar l'altre dia. L'icopè és un antioxidant, un dels més potents que hi ha, i que trobem al tomàquet, i que també el tomàquet es pren molt a l'estiu.
1: I parlaves ara de la pell, que és l'òrgan, doncs, que més rep els nutrients, és l'òrgan, sí, més gran que tenim, també. Realment es nota, la pell, allò que mengem?
2: Sí, una bona alimentació sempre farà que la pell estigui més lluent, perquè tindrà més nutrients i, per tant, doncs, nosaltres es veurà. Però, clar, és allò de dir, fas bona cara, val? A més, una bona alimentació també et fa de defensa. És a dir, si prens el sol, doncs et defensa millor si estàs ben alimentat, val? Però això no vol dir que no et fa de barrera solar.
1: Exacte, ens ajuda només.
2: Ens ajuda, si per exemple ens hem passat prenent el sol, doncs sobretot la recuperació, si ens passa alguna cosa a la pell, ens recuperem millor perquè tenim millor nutrients. Però això no vol dir que nosaltres tenim que protegir la nostra pell independentment de que mengem bé.
1: Clar, perquè podem millorar el nostre aspecte, que en físic, la nostra manera, com deies, ara fas bona cara amb la nostra alimentació, també?
2: Sí, exactament és això el que aconsegueixes, que et diguin, ah, mira, fas bona cara, val, perquè estic menjant bé, val, perquè estic prenent les meves vitamines a través del menjar, perquè també és veritat que està molt de moda el tema de les càpsules.
1: Ah, on... sí, els suplements, no?
2: Els suplements, on tothom es pren, avui dia, bueno, jo conec gent que pren 20 suplements.
1: Ostres,
2: al dia.
1: Què dius? 20 suplements.
2: Sí. Perquè, clar, si tu fas cas, tens de prendre, sí, doncs una miqueta, que si vitamina C per un costat, que si magnesi, que si l'omega...
1: La vitamina D, que parlàvem l'altre dia, que necessitem tanta.
2: Absolutament, i és molt important de cara al sol, també, i quan et fas gran, la vitamina D és molt important pels ossos. Llavors, clar, tens tantes coses per prendre, però els complements estan molt bé, però mai substitueixen si tu menges el que tens que menjar a través de l'alimentació.
1: Jo em prenc zinc i biotina per les ungles i el cabell.
2: Sí? Ja, com has dit això, ja sé per què és.
1: Sí. No, fa poquet que m'ho prenc, fa 2 o 3 mesos, que diuen que perquè ho notis han de passar més mesos, no?
2: Sí, sí, evidentment. Té que haver un hàbit, té que haver un temps i té que haver una pauta. I ja et dic,
1: clar,
2: acompanyat d'altres coses,
1: clar,
2: perquè si tu prens la biotina, per dir-ho d'alguna forma, però després tampoc et cuides el cabell, que no,
1: clar,
2: és el teu cas, que m'agrada molt el cabell.
1: Gràcies.
2: Que tens i m'agrada molt el teu color, m'encanta. Llavors, doncs, el cuides d'aquesta forma, és la manera de tindre el bé per dins i per fora.
1: I també hem sentit a parlar molt d'antioxidants, no? Que són boníssims, que els necessitem. On els trobem, En el menjar.
2: En el menjar, ara podríem aprofitar molt i molt tot el que hem dit de vitamina C, els cítrics, per exemple, després també el tomàquet, el licopè, tot el que hem dit de colors, tot el que hi ha color...
1: Això és
2: ja
1: important,
2: vitamina C.
1: Els colors, préssecs també.
2: Els préssecs, la pastanaga, el pebrot. Mm. El pebrot té moltíssima vitamina C, el pebrot vermell, evidentment, el verd no. I els colors. Llavors, jo el que sempre dic és mengem amb colors. Fem, per exemple, una amanida, però dins de l'amanida li posem tomàquet, li posem pastanaga, també ou perquè és proteïna, també la necessitem, i tot això plegat ens donarà una quantitat de vitamines i nutrients que són fantàstics. I si van junts...
1: Millor.
2: Millor, perquè és una forma de que també, per exemple, la vitamina C és molt important per sintetitzar el col·làgen, que està tan de moda. Llavors, si tu prens el col·làgen amb un suplement, moltes vegades no l'absorbeixes.
1: Clar.
2: Si el prens amb vitamina C, ja sigui per l'alimentació o amb un suplement de vitamina C, és la forma de també absorbir-ho millor.
1: I durant les vacances a vegades és més difícil menjar bé, no? Perquè anem a menjar fora, mengem gelats, aperitius o piquem entre hores, no? I com podem gaudir de tot això sense tenir una dieta permanent ni restringir-nos? És possible això?
2: És possible. Jo crec que de fet el que hem de tenir és un equilibri, no? Perquè jo no crec en les dietes massa restringides, perquè al final te les saltes.
1: Clar.
2: Llavors, la millor dieta és la que tu puguis sostindre, la que sigui sostenible és la millor dieta, i cadascú ha de tindre la seva. A l'estiu, què passa? Hi ha molta gent que s'engreixa perquè primer fa vida més sedentària i després perquè menja doncs, gelats, paelles.
1: Clar.
2: Jo no vull dir que no es pugui menjar, es pot, però tens que equilibrar-ho amb dir, ah, bueno, avui m'he menjat una paella, estava boníssima, però demà, ostres, em porto una miqueta bé i faig una miqueta de la verdureta, una miqueta de la carn a la planxa.
1: Que això no vol dir que estigui malament, perquè el que deies ara, aquestes amanides amb colors, això és boníssim, també.
2: És fantàstic.
1: I això molt fresquet.
2: És bo, és boníssim, també és bo, vull dir que t'agrada.
1: Clar, per això.
2: I tens de buscar coses que siguin bones, però que t'agradin, perquè ja et dic, si et condenes a menjar alguna cosa que no t'agrada, ho abandonaràs.
1: Clar, totalment, totalment d'acord, i millor menjar-ho i no restringir-nos tant i menjar, doncs, a vegades un plat que pot ser més potent i un dia un plat una mica més lleuger, no?
2: Exactament, compensar l'equilibri jo crec que és el millor amb tot, amb la bellesa, amb la dieta i, bueno, a la vida.
1: Amb tota la vida. I a banda del que mengem, també hi ha hàbits quotidians que acaben reflectint-se, no? També en la cara, en el nostre aspecte, en com ens veiem. Quins hàbits són aquests?
2: Totalment. És el que dèiem, l'alimentació és important, però després tenim que descansar, perquè si no descansem encara que ens cuidem l'alimentació, les hores al dia, un mínim de 8 hores, hi ha que dormir. Si t'aixeques molt d'hora, doncs vés a dormir més d'hora, però això a la llarga és una cosa important. I després, per exemple, el que dèiem, la protecció solar del sol, no excedir-nos amb l'exposició solar, no excedir-nos, evidentment, tabac, alcohol, totes aquestes coses perjudiquen moltíssim a la pell i, bueno, i a tot.
1: Exacte, sí, a la salut també,
2: la salut.
1: En general. I el que dèiem, a vegades ens posem molt a tope a principis de l'estiu i diem, no, glow up, hem de pujar com ens veiem a l'estiu, no? Però ho fem potser unes setmanes i després ho deixem de banda.
2: Clar.
1: És molt complicat mantenir això. Hi ha alguna manera d'incorporar bons hàbits perquè això funcioni, per continuar-los fent i perquè no ho deixem al cap de dues setmanes?
2: Jo crec que la manera és fer-ho a poc a poc. I moltes vegades també és a dir, si t'agrada molt menjar alguna cosa que no és saludable, no cal que ho treguis, però si tu vas col·locant altres aliments, arriba un moment que de forma natural vas desplaçant els altres. És a dir, per exemple, tu menges, val, i estàs acostumat a fer un dolç quan acabes de menjar. És difícil desplaçar aquest dolç.
1: Clar.
2: Llavors, potser quan acabes et fas un iogurt amb mel i com que estàs més tip, doncs probablement aquest dolç no t'entra o t'entra a la meitat.
1: Clar.
2: Per tant, vas desplaçant mals hàbits amb bons hàbits.
1: I és natural fer-ho més a poc, el que dius, no de cop, avui ja no menjo res, perquè llavors ens cansarem.
2: Ens cansarem i és una condena.
1: Sí, exacte, tampoc cal passar-ho malament, no?
2: No cal.
1: I

0: aigua.
1: Begudes ensucrades, mm-hmm, fora. Això sí que és molt important treure-les, perquè és que realment són bastant, són molt, molt dolentes a la llarga. Mm-hmm. Llavors, amb una mica d'aigua, al nostre cos ja tenim els ronyons, tenim el fetge, tenim els òrgans, que la seva funció és
0: depurar. Depurar.
1: Ja ho fan. Llavors, només és ajudar una miqueta, doncs, no passar-nos amb menjars que no siguin bons i prendre aigua, i el cos ja d'una forma natural es va netejant.
0: Mm-hmm. Molt important, també. Per tant, no cal que dietes miracle, no, tot això, perquè això ens porta una cosa que és l'efecte rebut.
1: Totalment. És que aquestes dietes, quan són massa dràstiques, de cop i volta dius, ostres, he baixat 2-3 quilos. Primer, tenim que tenir en compte que el que baixa primer del cos és el líquid, que no és un pes real. Val? I després, que si continuem baixant pes d'una forma dràstica i no li dones res al cos, perquè s'acostumi també a treballar amb aquests altres aliments, quan tornes a fer una vida una mica normal, et fa l'efecte rebot, que això li passa a molta gent, i llavors guanyes el doble de pes.
0: I per què passa l'efecte rebot? Per què es produeix?
1: Perquè tu estàs acostumant el teu cos a viure amb poc.
0: Clar.
1: I llavors, clar, això és una cosa de que tu l'estàs acostumant a donar-li poca benzina al cotxe.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I llavors el que estàs fent és ralentitzar el teu metabolisme, perquè, clar, no té més nutrients, i després, quan li dones molt de cop, està lent, i llavors no crema aquests nutrients. Mm-hmm.
0: Per tant, tot ho hem de fer amb mesura,
1: amb
0: i
1: mesura,
0: a poc a poc, no? Perquè, clar, també s'ha parlat i s'ha posat molt de moda gairebé aquests medicaments per perdre pes, no? Que és un, l'Ozempic, és un medicament que es dona a persones amb diabetis i que algú va veure que et feia perdre pes de manera molt ràpida. Però, clar, això no és segur per tothom.
1: No és segur, Maria. És que tu acabes de dir la paraula exacta, medicament.
0: Clar.
1: És que no és una cosa que es va inventar per perdre el pes. Això es va inventar perquè persones que tenen diabetis del tipus 2 van descobrir que aquesta substància el que feia era bloquejar el sucre i, a banda, perdien pes. Llavors, el que està passant molt és que a la medicina, doncs, es descobreixen coses que tenen un efecte que va conjuntament amb aquesta medicació i la gent s'ho pren per la bellesa, quan realment això s'ha inventat per un tema de medicació, vull dir, per un tema mèdic.
0: Clar, i llavors ens trobem que hi ha persones que necessiten això per la seva condició mèdica de diabetis i que no el troben, també.
1: Que no el troben, i després perquè, i quin efecte rebot, clar, podem tenir si nosaltres no tenim diabetis i estem prenent un medicament que encara que ens aprimi és per la diabetis.
0: I ho veiem amb celebrities, també.
1: Sí, sí, i ja estan parlant, de que poden tindre efectes adversos. Vull dir que, clar, és que la gent... Jo el que no entenc realment és que surt algo i tothom s'ho pren.
0: Clar, i no sabem ni els riscos que té prendre's allò, perquè és perillós també.
1: Per què no esperem? Vull dir, al final, tots sabem que, per exemple, una vacuna tarda 4 anys o més en saber quina és la seva efectivitat.
0: Totalment.
1: Com surt una cosa de moda i ens ho prenem? Això ens ho hem de plantejar molt en
0: sèrio. Totalment, totalment. Molt interessant també tot el que ens comenta la Míriam per, doncs, no agafar la primera dieta que veiem per les xarxes, agafar el primer medicament que ens ha recomanat un famós.
1: Totalment.
0: I prendre'l, perquè això, doncs, és molt perillós i cal tenir-ho en compte. Míriam, moltes gràcies.
1: A tu, Maria.
0: Una setmana més. Ens queden dues setmanetes que ja seran per posar-nos a to ja pel setembre, no?
1: Absolutament.
0: Explicarem
1: a tope
0: tots els trucs de bellesa, de benestar que ens explica la Míriam. Acabem el programa d'avui. Ho fem amb la música de Coldplay per arribar a les 12 del migdia. Demà, nou programa, nou matí de Ràdio 4, serà aquí, la primera en català, a partir de les 8 del matí. Nosaltres hi serem, que ja serà divendres. Que gaudiu molt d'aquesta tarda, que sembla que serà una tarda plujosa, que arriba un canvi de temps, per fi arriba un canvi de temps després d'aquestes onades de calor, que ja no podem més, gairebé més de 40 graus a molts punts de casa nostra. Per tant, sembla que a partir de demà es normalitzen les temperatures. En parlarem també demà, quan siguin les 8 en punt. Que sigueu molt feliços!

0: Bon dia. L'incendi de les Urdes a Càceres ha cremat ja 4.800 hectàrees. El foc continua a hores d'ara actiu després d'una nit complicada i els bombers, amb més de 200 efectius terrestres i una vintena de mitjans aeris, ataquen els flancs oest, nord i est. De moment han pogut tornar a casa els veïns de tres alqueries, Robledo, Castillo i Avellanar, però Castillo i Avellanar es mantindran encara confinats dins el casc urbà. Ara mateix les condicions meteorològiques donen una treva i els esforços dels bombers se centren en la zona del Cerezal, el de Huela y Horcajo. Ho explica la presidenta extremeña María Guardiola.
1: La meteorología no es mala. Han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología y lo que tenemos es que ser optimistas y dejar trabajar a los profesionales que puedan atajar este incendio cuanto antes.
0: L'actualitat del matí també passa per Ceuta, on la policia ha desallotjat unes 1.500 persones a la platja del Trampolín per traslladar-les a dos nous espais habilitats pel govern espanyol per acollir-los temporalment. Fonts policials a Ràdio Televisió Espanyola han elevat a 4.000 les persones desallotjades a la platja. Elma Said és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
2: La platja del Trampolín están procediendo los servicios municipales a su limpieza. Yo creo que el compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad y bueno, pues ese es un paso muy importante y están efectivamente en este momento limpiando la playa del Trampolín.
0: Said ha explicat que és possible que s'habilitin més espais temporals d'acollida en un futur. Mentrestant, al Senat, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a absentar-se de la Comissió d'Interior. Nova incompareixença d'un membre del govern després que el grup popular hagi registrat un recurs al Tribunal Suprem per defensar la competència de control parlamentari que té el Senat. Fernando Martínez Maillo és el president de la Comissió d'Interior.
3: Nos hemos visto obligados a acudir al Tribunal Supremo precisamente ante esta actitud de insumisión deliberada, consciente, coral y reiterada del gobierno de no comparecer ante la Cámara de Representación Territorial como es su obligación constitucional.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, respon al PP, assenyala que la devolució de tots els menors al Marroc, com proposen els populars, és il·legal.
4: Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles, sin el papel de la Fiscalía.
0: El Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang i per aconseguir-ho es fan campanyes a les platges i a les zones turístiques de muntanya. Cristina Valverde, cap de campanyes del Banc.
5: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents a l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
0: També els expliquem que la iniciativa Testimonis a l'Aula promoguda pel Memorial Democràtic ha arribat aquest curs a més de 1.600 alumnes d'una vuitantena de centres d'arreu de Catalunya. A través d'un centenar de tallers, els participants han rebut lliçons d'història contemporània de la mà de testimonis directes i especialistes. Ens ho explica la Núria Alcalà.
6: Sí, que han explicat qui van ser els principals protagonistes i episodis de la Guerra Civil, l'exili republicà, la repressió franquista o els camps de concentració. Jordi Font, director del Memorial Democràtic.
7: Tens la possibilitat de dur a l'aula persones que han viscut aquells esdeveniments o bé persones que han estat relacionades amb aquests testimonis.
6: Entre els protagonistes d'enguany, Salvador Puigantic o el fotògraf català de Mauthausen, Francesc Boix. Els tallers també han abordat el fenomen guerriller, la persecució del col·lectiu LGTBIQ+, a la dictadura o el paper del periodisme durant la guerra. La iniciativa aspira a ampliar la seva oferta de cara al curs vinent.
0: I acabem el butlletí informatiu amb un petit apunt d'enclau internacional. El president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, ha decretat l'estat d'emergència econòmica, social i ecològica pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va destrossar el centre-oest del país el 10 d'agost.
8: He tomado la decisión de decretar la emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto que lamentablemente sufrimos el 10 de agosto. Firmaremos, quien les habla, junto a todos los ministros de despacho, el respectivo decreto madre de emergencia económica.
0: Segons l'últim balanç, han mort més de 300 persones pel terratrèmol. És tot de moment. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: destí t'adut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González.
9: Hola, què tal? És l'hora del Sota Sospita, edició estiu, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Donem la benvinguda a la coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes de dilluns a divendres de 12 a 1 a l'hora del vermut. Gràcies per escollir-nos i queda't, si aterres per casualitat, per compartir plegades aquest espai de conversa, intimitat, oci, llibres i molt més. Som Esther Bages a la realització tècnica, Laura González al micròfon, i avui comptem amb dues còmplices habituals, com són la nostra terapeuta, la psicòloga Sílvia Catalán, amb qui en aquesta ocasió parlem de narcisistes i d'imbècils, també. Perdona que ho digui així, però moltes vegades pensem que algú té trets narcisistes, tipus el teu ex, i el que passa és que simplement és un egoista, un beneit, i no hi ha trastorn ni trets psicopàtics, però és idiota, escolta'm, què hi farem? Però bé, ho analitzarem tot plegat de seguida i després la segona còmplice. Marxem a la Terra Alta, terra de garnatxa blanca, enoturisme i plaer de primera, amb la Meritxell Falgueres. Anem a passar-ho bé. Des d'ara fins la una, comencem. El narcisisme. Avui parlem d'això. S'ha convertit en una paraula omnipresent, no? Fa uns anys era un terme clínic relativament específic. Avui és gairebé una etiqueta social de consum ràpid. Tothom sembla haver tingut una parella narcisista en algun moment, un cap narcisista, alguna amiga, pares, fins i tot. Diguéssim que el concepte ha sortit, Sílvia Catalán, bon dia, de la consulta psicològica o psiquiàtrica i a través de TikTok, d'Instagram, dels podcasts, fins i tot de les converses quotidianes, s'ha instal·lat en el nostre vocabulari habitual.
10: Clar, totalment.
9: Parlem-ne, perquè a més tu estàs escrivint sobre això, tu hi entens moltíssim sobre això, i què volem dir quan diem narcisisme?
10: Mira, m'agrada molt la introducció que has fet, perquè és molt important que entenguem que hi ha molts termes, i no només ha passat amb el narcisisme, ha passat en molts termes, que han sortit de la consulta clínica, han sortit de ser una etiqueta clínica per passar a ser una etiqueta social, com bé has dit. El narcisisme n'és un d'ells, però històricament hem tingut la depressió,
9: sí,
10: el TOC,
9: l'ansietat,
10: vale?
9: Sí.
10: I de sobte, que un dia et posis nerviós, no és tenir ansietat. No, però el PAS no és etiqueta clínica.
9: Val, d'acord.
10: Això sí que és social, completament.
9: És social,
10: Sí,
9: molt bé.
10: El que passa després, això sí que s'ha entrat una mica, però bueno, és una altra història que...
9: En parlarem un altre dia, llavors.
10: Exacte. Vale, llavors, el narcisisme existeix avui en dia com a etiqueta social molt per culpa de les xarxes socials, perquè al final és una etiqueta com molt... molt cridanera,
9: sí,
10: no? I és veritat...
9: I molt àmplia, no?
10: Sí, i és veritat que tothom podem tenir al voltant o podem haver tingut al llarg de la nostra vida al voltant persones que tinguin característiques narcisistes. I aquí és on em vull aturar un momentet, perquè no és el mateix tenir trets narcisistes que ser narcisista, o que tenir un trastorn de la personalitat narcisista. Són tres coses diferents. Tots, totes, totis, tothom, absolutament tenim trets narcisistes.
9: Ah, d'acord.
10: Per què? Perquè la societat ens empeny a la individualitat. La societat, durant molts anys, ens ha estat dient sigues, bueno, això de la teva millor versió, que també podríem parlar-ne, però bueno, treballa per tu, construeix-te tu mateix.
9: Si vols, pots.
10: Exacte, no? És com, mira l'èxit que tens, competeix amb els teus companys, si cal, trepitja qui sigui per arribar fins al cim. Tot això són dinàmiques i consells, no?, que apunten molt al nostre ego. El narcisisme té molt a veure amb l'ego. L'ego què és? L'ego és la meva part de jo mateixa, que m'ajuda a sobreviure perquè connecta amb el que jo penso de mi mateixa. Llavors, si això alimenta el meu ego, serà, en principi, en positiu. Si no alimenta el meu ego, serà en negatiu. Per tant, tenim que tots aquests missatges, no?, en detall narcisista, ens alimenten l'ego.
0: Val.
10: Que bé tenir
0: èxit. L'ego s'associa, diguéssim, a l'amor propi.
10: Exacte.
0: No?
10: Però a un amor propi, exacte, no? Però un amor propi
0: que té... I a la necessitat de validació, ja sigui per tu mateix com pels altres.
10: Ah, exacte.
0: En aquest sentit sí que diria que som una societat molt narcisista actualment, i a més, amb la presència de les xarxes socials, perquè tothom s'exhibeix a través de les xarxes. Tothom, mostra la seva millor cara, i em refereixo a cara físicament, a les xarxes. No? I valores... veig continuament pel carrer gent fent-se fotos tota l'estona i publicant fotos tota l'estona. Vull dir, ens hem quedat en això.
10: I mesures el teu èxit en funció dels likes, no? Dels agrades que tens.
0: Sí,
10: no?
0: Sí.
10: O dels comentaris que tens, o dels seguidors que tens.
0: La comunitat.
10: Exacte.
0: No? Comunitat és com... no és això, estimats.
10: Però és fàcil caure en això, perquè fins i tot tenint una mirada crítica, no? Jo moltes vegades em trobo... jo soc molt usuària de xarxes socials i em trobo entrant a Instagrams de psicòlogues que penso, uala, quant d'èxit té aquesta persona que té 17.000 seguidors, i després penso, bueno, és un èxit relatiu, és un èxit de que s'ha sabut comunicar, s'ha sabut vendre i tal, però no sé com es tradueix això en el seu benestar emocional, si és feliç o no és feliç. Vull dir que, no... ens han venut l'èxit com això, no? Com aquest aliment del nostre ego molt gran, i en realitat l'èxit hauria de ser una cosa bastant individual, en el sentit de que cadascú hauria de decidir que és exitós o no. Però clar, el que deia, no? Si tenim un entorn social que ens porta a entendre que lo important és el nostre ego, lo important és estar per sobre de tothom...
0: Jo, jo i jo.
10: Al final tots acabem tenint trets narcisistes. Tothom.
0: Quins serien aquests trets narcisistes?
10: Doncs des d'això, no? Des de posar-nos per davant i pensar que per tenir 25 likes en una publicació són millors que el que té 3, vale? Això seria un punt, fins a potser manipular d'alguna manera, no? El narcisisme va molt lligat amb la manipulació, i tots tenim eines de manipulació. Quina és la diferència entre una persona amb un trastorn narcisista i una persona amb trets narcisistes? Que malgrat una persona amb trets narcisistes pugui manipular en algun moment donat a l'altre, no?, per aconseguir un cert benefici per ell, el cert benefici per ell no perjudicarà a l'altra persona. És a dir, jo, per exemple, podria manipular-te per haver parlat avui de narcisisme. És un benefici per mi perquè és un tema que m'agrada, és un tema amb el que disfruto, però no és un en detriment a tu, perquè en realitat no t'està fent mal a tu parlar d'això. Mal? Una persona narcisista no pensa absolutament gens
0: en el
10: benestar de l'altre. És simplement, jo m'interessa això, jo vull aconseguir això, i absolutament trepitjaré a qualsevol persona, i a més sense cap mena de pensament posterior de em sap greu el que ha passat.
0: De remordiment, eh?
10: Absolutament cap remordiment. Llavors, hem de diferenciar molt bé. Per què? Perquè és el que dic. O sigui, si jo penso en tots els meus ex, doncs clar que tenen trets narcisistes. Però igual que jo també en tinc, igual que el meu entorn en té, les meves amigues, evidentíssimament. Tenir trets narcisistes no és ser narcisista. I narcisista és una etiqueta clínica que s'utilitza en psiquiatria i en psicologia, i que realment posar aquesta etiqueta és un tema important. Vull dir, no és algo que es... No sé...
0: No es regala l'etiqueta, no? No la vas posant així com així.
10: Exacte. Ni,
0: així com el del dèficit d'atenció, sí que és molt habitual que es vagi posant. Ara tothom tenim dèficit d'atenció i d'hiperactivitat.
10: També en podem parlar, perquè també tenim una societat que impulsa molt això. Vull dir que no és tampoc poca cosa, amb el tema de...
0: Clar, llavors, o sigui, aquesta tendència social, diguéssim, al narcisisme... en un terme, en un sentit més general, és a dir, a mirar per un mateix, a creure's especial i únic, no? Que això ho diuen molt a les xarxes, és que tu ets únic, no? Tu ets únic, perdona, però la gran majoria, no? Si, a veure, som únics, clar, en el sentit de que les nostres cèl·lules només les tenim nosaltres, però ja està, vull dir, el que a tu et passa no és res que no li hagi passat a milers i milers de persones al llarg de la història, vull dir, únics, no, relativament.
10: Som però, únics en la mescla d'aquestes coses.
0: Exacte.
10: No, però les coses en concret no, i de fet...
0: Però és això, no? És a dir, aquests trets que en principi patològicament defineixen a un narcisisme a nivell clínic, com pot ser, doncs, la falta d'empatia, la cerca de l'admiració, la manipulació, el sentit de la superioritat... tot això, i dintre d'això hi hauria com diversos tipus de narcisistes, no? Perquè hi ha també diferents graus i diferents nivells de perillositat. Exacte. A partir d'aquests trets, però tot això s'ha convertit en un mal social. el fet de que ens estiguem exhibint contínuament, de que ens estiguem valorant per l'aparença, per allò que veiem, que volem reproduir, per aquesta idea neocapitalista de tu, tu i tu, d'arriba a dalt de tot, aconsegueix mm-hmm. els teus objectius, que sembla que la col·lectivitat, la comunitat, entesa com a col·lectiu de base, diguéssim, no? com a xarxa real, això no té importància.
10: Mm-hmm.
0: Al final sí que fa que ens convertim en una societat narcisista.
10: Totalment. Individualista.
0: Individualista, i que els trets narcisistes estiguin més presents que mai.
10: Mm-hmm. Totalment. Totalment, perquè es premia. Es premia, yeah. No és... O sigui, no és aleatori que, per exemple, en llocs de... en alts càrrecs directius, la presència de personalitats narcisistes sigui molt més alta que, en comparació, no?, que en altres llocs. Vull dir que és una cosa que es premia. Per què? Perquè aquesta, no, aquesta idea del d'aconseguir els meus objectius per sobre de tot, d'anar com molt orientat a l'objectiu, no?, que és una cosa que ens diu molt la societat. No, tu has de perseguir el teu somni i has de lluitar pel que tu creus. I és com,
0: a veure, sí,
10: però sense trepitjar ningú, vull dir.
0: Sí.
10: No, la meva llibertat comença on
0: o acaba on comença la de l'altre.
10: Exacte.
0: Sí.
10: No? I...
0: Clar, però entenc que una certa dosi de narcisisme, vull dir, és normal, fins i tot pot ser necessària, perquè tots necessitem sentir-nos valuoses en un moment donat, reconegudes, estimada, però si això, especials, per dir d'alguna manera, perquè sense això és com més difícil construir l'autoestima.
10: Totalment.
0: I al cap i a la fi el que desitgem és sentir-nos bé. Dintre d'uns límits, tot això és bastant normal. Però si aquesta necessitat es converteix en una estructura rígida sobre l'exigència pel que fa a l'autoimatge, al que considerem com èxit, etc. Aquí... comença a trontollar, no?
10: Totalment. Totalment, perquè a més, si això se li suma, no, aquesta idea que deies abans de que la persona narcisista, no, té com aquesta idea de que val més que ningú, que a més se sent especial, amb un tracte de favor especial, que té molt a veure amb això, no? O sigui, tu ets únic, i per tant, com que sóc únic, tothom em deu coses. Amb els narcisistes és molt típic això, aquesta sensació de que el món li deu coses, que tothom li deu ajuda, li deu admiració, i quan no aconsegueixen això, realment és com... la gent està equivocada. Mai no és potser jo estic equivocat o equivocada, potser jo no estic fent el que toca, sinó és sempre són els altres els que s'equivoquen, els que no saben apreciar la meva grandesa, ja aniré en algun altre lloc que m'apreciïn. Clar, és que sí. són pensaments com molt rígids i que a més no admeten cap mena de crítica.
0: M'agradaria parlar dels ex-narcisistes, també, però bueno, deixa'm dir, perquè és veritat, totes o tots tenim un ex-narcisista, o creiem que el tenim.
10: Exacte.
0: No? Llavors anem a veure si realment és així o simplement és un imbècil, que també pot ser.
10: També
0: vull dir, pot ser un egoista i un imbècil sense que sigui un narcisista.
10: Totalment.
0: Vull dir, això no li treu mèrits, eh?
10: De fet, spoiler...
0: O no li imposa.
10: La gran majoria són més imbècils.
0: Però tenint en compte això, que la nostra societat incentiva aquestes actituds narcisistes, vull dir, les xarxes socials s'han convertit en una eina en el que mostrem suposadament la nostra identitat, no? I ens construïm com a personatges, comptem els likes, com tu bé deies, gestionem la nostra marca personal, que ja n'estic d'aquest concepte també fins a dalt, però vaja, filtrem què és el que mostrem, què és el que ocultem, hi ha una pressió constant per resultar interessants, per acumular acords, no?, atractius, visibles, etc. Llavors ja no es tracta de qui sóc, sinó de com em mostro davant els altres i com els altres creuen que sóc, no? Llavors tot això no sí que ens porta a aquest narcisisme col·lectiu del que estem parlant. Ara bé, en aquesta idea de fer servir l'etiqueta per jutjar qualsevol, com és un ex realment narcisista, Sílvia Catalán?
10: Mira, un ex realment narcisista segurament serà una persona que t'ha deixat bastant destrossada.
0: Okay.
10: I no destrossada perquè t'hagi deixat sense donar-te explicacions, sinó destrossada perquè realment surts d'aquella relació. O sigui, jo amb totes les persones que treballo a consulta que surten de relacions amb persones realment narcisistes,
0: sí,
10: la seva gran frase és: m'estic començant a tornar a conèixer. Estic tornant a recuperar-me. És a dir, en una relació...
0: Quan surten d'allà amb el temps, eh?
10: Sí, en una relació amb una persona narcisista, la persona narcisista, jo li dic que és una sangonera emocional.
0: Ja et xucla l'energia absolutament, no?
10: Absolutament.
0: I la identitat.
10: Però no només l'energia, sinó et xucla tot el que ets tu. És a dir, aquestes persones, les persones narcisistes, s'ajunten amb altres persones no perquè les estimin, no perquè les desitgin, sinó el que desitgen i estimen és el que té l'altra persona.
0: Uh-huh.
10: Llavors, normalment s'ajunten amb persones exitoses, amb persones amb un entorn social molt ric, perquè ells, per ells mateixos, no ho poden aconseguir. Llavors, van allà i dinamiten absolutament tot amb l'objectiu de quedar-se amb allò que ells pensen que tenen dret per fer-ho. Per tant, una persona que ha tingut una parella, no, realment narcisista, és una persona que ho haurà passat molt malament a dintre de la relació, sentint-se menyspreada.
0: Anul·lada, no?
10: Anul·lada, i amb la sensació de que tot ho fa malament, però amb aquella... En psicologia li diem el fenomen de la dissonància cognitiva, no? Per una banda, tinc la sensació que jo ho faig tot malament, però per l'altra banda, aquesta persona està intentant quedar-se amb tot el que jo tinc. Per tant, tampoc no ho hauré fet malament, però m'està dient que ho faig malament, però s'ho queda. No? I al final aquesta dissonància cognitiva el que fa és dinamitar absolutament a la persona, les seves emocions i el seu autoconcepte.
0: Clar,
10: realment.
0: És molt estrany, perquè llavors en un principi entenc que pot ser que t'esculli, imagina, no una de les raons, perquè tu tens el que ell considera un èxit a nivell laboral o social, però amb el temps, quan tu estàs dintre d'aquesta relació, et ninguneja, et menysprea aquest èxit, per exemple, laboral, i t'acaba allunyant del teu èxit social. No és quelcom que ell guanyi, simplement que s'ubica per sobre teu en aquella relació, de manera que hi ha com una sensació seva de que, si està per sobre, està per sobre de la concepció que ell tenia al principi del teu èxit.
10: Totalment.
0: És a dir, a tu te'l treu, ell en realitat no és que el guanyi.
10: No, però guanya alimentar el seu ego. Perquè si,
0: un altre cop
10: si
0: l'ego.
10: Jo, clar, si jo t'estic traient el teu èxit, el que t'estic dient és: jo sóc millor que tu. Tu no tens dret a aquest èxit, el tinc jo. I llavors, com que jo sóc millor que tu...
0: És complicat, eh?
10: Sí, sí, no, és molt difícil i, a més, és molt pervers. O sigui, la perversió, no, d'aquest tipus de personalitats és brutal, perquè et donen... No, et fan girar la truita d'una forma tan bèstia que al final acabes pensant que realment el teu èxit no el mereixes.
0: Però escolta'm, és com una combinació molt estranya entre idealització inicial i menyspreu.
10: És exactament això.
0: Sí?
10: De fet, una de les les fases, diguéssim, de relació amb una persona narcisista sol començar amb el que se'n diu el bombardeig d'amor, el love bombing. Vale? I clar, en aquest primer moment, aquesta persona és aduladora a més no poder. Es mimetitza amb el que tu necessites absolutament per dir-te que ets la persona més fantàstica i meravellosa del món mundial. I quan tu has caigut en aquesta xarxa, no, de dir: oh, aquesta persona realment m'aprecia, em veu, no, valora el que sóc, llavors comença aquesta estratègia de menyspreu, aquesta estratègia d'aïllament també, no, de... Ai, vols dir que hem de quedar amb les teves amigues? És que la teva amiga Manoli malament.
0: Ah.
10: És que la teva mare jo crec que no li caic massa bé. Potser no hauríem d'anar-hi sempre.
0: Però això també ho pot fer una persona que no sigui narcisista, no?
10: Aquí és,
0: o sigui,
10: on anem.
0: Clar, perquè aquí ara estem dient totes: a mi m'ha passat això, o tots.
10: No, clar, és la mescla de tot.
0: Clar, vull dir, pot ser que ens hagi passat perquè estàvem amb un imbècil o amb una. O amb una egoista, o no?
10: Sí, sí. O
0: amb una manipuladora sense que sigui patològicament un narcisista.
10: Exactament. Vale, llavors,
0: insisteixo en això.
10: Hi ha gent manipuladora, hi ha gent maltractadora,
0: sí.
10: I que el que vol és...
0: I hi ha gent simplement insegura,
10: exacte,
0: que et vol per ell i llavors no vol...
10: Exacte. Llavors, sí, clar, per això dic que aquesta etiqueta, no, de narcisisme a nivell patològic, quan nosaltres diem aquesta persona és narcisista a nivell social... Estem posant-li una càrrega molt bèstia, perquè ser narcisista és molt més enllà de que un dia t'hagi manipulat o de que hagi aconseguit no sé què, o fins i tot de que hi hagi hagut una agressió física, perquè els narcisistes no solen caracteritzar-se per ser molt agressius a nivell físic, tot i que
0: mental,
10: ho poden ser. Tot i que ho poden ser
0: terrible.
10: I poden arribar, no, a nivells on acabin fent aquesta agressió física, Però clar, a nivell mental és molt bèstia. Llavors, hem d'entendre que l'etiqueta de narcisisme li podem posar a una persona que compleixi molts criteris, no només un. Llavors, pot ser que el teu ex compleixi un o dos criteris. De fet, ara mateix no recordo, però en el DSM, vale, que és el manual de trastorns mentals, que és el que utilitzem els psicòlegs i els psiquiatres per si hem de diagnosticar, em sembla que s'han de complir 5 de 7 criteris, una cosa així, no? Ara mateix no me'n recordo, i ho estava buscant...
0: Jo te'l busco. Manual, com es diu això?
10: El DSM-5.
0: DSM-5?
10: Sí, DSM-5.
0: Val, perfecte. DSM-5,
10: que és el manual... Sí.
0: Vale, requereix 5 o més dels següents trets. Mira, grandiositat. Uh-huh. Sentit exagerat i infundat de la seva pròpia importància i talents. Fantasies d'èxit. Preocupació per fites il·limitades, poder brillar per bellesa, per amor uh-huh. ideal. Creença de ser especial. Pensar que només poden associar-se amb persones d'alt estatus. Necessitat d'admiració. Evidentment, excessiva d'atenció incondicional. Sentit del privilegi, expectatives irracionals de tracte especial o compliment automàtic de les seves expectatives. Tot això ho hauríem d'analitzar, eh? Mm-hmm. Explotació interpersonal. S'aprofiten dels altres pels seus fins, per mm-hmm. Els seus interessos. Falta d'empatia, incapacitat o falta de voluntat per reconèixer els sentiments dels altres. Enveja, creença que els altres els envegen o fins i tot enveja cap als altres també, i arrogància, comportament allò, altiu, soberbi, etc. Mm-hmm. I després hi ha unes característiques addicionals, diguéssim, no? Mm-hmm. Clar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí hi ha com 9 trets, clar, criteris de diagnòstic d'aquest DSM-5, exacte, si us interessa buscar-ho, eh? I si compleix 5 o més, llavors és quan un expert pot diagnosticar...
10: Exacte. Sí, perquè això ens pot donar una indicació. També, deixa'm dir des d'aquí, i crec que és important això, que al final l'etiqueta ens ha de ser una mica igual. És a dir, si tu estàs en una relació on tu sospites que hi pot haver un narcisisme o aquesta persona té conductes narcisistes i a tu t'està fent mal... independentment de l'etiqueta que tu li posis, marxa. Sí. Vull dir, és una relació on tu no estàs bé.
0: Clar.
10: Per tant, l'etiqueta en realitat és una cosa que ens ajuda com a col·locar, no?, aquesta persona. I de fet, jo he tingut a consulta molta gent que em diu no, perquè quan vaig descobrir l'etiqueta de narcisisme vaig entendre-ho tot.
0: Yeah.
10: I després m'explica i és com, no, és que segurament el teu ex no ho era de narcisista, però ens és igual.
0: Clar,
10: vull dir.
0: O sigui, és important això de no convertir a qualsevol en un narcisista. Com dèiem abans, a les xarxes hi ha una tendència forta a simplificar relacions doloroses així en general, no?, amb etiquetes psicològiques.
10: Exacte.
0: I com dèiem, una persona pot ser egoista, immadura, evitativa, manipuladora, incompatible amb tu, idiota, que t'hagi fet mal, que t'hagi invalidat, doncs ja està, això és el que compta.
10: Sí, i saps què passa?
0: És igual l'etiqueta.
10: Que si jo li poso aquesta etiqueta, no?, i en l'etiqueta el que m'està dient és que la persona és manipuladora, que m'ha enganyat per estar en aquesta relació, pot ser també que jo llavors connecti amb el jo no en tinc la culpa d'això.
0: Sí.
10: I aquí sí que vull ser molt clara.
0: D'acord.
10: Les víctimes no en tenen mai la culpa. Qui té la culpa és l'agressor. Per tant, si jo he estat amb un narcisista, no tinc jo la culpa d'haver triat això. Però és veritat que a vegades, doncs, sí, triem persones que no ens van bé, independentment de si són narcisistes o no. Llavors, hi ha una part, no, d'autocrítica que jo crec que estem perdent amb aquests etiquetatges externs. Perquè si jo només focalitzo la cosa en que ell era narcisista i em va manipular... jo no faig aquesta lectura. I és important que jo faci la lectura d'acord en què em vaig fixar jo, què és el que em va treure d'aquesta persona, quines coses jo valorava en una relació. No? Tenia una pacient que em deia, és que per mi les persones intel·lectualment, com deia, intel·lectualment superiors, deia, em criden molt l'atenció. Què passa? Que el narcisista es pot posar per sobre de tu, no?, indicant que és com molt intel·lectual i molt tal... I al final, si això és una cosa que tu t'atrau, doncs segurament ets vulnerable per tornar a caure.
0: Jo ara estic pensant en una amiga que sempre, vull dir, es deixa molt com embaucar quan li diuen doncs, com és de maca, com és d'especial, és que t'he conegut i mai no havia conegut algú com tu, fa dos dies que ens coneixem, no? Mm-hmm. I llavors ella és com es deixa regalar tot això... amb un love bombing com exagerat i després sempre cauen el mateix. Mm-hmm. I clar, a vegades no saps com dir-li, carinyo, és que tens la punteria de debò, vull dir, això és una red flag com una casa.
10: Bueno, però és una...
0: Sí. És com que no prenem de vegades. Llavors, més enllà de que sigui narcisista o no, a veure, com et senties tu en aquella relació? Et senties petita? Et senties culpable mm-hmm. sense haver fet res? Et senties invisible? Estaves buscant afecte? Conformaves amb una almoina afectiva? Doncs canviem. Clar. Canviem la manera, no?
10: Mira, això que has dit ara, no?, d'aquesta amiga teva i que li passa a molta gent, no?, que al final té a veure amb les vulnerabilitats.
0: Però és que no aprenem a vegades.
10: Bueno, però és que és veritat que les persones narcisistes hem d'entendre que són artistes descobrint les nostres vulnerabilitats.
0: Yeah.
10: I llavors, allà on la teva amiga, per exemple, una vulnerabilitat és que li diguin lo maca i fantàstica
0: sí,
10: que és...
0: Sí, necessita aquesta validació de l'altre d'una manera una mica exagerada,
10: clar,
0: pel meu gust.
10: Clar, potser tu... Això no t'encaixaria, no. Però segurament un narcisista no vindria a tu a dir-te com que meravellós aquests perquè no és la teva vulnerabilitat. Potser la teva vulnerabilitat, m'invento, és la teva filla. I de sobte el narcisista et diria, buah, és que la teva filla, clar, que guai, la tens superben educada, ets superbona mare, i això a tu sí que et connectaria amb la teva, m'invento. Vull dir que al final són com molt artistes, tenen aquesta... habilitat de supervivència per la seva personalitat narcisista, no?, de mimetitzar-se amb la vulnerabilitat de l'altre i aconseguir trobar aquells espais on creiem que no entraran mai. Vull dir que la vulnerabilitat pot anar per moltes bandes, pot ser un tema, pues això, no?, familiar, econòmic, social, de bellesa, laboral, és que pot ser qualsevol cosa, la vulnerabilitat. Llavors, el narcisista anirà allà, veurà allò i dirà, cap aquí vaig. I aconseguirà que caiguis, perquè són molt artistes. I això també és una altra cosa que jo sempre dic, que malgrat, no?, tinguem molt clar què és una persona narcisista, ho haguem estudiat molt, fins i tot jo, que estic especialitzada i m'estic especialitzant en això i llegeixo moltíssim i parlo moltíssim i treballo, fins i tot jo sóc vulnerable a caure, perquè tots tenim vulnerabilitats en algun moment o altre. Llavors, no podem estar mai segures al 100% de que no hi caurem, el que passa que sí que és veritat que tot el que tu has dit abans, no?, si estàs en una relació on no et sents bé, on et sents tinguda menys, on se t'està qüestionant tota l'estona, on cada cop que vas a queixar-te d'una cosa que tu demanant perdó, això és molt típic.
0: Ja.
10: No? Perquè
0: veus, és que ens reconeixem, és que clar, al final dius, no, sí, el meu sí que ho era.
10: És que pot ser, però... però clar, és això, no? O si tinc moltes pacients que diuen és que tinc la sensació que he fet de psicòloga gratis durant tota la relació, perquè contínuament eren els seus problemes i els meus mai no tenien lloc.
0: Mira, si estàs en una muntanya russa emocional, que avui ets fantàstica, ets una deessa, l'endemà no vals res, et castiguen amb silencis, et fan sentir una merda, no? Mm-hmm. I et desgasta l'autoestima, allà no és.
10: Absolutament. Independentment
0: allà no és. És igual
10: etiqueta.
0: Si és un narcisista o un imbècil, allà exacte. No és. I s'ha acabat.
10: Sí, sí.
0: No?
10: I o sigui, mira, l'única cosa bona que té, jo crec, aquest narcisisme com a etiqueta social, és que hem après a començar a posar sobre la taula aquestes necessitats.
0: Sí.
10: I jo crec que això fa que parlem més entre nosaltres. Per tant,
0: això ja és bo.
10: Com a última recomanació, estimada, si estàs en una relació, o estimat, en una relació així, parla-ho.
0: I aquí en continuarem parlant, Sílvia Catalana, un altre dia. Moltíssimes gràcies, com sempre.

0: Què tal, estimada? Com estàs?
1: Laura González.
0: A veure, digue, Meritxell Falgueres.
1: Quants cops m'has sentit a dir que si jo fos una varietat seria la garnatxa blanca?
0: Ah, moltes. Moltes vegades.
1: Doncs per això avui dic, escolta'm, doncs, hem de portar l'univers de la garnatxa blanca, que si ara em surt feudo en català, com es diu? Ai, en castellà, feudo, en català com es diu? Si hi ha un lloc, un paratge, si hi ha... Vinga, anem a buscar la traducció.
2: Paradís.
1: Un paradís de la garnatxa blanca, i el comodí del públic és el secretari de la DO Terra Alta, que és el paradís de la garnatxa blanca.
0: És feu, en català.
1: Feu. És que quan tu penses en garnatxa blanca, home, a veure... Jordi, tampoc ho direm molt fort, perquè si no vindran que si ets del Priorat, que si ets de Tarragona, que si ets del Penedès...
0: Tots diran... són benvinguts, però és que avui toca Terra Alta.
1: Sí, però Terra Alta una mica, o sigui, és la bandera de la garnatxa blanca, sí o no?
2: És així, tal com bé dieu. Hola, Laura, Aura, Meritxell, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi Rius.
2: Estem encantats en poder vindre aquí a explicar la nostra varietat més emblemàtica, la garnatxa blanca. Tots estem orgullosos, tenim un sentiment de pertinença brutal en esta varietat i anem a tot arreu en la bandera de la garnatxa blanca, perquè, com suposo que ja sabeu, tenim el 33% de la producció mundial d'esta varietat, un 90% del que ha plantat a Catalunya i un 75% del que ha plantat a l'estat espanyol. Per això, sempre que pensem en garnatxa blanca, hauríem de pensar en Terra Alta, i sempre que pensem en Terra Alta hauríem de pensar en la garnatxa blanca, que és la varietat que més ens identifica.
0: I no només us identifica, sinó que, a més, m'agradaria que ens expliquessis quines són les característiques o què fa especial aquesta varietat, no? Que és tan segell vostre, la garnatxa blanca.
2: Sí, mira, la garnatxa blanca jo crec que ha entrat a l'imaginari del consumidor, tant el professional com el consumidor habitual de vi, wine lover o coneixedor del món del vi, perquè és una varietat que s'expressa molt bé aromàticament, però on s'expressa millor la garnatxa blanca és en boca. És una varietat molt untuosa, que té cos, que té estructura, que afortunadament cada vegada s'elabora millor gràcies a que tenim uns viticultors i viticultores a la Terra Alta excepcionals, que ens cuiden el paisatge, ens cuiden el territori, i també, per altra banda, perquè els cellers tenim els mecanismes necessaris per tal de guardar tota aquesta essència de la garnatxa blanca del raïm i transportar-la a la copa, no? Jo crec que és una varietat molt elegant, molt sutil, que veiem que evoluciona molt bé, i esperem d'aquí poc poder identificar la garnatxa blanca com el nostre Riesling del Mediterrani.
1: Oh, que guai, això!
0: Parlant de territori, jo crec que també és interessant definir, no?, les característiques del territori per entendre per què la garnatxa blanca, diguéssim, s'instal·la i s'identifica amb aquest paisatge.
2: Sí, la garnatxa blanca és una varietat de cicle mitjà tardà, per ser una varietat blanca, i tenim a la Terra Alta se practica una agricultura pràcticament heroica. Hi ha molts marges, hi ha molta pendent, hi ha moltes pedres... Uh-huh. I, per tant, tenim un clima mediterrani continental, que vol dir que fa molt fred a l'hivern i fa molta calor a l'estiu, però sí que és veritat que la diferència principal de la nostra garnatxa blanca és que la Terra Alta, per la nit, refresca bastant també a l'estiu, no? I això vol dir que durant el període de maig, juny, juliol, agost, quan realment la planta està madurant, està acabant el seu cicle de maduració, se pot refrescar durant la nit, agafa forces per continuar madurant. A banda d'això, d'este clima mediterrani continental, el que tenim són dos vents dominants a la comarca, que és l'Ocers i és la Garbinada. La Garbinada és este vent que bufa de mar cap a terra, que el que fa és aportar esta humitat, este extra de frescor a les nostres vinyes, també esta salinitat, perquè la garnatxa blanca és una varietat també salina, i tenim este Ocers que ve de l'Aragó, un vent que bufa de terra cap a mar, que el que fa és secar completament la fulla, el raïm, l'ocep, i evitem malalties fúngiques. La influència d'estos dos vents dominants fa que la Terra Alta sigui l'única DO de Catalunya que sigui reserva de la biosfera, perquè els tractaments fitosanitaris que els viticultors i viticultores han de realitzar a les seues vinyes està molt minimitzat.
0: O sigui que entenc que aquestes particularitats climàtiques, diguéssim, no, aquest Mediterrani continental, afavoreix la garnatxa,
2: sí,
0: en definitiva,
2: sí,
0: la garnatxa blanca.
2: Sí, com bé dèieu abans, Laura i Meritxell, és l'ofeu, és el paradís de la nostra zona de producció. Jo crec que la Terra Alta és un paradís vitivinícola, però especialment per la garnatxa blanca, per la garnatxa fina i la garnatxa peluda, que són els 60% pràcticament del que tenim tenim plantat al nostre territori.
1: Un moment, Jordi, és que tu dius peluda i llavors la Laura ja està pensant que s'ha d'apilar. A veure, explica'ns aquest moment.
2: Bueno, mireu, la garnatxa peluda, això quan vaig fer presentacions pel territori, pues a la gent li fa molta gràcia el fet de ser peluda. Peluda no és res més que és un clon diferent de la garnatxa negra, de la garnatxa fina, de la garnatxa que coneixem tots normalment, però que al revers de la fulla té una espècie de pelets de vellositat, que són com una espècie de paraigües que és per a protegir del sol d'este clima mediterrani continental tan sever que tenim a l'estiu, no? Que podem arribar a temperatures de 36, 37, 38 graus. I és una varietat que encara està més adaptada en aquests climes mediterranis continentals. És una varietat que no té tant color, però que té molta més acidesa i que aguanta molt millor el pas del temps. No? La longevitat del temps fa que la garnatxa peluda pugues tastar un vi de garnatxa peluda de 10, 15 anys i estirar estupendo.
0: El canvi climàtic de quina manera impacta?
2: El canvi climàtic és una realitat a tota l'agricultura en general, sí. I sobretot també a la viticultura. No? Nosaltres tenim la sort que les vinyes estan situades a la Terra Alta entre els 350 i els 700 metres a nivell del mar. Això fa que el clima mediterrani sigui una realitat. Això vol dir que cada vegada vermem més aviat. També és veritat que tenim una gran sort que gràcies a aquestes varietats tan autèntiques, tan identificades en el territori, tan representatives del Consell Regulador, com són les garnatxes, com són l'home cabeu i com són la carinyena, estan molt adaptades en aquests climes, no? Perquè a la Terra Alta hi plou molt poc, hi ha moltes hores d'insolació i, per tant, està alçada fa que les vinyes de la Terra Alta estiguin més adaptades que altres zones de producció on l'alçada sobre el nivell del mar és més petita.
0: Sempre defensem que bé, tot el que ens expliquen els convidats de la Meritxell que té a veure amb el paisatge vinícola, amb la producció de vi, és ecosistema, és territori, és cultura, i com a tal ho entenem i ho defensem. I després sempre afegim, no?, asterisc, beure amb moderació.
1: Totalment, però és que a part jo sempre tiro cap al punt de vista de no turisme, però la comarca des del punt de vista també gastronòmic ho esteu patant bastant.
2: Sí, tenim molta sort. Sí que
1: és
2: veritat.
1: Molt.
2: Sí. Tenim algun defecte, en el sentit de que estem apartats de tot i de tothom arribar... Però us asseguro que jo tardo 2 hores en arribar a Barcelona. La gent de Barcelona que vingui a la Terra Alta tardarà 2 hores. Tampoc és tant.
0: Triga el mateix, no?, que tu en venir, oi?
2: Moltes vegades anem a visitar altres zones de producció o anem a viatjar a qualsevol altre lloc. Jo crec que el sud de Catalunya és un territori per descobrir. Sí que tenim molts filtres vitivinícoles, abans no arribem a la Terra Alta, però, ostres, quan la gent arriba, us abracem, us acariciem, tenim ganes de que us vinguésseu a visitar, perquè tenim uns grans restaurants, tenim un gran paisatge, tenim la Via Verda, tenim 2 catedrals del vi, tenim els ports...
1: És una cosa espectacular. Jo no havia anat mai fins aquest any, i això que tinc una amiga a la Universitat de Tortosa i tenia allà a casa i tal, però... Bueno, és que si no estigués a Catalunya, estigués un altre lloc, faríem només el viatge per anar.
2: És espectacular, el paisatge que tenim és idíl·lic, i tot això fa que, acompanyat dels grans restaurants que cada dia hi ha més al territori, de la gran aposta que s'ha fet sobre enoturisme a la Terra Alta, perquè dels 60 celles que tenim inscrits ara mateix, 24 fan enoturisme i aporten unes experiències espectaculars, unes experiències que són molt específiques, que només se poden fer allí a la Terra Alta, que són exclusives, i sobretot és la qualitat, no?, la qualitat del producte, la qualitat d'aquestes garnatxes blanques, fines, peludes i carinyenes, que han fet han posicionat a la Terra Alta no només ja a nivell nacional, sinó també a nivell internacional, i això també ho diuen les dades Nielsen, l'últim estudi, que la Terra Alta creix en consum, creix en valor econòmic, i això crec que ajudarà que la Terra Alta sigui reconeguda com una denominació d'origen de qualitat, perquè els viticultors s'han de guanyar bé la vida, les viticultores s'han de guanyar bé la vida, i també els cellers. Penseu que a la Terra Alta no hi ha massa cosa més, no hi ha pràcticament indústria, no hi ha pràcticament serveis, i el principal motor econòmic és l'agricultura, en especial la viticultura, i crec que hem de donar este valor afegit als pagesos que cultiven les nostres terres, i la Terra Alta és un paradís rural.
0: Sens dubte, i com estem en la temporada ja de turisme més intensa, anem a vendre una mica més el que ens podem trobar a Terra Alta a través d'aquests tastos de paisatge que li dieu.
2: Sí.
0: Què vol dir?
2: Estos tastos de paisatge pivoten del que seria la promoció o l'activitat l'activitat, la primavera d'Eo Terra Alta. Esta primavera d'Eo Terra Alta va portar 3.000 persones a la nostra zona de producció del 23 al 25 d'abril, on maridàvem gastronomia, on maridàvem música, on maridàvem ball, escultura, pintura, i lògicament el fil conductor era la vinya i el vi. A partir d'aquí se van donar uns guardons que van reconèixer els millors vins de la d'Eo Terra Alta, al Poble Vell de Corbera, un lloc que no us podeu perdre, perquè per desgràcia la guerra civil, no, la batalla de l'Ebre va impactar de forma molt clara a la zona de producció, a la Terra Alta, i dels guardonats el que fem és estos tastos de paisatge. Utilitzem estos vins guanyadors al concurs de vins de la d'Eo Terra Alta, que pràcticament se van presentar 220, n'hi van sortir 11 de guardonats en les seues categories, i el que fem és poder tastar estos vins, però visquent una experiència, no?, a llocs de les zones de producció que són emblemàtics, no?, com poden ser, doncs, la Via Verda, com pot ser la Catedral del Vi del Pinell de Brai, com pot ser el Convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan. Se viu una experiència plena, perquè jo crec que no hi ha millor manera de tastar els vins, de conèixer la Garnatxa Blanca, allí on està fet, no?, perquè és molt important fer-ho d'esta manera.
0: Jo sé que és molt difícil triar, però si ara jo he de venir 4 dies, per exemple, fes-me una ruta i digue'm també què he de menjar. Ja no en quins llocs, potser, perquè sé que és difícil mullar-se.
2: És complicat.
1: No, jo abans que el Jordi digui res et diré el meu.
0: Val, d'acord.
1: Perquè jo...
0: I què he de visitar? Jo, dic... jo feu-me una ruta, si us plau.
1: Jo no sé si ho saps, però Jordi, Laura, els oients, jo cada estiu m'escapo a Horta de Sant Joan, que entenc perfectament perquè Picasso es va quedar allà inspirant-se, i jo sóc molt fan de les capçades.
2: Sí, és un gran lloc per anar. A més, hi ha unes vistes privilegiades. Jo no diré cap restaurant perquè ni cap lloc perquè em poseu en un compromís, però sí, Laura, que el que hauries de menjar, que és típic de la Terra Alta, és la clotxa. La clotxa és un plat molt típic dels pagesos de la Terra Alta quan anaven també a la temporada de la recollida del raïm, però sobretot a la temporada de la recollida de l'oli. És un pa de pagès que es partix per la meitat, se trau tota la molla i dins se posa tomata escalivada, sardina de casco feta a la brasa, i després això ho has de regar en un bon raig d'oli. La molla que has tret prèviament la tornes a posar. És la carmanyola d'abans, no? O sigui, abans de dir carmanyola. I és un plat molt calòric. Sí que és veritat que ara hi ha una reconstrucció de la clotxa, no?, perquè sigui més fàcil de menjar i no sigui tan copiós, però jo crec que és un plat que identifica molt el territori, no? Abans, a la temporada de l'oliva, se feia de dia molt tard i es feia de nit molt pronta, i en una ingesta al dia, doncs, han d'ingerir totes aquestes calories per poder passar i per poder treballar tot el dia al camp. I un altre plat típic de la nostra zona de producció és la truita en suc. Una truita de pataca i ceba, aquí és on es tria el dilema, no? I després en una cassola de fang s'hi posa farina, s'hi posa julivers, s'hi posa oli, all escalivat, tomata, i després s'hi posa aigua bullint i vi. I prèviament, quan tens...
1: Garnatxa blanca.
2: A poder ser. El maridatge d'afinitat, no? El que tingues a la copa, que el pugues tindre el plat. I quan tens la textura, com que hi poses la farina, quan tens la textura que tu desitges, poses la truita prèviament tallada en trianglets, la tornes a posar dins, i d'esta manera el midó el que fa és absorbir tot el suc, i l'experiència gastronòmica és orgàsmica.
0: I aquestes dues recomanacions imprescindibles, amb quin tipus de vi, evidentment, la resposta més o menys la tenim clara, però si ens pots orientar una mica més per maridar.
1: Sí, perquè és que lo guai de la Terra Alta és que tenen vins blancs. El Jordi t'ho explicarà bé. Jo t'ho explicaré...
0: També bé, eh?
1: Sí, però ell...
0: Estil Falgueres.
1: Sí, estil Falgueres, que tenen més xitxa, ja. Saps? Que tenen més voluptuositat en boca, que són vins blancs, però que tenen una textura increïble. Ara expliqueu tu bé, Jordi.
2: Sí, no,
1: s'ha dit xitxa.
2: Sí, sí, ho has dit superbé, i a més coneixes molt les garnatxes blanques perquè coneixes bé el territori, però sí que és veritat que la garnatxa blanca és una varietat que es pot elaborar de diferents tipus. Pots fer un vi jove, pots fer un vi passat per fusta, un vi fermentat en barrica, un vi dolç, un ranci, un vi d'alta concentració. És a dir, la garnatxa blanca te permet poder fer tots els tipus de productes, no? Jo el que maridaria seria la clotxa en un vi jove, bé més fresc, més fàcil per netejar la boca, perquè t'aporta també aquesta salinitat que ajuda a maridar l'arengada o la sardina de casco a la brasa. El que recomanaria per la truita en suc, per exemple, seria un vi blanc passat per fusta, amb més estructura, perquè el midó, la patata, no?, té una estructura important en boca, també necessitem un vi que estigui a l'alçada. Al final, un maridatge perfecte no existeix. Hi ha maridatges d'afinitat, de contrast, sentimentals, de territori...
1: Ni com les parelles, això ho sabem molt bé la Laura i jo. No, sí, No, no.
0: Digue'm.
1: Sí que hi ha...
2: A veure com ho regles, això.
1: No, estic pensant en la meva parella.
0: Jo, com no en tinc, vull dir, explica-m'ho, això.
1: No, que jo crec, bueno, a part que a vegades les parelles haurien de tenir també com contractes, sí, d'indefinit o d'un any o de cinc.
0: Bueno, s'haurien de renovar com tot.
1: Però és com tota la vida, que tu no pots tenir tot el que vols al mateix temps o amb la mesura que tu vols. Llavors és veritat que el maridatge perfecte no existeix, igual que la parella perfecta o l'amic perfecte, però sí el que et convé més o... sí. Equilibri.
2: És qüestió d'equilibri.
1: Sí, no pots tastar en la vida.
2: No pots tastar una cosa que estigui molt per damunt o molt per davall de l'altra, però crec que la garnatxa blanca en estos plats crec que estan molt equilibrats i, a més, són productes del territori. No? És molt fàcil explicar un maridatge des d'un punt de vista de sentiment, no? Que és el que més... jo crec que és el maridatge que més agrada a la gent, no? Viure aquesta experiència al territori.
1: Totalment, de sentiment, de quilòmetre zero. I com ella ha dit... És que he dit abans el comodí del públic, però és que la garnatxa blanca és una mica el comodí del sommelier. Perquè què ens passa? Que aquests blancs, que hem dit, no? amb més textura, ens van superbé per fer tot un menú degustació i després, clar, que també tenen vinegre, la garnatxa.
0: Clar,
1: la garnatxa terra alta.
0: Això ho associem, amb el blanc,
1: sí,
0: molt
1: més. Bo.
0: Explica'ns.
2: Sí, bueno, a banda de les garnatxes blanques tenim uns grans vins de garnatxa fina, de garnatxa peluda, com comentàvem abans, de fet el 90% de la garnatxa peluda també tenim la tenim a la Terra Alta, i crec que cada vegada més que el consumidor està buscant una exclusivitat, una originalitat, és a dir, les varietats típiques de cada zona de producció, jo crec que a la Terra Alta poden trobar això, aquestes carinyenes, aquestes garnatxes fines i peludes, i també el morenillo, que és una varietat que vam començar...
1: Que està molt more... que està molt bronzer, ja està, deixo els xis. Perdó.
2: És una varietat que també ha entrat de moda perquè és una varietat que aguanta... Els aromes primars de la varietat són molt sutils, són molt elegants, i nosaltres sempre diem que és el nostre Pinot Noir de la Terra Alta, no? Una varietat molt elegant que, per començar a beure vi negre a la gent que no li agrada el vi negre, jo crec que és un primer pas important per després poder tastar tota la gamma de productes de raïm que tenim.
0: Si voleu propostes de rutes, de no turisme, de llocs que visitar, dels diferents municipis que inclouen la DO de la Terra Alta, jo crec que a banda d'escoltar el Jordi Rius i deixar-vos recomanar, a la pàgina doterraalta.com tindreu tota la informació. No sé si vols afegir alguna cosa més pel que fa això a les poblacions que inclouen allò, dades bàsiques per a aquells que ens estiguin escoltant i diguin on vaig a la propera escapada o a la propera setmana. Doncs el Jordi ens ho explica.
2: Pues heu de vindre a la Terra Alta. A visitar tots els pobles.
1: I heu de demanar vins a Terra Alta, encara que estigueu a Barcelona.
2: De la Terra Alta, sí, és el que explicàvem abans. Estem una mica apartats de tot i de tothom, però la comarca administrativa de la Terra Alta és la mateixa que conforma la zona de producció. Per nosaltres és molt important poder descriure des d'un punt de vista climatològic, de terreny, de varietats i de gent, que és molt important el saber fer de viticultors i de cellers, i que des de fa 45 anys piquen pedra perquè la DO Terra Alta sigui una denominació d'origen cada cop més coneguda. Necessitem que mos vinguésseu a visitar, volem que vinguésseu perquè entenem que l'experiència és molt bona, i bueno, us endureu una idea, jo crec que molt bona, del nostre territori, del sud de Catalunya. Som l'oceller de les Terres de l'Ebre, la marca Terres de l'Ebre cada vegada és més coneguda, i els vins de la Terra Alta, els vins de les Terres de l'Ebre cada vegada són més coneguts. És a dir, que jo crec que l'experiència que teniu fent aquestes 2 hores de camí valdrà molt la pena.
0: Cultura vitivinícola amb aquests trets propis de personalitat, diguéssim, no? D'identitat, vins Terra Alta, garnatxa blanca, nivell superior, singularitat, paisatges únics, poca massificació, que això és molt xulo quan
1: Totalment.
0: Estàs dient a veure on vaig, no? Doncs si vols allunyar-te,

0: És una carn exquisita i la carn que tenim en este territori, en el pasturatge que tenim, no, poder donar este valor afegit tant a l'agricultura com a la ramaderia, no és el cas de la Terra Alta, però també a la pesca, la gent de les Terres de l'Ebre, que crec que és important, no, perquè la matèria prima que tenim allí al territori
1: és
0: bestial i crec que és... los hi devem, no? El sector primari, tot aquest esforç que fan per poguem-nos alimentar i alimentar en uns aliments d'una gran qualitat és molt important.
1: Mira, jo estic ara al web perquè m'estava allò una mica seleccionant, sí, ja, i a l'apartat que diu la ruta del vi de la Déu Terra Alta, doncs, no? Vi família,
2: sí,
1: vi cultura i història, tastos de vins, vi gastronomia, activitats així en general. Llavors també tens un llistat de les diferents bodegues que n'hi ha de diferents dimensions,
0: sí,
1: no? I que
0: sí, sí,
1: amb tots tipus de vins de la Terra Alta, però vaja, que tenia una informació molt completa per poder començar a preparar el viatge. Vull dir que no cal que aneu al ChatGPT, podeu anar a deoterraalta.com i a partir d'aquí doncs començar a planificar aquestes vacances.
0: També és molt important informar que també l'any 2020 vam estrenar la ruta del vi de la Deo Terra Alta, que també tenim xarxes pròpies de la ruta del vi de la Deo Terra Alta a banda de la Deo Terra Alta. Llavors aquí també s'expliquen una mica totes les activitats que es poden fer, els restaurants, els allotjaments, les experiències que es poden fer des d'un punt de vista de no turisme i lògicament les experiències que ofereixen els cellers, no, que són variades, estan separades per al diferent tipus de públic que mos ve a visitar i d'esta manera l'experiència serà més plena.
2: I el titular és Arrela't.
1: Arrela't, turisme rural de qualitat, gaudir de la vida del paisatge i del vi. Jordi Rius, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ha sigut
1: un
0: plaer.
1: Un plaer i ens veiem per allà, que dues hores no són res. Va. Escolta'm.
2: I petonets de garnatxa peluda, va.
1: De garnatxa peluda, garnatxa blanca, Meritxell Falgueres. Moltes gràcies, com sempre. Tanquem el Sota Sospita, ho fem amb Jules, tot va tirant. Fins demà.

0: nuestra frontera, para que se fortalezcan a nuestros cuerpos de seguridad y no lo olvidemos, a nuestros sanitarios, y también para que se lleven a cabo esas medidas económicas que necesita nuestro tejido productivo para paliar los efectos de esta profunda crisis.
1: El Partit Popular assegura que no se'ls ha informat del pla del govern per traslladar 500 menors a la península. En aquest sentit, aposta perquè retornin al Marroc amb les seves famílies. La vicesecretària Carmen Funes demana un comandament únic davant la falta de gestió, diu, del president del govern.
2: Es una auténtica irresponsabilidad que ante una crisis como la que estamos viviendo a día de hoy el gobierno no tenga un máximo responsable ante la ausencia de su presidente, que él debería ser ese mando único, pues al menos que nombren a alguien, a un ministro, a un vicepresidente que se haga cargo de ejecutar las medidas necesarias en este momento para la ciudad de Ceuta.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que la manifestació del moviment Ultra Save Europe Act d'aquest dissabte a la ciutat no és benvinguda, una manifestació convocada coincidint amb la situació que es viu ara mateix a Ceuta. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia.
3: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfogues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
1: Amb tot apunta que el dret de manifestació és un dret fonamental, subjecte només a comunicació, no autorització, i ha recordat que la competència per modificar-ne el recorregut i eventualment prohibir-la és de la Generalitat. Recordem que col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació a les 6 del vespre a Sant Jaume, una hora abans de l'acte organitzat per integrants de la iniciativa que defensa el retorn sistemàtic de persones migrades. Optimisme. L'incendi de les Urdes a Càceres per la baixada de temperatures. Ja són gairebé 5.000 les hectàrees calcinades. En el que va d'any s'han calcinat gairebé 16.000 hectàrees de terreny agrícola assegurat. Segons Agroseguro, els majors danys al camp els ha provocat l'incendi de la Litera, a Osca, 1.200 hectàrees agrícoles, i el de la Segarra, a Lleida, que ha danyat 600 hectàrees. Sergio de Andrés és el director general de l'agrupació.
4: Pues ya podemos decir que es el segundo año con mayor siniestralidad por el riesgo de incendio en los seguros agrarios, y el primero pues es precisamente el año pasado, que superaron las 20.000 hectáreas. Este año pues llevamos ya casi 16.000 hectáreas afectadas.
1: Enguany, la superfície agrícola declarada amb sinistres es concentra a 4 províncies: Sevilla, Huelva, Córdoba i Lleida. Segons el Ministeri de Sanitat, gairebé 1.500 persones han mort per causes relacionades amb la calor extrema. Només en aquest mes d'agost, al mateix període de l'any passat, van morir 578 persones. Des que va començar l'estiu, són ja prop de 4.500 les persones mortes a Espanya per motius atribuïbles a les altes temperatures. A Lleida, dels Mossos, a Girona, volíem dir, els Mossos d'Esquadra han denunciat el propietari d'una masia de Bescanó i una empresa constructora per l'abocament il·legal d'unes 64 tones de residus de construcció dins d'una antiga bassa de reg. Ens ho explica la Gemma Esteve.
5: Els fets es van detectar fa 3 setmanes quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona van inspeccionar la finca i van trobar-hi una excavadora i un camió descarregant runa. Segons els Mossos, els residus procedents de la construcció i la demolició contenien plàstics, ferros i altres materials. Els agents van comprovar que el camió anava fins a Sant Gregori per carregar més residus i els transportava després fins a la masia. Un cop allà, una excavadora els escampava dins la bassa i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-los. En total s'hi haurien abocat 6 camions de runa, a més de 3 camions de terra i fang per tapar-la. La finca ja havia estat inspeccionada anteriorment pels agents de Medi Ambient, que hi havien detectat tallers mecànics sense autorització i una gestió inadequada dels residus. El cas s'ha traslladat a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Ajuntament de Bescanó.
1: I un apunt pel que fa al trànsit. La C32 està tallada a Sitges en sentit Tarragona per un vehicle avariat. Hi ha diverses retencions. A la P7 hi ha uns 3 km i mig de retenció també a la Jonquera en tots dos sentits. A la Nacional 2 hi ha uns 3 km i mig també de cua a la Jonquera en sentit França. I a la C31 hi ha 1 km i mig de retenció a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Radio 4.

0: li deia jo al Damià fora de micròfon a la redacció, dic, és que tens pinta de romà. És que
1: sí,
0: tu,
1: home,
0: és que et veig allà, a l'època.
1: Sent tarragonins.
0: Home, clar. Sent,
1: els que som del camp, la faixa aquesta de romà la tenim.
0: Que la tens.
1: No m'imagino anar amb llençol. Bueno, ara l'estiu sí, anar amb llençols.
0: No, jo sí que t'imagino.
1: Allò togat.
0: És que tens pinta de filòsof.
1: Ostres, no ho sé, no sé què dir-te. La filosofia és de les coses que més em van costar,
0: Sí,
1: al batxillerat.
0: Ostres, no ho hagués dit mai.
1: Sí, és, una, és que clar, m'han d'explicar molt bé les coses per entendre-les.
0: Però la història de l'art no és fàcil, eh?
1: Però això són imatges.
0: Ja. Yeah.
1: I el ser imatges... Per això sempre dic que l'art contemporani, quan l'artista pensa, merda. Perquè hem d'anar directament al que... Fes això.
0: Fes això.
1: Si no és gent que coneixes, t'estimes i tal. M'estic acollonit amb els americans, eh?
0: Home,
1: hi ha una cançó,
0: m'estranya.
1: Hi ha una cançó d'Ortega y Monasterio, que és el meu avi, que té una frase, sí, lapidària total, que és tingueren la culpa de qualsevol cosa al món, això, fes això, els americans.
0: És que...
1: Tingueren la culpa,
0: els americans.
1: Sí. I és tremendo, eh?
0: I ara mateix encara més, perquè, clar...
1: No, clar.
0: Que aixeca el telèfon...
1: Com pot ser, Xavi? Com
0: jo
1: pot
0: crec,
1: ser?
0: Jo crec que poca bola se li està donant a tot el que
1: és
0: ha passat
1: que és molt gros,
0: amb aquest jugador dels Estats Units.
1: És molt gros.
0: Han tret una vermella.
1: Per això, ara que diguessin, imagina que totes les seleccions tinguessin la possibilitat de treure's una vermella, perquè
0: clar,
1: o tots moros o tots cristians. Clar, com ho gestionem, això?
0: Aquest és un tema, i l'altre és que si juguen Estats Units i Espanya, la imatge de Trump i Pedro Sánchez
1: és que pot ser...
0: a l'estadi segurament la veurem, eh? Sí. Clar, això pot ser històric.
1: M'he imaginat moltes coses amb aquests 30
0: sí.
1: segons.
0: Sí.
1: M'he imaginat moltes coses.
0: Mira, acaba d'entrar a l'estudi...
1: M'he espantat,
0: Una fan teva, Damià, com estàs? Alba Carreras, bona tarda. Ui, espera, micro número... Aquí és el 9. El 9.
1: Sí?
0: No, si no, mira, Alba, posa't el 5. El 5... Sí, sempre funciona increïble. Sones com un tro... Tampoc, eh? Increïble. Espectacular. No sé, Jun. Això és...
1: Què està passant?
0: Això està passant?
1: Vols que el compartis?
2: Comparteix amb tu, Damià.
0: Espera, mira, Alba.
2: Ara em diuen el 2. És el joc de les cadires,
0: jo crec,
2: això.
0: Sí, jo crec que si vas al 2... Com estàs? Bé?
2: Fatal.
0: És que fa hores que l'he vist, perquè, clar, venim de Ràdio Nacional, del programa de...
1: Quanta estona fa, és això?
2: Tinc ressaca.
0: Hores.
1: Per això?
0: No fa ni... No, si fa... 17 hores.
1: 17 hores, imagina't.
0: Bé, ara sí.
2: Ara sí, suposo que sí. No sé, és que avui han passat una sèrie de coses surrealistes.
0: Sí, què t'ha passat?
2: Sí. Puc dir improperis a aquesta hora del migdia o encara no?
0: No, a veure, sempre hi ha paraules per explicar les coses, sempre podem trobar...
1: Superfugis.
0: Sí.
2: Mira, doncs n'estic fins a la figa del Papa.
1: Estan anant bé.
2: De la Sagrada Família. Del Tour de França.
0: Prou ja.
1: Però no va lligant, no?
2: Sí, tot.
1: Ara
0: un mes després.
1: No, encara vol té per aquí aquest home.
2: Tot va lligat, perquè és que, clar, hi ha un problema de mobilitat, hi ha un problema amb la R4 molt important. Jo vinc normalment amb la R4, si no funciona, doncs tinc un vehicle. Un vehicle que, per cert, se m'ha espatllat i n'estic a l'espera d'un altre, amb la qual cosa és que m'he trobat completament incomunicada i sense poder arribar aquí a la ràdio.
0: Pobreta, clar, una gran professional que s'estressa si ja
1: això és ansietat,
0: arriba un minut tard.
2: Sí, clar que sí. Ahir vaig arribar a les 11 del vespre a casa meva.
1: No, però et quedes a dormir?
2: Sí,
1: clar. Sí, sí,
2: em muntaré aquí, camastre, no? La Rosa de Diego, que mira, aquesta taula d'aquí...
0: Sí, però si tenim
2: just
0: dutxa.
2: Just a sota, doncs mira, ho faré així, perquè jo, clar, no puc arribar a casa.
1: Ai, Carreras. Quasi que és el millor.
0: Respira, estàs a casa.
2: Ja està.
0: Estàs a casa, estàs amb família. Respira.
2: Ja està. Sí, sí,
0: no ets l'única reina avui aquí a l'estudi.
1: No.
2: Qui?
1: Tenim Violanda Hongria.
0: Violanda Hongria.
1: Que és tiet àvia de Letícia.
0: Què
2: dius?
1: Clar, els reis de la Corona d'Aragó són
2: tiets àvies
1: dels actuals
0: Borbons. Però no de sang.
2: No, clar.
0: No,
1: però sí, hi ha sang.
0: Amb els Borbons sí, però...
1: Sí, amb la Letícia no, però amb els Borbons sí. Però quan et cases...
0: No, ja està.
1: Ah, ja ho tenim, això. Escolta, us parlarem avui, jo crec, d'una de les dones més importants de... no de la història de Barcelona, ni de Catalunya, ni de l'Estat, sinó d'Europa. I ella neix a Hongria. I us he volgut buscar un grup que es diu Pannònia, que té una cançó, vaig posar a YouTube música actual Hongria, van sortir coses molt rares, però de les que més em va agradar va ser aquesta.

0: Escolta, sona bé, això.
1: Si t'hi has fixat, al principi diu "Vem-me la moto i ens trobem a Sants". Sí, no fixat. No sé què vol dir en hongarès, però algo deu voler dir.
0: Ha dit això, si vols. Jaume, torna-la a posar, si pots.
1: Des del principi, Jaume, veuràs que diu "Vem-me la moto i ens trobem a Sants".
0: I parla, i parla també d'algun català, ja veuràs.
1: Sí.
2: Vem-me
0: la moto i ens trobarem a Sants.
1: Parla de tu, Alba, aquesta cançó. Parla de tu.
2: He de vendre la moto i trobar-me a Sants amb Violent d'Hongria.
1: Veus?
2: Hi ha moltes llegendes, eh? Jo en sé unes quantes de Violent d'Hongria.
1: Doncs endavant, perquè imagineu-vos... És d'aquelles persones que la veritat la té el cognom i no el nom. Ella neix a Hongria, el 1216, a una ciutat que es diu Estragom. És una ciutat que està just al costat del Danubi, capital dels regnes hongaresos. El seu pare és Andreu II d'Hongria. Està vinculat amb tota l'estripte del tro de Constantinoble i la seva mare és Violant de Contini, que és una de les famílies més importants de la regió. Ella, us he dit que la veritat la té el nom perquè ella ve d'Hongria, però no es diu Violant. Violant en castellà és Yolanda,
3: sí.
1: Però ella en origen es diu Andreua. Perquè era filla del seu pare, que es deia Andreu.
2: Això ho feien molt els romans, per exemple, no?
1: Els romans, l'edat mitjana i encara
2: deien
1: ara...
2: Deien Juli, doncs li posaven Júlia.
1: Sí, i fins i tot hi ha una gran quantitat de cognoms espanyols en castellà que són fill de Rodríguez,
2: Martínez,
1: García...
2: Tu i jo
0: som fills de Martín.
2: Fills de Martín, el meu segon cognom. Sí, sí.
1: I aquí és on la cosa és normal, però clar, tenim un personatge que... De cop es vincula amb aquesta xiqueta, que és Jaume I. Jaume I ja s'havia casat en aquell moment. I havia tingut una esposa, però no havia quedat viudo, sinó que havien anul·lat el matrimoni per congeniència de sang. És a dir, eren parents. Eren parents. Jaume I i la seva primera esposa, que era Elionor de Castella. Què va
0: bula
1: passar?
0: Bula papal? Perquè, clar, per això, per fer aquestes
1: Xavi,
0: coses...
1: Clar, home, que sí, clar que sí. Bula papal, i a més és una de les excuses, aquesta de la congenitat de sang, més normals que hi havia i que encara existeix en alguns casos. I va ser el papa, Gregori IX, que li diu al Jaume, escolta, mira, tenim dues xiquetes que podries ara tu casar-te. És a dir, no va ser ni amor ni estratègia de la família. Va ser el sant pare que va dir tenim la filla del duc d'Àustria o la filla del rei d'Hongria. I Jaume I devia dir a mi em anem a un rei
2: conduc
1: i me'n vaig amb la d'Hongria. Jaume I, tonto, no ho era. Perquè a sobre tria una neta d'un emperador de Bizanci. És a dir, d'un personatge amb una solera brutal. Els capítols matrimonials, que és tot el contracte que va al voltant del casament, es fa l'any 34, 1234, però és que només un any després, el 8 de setembre, el 1235, Jaume I i Violant d'Hongria es casen a la catedral de Barcelona, que això ho hagués titulat Lola com la boda del siglo, de la dècada, del lustro i de tot.
2: Tal qual, seria així que titular.
1: Hagués estat la ola de l'època, que no sé com s'hagués dit, perquè no crec que es diguessin ola.
0: Lectures.
1: Però sí, la lectures... un dia explicarem la història de lectures,
2: sí,
1: que és bastant sorprenent.
2: Sí, un rebesavi meu hi va treballar.
1: I va escriure, perquè a més era de novel·les, la lectures. Sí, sí. Per això es diu lectures, no era de la premsa del cor.
0: No ho sabia.
1: I ara l'estan fent aquí a 40 metres de casa nostra, sí, just aquí al costat.
0: Sí, ara, a l'època seria el pergamí... Pergamins.
1: La rondalla, és algun rondall, així, sí, un nom d'aquests. Imagineu-vos que en el casament, i m'agrada que ara el Jaume ha estat ràpid amb Joc de Trons, jo sempre ho deia, si voleu flipar realment amb uns textos medievals, les quatre grans cròniques, perquè és millor que Joc de Trons, eh?
0: Ah.
1: Ni Gemaris, ni els Reis de la Nit, ni els... De... No. La història de Jaume I és per cagar-se... De... Bueno, ja l'hem fet. Ja l'hem fet. I la fem ara, i la fem ara també, perquè farà el dia 27 de juliol, si no m'erro, 750 anys de la seva mort.
0: Uau.
1: Que no del seu enterrament. Ah. Perquè el seu enterrament van passar 3 anys. Ja ho explicarem un altre dia.
0: Ah, em sona, ho vas explicar
1: aquí fa
0: temps.
1: Perquè el vam remenar una mica pel regne, saps? Vam anar passejant el fiambre una mica pel regne. Amb tot això...
0: I sense neveres, a l'època.
1: No, clar, aquí està la gràcia. Aquí està la... I a 40 graus de l'ombra, t'imagina't.
0: Clar, imagina't una onada com aquesta.
2: Que la gent està dinant, sisplau.
1: Ja?
0: Tu creus?
1: Ja, vols dir?
0: Sí, hi ha molts expats aquí al barri.
1: Sí, estem en ella. Amb tot això, Violant d'Hongria té 19 anys quan arriba a Barcelona. Imagineu-vos la situació, eh? Una noia que ha crescut a la cort, a Hongria, que de cop es planta a la cort catalana-aragonesa amb un marit. Ella té un fill d'un matrimoni interior, l'infant Alfons, que s'havia casat amb una parenta seva i per això es descasa, i cada comença a prendre unes regles d'un joc d'un regne que són el Regne de València, el Regne de Mallorca, la Corona d'Aragó, tot una taula d'escacs espectacular. I aquí és on la cosa es comença a posar interessantíssim, perquè Violant d'Hongria no fa com aquelles reines que es queden com un moble de saló.
2: No, fa una mica com la Sissi, no? L'emperadriu Sissi.
1: Jo crec que la supera.
2: Tu creus que la supera? L'acusen de bruixa.
1: I amb escreix.
2: L'acusen de bruixa perquè...
1: A quina de les dues?
2: A totes dues.
1: Ah, va, per això, perquè dic, em sona de les dues.
2: A Violant d'Hongria l'acusen de bruixa perquè, de fet, ell agafava, robava menjar de dintre de la cort, sobretot pans, i després els oferia a la gent pobra. I aleshores es diu que un familiar seu la va caçar i li va dir, escolta, no pots fer això, tu ets una noble i, per tant, has de seguir les regles del joc i has de distanciar-te dels plebeus,
0: el
2: no?
0: Populatge.
2: I ella diu, no. I en aquest moment li diu, a veure què portes sota la túnica, total, que es diu que va convertir aquests pans en roses.
1: És una de les llegendes típiques d'aquest tipus de personatges. Passava molt en Sant Pedro d'Alcántara, passants així, però jo aquesta visió la trobo romàntica. Perquè
2: ai,
1: la tia,
2: a mi m'agrada pensar-ho,
1: la tia el que fa, per exemple, és el 9 d'octubre, entra a cavall. Ojo, una dona entrant a cavall amb el seu home en una ciutat que es diu Valencia. Això és l'actual València.
2: València, exacte.
1: És a dir, la tia participa en la conquesta de València, on les tropes de Jaume I es carreguen a tot l'estol musulmà. Però és que a sobre la tia l'acompanya regularment a la guerra. No era habitual que les reines acompanyessin el seu marit al camp de batalla ni que arribessin a mostrar elements de decisió. Era habitual, com us deia, entrar al camp de batalla a cavall. I a més, imaginem que les dones no muntaven a cavall igual que els homes. No es posaven el cavall entre les cames, sinó que les dones muntaven de costat, a l'estil femení. Érem unes celles fins i tot especials. Molts dels seus fills neixen fins i tot en tendes de campanya, és a dir, enmig dels conflictes bèl·lics, perquè la reina canviava la comoditat del palau, com passava amb moltes altres monarques, directament pel camp de batalla. En 12 anys de matrimoni, Violant d'Hongria té, les fonts ens diuen, entre 10 i 9 fills.
0: Uau.
2: N'hi ha algun que és il·legítim.
1: Ella no els té il·legítims, qui els té il·legítims és el James. Hi ha una llegenda que diu que Jaume I té més de 100 fills. Era un pitxa brava.
0: Wow.
1: Era un perill públic.
0: Impressionant.
1: Era un perill públic. Però clar, com que hi ha un petit problema. Qui tenim de fills de Violant d'Hongria? Tenim, per exemple, Pere el Gran. Tenim la futura esposa d'Alfons X el Savi. Ojo, amb la personatge que s'està. Tenim Jaume I, que serà el futur rei de Mallorca. I tenim un tal Sans, que arribarà a ser arquebisbe de Toledo. És a dir, tenim personatges importantíssims per l'Emma. Com ja m'has dit, 9 fills amb 12 anys i tot això enmig de batalles, de problemes amb la cort i problemes de salut, com eren els normals per l'època. I aquí és on tornem a veure que aquesta dona no és la dels contes.
2: No.
0: Ah.
1: I sabus que Violant tenia cosa una clara. Ella volia que els seus fills tinguessin territoris propis. I això amb una corona era impensable. Tot havia d'anar... Saps allò del Jerónimo Stilton? Va tot el ganador.
2: Sí, no, perquè això representava, de fet, té un origen amb el tema dels hereus, no? Que les terres no quedaven repartides,
1: sinó que
2: s'agrupaven amb una sola persona que tenia tota la riquesa.
1: I a més a casa nostra, que és l'habitual, no? Però què fa ella? Doncs comença a moure els cables per això, perquè els fills tinguessin els seus propis terrenys, i el que fa és, òbviament, agafar el seu home, Jaume I el Conqueridor, que dius, home, si volem terrenys, un senyor que es diu Conqueridor, doncs ens va bé.
2: Ens interessa, no?
1: I comença a repartir aquests elements. Les cròniques i nosaltres, els historiadors, el que veiem és que Violant d'Hongria maniobra i hi fa diversos, fins i tot el seu home li fa fer diversos testaments. I el testament de Jaume I és un dels grans problemes per entendre la corona d'Aragó, perquè dona territoris, per exemple, al Rosselló, recordem Perpinyà, i Mallorca, a un rei que serà diferent que el rei de València o el comte de Barcelona. I això de fa que posteriorment Pere el Cerimoniós, que serà un descendent seu, hagi de tornar a reconquerir aquests terrenys. I aquí estem gastant amb guerres,
0: que són
1: cosins, barallar-se entre cosins. Quan és més
0: altres
1: pràctic,
0: sempre...
1: buscar uns altres títols, o uns altres... Almenys ho deies tu, Xavi, que això en les famílies passa sempre.
0: Sempre, i més en concret aquí, aquest és un país
1: de barallar-se,
0: de cultura, de guerres entre germans.
1: Però sí, sí que és cert, ja us deia, que no és aquest element romàntic. Tenim, per exemple, Bernat Desclou, que ens diu que era una bella dona i agradable a Déu i a son poble, és a dir, una dona bonica, estimada per Déu, estimada pel poble, i que creiem que va arribar fins i tot a aprendre la llengua local. És a dir, va aprendre català. Oh. Si això ho fixeu, hi ha alguna paraula de contacte, eh? Ella sí. Sabia que la moto l'havia de vendre i portar-la a Sants, doncs més o menys la cosa quedava així. Altres fonts ens diuen que era intel·ligent, amable, talentosa i amb molt de caràcter. I aquest caràcter sembla que era precisament el que li permetia exercir una forta influència sobre el seu maromo.
2: Home, es diu que si no recordo malament, el 9 d'octubre a la seva entrada a València hi va haver la mocadurada, no?
1: Sí, senyora.
2: De color blanc, que de fet els musulmans mateixos estaven esperant-la, o sigui que...
1: I no esperaven el rei?
2: No, l'esperaven a ella.
1: A ella.
0: La va ser la controladíssima, gran... Alba Carreras.
2: És que, per mi és un personatge històric fascinant.
0: Ostres, no ho sabia.
1: És...
2: Sí, m'encanta.
1: Moltes dones la tenen com un referent. I un dels problemes és que els homes no la coneixem. Ens quedem amb l'altra versió de la història.
0: Mira, jo el primer, vull dir que...
1: Fixeu-vos que...
0: Conec el mínim d'aquesta
2: figura
0: històrica.
2: Es diu que podria ser una de les primeres grans feministes de la història, perquè...
1: Potser no era amb la consciència. És a dir,
2: sense
1: és com,
2: consciència,
1: com parlem
2: totalment,
1: moltes vegades de... Gaudí era vegetarià, sí, però per uns requeriments mèdics. Doncs Violant d'Hongria, per el seu intel·lecte, per la seva necessitat, era feminista, en el seu cas, per ella. Tot això moltes vegades no ha quedat representat en les en els elements pop, però el seu home sí, i fins i tot Guillermina Mota canta a Jaume I.

0: pensar-se sol.
1: Fixeu-vos això, eh? Moltes vegades ens centrem en Jaume I i ens falta aquesta altra figura que no pots entendre el binomi sense els dos. La vida de Violant d'Hongria és apassionant, però li passa una factura extraordinària. Pensem que moltes vegades la gent que ve de família reial tenen una genètica, una alimentació, un estat de salut que el fa incomparable a qualsevol persona rasa de pobles, ciutats, viles d'aquella època. Ella mora a Osca, 1251, només 35 anys. 9 fills, amb 12 anys, un matrimoni. Diuen les fonts que va malaltir d'unes possibles febres contagiades pel seu fill Ferran, que estava ella, doncs, cuidant-lo fins que mor. Era molt habitual la mort infantil. I ella mateixa redacta un testament el 1251, el mateix any de la seva mort, el dia 8, i entre el 9 i el 12 és quan ella traspassa. Us dic, 35 anys, 9 parts i una vida que ja heu vist que sembla de pel·lícula. I aquí arriba un dels elements més curiosos de la seva història. Ja us he dit que Jaume I el passegem una mica bastant, doncs Violant d'Hongria no serà menys, perquè les seves despulles s'han de traslladar. Ella està a Osca, que és on mor, però les hem de baixar a Vallbona de les Monges. Això és a l'Urgell. I com a mínim uns 400 quilòmetres d'un lloc a l'altre els tenim. Sí, sí. Xavi, no hi havia neveres. No hi havia neveres. I el cos es trasllada, ella recordeu que mor el 1251, entre 1275 i 1276. Al cap de gairebé 30 anys de la seva mort, la recullen i la baixen, i això encara ara es pot llegir en el seu sepulcre, que encara està intacte, sense mai obert, sense mai ser obert, al monestir de Vallbona de les Monges. Ella és de la dinastia dels Atrap, que és aquesta casa reial hongaresa, i ella és l'única de tota la família que mai se li ha obert la tomba, mai se li ha rebentat. Encara ara, el govern d'Hongria, quan un nou ambaixador entra a l'estat espanyol, la tercera o quarta cosa que fa és anar a Vallbona i posar una corona de llorer, és a dir, fer honor a la seva reina, i va haver fins i tot un intent l'any 2002 d'obrir aquest sepulcre i analitzar els ossos de la reina Violant. Però la comunitat de Vallbona va dir que no, que els ossos estan allà i s'han de conservar allà, i no hi va haver cap altre element que es pogués jugar.
2: Va passar també, per exemple, temps enrere al monestir de Poblet, que hi ha la mòmia del príncep de Viana.
1: Sí, i el resultat va donar rana.
2: Exacte.
1: Perquè el príncep de Viana, Xavi, no sé si ho sabies, són tres persones diferents. El cos és d'una, els braços d'una altra i el cap d'una altra.
2: I porta una arracada, que jo l'he vist en directe.
1: No, arracada no, porta un piercing al nas.
2: Un piercing, sí.
1: Porta un piercing al nas.
3: Bueno, un transgressor,
2: no? Ho he vist, això,
1: sí, aquesta és la gràcia. Hi ha un element que l'Alba l'ha tret molt, que és que és un personatge de llegenda. S'han escrit de totes menes. Volia explicar això de la moca dorada, sí. Ho ha fet l'Alba, mira, menys feina. Però és que encara ara, a Barcelona, els gegants de la ciutat són Jaume i Violant. I no per una altra Violant que no fos la d'Hongria. I quan dic Barcelona, vull dir les Borges Blanques i tantes altres ciutats.
2: Els gegants de la ciutat, que no els del Pi, que són
1: no,
2: musulmans.
1: No, els del Pi, tècnicament moriscos. No són musulmans.
2: Però van vestits com a tal.
1: Però sí, tot i que la llegenda el situa que era un personatge nascut a... Ara no me'n recordaré. A Caldes de Malavella. Així que suposo que la Maria, si ens escolta, deu estar ara aplaudint. Tot això...
3: Ella és de Montbui, Caldes de Montbui.
1: Bueno, és igual, és el mateix.
2: Són Caldes, igual.
3: Són Caldes. I a més, amb la calda que està fent...
1: Per això,
3: que arriba la segona onada.
1: Fixeu-vos, doncs, que Violant d'Hongria és un dels personatges, jo crec, claus de la història de Catalunya, de la història de la Corona d'Aragó, referent per moltes dones que es poden trobar en llocs de poder, i que la seva vida amb Jaume I va ser un dels espectacles més grans que podien viure els nostres besavis.
2: Ai, m'ha encantat, m'ha encantat. Bravo!
3: És que és molt bo, el Damià és molt bo. És un luxe tenir-lo. Alba Carreras, a que ja se t'ha passat el mal rotllo del col·lapse de les grans ciutats catalanes.
2: Ara ja estic super happy flower. Veus? Després d'aquesta història de Violant d'Hongria, que important és reivindicar totes aquestes dones que han quedat invisibilitzades per la història, i com aquesta història s'ha de tornar a reescriure, com estàs fent tu, Damià.
1: No, reescriure no. La podem reinterpretar,
2: però també reescriure, perquè si t'hi fixes els llibres d'història,
1: no
2: posa Jaume I el conqueridor tot arreu i Violant com a molt se l'anomena de pastada.
1: Doncs això sí que Violant d'Hongria...
2: Per tant, reescriure és això, també.
1: Sí, senyora. Violant d'Hongria, un personatge clau per la història d'aquest país.
3: Damià, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
5: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia.
3: Ara ets a Coca.
0: És que amb aquesta musiqueta m'acosta molt entrar en temes així difícils. M'encanta aquesta música que poseu a la meva secció, gràcies. I m'identifico molt amb aquesta llum, aquest moviment, aquest optimisme. I des d'aquí us explico què és el frame bombing, perquè és possible que molts de nosaltres l'haguem patit i no siguem conscients. Ara ho explicaré i segurament alguna persona dirà: ai, doncs a mi va passar, ai, doncs això li va passar a un amic, que m'ho va explicar. Doncs sí, sona a love bombing, que n'hem parlat moltes vegades, que és una de les formes, una de les conductes que ens ajuda a detectar que estàs davant d'una persona narcisista, que potser la teva parella és un narcisista, una narcisista, i va iniciar l'apropament amb tu fent-te sentir molt especial i fent un lligam emocional ràpid, amb un conjunt de promeses, la lluna i més enllà, que ràpidament va fer i va produir aquest enganxe emocional, doncs el mateix, però no un amant, no una persona que va amb una intenció de tenir una relació romàntica amb tu, sinó un amic o una amiga. Efectivament, existeix el friend bombing, aquella persona que s'apropa buscant una amistat, s'apropa a tu molt ràpidament oferint-te una intimitat i una relació exclusiva única en poc temps. Per després, perquè fins aquí dius, bueno, doncs que bé, no? Mm. Això és com ser milionari en dos dies, tu. Ràpid, per què no? Per què no pot ser? I més que estem acostumats a que ara tot ha d'anar ràpid, no? Sí, sí. Però és que després ve la caiguda. I la caiguda, després d'un amic o una amiga que ha començat fent bombardejant-te amb amistat i amb amor molt ràpidament, després desapareix. Trenca aquest lligam i tu com et quedes? Quedes fatal.
2: Sol.
0: Per què he portat jo aquest dia avui... Per què he portat jo, què he dit, aquest tema al dia d'avui? Disculpeu, és que m'emociono perquè estic atenent a una noia, aquestes setmanes l'he conegut, que justament està patint un dol molt dur, o està patint realment gravíssimament, amb molta ansietat, per això ha necessitat acudir a un professional de la psicologia, perquè ha sigut víctima d'un friend bombing. Una amiga, molt amiga, intimíssima amiga, d'un mes, que tu diràs, bueno, serà una amiga d'aquelles de llarg recorregut. No, no, d'un mes. L'ha deixat emocionalment buida, ha desaparegut, perquè aquestes persones que entren ràpidament a la teva vida, després ràpidament marxen, i et deixen com si hagués estat un paràsit emocional, que et buiden emocionalment, ja tenen el que necessiten i se'n van. I aquesta noia en concret, com us deia, està passant per un dol complicat. Per què complicat? Perquè pateixes el que has de patir amb un dol, la tristesa, la pèrdua del vincle, la soledat, més tot el dany emocional que produeix aquesta amistat express que arriba, et buida emocionalment i marxa. I que provoca seqüeles. La seqüela de he fet alguna cosa malament, soc jo que ha canviat l'opinió de mi i li he fallat en alguna cosa. Comença a acumular dubte sobre si mateix, sobre si mateixa, culpa, vergonya per no haver-ho vist. Hauria d'haver vist que aquesta persona no era una bona persona, no era un bon amic o una bona amiga. Hauria d'haver sospitat de la seva gran generositat quan m'oferia a casa seva i m'oferia diners, m'oferia fins i tot la seva roba. I buidava casa seva per donar-me'l a mi. Jo hauria d'haver sospitat, soc tonto, soc tonta, soc poc intel·ligent. Aquesta segona part, no provem el dol, no ve del dol. Ve d'un efecte, d'unes conseqüències negatives per haver patit aquest friend bombing, per haver estat abusada emocionalment, han abusat de tu emocionalment una persona que s'ha apropat a tu tan ràpidament, no perquè et necessiti, en el sentit amorós, no perquè amb tu hagi vist una gran persona, que ho ets, no per això, sinó perquè necessita omplir una carència emocional.
2: Aquesta era la meva pregunta. Sí. Mira, t'anava a preguntar quin és l'objectiu d'una persona que fa això? O sigui, puc entendre, no ho entenc, però puc entendre que algú, jo no ho faria, però que algú ho faci en el terreny emocional de parella perquè vol sexe, perquè vol amor ràpid, perquè vol tenir una aventura amb algú i se'n desentengui, no? Però en el terreny de l'amistat em costa moltíssim d'entendre, perquè quina carència té aquesta persona perquè tu li vulguis donar tot a algú d'amistat i després desapareix. O sigui, perquè amb quin objectiu ho fas? Vull dir, tu també et sentiràs buit. O sigui, has de ser molt calculador per fer això, no ho sé, eh?
0: És una tàctica emocional. Vale. No busca crear, no busca un vincle emocional, una amistat.
2: Clar.
0: Busca, et converteixes en una estratègia, en un recurs per obtenir alguna cosa. El què? Regular-se.
2: Regular-se,
0: regular la seva ansietat, regular no sentir-se sol, regular sentir-se de sobte al centre de l'atenció d'una persona, per tant, una carència gran en la seva seguretat i en la seva autoestima, de sobte soc algú molt important per algú, i quan això, aquesta ansietat, ja la té, com us deia, tota omplerta, ja la té calmada, ja s'ha regulat, busca una nova font de satisfacció amb una altra relació.
3: Tot ve, Arantxa, llavors, de la por al rebuig o a la soledat, de persones que necessiten la validació
0: ràpida
3: constantment,
0: constant.
3: Ràpida, el desig de sentir-se imprescindible per algú, no?
0: Exactament, exactament.
3: Sí, una seguretat immediata.
0: Immediata, exacte.
3: Va de la mà dels temps que corren, el que dèiem abans, no?
0: Clar.
3: Que volem tot per ahir, gairebé.
0: Tot molt ràpid, i per això normalitzem aquestes relacions, si passa amb les relacions romàntiques, no? He trobat algú i és superespecial i tot és molt intens i molt ràpid i després ve doncs, el catapum, no? La caiguda, que és tan forta com la pujada. Més alt puges, més mal fa
2: no
0: la caiguda.
2: No se sent malament aquesta part? O sigui, malament no, em refereixo a de no perdre el vincle, o sigui, perquè també està fent el dol d'una amistat.
0: No,
2: perquè per ell no era una amistat.
0: No, exactament. No existia aquest vincle, sinó que existia poder calmar la seva angoixa, la seva necessitat de connectar amb algú i de que algú el col·loqui en el centre de la seva vida. Per això són relacions molt exigents. I són molt exigents, exigeixen molt de tu i et costa molt dir que no. Perquè és com si, Maria, ara de sobte coneixes una noia i aquesta noia comença a dir-te que no ha conegut mai ningú com tu, que mai... Mira que ha tingut amigues, eh? Però com tu, una persona com tu, mai, ningú. Per tant, comença a fer una mica de massatge a la teva autoestima, al teu ego, comences a sentir-te especial, però no perquè tinguis ninguna carència, sinó perquè aquella persona et corona.
2: T'ho fa sentir, sí, sí.
0: T'ho fa sentir. I, clar, com li has de dir que no a una persona que es mostra tan generosa? Comença a compartir molta intimitat en poc temps amb tu. Diu, mira, ara jo t'he explicat això que em va passar amb els meus pares, que no ho sap ningú, eh? A poques persones li he explicat, amb la qual ja et col·loca en un lloc de responsabilitat, perquè, clar, ara tu ets coneixedora d'informació de primeríssima mà i molt important d'una altra persona, no? Quina responsabilitat, no? I col·locant-te en el lloc on et col·loca, comença a demanar. Quedem demà, i demà passat... I jo et dono, i també espero que tu em donguis i que estiguis allà per mi sempre, com tu estàs, i jo conto, i pots comptar amb mi, perquè t'adoro, pots comptar amb mi per sempre. Llavors es genera un lligam de dependència i exigeix una codependència. La codependència és la correspondència a qui és dependent. O sigui, jo soc dependent de tu perquè t'he fet un friend bombing, jo depenc ara d'aquesta amistat i així t'ho faig saber perquè és que necessito la meva vida perquè ets fantàstica, i tu, que és com si jo t'estigués regalant una joia, la joia de l'amistat, no? D'un vincle tan especial, seràs agraïda, no? I m'ho voldràs correspondre, voldràs donar-me ni que sigui més o menys al mateix nivell d'intensitat. Et converteixes en corresponsable d'aquesta dependència meva. Ja tenim la dependent i la codependent. Trencar lligams o relacions de codependència és molt, molt difícil. Quan tu em vulguis dir, Arantxa, mira, reines, que portem 3 dies dinant juntes, m'ho passo pipa amb tu, perquè em ric moltíssim, perquè la que fa el friend bombing ja ho farà perquè sigui superguai, val? I t'enganxi molt. No serem avorrides, serem unes amigues super. I que, com m'has de dir que no? Dius, com m'has de dir, és que tinc un dinar familiar el dissabte i no ens podrem veure, ja quedem per un altre dia. Jo et diré, jo, i ja et recordaré el que he fet per tu. Bueno, jo l'altre dia també vas deixar un dinar, perquè, escolta, primer vas tu, això sempre t'ho he dit. Com tu m'has de posar un límit. En el moment en què es posa un límit i genera molta angoixa en aquesta persona que està actuant d'una manera ràpida en l'amistat, et dirà, vale, i et castigarà. Com et castigaré?
6: Manipulador.
0: Home, manipuladora, narcisista, totalment. Com et castigaré? Et deixaré aquesta gran amiga que teníem una amistat estratosfèrica fora de lo comú, dos dies en silenci. És que no sé res de tu. Ah, bueno, no
6: t'he sociòpata també, no?
0: Sociòpata. No t'he volgut molestar, no tenies un dinar familiar? No t'he volgut molestar ja, però teníem plans el dilluns per anar al cine. Ah, bueno, jo estava disposada que si no volies, llavors tu ja li estàs demanant. Yeah. No, ja estàs reparant el dany que li has fet. Això ja genera un malestar, com es torni a repetir, aquesta amiga desapareixerà i et farà el ghosting. I aquí és on tu cauràs en picat amb una depressió.
6: Arantxa, quina és la primera bandera vermella en aquest friend bombing? És a dir, missatges constants, les confidències massa ràpides o la sensació que ja li deus alguna cosa a aquella persona?
0: Bé, primer, que no ets capaç o et costa molt de posar-li límits clars.
6: Ja.
0: Dir-li no, dir-li, bueno, ja anirem quedant, no contestar-li a tots els missatges quan es mostra tan demandant. Aquí ja és un... Ja sabeu com emociono amb els temes, si començo jo aquí a parlar...
6: No, m'encanta.
0: Perquè, clar, fa molt mal tot això. I a més a més que es pateix en silenci, més quan es tracta d'un amic o d'una amiga. No poder-li posar límits, no poder aplaçar quan quedeu, no poder-li contestar els whatsapps quan necessitis, no suportar que el deixis en visto, i que triguis tant en contestar-li, no correspondre amb confidències quan aquesta persona t'ha confiat aspectes difícils, íntims, traumes de la teva vida, i a més que t'ho diu, que t'ho explica tu, però no a altres persones.
6: Perquè si tu li expliques coses molt teves, molt importants teves, molt secretes, diguéssim, les pot utilitzar després, perquè és un perfil, no?, que normalment, si s'enfada, si se't posa, diguéssim, de cul, ho utilitzarà en contra teva.
0: Només per coaccionar-te, fins que marxi. Perquè et farà sentir culpable. Home, després del que hem compartit, doncs jo pensava que el nostre era una amistat especial. No em posis al mateix nivell que altres amics o altres amigues. El friendbombing exigeix un lloc destacat a la teva vida. No el mateix amic o la mateixa línia que altres amigues, no? Perquè jo no li explico això a altres amics. El que t'he explicat a tu no ho he compartit amb altres persones. I m'imagino que al revés, també, no? El que tu m'has dit a mi, després del que tu m'has confessat, que jo he estat al teu costat escoltant-te, suportant la teva pena, això no ho has compartit amb altres amics. Per tant, fixeu-vos com es coacciona demanant, exigint atenció i un lligam especial. Si això genera esgotament i ho nota, pot passar llavors que et talli radicalment. No utilitzarà aquesta informació perquè no ets tan important per aquesta persona. Al final, per què l'ha d'utilitzar? Sí, bueno, doncs, sí. Va servir en aquell moment per crear aquella superbombolla. Però en el moment en què esclati, peti aquella bombolla, passarà una altra relació. Per tu no, perquè tu has establert un vincle emocional intens i et farà molt mal que marxi, però aquesta altra persona crearà un vincle especial amb un altre amic o amiga. I ojo, no sigui un amic o amiga proper a tu, que això encara fa més mal. És a dir, al final, que no et robi un amic, els robamics. Us heu trobat mai amb un robamic?
2: No, però sí que hi ha gent que ho fa. Jo no ho he patit, però sí que és veritat que hi ha gent que ho fa.
6: Sí, ho he vist. De prop, ho he viscut de prop, sí.
0: Sí, jo també ho he viscut de prop.
6: Sí, gent que arriba més tard a la teva vida, que tu li presentes o li introdueixes al teu cercle.
2: Llavors són els millors amics, no?
6: I llavors et deixa de parlar a tu i segueix mantenint la relació amb els que tu tenies, amb alguns dels que tu tenies abans, i llavors els hi veus fent la seva vida junts i...
0: I amb exigència, de manera freqüent, No és que mantingui un contacte, no. De sobte, sí. Tota la proximitat que tenia cap a tu li dona als teus amics, amb la qual els teus amics ja no estan per tu.
6: No, i te'ls ha posat en contra moltes vegades.
0: I vegada es posa en contra.
2: A mi em sona una cosa semblant, però clar, és que us explicaré. O sigui, jo tenia una amiga molt amiga i va presentar la seva parella del moment, no? I clar, és que ara em diu que sóc jo la roba amics, no? Us explico. I aquesta noia... ho van deixar, però aquesta noia, abans de deixar-ho, ja es va obsessionar una mica, o sigui, era molt tòxica,
7: i es va obsessionar bastant i es pensava que fins i tot moltes amigues de, del noi i que jo mateixa teníem alguna cosa amb la seva parella i es va posar molt tòxica i tal. I jo, amb aquesta persona, que era la meva amiga, ja no m'hi faig, i la seva parella és el meu millor amic i sóc la padrina del seu fill.
0: Quina?
7: Vull dir, saps? Però bueno, en aquest cas va ser com que la noia es va tornar molt tòxica, com que es va separar molt, ho va passar molt malament, no? I,
0: una mica
7: i
0: delirant.
7: Sí, sí, exacte.
0: Va fer un deliri
7: exacte,
0: paranoi.
7: Va ser una mica deliri, però sí, sí, sí, sí. Va ser així. Bueno. El tema de castigar també el fa la gent, ara amb bé, no amb love bombing, però també castigar quan ets amic, quan tu tens un amic, i aquest amic ara de cop té parella. I com que la meva millor amiga veu que jo tinc parella, que estic més temps amb la meva millor amiga ara està dos dies sense parlar-me. Sí. Perquè,
6: ui,
7: no?
6: Un
7: saps
6: clàssic,
7: això?
6: Un clàssic.
7: Sí, també és castigar, això. No és un love bombing, perquè una amistat de tota la vida, però com que ara ja no tens, ja no has quedat per dinar amb mi, has quedat per dinar amb la teva parella, ja m'enfado. Sí. Això passa molt, també.
0: Aplicar gel, que això és aplicar la llei del gel, congelar la relació durant un temps, durant unes hores, uns dies, provocant-te indiferència. La indiferència és el contrari de l'amor, no és l'odi. És a dir, l'absència d'amor, no tenir amor, és la indiferència, que és el que fa més mal.
7: És el pitjor, eh?
0: Llavors, et castiga amb una falsa indiferència. Falsa perquè és molt estrany que la teva amiga et deixi d'apreciar. Si realment t'aprecia tota la vida, ara que et deixi d'apreciar, no és cert que hagi perdut l'amor cap a tu, però fa veure. És una falsa indiferència per provocar-te una reacció i que no l'abandonis. És a dir, al final el que està manifestant és una por a l'abandó, està desplaçada perquè ara tens un vincle més important, que és la teva parella, i que te n'oblidis del seu vincle. Què fa? Cridant-te l'atenció. Com et crida l'atenció? Amb una falsa indiferència. Funciona així, perquè dius, ostres, no, que és la meva amiga, que no la vull perdre. Llavors vas cap a ella. Ei, hola! I dius, ah, mira, ha tornat, sóc important encara per la Maria. Acostuma a funcionar bastant aquesta falsa indiferència, aquest aplicar gel, congelar aparentment el vincle o trencar-lo, perquè espanta, és una persona important per tu i t'has posat en alerta. Però si ho fa molt, genera esgotament, perquè al final et fa sentir realment el que és, que et coacciona, que t'està fent xantatge emocional. Llavors has de parlar amb aquesta persona i dir-li, mira, si tens por a perdre'm, és el millor és que m'ho diguis. T'has oblidat de mi. Ara que tens nòvio ja no voldràs tenir aquesta amiga. Que t'ho digui, que et confessi la por més interna abans de que utilitzi una estratègia tòxica perquè tu reaccionis i t'apropis a ell. És millor parar-lo.
7: Està bé que ho expliques, Arantxa.
6: És que ho explica tot tan bé. Bueno, és impecable.
0: Bueno, és que jo soc molt amant de les converses complexes. Soc una mica kamikaze.
6: Ho dius sempre i són molt necessàries.
0: Molt necessàries.
6: Les converses complicades, les converses difícils, no? O desagradables, a vegades.
0: Jo us has de confessar alguna cosa molt personal, serà de formació professional, però penso que algú hi ha més enllà de la psicòloga, de personal meu, que és que valoro molt, no sé si cribo una mica les persones en el meu entorn, si són capaços de sostenir situacions complexes. Allà és on dic que aquesta persona és intel·ligent. Aquesta persona la tindré al meu costat, ho podré comptar amb ella, amb lo fàcil, però això és molt fàcil, i amb lo difícil, perquè podem sostenir converses difícils, evidentment, sense discussions fortes, sense faltar-nos al respecte. Quan dic sostenir, vull dir d'una manera cívica, d'una manera que la conversa existeixi amb un interès de comprendre l'altre. No amb un interès de portar la raó, sinó en comprendre. Jo això m'agrada molt. M'agrada, m'activa.
6: Estic molt d'acord. M'ha agradat molt com ho ha definit. M'agrada la gent que, i ho veus, jo crec, t'has de fixar en situacions complicades, de gestió complicada del que sigui, com reaccionen, com gestionen tot plegat. Sí. Vol dir que hi ha intel·ligència quan veus que ho fan d'una forma adequada, no?
0: Sí, que no es deixen, tenen un fort control. És cert que, bueno, ja per la meva manera de ser, i també perquè els terapeutes hem de tenir un fort control emocional, ja de base. Però trobar-te una altra persona que no es deixa arrastrar per l'angoixa, sinó que la pot gestionar perquè li importa més no sentir, no connectar amb el perill, sinó connectar amb la necessitat de resolució, jo això ho valoro moltíssim. Exacte. Llavors, amb una amistat, si dius, perdré la Maria, la meva amiga, he deixat de ser important per ella, o això crec, o escolta, anar de front i dir-t'ho. I potser es topa amb un, mira, és que ara no tinc temps per les meves amistats, en general, ja t'està dient, no que hagi de ser important i una persona maca, sinó que no vols posar el teu temps en sociabilitzar, i això és un dret que tens. Ara vull dedicar el meu temps a la feina i no a buscar parella. em vull casar amb la feina perquè vull fer una punta del meu progrés professional. Tens tot el dret. Ara no vull dedicar el meu temps, que ja l'he dedicat molts anys, a sociabilitzar i a sortir amb els meus amics. Tinc una parella que m'encanta i vull cultivar aquesta relació. Doncs sí, efectivament, no tindré tant temps per tu. La teva amiga té dret a saber aquesta informació, que tu li diguis, però sobretot que ella ho pugui manifestar obertament, no? És una conversa complexa? Sí. Us animo que la tingueu? Sí. I si no la sabeu portar, hi ha llibres, hi ha podcasts, hi ha aquest programa. Mm-hmm. Escolteu-lo i desenvolupeu eines per poder sostenir situacions relacionals complexes sense arribar a recursos tòxics, com aplicar el zero castigar.
7: Sisplau.
0: I sobretot detectar, detectar amics o amigues que pretenen fer-te entendre que esteu establint una relació d'amistat autèntica quan no és. La clau, la velocitat.
6: Clar.
0: Tot allò que és ràpid has de sospitar. Una relació que et proposa una intimitat express, rapidíssima, amb un contacte permanent, amb plans seguits, amb confidències íntimes massa prematures, amb un efecte públic exageradíssim. Ostres, està tocant la loteria, però la probabilitat de tocar-te la loteria, Maria, que et pot tocar, però la probabilitat és molt poca. És molt poca. Per tant, no es tracta de ser paranoics, no es tracta de tenir por a conèixer persones, però sí a identificar la diferència entre una forta intensitat, la necessitat d'una dopamina ràpida, això és la intensitat, col·locar-te molt ràpidament amb un vincle intens i conèixer una persona. Conèixer una persona, el coneixement, la sabidoria, rarament és express, sinó que implica una dedicació, conèixer, un estudi de qualsevol cosa i més en les persones. Les persones tenim capes. El meu formador, el meu mentor en psicologia deia: les persones som com una casa. Està al hall d'entrada, que tothom veu, que tenim allà una planteta, tot molt maco perquè la primera impressió sigui maca, que pugui veure el carter, que ho veu tothom quan obres la porta, i després estan les habitacions al fons. Allà poca gent arriba. Llavors, el primer dia que tu portis algú allà i li ensenyis ja la teva habitació més prohibida, per què? Quina necessitat? Què pretén? Pretén una intensitat ràpida, un usari i tirar, com s'acostuma a dir, ràpida. Ho pots gaudir? Sí, però no ho confonguis amb una relació romàntica ni ho confonguis amb una amistat autèntica, sinó amb un plaer i amb un passatemps divertit d'un dia o d'una nit. Per tant, entrar en les capes de cada persona requereix temps. La velocitat sempre és contrari a un vincle sòlid.
6: Arantxa, ens han ensenyat a detectar banderes vermelles en l'amor, però no en l'amistat?
0: Totalment, totalment. Per això quan et passen aquestes coses et sents tonto o tonta. És més, et diuen: però si només era una amiga, ni que haguessis perdut a un nòvio o un familiar. Se li treu importància.
7: I llavors, a més, quan és una amiga d'un mes, com deies ara, sí, no? Encara més.
0: Si fa poc que la vas conèixer, no. Quina importància té per tu, ja. Però m'ha atrapat. És com un lladre express. Ha arribat a casa i no s'ha dut una tablet, no. Tota la casa me l'ha buidat. S'ha dut tot el que ha pogut, no? Perquè el buidatge ha estat descomunal. I tot en una nit, no? En 3 hores em van buidar el pis, no? Doncs imagina't, no? En poc temps aquesta persona em va deixar molt tocat, molt tocada. Jo vaig creure en aquest vincle. Li vaig donar el que no li he donat a altres persones, el meu temps, la meva dedicació, la meva orella. L'he escoltat i, sobretot, la sensació de que ell o ella era especial i jo també. I això s'ha perdut ràpidament. Per això aquests dols costen tant de superar. Tornant a aquesta noia que he conegut recentment, m'ho explicava amb vergonya. Dius que em fa vergonya explicar-t'ho, perquè, a més, Arantxa, que jo sé que tu et dediques a parelles, jo no et parlaré d'una parella. Et parlaré d'una amiga, i de veritat que jo no tenia cap interès, no hi havia una relació sensual, eròtica, què va, eh? Però és que m'ha deixat fatal i em fa vergonya explicar que es tracta només d'una amiga. Jo dic: mira, per començar anem a treure el només. Ara es tracta d'una amiga. I que sàpigues que les relacions, els vincles que es fan amb amistat, no són de tercera categoria. Són tan importants i omplen tant i tenen un lloc tan destacat a la nostra vida com altres vincles, familiars o de parella. Per tant, intentem no minimitzar els efectes d'una amistat. Si amb un amic o amb una amiga de fa temps el perdessis, amb una pèrdua d'una mort, segurament que tothom li donaria el seu lloc. És normal, és petit, la mort d'un amic, no? Però quan es tracta d'un amic que no ha mort, primer de tot, i que fa temps, no fa tant temps, que el coneixes, aquí tothom li resta importància i tu et sents estúpid o estúpida per estar passant-t'ho malament. Això és molt injust, agreuja encara més els propis símptomes d'un dol o d'una pèrdua. I a més, i amb això acabo, que venim d'un altre lloc, és a dir, quan coneixes algú que et fa i t'aplica un friend bombing, quina fortuna que tens,
7: clar,
0: que has conegut aquesta persona. O sigui, es valora moltíssim, però quan ho perds, infravaloren el sentiment d'aquella pèrdua. Per tant, en què quedem? En què hem de quedar? Tingues les amistats ràpides i els amors ràpids, que tu vulguis, però no els confonguis amb un vincle sòlid. Aquesta és la clau.
6: Amistats d'Instagram, eh? Amistats de TikTok, ha de ser tot en 15 segons.
7: Sí. Molt important.
0: Quants amics i quants likes.
6: Ja, bueno, ja,
0: està bé
6: increïble
0: que tinguin admiració, però és un vincle sòlid, realment. És amistat o és tàctica, o és estratègia de màrqueting o estratègia emocional?
6: És bestial i espanta una mica com estem construint una estructura social de vincles, fins i tot de feina, de mirada del món, tan hiperlíquida.
0: Sí, sí, sí. Tot ràpid, sí, podem saltar, però et quedes com buit.
6: És impressionant.
0: Sí, sí. Ara ens estem trobant amb les conseqüències emocionals d'aquesta forma de vincular-nos, no? Que és molt ràpida, molt de donar-ho tot, molt d'arribar a tot, i quan s'acaba et quedes com buit perquè sents gairebé que t'han estafat emocionalment, sí, no? Perquè has donat el més preciat, no únicament físicament, sinó sobretot psicològicament, que és el teu patrimoni psicològic, no? Cultural, i tot el que tens en la teva ment, ho has confiat en una persona i ha durat literalment un estiu. Ara que ve l'estiu, ha durat, sí, això, i després, next, per l'altra persona et fa sentir que tu no eres important, però tu vas convertir o vas creure que aquella persona tu eres important per ell o per ella, i et deixa absolutament confós, en dubte, i et roba molta autoestima i molta seguretat. I hem de pensar, si hem de jugar aquestes noves formes relacionals, pensem en les conseqüències i distingim entre intensitat, torno a dir, i establir vincles sòlids, autèntics, entre persones.
7: No sigueu aquests amics.
6: Sisplau, no sigueu aquests amics.
0: No siguem aquests amics, amics, absolutament. No siguis tòxic.
6: Doncs el friend bombing, que ens recorda que no tota la intensitat és intimitat. A vegades el que sembla connexió és només pressa disfressada d'afecte, i que una amistat sana, com diu l'Arantxa, no t'absorbeix, ni absorbeix ni t'exigeix demostrar res, et deixa respirar, no? I et deixa créixer i arribar al teu ritme. Aquí està
0: la clau.
6: Aquí està una amistat de debò.
0: Exactament.
6: Bé. Doncs gràcies per tot.
0: Gràcies per la
6: una setmana més. Gràcies. Gràcies per la teva amistat a foc lent.
0: A foc lent, sí, sí, clar
6: a foc
0: que
6: lent,
0: sí.
6: Com ha de ser. Com ha de ser. T'escoltem.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La Comissió Europea reitera que la solució a la crisi migratòria de Ceuta passa per la devolució dels milers de migrants que van entrar de manera massiva a la ciutat fa 3 setmanes. Brussel·les, però, també ha afegit que cal garantir la protecció de les persones vulnerables davant els plans de l'executiu espanyol de traslladar 500 nenes menors de Ceuta a la península. El president andalús, Juanma Moreno, que ha visitat avui la ciutat autònoma, ha reiterat que comparteix l'objectiu de retornar els migrants al seu punt d'origen.
2: Gobierno de España y Comisión Europea han dicho algo en lo que yo estoy de acuerdo, que es que todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen y, por tanto, tienen que salir de la ciudad de Ceuta. Ese es el objetivo y no hay otro. O sea, cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
0: De moment, a la ciutat autònoma es treballa per netejar la platja del Trampolín després de l'operatiu policial que aquest matí ha desallotjat la zona sense incidents. Fins a 1.800 migrants s'han reubicat a espais temporals que ha obert el govern. La ministra de Migracions, Elma Said, ha assegurat que els propers dies s'habilitaran més places temporals. Amb tot, el president saudí, Juan Jesús Vives, insisteix. El govern central no ha estat a l'alçada de la crisi i exigeix més recursos.
3: Tras la reunión con el presidente Vives, el compromiso era 1.500.

0: estas plazas de mantenimiento y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando y en los próximos días seguiremos haciendo, bueno, pues estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
1: Que el gobierno recapacite, lo espero sinceramente. La lealtad institucional ha sido una marca característica de nuestro gobierno. Esperemos que reaccione para que se empleen los medios, insisto, necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad.
2: Vives ha xifrat en una trentena els expedients d'asil que tramita diàriament la Policia Nacional des de l'entrada massiva de migrants, una situació segura que farà impossible que abandonin Ceuta en un termini d'un any. En paral·lel, els serveis de salut estan desbordats. Les infermeres multipliquen les hores de jornada laboral, atenent unes 200 persones diàries. Rosa Fuentes és la presidenta del Col·legi d'Infermeres de Ceuta.
3: No podemos más. Aparte ya se está viendo que la gente ya está claudicando, ya han empezado a haber bajas laborales porque es mucho la presión, tanto asistencia como la presión psicológica.
2: També estan al límit els forenses de l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat Autònoma que fins al moment han identificat 6 cadàvers dels més de 80 recuperats del mar. El seu director, Manuel Aparcero, assegura que van en automàtic.
4: Ahora mismo estamos en modo automático, estamos manejando muchos datos, realizando muchos informes, haciendo determinaciones de edad, coordinándonos con otros institutos.
2: En els propers dies començaran les inhumacions, una vegada rebutes les interlocutòries judicials i practicades les autòpsies i el ritus musulmà per respectar les seves creences. A les Canàries, Salvament Marítim ha rescatat 3 pasteres que han arribat durant la nit i matinada de Lanzarote. A bord, en total, unes 250 persones, diverses d'elles menors. Segons l'últim informe del Ministeri de l'Interior, fins al 15 d'agost han arribat a Canàries 4.800 persones, gairebé un 60% menys respecte al mateix període de l'any 2025. A Osca tornen a casa els veïns d'Ena, Centenero i Botalla, que continuaven evacuats per l'incendi forestal de les penyes de Riclos, que ha cremat, recordem, més de 18.000 hectàrees. Queden pendents els veïns d'altres 3 localitats. Després de 10 dies, l'incendi ja està estabilitzat i els bombers es mostren optimistes perquè la situació meteorològica millora els propers dies. La conclusió del president de l'Aragó, Jorge Azcón, després d'aquests dies de lluita contra el foc, és posar més esforços en la gestió forestal.
5: La reflexión de este verano, que por desgracia todavía no ha acabado, es que tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como en los medios que las brigadas tienen para luchar contra los incendios. Y eso es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando.
2: Azcón ha afegit que el major drama en aquest context és haver perdut un militar de la Unitat Militar d'Emergències i també els 1.500 veïns que van haver de marxar de casa seva. Pendents també de l'evolució de l'incendi forestal a les Urdes, a Càceres, que ja ha cremat 4.800 hectàrees. També es confia en la meteorologia, han de baixar les temperatures i ha de pujar la humitat. Han cremat unes 800 persones. Continuen evacuades, volíem dir. Amb les investigacions en marxa, tot sembla apuntar que el foc va ser intencionat. Ho ha dit l'alcalde de Pino Franqueado, una de les localitats afectades, José Luis Zazábal.
6: Cuando llegamos, llegué de los primeros y luego llegaron medios de extinción y no vimos a nadie. Y en la cuneta no había nada para decir, oh, hemos visto un accidente, algo. No vimos nada. Así que yo creo que podemos decir que todas las probabilidades de que fuese intencionado.
2: I bones notícies a Huelva. L'incendi de niebla ja està controlat després de rasar 33.000 hectàrees. Antonio Sánchez, el vicepresident d'Andalusia.
7: Uno de los incendios más difíciles que jamás hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca, uno de los incendios más peligrosos, más complejos, donde hemos tenido que vivir prácticamente 8 o 9 días en las situaciones más extremas que nunca se habían repetido, ni con cambios de viento como los que ha habido que sufrir.
2: La ministra per la Transició Ecològica, Sara Hessen, ha xifrat en més de 260.000 les hectàrees forestals cremades a Espanya en el que va d'any. Des de l'1 de gener fins avui s'han registrat 43 grans incendis. Obrim plana internacional, el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència econòmica, social i ecològica pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va destrossar el centre oest del país el 10 d'agost.
8: He tomado la decisión de decretar la emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto que lamentablemente sufrimos el 10 de agosto.
2: Segons l'últim balanç, han mort més de 300 persones a causa del terratrèmol. A Gaza, a un cementiri proper a l'hospital de Shifa, ubicat al nord de la ciutat, centenars de persones s'han concentrat per celebrar un funeral massiu de 50 persones víctimes d'un bombardeig de les forces israelianes del 2023. Entre les víctimes s'han pogut identificar 19 menors d'edat. Segons els càlculs del Ministeri de Sanitat, Gazià, han mort més de 73.000 persones a Gaza des de l'inici de l'ofensiva israeliana. Uns 7.500 cossos continuen sepultats sota la runa i cada dia que passa es redueix la possibilitat que els seus familiars els puguin identificar per la manca de tecnologia forense. I ens centrem també en Cuba, on la situació humanitària continua sent crítica 7 mesos després del bloqueig petrolier imposat pels Estats Units a l'illa. Ens ho explica la Clara Ontañón.
9: La periodista i opositora al govern cubà, Joanny Sánchez, resident a l'Havana, explica que la gran quantitat de brossa acumulada al carrer ha derivat en una crisi sanitària combinada per la transmissió de diversos virus a través de mosquits i del desabastiment de medicaments als hospitals i farmàcies. Afegeix que els episodis d'apagades elèctriques, que poden allargar-se fins i tot dies, fa que s'estigui vivint una situació de col·lapse. Són declaracions a Ràdio 4.
10: Estamos hablando de una nación devastada. Cuba está ahora para decretar una emergencia humanitaria. Necesitamos hospitales de campaña, necesitamos que haya suministro de comida, porque hay gente pasándola muy mal, hay gente passando hambre i muriendo de hambre.
9: Aquesta situació, segons explica, es viu des d'abans de l'enduriment de les polítiques de Washington, agreujades pel tall de subministrament del petroli veneçolà. La periodista demana que la Unió Europea s'impliqui en resoldre la situació.
2: I en esports, avui s'enceta la segona jornada de Lliga a primera divisió amb un Betis Real Societat. Dani Esclusa, bona tarda.
11: Bona tarda, Maria. A les 9 de la nit a l'estadi Benito Villamarín, partit, com deies, corresponent a la segona jornada, però que serà el debut en la temporada d'aquests dos equips que, recordem, jugaran competició europea aquest any. Ahir, l'Atlètic de Madrid va superar el Màlaga per 2-0 al Metropolitano amb gols d'una de les noves incorporacions d'aquest estiu, el coreà Kangin Lee i d'Àlex Baena, un partit, una part del públic va insultar durant el partit a Julián Álvarez, una actitud que no va condemnar el Cholo Simeone en la roda de premsa posterior a l'enfrontament. En tennis, el Master 1000 de Cincinnati es queda sense representació espanyola pels quarts de final, després de la derrota ahir de Rafa Jodar davant l'italià Flavio Covoli en 3 sets. I una altra notícia negativa, en aquest cas pel tennis espanyol, és que Alejandro Davidovich ha anunciat aquest matí que serà baixa pel pròxim Grand Slam, l'Open dels Estats Units, al no haver-se pogut recuperar temps d'uns problemes a l'esquena. Un US Open, recordem, Maria, que es disputarà a partir del 30 d'agost i que en principi hauria de ser l'escenari de la reaparició de Carlos Alcaraz.
2: Gràcies, Dani. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional recordant el productor musical Ricardo Pachón, que ha mort aquest dimecres als 89 anys. El senyor va sobre el tiempo flotando con un El productor, compositor i guitarrista mort a Sevilla, la ciutat que el va veure néixer. El punt d'inflexió de la seva carrera arribaria amb la gravació de La leyenda del tiempo, de Camarón, l'any 1979. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Que passin una molt bona

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. Els termòmetres han iniciat un lleuger descens de la temperatura i la previsió és que en les pròximes hores comencin a aparèixer ruixats intensos que acabin causant la tan esperada davallada d'aquests termòmetres. Amb tot, la calor continua sent la queixa dels usuaris del transport públic, que afirmen que l'espera a les andanes del metro i a les estacions cobertes de trens es fa insuportable mentre no arriben els combois.
2: A l'andana fa moltíssima calor. Podríem posar aire condicionat, no? Jo no sé. Perquè, o ventiladors o el que fos.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
1: I parlant de temperatura, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que la manifestació d'ultradreta convocada per dissabte a la tarda pels defensors de la remigració i dels qui qüestionen les polítiques migratòries de la Unió Europea no serà ben rebuda. Laia Bonet, alcaldessa en funcions.
4: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfugues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
1: Una hora abans, a les 6, s'ha convocat una manifestació antifeixista al mateix punt de concentració. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, amb Cristian Estanescu a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho ampliem tot, abans la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments a la zona de la Jonquera hi ha lentitud tant a l'AP7 com a la Nacional 2 i per tant us demanem que en aquest tram tingueu molta cautela. En el cas de la ronda, certa mobilitat, però hem de destacar, per exemple, que hi ha aturades a la zona de Regencós, a la C31, cap a la zona de Palafrugell, però també a Torroella de Montgrí, cap a Figueres. En el cas de la Nacional 2, com dèiem, també a la Jonquera, amb retencions. No baixeu la guàrdia. Bon dia.
1: I la previsió del temps, Emet, Jordi Oriós.
6: Avui arriba inestabilitat a Catalunya amb núvols d'evolució que a partir del migdia activen els avisos per ruixats i tormentes que poden ser localment forts i venir acompanyats de ratxes molt fortes de vent i calamar-se, especialment cap a la tarda. Seran més intensos a Girona, interior de Barcelona i a Tarragona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens generalitzat, llevat del litoral de Tarragona amb pocs canvis. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Tarragona, 32 a Barcelona. A la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: En prealerta per la previsió d'un episodi de pluges avui i els propers dies, Protecció Civil assenyala que es poden generar tempestes intenses a nivell local acompanyades de fenòmens de temps violent. Ara, però, i a l'espera que aquests ruixats vinguin acompanyats d'una davallada de les temperatures que normalitzin els termòmetres, a les andanes dels metros i a les estacions de trens la calor continua sent insuportable. I això, segons les associacions en defensa del transport públic, aboca a fer ús del transport privat. Els detalls, Clara Untanyón.
2: A l'andana fa moltíssima calor. Es podria posar aire condicionat, no? Jo no sé. Perquè, o ventiladors o el que fos.
7: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
8: És la queixa habitual dels usuaris del transport públic aquest estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques de les andanes, sumat a la desinformació sobretot a Rodalies, posen en risc la salut dels usuaris. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
9: Les estacions saturades per tot el problema de gestió. Damunt li sumes estacions com Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, que s'acumula moltíssima gent, l'estació de Sants, com a Estació de França, que tot i ser molt àmplia, s'acumula moltíssima calor. Si això li sumes a la manca d'informació, on converteixen les esperes en una angoixa perquè no saps quan passarà el tren, això acaba amb un esgotament i fins i tot amb un risc per la salut.
8: El vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, remarca que el xoc tèrmic és molt desagradable, però també expressa que el transport públic és una de les millors eines per combatre l'emergència climàtica.
10: Precisament per seguir-la potenciant, l'hem d'anar adaptant a aquell canvi climàtic que ja tenim aquí i que ja no podem fer enrere i que ens hi hem d'adaptar.
8: I demostrat que a partir de determinats llindars de temperatures hi ha risc per la salut. Es confirma que ja no és només una qüestió de confortabilitat, també ho és d'accessibilitat.
1: Per cert, que la setmana vinent acabaran els treballs que s'han estat fent des de mitjans de juliol a la línia 1 del metro per renovar completament la via a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha canviat el tipus de paviment en més de 2 quilòmetres i s'ha incorporat formigó per millorar la fiabilitat del servei. I parlant de calor, aquest passat curs escolar moltes escoles van superar els 35 graus. La instal·lació de plaques solars als centres educatius busca, entre altres, fer front a aquesta realitat. Laura Hurtado.
11: D'aquí al 2028, gairebé 350 centres públics disposaran de plaques solars a les seves cobertes. Tot i que l'objectiu principal és la descarbonització, també es pretén combatre la calor a les aules. Marta Campos, directora de comercialització a l'empresa pública L'Energètica, encarregada de la instal·lació.
12: La climatització de les aules no és una competència de L'Energètica. No obstant, sí que estem en coordinació amb els organismes responsables i s'estan explorant possibles vies de treball conjunt. Ara bé, la campanya d'instal·lació massiva de plaques solars als instituts permetrà que els centres puguin gaudir d'energia neta i de proximitat, la qual cosa també n'abaixarà la factura de la llum.
11: Poques setmanes abans de començar el curs, la situació climàtica a les aules preocupa la comunitat educativa. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que cremen.
13: Si els treballadors no poden treballar més de 27 graus, els nens tampoc haurien de poder estudiar aquestes temperatures. Al maig i al juny s'han superat tranquil·lament els 35-36 graus de forma generalitzada a la majoria d'escoles i instituts del país, i en molts casos s'han passat els 40.
11: Vidal defensa que calen mesures estructurals i assegura que el departament bloqueja la possibilitat d'instal·lar aire condicionat als centres.
1: I amb calor, sequera, el Canal d'Aragó i Catalunya, que rega 40.000 hectàrees del Segrià, ha acordat aplicar una retallada de l'aigua per reg perquè, a causa de la sequera, han baixat molt les reserves dels dos embassaments d'on s'agafa l'aigua. La restricció s'aplica des de la passada mitjanit i el subministrament es redueix a gairebé una sisena part de la dotació inicial de la campanya de reg. D'altra banda, el Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang, i per aconseguir-ho es fan campanyes a la platja i a les zones turístiques de muntanya. Marga Esparza.
14: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
15: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents de l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
14: Però en aquesta campanya també es fa una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen el 39% de les necessitats i no som autosuficients.
15: Com que no som autosuficients, el repte està en arribar a zero, només ara estem cobrint un 39%, doncs per arribar a cobrir el 100% dels tractaments, doncs ens queda un camí encara una mica llarg.
14: Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua i es pot donar cada 15 dies.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: Dues i 18 minuts. Educació incorporarà tècnics sanitaris i afegirà noves aules d'acollida en centres educatius. Són alguns dels punts que presentarà el departament abans d'iniciar el curs el pròxim 8 de setembre, un any escolar, per cert, que no començarà amb normalitat per la vaga convocada pels sindicats que van rebutjar l'acord amb el govern. Yolanda Seguro és portaveu del sindicat majoritari USTEC.
16: El full de ruta d'inici de curs és amb aquesta vaga convocada. Per tant, de moment, no hi ha res que faci variar aquesta convocatòria de vaga.
1: I en el marc dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites creades amb intel·ligència artificial que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
17: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
18: Sospecha algo, la mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
17: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites fites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
19: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
20: Augusto, ten piedad.
17: Uns continguts perillosos que arriba una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
21: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
17: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, en declaracions a Ràdio 4 pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
21: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
17: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
1: Primeres reaccions a la manifestació de l'extrema dreta convocada per aquest dissabte a Barcelona pel moviment Save Europe Act i que serà la primera a l'estat espanyol en el marc de la seva gira europea en defensa de la remigració de determinats immigrants i el qüestionament de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Cristina Martín.
22: Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que la convocatòria del moviment Ultra la Ciutat, en concret a la plaça Sant Jaume a les 7 de la tarda, no és benvinguda. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
4: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfogues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
22: Amb tot, el consistori apunta que el dret de manifestació és un dret fonamental, subjecte només a comunicació i no autorització. I Bonet ha recordat que la competència per modificar-ne el recorregut i eventualment prohibir-la és de la Generalitat. En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació a les 6 de la tarda, també a la plaça Sant Jaume.
1: D'altra banda, més de 1.600 alumnes d'una vuitantena de centres d'arreu de Catalunya han rebut aquest curs lliçons d'història contemporània de la mà de testimonis directes i especialistes. La iniciativa Testimonis a l'Aula del Memorial Democràtic aspira a ampliar la seva oferta cara al curs vinent. Núria Alcalà.
23: Sí, el programa es consolida als centres de secundària amb un centenar de tallers durant el curs 2025-2026. Testimonis en primera persona, familiars, investigadors i especialistes han donat forma a les classes d'història d'ESO i batxillerat per explicar protagonistes i episodis de la Guerra Civil, l'exili republicà, la repressió franquista i els camps de concentració. Jordi Font, director del Memorial Democràtic.
24: Tens la possibilitat de dur a l'aula persones que han viscut aquells esdeveniments o bé persones que han estat relacionades amb aquests testimonis.
23: Entre els protagonistes d'enguany, Salvador Puig Antic, el fotògraf català de Mauthausen, Francesc Boix, i Joaquim Amat Piniella, supervivent dels camps nazis. Els tallers també han abordat el fenomen guerriller, la persecució del col·lectiu LGTBIQ+, a la dictadura o el paper del periodisme durant la guerra. Testimonis a l'aula arribat a 80 centres, 20 a Barcelona i la resta s'han descentralitzat a una cinquantena de municipis de les quatre demarcacions catalanes.
1: Ens situem a Lleida perquè diferents entitats socials, encapçalada per l'Associació Afroequatoguineana, han denunciat aquest matí davant la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria. Diuen que és una situació generalitzada a tot Catalunya que perjudica milers de persones i demanen mesures urgents a l'administració. Pepa Sant Genís.
25: Aquesta situació de col·lapse de les cites prèvies per a tràmits d'estrangeria afecta tant a les persones que necessiten renovar el seu permís de residència o de treball com als que estan pendents del procés de regularització. El Gerardo Biang és el president de l'Associació Afroequatoguineana i és una de les entitats que ha denunciat avui a Lleida aquesta situació.
26: Milers de persones migrantes en Lleida i en tota Catalunya no poden obtenir ni renovar su documentació perquè l'administració ha col·lapsat el sistema de cites. Intenten, dies tras dies, encuentren sempre la misma resposta. No hi ha cites disponibles.
25: Aquest retard pot arribar a ser d'11 mesos, quan els tràmits haurien d'estar llestits com a molt en 3 mesos. Domingo Morales, un dels afectats.
27: Mientras dura ese año de espera, la tarjeta caduca. En el ámbito laboral, muchos contratos de trabajo temporal no se pueden renovar sin documentación en vigor. En el ámbito de la vivienda y en el ámbito bancario, algunes entitats financeres bloquean les comptes.
25: Aquest col·lectiu demana a la subdelegació del govern de Lleida i a l'administració en general mesures urgents per agilitzar els tràmits d'estrangeria.
1: I parlem ara d'un altre tipus de col·lapse. Reus i Tortosa, les dues ciutats més grans de Tarragona que han sortit de la nova declaració de zona de mercat residencial tens, adverteixen que la problemàtica d'accés a l'habitatge continua, tot i quedar fora. Pilar Ribas.
2: A Reus, la regidora de Serveis a les Persones, Drets Socials i Habitatge, Anabel Martínez, assegura a l'ACN que la ciutat encara té molts problemes d'habitatge i que hi ha moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. Per aquest motiu, demana que es puguin allargar les mesures adoptades durant el període que la ciutat ha estat qualificada de tensa.
3: Ha sigut una millora, però encara tenim molts problemes d'habitatge a Reus. O sigui, tenim moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. El que no es pugui posar aquest topall no sé com afectarà la nostra ciutat.
2: El Sindicat d'Habitatge de Reus alerta que la ciutat continua tenint un mercat de lloguer tensionadíssim, amb els preus més alts que mai i que no han parat de pujar, oscil·lant entre els 674 i els 1.800 euros al mes. A Tortosa, l'alcaldessa Mar Lleixà diu que la ciutat continua tenint una demanda forta i reconeix les dificultats d'habitatge.
5: Tot i les dificultats d'habitatge, perquè evidentment les hi ha, la situació ha millorat de l'últim any.
2: Per contra, els municipis més grans de Tarragona que han estat inclosos en la zona tensa d'habitatge són Vilaseca i l'Hospitalet de l'Infant i Vandellós.
0: Esports.
17: Tot a punt a Can Barça per la presentació de Joao Cancelo. De fet, havia de començar fa una estona, però va amb una mica de retard. El lateral portuguès, recordem, arriba per afrontar la seva tercera etapa al club blaugrana després de jugar, com ha cedit, la temporada 2023-2024 i també la segona meitat de la temporada passada. En aquesta ocasió, Cancelo arriba lliure i en propietat després d'haver rescindit el seu contracte amb l'Al Hilal saudí. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick s'ha entrenat aquest matí amb la vista ja posada al debut oficial a la Lliga d'aquest pròxim diumenge al camp de l'Elx. Ahir, recordem, es va disputar l'últim amistós de pretemporada en el que va ser la presentació oficial de l'equip davant l'afició del Camp Nou en el trofeu Joan Gamper. Els blaugrana van vèncer 2-1 a l'Al-Ali egipci amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha, i al final del maig el director esportiu del club, Deco, va parlar amb els companys de TV3 i va reconèixer la necessitat de fitxar un davanter.
6: Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
17: Pel que fa a l'Espanyol, el jove canterà Roger Hinojo serà el nou número 21, dorsal, recordem, amb molta càrrega emocional per Dani Harke. L'escoltem.
7: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Harke, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Harke el millor possible.
17: Els de Manolo González s'han entrenat aquest matí ja pensant en el partit contra el Real Madrid d'aquest dissabte a 9:45 de la nit.
1: Gràcies, Dani.
17: Gràcies.
1: I a la cultura, el Ballet de Kif torna a Barcelona per presentar una nova temporada del Llac dels Cignes, una de les grans obres mestres del ballet clàssic, enguany amb una versió renovada de l'obra universal de Tchaikovsky. Marta Orquín.
9: És un dels ballets clàssics més populars i representats, un conte de fades d'amor, màgia i tragèdia elevat per la partitura romàntica de Tchaikovsky. Aquesta obra emblemàtica compta amb nombroses versions i la del ballet d'equip, dirigit per l'ucraïnès Víctor Ischuk, arriba al Tívoli renovada respecte a les seves produccions anteriors, amb canvis en l'escenografia, el vestuari o els fragments musicals escollits.
10: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas y durante de la función es 2 horas. Podemos cambiar algunas músicas, algunas valses, variaciones. Siempre está posible cambiar algo y mejorar la función.
9: Aquest Llac dels Cignes, en cartell fins al 30 d'agost, combina la tradició dels tutus i les puntes amb innovacions a les coreografies i a la posada en escena. La companyia compta amb 36 ballarins d'entre 18 i 35 anys, amb Verónica Ochinikava, Yevgen Svilitsa i Paulo de Jesús González com a solistes de països com Ucraïna, Cuba, els Estats Units o Rússia.
10: És una companyia internacional i cada any tenim audició per veure los mejores, los jóvenes bailarines del mundo.
9: El ballet de Kif torna per 5è any a Barcelona, la primera ciutat que va acollir-lo quan va abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Instal·lada a Alacant, la companyia està consolidant el seu projecte i la seva projecció internacional.
1: I avui acabem amb l'Axan Busto.
20: Què collons Miami ni què Florida Beach? Què passa amb California?
1: La banda del Vendrell toca aquesta nit al Festival Summerfest Cerdanya i ho fan al marc de la seva gira de celebració del 40è aniversari de la seva primera actuació. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv-e.cat. Bona tarda.

0: Radio 4.
1: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
2: Amb Xavi Martínez.
1: Xavi Franquesa, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda a tothom i a tothom.
1: A tothom, a tothom.
3: Sí, molt, molt bé. Ara, sabent això de Michael Jackson, molt millor. Ja et dic, jo no aniré. No,
1: és que
3: no.
1: Volia preguntar-te ara mateix precisament això.
3: No, saps què passa? Mira, avui volia parlar una miqueta del post-Sant Jordi, aquest pozo que queda de Sant Jordi,
1: entrem,
3: que ens tirem dues setmanes llegint compulsivament tot el que ens han regalat. Hi ha gent que no, hi ha gent que ho endreça a l'estanteria i ahí se queda, amigo. Vull dir que també pot passar. Però a mi els biopics sempre acaben... amb una mena de sentiment d'haver quedat decebut.
1: Sí, jo no soc massa de biopics.
3: No rasquen. Sí, hi ha la part, diguéssim, més floral,
1: homenatge,
3: eròtic, festiva, però el que volem saber, realment, és com quan tu llegeixes una biografia, que això és el que anava, que a mi les biografies m'encanten. Intento agafar les biografies no autoritzades.
1: Ja.
3: Perquè l'autoritzada sempre ve de part de la família o algun membre tutor o delegat, o com li vulguis dir.
1: Sí.
3: Clar, intenta dibuixar-ho bé. Però no ens estàs explicant les misèries. Nosaltres volem saber una miqueta... ja no per les misèries en si mateix. Volem saber cosetes del que intuïm però no sabem.
1: Això és el que deia la Carla, que no surt a la pel·li, que se l'està criticant molt.
3: I, per tant, la pel·li sigui com sigui, jo ja sé com que té aquest però, ja no la vaig a veure. Que no vull dir que no la vegi més endavant a casa. Però anar al cinema també és una experiència. També us dic una cosa, vaig anar a veure un espectacle d'aquests que fan sobre Michael Jackson fa uns 4 o 5 anys, no sé si era abans de la pandèmia fins i tot, que era una cosa molt curiosa, perquè hi havia un Michael Jackson, entre cometes, clar, que cantava amb una veu espectacular i un altre que ballava. No era el mateix, clar.
4: Ho separaven, no? Clar, no han trobat agafar... a ningú que canti...
3: No,
4: i, clar,
3: una persona que s'hi sembli i que canti molt semblant i que a sobre balli espectacular, això, de moment, si existeix, estarà a Las Vegas. Per tant, el vaig veure aquí i em va semblar un espectacle collonut. És com un concert. Sí. Clar, si tu ho has de veure com un concert, i un concert de Michael Jackson no pot decebre mai un concert de Michael Jackson, no?
1: Però t'he de dir que... el tema és que aquí anirem a veure això, un concert. Crispetes, beguda... I Carla, ens volies explicar un detall important dins de la família, i és que Paris Jackson, filla de Michael, no ha volgut participar en el projecte.
4: S'ha mantingut al marge, i això encara alimenta més aquest debat del que parlàvem ara sobre la imatge del cantant que presenta la pel·lícula.
5: It's not my project, so, you know, they're gonna make whatever they're gonna make. The thing about these biopics is there is Hollywood, so it's fantasy land. It's not real.
4: Que no és veritat. Ella ho defensa així, que no és la vida del seu pare i que ella no vol participar en tot això.
1: Sí, sí, que no és el seu projecte i que no. I s'està generant un fenomen molt curiós a les xarxes, no?
4: Sí, no sé si us en recordeu que el 2023 vam tenir la guerra entre Barbie i Oppenheimer. Sí?
1: Barbenheimer.
4: Exacte, doncs ara que parlàvem també del Diablo Viste de Prada, doncs està passant una mica el mateix, no? Ah. Entre la pel·lícula de Michael i doncs la pel·lícula de l'Anne Hathaway, o sigui, que a veure com acabarà aquesta disputa entre les dues pel·lícules, però de moment jo crec que guanya Michael, perquè amb aquesta recaudació que hem parlat abans és increïble.
1: Impressionant. Doncs ja estem actualitzats. Això és el més viral del dia, del moment, amb la Carla Villegas, que no sé si havies coincidit amb el Xavi Franquesa.
4: No, ens hem trobat ara, sí.
1: Doncs és una meravellosa
4: Encantada.
1: Trobada.
3: Doncs fantàstic, benvinguda.
1: Franquesa, del 0 al 10, com estàs?
3: Estic amb un 8,
1: Estàs... Però,
3: a més,
1: és que t'he vist que has entrat amb cara de 8 i mig.
3: Cap aquí, s'ha tornat a girar el dia en positiu. Vull dir, a mi m'agraden els dies ciclotímics aquests que de sobte et fot un ruixat, es posa gris, i la gent s'espanta i torna a sortir el sol, perquè tot és agraït, tot és agraït.
1: És veritat, és veritat. Doncs, Xavi Franquesa, toca Raja de Valent.
3: Som-hi.
1: Ja veuràs, Carla Villegas, que et quedaràs molt a gust després d'aquesta secció, perquè ho treus tot. Veus com, sobretot veus com el Xavi ho treu tot.
4: Que
1: d'alguna
4: bé.
1: Manera, no?
3: Us agraeixo molt, perquè no m'esperava aquest canvi de sintonia musical, que normalment últimament
1: està tirant de cúmbia. Pel flamenc urbà.
3: Ara vull fer una... És que me'n vaig una miqueta de tema. Ara entro als temes que tenia previstos, però vull fer una recomanació, si us plau, que sou... Ara que sonava flamenc, com ha vingut al cap. Jo sóc molt amant del flamenc. A mi m'encanta el flamenc. No tot el flamenc, igual que el que li agrada el rock no li agrada tot el rock.
1: Total.
3: Però deixi'm que tinc certa carència pel flamenc. Si és flamenc pur, millor. Em sembla que el d'Aquí a Ketama, per exemple, sense ser flamenc pur, és un dels 10 millors discs que s'han fet al nostre país els últims 30 anys. Perquè l'altre dia feien un aniversari, em sembla que feia 30 anys de...
1: Va venir aquí.
3: O més, eh? 30 o 40.
1: A presentar-lo.
3: Em sembla una bestiesa. Però en qualsevol cas, he descobert un grup que es diu Chanela Clica.
1: Ah, sí, eh?
3: No us sona de res?
4: No. A veure, vaig a buscar.
1: Chanela Clica.
3: Chanela Clica. Ja deu sortir. Són dos paios que produeixen un disc fantàstic que barreja el millor del flamenc actual amb el millor de la música nortenya mexicana.
1: Ah.
3: I el resultat, hi ha gent com la Niña Pastori combinada amb el millor de Mèxic. I la combinació és tan tremenda que, si us plau, us vull fer aquesta recomanació.
1: Doncs ara buscarem per escoltar alguna cançó.
3: Perquè tinc amics mexicans que fins i tot els hi he recomanat des de que vaig escoltar això. Fins i tot hi ha el clàssic de Sigo Siendo el Rey en versió flamenc, que em sembla una autèntica bestiesa. Bestiesa en positiu, evidentment,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: I a capella, o sigui, a capella, bueno, a capella. Si hi ha, clar, si piquen de mans, és a dir, si hi ha palmites, es considera a capella perquè no hi ha instrument. Clar, són, diguéssim, el clac-a-clac i la veu. No sé si es consideraria a capella perquè les palmes en si mateix...
4: Potser, clar, t'acompanyen, però ja
3: però, vull dir,
4: ja
3: es
4: música.
3: Considera un instrument en si mateix, no? Dic jo. Però vaja, simplement volia fer...
1: Home, aquesta... estic veient que aquesta gent ha col·laborat també amb un grande, el Carin León.
3: El Carin León?
1: Boníssim.
3: No, que a mi em sembla una de les millors aparicions de la música mexicana últimament.
1: Que em va fer molta pena, perquè jo vaig assabentar-me que t'agradava molt a tu el Carin León.
3: Sí.
1: Va venir aquí al Xavifòrnia, però al de Ràdio Nacional d'Espanya dels caps de setmana.
3: I no vam coincidir.
1: Venies tu... No, tu venies el dia següent o alguna
3: cosa
1: així.
3: Home, també va venir Begoña Vargas...
1: També,
3: que em sembla la dona més espectacular, amb una bellesa italiana. És que a mi em crida molt l'atenció.
1: Italiana antiga.
3: De la bellesa italiana antiga. Que això ja... Perquè ara totes les noies... Clar, és una nena jove, no sé si no arriba als 30.
1: 28 o...
3: No arriba als 30 anys. Per tant, en aquesta generació, aquest tipus de bellesa antiga, de veritat que no és una cosa, no és una atracció merament estètica, o és quasi artística l'admiració que tinc per la bellesa d'aquesta noia. Més enllà de la feina que faci ara, que
1: ho fa molt bé.
3: Sembla que ho fa molt bé. Sembla una molt bona actriu.
1: Les Leyes de la Frontera és impressionant, la pel·li que fa. I la música que està fent és impressionant, també.
3: Veus, la música ja no l'estic seguint tant de moment.
1: I té un molt bon coco, aquesta noia.
3: Té coco ben treballat.
1: Sí.
3: Bé, en qualsevol cas, ja, si us plau, quan hi hagi d'allò, jo faré una repassada de les entrevistes que hagis de fer. I escolta, em vaig a...
4: Ja et programes i vens cap aquí.
1: Ja t'avisarem, home.
3: També et dic que t'aviso ja que soc molt fan de Stevie Wonder. Ho dic per si tens previst portar-lo.
1: No lo veo claro, eh?
3: No, ell tampoc ho veurà clar, però vaja. No em vull morir sense veure un concert de Stevie Wonder, que aquesta seria la gran pregunta. Quin artista moriríeu per veure que encara no hagueu vist? Això és molt important. Tots tenim un artista aquests que tots... Ja no pot ser algú... Ha de ser algú real. No, a mi m'agradaria veure John Lennon. John Lennon ja no
1: hi
3: és.
1: Ouija,
3: dic dels que hi són. Dic dels que hi són i que en principi encara estiguin actius. Hi ha molts artistes que estan fent, diguéssim, tocar les últimes tecles.
1: Qui seria?
3: Elton John, allò Sting...
4: Adele, a mi m'agradaria.
1: Adele.
3: Ah, però això és hi ha moltes possibilitats.
4: Sí.
1: Bueno,
4: sí.
3: No, és fantàstic.
1: Adele, què passa?
4: A veure.
3: Ja veurem què passa. Adele, què passa? I en el teu cas, Xavi, quin
1: és? És que estic pensant, i sonarà fatal, però jo crec que a tots els que volia els he vist.
3: Sí? Hosti, que si
1: has perdó, sona fatal, sona horrible.
3: I ara hauries d'haver dit...
1: Però és per la meva feina,
3: no? I de gratis, eh? I de gratis!
1: Que també, moltes vegades. Però és un tema de feina, vull dir, jo vaig allà com a...
4: A treballar.
1: Sí, com a premsa, de veritat. M'ha passat tota la vida.
3: No hi ha res millor que combinar l'admiració amb la professió.
1: Totalment, i de debò que em sé. Què vols, que sigui un falso i te digo...
3: No, està
1: bé. No sé, és que no sé. És que un home que els he vist, és que no sé.
3: No, jo tinc... Jo...
1: I la resta estan morts, és el que
3: sí,
1: tu deies.
3: Sí, clar. No... A mi, normalment, els que més m'agraden han mutxat tots, ja.
1: Sí,
3: però dels que queden, que entenc que ja... Home, veient l'estat físic en el que està, per exemple, Springsteen, que té quasi 80 anys, ja. I el tio... Bueno, ja. no té 80, però el Rolling Stones també, i no fan pinta d'haver de morir demà. No sé si m'explico, no?
1: No.
3: Estan a tope. Vull dir que aquesta gent no sé què fa. Es veu que el càstig que es van fotre de joves amb les drogues, el sexe i el rock and roll, no els hi ha passat factura, que és una cosa que normalment passa factura. Almenys jo al meu barri ho veig, tots aquells que era jo. Dius, home, aquí el Ratoncito Pérez ha hagut de fer hores extres, perquè... Va. Bueno, qui vulgui entendre que entengui. Saps el que et vull dir, no?
1: I que portem almenys uns dies amb aquest tema complicats també aquí a Catalunya, eh? Sí, concret sí, a la capital catalana, eh?
3: I concret molt a prop de casa meva.
1: De casa...
3: Per això sé del que parlo, sé del que parlo perfectament.
1: Mare meva, quin desastre.
4: Jo estic de l'àrea metropolitana també i està bé del que parlem.
3: Hi ha cosetes.
1: Ara que ho deies, així traiem els ganivets de la conversa. La Carla Villegas també té vibra antiga, una mica.
4: Ai.
1: De sí, bellesa.
3: Però... Sí, que és veritat. Sí que és veritat.
1: Sí.
4: M'ho he d'aprendre bé, això.
3: Ara fa un moment ho estàvem analitzant. És que hi ha uns cànons estètics molt marcats ara que jo veig tot igual. No, a mi...
1: És insuportable,
3: també, eh? Clar, tenir... Quan toques
4: filtres,
3: els 50...
4: Amb totes
3: amb el que
4: les
3: sigui.
4: Cares,
3: bueno, hi ha unes
4: igual,
3: tendències sí. En lo físic, és igual. No sé, ara quan... L'altre dia estàvem veient una pel·lícula, no recordo quina era, segurament era dels 90, i sortia una actriu molt bona, ella, que anava amb unes celles, les celles Nike, que li dic jo. Cella Nike, és aquella escena... I clar, dius, hòstia, ara... Clar, i tu la recordes estupenda en aquella època, i ara mateix la veus i dius, hòstia, ara mateix en els cànons estètics
1: són,
3: que hi ha...
1: Són gruixudes, són Dua Lipa.
4: Sí.
3: Com les porta la Vargas?
1: Exacte.
4: La Pedroche també les porta molt, molt gruixudes.
3: Però ara, ara ja, si em deixes comentar un tema que ja... Ara ens hem fotut un tema ja de comentar l'estètic. Ja no és que una cosa que siguin dones o homes, igual, perquè els homes...
1: No, també és el mateix.
4: Són molt diferents.
3: És que vull comentar una cosa d'això, també. Lo de la Pedroche, a mi, concretament, ja no m'heu demanat l'opinió, però la donaré.
1: Sí.
3: Em sembla massa forçat. Una cosa és la naturalitat, i l'altra ja quan eixamples...
4: Sí que és veritat.
3: M'entens o no? Clar, no. El Deep Forest, fora. I sobretot, ara que parlem de l'estètic, amb una persona que li tinc una admiració brutal. L'Último de la Fila és un dels grups de referència de la nostra joventut i, de més, s'han juntat ara fa poc.
1: Ah, ja en parlàvem, Carla.
4: Sí, fantàstic. Demà un altre concert.
3: Si us plau, el Quimi Portet, diguéssim, de manera natural ha anat com cap on ha anat. Però el cantant principal de
1: l'Último... Manolo.
3: Manolo García, sí.
1: Què fa?
3: Si us plau, Manolo, des del carinyo, des de l'admiració profunda del talent, la teva persona, la teva manera de pensar...
1: Veuràs, se viene.
3: Prou del tin que obita el cabell. No fa, perquè és un tin... Hi ha un tin que es reparteix entre la gent de la tercera edat, que és el, diguéssim... Clar, una persona, quan ha tingut el cabell de color fosc, de color negre, que el passi a tenir caobita, no, caobita és un vermell ataronjat que substitueix la cana, no és natural, perquè a més s'ha fos, Manolo García s'ha començat a fondre amb esteso, no, amb pajares, perdona, amb pajares, no sé si m'explico el que vull dir, i ja és comença veritat. A tenir tics de pajares en el tics de la locura, no? Que entenc que és una cosa d'artista. Dit això, des de la meva percepció estètica de l'assumpto. Com a artista, em trauré el barret mil i una vegades, però, sisplau, precisament per l'admiració que li tinc, prou, perquè crec que és com una mena d'addicció que té la gent gran, que arriba un moment que comencen amb el tint que obita. Clar, és que... Sí, és que ja entristeix en si mateix. Perquè hi ha una incoherència...
1: En pantalla.
3: En les cares hi ha una incoherència. Quan ens fem grans, no tinguem por. També és un comentari per les dones, que hi ha moltes dones valentes ara, més que mai, que han dit, escolta, jo estoy hasta el toto moreno del... mai millor dit, del tinte.
4: Del tinte, sí.
3: I em deixo els cabells blancs i, escolta,
4: estan estupendes.
1: És molt elegant.
3: Home, si ho estan fent les dones, no ho farem els homes, per favor.
1: Total.
3: I no ho dic perquè m'ho estigui portant al meu terreny, perquè jo tampoc tinc solució. Ja ara jo apareixo aquí un dia amb els cabells de color i diríeu, ai,
1: ja,
3: miqueta per mi. Bé.
1: Bé, parlant de l'estètic, per ser i per tancar el tema ja, un altre missatge de la nostra cap de programes, de Rosa de Diego, diu, sí, és veritat, Carla Villegas, bellesa italiana dels anys 50, una actriu. Veus? Sí, sí, anava per aquí.
4: Gràcies, nois, mira. Aquí, no? Sí, sí, i perdoneu, sí. Què he dit? Que demà és el concert? No, és el dijous.
1: Dijous.
4: 7 de març.
1: Manolo García i les naranjas.
4: Ja no sé quin dia és. És
1: la naranja mecànica.
3: No, García, remember el naranjito.
1: Carla intentant fer periodisme i nosaltres, evidentment, rebentant l'antena.
3: Aca, ara s'hauria de dir, Manolo García, aca, naranjito.
1: Naranjillo, eh?
3: Lo que ha après últimament, eh? Aca.
1: AKA,
3: eh?
1: Més conegut com.
3: Veig, diuen, aca, i dic, què m'estàs explicant? No, aca. Ja no estic inculpat. I ja en el meu vocabulari, ja començo amb el 6-7. Com estàs? 6-7.
1: Sí.
4: No, doncs...
3: A tope, a tope.
4: Jo encara literal. No sé què significa.
3: Sí,
4: no significa res.
3: És un tot i res. És un tot i res. És que hi ha moltes expressions pont que ja d'abans tampoc significaven massa cosa, no?
1: És veritat, és veritat.
3: És una miqueta com... ja, si algú et diu, per exemple... Tu li proposes alguna cosa i et diu, bueno, ja ho trobarem. T'asseguro que no trobareu
4: no,
3: res.
4: No ho trobareu.
3: És una cosa molt catalana. És escolta, veritat. Per cert, em deus 200 euros, de... ja ho trobarem.
1: Sí, ja...
3: Martínez, ja ho trobarem. Ja... Això vol dir que no rascaràs res de tornada.
1: No, ja em puc oblidar.
3: Vale.
1: O, per exemple, la típica muletilla, no? Connector de... vull dir.
3: Sí.
1: Si una persona ja està explicant certa cosa, si diu vull dir enmig, no connecta res. Vull dir, és vull dir. Vull dir.
3: I també hi ha una altra... que és meravellosa, que és la... et proposen alguna cosa, fan una proposta, pot ser lo professional, i tu li dius... home, doncs, ho anem veient.
1: Ho anem veient
3: és molt similar al ja ho trobarem, que ho anem veient vol dir no farem aquest projecte a la puta vida.
4: Oblidat.
3: Ja, el momentum calma...
1: Però tal qual.
3: El momentum calma és ni obrirà el mail on estigui aquesta proposta.
1: Ho anem veient.
3: Momentum calma.
1: Impressionant.
3: Ho anem veient i ja ho trobarem.
1: Sí.
3: És, el significat final és riant de riant, en francès. Bé,
1: Bé, tu venies molt impactat avui.
3: Jo venia... Sí, venia molt impactat, precisament per... Home, venia impactat per diversos motius. Tu dius pel impactat pel tema d'aquest post Sant Jordi, vols dir? O t'estàs referint amb alguna...
1: ja...
3: Aquest
1: moment m'encanta.
3: No, que no tenim
1: no,
3: massa
1: és que
3: temps.
1: Tu, és que m'has dit abans, m'has enviat un WhatsApp 10 minuts abans d'entrar a l'estudi, m'has dit, ara t'explico, estic molt impactat. Dic, no ho sé, ja ens dirà ell el que vulgui.
3: La me cala.
1: Ah, l'hem comentat aquí una mica, els looks.
3: Clar, jo he hagut d'investigar què collons és la me... És que no sabia ben bé que això...
1: Ja porta anys, eh?
3: No, per sí, però ho vas sentir... Saps allò que ho vas sentir?
1: Ja, penses, com a cantarella.
3: Ja ho trobarem. I tu penses, ja ho trobarem.
4: A veure què... Ja ho miraré amb més detalls.
3: I clar, resulta...
1: Seguimos.
3: És un festival o és una gala de moltes coses a la vegada, però no és res en concret. Perquè dius, és de música? No. És d'art? No ben bé només d'art. És de moda? No ben bé només de moda. És de tot i no és de res. És un ja ho trobarem. És el festival, la gala, ja ho trobarem. Perquè no saps ben bé què trobaràs, no?
1: És una bogeria. Estem veient imatges ara mateix.
3: Ara veiem...
1: El canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
3: Jo estic una miqueta el que volia dir-vos entre aquesta està molt bé, portar un paio enganxat a l'esquena. Portar un vestit amb ninot enganxat a l'esquena és meravellós. Clar, això a nivell artista, molt bé. Ja quan he vist el Bad Bunny... És que, clar, ja van tan maquejats que jo no sé si aquesta és la Rosalia o la Brenda Hedford.
1: O algú disfressat de la Rosalia.
3: Has vist que he dit Brenda Hedford i ha semblat que sabia qui estava dient.
1: Qui era, qui era.
3: I tu dones per fet que és un artista...
1: Jo he donat per fet tot i jo pelant,
3: és nom d'artista, Brenda Hedford, eh?
1: Però aquí has demostrat que si ho dius amb seguretat pots dir el que vulguis.
3: Bueno,
1: i la gent t'ho comprarà avui. En aquesta societat d'avui que no revisa res, que no contrasta, Brenda Hedford.
3: Si dius el que sigui amb vehemència... amb vehemència absoluta,
1: cola.
3: La cosa tira endavant. No, us deia que també he vist el Bad Bunny, aquest disc... és que per mi és un... Realment és el nou Carnestoltes americà, perquè sí, el Halloween se'ls ha quedat molt infantilitzat,
1: sí.
3: I crec que la següent fase és Met Gala. Met Gala és... Jo recordo, sí que és cert que jo ja no he vist que el... No sé vosaltres, tu ets molt de d'emperifullar-te per Carnestolta?
1: No. No, no, no.
3: Tu tampoc?
4: Jo cada vegada menys.
1: Mandreta, eh? Vull
3: mandreta, dir, no, no, absoluta. Cosa... Però de petit, jo recordo, de petit ho gaudia molt. De fet, em repetia molt una disfressa, era molt senzilleta, era molt recurrent per la gent de la nostra edat, era la de pistoler, la de cowboy.
1: Home, clar.
4: Jo també,
3: que
4: sí,
3: m'ha durat
4: sí.
3: una miqueta fins a gran, precisament aquesta estètica del cowboy. M'ha durat... Sí, sí, és veritat, se m'ha quedat una miqueta, tant m'agradava de petit que al final se m'ha quedat.
1: T'has convertit en un cowboy.
3: Però han desaparegut. Els indis i els vaquers com a fenomen de referència pels nens ja no hi és.
1: Ja no hi són a l'imaginari col·lectiu.
3: I polis cacos tampoc, perquè ara seran cacos només, no? El poli no té relevància.
4: Jo jugava això quan feia educació física a l'escola, polis i cacos.
3: Sí?
4: Sí, sí.
1: Doncs... Era com la Curs Navet, però...
3: No, jo crec que
1: però versió en Barna.
3: Sí. Tal qual, s'ha anat perdent. Però recordo que vam fer un festival meravellós
1: de fi de curs.
3: No, no era fi de curs, era com una mena de com d'esplai quan anàvem al cau, que jo també vaig ser monitor d'un cau.
1: Ah, mira, et pega, eh?
3: Sí, oh, sí, sí, sí.
1: Et veig.
3: Tocava per... vaig anar molt de temps com a, diguéssim, com a client, entre cometes.
1: Com a cau,
3: I després, doncs, dius, doncs, ara cau, ara toca, no? Això toca ara. Bé, i recordo que vam fer era, encara estaven en pessetes, no? I llavors hi havia la premissa que tu t'havies de fer una disfressa amb 300 pessetes. O sigui, tu tenies un pressupost de 3 monedes de 100 pessetes per composar-te la teva disfressa. Mm. Per tant, havies d'anar... On t'anaves? Al Todo a 100. Us en recordeu que ara li diuen al bazar.
1: És veritat, Todo a 100.
3: Però abans es deien... No es deien ni xino, no. Era Todo a 100. Mm. Us en recordeu? Sí. També segurament eren els primers xinesos. Però en qualsevol, Todo a 100. Per tant, anàvem d'excursió al Todo a 100 i a veure què trobaves allà. Recordo perfectament que n'hi havia una de les companyes que va anar... La tia va anar cap allà, no tenia recurs... i al trobar-se allà no tenia temps per fer-se... Perquè hi havia gent que amb paper es currava coses, eh? Hi havia un paper... Te'n recordes aquell paper que era un paper com mig elàstic que s'estirava, donava de
1: sí? Sí, sí, sí.
3: Que no recordo com es deia, igual que hi havia el paper cebolla aquell que li deien, hi havia un altre, no sé com es deia. I ella va trobar polvos de talc al Todo a 100.
1: Veuràs.
3: I va dir... Va comprar 3 pots de polvos de talc. Atenció, eh? Grans. I la tia no va tenir més d'allò, que es va despullar sencera i es va tirar... I es va empolsinar sencera de polvos de tal i se'n va anar a la porta del local. Clar, a la porta hi havia el filtre de clar, primer havies d'entrar disfressat i justificar-ho.
1: Clar.
3: I va dir, clar, diu, tu de què vas disfressada? I ella va dir, clar, o sigui, fixa la tia, diu, de muela picada. I diu, i la càries? I va aixecar la cama i diu...
1: No, home, no et creus, franquesa, mira, va, és que de veritat, ens l'escola sempre igual, franquesa, tio. És que...
3: Digue'm. Ara us quedareu amb una imatge al cap.
1: És que no pot ser.
3: Abans de dinar, us quedareu amb aquesta imatge al cap.
1: Carla, disculpa, eh.
3: Carla, no,
1: una actriu dels anys 50,
4: no. Seguint la història, molt concentrada.
1: Però jo igual.
4: Ja quan has dit que es quedava anual...
3: És que acabem de parlar, i ho vam parlar la setmana passada, de la credibilitat amb la que expliques les coses.
4: No, ho estaves explicant.
3: És molt important. I avui en dia, el que us vinc a dir, és que com bàsicament estem en la cultura de l'engany, jo utilitzo la cultura de l'engany, almenys per fer hi-hi-ha-ha. Perquè, i amb això vull acabar, perquè vull recomanar precisament la cultura del gany, que l'hem d'evitar, perquè avui està tot, home, el 25% de les trucades mínim que rebem al dia són per enganyar-nos amb algú. Per tant, hem d'anar una miqueta al tanto. El carrer intenten fer el mateix, tot arreu. Ahir, si us plau, vull recomanar abans de marxar. Avui que estem de recomanació, que si artistes, que si això, que si la...
1: Sempre recomanem.
3: La clica i de més. Vaig estar veient, de rebot, perquè no m'expliquis què estava veient jo a Movistar. Estava veient el que sigui. No sé què era, no recordo. Un reportatge, no sé què era. I de sobte, ja eren les 11, aquella hora que tu ja comences a valorar si anar a dormir ja o esperar 5 minutets més. Mm. I va començar un documental de 3 episodis que es diu, o com a mínim jo vaig veure 3, no sé si n'hi havia un d'abans que posava en situació, però jo crec que era 3. La Chaparra, de Movistar. Mm-hmm. T'explica la història a través d'una noia...
1: Jo vaig a buscar-ho,
3: que diu,
1: ja no me'n refiro.
3: És La Chaparra, jo nací en una secta.
1: Ahà.
3: No sé si la teniu una mica tancada. És tan bèstia...
1: És bona?
3: Està tan ben explicat.
1: Ostres, doncs l'enviarem.
3: Et fa intuir coses que d'alguna manera al final acabes...
1: Calla, calla, no diguis res.
3: No, no, home, no faré cap spoiler, però és espectacular. I també, dins la cultura de l'engany, hem de saber que les sectes compleixen totes uns patrons marcats amb exactitud brutal, on hi ha els components evidentment d'engany, manipulació, hi ha un interès econòmic sexual, normalment a més relacionat amb menors, veritat, i a més, un tema bastant delicat, però en qualsevol cas no el podem obviar. I, si us plau, recomano aquest documental, perquè si no esteu molt al dia del que són les sectes i els enganys, i lo fàcil que és no enganyar una persona, enganyar una família sencera, i no només una, evidentment, unes quantes i amb uns mètodes molt concrets. Si us plau, si teniu Movistar a casa,
1: sí, sí,
3: us l'apunteu, us la veieu, i algun dia, si voleu,
1: gràcies,
3: la comentem, perquè em sembla un tema força interessant, perquè les coses a vegades es tenen com a referència del que sí, i a vegades hem de tenir coses com a referència del que no, per visualitzar, per poder evitar o posar la veu d'alarma en segons quins casos, que estan... I no t'estic parlant d'una història dels anys 70 ni dels anys 80. Vull dir que és un documental que s'ha fet ara fa res, i la història és que els responsables d'aquesta secta, per d'alguna manera, van acabar a la presó, curiosament, amb la mala sort, tal com el van fotre a la presó, pràcticament va morir. Que això és una cosa que també t'encongeix el cor, perquè hi ha gent que el que vol és, d'alguna manera, venjança o justícia, millor dit.
4: Justícia.
3: I de sobte que el fotin a la presó finalment després de tota la tortura que has hagut de viure i que mori, et sembla que no pagarà mai el què i el com. Però segurament en una altra vida, si és cert que hi ha una altra vida, segurament ho haurà.

0: comprat Marc Latin Weisberg. En fi, franquesa, gràcies. I que tinguis molt bona setmana. Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La Comissió Europea està en contacte amb les autoritats espanyoles per rebre més informació sobre el trasllat de 500 menors d'edat de Ceuta a la península. El portaveu Marcus Lambert ha admès que han vist la informació als mitjans, però que no poden confirmar que s'hagi pres aquesta decisió. I ha recalcat...
2: One thing should be clear, the protection of vulnerable minors.
0: Que s'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i que és competència de l'executiu espanyol garantir-ho. Ha reiterat que hi ha una expectativa clara.
2: That there is a clear expectation that all migrants who have entered illegally to Ceuta.
0: Que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. Tot plegat ha marcat un dia més l'agenda política del dia d'avui. El Partit Popular exigeix al govern que retorni a tots els migrants que van creuar irregularment la frontera des del Marroc, inclosos els menors. Carmen Funes, vicesecretària dels Populars, recordava unes paraules del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a l'inici d'aquesta crisi.
3: Fue el ministro Álvarez el que dijo que todas las personas que habían entrado de manera ilegal en Ceuta volverían a su país. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo y es lo que pedimos, que se cumpla la ley.
0: L'executiu acusa el PP d'oferir una solució il·legal a aquesta crisi. N'han parlat els ministres Arcadi Espanya i Òscar López.
4: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino y ellos lo saben.
5: Con un criterio electoral, lo único que buscaba era, digamos, una vez más, arañar un puñado de votos con la desgracia.
0: Ara cal veure com es materialitza el repartiment de les 500 menors a la península. A Andalusia, el pacte PP-Vox ja parlava de no acollir a nous menors no acompanyats. Juanma Moreno és el president de la Junta.
6: Bueno, es verdad que hay un acuerdo suscrito con el grupo Vox que la acogida de menores, siempre con el respeto a la ley, la cláusula también dice que con respeto a la ley vigente, ¿no?

0: Sobre el terreny, unes 500 persones estan tornant a la platja del Trampolín, que aquest matí s'ha desallotjat amb un operatiu policial. Molts estan recollint les seves pertinences, però altres estan tornant a allotjar-se a la zona. La situació ha obligat a paralitzar el dispositiu de neteja que s'havia activat després del desallotjament d'aquest matí. Recordem que aquesta operació s'ha dut a terme perquè el govern espanyol ha habilitat temporalment diversos espais per l'acollida de 1.800 dels migrants que malvivien a la platja del Trampolín i a la zona de Loma Colmenar. Però es calcula que en total hi havia més de 4.000 migrants, per tant, no tots han pogut ser reallotjats. A Lleida, diferents entitats socials han denunciat aquest matí el col·lapse del sistema de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria. Pepa Sanjanís.
1: Aquesta situació, han explicat, afecta tant a les persones que necessiten renovar el seu permís de residència o treball com als que estan pendents del procés de regularització. El Gerardo Biang és el president de l'associació Afroecuatoguineana de Lleida.
2: Miles de personas migrantes en Lleida y en toda Cataluña no pueden obtener ni renovar su documentación porque la administración ha colapsado el sistema de citas. Cuando lo intentan, día tras día, encuentran siempre la misma respuesta: no hay citas disponibles.
1: Aquest retard, que pot arribar a ser d'11 mesos, quan els tràmits haurien d'estar llistits com a molt en 3 mesos, els perjudica, diuen, en l'àmbit laboral perquè poden perdre la feina, també en el de la vivenda perquè no poden llogar i en l'àmbit bancari. Aquest col·lectiu demana a la subdelegació del govern a Lleida i a l'administració en general mesures urgents per agilitzar els tràmits d'estrangeria.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Tortosa posa en marxa una línia d'ajuts destinada a propietaris d'habitatges amb dificultats econòmiques. Ens ho explica la Pilar Ribas.
3: La convocatòria disposarà d'una partida de 60.000 euros i podrà arribar a un màxim de 200 beneficiaris. Cada persona que compleixi els requisits podrà rebre una aportació de 300 euros. L'objectiu de la mesura és ajudar les famílies amb menys recursos a mantenir el seu habitatge habitual. Segons Jordi Jordan, primer tinent d'alcalde.
4: Primera vegada hem creat aquestes noves ajudes, unes ajudes que estan pensades per a aquells tortosins i tortosines que són propietàries d'habitatges i que tenen dificultats econòmiques. Estem parlant d'un ajut de 300 euros.
3: Els ajuts estan adreçats a persones empadronades al municipi que siguin propietàries de l'habitatge on resideixen habitualment i no tinguin cap altre immoble urbà. El valor cadastral de l'habitatge haurà de ser inferior a 25.000 euros.
0: I un darrer punt, a aquesta hora els bombers treballen en un accident en què un camió amb cistella elevadora ha quedat volcat lateralment a la plaça de les Monges, a la Seu d'Urgell. Les tasques se centren en assegurar i desvolcar el vehicle. El sistema d'emergències mèdiques està atenent a diverses persones. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Per a com no, has portat una baralla de cartes.
7: És que de fet em veu dir, porta un objecte que tingui certa estima i no calia que m'ho diguéssiu perquè la porto sempre a la
6: butxaca. Sempre,
7: sempre. Si no, em sento gairebé despullat. Sí, sí, sí.
6: Per què?
7: Jo crec que és un tema de... Soc una persona molt moguda, molt nerviosa i necessito tenir alguna cosa a les mans. Llavors, és un
6: o sigui, les treus de la caixa.
7: Sí, sí, sí. Jo, de fet, ara no ho faré perquè segurament
6: home,
7: a nivell...
6: Home, si les pots treure...
7: A nivell, no, però...
6: Però jo ho explico, jo ho explico.
7: No, vull dir que a nivell sonor, a lo millor generaria certa molèstia, no?
6: No, és però, maco això, a la ràdio, home.
7: Es pot fer més maco, no? Tipo així.
6: Uau.
7: Però sí, és un objecte que em relaxi, a més aprofito per practicar i és la meva eina de treball. O sigui, és com si, Carles, anessis pel món amb el micròfon a la mà.
6: Ja, seria estrany.
7: Sí,
6: la veritat és que seria estrany. I què practiques amb aquestes cartes?
7: Doncs practico...
6: El moviment de les mans?
7: Tècniques, què? Practico jocs i a vegades és simplement com una eina desestressant. I aquí té un bolígraf a la mà i va obrint-lo i tancant-lo i sí. Aquí té una baralla, que és el meu cas. Realment és com l'eina de treball i això també m'ha permès durant, al llarg del temps practicar cosetes sense fer-ho activament.
6: I en tens moltes?
7: Sí, centenars. Sí, sí,
6: centenars
7: sí.
6: De baralles de cartes.
7: Sí, les vaig tirant perquè arriba un moment que tal, però sí, sí, en tinc moltes, moltes, moltes.
6: Quina barbaritat.
7: Sí.
6: I aquesta de quan és?
7: Aquesta és relativament nova. De fet, aquesta és la baralla... Hi ha la marca Bicycle, que és com la millor del món, que la fan als Estats Units. I aquesta és l'edició limitada que hem tret del Rei de la Màgia, la botiga centenària.
6: Ah-ha.
7: O sigui, que és una
6: és
7: baralla...
6: És molt maca, aquesta.
7: Sí, està dissenyada per l'Adrià Marquès, que és un il·lustrador brutalíssim, i la veritat és que és una meravella. I el dors està fet per la Vanessa Safra, que és una altra dissenyadora d'aquí a Barcelona. La veritat és que és un carmelet de baralla.
6: Avui el nostre irrepetible és el mag

0: Pere Rafart, benvingut a Irrepetibles, moltes gràcies.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Formació com a publicista i productor d'audiovisuals, però, com dic, la teva professió, la teva passió és la màgia. Més de 10 anys fent espectacles arreu del món. De fet, ets un dels mags catalans amb més projecció internacional, Pere, amb molta creativitat, originalitat i guanyador dues vegades del Campionat Mundial i copropietari de la botiga centenària ja, el Rei de la Màgia de Barcelona. Tot el dia penses en màgia?
1: Pràcticament, sí.
0: Pràcticament.
1: La vida de l'autònom és molt dura i no pots anar a mig gas. O sigui, o et va molt bé o et va malament. No hi ha un punt mig. Llavors sí que tot el dia estic donant voltes al tema. De fet, jo crec que és terapèutic en el meu cas.
0: Ah, sí? Un...
1: Sí, això és una cosa que vaig descobrir més tard.
0: De vegades les obsessions són dolentes, eh?
1: Sí, però jo tinc un problema.
0: No ens obsessiona. Sí,
1: sí. A veure, depèn amb què t'obsessionis és pitjor. Que...
0: Clar, sí, això és veritat amb... també, sí.
1: Sí, sí, sí. Jo, de fet, sóc una persona que tinc penso molt ràpid i molt. I necessito focalitzar els meus pensaments en alguna cosa perquè si no me'n vaig al pou.
0: Et disperses, no?
1: Sí, llavors ja. La màgia en aquest sentit m'ha ajudat molt a tenir sempre petits projectes i petites coses a fer.
0: Escolta, tots necessitem una miqueta de màgia a les nostres vides, no?
1: Sí.
0: I més ara, no?
1: I més ara.
0: Una miqueta d'il·lusió.
1: A mi m'agrada molt la màgia perquè realment trenques... Una cosa que és física, és real,
0: sí.
1: No? Ara que estem tan adaptats en pantalles que tot el dia la gent està pendent del mòbil, de veure un vídeo aquí, veure un vídeo allà, la màgia de prop realment és un impacte enorme per l'espectador, perquè li trenques la realitat a la cara. Llavors a mi m'agrada molt jugar això amb el públic molt, molt, molt proper, que al·lucini, que ho vegi físicament, que ho toqui, el contrari que estem acostumats, no? I sobretot des de la pandèmia, que ha anat
0: és veritat,
1: el consum de pantalla.
0: Sí. Retrocedim en el temps. Comencem amb la banda sonora de Harry Potter, perquè tu ets un nen que va néixer, que va créixer amb aquesta banda sonora de John Williams. Però comencem una miqueta abans, pel principi. Pere Rafart i Arza, vas néixer a Solsona el 14 d'abril de 1989. Mm. Molt jove.
1: Depèn amb qui em compari.
0: Com va ser la teva infantesa, Pere?
1: Doncs molt bé. La veritat és que Solsona és un lloc meravellós on créixer. Hi ha molta tranquil·litat. No m'imagino una infància apartat d'allà. I la veritat és que molt feliç, bé, família normal. Soc un fill únic, de facto, perquè tinc un germà 10 anys més gran, però són com dos fills únics.
0: Sí.
1: Llavors,
0: massa anys de diferència. Sí.
1: Molt bé, amb molta llibertat, molt tranquil. La veritat és que superfeliç, sí, sí, no m'ha faltat mai de res.
0: I un nen molt mogut, suposo.
1: Sí, sí, sí, sí, era pesadet.
0: Pesadet.
1: Encara ho soc, segurament, t'avalo l'agenda.
0: S'ha accentuat, no? Amb els
1: sí, ha anat a més.
0: I a què es dedicaven els teus pares?
1: Doncs el meu pare tenia una botiga d'electrodomèstics i la meva mare era professora. Sí, sí, estan els dos feliçment jubilats a Solsona. Sí, sí.
0: Cap de les dues coses et cridava? Doncs... Ni la botiga, ni ser professor?
1: No, a mi sempre m'ha creat les coses creatives. Quan era jovenet vaig tindre una època de programador amateur de videojocs, que era, però per la part creativa. Després ja vaig acabar estudiant publicitat també per la part creativa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I sempre he sigut molt imaginatiu i molt creatiu amb tot el que he fet. Llavors jo crec que amb la màgia vaig acabar trobant, i ara més grandet, la via per enfocar la meva creativitat en alguna cosa.
0: Però de petit la màgia...
1: Zero. Tenia una caixa de màgia del màgic Andreu, que de fet el vaig conèixer i me la va firmar, em va fer certa il·lusió això. Tenia una caixa de màgia, havia vist algun mag, algun hotel de Palamós actuar, i era una cosa que m'agradava, però com el 99% dels nens.
0: Sí,
1: o sigui,
0: no hi havia
1: cap predilecció específica.
0: Escoltem un fragment de Harry Potter.
2: Una de las más elementales habilidades de un mago es la levitación, o la habilidad de hacer que los objetos vuelen. ¿Tenéis todos vuestras plumas? Bien, y ahora no olvidéis el suave giro de muñeca que hemos practicado. Agitar y golpear. Venga, a todos. Agitar y golpear. Bien, y pronunciar Wingardium Leviosa. A ver todos.
3: Wingardium Leviosa.
4: Wingardium Leviosa.
5: Wingardium Leviosa.
6: No, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa.
5: Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Anda, venga.
6: Wingardium Leviosa.
0: ¿Tú volías ser como Ron Weasley?
1: No. De fet, he triat la cançó de Harry Potter perquè sí. Va agradar molt la saga al seu moment. Clar, jo tenia 10 anys quan va sortir la primera pel·lícula. Sí. I a més em va descobrir, em va enamorar de la lectura. O sigui, jo no havia llegit mai res a part d'alguna lectura obligatòria.
0: O sigui, més que de la màgia, de la lectura.
1: Sí, de fet, jo sóc bastant lector i amb 10 o 11 anys, doncs, llegir-te... En aquell moment només hi havia 4 de llibres de Harry Potter del Tibet. Era una cosa excepcional. A casa no en tenien res, deien què està passant aquí, no?
0: Sí.
1: Després l'autora ha resultat ser una mica especialota, però li tinc molt bons records als llibres i a les pel·lícules.
0: Sí que sé que recordes perfectament el Jorge Blas explicant trucs de màgia a Disney Channel, any 2003, tenies 14 anys.
7: Hacer desaparecer cosas y no hacer desaparecer manchas, ya ves, es la incongruencia que tiene la magia. Pero puedo hacer algo mucho mejor que os va a gustar. Os voy a explicar un truco de magia. Mira, yo lo que pasa es que tenía que hacerlo con un pañuelo y no he traído pañuelo, he traído este trozo de hilo, pero no pasa nada, porque si pensáis en la magia, es curioso, las manchas de café no desaparecen, pero lo que sí puede aparecer es mi pañuelo, el pañuelo que yo quería utilizar, ¿eh?
8: Bien.
7: Ahora sí,
8: empezamos bueno. Esto lo tiro, ¿no?
7: Eso tirado, sí.
6: No.
7: No te preocupes, Natalia, tú aprende a hacer esto y ahora. Mira, es algo que nunca hace un mago. Voy a explicarte cómo se hace un truco de magia. Y a vosotros también.
6: ¿Ah?
7: Para que veáis que empezamos martes con buen rollito, ¿eh?
0: Però diguem que aquí tampoc vas fer el clic.
1: No vaig fer el clic, però sí que és veritat, ara no ho recordar, però no sé on ho vaig explicar, jo, que ho heu trobat, bandidos. Recordo que sí, que mirava Disney Channel i un cop a la setmana hi havia el Jorge sí. I que et feia un truc i la setmana següent te l'explicava o alguna cosa així, i sí que recordo estar entretingut per casa. Això, el que no recordo que tingués 14 anys. Jo,
0: sí.
1: Ho heu buscat? És que tinc una percepció del temps una mica difusa. Llavors, si m'ho arribés a demanar, potser t'hagués dit que en tenia 9, no ho sé.
0: No,
1: 15,
0: no.
1: Però
0: no existia encara.
1: No existia el Jorge Blas.
0: Perquè sí, el programa no.
1: Doncs...
0: Però sí que va ser amb 17, això sí que,
1: sí,
0: molt clar, vas veure un espectacle de màgia que et va marcar.
1: Sí, va ser un punt d'inflexió. Jo mai vaig estar, sobretot a l'època d'institut, vaig estar massa còmode ni massa gust, m'avorria excessivament a classe, vull dir, però m'avorria infinit. I estava com una mica deprimit, per dir-ho suaument.
0: Ja.
1: I necessitava pues, una vàlvula d'escape. I vaig veure un xou de màgia i em vaig obsessionar, però obsessionar bojament. O sigui, tota la pràctica forta, tot el que vaig invertir en temps aquell moment era un 100% amb la màgia. Ara ho segueix sent, però des d'una visió més relaxada
0: sí,
1: de
0: sí,
1: senyor
0: sí, sí,
1: gran.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però sí, va ser d'un dia per l'altre, un xou, vaig dir, ostres, això és brutal. Aquell moment començava la venda a internet de coses, vaig començar a comprar llibres de màgia per internet, i va ser el començament que la màgia, a nivell de formació, va començar a ser, es va democratitzar i va poder arribar tothom, no? I llavors doncs, vaig estar molt obsessionat. Sí,
0: el primer te'l vas comprar, el Rei de la Màgia?
1: Sí, vaig comprar online el Rei de la Màgia, que tenia una web macarrònica, i vaig comprar molts jocs. A més, la màgia també, com tots els hobbies, al final és un hobby que no és barat, i realment vaig deixar molts diners en comprar jocs de màgia, llibres, fracassar, provar, era obsessió.
0: Quants en tens de llibres ara?
1: De màgia 300, específicament...
0: 300,
1: 400... Sí. No, mira, sincerament no els he comptat mai, però vaja... 300 o 400 podria ser, sí. De fet, pràcticament tot el que hi ha publicat en castellà ho tinc, i tinc molta coseta en anglès, que sí que em fa una mica més de basarda, no?, de llegir, fa més mandrota.
0: Entre d'altres, sí que tens dos llibres, o recomanes molt dos llibres, del mag Tommy Wonder, no?, imprescindibles.
1: Sí, això no ho has tret.
0: Ara m'ho expliques, però l'escoltem.
9: Waarom ben je goochelaar geworden, geen timmerman?
10: Ja, waarom? Ik vind het gewoon, ik heb het altijd leuk gevonden. Mensen bedriegen, hè?
9: Op een leuke manier,
10: ja, uiteraard.
9: Op een goochel manier.
10: Ja.
9: Die prijs, waar staat dat nou precies voor?
10: Nou,
0: de que diu en alemany que li agrada especialment enganyar el públic. Suposo que tu també.
1: Sí.
0: O no seria la paraula, enganyar.
1: No, intento que el públic no s'ho prengui, que a vegades el públic s'ho prengui així, com un atac al seu intel·lecte.
0: Ja.
1: Llavors jo no m'ho prenc com enganyar, tampoc m'ho prenc des de la vessant més cursi de es que m'agrada il·lusionar la gent, no? M'ho prenc des d'un punt de vista de que m'agrada fer sentir emocions i que els hi trenqui el cap i que això, però no és des de la falta de respecte envers el públic, no? Intento que juguin a favor.
0: Sí, sempre hi ha el típic que intenta averiguar on està el truc, no?
1: De fet, la màgia està entre aquest punt, entre deixar-te seduir per l'impossible o deixar que l'intel·lecte entri i es comenci a atabalar, no?
0: Clar.
1: De fet, a diferència del cinema, no? Hi ha una diferència. Amb el cinema, tu, per disfrutar una pel·lícula, has de suspendre la incredulitat, no? Quan DiCaprio es mor a Titanic, doncs sí, la gent s'emociona sí. I plora, no? DiCaprio en el seu prime morint-se, més i que havia a la taula de fusta, tot allò, no? I la gent s'emociona i plora, no? Diu, ostres, i això és perquè tu saps que... O sigui, tu saps que DiCaprio és un actor, saps que és una pel·lícula, saps que no és veritat, no és l'Atlàntic, el vaixell no és de veritat, etc etc, però et deixes portar per l'història.
0: Has d'entrar en aquesta ficció, sí.
1: En màgia hi has d'entrar, però no has de suspendre la incredulitat del tot, perquè si tu dius, aquest tio que fa màgia té poders, llavors no té cap tipus d'interès la màgia. És sorprenent de dir, ostres, té poders, clar. Però ja està, no?
0: Sí, sí,
1: és un punt mig estrany.
0: Per què és imprescindible la teva biblioteca, Tommy Wonder?
1: Té dos volums de màgia, de fet crec que estan descatalogats ara, però són en castellà, si més no, són dos volums totxo, i va ser potser el primer autor que em va obrir les portes de la seva ment perversa. Era un, si em permeteu l'expressió, un fill de puta, cuidado. O sigui, els mètodes de Tommy Wonder estan molt pensats, són diabòlics, estan rebuscadíssims, era un boig de muntar uns pipòstios descomunals.
0: Suposo que també hi ha autors d'aquí. No?
1: Sí, sí, sí. Hi ha la influència a nivell de màgia estatal ve d'Arturo Ascanio, que era un senyor que treballava de funcionari de l'abogacia de l'Estat o similar, i que va posar noms als conceptes. O sigui, va ser el gran teòric de la història de la màgia a nivell estatal, que ha tingut a posteriori repercussió mundial. Al final, gràcies a ell, construïm els mètodes. Ell va diferenciar, quan parli de més, m'ho dius, perquè això
0: no,
1: la
0: gent tranquil.
1: Canvia de ràdio, però vaja, en qualsevol cas va posar molt clar el mètode entre la vida interna i la vida externa. La vida interna és el mètode, la trampa, no?, en diríem, i la vida externa és el que comuniques al públic. I va crear tot de conceptes per aconseguir enganyar al millor públic, o sigui, crear millors il·lusions. O sigui, realment és el pare teòric de la màgia.
0: I suposo que tu vas començar primer amb els amics, fent màgia amb els amics,
1: sí.
0: No? Enganyant els amics.
1: Era el pesat de les cartes, un dissabte a la nit.
0: Sí, sí, sí. Quin tipus de trucs eren?
1: Clar, jo estudiava entre setmana, provava jocs, i llavors el cap de setmana o els vespres, doncs, assetjar bé a la gent.
0: Recordem que no t'interessava gens l'institut, eh?
1: No, clar, el bo és que ja acabo la això la màgia m'agafa, doncs que ja estic a batxillerat.
0: Clar.
1: I llavors, bueno, a l'institut sí, vaig passar una mica del tema. Sempre és veritat que tinc la capacitat d'aprovar amb la llei del mínim esforç a última hora. Llavors, doncs, mai vaig treure excessivament males notes, però sí que és veritat que no estava jo massa còmode a classe, ni amb els professors, ni amb els companys, no? Al final, quan et fas gran, t'adones que els teus amics o el teu entorn són gent que has anat coneixent amb interessos comuns o formes d'entendre la vida sí. Comuns, i quan estàs en una aula, al final comparteixes espai amb gent que ha nascut en un entorn geogràfic gràfic limitat, amb un mateix espai de temps, no? Un any. Llavors, realment, no és que hi hagi mal record amb ningú, però sí que és veritat que no em sentia massa còmode a classe.
0: I llavors vas fer un grau superior de producció audiovisual.
1: Sí, vaig decidir no fer la CL, vaig dir a la merda tot.
0: Sí. I què tal?
1: Doncs molt bé, una gran decisió.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. De fet, vaig aprendre molt més al grau superior de producció audiovisuals que després a la carrera de publicitat. Em ha resultat molt més útil, si més no.
0: I vas començar a treballar de seguida.
1: Sí, de fet, jo a nivell d'espectacles... Jo...
0: No, dic com a productor
1: sí,
0: audiovisual,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, de fet sí, però bueno, vaig fer pràctiques a un canal molt petit. De fet, va ser una molt bona inversió, perquè hi havia gent que anava a treballar a TV3 de pràctiques,
0: sí.
1: I és genial, perquè veus coses molt xules des de dins, però no hi havia ni opció de quedar-se, ni opció a prendre gaire, perquè al final et tocava fer les feines de portar cafès. En canvi, jo vaig anar a una tele petitona, que es deia Canal Català en el seu moment,
0: sí.
1: Que allà vaig aprendre que flipes, perquè si un dia fallava en càmera, et ficaves tu de càmera. Si un dia fallava un presentador d'un programa nocturn, doncs sorties doncs a presentar. Llavors va ser un aprenentatge de, no sé si vaig estar un any o així, quan vaig acabar pràctiques ja em van contractar, o sigui que realment vaig aprendre.
0: I amb el Sandro Rey? Quan?
1: Jo portava un parell de programes.
0: Recordo, un vident, segur que els oients sí. El recorden, amb els cabells llargs.
1: Bueno,
0: què tal l'experiència?
1: Gent i figura. Jo vaig passar a treballar un programa nocturn, a l'estiu no hi havia programació regular, i em van passar un programa d'aquests de nit de tarot com a productor. I, bueno, teníem el Sandro, que era un geni.
0: Un personatge.
1: El curiós del Sandro és que quan... O sigui, anem al tema. Jo ho vaig acabar deixant perquè això del tarot és una estafa. També que ara s'està... Fins i tot l'altre dia...
0: Hem de deixar-ho molt clar,
1: sí,
0: això.
1: Sí, no, és que l'altre dia estava el 3CAT i veia això que fan del fanzone, bueno, vaig veure de passada, i hi havia un tarotista allà que li feien com molta bola i dius, hòstia, potser hem de començar a vigilar, perquè primer comences dels riures i la gent s'acaba creient merdes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però bueno, sí
0: que
1: és veritat
0: que... Fins i tot ho veiem als informatius, eh?
1: Bueno, i els diaris, ja, la secció dels horòscops, sí. I, bueno, hi ha cosetes
0: així. I preguntem a veure com anirà el 2026.
1: Sí,
0: escolta'm.
1: Sí.
0: Segle llavors, 21, hem de pagar-se una miqueta.
1: Maputies i coses, i tothom sí, creu sí. Cada voluc, que cuidar-lo. Doncs el Sandro era molt bo, perquè quan encertava... Quan encertava. Perquè, clar, deia, vostè té un abric blau amb un armari que fa temps que no el posa i a la butxaca i té un paper. Ostres, quan encertava, això era meravellós.
0: Clar.
1: Però, clar, era una de cada 10. Però quan encertava era esplèndid. De fet, nosaltres dèiem les gràfiques de les trucades, perquè el gran negoci d'aquests programes no era la trucada que entra en directe. La trucada que entra en directe era un esquer perquè truqués gent i llavors anaven derivats a números de gent a casa que feia de tarotista i guanyaven X diners al minut. Mm-hmm. I estem amb aquest del Sandro, que era de la Sexta, no sé si generaven al voltant d'uns 15.000 euros. Ai, no, perdona, 15.000 minuts diaris. O sigui, 15.000 minuts, una euro al minut, bueno, ja,
0: sí.
1: Bé. O sigui, una absoluta i rotunda bestiesa, agafant-se amb gent que està bé desesperada, perquè si estàs veient la tele a les 3 del matí i necessites trucar, és que no estàs...
0: Déu-n'hi-do.
1: Millor anar al psicòleg.
0: Paral·lelament, estudiaves publicitat i relacions públiques. Per què?
1: Doncs sempre m'ha captivat...
0: Dius que no vas aprendre gaire.
1: No, és que al final... Ara aquí els que van estudiar amb mi se'm tiraran a sobre, però al final hi ha carreres...
0: Escolta, cadascú, no?
1: Hi ha carreres... Va, em tiro a la piscina. Vinga. Hi ha carreres que no haurien de durar 4 anys i no passa res. Publicitat seria una d'elles, educació social potser seria una d'altra, i em podrien obrar 20 més i ficar-me tot
0: també,
1: a la...
0: Periodisme també.
1: Clar, periodisme no m'hi anava a ficar perquè he pensat que aquí jugo fora de casa. Però en qualsevol cas, hi ha carreres que no haurien de durar tant. Es va equiparar en el seu moment això carreres, deixant a part medicines, alguna enginyeria i tal,
0: sí.
1: Però sí que és veritat que, bueno, potser no haurien de durar tant i no passa res. Repeteix molt el temari, els professors no estan coordinats entre ells, això no sé si en periodisme també passa.
0: També.
1: La sensació és una mica de dir, bueno, estem aquí perdent una mica la tarda, però escolta, teníem un bar a la uni fantàstic i jo m'ho vaig passar molt bé. O sigui, em coneixien els segurates de l'Apolo, vull dir, cap problema, va ser genial.
0: Escolta, i quan acabes, comences a treballar una multinacional de planificació de mitjans.
1: Sí.
0: Què?
1: Bueno, va ser la meva primera experiència amb un Excel.
0: Un avorriment, no?
1: Ah, sí, un pal enorme, però un pal dels grossos. Sí, és veritat que està bé, relativament pagat, està allà a l'Hospitalet, amb un edifici d'aquests alts, amb molt bones vistes, com aquí, de fet, o sigui...
0: Sí.
1: Però molt avorrit, molt avorrit.
0: Ja. I clar, un punt d'inflexió important a la teva vida és quan un amic et diu que anessis al seu pub a actuar. Perquè, clar, tu, paral·lelament d'estudiar, sí, també feies màgia, amb
1: clar,
0: els amics.
1: Clar, jo em vaig tenir una sort enorme.
0: Sí.
1: Que és que vaig poder començar a actuar pràcticament des del principi del hobby.
0: 17-18 anys?
1: Sí, 17-18 anys. O sigui, potser vaig començar amb la màgia i als 4 mesos ja estic actuant. Era un desastre absolut, però vaja, desastrós, eh? Una bessura interessant. Però sí que és veritat que, com que l'expectativa era molt baixa, era tan baixa l'expectativa, diu, ara què et fa un espectacle de màgia? O sigui, això era un nivell d'inconsciència per part meva enorme. Però l'expectativa era tan baixa que anava relativament bé. Saps què vull dir?
0: Sí.
1: Llavors, com que soc així, simpaticot i tal, doncs funcionava. I la veritat és que vaig actuar a l'Òscar, que tenia un pub irlandès a Solsona, i vaig actuar allà, i escolta, va anar bé, i vaig veure que podia com guanyar diners del meu hobby, que això és una cosa fantàstica, i reinvertir-los en el hobby.
0: I hi ha un mag fonamental a la teva trajectòria, que és el Gavi Pereras, que va morir ara fa 5 anys.
11: El mago no nace, sino que se hace, claramente, y además se hace de manera individual, es decir, a partir de las propias cualidades de cada uno, ¿no? Entonces, conocerse, aceptar que ese es un proceso de autoconocimiento, y que al fin y al cabo lo que tú hagas, ¿no?, habla de ti. Yo creo que eso es uno de los grandes compromisos que la magia te ofrece. La magia es un arte de la contemporaneidad que siempre ha de estar, ha de ponerse al día de al día o a la altura de su propio tiempo, y como siempre tendrá ese elemento artesanal, ¿no?, que define el yo, ¿no? Somos marco de nuestra propia obra, es un arte en primera persona. Todo ese componente artesanal y a la vez artístico, íntimo, que se comunica al fin y al cabo, ¿no?, cuando actúas para los demás, eso, pase lo que pase, garantiza que siempre habrá una buena magia.
0: Gavi Pereras, que era un referent mundial, sobretot, a la màgia amb cartes. Com era?
1: Era un personatge enorme en molts sentits i estrany en altres, no? Era una persona que venia d'una família molt humil, que a la seva adolescència va descobrir que el seu pare taxista tenia dues famílies simultànies a la vegada.
0: Què dius?
1: Sí. No tenia formació elemental, o sigui, no va acabar els estudis bàsics. Llavors, era curiós, perquè un gran lector i tenia molt coneixement en moltes coses i molts buits en altres. I en la màgia era una eminència. Jo, de fet, vaig veure, de començar amb ell, vaig veure el seu pas des de la ignorància del sector a idolatrar-lo com una figura mundial del coneixement, perquè ell era una persona també molt... no volia actuar, perquè si trobava algú del públic que era un idiota, li deia la cara, i si cal, li fotia un cop de puny. O sigui, estem parlant d'un personatge amb molts matisos, no?
0: Interessant, sí.
1: Però sí que és veritat que tenia un coneixement enorme, i jo vaig tenir la sort, ell, al final, després de fer tot de feines per dedicar-se a la màgia, tipus vigilant de pàrquing nocturn, concerts i coses així, que podia ell estar llegint màgia i practicant coses, després va trobar el seu punt de suport amb la formació. Es va dedicar a formar gent, i jo vaig tenir la sort de fer classe amb ell i la sort de ser l'últim grup, acabar a les 11 de la nit i poder acabar amb ell fins a les 7 del matí cada dilluns. Sí. Era...
0: Vosaltres dos sols?
1: Anava passant gent. Ell també era com un punt gravitacional de la màgia a Barcelona. Llavors, de cop apareixia un mag de Venezuela que venia per aquí i ens trobàvem amb ell i sopàvem i estàvem fins a 5 del matí fent gintònics i parlant i fent màgia. O sigui, era una cosa molt bèstia en aquest sentit. I clar, jo amb 20 i pocs anys va ser brutalíssim per mi.
0: Ell deia que el mag es fa i no neix, i també parlava d'un component artesanal. Hi estàs d'acord?
1: Sí, totalment. Sí. De fet, té un punt com el teatre, no? És un, uh-huh. és un art en el temps, no? que queda allà. Llavors, cada dia les coses surten millor.
0: Clar.
1: I si tens un mal dia, surten pitjor. No és com una pel·lícula que graves i allò queda fix, o com un quadre que el pintes i queda allà fixa, no? I sí, jo, per exemple, faig un xou a la botiga que el faig 7 o 8 sessions a la setmana. Doncs hi ha molts matisos, i has d'estar al 100%, i un dia, doncs, el gerro et surt una mica més tort, uh-huh. i un dia et surt rodonet maco, i depèn del públic que ho mira, no?
0: I molta llibertat creativa, també.
1: Sí, de fet, l'avantatge de la màgia, a diferència d'altres coses, és que després ja pots fer grans il·lusions i comprar trastos enormes i cars per partir algú pel mig, però el que és de màgia de prop és uh-huh. tens molta llibertat per crear qualsevol efecte.
0: I quin va ser el clic perquè decidissis abandonar aquesta multinacional avorrida on treballaves? Tenies 25 anys, eh?
1: Va ser que ja feia actuacions, que no em sentia satisfet amb el que feia les actuacions, i vaig dir, anem a frenar una mica, me sento bé i intento dedicar-me a això i fer-ho bé.
0: Clar, i la família diu, estàs boig.
1: Ah, sí, ma mare ho portava molt regular. Ara fa temps que no m'ho diu, però em deia... Jo vaig... A veure, també va ser una renúncia, en el sentit, jo vivia aquí a Barcelona, estava bé, m'ho passava
0: feina
1: bé.
0: Feina seriosa.
1: Sí, eh? I de com em vaig tornar a Solsona a viure a casa dels meus pares, doncs amb 25 anys o així, llavors, a veure, va ser complicat.
0: Clar.
1: La frase era...
0: I suposo que per alguns era un pas enrere.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, bueno, clar, de fet sí, perquè sembla que vas endavant, encara és cap a una professió, sí. Ja vius aquí, estàs independitzat, i de cop és com m'entorno a casa el papa i la mama, doncs a veure, no, per mi no va ser gens agradable, tot que els estimo infinit, eh? O sigui, és veritat que és un pas enrere de bueno, vens a sopar...
0: Home, ells tampoc t'hi volien allà, eh?
1: No, segurament no, estaven més tranquils. Que els vaig veure ara està bé, però clar.
0: Clar.
1: I ella, ma mare, em deia, bueno, Pere, ara que portes un any ja, hauríem de mirar a buscar una feina, i anar dient per Solsona, bueno, Pere, busque feina, en plan, i em trucaven d'ofertes de feina, que dic que no estic buscant feina, que jo estic aquí fent les meves coses.
0: Sí, perquè el que vas fer és aïllar-te en un local.
1: Sí, vaig estar... A veure, és el que dèiem, que jo era obsessiu, i llavors vaig llegir un llibre que parlava de la teoria aquesta de les 10.000 hores.
0: Sí.
1: És un orientatiu de que pots arribar a l'excel·lència en qualsevol disciplina si dediques aquestes hores. I llavors vaig dir, doncs anem a jugar aquest partit.
0: Clar.
1: I va ser una mica obsessiu de, doncs, d'entre setmana 10, 12 hores, 13, tancat, però 10, 12 hores, 13 de rellotge, eh? Vull dir que era, portava un control fins i tot amb Excel, això és molt raro, no sé si ho he explicat mai.
0: Enlloraves l'Excel.
1: Sí, enllorava l'Excel, em va quedar algo de la planificació de mitjans. I em ficava les hores que feia, o sigui, si parava per fer el cafè, parava el cronòmetre.
0: Què dius?
1: O sigui, eren 12-13 hores reals, o sigui, com una posició a notari, però
0: sí,
1: dedicat
0: sí.
1: a...
0: Jo eres el teu propi jefe.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la màgia és practicar tota l'estona.
1: Sí, també hi ha la part... Hi ha mags que són creatius,
0: sí.
1: hi ha mags que fan versions, com un grup de versions, i hi ha mags que són creatius. Jo intento que hi hagi molt aportació de part meva.
0: Uh-huh, de creació.
1: En aquest sentit. De fet, sí. Quan he tingut reconeixements internacionals i tal, sol ser per la part més creativa pròpia, no? Però l'assaig, jo em trobava que creava idees, perquè jo tinc moltes idees, i ho ensenyava a col·legues mags i em deien, no, això està publicat en un llibre de l'any 79. I llavors aquí vaig dir, espera't, anem a mirar tot el que hi ha.
0: Clar. I vas començar a llegir.
1: I vaig començar a llegir, a practicar i a jugar amb material anterior per saber què hi ha, per tindre un fonament. Clar, a diferència de la música, no hi ha uns estudis de la màgia arreglats que et donin les bases. Llavors vas com picotejant de diferents fonts, però a lo millor tens buits, no?, amb coses.
0: I per què màgia de prop?
12: Per què és la que t'interessa especialment?
1: Perquè la vinculació amb l'espectador és increïble. O sigui, que el poder fer un espectacle per 10 persones o poder improvisar algú en un bar inesperadament, l'impacte és molt més gran que els grans trucs o els grans efectes d'escenari, però sense cap mena de dubte.
12: I les cartes?
1: Les cartes són l'element una mica com la música, el piano, és l'element bàsic per començar a crear, i hi ha la major part de fer, potser el 70% de jocs de màgia de la història estan pensats en una baralla de
12: cartes.
1: També
12: hi ha monedes.
1: També hi ha monedes, elements propers que pots manipular, que pots amagar les mans, que poden tocar, però sí que és veritat que les cartes són un punt important. Jo, de fet, prefereixo la màgia a prop i ara estic fent un show de teatre que no me n'acabo d'en sortir. O sigui, la gent queda contenta, li agrada molt, però jo no en tinc prou amb això. Ja. O sigui, jo necessito que vagi
12: millor. T'has de vendre bé, eh?
1: Sí, ja ho sé, però tant és. Vaig fer. No, però vull dir que no quedo satisfet. O sigui, funciona el show, però no acabo de tenir el feedback que tinc amb la màgia a prop. I això em fa molta ràbia. Estic intentant a donar al públic la sensació de màgia a prop en un teatre. De fet, m'he comprat una pantalla LED gegant de 5x3 i intento que hi hagi coses projectades, una càmera molt a prop, però sí que és veritat que no tens la mateixa reacció perquè no veus els ulls dels espectadors, no?
12: Clar.
1: Són com personatges d'un joc de lluita per desbloquejar, tot de figures negres. Llavors, realment em costa adaptar-me a aquest medi.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el mag Pere Rafart sobre la vida i sobre la màgia. Tu, com deia al principi, ets copropietari amb el Pau Martínez de la botiga El Rei de la Màgia, des de 2019. Ara m'expliques com t'arriba aquesta proposta, Pere, però abans escoltem un petit fragment d'un reportatge sobre aquest establiment a Televisió Espanyola, any 1981.
1: L'il·lusionisme ha tingut de sempre molts adeptes a Catalunya. Personalitats de tota mena han mostrat el seu entusiasme per aquest art, en el qual cal destacar Joaquim Partagàs, fundador l'any 1881 del Rei de la Màgia. Ara, el seu llegat ha passat a mans dels integrants de la capsa màgica.
2: Precisament ara hem fet balanç d'aquests 3 anys que hem estat aquí i, no sé, estem una mica sorpresos, però penso que ha anat molt bé. En principi ens vam dedicar, doncs, a restaurar la botiga, a investigar molt tot el que el Bocelli ens havia deixat en herència. I ens vam començar, doncs, la fabricació de tots aquells efectes màgics que ell venia. I a hores d'ara, doncs, tenim molts clients, podríem dir, sí, clients, i crec que precisament ara estem fent un catàleg, estem muntant un catàleg que sortirà aviat, i no sé, crec que aquests clients que estem parlant podran trobar moltes coses que abans es trobaven i que ara es trobaran noves, o sigui, coses que nosaltres també hem inventat i hem posat en marxa.
0: Escoltàvem en aquest fragment la Rosa Maria Llop explicant-nos com t'arriba aquesta proposta, perquè d'alguna manera va salvar El Rei de la Màgia.
3: Sí, en part sí. La botiga està ben traspàs, de fet la portant la Rosa i el Josep Maria, i ells ja tenien l'edat de jubilar-se, estaven una mica tips de tot plegat, i la van posar en traspàs. I clar, és un negoci tan específic, tan concret, que és molt difícil trobar algú. No és un bar, és una cosa que t'ha d'apassionar, t'ha d'agradar. La botiga estava en hores baixes, potser la irrupció d'internet els hi va fer mal. De l'època aquesta del documental que parlaven, ha canviat molt tot. El capitalisme també ha arribat a la màgia, hi ha grans distribuïdors internacionals, o sigui, és una cosa de nínxol, però és enorme, no? Llavors, em va trucar el Pau un dia, i jo quan em va trucar, com que sabia que estàvem traspàs, recordo on estava, fins i tot, estava allà a Solsona, sortint d'un comerç i tal, i em truca el Pau i dic, hosti, això té pinta, perquè jo el Pau el coneixia, havia treballat amb ells, no? Dic, això té pinta, que hi haurà proposta aquí, i la veritat és que em va canviar la vida, o sigui que potser...
0: Però tu vas pensar molt?
3: No.
0: No.
3: No, ho vaig comentar amb l'entorn i
0: l'entorn... Perquè era arriscat, també, eh?
3: Sí, l'entorn no ho veia clar, però jo tenia molt poc a perdre. En el sentit de que, bueno, podia perdre el temps i el diners, però jo veia com també un aparador i un punt de tornar a estar a Barcelona. Des de Solsona s'està molt bé, es viu molt bé, es viu molt millor, la qualitat de vida és excelsa, però sí que és veritat que aquí es couen coses, aquí passen coses, i viure aïllat no és una opció en el món de la faràndula, o és molt difícil, has de ser molt top per poder-ho fer. Llavors jo vaig veure clar que era el punt de tornar aquí i de jugar al partit i d'intentar arrencar el negoci, que estava amb hores baixes, clarament.
0: Quin tipus de clients teniu?
3: De tot. Tenim des de l'aficionat que comença, client molt bàsic, aquí tenim una línia de productes propis que està brutal. De fet, he fet jo, ara abans era tot amb documents, amb papers, realment les instruccions originals del Bocelli dels anys 30 o del fundador del Partagàs eren escrites a mà, amb
0: quina
3: una lletra.
0: Meravella.
3: Sí, bueno, de fet tenim originals, és jugueta. A més, escrivien a mà i alguna cosa costava d'entendre, jo crec que ho feien una mica express, no? Tenia aquesta aura. I llavors ara les instruccions són pràcticament totes en vídeo, llavors jo les gravo, porto tota l'edició de producte nou i tenim el client que comença, tenim un client de mag professional que busca un altre tipus de producte, i llavors tenim també un punt del turista de passada que fa molta coseta per nens, i el meu client preferit, que és l'avi, que et ve amb un nen i et diu, aquí en aquesta botiga portaven a comprar jocs de màgia quan era petit el meu avi, i ell porta el seu net, i això, doncs jo aquí...
0: Que generacions i generacions, perquè hem de recordar que és la més antiga del món.
3: Sí, em cau la bava, sí, 140 i pocs anys. Sí.
0: Què et va passar pel cap quan et van dir que venia el Leonardo DiCaprio al Rei de la Màgia?
3: Doncs jo estava fent una classe i allà fem shows privats per gent de quartos i gent que fa un esforç econòmic, no? O no, de fet no és tan car, si ho mires amb perspectiva, si vens amb la família o tal, i llavors fem shows, doncs jo puc fer un show per dos estrangers d'Arkansas que venen a Barcelona a fer un show de màgia, i faig un show per dues persones, i al final és un show, doncs, amb una copeta de vi, una coseta... Jo m'ho passo, realment, al principi em costa, perquè amb l'anglès aguantar una hora de show em costa una mica, però ara ja ho tinc més, mamat, i la veritat és que m'ho passo molt bé. I llavors un dia doncs, ens van fer una reserva, ens van dir potser no vindrem, i jo estava fent una classe i em van trucar, i mentre el Pau allà al despatx i em diu, escolta, que ve el DiCaprio al show d'ara. I dic, què dius, tio? I em diu, sí, sí, ve el DiCaprio. I als 20 minuts va aparèixer el DiCaprio per la porta. Que vaig pensar, hòstia, no ho entenc. És tot... O sigui, a mi no em genera pressió això, però em va semblar com molt estrany.
0: Sí, sí, surrealista.
3: Una, no? En un context que dius, a veure, aquí què hi fa aquest senyor aquí, no? I es veu que li agrada molt la màgia, vam estar parlant amb ell i ell havia participat en un programa de David Blaine, que és un mag americà tot excèntric, bastant famós als Estats Units, i el tio estava entusiasmat, o sigui, sí, sí, vaig al·lucinar bastant fort.
0: I va comprar?
3: Sí, sí, és que vaia tela el Pau, el meu soci, al final acaba el show i el Pau li va ensenyar un parell de productes i jo pensava, regala-li, que és el DiCaprio, tio, saps què vull dir?
0: Escolta, no.
3: I li va cobrar.
0: Tothom ha de pagar.
3: Hòstia, jo li he regalat el DiCaprio. A més, ens van dir, teniu prohibits, ens van trucar, ens van dir, teniu prohibits fer fotos amb ell i tal, i això ho puc dir, el DiCaprio em va demanar una foto a mi, això em fa molt riure. I li vaig dir, el Lío, jo li deia Lío.
0: Ah, sí?
3: Sí, clar. Ningú li diu DiCaprio al seu entorn, llavors li vaig dir Lío. Clar, no li vas demanar el nom, perquè és com absurd, no? Però, Lío, escolta, puc fer una... Perquè va demanar amb el seu mòbil, la van fer, ells venien com amb un guia que els portava per Barcelona,
0: sí.
3: I... va fer la foto amb el seu mòbil i li vaig dir, escolta, ho puc fer amb el, en anglès, no? Li vaig dir, ho puc fer amb el meu, i m'agafa així i em diu, sí, però penja-la d'aquí una setmana.
0: Fantàstic.
3: Vull dir que jo estic
0: fantàstic.
3: Aquí de parranda, tranquil.
0: I els oients la poden buscar, eh?
3: Sí,
0: i
3: sí,
0: veuran
3: sí.
0: El Pere Rafart amb el Leonardo DiCaprio. I hem d'explicar també que has fet màgia a la tele, amb programa propi, Tria una carta de Televisió de Catalunya.
4: Soc en Pere Rafart, dues vegades subcampió del món en les anomenades Olimpíades de la Màgia. I aquest any m'hi torno a presentar, perquè, com diuen, la tercera és la bona. I ell és el meu soci, en Pau Martínez, que va decidir posar-me a prova. Junts hem viatjat per tot Catalunya, perquè sempre mirem a fora per inspirar-nos, però és que tenim un país màgic i espectacular. Girona, Besalú, Valls, les Terres de l'Ebre, Calella i una gent increïble de qui ha après un munt de coses. Des de catalans que són campions mundials, passant per personalitats meravelloses, fins a influencers que connecten amb els seguidors i arrasen entre els més joves.
3: Però que l'hem sobrat abans de temps, perdoneu, torno.
4: I entre moltes altres coses vaig rebre convidats sorpresa que em van aconsellar i em van ajudar.
5: Les unes solsones són secs. Austers.
4: Bé, no sempre. En aquest primer capítol vaig conèixer el David Verdaguer i em va fer molta il·lusió. També veureu convidat sorpresa que vaig intentar sorprendre. Acompanyeu-me al llarg de tot l'entrenament en què viurem moments surrealistes, al·lucinants i il·lusionants. Benvinguts a aquesta nova aventura anomenada Tria una carta.
0: I què tal l'experiència a la tele? Perquè, clar, els ritmes a la tele són molt diferents dels que podem trobar a un escenari, no?
3: Ah, va ser una bogeria.
0: Una bogeria.
3: No, ara m'ho plantejaria molt diferent de com va ser en aquell moment, però sí que vam haver de generar al voltant d'uns 100 trucs de màgia diferents, molts d'ells personalitzats, amb un període de temps ridículament curt. Anar a gravar és molt car, llavors gravàvem jornades molt, molt llargues. Semblàvem l'equip OA amb dos furgonetes anant per Catalunya, i la veritat és que va ser una mica drama, eh? És una llàstima perquè si hi hagués segona temporada, que no ho sabem encara si serà o no...
0: O sigui que podria ser.
3: Sí, jo suposo que sí. Estem trucant al timbre a veure si ens obren, però costa molt. Tot el que és públic costa molt i hi ha molts interessos.
0: I si no obren, una altra porta.
3: Sí.
0: No ha de ser la mateixa porta, no?
3: A mi m'agradaria, jo crec, estic una mica frustrat perquè penso que va quedar un format massa tou. O sigui, jo volia fer una cosa més gamberra. I al final hi ha un punt...
0: Més tu, no?
3: Sí, realment sí. Hi ha un punt d'autocensura que dius, ostres, aquesta borrada, la pot fer el xou, però la tele potser no. Després hi ha un punt de la productora diuen, bueno, això potser no sé què. Després hi ha un punt que l'edició també es talla en coses. I al final dius, ostres, ha quedat molt bonic, ha quedat un programa molt rodonet...
0: Molt polite,
3: però,
0: no?
3: Però ha quedat massa... Sí, massa polite.
0: Escolta, però en general crec que et molesta la màgia que es fa a la tele, no? Perquè de vegades confonen també l'espectador. No és el mateix efecte especial i il·lusionisme.
3: Clar, jo ara aquí, deixa que et rectifiqui, no confonen, insulten a la cara l'espectador. O sigui, el moment que hi ha un tall, de,
0: més, no?
3: un tall de càmera per simular un efecte de màgia, això no és màgia, això és una altra cosa.
0: Sí,
3: per veure això, jo me'n vaig veure una pel·lícula de Los Vengadores i ja està. Però en el cas d'això vam intentar que tota la màgia del programa, i de fet ho vam aconseguir, fos real, i això va ser un repte extra, perquè si no sortia un joc amb un efecte a la primera, perquè a vegades surten malament les coses, havíem de fer un joc diferent. Perquè
0: o sigui, es descartava aquest joc.
3: Sí, perquè el convidat arribés, el convidat o el públic arribessin verge al truc. De fet, nosaltres quan portàvem sobretot a VIPs no hi teníem relació abans, perquè fos una
0: interacció... Sí, tot més espontani, no?
3: Correcte.

0: t'agrada molt aquesta cançó dels Amics de les Arts.
1: M'hi sento clarament identificat durant un període molt llarg amb aquesta cançó. De fet, amb els col·legues fèiem broma. Aquesta cançó parla d'un bueno, home que treballa en festes infantils, sí, sí, sí, fent sí, d'agost, sí. Jo anava a fer màgia, però sí que ha tocat moltes comunions, moltes festes infantils. Al final, l'home que treballa fent d'agost acaba enrotllant-se amb la mare d'un dels nens. I llavors hi va haver un dia que una comunió, no direm a on, una senyora, mare de la comunió, intentava menjar-me la boca com dos o tres vegades i va ser com, no senyora, que podria ser
0: mare meva.
1: I des de llavors que encara
0: m'hi sento, la cosa?
1: Vaig fugir.
0: Vas desaparèixer.
1: Vaig desaparèixer.
0: Parar de màgia.
1: A més, amb el marit, excessivament a prop. Va ser molt raro. Sí, sí, no entrarem.
0: Potser volien una altra cosa. No ho sabem.
1: Escolta, no ho sabrem mai.
0: La música... A la màgia també és molt important.
1: Sí, realment és una cosa que potser tinc pendent millorar en els meus espectacles.
0: De música?
1: Sí, intentar que quedi més quadradet tot. M'agrada molt improvisar, jugo molt. Jo, de fet, els meus shows de màgia acaben tenint una semblança més als espectacles de stand-up comedy.
0: Sí.
1: Al final hi ha molta màgia, però sí que és veritat que jugo molt, improviso molt. Llavors sí que és veritat que costa molt quadrar músiques perquè m'agrada baixar el fang i interactuar amb els espectadors i que sorgeixin coses allà úniques a cada show.
0: El 2017 vas guanyar el Premi Memorial Ascanio, que concedeix la Societat Espanyola d'Il·lusionisme, i el vas rebre, Pere, quan feia molt poc que t'hi dedicaves.
1: Sí, quan feia poc que m'hi dedicava en exclusiva, però és allò...
0: Clar,
1: és
0: una mica professionalment, dic, eh?
1: Sí, és la consecució al final d'aquests anys de tancament a Solsona, d'assaig i de tindre idees noves.
0: I què va significar per tu?
1: Home, va ser un punt d'obertura. Em van començar a trucar de congressos de tota la península, vaig començar a fer els primers viatges fora a actuar. Va ser un punt d'inflexió. Mm-hmm. Sí, sí. I, de fet, per un català anar a Madrid i guanyar un premi així, és com el Barça, no? Que ara guanya la Lliga amb... molt sobrat, perquè si no els àrbits sempre s'escapen.
0: Ja. I després han vingut molts altres guardons, com la segona posició del Campionat Mundial de Màgia de la Federació Internacional de Societats Màgiques, el 2018 a Corea del Sud, 2022 a Canadà. Què tal aquestes experiències?
1: Doncs molt diferents. La primera... En aquests congressos, al final, hi ha estrelles que la gent coneix i tal, i jo quan vaig a Corea no em coneixia pràcticament ningú, i menys a Corea. Clar, hi havia molt poca gent de la península, sí que hi havia molt mac europeu, i llavors em coneixia i vaig sortir una mica com, bueno, no hi ha res a perdre, perquè hi va anar molt bé. De fet, jo penso, sempre he pensat que...
0: El teu leitmotiv vital és no hi ha res a perdre.
1: És que no hi ha res a perdre, en general. La gent es preocupa excessivament massa per tot.
0: És veritat,
1: no?
0: És
1: que,
0: sí.
1: No, és que... Inclús,
0: sí,
1: a vegades...
0: tots marxarem, al final.
1: Sí, no, i al final a vegades em falla algun joc en directe i és en plan, bueno, si fos un metge fent una operació cor obert i es mor el pacient, però, bueno, no hi ha encertat la carteta, hòstia.
0: Ja.
1: Una mica, no? I vaig sortir i va anar molt bé. De fet, jo penso, sempre he pensat que Corea em mereixia el primer premi, que ho digui això que era una mica prepotent i tal, però també és veritat que a Quebec no vaig tenir un bon dia, perquè al final tu jugues tot en 10 minuts, i allà no em mereixia el segon, o sigui, em mereixia menys.
0: L'any següent, 2019, gràcies a la viralitat de les xarxes socials, et van poder veure actuar al show de televisió Penn & Teller, Full As, de la CBS i de Warner Bros., a Las Vegas. I tell you, we were absolutely in love with you just from the
2: Estàvem completament enamorats de tu només per la repetició de la màgia de prop a l'inici. Eren tantes idees que mai havíem vist abans. Bonic, entremaliat, emocionant, entretingut i simplement fantàstic. Més de 50 efectes? 75 efectes? Sí, probablement. I segueix. No anirem d'un en un. Has fet jocs de mans fabulosos, cartes trucades, fa servir la taula i mans i tot el que passa per aquí. Altres mags utilitzen la taula, però mai he vist saltar sobre ella.
0: Com vas viure la repercussió d'aquella actuació, que a més era davant de dos mites de la màgia, també ídols teus, suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant. Penn & Teller són una mica la part gamberna de la màgia. Quan hi havia David Copperfield fent coses amb escenaris i agradant-se molt, ells eren els gamberros que destripaven.
0: Més tu,
1: destripaven,
0: no?
1: Sí, són més el
0: més
1: meu
0: tu,
1: rotllo.
0: Més
1: sí,
0: tu,
1: sí, sí.
0: Més tu.
1: I la veritat és que va estar brutal. D'entrada em van trucar d'un dia per l'altre, que els havien parlat de mi, que els envies un vídeo, i al cap d'un mes em deien... Doncs,
0: et van trucar ells, eh?
1: Sí, em van trucar. Sí, jo no he anat a picar mai una porta.
0: Mhm.
1: sempre, perquè tinc, jo tinc moltes coses a fer, llavors ho vaig fent i de cop em truquen i és com, ai, ara hauré d'anar, però no, no és un tema d'estar-me esperant, sinó simplement que jo tinc molt lío el dia a dia, llavors doncs truquen de coses i hi vaig. I en el cas això, clar, et porten a Las Vegas, estàs allà una setmana a gastos pagats, una absoluta meravella, i poder actuar davant 2.000 persones allà, i és la primera vegada que els mitjans catalans em van fer cas. Que és allò, que això és una crítica també.
0: Vinga,
1: perquè és, només fem cas a qui va fora i li va bé. Com que anem als Estats Units, jo penso, la Rosalía, si s'hagués quedat aquí, no li haguéssim fet cas i seria una cantant de nínxol. En canvi, com que va allà, és com que té una repercussió. Això, hem de començar a estimar-nos una mica i a donar bola a la gent d'aquí.
0: Sí. No sé si ens pots explicar què vas fer.
1: És
0: perquè
1: una
0: crec que era molt semblant al que vas fer també a Corea, no?
1: Sí, era una part de la rutina mundial. Els temps de tele són més breus, llavors la rutina mundial dura 9 o 10 minuts, com a molt, i allà doncs, al final acaben sent 3 minutets. És una concatenació d'efectes. De fet, és una rutina inspirada sobretot amb els grans genis de l'slapstick, una mica, tipus Buster Keaton o... Tal, sí. Que és que no puc treure la baralla de l'estuig, és una mica que els objectes se'm van en contra del mag, no? Jo intento salvar els mobles com un heroi, com un campió fins al final.

0: Crec que aquesta cançó t'anima en moments complicats.
1: Sí.
0: En tens molts?
1: Ara menys, però sí que és veritat que vaig estar bastant depressiu al voltant del que comentava abans, al voltant dels 16, 17, 18 anys, i fins als 20 i pocs que vaig entendre el que em passava a través del Gavi, precisament, de parlar amb ell, de, que em va dir, clar, ara és com molt obvi, però tu no et pots comparar amb un altre, no? Llavors, quan em vaig adonar que pensava massa...
0: Yeah.
1: I ets conscient del problema, llavors intentes focalitzar els pensaments amb algo positiu.
0: Els Divine Comedy els vas veure al Poble Espanyol, no?
1: Sí, aquest estiu passat crec que era, i em va fer una il·lusió enorme perquè els havia escoltat infinit i poder-los veure en directe.
0: Vas plorar? Quasi.
1: Bueno, no ho admetrem en públic, quasi. Perquè no sóc tan deconstruït, però sí, una mica.
0: Escolta, parlant d'espais on disfrutar d'espectacles, n'hi ha prous per fer màgia a Catalunya?
1: No.
0: No.
1: De fet, la cultura està bastant precaritzada. Jo tinc la sort que el meu tipus d'espectacle es pot adaptar a qualsevol tipus d'entorn. A nivell de puc fer una festa privada, puc fer màgia itinerant de còctel, puc fer de tot. De fet, menys un enterrament he fet de tot. I no ho descarto, eh? No ho descarto. Clar, el que passa és que el meu vist còmic amb un enterrament seria regular.
0: Ja.
1: Llavors, el que he fet és adaptar i crear els espais. Llavors, per exemple, a Solsona fem un festival de màgia que és la bomba i adapto els espais perquè sigui brutal. És un festival internacional que fem als octubres. Ara n'intentarem fer un aquí a Barcelona, també amb un espai reduït. Faig el Rei de la Màgia, el convertim en un petit teatre, i de fet és el show que estic més orgullós. Vull dir, si m'heu de venir a veure alguna cosa, aneu a aquella, o sigui, descarteu tot l'altre, perquè allò és per 14 personetes, és un show de màgia de prop, de veritat.
0: Tenim bon nivell a casa nostra?
1: Sí i no. Jo tinc la sensació, no sé, potser és un comentari de senyor gran que veu les coses, però sí que veig que els que pugen de sota s'esforcen menys.
0: Ah, sí?
1: Sí, tinc aquesta percepció, i no sé si és només amb la màgia o és una mica amb tot, però la sensació de que no hi ha un... Tot és molt difícil, i has de treballar molt les coses, i cada dia la gent vol més recompenses instantànies, llavors és més difícil que surti algú brillant, no?
0: Perquè és com... Diguem que també és molt difícil viure de la màgia.
1: Sí, sí, sí, de fet és molt complicat viure. A dia d'avui el tema és que és difícil viure de qualsevol cosa, viure mínimament bé. De fet, de la meva generació segurament sóc dels pocs que viu bé d'això, i a veure quan dure també.
0: Quantes hores dediques ara?
1: Bueno, ara el problema és que m'he convertit en un empresari. I això és dramàtic, perquè et dedico moltes hores a la gestió tant de la botiga com de festivals, com de la part d'espectacles, la gestió bruta, no la de màgia. Llavors, desgraciadament, cada dia menys. De fet, em costa trobar finestres de dir, doncs em tanco una setmana a assajar això perquè vull treure-ho.
0: Has d'explicar fins a on creguis oportú, però com es crea un truc de màgia?
1: Doncs hi ha moltes formes d'encarar-ho. Jo ho encaro des de primer una idea impossible. Ostres, m'agradaria que, per exemple, les cartes es moguessin soles per la taula, i a partir d'aquí busques un mètode creïble, i a partir d'aquí pues, fracasses estrepitosament un munt de vegades fins que aconsegueixes trobar la fórmula. De fet, és el que dèiem, acaba sent un procés artesanal.
0: O sigui que un es baralla amb ell mateix per aconseguir coses impossibles.
1: Sí. Tot i que és veritat que al final el que importa més, a part del truc, és aconseguir una bona narrativa perquè l'espectador al·lucini. Que no sigui només, mira què faig, això que és impossible, sinó que l'argumentari sigui millor que el truc. O sigui, al final el truc és l'eina, no?
0: I tu no estàs sol, diguéssim, no? Tens un equip, entre cometes, que t'ajuda.
1: Sí, treballo amb molta gent. busco a friquis, de fet. Busco un friqui de l'electrònica que em pugui dissenyar un aparatet que faci no sé què. Busco un que es dedica a l'impressió 3D i que li apassiona la seva feina. Busco un cuiner que sap fer no sé què. O sigui, és intentar-te rodejar de gent apassionada del que fa, que et puguin fer un cop de mà en un moment puntual en una cosa estranya i única, perquè no són produccions en massa. Llavors, qualsevol truc de màgia que té una mica d'implicació mecànica o de fabricar alguna cosa, necessites algun ferrer apassionat,
0: si és un fuster o qui sigui,
1: i que t'ho faci un preu raonable, perquè el CPC és únic i normalment els preus es disparen molt.
0: Escolta, imagina que sona el teu telèfon i et truquen des del Magic Castle de Los Angeles. Què?
1: Doncs moltes ganes. De fet,
0: és el teu somni?
1: Hi havia... Sí, m'encantaria molt. Magic Castle, per ficar un context a l'audiència, és com una mansió noucentista a Los Angeles sobre Hollywood Boulevard, que ja és com la meca de la màgia mundial. És tot de sales, que hi ha com 7, 8, 10 espectacles o més diaris diferents en diverses hores, o sigui, en repetició. No accepten nens, que això per un show de màgia sèrio és una cosa molt agradable, no sentir nens cridant. A més, has d'anar amb vestit elegant. A més, no es poden fer fotos ni vídeos. De fet, hi ha moltes estrelles de Hollywood que que hi van habitualment, perquè és un lloc on poden estar tranquils, perquè ningú els atabale amb el telèfon. Hi havia d'anar abans de pandèmia i va quedar a l'aire, i tinc pendent anar-hi, per tant, és una cosa que he de trucar jo, em sembla, i m'agafaran el telèfon.
0: Aquesta porta sí que has de trucar tu.
1: Però bueno, tampoc tinc pressa, però està pendent, està pendent.
0: Pere Rafart, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, i marxem amb la cançó Encara no, de Pau Vallvé, que crec que és el teu cantant preferit, no?
1: Sí.
0: I per què justament aquesta cançó?
1: Perquè parla una mica, jo crec que ell ho enfoca en una relació, però jo l'enfoco en una carrera professional, no? Que ja. Sembla que vas bé, sembla que vas cimentant el terreny, sembla que va, però encara no acaba d'arribar, no? La satisfacció. De fet, potser la satisfacció no arriba mai, no?
0: Clar, perquè un es pregunta també què és l'èxit, no?
1: Sí, no sé, jo vaig fent.
0: No sabem, no?
1: No, i quan sembla que el tens, tampoc tens temps a assaborir-lo.
0: Clar,
1: és,
0: clar que sí.
1: És curiós.
0: Pere Rafart, gràcies, moltes gràcies.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern de Ceuta ha aturat temporalment la neteja de la platja del Trampolín arran el retorn de mig miler de migrants que havien estat desallotjats aquest matí per mirar-los d'ubicar en centres d'acollida. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat que els propers dies s'habilitaran més places temporals. De moment són 1.800. Amb tot, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, insisteix, diu que el govern central no ha estat a l'alçada de la crisi i exigeix més recursos.
2: Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
3: Que el gobierno recapacite, lo espero sinceramente. La lealtad institucional ha sido una marca característica de nuestro gobierno. Esperemos que reaccione para que se empleen los medios, insisto, necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad.
0: En paral·lel, la Comissió Europea està en contacte amb les autoritats espanyoles per rebre més informació sobre el trasllat de 500 menors d'edat de Ceuta a la península. El portaveu Marcus Lammert ha admès que han vist la informació als mitjans, però que no poden confirmar que s'hagi pres aquesta decisió. I ha recalcat:
4: "One thing should be clear, the protection of vulnerable minors must be ensured."
0: Que s'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i que és competència de l'executiu espanyol garantir aquests drets. D'altra banda, uns 600 veïns de Les Gàbies a Granada podrien tornar avui a casa després d'haver estat desallotjats preventivament pels terratrèmols que estan afectant la zona. Rosa Quitllet, bona tarda.
5: Bona tarda. El president andalús, Juanma Moreno, assegura que els experts preveuen que els tremolors continuaran durant una o dues setmanes, però amb una intensitat progressivament menor. Moreno també ha anunciat que es revisaran els protocols d'emergència i que es reforçarà la informació a la població.
6: Vamos a revisar también todo lo que es los protocolos, ya se están revisando los proyectos. Afortunadamente desde el año 2003 hay una normativa antisísmica que está en la construcción, con lo cual los edificios se construyen desde el año 2003 con capacidad de resistencia sísmica. En fin, vamos a reforzarlo todo para que a lo largo de los próximos años podamos tener, si cabe, aún más seguridad.
5: El president andalús ha recordat que Granada és la província amb més activitat sísmica d'Espanya.

0: Espanya insisteix que davant d'un terratrèmol sortir corrents al carrer pot ser perillós.
1: Gràcies, Rosa. I a tot això, mentre Colòmbia encara s'està refent del terratrèmol del 10 d'agost, almenys 13 persones han mort i 7 han resultat ferides per l'esfondrament d'una mina d'or al sud-oest del país. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'agressió al jove italià de 21 anys apallissat el passat 12 d'agost a la sortida de la discoteca Sea Beach Club de Sant Adrià del Besòs. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Ràdio 4, els investigadors de la policia catalana ja haurien identificat una desena d'implicats. Es tracta d'un grup de joves entre els que hi hauria menors d'edat. Una identificació que s'hauria pogut fer gràcies a les càmeres de seguretat de la zona i amb el testimoni i col·laboració dels amics de la víctima. Hores d'ara, però, no hi ha detinguts i els Mossos continuen treballant en la identificació dels autors materials de l'agressió que ha deixat aquest jove italià en coma induït i amb pronòstic reservat i que es troba ingressat a l'Hospital del Mar de Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, Adif ha habilitat un servei alternatiu de transport per carretera entre les Borges Blanques i Lleida Pirineus per facilitar la mobilitat dels viatgers afectats per la incidència a la catenària a Juneda, a les Garrigues. La circulació ferroviària continua interrompuda entre aquestes dues estacions. Recordem, les Borges Blanques i Lleida Pirineus, segons ha confirmat Adif, per aquesta incidència que s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats a la infraestructura a Juneda. En esports, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Joao Cancelo fins al juny del 2029. El lateral portuguès arriba com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita i signa així el seu retorn definitiu al club blaugrana. Serà la tercera etapa de Cancelo al Barça després de jugar-hi cedit la temporada 2023-2024 i també durant la segona meitat del curs passat ja amb Hansi Flick a la banqueta. I pel que fa al temps, avui dia d'inestabilitat, amb alta probabilitat de ruixats i tempestes que poden ser localment fortes i anar acompanyades de calamar-se i ratxes molt fortes de vent. Afectaran sobretot a les comarques de Girona, l'interior de Barcelona i Tarragona. Avui baixen les temperatures amb màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Padrins d'aquest programa, si ve amb aquesta cançó que es diu Tu, amb Paula Cubs, quan ara mateix són 2:07 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'Estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, com sempre, a l'Estiu XL, passant la tarda amb vosaltres, que ens encanta fer-ho en aquest estiu de l'any 2026, i cada setmana rebem amb nosaltres a la Susana Sánchez, que és psicòloga especialista en psicologia clínica i directora del Gabinet Psicològic Reber. Susana, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs fantàsticament, passant l'estiu amb la gent.
2: Acompanyant-los.
0: Acompanyant-los.
3: Digues. Un estiu XL.
0: Gran, supergran, supergran. I clar, nosaltres estem aquí i hem de conviure fent un programa de ràdio, i hi ha molta gent que està convivint en època de vacances. Són les parelles, són la família, són els amics, aguantava el cunyau, aguantarà molta gent que tu trobes i ja estàs allà, ja estàs de vacances. Llavors també això és una època important que hem de saber com ho gestionem perquè la convivència sigui adequada i les vacances no acabin sent un martiri. Perquè si no...
2: Si em deixeu, anem a fer un monogràfic convivència.
0: Exacte.
2: Que difícil és la convivència en tots els àmbits, en les vacances, no vacances. La convivència és de les coses més complicades que hi ha en aquesta vida.
0: I clar, això posa a prova la relació que puguis tenir amb els teus amics, que puguis tenir amb la teva parella o
2: ens
0: que puguis
2: juguem.
0: Tenir amb la teva família.
2: Ens juguem les arrels bàsiques de la nostra vida, de veritat. I de vegades quan planegem, oh, que bé, que guai, tal... Sí, que guai, però cuidadín del que
3: això
2: pot passar després.
3: Això fa pudor a fracàs, fracàs imminent, perill...
2: Exacte.
0: Doncs, a veure, què té la convivència que quan estem tants dies junts pugui generar doncs, problemes, conflictes...
2: Som nosaltres al 100%. I cadascú de nosaltres, si us adoneu, i si un pensa un en si mateix, ens repetim, però a lo bèstia. Ens repetim tota l'estona, tant de pensaments, de gustos, comentaris, respostes, ens repetim molt. Llavors, clar, quan estàs amb una persona 24 hores convisquent, aquestes repeticions, gairebé podem preveure el que va dir l'altra persona. Sobretot si a sobre és parella o família, que ja ens coneixem de fa anys, és que ja sabem que ara dirà no sé què, o quan traiem els pebrots dirà, més que més pebrots no me fiquis, que no m'agrada. Vull dir, hi han coses que ho sabem de memòria i això ens fa carregar. No ens adonem, eh? Però clar, nosaltres també carregarem els altres, vull dir, no només són els altres o nosaltres. Clar, per això sempre jo píndoles, si us plau, de dosificacions de persones, com tot. D'acord? Si fem un atracón de macarrons, no voldrem macarrons. Mengem una miqueta, fem un aperitiu de macarrons, fem petites píndoles de les persones per seguir estimant-los, interaccionant, sense cremar la situació, si podem. Però la convivència amb les persones, mireu com estan. La gent gran, quan porta tota la vida, visquem en la parella, com estem d'irritables o irascibles, que sempre parlen de, és que mira, és que l'avi fa això, l'àvia fa
3: l'altre. Està sent molt suau, eh? Un eufemisme molt bo, perquè està sent molt suau ara mateix.
2: Si algun plat va volant d'arreu.
3: Fins als nassos està.
2: Exacte.
0: Llavors, clar, hem de posar també normes abans de viatjar o de parlar o...
2: Sí. Jo és una cosa que sempre, sempre, sempre aconsello, amb els pacients sobretot, que és hem de quedar abans per parlar de les vacances i si algú hem de discutir, ho discutim aquí, que després cadascú se'n va a casa seva. D'acord? Uh-huh. Perquè llavors quan arribem al lloc, entre que no arribem, que anem amb presses, que és l'hora de tal, a sobre hem de discutir. Si fem una cosa a l'altra, és molt tens i molt violent. Llavors, prefereixo que fem un planning abans i discutim. Si jo vull sortir i tu no vols sortir, jo me vull aixecar d'hora o no, doncs parlem-ne de... Escolta, jo vull anar a aquesta discoteca. Mira, doncs jo no, i vull aixecar-me d'hora per veure el museu tal. Doncs parlem-ne i ja ens distribuïm. Jo vaig a veure el museu, tu surts de festa... Vale, llavors què fem per tornar? Sabeu que hi ha situacions que en els viatges que només hi ha un cotxe i si uns volen tornar-se no poden i aquestes coses, doncs parlem-ne abans, organitzem abans i les discussions les tenim aquí en comptes d'allà.
3: I acaba passant el que acaba passant, que les vacances es cancel·len, s'anul·len. Tanta discussió només abans d'anar cap allà.
0: No, i a més intentar també, no?, que hagi respecte amb el que cadascú vol fer, perquè moltes
2: sí,
0: vegades...
2: Tolerància.
0: Exacte, moltes vegades empatia també, perquè moltes vegades, clar, tu vols anar a la discoteca i a tu hi ha un dia que no et ve de
2: gust
0: sortir.
2: No ve de gust.
0: Vols quedar-te a dormir a l'hotel, perquè no tens ganes d'anar a la discoteca cada nit. Llavors, si vols estar dormint, quin problema hi ha, no? Però Però clar, el dia següent, és a dir, tu t'aixecaràs aviat perquè has dormit i et vindrà de gust fer alguna cosa i no passa,
2: els altres no.
0: I no has d'anar al ritme de la resta de la gent.
2: Exacte. Per això és una cosa que hem de parlar d'escolta'm, si algú tal li ve de gust això, escolta'm, com ho portarem o no ho portarem? Si ja ho hem parlat abans, quan arriba el moment, és més fàcil. Si vaig amb la idea inconscient de que anirem en pack, com les Coca-Coles, no? Saps? Anirem en pack a tot arreu, llavors hi ha una frustració i una decepció perquè em condiciones les meves necessitats.
3: Ja està bé, una mica de... un poquito de por favor, és a dir, és que les vacances són vacances.
0: No, no, això està...
3: I cadascú ha de fer el que consideri, el sí. que necessiti.
2: Sí.
3: Per això dèiem, tot i que vagis en grup.
0: Sí, per això dèiem de, que era important de, també encara que estiguis amb tothom, de tenir el teu espai individual. Mm-hmm. Perquè és que si no, tota l'estona junts, sí. tota l'estona amb la família, tota l'estona amb, el, amb els amics, també vols tenir el teu
2: Fixem-nos
0: propi espai.
2: Fixem-nos que el dia a dia nosaltres tenim com a mínim moments en què estem sols, tranquils i estem amb nosaltres mateixos. Clar, a vegades en aquestes circumstàncies és que estem sempre amb gent. Sempre. I fins i tot quan se'n va en família, les parelles tampoc no tenen aquell espai per parlar entre ells de les seves coses, no? Amb les parelles. Perquè sempre estem en conjunt de gent. I es troben a fer aquells moments de, com a mínim, comentar el que fos. De, escolta, doncs m'ha agradat aquest lloc, o no. O fer aquell compartir que és necessari, que tenim hàbits. Llavors necessitem, doncs, això, que hi hagi aquests ritmes o aquests moments, aquestes trobades.
0: I sobretot en família, per exemple, que estiguis en una trobada familiar i que veus que la cunyada va estar allà sense fer res i tu estàs vigilant i el nen i ella no fa res i tu tens que vigilar el teu i el seu. I,
2: això passa sovint, eh?
0: Per això t'ho dic. Passa Llavors, sovint. Clar, què fas aquí? Perquè com li dius? Com no generes un conflicte per dir-li, escolta, que si tu vols estar prenent el sol, jo també vull estar prenent el sol i no vigilant aquí...
2: Torno a anar cap a dintre meu, vale? I he de prendre una decisió en aquell moment i he de pensar en tots els pros i contres de les meves, dels meus principis, dels meus valors. Si aquesta criatura està havent un problema, pues, si per mi, si la deixo, jo tindré després culpa perquè aquesta criatura necessitarà alguna cosa, pues, interfereixo.
0: Uh-huh.
2: Si veig que passa sovint, llavors m'anticipo i dic, escolta'm, estigues pels nens que jo necessito dutxar-me. No?
0: Uh-huh.
2: Però llavors ja li dic, no espero que l'altre ho tingui de manera voluntària perquè sembla que de manera voluntària no ve.
0: No li surt.
2: Exacte. Llavors, clar, jo he de ser molt conscient per què actuo. I encara que l'altra persona s'estigui aprofitant, com si diguéssim, jo actuo a partir dels meus principis.
0: Que passa molt amb els avis. És a dir, sí. marxem al poble amb els avis,
2: Exacte.
0: Deixem els nens amb els avis, perquè és el moment en el que nosaltres podem fer vida de parella que
2: Pobrets.
0: No fem tot l'any. I els
2: Pobrets.
0: Avis estan aguantant els nens quan Allà. Ja han sigut pares.
2: Que no és un ni dos, sinó no. potser són tots els nets.
0: Exacte, que sí, que fa molta il·lusió, però són un regimiento i són
2: Exacte.
0: Nens, que cansen molt, a més.
2: Exacte, llavors hem de ser conscients una mica del tema. Hem d'anar buscant aquests punts, però... hem de pensar les coses i fer l'equilibri. Sempre hi ha moment per gaudir, per disfrutar. No cal, doncs això, no? Àngels Castilla, no? Tot disfrutar i ala, les meves obligacions ja no hi són, ja no frego ni un plat, d'acord? Ni també ser la minyona i fer absolutament totes les tasques. Doncs els distribuïm. Però abans d'enfadar-nos i dir-ho malament, si us plau, intentem, escolta'm, demà qui frega els plats? Que jo ja porto dos dies fregant-los, però dient-ho bé. Si em callo, m'agafa la ràbia i de repent li dic, home, és que ja et val perquè tal i perquè qual, i ara t'hem liada perquè l'altre surt com Doberman i ja tenim discussió familiar.
3: I la discussió d'escala que es diu, no?
2: Sí, exacte, perquè després surt el marit de la cunyada i diu, escolta'm que no, que tal i que qual, i llavors entrem, no, perquè el teu nen i el meu, i llavors els avis pobres patint tot això.
0: Sí, exacte. No, i a més també que estem parlant d'una situació en la que possiblement hem planejat una convivència amb unes persones, però que a vegades també ja hi ha motxilla en aquesta convivència. És
2: sí.
0: a dir, que ja portem coses...
2: Riff i rafes anteriors.
0: Anteriors, no? I potser allà poden afluir coses que ja fa temps...
2: I dinàmiques incòmodes que ja surten a la palestra d'una manera automàtica.
0: Exacte, no? I exacte. Posicionaments de cap a un bàndol o cap a l'altre, clar. Que això és inevitable moltes vegades. Per què passa?
2: Però aquest lema de parlar-se entén la gent no fa falta que li expliquis a l'altra persona el que tu necessites, ni els dies que portes tu netejant, sinó, escolta'm, què et sembla si a partir de demà aneu fent vosaltres, que jo he fet aquests dies, vale? I si no, després ens distribuïm al cap d'uns dies. No cal fer-li entendre a l'altre la injustícia. L'altre l'ha fet, tu l'has acceptat, doncs, bueno, fiquem remei en algun moment perquè no segueixi aquesta dinàmica més endavant, però no treure tota la ràbia perquè llavors surten allà coses que no haurien de sortir.
0: Per tant, ens hem d'organitzar i una cosa que sempre sap organitzar els viatges són els calerons, perquè això genera molts conflictes.
2: Quina diferència hi ha entre la gestió econòmica d'una família d'una altra?
0: Clar, i com es paga, no? Perquè, clar, aquí és que hemos de repartir entre quatre perquè tu tienes dos niños. El niño come menos, jo no pago tant. Això com ho fem?
2: Clar, però jo només he demanat un plat i vosaltres heu demanat dos plats i vi. Llavors, clar, clar.
3: Això es posa molt interessant.
0: Exacte.
2: Com sempre, si hem quedat els dies abans per organitzar el viatge, hem de veure si fem un fons comú, en quina distribució fem, perquè vosaltres potser sou quatre, nosaltres som dos, vale? Hem de pactar aquesta distribució econòmica. I ho hem de pactar de manera sincera. No, apa, no hi ha problema, no. Pactem. Que entra dintre el bote, que no entra dintre el bote, que es paga d'aquesta manera, que es paga de l'altra, que és injust, que no és injust. Discutim-ho llavors, arribem a un pacte i que quan arribem al viatge tothom estigui d'acord amb el que estem fent. És el que hem de fer, preveure.
0: Jo crec que això passa molt poc.
2: Molt poc, i d'aquí tenim els pollastres que tenim al setembre, perquè tenim uns conflictes, o sigui, és brutal el nivell de discussions que té tothom en les vacances.
3: La consulta o no teu, que al setembre es disparen les visites.
2: Es disparen, no, sí, es disparen les visites, ja t'ho puc assegurar.
0: Estem parlant d'una cosa important, sembla que només siguin coses negatives, no?, a l'estar convivint amb gent, però potser també podem reforçar vincles.
2: Però és que jo crec que és molt important. O sigui, el nostre entorn és la gent que ens estimem. I potser sembla molt hippie, però la vida és els records amb les persones que vivim. No és res més que això. Quan estàs al llit morint-te, no penses en altres coses que no sigui el que has viscut, a la gent que has estimat i a la gent que ens ha estimat. Llavors, són aquestes persones amb les seves manies, amb les seves repeticions, amb les seves rareses en si. Però som nosaltres. Llavors anem esquivant, però compartim, i algun moment divertit i que ens riem i que ens ho passem molt bé, segur que anirà al nostre record.
0: Quina actitud pot afavorir realment una bona convivència quan estem de viatge amb la parella perquè no es generi cap conflicte?
2: Vale. No podem fer tot el que jo vull. Vale? Aquesta idea d'estar claríssima. Quan vas en conjunt serà un 40% del que a mi m'interessaria. I he de saber-ho des de bon principi. No podré fer tot el que jo vulgui, no podré veure tot el que jo vulgui, no podré fer tot allò que em vingui de gust en cada moment. Llavors, he d'anar amb aquesta idea al cap des de a l'inici de les vacances. Però tindré altres coses que no són el que jo vull, però també m'afegiran o em sumaran. Llavors, aquesta ha de ser la idea. Però, clar, no podré veure totes les pedres que jo vulgui, no podré sortir tot el que jo vulgui, no podré relaxar-me o fer totes les migdiades que jo vulgui, però faré altres coses i que les faré. I part d'això també.
3: Complicat, Joan?
0: Molt complicat,
3: complicat, sí. La teoria és molt maca, però a la pràctica tothom vol fer un mínim un 80% del que li agradaria fer.
0: Exacte. I escolta, clar, tenim aquest conflicte, no? No ens posem d'acord. Hi ha conflicte, hi ha un rifirrafe, acaben les vacances i després ens hem de tornar a veure, perquè he anat amb... són amics meus que habitualment torno a veure, a lo millor són companys de feina amb els que m'he anat de vacances, és família amb la que seguiré tenint relacions. Això ho hem de reconduir d'alguna manera.
2: Sí. Jo deixaria refredar una miqueta, que sempre, saps, necessitem refredar una mica per no cremar-nos. Sí que faria una conversa lleugera de, escolta'm, mira, no ha anat del tot bé, però escolta'm, segueixo estimant-te, segueix la relació tal qual, i després faria tota la ironia i la broma que poguéssim, de veritat.
3: Què s'ha de
0: dir? Què s'ha de dir, sobre això?
3: Què s'ha és això, vull dir?
2: Molt sa. Si hem tingut un pollastre a part, entén-me, un museu o alguna cosa, tot el que puguem dir, escolta, vols que anem allà i tornem a discutir o què? O sigui, fem aquest tipus de bromes que relativitzen, que treuen ferro i que tornem a mirar-nos en complicitat d'aquell moment que hem viscut, sigui el que sigui.
0: Perquè tenim clar que si hem estat amb aquelles persones és perquè realment volien compartir un moment maco, no?
2: Exacte.
0: No l'hem d'espatllar per el que ha passat aquests dies.
2: Però segur que, o sigui, hi ha moments aquells de que no, home, no, que aquest restaurant és cap aquí. No, home, no, que no veus que és cap allà o amb els cotxes, que és tremendo. Després, sempre hi ha moments de recordar o fer guinyos amb aquells moments que han discutit i aquelles persones són importants. Una altra cosa és que hem acabat com el Rosado i l'Aurora, ¿vale? Que sí que hi ha gent que discuteix molt, però si són gent que ara s'apreciem, hem de seguir.
3: No, però ser capaces de fer broma d'un moment puntual, de discussió, del que sigui, és la prova de que una relació de parella, de mi, que, del que sigui, és...
2: I que les coses s'han digerit, estan païnt-se i no estan aquí a la gola donant voltes. Sinó que he pogut racionalitzar-les, treure-li ferro i veure tot el conjunt del que hi ha que té més pes que no aquell punt només.
0: Doncs mira, ja sabem una mica més com viatjar en parella, en família o amb amics i com gestionar la convivència. Susana Sánchez, psicòloga especialista en psicologia clínica, directora del Gabinet Psicològic Reber i la nostra psicòloga de confiança. Una tarda més aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4. Gràcies i fins la setmana... No sé parlar ja. Fins la setmana vinent.
2: Fins després.
0: Apa, adéu-siau.
1: Estiu XL a Ràdio 4.
0: I manquen 7 minuts perquè sigui la 5 de la tarda. Marc García, què tal, com estàs?
4: Pues bé, com fa 5 minuts.
0: M'alegro que continuïs bé, perquè ara anem a l'agenda, que tenim un munt de coses per avui.
4: Sí, avui tenim una barreja de concerts i tributs. Comencem a la Cerdanya, a l'Occident Summerfest, amb l'actuació dels Lacs en Busto.

0: La formació històrica del Vendrell pujarà a l'escenari de Puigcerdà a les 9 de la nit. El grup es troba immers en plena gira de celebració del 40è aniversari de la banda, que s'allargarà fins al 19 de desembre.
1: No crec que les possessions, doncs penso que...
0: Les cançons de Lax en Bustó, ja convertides en himnes generacionals, sonaran de nou transportant el públic a una de les èpoques daurades de la música en català. Entre el repertori no hi faltarà La meva terra és el mar, que transmet sentiment de pertinença pel lloc que els ha vist créixer i alhora un desig de viure lliurement i seguir el propi camí.

I de la Cerdanya agafem el cotxe per anar a Castellbisbal, on ahir va començar la seva festa major de l'aigua i la llum. Aquesta nit tindrem una nit especialment potent de música catalana. No és

0: Doctor Prats pujarà aquesta nit a l'escenari de l'Embalat del Parc Folk i Torres de Castellbisbal a les 11. El grup terrassenc actuarà en el marc de la Festa Major de l'Aigua i la Llum, en una gira especial amb què celebra els 10 anys sobre els escenaris. Puc escapar ni vull perquè tu saps que no és normal. La formació presentarà el seu darrer treball, F5, un disc que combina pop, electropop, ska i ritmes llatins amb el caràcter festiu que els ha convertit en un dels referents de la música catalana actual. El concert serà una de les cites musicals destacades de la Festa Major i donarà pas, a continuació, a l'actuació de Mamaduixa. La tieta amb la gula es passeja buscant pastís.
1: Ara.

L'artista barceloní pujarà a l'escenari després de Doctor Prats en una nit marcada per la música i el ritme. El concert servirà per repassar alguns dels temes que han consolidat Mamaduixa com una de les veus més destacades de la nova escena pop catalana, amb una proposta que combina pop, electrònica i sons urbans. Entre el repertori no hi faltaran alguns dels seus temes més coneguts, amb Rikiti com una de les cançons que més ha connectat amb el públic. I de la Festa Major de Castellbisbal anem a la Festa Major de l'Ametlla del Vallès.

0: violinista del Titanic.
1: T'hem de dir, Marc, que tothom ho està comentant al control. Quan fas així, és que hi ha un senyal que fem aquí a control per baixar i pujar el micròfon. Llavors el Marc García l'està fent, la música, i perquè ens donin pas, no? I el Marc ho està fent com si estigués fent natació quan va pel matí a nedar a la piscina.
2: Sí, és un professional, és el Michael Held.
1: És que es nota que quan no vas a la piscina...
3: Tu és que ja, ho porto a la sang.
1: Sí, ja estàs aquí navegant a les ones, eh? O sigui, ja navegues ja a l'aigua, és meravellós.
2: El seu nom complet és Marc García...
4: Phelps.
2: Però Folk Phelps.
1: Sí, exacte.
2: Marc García Folk Phelps.
1: Sí, sí, és meravellós. Bé, continuem parlant de la gent d'avui.
3: Saxènia actuarà aquesta nit a l'Ametlla del Vallès en el marc de la seva festa major en un concert que començarà a les 11 de la nit a la pista coberta del pavelló. La formació lleidatana portarà a l'escenari la seva proposta de pop en català marcada per melodies enganxoses, ritmes festius i lletres que connecten amb el públic més jove.

0: El festival Nosaltres 2026 presentarà una nit de tribut excepcional dedicada a la figura de Peret, el rei de la rumba catalana. L'espectacle comptarà amb una formació musical del primer nivell integrada per músics de llarga trajectòria vinculats al llegat rumber. Llumitus Hernández, veu i teclats, Petete, guitarra i veu, Susi Ferrer, veu, Andy Hernández, baix, i la secció de percussió amb Joanet López. També comptarà amb la participació de Dani Pubill, net de Peret. A més del tribut a Peret, que es fa a Mataró, també hi haurà un tribut a Queen. En aquest cas, serà l'església de Sant Romà de Lloret de Mar. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. L'església de Sant Romà, al marc del Mediterranean Guitar Festival, acollirà aquest original homenatge. La proposta destaca pel seu format instrumental amb dos pianos, guitarra i percussió. L'espectacle oferirà una reinterpretació dels grans èxits del grup. Recordeu, aquest vespre, a partir de les 9, a l'església de Sant Romà.
1: Gràcies, Marc García, per l'agenda. Anem a la informació a les 5 de la tarda, aquí a Ràdio 4.
2: Són les 5.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Catalunya es troba en alerta per temps violent. El Meteocat manté per les properes dues hores el nivell màxim d'alerta. Hi ha més un avís per xàfecs molt actius amb pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora, esclafits i fins i tot tornados. L'avís afecta especialment el Bages i el Moianès, però també el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva i Osona. A aquesta hora ja s'estan registrant inundacions i petits incidents. Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat i ha demanat extremar la precaució. A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha demanat estar atents davant possibles crescudes sobtades en rieres i barrancs. També s'estan registrant tempestes violentes a les Illes Balears o al sud de la Comunitat Valenciana, amb calamarsa i ratxes de vent que han fregat els 150 km per hora. A Alzira, el temporal ha fet caure arbres i part de la teulada d'una església i ha provocat talls a carreteres i incidències als trens. L'Agència Estatal de Meteorologia manté la vista taronja per pluges i tempestes a diverses zones de l'interior d'Alacant i València. També estem pendents dels incendis forestals que milloren en general d'aquests focs que continuen actius a Càceres, Madrid, Osca i Huelva. Rosa Quitllet, bona tarda.
4: Bona tarda. L'incendi de Pino Franqueado a Càceres evoluciona favorablement, però ha cremat més de 4.800 hectàrees a les Urdes. Ara els equips d'extinció treballen per evitar que les flames sobrepassin el riu Malvellido. Abel Bautista és conseller de la presidència d'Extremadura.
5: Una línia roja infranqueable para el dispositivo del Infoe es la que más esfuerzo va a requerir a lo largo de la tarde.
4: Estan estabilitzats els focs al Dea del Fresno a Madrid i el de Riglos a Osca, mentrestant el de Niebla a Huelva està controlat. La ministra per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Hessen, ha reunit el Comitè de Direcció de Medi Ambient i ha destacat que des de començaments d'any han cremat a Espanya més de 260.000 hectàrees i s'han registrat 43 grans incendis. Tot i això, el Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals indica que la superfície cremada durant aquest any a Espanya és de prop de 300.000 hectàrees.
2: Primer cas de febre del Nil Occidental a les Canàries. 3 cavalls de la mateixa hípica del sud de Gran Canària han donat positiu pel virus després de presentar símptomes neurològics. És el primer cas detectat a les illes, tot i que el virus ja ha afectat animals aquest any a Andalusia, Catalunya i Extremadura. La malaltia es transmet, recordem, per la picada dels mosquits. Precisament a Andalusia, el zoo de Jerez ha tancat el públic després de detectar la febre del Nil en 2 aus. S'ha declarat zona d'alerta i reforçaran els controls contra els mosquits. Les autoritats

0: autoritats demanen evitar acumulacions d'aigua estancada. Fem ara un apunt de l'àmbit sanitari i de la recerca. La combinació de dos fàrmacs millora el control del càncer de ronyó metastàtic respecte de la teràpia habitual en pacients tractats prèviament amb immunoteràpia. És el resultat final d'un assaig internacional participat per Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Ana Bañeres.
1: L'estratègia de combinar dos medicaments en pacients amb tumor renal avançat que havia progressat després de rebre immunoteràpia permet millorar la seva supervivència respecte del tractament farmacològic estàndard. S'ha vist que frenen el creixement del tumor en bloquejar la formació de vasos sanguinis que alimenten les cèl·lules tumorals. Doctora Cristina Suárez.
2: La combinació va demostrar benefici, va demostrar reduir el risc de que la malaltia progressi amb un 30%. A més, més pacients van respondre a la combinació de fàrmacs que el cabozantinib amb monoteràpia, 53% versus 40%. I en els pacients que responien, aquestes respostes eren més duraderes, uns 23 mesos en comparació amb 12 mesos de monoteràpia.
1: Una opció per als pacients amb càncer de ronyó metastàtic de cèl·lules clares que representa 4 de cada 5 casos.
0: I en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut a Lleida un fugitiu buscat per les autoritats judicials del Regne Unit per un delicte de lesions greus. Sobre l'home pesava una ordre internacional de detenció i entrega emesa per la justícia britànica. Lleida, Pepa Sanjanís.
3: Després de l'arrest va ser posat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que en va decretar l'ingrés a la presó el mateix dia. Segons la Policia Nacional, el detingut està considerat molt violent, tant per les autoritats britàniques com per les espanyoles, i acumula nombrosos antecedents policials a l'Estat, entre els quals tentativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. El Regne Unit està acusat d'haver causat lesions greus a un altre pacient mentre estava reclòs a un centre hospitalari d'alta seguretat. Posteriorment va fugir del centre i va tornar a l'Estat, on, segons la policia, va protagonitzar diversos episodis de violència a la ciutat de Lleida.
0: Doncs això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 6 minuts, aquí estem a Ràdio 4, la segona hora de l'estiu XL d'aquest dijous, anomenat 20 d'agost del 2026, una hora en la que parlarem d'una cosa tan important com és la patata fregida.
1: Estiu XL a Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: Julio Leal, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Molt bona tarda, amb ganes de tractar aquest tema que pot sorprendre, no?, la nostra audiència.
0: Sí, però l'estem tractant perquè avui és el Dia Internacional de les Patates Fregides.
2: Sí, i pot ser que tot el món diga, és que n'hi ha dies per a tot.
0: Sí, sí, sí, doncs hi ha un dia per a les patates fregides.
2: I és el 20 d'agost, un dia fantàstic per a commemorar, no?, que podem gaudir d'este menjar, perquè per a mi és un autèntic menjar, no? Les patates fregides, les creïlles, com diguem nosaltres, allà pel sud, són fantàstiques. Un acompanyament, un plat principal, inclús, que a voltes, no?, també podia ser-ho.
3: Sí, sí, tant, i tant.
4: Principal i únic.
0: I únic.
4: Els meus sopars, fa anys, que només són patates fregides.
2: I és que és un aliment que podem dir que triomfa arreu del món i crec que són poques les persones a les que no els agrada aquesta producte, no només com a complement, sinó que poden ser, com estem dient, un plat principal i que, sens dubte, sempre venen bé en qualsevol moment del dia. Perquè aquí no la vigis. Unes
0: patates fregides. Sí, sí. És una cosa...
2: Matí...
0: Fa uns dies parlàvem de les braves, ara estem parlant de les patates fregides. Però la patata és la patata,
4: sé
0: eh?
4: Sé que sóc un pesat, Joan, Julio. Sé que sóc un pesat, però la millor cita, amb un home, amb una dona, que cadascú faci el que vulgui, però la millor cita és primer un minigolf i després del minigolf, unes patates fregides. Encara continua funcionant?
0: Doncs bé.
4: És que aquí em diuen antic.
0: Sí, sí, sí,
4: antic, que m'han dit que ets un antic. La Baja és m'ha dit antic.
0: Sí, sí, sí, jo crec que...
4: Que ho digui ella, que sóc antic, també té guassa, eh?
0: Bé, no parlem d'antiguitat, parlem de les patates fregides.
2: Sí, Joan, Marc, jo penso que per tal d'endinsar-nos en aquest fascinant món, que pot parecer senzill, però que de veres que no ho és, ens acompanya a l'estudi Albert Badal, que és cap de Patat Barcelona. Bona vesprada, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, senyors.
2: Bé,
0: avui celebrem el Dia Mundial de la Patata Fregida. Tu per què creus que triomfa tant la patata fregida? I ens encanta tant menjar patates fregides.
5: Bueno, és que és el que tu dius, qui no menja patates fregides? És una cosa que li agrada als grans, li agrada als senyors, als petits, a les dones. Un plat que sempre acompanya bé o soles també es poden menjar a qualsevol època de l'any. I...
0: Sí, sí, perquè hi ha vegades que hi ha menjars que entren com que són modes, no? De sobte arriba sushi i tothom comença a fer sushi. El ramen, tothom comença a fer ramen. No sé què, però la patata fregida ha estat aquí per los siglos de los siglos i això no marxa mai,
5: I seguirà, sí.
0: I seguirà, sí. I clar, la gràcia de la patata fregida és com ens la mengem, no? Perquè, clar, ens la podem menjar sola, però pot venir acompanyada de moltíssimes coses. Com la podem acompanyar perquè ens entri millor? Quina és la teva recomanació? Tu que ets un expert en patates fregides.
5: Acompanyar-les nosaltres, més que res, som especialistes en patates fregides, que sigui el plat principal. Nosaltres fem una doble cocció, a l'estil belga. No fem servir oli, fem servir greix de bou, que això és un detall molt important, i controlar molt les temperatures i les quantitats. I sobretot pelar-les, tallar-les nosaltres, patata fresca, varietat àgria sempre, i rentar-les molt bé i secar-les molt bé.
4: Varietat àgria, perdona, greix de bou.
5: Greix de bou, sí.
4: I dues coccions.
5: Dues coccions, això mateix.
4: Molt bé.
0: O sigui, això no és el que fem a casa mai, eh?
4: No.
2: Jo penso que seria massa temps, no?, amb l'estrès que portem del dia a dia, impossible.
4: S'han de posar en remull abans o no?
5: I tant.
4: Sempre, no?
5: Sí, s'ha de treure el midó.
4: Quanta estona?
5: Uns 15 minuts.
4: 15 minuts.
0: I un cop que les tenim fetes, home, és veritat que ens agrada acompanyar-les. Els més petits sempre són de posar ketchup, però hi ha moltes formes d'acompanyar unes patates fregides.
5: Infinites, pràcticament.
0: Per exemple, com les demanen més quan tu tens allà la gent?
5: Allà, com la majoria de clients que tenim són belgues i holandesos, que són els que més li agraden, pràcticament amb maionesa belga, o hi ha gent que ni sense salsa, que només amb sal. Una miqueta de sal, que ja és quan et dones compte que tens un producte bo, perquè la gent vol tastar la patata.
4: Molt bé.
0: I la maionesa belga és molt diferent a la d'aquí, o què?
5: Una miqueta, sí, es nota. Té com un cos més espesset, és un altre... és més forta. No forta com una allioli, diguéssim, però és un gustet més... Més fort al paladar.
2: Més potent.
5: Més potent, això mateix.
2: Però és que podem dir que n'hi ha una rivalitat entre Bèlgica i França.
5: Ah, sí. O sigui, tota la vida.
2: Qui és l'inventor de la patata fregida?
5: Bueno, el belga dirà que el belga i el francès dirà que el francès.
2: I vosaltres dieu que els belgues.
5: Home, que... I tant. Bueno, els que ho vam transformar com a cultura i com a un plat estrella van ser els belgues. Això sí que t'ho puc garantir perquè ja he estat allà i pràcticament és cultura.
2: No? I hi ha inclús un museu a la ciutat de Bruges dedicat a les patates fregides.
5: Exactament. No, ja no, ja és una cosa sèria, les patates fregides.
0: Una cosa sèria, eh? M'encanta. Sí, sí. Una qüestió d'estat.
5: Pràcticament.
4: Per aquest motiu, aquest programa estem tocant aquest tema. Millor dia impossible. Dia mundial de la patata fregida. Una, només. Només una.
0: No. Home, amb una patata fregida no faríem prou, eh? Perquè quan menges vols moltes patates.
4: Jo ara que no ens escolta l'Albert, és que no veig cap bossa... cap... no sé...
0: Què esperaves, que portés patates?
4: Sí.
0: Doncs no ha portat
4: patates.
0: No veig
4: maionesa, no veig patates fregides.
0: No ha portat patates.
4: M'han dit que estaven molt bones, les de patat, BCN.
0: Sí, però no les has provat.
4: No.
2: Haurem d'anar.
4: No podem fer cata, Albert?
5: Home, i tant, esteu invitadíssims.
4: Molt bé. Però... som 15 persones, aquest equip.
5: 15
4: eh?
5: Persones,
4: compte,
5: clar.
4: Eh?
5: Bueno, ja tancarem aquell dia.
4: T'enfonsem el negoci, eh?
0: No. Escolta una cosa. Clar, ara ja s'ha posat molt de moda, per exemple, fer patates amb fregidora d'aire. Això què passa? Tu, des d'un punt de vista d'expert, què penses d'això?
5: Bueno, et pot salvar la vida en un moment donat. Si vols menjar patates i no vols embrutar la cuina, doncs pues mira, però no són patates fregides, ni molt menys. Uh-huh. Però que es poden menjar, jo les he fet, eh? I, bueno, això amb les dones, el rotllo fit aquest que es porta ara, que no volen olis i no volen... que només una miqueta de sal i flis-flis i... Però bueno, que no, que com la fregidora no hi ha res. I la doble cocció és la doble cocció. Allò mai no es pot competir.
2: Quina seria l'errada més comuna quan fem les patates fregides a casa?
5: Pues una de les errades més comunes és no rentar-les bé després d'un cop que les has tallat i les has pelat i no assecar-les bé. Treure-les completament l'humitat.
2: Això seria fonamental.
4: S'haurien de tallar d'alguna manera en concret? O...
5: no, com més li agradi a cadascú.
4: Estil lliure.
5: Sí, estil lliure. Sí, sí. Com més primetes, més abans estaran i com més bruixudes, pues més tardaran.
0: És que és el món de la patata, que és un món que estem descobrint avui perquè hi ha moltes coses que no sabíem. Eh? El tema de la doble cocció. La importància de que, clar, en el vostre cas, no feu servir oli.
5: Res, d'oli. 100% greix de bou.
0: Això és importantíssim. El tipus de patata que feu servir.
5: Això mateix. La millor. L'àgria del nostre amic Iago, que és un gallec de collita pròpia. Uh-huh. I increïble. És un espectacle, aquella patata. Patata de la d'abans, de la tota la vida.
0: Que s'ha de deixar 15 minuts en aigua, sí, perquè sí. Tal. O sigui, que estem parlant de moltes coses que a casa segurament no fem quan fem unes patates. Mateix. Perquè, clar, anem amb molta més pressa i, per tant, no la podem degustar igual. Per tant, trobarem una diferència entre la patata que podem trobar amb vosaltres i la que mengem a casa nostra.
5: Sí, sí, no ho dubtis.
0: Llavors, tu creus que és millor, quan estem provant una patata, per exemple, vostra, no posar-li res?
5: Jo li recomano a la gent que ve nous, gent que no coneix el concepte, que les provin sense salsa. Uh-huh. Que provin el gustet aquest xuletón que té, perquè té un gustet així... com a carn? A carn, sí, sí. I us ho prometo que enganxen. Quan en menges una, hòstia, et queda el saboret i dius, hòstia, això què és? I després les salses, doncs clar, qui li agrada però el picant o les maioneses, doncs també li senten bé. Però jo que quasi cada dia m'estic menjant, ni salsa ni res.
0: Però en el top de la clientela, de més a menys, sí. Com te les demanen més i com te les demanen menys? Perquè parles de salses, hem parlat de la maionesa belga, que sí, està molt bé, però què més et poden
5: pràcticament
0: demanar?
5: Pràcticament tothom demana salsa perquè, com que els és incluïda, amb el cartutxo ben incluïda, però ens la demanen a part. Uh-huh. Això és la majoria.
0: I quin tipus de salses, per exemple?
5: És que tenim més de 20 salses.
0: Pues comença, que això és important. Perquè, clar, parlem de la varietat de salses, perquè sempre estem acostumats a posar sal, a posar ketchup o una mica de maionesa. Però...
2: i això va canviar el sabor.
0: I això,
2: sabor.
0: Clar, canvia el sabor de la patata.
5: Això mateix.
0: Per això és important saber quins sabors podem posar.
5: És que tenim des de salses dolces, així un regust a pinya, unes altres que tiren més...
0: M'estàs dient que hi ha patates amb sabor a pinya?
5: Una salsa que porta una mica de pinya, sí, sí. No és com una pinya, però...
0: Home, és que la patata me l'hagués imaginat salada, sempre.
5: Sí, sí, sempre. Sí,
0: però
5: sempre.
0: Mai me l'hagués imaginat dolça.
2: Tropical. Pues
5: tenim una salsa de cacauet.
0: També. De cacauet?
5: T'ho prometo.
0: I de festuc de pistatxo, també?
5: No.
0: Ah, perquè no. Està molt de moda, eh?
5: Ja ho sé.
0: Que ara es fica el pistatxo en qualsevol cosa. Dic, ara,
5: sí, ara ho diu, sí.
0: Ara em fas una patata de pistatxo sí, sí. I ja...
4: La salsa amb mamut, què porta?
5: La salsa amb mamut és com una maionesa de... amb tomàquet i ceba, fluixeta... bastant lleugereta i bona.
4: Compro.
5: Sí.
4: Estan oberts, eh?
0: No
4: fan
0: ja,
4: vacances, eh?
0: No fan vacances, no esteu
5: no,
0: oberts.
5: No, és més, el meu soci no ha pogut vendre perquè perquè és de ballar.
0: Doncs mira, avui tenim el comiat del Tomàs, a lo millor hem d'anar a fer unes patates, eh, Tomàs? A lo millor és una opció d'avui, eh? Antes de que nos llamen aquí guapos, igual hem de fer unes patates, o sigui que... escolta, clar, estem parlant molt de, del tema de la patata, suposo que no és el mateix el públic, a lo millor més adult que els nens, no? A lo millor un nen li pot entrar més aquesta amb sabor a pinya i a un adult li pot entrar més amb un altre tipus de sabor.
5: Sí, sí, totalment.
0: El sabor més heavy, picant... pot ser aquest el més a un nivell més gran i a un nivell més per nens, doncs el més normal.
5: Per això, tenim de tot per això, perquè tothom pugui trobar la seva salsa, la que més li... i perquè també puguem tornar, i si no han provat una, doncs demà provaran una altra.
0: Sí, sí, està claríssim.
4: Jo, és que m'encantaria fer una cata de tot.
0: Una cata de tot. De les 20 salses.
4: Sí, sí, sí.
0: T'has de provar. Però com ho faries? 20 racions de...
4: 20 cartutxos.
0: Sí?
4: I 20 salses. Cada cartutxo amb la seva salsa.
0: És a dir, no li demanaràs un cartutxo i provaràs, no, no. Miraràs una patata en cada salsa.
4: Hem vingut a jugar,
0: si no, tu has de jugar amb totes les
4: si
0: patates.
4: Si ho fem, ho fem bé. Si ho fem, ho fem bé.
5: M'agrada, m'agrada.
0: I, escolta, quan fem una patata i hem de prendre alguna cosa amb la patata, de beguda, què és el millor quan prens una patata, segons tu?
5: Segons jo,
0: sí,
5: una bona cervesa.
0: Una bona cervesa.
4: Ara,
0: que hi ha molta gent que acompanya amb un menjar, doncs, el vi blanc, el vi no sé què.
5: Sí.
0: Amb una patata és una cervesa.
5: Jo, bueno, és... millor cada per gustos els colors, no? Però jo, cervesa.
0: De tota la gent que pot anar, per exemple, la majoria de gent demana cervesa?
5: No, però bastanta gent sí. L'estrella és la Coca-Cola, com a tot arreu. És que és una passada la Coca-Cola, jo no ho entenc.
4: I una copeta de cava Brut Nature, combina bé?
5: Mira, pues no ho he provat, però... No descarto, no descarto, no.
4: Aquí hi ha una idea, eh? Aquí hi ha negoci.
5: Bueno, bueno, quan vinguis ho provarem, va.
4: Molt bé.
0: No, estem provant moltes versions de patates, estem parlant de molts temes, perquè com estaven comentant al principi del programa d'aquesta hora, avui és el Dia Internacional de les Patates Fregides. Estem descobrint el món de la patata fregida, perquè, clar, ens quedem sempre amb la patata a casa allà i acabem de parlar de com s'ha de fer, com es pot consumir de diferent manera, com es pot consumir amb salses i com, a més, també la podem combinar amb diferents begudes. No és el que fem a casa habitualment, és el que anem fora. Però bé, i també hem d'aprofitar que la patata, com tu veies, sigui patata de collita, que no sigui la típica patata congelada que et treuen a un bar, que llavors la patata no la gaudeixes gens.
5: És que allò és...
0: Clar, clar.
5: És un pecat, allò és un pecat per nosaltres.
4: Per començar, allò no és patata. Serà fècula de no sé què, però patata no és.
0: Escolta, i Albert, parlem d'una cosa. Les salses que feu, les feu vosaltres?
5: No, les que tenim, les 22 que tenim, les porten de Bèlgica. Igual que els snacks i el greix, tots ens ho porten de Bèlgica. Uh-huh. Nosaltres tenim uns 3 plats casers que els faig jo, que és una carbonada, que és un tipus d'estofat belga amb cervesa negra, ceba, maionesa Dijon, que es deixa 3 hores bullir, es queda una salsa de carn així molt fosca, molt bona. Uh-huh. I hi ha una altra salsa, que és una salsa de tomàquet amb api i mandonguilles. Doncs... Aquelles són les dues estrelles, els productes estrella que tenim casers.
4: Ho estic passant molt malament, jo, eh? Com sona de bé, això.
0: Jo crec que avui has menjat també molt, eh? Jo crec que pots aguantar sense... És que tu menges ja, escoltant les coses, ja menges. Home, és com la gent que menja amb la vista.
4: Jo sóc molt auditiu, molt sensitiu, molt visual...
0: Sí, sí, molt sensitiu. No tens tu humor.
4: A mi m'han dit molts cops que sóc molt sensitiu,
0: molt
4: poca broma,
0: sensitiu.
4: Eh?
0: No, jo no nego pas perquè no avançarem
4: I
0: cap aquí.
4: I el món de les patates fregides també és molt sensitiu.
0: Sí?
4: El meu titular.
0: El teu titular d'avui.
4: Sí, ho dic mirant a càmera, que m'està enfocant ara.
0: Sí.
4: És molt sensitiu.
0: Ah, molt bé. En el Dia Internacional de la Patata Fregida. No?
4: És que és el millor per rematar una cita, sí o no? Albert, un minigolf per començar.
5: Estic amb tu.
4: I, no sé, unes bones patates fregides per continuar i rematar.
5: Per donar un passeig, no?
4: No una cal fer res més, res més. I el dia següent, la màgia.
0: Ai, Déu meu. Esperem que tot sigui així.
4: El dia següent.
0: Doncs Albert Badal, cap de Patat Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i per parlar-nos de la patata fregida en el Dia Internacional de la Patata Fregida, que hem volgut parlar aquí d'aquest tema avui a Radio 4, que hem descobert molts secrets per menjar una bona patata fregida.
4: Delicatessen.
0: Delicatessen. Gràcies, Albert. Bon estiu.
5: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Manquen 10 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda.

0: Ai, he estat pensant en tu, I've been thinking about you, una de les grans cançons de London Beat que hem recordat aquí sí. A l'estiu de la Ràdio 4, quan manquen 6 minuts perquè siguin 6:15 de la tarda.
1: Què? Una novetat del passat mil·lenni, però novetat.
0: Sí, una novetat, sí. Una
1: és cançó... del mil·lenni anterior, aquesta
0: sí,
1: cançó.
0: Sí, però una cançó és nova perquè no l'hem posat cap dia. Per
1: del
0: tant, és una novetat
1: passat.
0: En aquest programa perquè no l'hem posat cap dia.
1: Va.
2: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Perdona, és que m'estranya molt perquè ara mateix acaba de sentir l'indicatiu que hi ha gavines
1: sí.
0: I el senyor s'acaba de donar compte ara mateix que hi ha gavines als indicatius.
1: M'acabo de donar i m'ha fet molta gràcia.
0: O sigui, se'n dona compte del jingle Caribe, del Lola i del no sé què i no se'n dona compte que tenim...
1: Potser és una freqüència tan aguda que no puc escoltar-la o bé, em costa
0: ai,
1: més.
0: Déu meu, com...
1: ai, que bo.
0: Ja no sé què de fer amb tu, cadena.
1: Ai, que bo.
0: Avui seguim aquí a l'estiu X de la Ràdio 4 i volem parlar d'una cosa que ens ha marcat a tots, és la tele i sobretot la tele infantil. I per això vull saludar a tres persones. El nostre esperantel, Enrique García, bona tarda, com estàs?
3: Buenas tardes.
0: Bona tarda, i també vull saludar a dues persones que fan o han fet tele o continuen treballant als mitjans, que són el Jordi Cruz. Jordi Cruz, bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda, Joan Barutel.
0: Què
4: tal?
0: Estàs?
4: Com estem? Escolta, quin plaer escoltar-te per la ràdio, carinyo meu, del meu cor.
0: I a mi escoltar-te tu. I també tenim per aquí a Hugo Pérez. Hugo, com estàs? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres, la veritat.
0: La llàstima,
5: per convidar-me.
0: La llàstima és que n'hagis pogut venir en persona perquè, clar, també has estat a la casa, te la coneixes molt bé, i volíem
5: sí,
0: que estiguis
5: sí,
0: per aquí.
5: Sí, sí, em feia il·lusió, la veritat.
0: Però t'enganxem fora, que és normal sí. Perquè la gent aquests dies està de vacances. Mireu,
5: de vacances.
0: Volem parlar del que heu fet vosaltres, del que feu, ho farem durant aquests propers minuts, però abans volem posar en context els diferents programes de televisió que han hagut en la història de la tele. Un dels més importants, sens dubte, va ser La Bola de Cristal.

0: ¿De qué parlem, de qué programa?
1: Este programa era un poquito la evolución, salvando las distancias que tenía la bola de cristal. Aquí incluían también cómicos, reportajes. Aquí se hizo famoso Juan Tamariz, que ha fallecido hace muy poquitos días. Era una maravilla. Y aquí debutó y se hizo estrella Miriam Díaz-Aroca, que luego también, como Mayra, acabó en el 1-2-3.
0: Doncs un programa que va estar en emissió des del 88 fins al 91, i ara sí que ja anem a un programa dels heavies de l'època, dels que va presentar precisament el Jordi Cruz. Anem al Club Disney. Jordi, Club Disney, que a més quan tu el vas començar... Bé, explica'ns una mica com va anar l'aventura de Club Disney i com acabes tu a Club Disney.
2: Clar, la història és que Club Disney primer va començar a Televisió Espanyola els dissabtes i els diumenges per la tarda, i era un programa rotllo muy pastel, la ciutat de Mickey Mouse, los niños, tots allà, hola, hola, què tal, no sé quantos. I de sobte, l'any 97 van decidir canviar i fer una cosa com molt més revolucionària, una emissió en pirata des d'un garatge, amb una gent que fèiem... Érem els primers youtubers, perquè teníem les càmeres fixes i ens acostàvem a la càmera, I ahir és quan vaig entrar jo, que jo vaig agrair-ho, perquè a mi si me pones una camisa rosa pastel, vamos mal. Però, i va ser molt, molt, molt divertit. I Cajón Desastre va ser el primer programa que va incloure el que es deia a la televisió Contenedores Infantiles, que era un programa de dues hores, dues o tres hores, amb sèries, i entre les sèries uns presentadors doncs, durant un pas i dient hola, què tal? I allà va ser Club Disney, que vam començar nosaltres a Televisió Espanyola, però luego Telecinco, cuando tenía dinero, va vindre i lo compró, i nos fuimos todos para Telecinco con las maletas.
0: Però recordem que la primera etapa de Club Disney, la que vas fer tu, es feia aquí a Sant Cugat, a Televisió Espanyola.
2: Sí, i era meravellós anar a Sant Cugat a gravar, i a més allà, Sant Cugat sempre ha sigut la seu de tots els programes infantils de Televisió Espanyola, els Lunis, tots aquests programes que heu parlat, sempre es feien a Sant Cugat, que hi ha una escola molt, molt xula de gent, de realitzadors i de treballadors que s'han dedicat a la programació infantil.
0: Tu vas començar a Club Disney també amb el David Carrillo, amb la
3: Vanessa.
0: Amb la Vanessa, amb la
1: Elena Ballesteros.
2: Elena Ballesteros, que va estar un anyet, sí. I una iguana la loca, que també teníem, i una nena petitona, que ara no me recordo com es deia, perquè va vindre dos dies, però era molt divertit, i fèiem jocs, i et dic, a més era una cosa com molt revolucionària, perquè teníem les càmeres fixes, i nosaltres ens teníem que acostar la càmera. Era com, la idea era un grup de joves piratejan la senyal de Televisió Espanyola i fan la seva pròpia emissió des del garatge de casa, que en aquest cas era casa meva. I ara ens imagina, avanzados en el tiempo, no lo siguiente, ¿qué es esto del stream?
4: Los primeros youtubers de verdad, ¿eh?
1: Sí, sí. En una estrella.
2: ¿Cómo, Ricky?
1: Te convertiste en una estrella. Esto de salir por la tele, sobre todo hace unos años, era salías y todo el mundo te conocía. Los niños eras Dios para ellos.
2: Claro, pero era un programa para niños. Y entonces, claro, yo cuando salía, yo ya tenía yo con Club Disney. Cuando yo estaba en Club Disney tenía 19, 20 años. Me iba de marcha con Baruté, nos lo pasábamos muy bien. Y entonces, niños no te encontrabas de repente por la noche. Y ahora yo lo tenía siempre como muy claro que era un programa infantil. Entonces, cuando alguien a lo mejor más adulto me paraba, yo decía, vamos a ver, o sea, que esto es un programa infantil, no lo flipes. ¿Sabes? O sea, estaba como muy ubicado yo en lo que estaba haciendo un programa infantil. Pero sí que es cierto que lo que yo no sabía es que los niños crecen. Y entonces, ahora sí que los niños ya que tienen 20, 30 años, pues recuerdan Club Disney, claro, hemos sido su infancia y luego lo que vino después, que ya fue el megatón, que ya explotó.
0: Estem parlant dels programes de la televisió infantil, estem dient que Sant Cugat és un centre important de producció, després parlarem amb Lugo perquè ella està fent un programa ara mateix a Clan i que també es fa des d'aquí, perquè recordem que molta programació de Clan es fa des del centre de Sant Cugat. Oi, Hugo?
4: Sí, però nosaltres, o sigui, nostre plató, que se llama Dalto del House, està externo. O sea, nosaltres estamos como en una casita aparte, en un mundo mágico, pues ahí está Dalto del House, en Barcelona.
0: Però que la fem des d'aquí, que també sí, des de Catalunya, sí. Que són programes que fem, la tele es fa des de...
4: Exacte.
0: Molta tele infantil de la que es fa per la resta de l'estat.
2: Producte català.
0: Es fa des de Catalunya des de fa molt temps. Excepte aquest programa que el Jordi no feia aquí, sinó feia a Londres. Perquè Jordi, després del Club Disney, va arribar l'Art Attack.
2: Sí, va ser una mica, o sigui, l'any i mig d'estar fent Club Disney, a Espanya van arribar els canals digitals i vas obrir Disney Channel i van decidir que un programa es fes internacional i van escollir Art Attack i jo passava per un passillo de Buenavista Producciones i em van veure passar per allà i van dir, oye, vete aquí a fer-te un càsting. I me'l vaig fer i em van dir, bueno, pues mira, mañana te vas, ojalá a Londres, eh? Era un pequeño pueblo perdido en la campaña inglesa, si fos a Londres, uy, por favor, hubiese terminado muy mal. Però era un petit poble que es deia Mainstone i allà el vam agafar, vam anar a gravar 7 temporades, però clar, és un programa que després es va emetre per Telecinco, per Antena 3, per, a nivell internacional, per tota Latinoamèrica, quasi 17 anys emitint-se, un programa que es va gravar 7 temporades, sols van ser 7 temporades.
0: Sí, sí, és que la gent té la sensació que aquest programa tenia molta... molts capítols, el que passa és que s'ha repetit moltíssim a la televisió.
3: I a tu t'ha tocat pasta per cada cop que s'ha repetit o reemès aquest programa, o no?
2: Jo crec que seria una persona ultramilionària. No, confirmes. A més, això passa pels presentadors, eh? Amb les sèries no és el mateix, les sèries sí que tens com unes regalies a final de temporada i quan es remiteix, però els presentadors no. Tu graves una cosa i és per a tota la vida. Ai. Jo me'n recordo que quan vaig firmar aquest contracte, això és veritat, eh? El contracte de Disney i aquestes coses, posava para emitirse en canales digitales, tal, no sé què, en medios por descubrir y en planetas por explorar.
1: M'encanta lo de medios por descubrir.
4: Art Attack en Marte.
2: Clar, perquè pensa que en aquells moments no existia l'iPad, no existia YouTube, no existia res d'aquestes coses.
1: Que visionarios fueron de que la evolución digital iba a ser total, que dijeron medios por descubrir. O sea,
2: visionarios o buenos abogados.
3: Y planetas. Parem atenció també al concepte i planetas por explorar.
2: Què em diu a mi? Que dentro de 80 anys hay una, yo que sé, una ciudad en la luna y de repente dicen, hacemos un poquito de remember, ponemos Art Attack.
3: Perquè el motiu és el que és Disney.
1: ¿Te has encontrado, Jordi, con que te has, no sé, un mensaje de alguien de otro país que, oye, te estoy viendo y tú tenías ni idea y doblado a lo mejor a otras lenguas?
2: Claro, porque por desgracia el presentador de Art Attack Latinoamérica, Rui, falleció. Y entonces en Disney toman la decisión de coger todo el Art Attack, pero en catalán, todo el Art Attack en castellà, fer el doblatge a Latinoamèrica, me podria haver trucat perquè faig doblatge, podria haver-lo jo, però no, pensaron a veure si no es va sacar pasta el xaval este, és que no. I de sobte, clar, jo començo a rebre cartes, perquè en aquell moment no hi havia mails, de Perú, México, Chile, i jo diem, però què passa? Fins que una amiga meva em va trucar, pendejo, t'acabo de ver en unos yogures. I jo, com, què? I d'allà em vaig enterar que primer em vaig enterar de la mala notícia d'en Rui i després aquest programa i es va emetre, ja et dic, per tota Latinoamèrica i per Cuba, o sigui, per molts puestos, sí, sí. Perquè I jo me'n vaig anar a fer gires per allà, me'n vaig anar a Xile a fer un World Tour, Manualidades, Art Attack, Tropehander.
3: Quantes vegades t'han matat?
4: Era un superprograma, eh?
0: Sí, sí.
2: Com?
4: Que era un superprograma.
0: A l'Art Attack...
2: Era un...
0: Superprograma, diu Lugo. Que era un superprograma.
2: Sí. Estava molt ben fet.
0: Però
2: sí,
0: anem a explicar una mica els secrets de l'Art Attack, que alguns se saben i alguns no, els que puguem explicar. Jordi, quan tardaves tu en gravar l'Art Attack?
2: A Art Attack, en 10 dies.
0: Ahà. Gravaves la temporada sencera.
2: Gravàvem 26 programes en 10 dies, sí. Era una cosa molt intensiva, molt anglès. Vinga, va, pum, pam, pim, pam, pim, pum. I, clar, jo per contracte, jo treballava aquests 10 dies, més 5 dies d'assaig, i després per contracte no podia fer durant res durant tot l'any. Llavors era una cosa... Abans la televisió es pagava molt bé, i llavors jo podia estar tot l'any tranquil·lament, doncs passant molt bé i disfrutant dels calerons i disfrutant de la vida i avorrint-me. També em vaig avorrir molt. Però sí, es gravava molt així, i a més era una gravació molt divertida, ens ho passava molt bé. Les úniques persones que parlàvem espanyol era jo i la productora que venia també des de Madrid, tot l'altre equip era anglès i es va crear com una família. Tots els anys ens retrobàvem, ens vèiem, sopàvem a casa d'un, a casa de l'altre i a més nosaltres anàvem molt ràpid, ens ho passàvem molt bé i gravàvem molt ràpid i llavors si acabàvem abans de temps ens donaven uns extras de producció de dinerons i entonces nos íbamos a Londres a veure musicals i a disfrutar i llavors era molt divertit, la veritat, ens ho passàvem molt bé i jo crec que és el que ha quedat d'aquest programa, a més de que hi havia un treball artístic que feien uns programes meravellosos i la gent d'allà feia un programa meravellós, jo crec que la meva energia era perquè realment m'ho passava molt bé. Era molt divertit gravar aquest programa.
0: I a més és un programa que el plató i tot es retoritzava, és a dir, tu sorties del plató i tal com sorties tu arribava el presentador d'un altre país.
2: Sí, sí, era una cosa como pum, pum, pum. A més, Espanya va ser el primer país que van a gravar-ho. Fomos los conejillos de Índies i amb nosaltres van provar moltes coses. Ara les manos, ara no les manos, ara esto, ara lo otro, ara no sé què. Fins i al final van decidir, oye, mira, vamos a poner unas manos para todos los países perquè probablement a veces nos vamos a encontrar un presentador que no se le den bien las manualidades, ¿no? A mi se'm donen bé, m'ho passava molt bé fent-lo i abans, a vegades em deixaven gravar les meves mans també perquè sento que, chicos, por favor, un poquito aquí, esto lo puedo hacer yo. Però sí, va estar molt bé. Va estar molt divertit i, a més, cada presentador tenia la seva tècnica. Molts d'ells utilitzaven el guió i el teleprompter i jo sempre me'n recordaré que la primera setmana a mi em va posar teleprompter i, bueno, te la coneix bé, que a mi me pones un guió i me mates.
0: No,
2: i abans jo li vaig dir a la noia del teleprompter: tu no digues nada, yo hago como que lo leo, pero porque aquí nadie se entera del español, tiramos pa'lante. Clar, però jo començava a bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i la noia iba bajando el teleprompter i potser jo que acabava i ahí encara li quedava mig guió per baixar. I el tercer dia em va dir: mira, lo estoy pasando muy mal, estoy sufriendo, no quiero mentir más a la gente, así que mejor me voy. I vaig dir: pues bueno, pues hija, pues entonces no. Terminamos con el engaño.
0: Escolta, Hugo, estàvem parlant de manualitats. Tu com les portes?
4: A mi, jo vaig aprendre moltíssim a Art Attack, tot i que, Jordi, vull preguntar si realment el Mejunje Art Attack funcionava, perquè a mi nunca me salió ese Mejunje.
2: Clar que funciona. Però que passa que potser li tenies que posar com 3 o 4 o 5 o 7 capes. I això no ho deia molt.
4: Vale.
2: Saps què et vull dir? I, a més, mira, jo he donat moltes classes de manualitats i entenc que els nens petits posen una capa i pensen: ja està, perquè ja m'ha avorrit, perquè és molt tediós fer manualitats. Tens que tindre com molta calma, molta tranquil·litat, molt mindfulness, i quan ets un nen, doncs no tens aquesta... I vols esclatar el globus abans de temps, perquè ja està seco. No, tens que esperar 24, 48...
4: I de cop la figura es desmoronava completament.
2: Mira, jo sempre dic que si fan una pregunta, una altra pel·lícula aquesta de les emocions, aquesta de Disney, que me contrasten com a frustració, perquè jo crec que he generat i he treballat la vostra frustració quan éreu petits i ara sou una generació... Que techo de cristal ni que techo de cristal. Si ho heu passat fatal fent manualitats d'Art Attack, que esteu superpreparats per la frustració.
4: No, realmente sí que, o sea, aprendí muchísimo con Art Attack y de hecho es muy guay porque ahora en Team Total también hacemos manualidades y todas las habilidades que me enseñaste ahora las estoy aplicando, que es lo importante.
2: Això m'agrada, això
4: m'agrada. He guardado cosas.
0: Veus, perquè veiem que les generacions, clar, Jordi, com s'ha repetit tant temps i has estat tant temps, has estat en moltes generacions i per tant molta gent ha après amb tu. I a més, jo crec que les manualitats és una cosa que ajuda a que es fa, quan un nen ho fa amb la família, ho fa amb el pare,
2: això
0: amb
2: mateix.
0: Els avis, per tant era una cosa com molt d'unir, d'un vincle familiar en aquell moment quan s'estava mirant la tele, no? No era una tele de deixar el nen mirar la tele.
2: Totalment, era un programa infantil que veien les famílies i llavors això fa que ja arribis a moltes més generacions i després, ara us explicaré una cosa que real va passar la setmana passada, que vaig estar en un programa de televisió, vam fer una entrevista, vam estar parlant i vaig rebre un missatge per Instagram d'una dona que em deia que el seu fill havia mort fa uns quants anys i que a l'hospital, els últims dies, el noi l'únic que volia veure per animar-se era Art Attack i que hores abans de morir doncs el que vam veure Art Attack i que ella guarda aquest record com una cosa superespecial i guarda les manualitats per recordar-se del seu fill. Llavors, un mai no sap fins on arriba no? El que té un programa de televisió, el que pot provocar. I Art Attack, jo tinc molts missatges de molta gent que ja pues, han perdut els seus pares o han perdut els seus avis i tenen un record molt marcat de veíamos Art Attack, luego íbamos a comprar las manualidades, luego lo hacíamos juntos, i és molt bonic, és molt... traspassa el que s'entén com la televisió d'entreteniment, vale, sí, però això és next level, és molt guai.
0: Escolta, Jordi, estem parlant d'Art Attack, que per tu és un programa molt important perquè s'ha repetit moltíssim i per això l'hem vist tant, però vas fer Club Disney, també vas fer Megatrix. Clar, sí. Quines diferències trobes entre uns i altres, no? Perquè en el món infantil has estat molt temps a la televisió en prime time per nens, en contenidors per nens.
2: Jo vaig dir, me los hago todos, o sea, me quedo los lunes, pero Lucrecia se enganchó ahí con sus 30 y no lo quiso dejar, ¿no?
0: Sí.
2: Y como, venga, Lucrecia, sal de ahí. Però bé, Megatrix, vas acabar d'arribar a una època que van volen començar a fer com experiments i la directora va dir, està, ni tu, a una persona que de forma didàctica pugui explicar un experiment, no? I van dir, pues venga, pues que se venga Jordi, este con Natalia, que m'ho vaig passar molt bé. Però era ja una altra època. La televisió infantil va viure, jo crec, els 80 i els 90 van ser impressionants, però jo crec que finals dels 90 i els 2000 i els principis del 2000, que va ser com el final de la televisió infantil perquè van entrar els canals digitals, va ser un moment molt, molt fort, de molta... Ostres, nosaltres, per Club Disney, va passar a tothom. Les Spice Girls, los Backstreet Boys, Elton John, su padre, su madre y su primo, o sigui, va vindre tothom. Llavors, tenien un valor molt important els programes infantils. Era, i havia, luego había los TP de Oro, ¿no? Que mejor programa infantil. Escolta, que ens el vam emportar dos vegades o tres, ja no me'n recordo. I sempre li guanyàvem al Megatrix.
0: Uh-huh. Escolta, i una cosa important, Jordi, que estem parlant de que el Club Disney es gravava al principi, però durant la temporada també es feia en directe, que pocs programes infantils es feien en directe, eh?
2: En directe, i jo me'n recordo si nosaltres vam anar al plató més gran de Telecinco i van decidir que volien pintar el terra i el van pintar dos dies abans d'estrenar el programa. O sigui, no vam poder assajar. I vam sortir el primer directe dissabte al dematí sense assajar, con un pinganillo. Hola, què passa, pirata? Tucutucutucutucutu. I això és veritat. Va vindre el director de Telecinco al plató i va dir, mira, jo me quedo loco perquè no havies ensaiat i això ha sortit a la primera. Teníem públic, teníem nens. Era, és que jo et dic, o sigui, primer que l'equip era meravellós, ens ho passava molt bé i també et dic, en aquest món de la televisió, tindre la seguretat que tens feina totes les setmanes, tots els dies, que tens una temporada, que després et fes Club Disney de verano, això et dona una tranquil·litat que crec que fa que el programa el disfrutis més, que el gaudeixis més, i llavors et dona una tranquil·litat que, clar, en el món de la tele és molt difícil, perquè de sobte, claca, se va el programa a la mierda. Upa, me quedo sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer?
0: Uh-huh. Parlem de més coses, de més programes de televisió, Hugo, Jordi, perquè segurament que els dos també veu seguir en algun moment con mucha marcha amb Leticia Sabater. Ricky, com va anar aquest programa?
1: Bueno, era una locura y sobre todo, no sé si decir revolucionario, porque luego vamos a decir cómo acabó el programa y por qué acabó el programa. Pero lo cierto es que Leticia Sabater se convirtió en la ídola de los niños entre el 95 y 99. Ya venía de Telecinco, en Telecinco hacia los mediodías, y aquí, bueno, con mucha marcha, se hacía desde San Cugat durante todos estos años y mezclaba también series infantiles, juegos, retos. Y ella lo que tenía es que llegaba a decir cosas un poquito picantes para los niños.
3: Sí, sí.
1: No sé si me entendéis.
0: Sí, bueno, sí, pues, sí, sí.
1: Este fue el principio del fin, porque Leticia, no sé si no tenía guionista y ella improvisaba, se fue viniendo arriba cada vez más y Televisión Española llegó y dijo, a ver, esto no puede ser, es un programa infantil. Y en un momento dado dijeron, pues hasta aquí el programa de Leticia Sabater, porque estamos recibiendo tantas quejas que no se puede seguir emitiendo.
0: Sí, sí. Escolta una cosa. L'heu vist o no, Hugo, Jordi? L'havíeu vist?
4: A mi no em pi... De quin any és?
0: Això és del... Mira, el programa de Leticia...
3: No, no, si pregunten l'any és que no el van veure.
0: No, no, està clar. És del 95-99. Jo crec que no t'enganxa, però a vegades no, allò no, de buscar, saps allò que feu als joves...
4: O sea, el programa sé qual és i l'he vist perquè m'hi han hablado un montón
3: mucha...
4: y he visto vídeos y todo. Pero de verlo en directo no, porque es que no había ni nacido aún.
0: No, no, però allò que fas de... M'han agafat de presentador un programa de tele, vaja, te fan aixar programa del passat a veure com eren.
4: Sí, sí, això sí que ho he fet, això sí que ho he fet.
0: I més la Leticia, que és com... No. També recordem la Xuxa, que va ser una altra revolució, sí, quan va estar a la tele, eh? Recordem.
3: Jo entre la Leticia... i la Xuxa em quedo amb Leticia, eh? Però no hi ha color.
2: El plató de Leticia estava al costat del de Club Disney i vam anar un dia de convidats i li liamos tal pollo que ens va prohibir entrar a l'estudi mai més perquè li vam liar una història. O sigui, li van començar a robar tot el que tenia en el plató, a sentar pel que... Recordo que tenia com una espècie com de balcó i llavors ens sortíem, però si el balcó és falso, però si aquí no hi ha nada. Clar, i ella descol·locada com dient, però esta gente, ¿quién es? No? I ens va dir, nunca más, perquè ens colàvem al plató, hola Leticia, hola Leticia, i va dir estos niños que no vuelvan a aparecer por aquí.
0: Anem a deixar els programes de televisió d'abans per passar als programes de tele d'ara. Anem a Team Total, el programa que fa el nostre company, l'Hugo Pérez. Hugo, a veure, com és la tele d'avui en dia, que a més s'està fent a Clan, un canal temàtic, ja no és una tele generalista que dedica una franja a la tele, sinó és un canal dedicat exclusivament a nens. Com veus aquest canvi d'una cosa a l'altra?
4: Pues realmente, y más escuchándoos, ha habido un gran cambio, más que nada porque ahora también, al final, creo que hacía mucho tiempo que la tele se ha hecho como muy individual y creo que Team Total al final también es como la excusa para que se reúna toda la familia con los niños y niñas a ver la tele, que es una cosa que ya no se tiende tanto, porque de hecho hemos recibido muchos mensajes de siempre, ¡ay, esperamos a esta hora para ver Team Total! Y al final creo que se está como volviendo a recuperar todo lo que se había perdido, como esa ilusión y esa magia de reunirse todos para ver un programa infantil. que es muy guay, la verdad.
1: Y que además te diría una cosa, Hugo. El programa, yo creo que ha recuperado una cosa que ya decía Jordi antes, ¿no? Que es que hubo una industria en los 90, había programas a diario, en fin de semana, pero en los 2000 paró aquello y con las temáticas se recuperó la industria. Y Team Total, que es un programa que produce Cocoro Content aquí en Barcelona, como hemos dicho, y es 100% interactivo, porque vosotros interactuáis con los niños, de repente hacéis un directo y llenáis el teatro, ¿no? O sea, que tenéis una comunidad muy guay.
4: Exacto, porque durante todo, porque nosotros en vez de programa le queremos llamar como streams. Al final somos como creadores de contenido que estamos en nuestra casa, que es la Total House, y conectamos con todas las familias y todos los que nos ven, tanto a través de la televisión como a través de YouTube en este caso, porque es verdad que hay muchos niños que no consumen la televisión lineal y lo hacen o a la carta o a YouTube. Entonces queremos aprovechar todo lo que tenemos. Entonces durante todo el programa aparecen QRs y nosotros siempre decimos que los niños y niñas tienen el poder de Team Total. Y a través de los QRs pueden votar lo que queramos, lo que quieren que hagamos. Quieren que hagamos esta manualidad, quieren que vayamos aquí, que hablemos de esto, que hagamos este reto. Y al final es muy chulo porque ellos forman parte del programa, se sienten parte de esta familia. Y se sienten parte y de hecho son parte de la familia de Team Total, los Claner.
1: Es que eso pasaba con el Club Disney, con el Club Megatrix, que había un sentimiento de pertenencia a un club, a una comunidad que Team Total lo ha recuperado otra vez.
4: Exacto, y de hecho hemos tenido en esta temporada, en este primer año, más de 400.000 niños y niñas que han estado día a día viendo el programa, votando, decidiendo todo lo que pasa. Y es muy chulo lo que decías antes, Ricky, también hemos hecho eventos y es tan fuerte ver de golpe a muchos niños avalanchándose, corriendo, llorando de la emoción de vernos a nosotros, que al final somos como personas normales, pero que damos todo nuestro cariño y toda nuestra energía para hacer que cada tarde sea mágica para ellos y ver el recibimiento, tanto en Madrid, en un teatro, en otro teatro, en Murcia. Es una experiencia que te llena por dentro, es súper chulo.
3: En la sacaca, que programas en directa.
4: Claro, de fet, es el primer programa en directo diario de Clan, que al final era un reto, y creo que el reto está más que superado porque solo hace falta ver los resultados, porque aparte de las interacciones también es muy guay porque podemos recibir tanto dibujos, hemos recibido dibujos, cartas, pancartas, vídeos de curiosidades,
1: chistes.
4: Tenemos un torneo de chistes malos, más de 1000 niños han enviado chistes malos al programa demostrando lo divertidos que son. I al final que ellos también forman parte de esto, que es lo chulo.
0: Hem vist com ha canviat l'evolució de la tele, no? D'una tele que la gent seia davant del televisor i podien haver milions de persones connectades. Ara mateix fer el mateix, com esteu fent, Hugo, però també amb moltíssima gent connectada, però amb multiplataforma, que és l'evolució lògica, de com tu deies, de que els nens avui potser no veuen la tele lineal, sinó que estan consumint per YouTube, per la tablet o per altres sistemes.
4: Exacto, de hecho es como la versión moderna de la tele infantil, porque si los niños no están en la tele, nosotros tenemos que ir a donde están ellos o incluso arrastrarlos a que vuelvan a ver la tele. Y más en un momento como es, por ejemplo, YouTube o las redes sociales, que es verdad que sí que hay muchos contenidos que al final no acaban siendo buenos para ellos y no hay como un control. Entonces, como al final televisión pública, creo que es muy importante ofrecerles unos contenidos de calidad en los que se puedan divertir y mientras se divierten, además aprenden. De hecho, hemos recibido muchos mensajes de la comunidad educativa, hemos ido a colegios y hemos hecho que lo que puede parecer un poquito más aburrido sea divertido. Y también eso es lo bonito, recibir el cariño de familias de gracias por dar la posibilidad a nuestros peques de ver la tele y de ver contenidos que realmente les sirvan y les diviertan.
0: Abans de... Ens queda poca estona i jo abans d'acabar, Hugo, vull preguntar alguna anècdota especial de la teva etapa al programa?
4: ¿Alguna anécdota? Es que realmente al ser un directo cada día pueden pasar miles de cosas, que de golpe las pantallas desaparezcan, que de golpe haya un cambio corriendo de una cosa o de otra, pero no sabría realmente con cuál quedarme, la verdad. O sea, estamos deseando a ver si volvemos.
0: ¿Y a tú cómo te arriba la oportunidad para presentar aquel programa?
4: L'oportunitat, doncs, va sortir com un anunci de que se quería hacer con un proyecto nuevo, y yo con mi mejor amiga le dije, tía, esto es lo nuestro, nos tenemos que apuntar, lo presiento. Y efectivamente yo con mi compañera Aina Garriga, que al final es muy bueno porque es como mi hermana, comparto cada tarde.
1: Y con Mario Marzo también, que se unió al...
4: Exacto, un Mario Marzo se unió después con nosotros y también fue súper guay, la verdad.
1: O sea, yo tengo que decir, Joan, que yo conozco a Hugo de hace mucho tiempo porque hemos compartido ruedas de prensa, entrevistas, y es un tío que... se lo curra, o sea, se ha ganado a pulso esta oportunidad, pues como Jordi en su momento, ¿no? Al final, el trabajo pues tiene recompensa, poquito a poco se llega.
4: Uh-huh. Exacto, y mira, yo de hecho yo era muy tímido, bueno, era muy tímido y considero que aún soy muy tímido realmente, ¿eh? Pero bueno, delante de una cámara como que se me pasa.
0: Mira, quina meravella. Jordi, a tu com t'arriba l'oportunitat? Hi ha alguna anècdota del Club Disney o de l'Art Attack o dels programes infantils que has fet? Jo puc explicar moltes, eh? El que passa que no puc obrir la boca.
2: Explica tu.
0: No.
2: Millor que estiguis tu. No ho sé, moltes, ja, és impossible recordar-se d'una. Jo el que sí que podria aprofitar aquests minutets que em queden és també per agrair les televisions autonòmiques i els programes d'infantils que hi ha hagut a les televisions autonòmiques, Super 3, Ciber Club, que també...
1: La banda.
2: Això mateix, que això, o sigui, també han sigut un puesto ideal perquè els nens parlin l'idioma, el coneixin, tinguin aquesta relació. Llavors, a vegades parlem de la televisió nacional, però, per sort, hi ha hagut programes infantils a les televisions autonòmiques que han sigut sempre un referent.
0: I aquest Sant Cugat també vam tenir el Planeta Imaginari, vam tenir sèries en català durant molt de temps, que també van acompanyar molt la gent més petita de la casa.
3: Hem de dedicar encara que siguin uns segons a Los Mundos de Yupi.
0: També, Los Mundos de Yupi. Escolta, Jordi, també volíem parlar de la teva aventura a Bichos.
5: Hombre. Y más allá, por las hormigas oprimidas del mundo.
0: Com arriba això a la teva vida?
2: Doncs mira, arriba per Club Disney, perquè estàvem buscant l'actor per fer de Flick, perquè abans les pel·lícules les tenien que doblar veus que fossin iguals a les americanes. I en Guti, el director de doblatge, no trobava la veu, i un dia es va aixecar, va posar la tele, un dissabte em va veure a mi i va dir, mira, és la voz, i a més és que és Flick, o sigui, té la mateixa energia, les mateixes ganes, li agrada inventar coses, crear coses, i em van fer una prova, la van enviar als Estats Units, i al moment el vam doblar en dos o tres dies, perquè a més et dic, o sigui, hi havia una situació de caos de no encontramos la voz, i va ser genial, i més, és una cosa més que guardes el record de li has posto la voz a una pel·lícula de Disney? Sí, check.
0: Escolta una cosa, jo faig una pregunta en plan una mica volent, i aquell dia que et va escoltar la veu a Club Disney, havies dormit les teves hores o anaves tan palmada?
2: Pues no ho sé. Habría que consultar el historial. Jo no anava d'empalmada, borratxo ni perjudicado.
0: Eso no, però d'empalmada sí.
2: Qui no ha anat a treballar sense dormir quan tens 19 o 20 anys? Si no, no tienes vida. Si no, ja, és ja, que ja. Estàs ahí loco.

0: amb salut.
1: Exacte, i hem de viure bé. Escolta, doncs ha sigut un plaer parlar amb el Hugo Pérez, presentador de Televisió Espanyola a Clan, d'un programa que podeu veure, recordeu, que s'emet és un dels programes que es diu Team Total.
2: Aprovecho para hacer un llamamiento muy importante. RTVE, por favor, que tenemos que volver en septiembre, que
1: pues
2: queremos
1: eso.
2: Continuar haciendo historia.
1: Pues
2: y que
1: eso.
2: Los niños y niñas del país lo necesitan, hombre.
3: José Pablo, escúchale, por favor, José Pablo, escucha.
1: Jordi Cruz, gràcies per acompanyar-nos una vegada més per aquesta història de la televisió infantil al nostre país. I Enrique García, per hablar-nos de la tele infantil. Gràcies per estar con nosotros.
4: Un placer, que viva la tele, que viva el público infantil.
1: Exacte, que és molt agraït. Nosaltres en camí va la informació a les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4, arriba el butlletí a les 6. Després seguirem amb el déjà-vu d'avui i amb moltes més coses. Ja saps, aquí, a l'Estiu XL, a Ràdio 4. Fins ara mateix.
5: Estiu XL, a Ràdio 4.
6: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Comencem molt pendents de la situació meteorològica. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent. Fins gairebé un quart de set de la tarda hi ha possibilitat de pedra superior als 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de més de 25 metres per segon i esclafits o tornados. Laura Hurtado, bona tarda.
7: Bona tarda. Els avisos territorials afecten punts de la Catalunya central, el prelitoral, l'àrea metropolitana i el nord-est del país. Protecció Civil ha alertat de la possibilitat de fenòmens de temps violent a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, els dos Vallès, el Maresme, la Selva, Osona, el Bages i el Moianès. L'episodi meteorològic també té afectacions al litoral. S'ha prohibit el bany a les platges de Llevant, Capellans, Ponent, Llarga i Calacrancs de Salou, així com en platges de Sitges, Roda de Berà i d'Alcanar, pel mal estat de la mar. També s'ha activat la bandera vermella a la majoria de les platges al Maresme i a Blanes per tempesta elèctrica. Els bombers han rebut una 50ena d'avisos en només una hora aquesta tarda per les conseqüències de les fortes pluges. Les actuacions s'han centrat en fer sanejaments, resoldre petites inundacions i retirar arbres caiguts i mobiliari urbà, la majoria d'elles al Vallès Occidental.
6: Gràcies, Laura. Doncs en aquest context de temporal, un home de 50 anys ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja del Llevant de Cunit, al Baix Penedès. Els fets han passat al voltant de les 2 de la tarda, quan un socorrista ha alertat al Servei d'Emergències Mèdiques que havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. Dues ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc dels fets, però finalment no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja estava vigilada i onejava bandera vermella que prohibeix el bany. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I aquest episodi de temps violent també està sacsejant amb força al sud de la Comunitat Valenciana. S'estan registrant tempestes i ratxes de vent que han arribat als 150 km per hora. A Alzira, la tempesta ha fet caure el sostre de la cúpula de l'església de Santa Caterina, tot i que no hi ha hagut ferits. Enrique Montalbán, alcalde en funcions d'Alzira, en declaracions a Ràdio Nacional.
8: Ha quedado al aire, esperemos que no llueva mucho, porque eso si va cargando de agua, pues el peso aumenta y no sabemos ya. De momento ha quedado clausurada la iglesia y espera de que termine el temporal y veremos los daños.
6: L'Agència Estatal de Meteorologia manté la vista taronja per pluges i tempestes a diverses zones de l'interior d'Alacant i València. Els Mossos d'Esquadra han detingut a primera hora d'aquesta tarda un ocupa que amenaçava els veïns d'una finca del carrer Montaner de Barcelona. L'acusat hauria ocupat mesos enrere l'immoble ubicat al número 107 i organitzava festes fins a altes hores de la matinada en les quals es consumia alcohol i drogues, segons informa la policia catalana en un comunicat que a més ha destacat que l'actitud de l'arrestat provocava inseguretat ja que afectava la convivència veïnal. En el dispositiu han participat efectius dels antiavalots de l'ARRO, de Seguretat Ciutadana, així com de delinqüència urbana, entre d'altres unitats. Tot plegat, detallen els Mossos en declaracions a Ràdio 4 en compliment d'un manament judicial prèviament autoritzat. I el Banc de Sang i Teixits continua fent una

0: crida als ciutadans perquè donin sang i sobretot ara a l'estiu quan les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. Cristina Valverde, cap de campanyes del Banc de Sang.
1: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents a l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
0: La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang i per aconseguir-ho es fan campanyes a les platges i a les zones turístiques de muntanya. I arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A aquesta hora algunes incidències ens compliquen un pèl el trànsit. Per exemple, parlem d'aquest accident que s'ha produït a la C25 a la zona de Manresa. Anant cap a Cervera tenim la via puntualment tallada. En principi es fan desviaments senyalitzats, però hi ha aturades en aquesta zona. Per tant, problemes, si més no, i de fet tallada, com us dèiem, la C25 a Manresa en sentit Cervera. També parlem d'un accident, en aquest cas a l'autopista AP7 a Parets del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, aturades d'uns 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Parets del Vallès. Per tant, aquests 4 quilòmetres de retencions a l'AP7 en sentit nord, com us deia, més a causa d'un accident al tram de Parets del Vallès. Acabem a la zona de la Jonquera, i és que hi ha aturades d'uns 6-7 quilòmetres, de fet, tant a l'AP7 com a la Nacional 2, entre Agullana i la Jonquera en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Sí, sí, 6 minuts aquí a Ràdio 4. Comencem l'última hora de l'estiu XL d'aquest dijous, anomenat 20 d'agost del 2026. Tenim moltíssimes coses preparades. Una d'elles, sens dubte, és el déjà vu d'avui amb Marc Avent en una estona. Si et sembla bé, arrenquem aquesta nova hora.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Sí.

0: És que sempre reinventa, sempre sap com fer, com ser actualitat. Aquí tens la música de Madonna, Sabrina Carpenter, i aquesta cançó que ens encanta, que es diu Bring Your Love. Són les 6 i 10 minuts.
1: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Doncs ja que estem des de l'estiu XL a Ràdio 4, Marina Fernández, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, jo estic aquí encantada d'estar amb tu, Joan, avui.
0: Jo també, de que estiguis amb nosaltres, i a més perquè avui parlem d'una sèrie molt, molt coneguda, sí, que ha donat molt a parlar. Jo no l'he vista.
2: Ai.
0: Sé que em faràs alguns spoilers.
2: I tant, que
0: però poden passar dues coses, que així m'enganxi i tingui ganes de veure-la, o que possiblement ja me la salti.
2: T'enganxaràs.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga.
3: Si és una sèrie que va començar fa 5 anys.
0: Ja ho sé, ja.
2: No, fa 5 anys no, 10 anys.
0: 10 anys?
2: 10 anys.
3: Però què m'estàs dient, Marina?
2: Sí. Una sèrie que, de fet, són així. M'encanta aquesta sintonia, eh? És d'escoltar-la i se'm ponen els pèls de punta, us ho juro. O sigui, és que és la meva sèrie preferida.
0: És clar, és que també, per tu, segons hem parlat d'altres dies, és un moment molt adolescent, que,
2: sí,
0: amb una sèrie que té un públic adolescent,
2: clar,
0: i que ha marcat una trajectòria, clar, molt gran.
2: És que també t'has de fer la idea que els personatges han crescut amb l'audiència.
0: Clar.
2: Que això també ha fet un apropament, no?, d'aquells que hem estat fans de Stranger Things, de, bueno, jo els entenc com si fossin una mica els meus amics, els meus cosins o els meus germans.
0: Uh-huh.
2: I bueno, és una pel·li, com ja sabeu, una sèrie de ciència-ficció, perquè ens expliquen l'aventura d'uns nens que va començar sent nens, ara ja són adults amb més de 20 anys i, de fet, una de les protagonistes té un fill. Però en aquell moment, quan eren nens, descobreixen un univers paral·lel de monstres que rapten criatures i que tenen aquestes criatures formes humanoides amb el cap característic aquell de flor, que són els Demogorgons. Així sonaven, eh?
3: Molt amables, molt simpàtics.
2: Super, super simpàtics. Per mi, de fet, la saga dels germans Duffer ha marcat la meva adolescència, com bé deies, Joan, i l'inici de la meva etapa adulta, perquè va coincidir amb la meva adolescència, ha estat des del 2016 fins ara, el 2026, que ha durat aquesta saga, i ha marcat per la trama, pels personatges, però també per la música.

0: M'encantaria quedar-me aquí comentant totes les cançons.
1: Aquesta cançó és brutal. A més, la setmana que va sortir a la sèrie va arribar un altre cop al número de vendes i d'escoltes online. Va ser brutal. I això que estàs parlant abans dels personatges que, que han crescut amb vosaltres i tal, a mi m'agradaria saber realment quina edat tenen els actors que fan de personatges, perquè moltes vegades fan de nois de 16 anys i ja tenen 21 i 22.
0: Clar, sí, a l'inici sí que és veritat que tenien l'edat, diguem, real. Però és que sembla que no han crescut a la sèrie, realment.
1: Sí, sí, perquè com tenen, com ara és més fàcil treballar amb actors que siguin majors d'edats, perquè així és més fàcil per no anar amb els pares als rodatges i tal, habitualment no agafen gent que tingui 15 o 16 anys, agafen gent que tingui 20 i sembla que tingui 16.
0: Clar.
1: Però clar, han passat molts anys que també s'han endarrerit tot per la pandèmia, que van haver de canviar el timing de rodatge, i a vegades han d'acabar també les sèries perquè canta una mica...
0: Canta bastant.
1: Que aquell que té, ja no té aquella edat que diu que té, eh?
0: Exactament.
2: I a més està passant aquí ara mateix una cosa que a mi m'encanta. És d'aquelles coses que m'agrada moltíssim, i és que aquesta, com deia mare, és una sèrie que va marcar l'adolescència de la Marina, a la que sonava música, eh? Sí, i és una sèrie a la que sona música que podia ser perfectament de la teva adolescència, Joan.
1: Bueno, i de la meva mare, també, crec jo, eh?
2: És una sèrie que aboca, que apela a la nostàlgia, que la mira de cara, eh?
1: O sigui... Vinga.
0: Sí, sí, no, a banda de la música, aquesta sèrie el que ha generat és eufòria per la música dels 80, però també una histèria col·lectiva quan es va anunciar aquesta última temporada de Stranger Things, perquè, com sabeu, es va estrenar una primera part al novembre i després una segona part, per deixar-nos amb el caramelet a la boca, el 1 de gener, el dia amb el que estàs més ressaca de l'any, bàsicament.
2: Quan fan això m'empipo molt jo, eh?
0: Sí, jo també em vaig empipar, perquè no podia estar mi. Només va ser un mes com a molt de diferència, però...
2: Aquest cop encara sort que no ens van fer esperar 2 anys o més.
0: Ja. Però bueno, últimament no sé per què Netflix li agrada fer aquestes cosetes de fer estrenes per fascicles, diguem, no? Però bé, quan vaig veure al final, aquell 1 de gener, em vaig fer un fart de plorar. Em va fer molta pena... A aquestes alçades espero no fer molt spoiler, pel Joan s'hi cansarà, perquè no n'ha vist cap episodi.
1: No.
0: Però ho haig de dir, perquè és que si no puc seguir amb el guió.
2: Bé, qui no vulgui...
1: Vols que en tapi les orelles?
0: És que si no té sentit tot el que et diré.
1: Bueno, va. Explica-ho.
2: Si no et vols menjar un spoiler d'aquesta sèrie, Stranger Things, deixa d'escoltar durant uns segons això que estem amatent ara.
1: Me'l menjo.
0: Però es considera spoiler després ja de més de mig any?
2: Aquest és un bon tema. Bé, més de mig any jo crec que encara sí, no?
0: Sí.
2: Si em dius 6 anys... 10 anys.
0: Ai, no sé.
2: Però endavant.
1: No, tira.
2: Qui no vulgui escoltar, que no escolti. Hem avisat ja prou cops.
1: Això és com quan es van fer a Santiago Segura perquè van començar a explicar públicament qui sortia la seva pel·lícula. Era normal que la gent ho expliqués sense anar a veure la pel·lícula. No anaven a estar callats a la porta ni firmar un contracte de confidencialitat.
2: No seria ben bé el mateix cas, eh?
1: Però bé.
0: Bé, doncs en aquest cas, el gran spoiler és que la protagonista, l'Eleven, la noia amb poders, amb superpoders, mor mentre es tanca el portal de l'Upside Down.
1: Això sí que és un spoiler.
0: És un spoiler ben dur. I, clar, ella va decidir morir perquè estava farta de fugir d'aquells científics malvats, malvadíssims, que experimentaven amb persones com ella que tenien superpoders. I, clar, com us podeu imaginar, això als fans de Stranger Things no ens va voler agradar, no ho van voler acceptar, i vam haver de buscar altres esperances. I la histèria col·lectiva aquella que us deia va venir a partir d'aquí, perquè teníem l'esperança que vingués un nou episodi, perquè va acabar el 8è, i nosaltres teníem l'esperança que hi hagués un nou episodi. Estàvem paranoics, ja. Vam crear una teoria que es deia el Conformity Gate, que bàsicament ve a dir que al final mostrat de la sèrie no era veritablement el desenllaç real, sinó que una representació manipulada per Vecna, que era el malvat malvadíssim d'aquesta sèrie, que era l'experiment número 1 dels científics aquests que us deia que jugaven amb la Eleven i amb altres persones amb superpoders, i va acabar sent com el rei una mica del Upside Down, diguem, que aquell monstre que manegava aquests demagorgons i tots els monstres que hi havien a l'Upside Down. Ell tenia més el poder d'entrar a les ments dels nens, que raptava perquè s'alimentava una mica d'això, i bàsicament la teoria es basa en molts motius que anàvem veient al llarg d'aquesta última temporada. Per exemple, l'epíleg semblava massa artificial, la veritat. O sigui, molts fans van notar que les últimes escenes de la sèrie, d'aquesta última temporada, transmetien com una sensació estranya, no? Com si els personatges estiguessin visquent una realitat com construïda, com si no fos el món real que estaven visquent fins al llavors. També, un altre dels aspectes que destacaven era, per exemple, la graduació, que va ser un dels detalls més sospitosos, perquè tothom estava vestit amb togues taronges, quan l'uniforme de l'escola era el color corporatiu, diguem, era el verd, cosa que va fer sospitar, val? I també estaven com molt sentats en una posició com molt rígida, tots amb les cames així com molt apretadetes, tots iguals. i va causar com certa sensació de sospita, no? Mm-hmm. També, què més? Molts deien, com us deia, la Eleven va morir en aquest portal mentre es tancava el portal de l'Upside Down, i hi havia una personatge que era com la germana de l'Eleven, que també tenia poders, i tenia poders de crear il·lusions òptiques. I podia, per exemple, ficar persones on no tocava que hi fossin, on volguessin, no? Per tant, una de les teories és que aquesta germaneta va fer que l'Eleven estigués de manera il·lusòria en el moment que es tancava el portal, i tothom va creure, no, que moria, no? També hi ha altres cosetes, pistes amagades, de llibres, de jocs, de taula, que semblaven formar paraules amb referències al malvadíssim del Vecna, aquest experiment que us he comentat anteriorment.
1: El que em flipa és com la gent es fixa en tants detalls, eh?
0: És que els Duffer, els germans Duffer, tenen l'experiència... Bueno, són coneguts per deixar molts detalls en tota la sèrie. Sempre hi ha hagut molts detalls. I clar, tu com a fanàtic, millor dit, de Stranger Things, no pots evitar fixar-te en aquestes coses. De fet, una de les altres teories, o un altre dels motius que sustenta aquesta teoria, és que els germans Duffer ja havien comentat abans de l'estrena d'aquesta última temporada que havien reescrit moltes vegades els finals. Per tant, hi havia com aquesta petita esperança de dir, potser el que ens han mostrat no és el final veritable, el definitiu, no? Una llista sense que no acabaríem, vull dir, no em puc estar aquí tota la tarda, però perquè us feu una idea de la histèria col·lectiva, de com de detallistes són els fans de Stranger Things i com d'observadors érem, perquè nosaltres, amb tot això, teníem l'esperança que el 9 de gener, perquè en aquesta teoria, en aquest Conformity Gate, es deia que el 9 de gener sortiria aquest nou episodi. Uh-huh. O sorpresa? No va arribar mai.
1: Vaja.
0: No va arribar mai.
1: Vaja.
0: Sí, sí. Jo m'ho vaig arribar a creure, però vaig dir... Jo havia punts de dir, bueno, segueixo aquesta histèria col·lectiva, no la segueixo, però bueno, no va arribar. I clar, a partir d'aquí, les xarxes es van omplir de finals alternatius, creats amb intel·ligència artificial, òbviament, on realment la Eleven no havia mort. Us explico una d'elles. A veure si us quedeu més amb la real, amb la definitiva o amb la original. Aviam.
2: Molt bé. M'interessa saber què pensa la Marina com a seguidora d'aquesta sèrie del final. Però bé, això ho deixem pel final.
0: Vinga. Doncs ara, això que escolteu, precisament, és una reproducció d'aquest final alternatiu que vaig agafar del TikTok, i es veu el Mike, que és com un dels protagonistes principals, que era humà, no, ell no tenia superpoders, que sempre havia estat enamorat de la Eleven, i, de fet, amb la Eleven havien parlat d'anar en algun moment de la seva vida a un lloc inhòspit, amb cascades... Això s'havia vist en altres moments de la sèrie.
2: Sí.
0: I en aquesta reproducció que estem escoltant es veu el Mike com va a aquell lloc inhòspit i troben una casa rural a la seva estimada Eleven. I allà doncs, formen una família, tenen una filla i bueno, estan a retroben amb tots els personatges principals de Stranger Things. Un fet que també doncs, podria donar l'oportunitat d'obrir més sagues, perquè si tenen una filla, en aquest vídeo a més es veu al final com la nena té poders telecinètics i pot aixecar coses amb la ment. Aleshores, bueno, seria interessant.
2: Amb la cara que fa ja es veu claríssimament que compra aquest final alternatiu, eh?
1: Jo crec que moltes vegades quan algun productor, escriptor, guionista fa això és perquè realment ja vol tancar directament aquesta història.
0: Clar.
1: I penso que ho fan d'una manera també intel·ligent perquè és perquè no hi hagin... Per deixar un alt i que no hi hagin després remakes ni coses rares que dius, ara que esteu fent amb això, quan ens hem quedat també amb una cosa bona. La forma de que no continuï és fer això. I això ha passat inclús aquí al nostre... amb sèries catalanes. Merlí, quan va acabar, mor Merlí i s'ha acabat el bròquil. I quan han volgut fer la continuació per allargar-ho, dues temporades.
0: Sí.
1: Al final, moltes vegades, és millor acabar-ho d'una manera que sàpigues que Chanquete ha muerto, com en nostra època, i que no va volver Chanquete.
2: Vinga, més spoilers.
1: Que no pas, saps, intentar allargar coses quan no tenen ja... Perquè ja té un recorregut, té una trajectòria, ha marcat una generació, i a vegades fer alguna cosa ho espatlla.
0: Deixar morir les sèries és bona opció, perquè pots espatllar l'essència d'una sèrie tan maca com aquest, que en aquest cas Stranger Things. Però us haig de dir que aquesta teoria se sosté molt, perquè el mateix Mike, el que estava enamorat de l'Eleven, i tots els seus amics, al final de la sèrie diuen I believe, jo crec. Ells creien que l'Eleven seguia viva en un altre lloc del món. Aleshores, això surt a la sèrie real. Per tant, és una teoria que si es volgués allargar Stranger Things en algun moment, fer un remake dins de 3 dècades, segurament tindrien per on tirar.
2: Do you believe, tu?
0: I believe. I do believe.
1: Per tant, a tu t'agradaria que això tornés?
0: M'encantaria. Si tingués 50 anys i torna a sortir Stranger Things, sóc la primera que paga per anar a veure això.
1: El problema és veure com estan els actors quan tinguin de fer els papers.
0: Bueno, aviam.
2: Sí, són tots.
1: Exacte.
0: Bueno, són més joves que jo, t'haig de dir.
1: Sí.
0: Un parell d'anys més
1: joves. Bé, el que passa que no tot el món envejece de la mateixa manera.
0: Clar, això és veritat, això és veritat.
1: Que a vegades veus alguns que dius no us heu cuidat suficientment bé.
0: Bueno, els diners fa molt,
1: Això també és veritat. Amb els calés et pots cuidar molt.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Avui hem parlat de Stranger Things, una de les sèries més conegudes durant els darrers 10 anys, i he fet un repàs a com ha acabat aquest any la sèrie, que ha sigut una revolució. De fet, s'han fet inclús campanyes de màrqueting brutals els darrers dies amb coses que havien inclús al carrer, als terres, marcats
0: sí,
1: amb les...
0: Madrid només, aquí a Barcelona. Sí. Barcelona alguna cosa hi havia, però molt
1: poquet, però va ser una campanya brutal de màrqueting de la sèrie, que ha portat doncs molt èxit a la plataforma Netflix. Doncs, a més, va ser una de les primeres sèries de Netflix quan va començar al nostre país, o sigui, per això es va enganxar moltíssima gent, perquè va ser de les primeres sèries que es podien veure a la plataforma. Doncs aquesta és la història de Stranger Things. Marina Fernández, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Seguim des de l'Estiu XL aquí a Radio 4.
3: Estiu XL a Radio 4 amb Joan Barutel.

0: cançons de l'any 2004 que ens apropa Sophie Elix Bextor, aquesta cançó que es diu I Won't Change You.
1: Joan Batutel, no em creuràs, però acabo de veure un cap volant.
0: Un cap volant?
1: Un cap volant.
0: És que a vegades aquí es veuen coses molt i molt estranyes.
1: I m'ha espantat molt.
0: Ai, Déu meu.
1: Pot ser que avui aquest programa, l'Estiu XL, haguem escoltat el nom de Satanassa?
0: Sí.
1: S'ha pronunciat, oi? Satanassa,
0: sí,
1: aquesta paraula.
0: Sí, s'ha dit, sí.
1: Molt bé. No,
0: molt
1: no,
0: bé.
1: Era per confirmar-ho.
0: Sí, sí, queda confirmadíssim. Ara mateix manquen 3 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda i com cada dia a aquesta hora comencem el déjà vu. Cap a quin any anem avui, Marc Cabena?
1: No, no em dic Marc. My name is Shakari.
0: No me'n recordaré, eh?
1: I'm not back, I'm better.
0: Ai, Déu meu.
1: És el missatge que volia deixar sobre la taula.
0: Molt bé, Shakari. Escolta, va, comencem
1: primer
0: amb
1: una mica de context.
0: Vinga.
1: Aleshores, aquell any, milers de persones caminàvem, m'incloc, sí, què passa, pels carrers, tot buscant i capturant Pokémon.
0: Uh-huh.
1: I a Caçadors d'Eclipsi, jo vaig ser també, ho admeto, caçador de Pokémon. I dic Pokémon perquè Pokémon és tant el singular com el plural d'aquesta paraula.
0: Ah, molt bé.
1: Els seus nebots ho sabran perfectament.
0: Segur.
1: A mi m'ho va ensenyar una nena que aleshores tenia 10 anys.
0: Uh-huh.
1: Bé, el Mannequin Challenge,
0: sí,
1: i el Bottle Flip Challenge es van fer virals a tot el món. Molts, Joan Barutel, es van apuntar a la moda dels drons recreatius. Es va comprar un dron? Es va comprar un dron, vostè?
0: Jo no, però hi havia molta gent que ho va fer, sí, en cert.
1: Siri o Google Assistant ja començaven a ser habituals, perfecte, i Rio de Janeiro va acollir els Jocs Olímpics. De quin any estem parlant, Joan Barutel?
0: Doncs possiblement del 2016.
1: Efectivament.

0: una gran cançó per fer l'amor, Clar, i ara em diràs, què fa sonant aquesta cançó ara mateix si no és del 2016?
1: Exacte, el 2016 no és aquesta cançó de Prince.
0: Però és que malauradament vam dir adéu a Prince aquell any, el 2016.
1: Ai, va ser un any de molts comiats, crec jo, no?
0: Sí, sí, però deixa'm gaudir una mica més d'aquesta cançó.
1: Vinga.
0: Ara. Aguantem una mica més, una mica més.
1: Vinga.
0: Ara, ara, ara. Pobli Prince.
1: Una cançó que també va versionar Tom Jones.
0: Sí.
1: Amb The Art of Noise.
0: I aquest home, quan es va morir, quin nom tenia?
1: Doncs no sé.
0: Des del carinyo sempre, eh?
1: No, perquè com es va dir el símbol, X, Prince, jo crec que en aquell moment...
0: L'artista anteriorment conegut com a Prince.
1: Sí, clar, que hi ha hagut moltes versions.
0: Bé, doncs fa 10 anys també, el 2016, no només va morir Prince, sinó que també vam dir adéu a figures icòniques de la música com aquesta, David Bowie.

0: Just for one day.
1: Quina pèrdua, la de Prince, la de David Bowie...
0: I aquí no es va acabar la cosa.
1: Ah, no?
0: Dia de Nadal, 25 de desembre de 2016.
1: I qui ens deixa?
0: Va morir aquest home. El dia de Nadal, tu. Són 2:07. Estàs escoltant això que s'anomena Déjà Vu. Cada dia, aquí a l'Estiu XL, repassem un any. I sabrem com va sonar i què va sonar aquell any en qüestió. Ara ens ocupa el 2016 i, Joan, jo conec aquesta cara que fas.
1: No, però que hem de dir que va morir George Michael.
0: Sí. I la cara que fas en aquests moments és la cara de voler dir el nom sencer,
1: no, no
0: el nom
1: faré,
0: complet de
1: no
0: George Michael.
1: No faré, sí. Perquè és la cara sempre, ja, tothom ja l'he fet moltes
0: sí.
1: vegades.
0: Tothom diu sí a la peixera. Sí.
1: Georgios Kriakos Panayiotos, perquè era grec.
0: Un bis, sisplau, un bis.
1: Ai, Déu meu,
0: un bis.
1: Georgios Kriakos Panayiotos.
0: Oh.
1: Ja està, vinga, ja està, ja ho he dit.
2: Paro, paro.
1: Aquesta cançó, Fast Love, fa quins records aquesta cançó, va any 95.
0: Fast Love, amor ràpid.
1: El de George Michael.
0: I el de més d'un.
1: Però ara sí, ara anem a parlar de gent que estigués viva aquell any, sisplau, que
0: sí.
1: Portem tres que ens van deixar. Tres grans, per cert, eh?
0: Enormes, titànics.
1: Tres enormes de la música, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo diria que estrelles fortes dels 80 i 90.
0: Com també ho era el 2016, ell.

0: Des que tenia 15 anys o menys, quan ha deixat aquest home de ser una estrella, una superstar?
1: Doncs mai. El que passa que ha tingut, com sempre, com moltes estrelles, doncs els seus alts i baixos.
0: Justin Bieber, quina mena de sorri serà aquest?
1: Ah, no ho sé, eh?
0: Ja haurem de demanar a l'Aran, Comín...
1: Que ens expliqui quin sorri és. És un sorry, o com és?
0: Aran Comín, col·laborador de l'estiu XL, que està a London City, que bé, de tant en tant ens explica com és la vida allà, la seva, la dels altres.
1: Sí, sí, dintre d'uns dies algunes coses molt interessants.
0: Justin Bieber... Món del cor, paper coixé. Angelina Jolie i Brad Pitt anuncien el passat any 2016 el seu divorci. Oh, l'amor fa figa de nou. I més coses. Kim Kardashian és víctima d'un espectacular robatori a París durant la Setmana de la Moda.
1: Mira, la setmana passada estàvem parlant del robatori també a casa de les Kardashian, a la secció del cor. No paren de robar coses, aquesta gent, eh? Es nota que tenen un a pescar, eh?
0: Que parlem de milions en joies.
1: Sí, sí,
0: només
1: sí.
0: En joies.
1: En joies, només allà, a la casa de París. O sigui, si ja fos... Vol dir que a cada casa tenen coses guardades.
0: Sí, que seria aquest atracament, aquest robatori.
1: Aquest robatori, sí. O sigui, imagina't.
0: Fa 10 anys també ballaves i escoltaves cançons com aquesta. We used

0: Mira, que es noti de mica en mica que som pràcticament començant un nou cap de setmana. Més d'un locutor i locutora diria allò de juernes. Quina ràbia, aquesta paraula, i les persones que la fan servir, més ràbia encara. Mola aquesta flauta, eh?
1: Sí, sí.
0: Seria una flauta travessera, no?
1: No ho sé, però deixa-la, deixa-la, que sona
0: és
1: molt bé.
0: És la música de Caigo. Joan, què va passar fa 10 anys en la plana política?
1: Doncs no ho sé, explica-m'ho.
0: El Regne Unit, UK, va votar a favor d'abandonar la Unió Europea.
1: Uh-huh.
0: I ara mira com estan.
1: Sí, que volen tornar.
0: Donald Trump va guanyar a Hillary Clinton les eleccions presidencials als Estats Units, a USA. I també després de 50 anys, a Colòmbia, doncs bé, el govern d'aquell país, de Colòmbia, va signar la pau amb les FARC. So let the velvet roll down. I ara sí, més música en majúscules del passat 2017.

0: My name is Shakari, I'm not back, I'm better.
1: Puc fer una pregunta, Joan?
2: Sí.
1: Tu passes vergonya perquè...
2: Sí, sí, sí, la passo.
1: Quan jo faig coses com aquesta, no?, que se me'n va una mica la plapa...
2: Sí, sí, passo vergonya aliena.
1: Passes
2: sí.
1: vergonya i pròpia, fins i tot, no?
2: Pròpia, sí, de tota la passo,
1: però
2: sencera.
1: Però saps d'on ve això? My name is Shakari.
2: No, no
1: not
2: sé.
1: Back, I'm better.
2: No sé d'on ve.
1: Després t'ensenyo el vídeo.
2: Vinga, ensenya-m'ho després. Ara escoltem més cançons d'aquella època o no?
1: I tant que sí.
2: Sí, aquesta es deia Perfect Strangers, és una cançó de Jonas Blue, que va ser el seu primer gran èxit a l'estiu de l'any 2016.
1: Qui no pot faltar el déjà vu?
2: Doncs no sé.
1: Qui no pot faltar aquest espai d'aquest programa però, anomenat...
2: Sorprema, però les manetes...
1: Estiu Ixella. Sí. No, però no estic fent cops, és simplement
2: sí,
1: uns cops de dit.
2: Sí, s'escolten, s'escolten.
1: Aviam, sí, podem baixar la música, s'està del tot?
2: S'escolten,
1: aviam, silenci. No s'escolta.
2: Sí, s'escolten, sí.
1: No s'escolta. El que està comandant les vies d'aquest programa, l'Edu diu que no s'escolta.
2: Bé.
1: Ara, una altra cosa és que jo fes.
2: Que sí, que ja, sí. Sí, va.
1: J-Lo, avanti!

0: Aquesta cançó la dedico a la meva mare, Prudència, Prudi, que demà fa 77 anys.
1: Demà.
0: Demà fa 27 anys.
1: 27.
0: 77.
1: Sí.
0: In Your Mama, Jennifer López, va ser número 1 també el passat any 2016. La gaudim una mica més, que aquesta cançó és... Ho comentàvem abans, Joan, va ser l'any dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Uh-huh. 2016, Simone Biles va esdevenir una gran estrella de la gimnàstica. Usain Bolt i Michael Phelps, que apareix de nou aquest programa. Michael Phelps van ampliar la seva llegenda esportiva, guanyant moltes medalles d'or. I també Mireia Belmonte guanya l'or als 200 papallona, que va ser ni més ni menys que el primer or olímpic de la natació espanyola. Jennifer López, In Your Mama, i jo admeto que la següent cançó no l'havia escoltat.
1: No?
0: No.
1: Cadena, no em pots dir això.
0: Sabia que faries aquesta cara, però jo sóc sincer, jo no puc mentir, enganyar l'audiència.
1: Però si això va sonar tot l'estiu.
0: No, jo no l'havia escoltat.
1: Ara sí que flipo, eh?
0: Mira com te la ballo.
1: Espai vital, eh?
0: Efectivament, s'ha de respectar l'espai vital. Des d'aquí, un comunicat que fem al món, des de l'estiu XL, sisplau, siguis on siguis, facis el que facis, respecta l'espai vital aliè.
1: Això mateix.
0: Què deu ser, un metre i mig?
1: No sé el que ha de ser, però un espai vital. Aquí teníem la música de Charlie Puth amb aquesta cançó amb Selena Gomez, que va ser tota una cançó, aquell estiu 2016, va sonar moltíssim.
0: Ella és Selena Gomez.
1: Sí.
0: I ell és?
1: Charlie Puth, i el vam descobrir aquell estiu, a ell.
0: Selena Gomez?
1: Segur? Sí, la Selena Gomez, sí.
0: I la cançó és?
1: We Don't Talk Anymore.
0: Molt bé. Com? Aquest estil quin seria?
1: A què et refereixes?
0: Aquest estil musical quin seria?
1: Això és una balada a mig temps.
0: Pop.
1: Sí, pop,
0: mig
1: però
0: tempo. Una,
1: mig tempo, sí.
0: No és up tempo.
1: No, és mig tempo.
0: Vinga, va, aquell any 2016 ho comentàvem fa una estona. El començament d'aquest espai va ser, bé, l'any del Pokémon Go, sense cap mena de dubte. Gent que s'accidentava perquè estava pendent del mòbil i no del que passava al seu voltant mentre intentava caçar Pokémon. Era, al cap i a la fi, una aplicació de realitat augmentada que es va fer ben viral a nivell planetari i, sens dubte, podríem dir que és un dels fenòmens tecnològics de la passada dècada. 18 hores, 42 minuts, Joan.
1: Sí.
0: Vols més música del passat any 2016?
1: Vinga,
0: vols més música de fa 10 anys?
1: Vinga.
0: Temacle.
1: Segons tu.
0: Quique Iglesias?
1: Sí.
0: I això, que sona així de bé. I ho presentarem, eh?
1: Vinga.
0: Duele el corazón.

0: Aviam, si amb ella et fan pupa al cor i amb mi et fan pupa als peus, amb qui t'has de quedar?
1: Home, no sé.
0: Que s'ha de dir tot.
1: Millor que no faci pupa res. Jo prefereixo... Ja estic jo bastant dolorido.
0: Però millor que et facin pupa als peus que no al cuore.
1: Sí, sí, això està claríssim. Duele el corazón, la música d'Enrique Iglesias, amb Wishing, un any en el que vam ballar aquestes cançons i d'altres.
0: Ui, la que ve ara.

0: Estàs cansat d'escoltar tantíssimes vegades aquesta cançó? No estàs sola, no estàs sol.
1: No, no, aquesta cançó és típica cançó de botes, de final de festa
0: de banquet, de boda
1: i de cantar a saco paco.
0: Vinga. Oh, oh.

0: I'm not Shakari, I'm not back, I'm better.
1: ¿Por qué volviste si te vas a ir?
0: La Montse Vidal segur que sap l'origen d'aquest gag.
2: Segur que segur, jo no el sé.
0: Segur que sap qui és Shakari.
2: Però jo ara mateix
0: no... Li pots enviar una nota d'àudio?
2: Ara no puc, ara si quan acabem el programa, ara no.
0: No, ara.
2: Deixa-la tranquil·la.
0: La gravo jo.
2: Que està de vacances.
0: Sí, però...
2: Deixa-la descansar.
0: Però sóc jo.
2: Bé, doncs envia-li tu.
0: Que em segueix a Instagram.
2: Doncs envia-li tu.
0: Això és que som íntims, eh?
2: Ja. I després de la, de la tempesta arriba la calma.
0: Ara, el teu amic,

0: Si aquest home fos de Wisconsin,
1: sí,
0: seria número planetari. Seria el nou Frank Sinatra.
1: Aquí tenim la música de Pablo López amb aquesta cançó que es diu Tu enemigo. Un any en el que vam escoltar també moltes cançons, com per exemple aquesta que també escoltarem sencera, la que ve ara, no?
0: I tant, que l'escoltarem sencera.
1: Doncs vinga, anem a escoltar-la.
0: La d'Enrique Iglesias, com començava, Joan? Perquè deia...
1: No me'n recordo ja.
0: Ja.
1: Tinc molt mala memòria.
0: No, és que ara sí. Bé, ho diem després.

0: Tu a RTV Play ens pots veure ara mateix
1: sí,
0: en directe?
1: Sí, si vols, sí, es poden veure, sí.
0: Però jo estic veient també a l'audiència.
1: Bé, el problema és a tu, quan et veuen, a vegades si et veuen amb la càmera d'allà que et talla mig cap, però bé, sí.
0: Què m'estàs dient?
1: Sí,
0: que em talla mig cap a mi?
1: Mig cap, aquella càmera d'allà.
0: Com si em decapités?
1: Sí, perquè com és
0: tan alt... Com si no tingués front.
1: Com és tan alt no t'agafa.
0: De celles cap a baix només em veuen?
1: Sí, sí, sí.
0: Però quina càmera, no?
1: Aquella, aquella, una d'aquelles.
0: La que fa com el plano general, no?
1: Una d'aquelles, no sé quina és ara, però sí, sí, t'agafa.
0: Això és boníssim, m'encanta que no ho toquin, eh?
1: No, no, que ho vegin així.
0: La solució quina seria? Que baixés la cadira?
1: Possiblement. O,
0: no.
1: o que baixin una mica
0: no
1: la càmera,
0: la
1: possiblement.
0: Jo me deixo 88.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo necessito que... la cadira alta per... Bé, que
1: i el teu espai vital. Aquí tenim la música de Kangs amb aquesta cançó que es deia This Girl, que hem escoltat sencera, amb un any en el que passaven moltíssimes coses i en el que també sonaven cançons com, per exemple, aquesta.

0: Joan Barreto i l'atenció pregunta: si jo et demano quant temps fa o diries que fa que es va començar amb el tema dels stories a Instagram?
1: Jo diria que 7 o 8 anys. Més.
0: Més.
1: Va ser en aquest any que estem parlant ara mateix.
0: L'any 2016. Fa 10 anys que fem servir això dels stories a Instagram.
1: Com
0: et quedes?
1: Temps, eh?
0: Com et quedes?
1: Brutal, brutal. Em sembla brutal.
0: Fa 10 anys també d'una mesura, d'una decisió empresarial polèmica, que va afectar a pràcticament tothom. Bé, a la família Apple.
1: Què va passar?
0: Que es va eliminar el que seria el jack, el foradet, per introduir els auriculars de cable.
1: Vaja.
0: Això va provocar molta polèmica, eh? I és un forat que jo trobo a faltar. Així com trobo a faltar una aplicació de ràdio FM, per exemple.
1: Sí, bueno, que no n'hi ha.
0: Ara no, directament
1: no n'hi ha. Directament no n'hi ha.
0: Bé, falten 9 minuts perquè sigui la 7 en punt perquè acabi aquest programa. Joan, si et sembla bé com a director...
1: Digues això i seguim, sí. Això que faltava aquí, l'última.
0: Que seria això d'aquí, no?
1: Sí, no sé, és que tenim diferent guió perquè tu te l'imprimeixes amb color.
0: Ah, molt bé. Va, comentem també que la plataforma de streaming de la N vermella, tothom sabem quina és, no? Doncs assoleix la xifra de 90 milions de subscriptors. I també aquell any va ser l'any de La La Land. Però abans d'escoltar La La Land...
1: Sí.
0: A mi m'agradaria donar la benvinguda...
1: Sí.
0: A un company que avui acaba la seva etapa aquí.
1: Home, sí, Tomàs.
0: Mira, ja està pencant, està amb trucada, esclar.
1: Vinga, vine cap aquí.
0: Està tenint el telèfon d'antena.
1: Que avui el nostre company...
0: Hem de pensar que el Tomàs és un paio que, bé, és el que més temes tanca en menys temps i és l'excel·lència telefònica personificada, eh?
1: Sí.
0: I l'excel·lència humana, també.
1: No t'està escoltant perquè estava entrant cap aquí.
0: Bé, és igual, tampoc ho ha d'escoltar tot, eh?
1: Ui, Tomàs. Què tal, Tomàs? Com estàs? Bona tarda.
2: Bé, bona tarda.
1: Escolta, com ha anat el programa d'avui? Hem anat sobrats?
2: Hem anat bastant sobrats avui,
1: bastant
2: no?
1: Bastant sobrats, ja. Ja m'agrada, perquè, clar, el Tomàs és la persona que sempre, quan fem l'escaleta, li diem, Tomàs, avui aquesta hora com la veus? I anem sobrats. Això a mi em tranquil·litza molt.
0: Encara que hi hagi un tema només, en tota l'hora.
1: No, però ell ho veu i diu, anem sobrats. Avui no preocupis que avui anem sobrats. Dic, no es faltarà aquí alguna cosa? I ell, no, anem sobrats. I això tranquil·litza molt.
2: Jo
1: eh?
2: És que confio molt en vosaltres, nois. Sí. Confio molt en vosaltres.
0: Sí, sí. Així es va.
1: Escolta, que avui acabes.
2: Avui acaba la meva etapa a Ràdio 4 com a productor i res, molt content d'aquest any, d'haver-ho passat amb una gran companyia i d'haver compartit aquests... estic molt content que aquests últims dies hagin estat al vostre costat.
0: Molt bé.
2: I amb tot l'equip de l'Estiu XL.
0: Molt ben dit, Tomàs. Un aplaudiment pel Tomàs.
1: És que aquí no es pot aplaudir perquè si no es baixa el catxarro aquest. Per això no podem aplaudir. S'han de posar gravats. O poden aplaudir des d'allà. Escolta, anem a posar música que sonava també aquell any per animar.
0: Vinga, això va, música que com no sigui funeral, això.
1: Vinga, va, musiqueta d'aquell any, va. Tomàs, tu ets parte de Chavalería, de l'equip. Aquesta cançó sí que la coneixes,
2: sí,
1: no?
2: Sí, em sona.
1: Vale.
0: Quina edat tenies tu l'any 2016?
2: 13 anys.
0: Les canyo jo, les canyes tu, Joan. No.
1: Deixa que visqui, que és jove, la criatura.
0: Perquè, Tomàs, ara què? Ara què? La pregunta seria, ara què?
2: Ui, no m'ho preguntis, que no ho sé ni jo, eh? Sí. No ho sé ni jo, no.
0: Demà ja no ets aquí.
2: No, demà ja m'agafo un bus cap a Guadalajara... Me'n vaig amb els amics de la uni, una miqueta de festa... Sí.
0: M'agrada com parla aquest to de sobrat, també, no?
1: Sí, no, ja està tranquil.
2: Sobradíssim. Bueno, no sé. És la veritat, no? O sigui...
0: La La Land? Has vist un La La Land?
2: Sí, peliculón.
0: Ho comentàvem aquest matí,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, molt xula.
0: Podem escoltar La La Land?
1: Vinga,
0: posem La La Land. Banda sonora de La La Land. Are you shining just for me? A qui li dedicaries aquesta cançó, Tomàs? Una mica tot el programa de matinada. Tomàs, a qui li dedicaries aquesta cançó?
2: No fes això.
0: Me la pots dedicar a mi, me la pots dedicar
2: a mi. A tu mateix.
0: És que aquest matí m'ho deies, preparant aquest espai.
2: Sí, aquesta cançó em recorda molt a tu, Marc.
0: Quin peliculón, quin tamacle, eh? Perquè tots dos s'estimen, eh? Es diuen aquella frase de jo te voy a querer siempre, t'estimaré per sempre més. Ell li diu a ella, t'estimaré per sempre més. Ella li diu a ell, t'estimaré per sempre més. I després, pam...
1: Que maco.
0: Però es continuen estimant, jo crec que sí.
1: Que maco. I com era maca també aquesta cançó.
0: Aquesta tampoc l'havia escoltat.
1: No? Doncs per a mi va sonar moltíssim el 2016 aquesta cançó de
2: Drake,
1: que es deia One Dance. That's why I need a one dance.
0: La que ve ara, sí.
1: Sí, i tant.
0: Aquesta sí.
1: I tant que sí. Sí, sí, sí.

0: tu no ho saps, Joan, però jo piro amb el Tomàs a Guadalajara, eh?
1: Ah, també?
0: Demà estarà sol fent el programa.
1: Ah, molt bé. Que us ho passeu molt bé, eh? Demà estarem aquí solets.
0: Ara no facis el sorprès, que m'has convidat abans.
1: Sí, clar, clar. Sí, tu t'enganxes aquí més ràpid, que el tinc dormint a casa, tu. Més en compte que acaba Guadalajara,
0: tu, demà. Que si molesto, fot el camp, eh?
1: No, o sigui, no et deixaré dormir al carrer ara mateix, bueno, pobre meu.
2: A veure, si voleu venir tots a Guadalajara demà...
1: S'ha de fer un programa, demà. Bueno. I jo crec que demà no anem sobrats, eh?
0: No. Perquè ara, en teoria, anem a fer uns sucs de préssec, no, ara?
2: Anem a fer el que vulgueu. No?
0: Les aigües amb gas, o el que sigui,
1: no,
0: va.
1: Una ratafia és d'aquelles que fem nosaltres.
0: Bé, fins aquí el déjà vu de l'any 2016, però podem acabar amb una cançó que va marcar aquell any, sí o sí. Així acabem ben amunt aquest programa d'avui, d'Estiu XL, una cançó que ve des de Colòmbia i que es diu La Bicicleta.

0: Bé, doncs manca un minut i una mica més perquè sigui les 7 de la tarda. Tomàs, gràcies per la teva feina, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per haver-nos estat fet tranquils, per haver-nos estat tranquil·litzant, amb haver estat aquí amb els sobrats, que això ens tranquil·litza molt a l'hora de fer un programa.

0: L'Esther Bages i l'Edu Ortega. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda arriben els serveis informatius de Ràdio 4, les notícies, i després el Pla B amb els millors moments. Que tingueu un bon dijous. Demà a les 4 i 5 tornem per compartir la tarda de divendres i apropar-vos a poc al cap de setmana. Jo sóc en Joan Marutel. Apa, fins demà, adéu-siau.
1: My name is Shakari, I'm not back, I'm better.
0: Tanqueu-li el micro, va, vinga, va.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Pendents de l'episodi de temps violent que està afectant la costa mediterrània, al sud de la Comunitat Valenciana s'han registrat tempestes i ratxes de vent que han arribat als 150 km per hora. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. A Alzira, València, les pluges acompanyades de pedra han provocat caigudes de murs i fins i tot l'esfondrament del teulat de l'església de Santa Caterina, la més antiga de la localitat. A les Illes Balears també es preveuen pluges intenses que podrien provocar inundacions. A Catalunya, a les 4 de la tarda, el Servei Meteorològic ha emès un avís de dues hores per perill alt al Mollanès i molt alt al Bages per temps violent. Continua l'avís moderat al nord i al centre del territori per intensitat de pluja. Segons els bombers, la major part de les incidències s'han rebut al Vallès Occidental, en concret una cinquantena. Les actuacions s'han centrat a fer sanejaments, resoldre petites inundacions i retirar arbres caiguts i mobiliari urbà. Al litoral s'ha prohibit el bany pel mal estat de la mar a les platges del Llevant, Capellà, Ponent, Llarga i Calacrancs de Salou, així com en platges de Sitges, Roda de Barà i d'Alcanar. També s'ha activat la bandera vermella a la majoria de les platges del Maresme i Blanes per tempesta elèctrica. Protecció Civil recomana no accedir a soterranis i mantenir-se allunyat de rius i zones inundables.
2: Gràcies, Laura. Mentrestant, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Procicat per calor intensa. Durant aquest episodi d'avui s'han superat els 40 graus en diverses estacions meteorològiques, arribant al rècord de 41,6 graus a Vilanova del Segrià. I amb aquest canvi de temps que se'ns presenta i que portarà probablement una normalització de les temperatures, els usuaris del transport públic asseguren, això sí, que la calor d'aquests dies és extrema a les andanes del metro i a les estacions de trens, i que això fa que l'espera sigui insuportable.
5: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
6: Compte més gent, pitjor, i això es nota. A l'andana fa moltíssima calor.
7: En el andén és insoportable.
2: Associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Seguim molt pendents de Ceuta. Unes 500 persones estan tornant a la platja del Trampolín, que aquest matí s'ha desallotjat amb un operatiu policial. Molts estan recollint les seves pertinences, però d'altres estan tornant a allotjar-se a la zona. La situació ha obligat a paralitzar el dispositiu de neteja que s'havia activat després del desallotjament d'aquest matí. Recordem que aquesta operació s'ha dut a terme perquè el govern espanyol ha habilitat temporalment diversos espais per l'acollida de 1.800 dels migrants que malvivien a la platja del Trampolín i a la zona de l'Ona Colmenar, però es calcula que en total hi havia més de 4.000 persones, per tant, no totes han pogut ser reallotjades. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat que els propers dies s'habilitaran més places temporals. Amb tot, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, insisteix que el govern central, diu, no ha estat a l'alçada de la crisi i exigeix més recursos.
8: Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
9: Que el gobierno recapacite, lo espero sinceramente. La lealtad institucional ha sido una marca característica de nuestro gobierno. Esperemos que reaccione para que se empleen los medios, insisto, necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad.
2: Mentrestant, la Comissió Europea es troba a l'espera de rebre informació sobre com i quan es farà el trasllat a la península dels 500 menors en elevat estat de vulnerabilitat per garantir la protecció dels drets dels infants. Això sí, Brussel·les manté que l'objectiu és que els migrants que van entrar de manera massiva a Ceuta a finals de juliol tornin aviat al Marroc. Ens interessem aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. En general, tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària. Principals carreteres i autopistes catalanes ja es van resolent algunes de les incidències que teníem fins ara. I ara, bàsicament, ens centrarem a la zona de la Jonquera, on encara hi continuen les aturades. Aquí sí, encara parlem d'aturades d'entre 7 i 8

0: quilòmetres entre Agullana i la Jonquera, i de fet tant a la Nacional 2 com a l'autopista AP7. Per tant, en sentit nord, aquesta zona de la Jonquera, la veritat és que presenta aturades destacades de més de 6-7 quilòmetres. A banda, però, d'aquest punt complicat, en principi, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes, si parlem de circulació força tranquil·la, és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

tal? Molt bona tarda, bon vespre. Gràcies, com sempre, per fer-nos costat. Deixem enrere les notícies de les 7. Això significa que tenim per endavant una nova edició del Pla B de Ràdio 4, això sí, edició d'estiu. És a dir, un temps que dediquem durant dues hores, tots els dies, de dilluns a divendres, a recordar bons moments que hem tingut ocasió de compartir durant tota la nostra temporada. Miren, el llibre amb el que comencem avui el nostre programa, si encara no se l'han llegit, és el moment de fer-ho, sobretot si estan de vacances, no? Perquè és una cosa realment interessantíssima, la combinació, bona combinació, que han sabut fer en Ferran Casas, d'altra banda col·laborador d'aquest programa, amb la doctora Sara Teller. El seu últim llibre es diu Els 7 neuropoders de la gent feliç. Molt recomanable, de veritat, per intentar començar la temporada tots plegats una mica millor. I després d'aquesta xerrada, recordarem un nou episodi del Diccionari de la Horterada, quan l'Ignacio Rigau va obrir un capítol en el qual s'incluïen totes aquelles coses que ell va considerar coses de machitos. Ho va dir així directament. Molt bé, doncs això des d'ara i fins a les 8. I quan tornem les notícies de les 8, d'entrada una entrevista interessantíssima amb l'experta en longevitat, president de l'Institut Europeu de Salut i Benestar Social, el doctor Manuel de la Peña. Vam tenir ocasió de compartir els grans reptes que tenim per endavant ara que cada vegada vivim més temps. I acabarem el nostre programa avui amb una nova entrega d'aquesta col·lecció magnífica de l'editorial Fragmenta, els 10 manaments, el dia que Sira Benozoa ens va parlar del seu llibre No consentiràs pensaments impurs. Tot això des d'ara i fins a les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, nova edició d'estiu del Pla B.

0: Doctora Sara Tellier, com està?
1: Bé, molt bé.
0: Molt bé. Et puc tutejar, no?
1: Clar.
0: Val, perquè aquí, amb aquests dos, imagina't si he de parlar-te de vostè,
1: no
0: serà possible.
2: A mi em pots parlar de vostè, també, si vols. Eh?
0: No,
2: ah, vale.
0: No em sortiria de cap de les maneres.
2: Ah, vale.
0: Vosaltres, el llibre, ara parlem del llibre, però hi ha un moment en el que dieu que hi ha una cosa que és molt important, que és aprendre a cantar de veritat a la dutxa.
3: És importantíssim.
0: No?
3: Però com us sentiu quan canteu a la dutxa?
0: Jo no...
3: No ets de cantar a la dutxa? No. Ai, jo et feia molt de cantar a la dutxa.
0: Ah, sí?
3: Sí?
0: Ho faré.
3: Fes-ho.
0: Però al gimnàs no, no? Sí, perquè clar, si t'agafa la dutxa del gimnàs... Jo normalment em dutxo al gimnàs...
3: Clar, jo no...
2: Per estalviar aigua, eh?
0: No, perquè faig esport.
2: És català,
3: és algo que hem pensat molt, eh? Si sí. Pago 90 euros, home, em dutxo allà, no?
2: Jo pago el Metropolitan, però veràs...
0: Però jo, si estic allà fent la rutina diària...
3: Sí, clar.
0: Saps el que és la rutina diària?
3: No,
0: perquè hi ha gent que va cada dia al gimnàs.
3: Sí?
0: Sí. Doncs tu no te'n vas després a dutxar-te a casa. Clar. Ja et dutxes allà.
3: Jo em dutxo a casa, sí.
0: Tu et dutxes a casa.
3: Sí, però per què no...
0: Que et fa cosa?
3: Sí. Sí, sóc tímid amb aquestes coses.
0: Sempre he tingut curiositat. Et fa cosa per què? Què és el que et fa cosa?
3: Bueno, perquè...
0: Despullar-te davant de
3: tothom? No, despullar-me no. Veure gent despullada. A mi despullar-me m'és igual. Però veure altres despullats és com... Sí, no, mira, coses meves, tonteries, Toni, ja em coneixes.
0: Sí, que és una mica tonteria.
3: Sí, és una tonteria absoluta.
0: Permets-se.
3: Sí, sí, tant.
0: Bueno, avui és raro això, perquè, clar, tinc el Jordi Merca d'una banda...
2: Para de dir que això és raro i senyalar-me a mi.
0: Bueno, però...
2: Sí, senyala la doctora.
0: Però espera,
2: la doctora.
0: La doctora és la menys rara de tots.
2: Bueno, això és veritat.
0: I incloem a mi, també. Ella és la normal, vull dir, és la científica, no? Efectivament. D'una banda, el Jordi Merca, a qui no li agradarà la teva secció?
2: Avui la meva secció no li agradarà a Roy Sullivan.
0: Roy Sullivan.
2: Saps qui ets, Roy? Saps qui és?
0: Jo no.
2: Pues t'has de quedar fins a la segona hora d'aquesta part, saber qui
0: però
2: és.
0: Però jo em quedo igual, dona'm una pista.
2: Bueno, és veritat.
0: Roy Sullivan? Roy Sullivan?
2: Saber qui és? Roy Sullivan no. Possiblement és el senyor que més mala sort ha tingut a la història de la vida. O sigui, a la vida de la història en general.
0: A la història de la vida.
2: De la vida en general.
0: A mi m'agrada la vida.
2: A la història de la vida en general,
0: sí?
2: Roy Sullivan possiblement és la persona que més mala sort ha tingut.
0: No serà aquell que el van a trobar allà diverses vegades,
2: no.
0: Fins i tot un cop mort.
2: Pitjor, encara.
3: El dels llamps.
2: Correcte.
0: Correcte. És que el Ferran com té neuropoder.
2: Claro. És que ja ve una mica per això la secció, eh?
0: A veure, senyores i senyors, vostès saben que el Ferran Casas... A banda de... Ell fonamentalment ve a la ràdio. La seva gran cosa és ve a la ràdio de tant en tant al Plaseta i fem unes risses. Però en realitat, el Ferran Casas i la doctora Sara Tellier, que ens acompanyen, són els autors d'un llibre que ha sortit fa molt pocs dies, que es diu Los neuropoderes de la gente feliz, neurociencia práctica para vivir con plenitud. I clar, i això ho vaig a dir ja des del primer moment, l'expectació és tan bèstia que ja a hores d'ara aquest llibre ja s'ha publicat en 10 països simultàniament. 10 països, 10 idiomes.
3: Encara no s'ha publicat.
0: Encara no?
3: Estan interessats.
0: Bueno, però ja és un què, no?
3: Es publicarà, es publicarà.
0: Bueno, no m'estranya perquè El cerebro de la gente feliz es va publicar a quants països?
3: A 13, si no recordo
1: sí,
3: malament.
1: Sí, 13,
3: no?
1: 13.
0: 13. La bona cosa de tot això és que el que vol dir, doctora, és que tots estem tallats una mica pel mateix patró, visqui o no en visqui, no?
1: Això sembla, sí. Sí, sí, l'ansietat, que sobretot el primer llibre estava molt encarat amb això, crec que és mundial ja, sí.
0: Sí, eh? Los neuropoderes de la gente feliz. Què ens trobem aquí, Ferran?
3: Doncs mira, ara que parleu del primer llibre, jo crec que ens trobem una segona part. Saps què passa? Que la Sara i jo fa molts anys que ens coneixem. Ara la veus amb cara de susto perquè no m'estranya.
0: Clar, ho
3: tres,
0: entenc perfectament.
3: Jo l'he avisat, dic, ojo.
0: Ojo, que a més ve el Jordi Merck avui, és que clar.
3: Dic, cuidado.
0: És veritat.
3: Però sí que és veritat que després d'acabar el primer llibre ens hem quedat moltes preguntes, no? Allò que et quedes al tinte, dius, ostres, hi ha moltes coses que volem seguir com investigant i responent, i jo la Sara sempre l'enganyo per això, perquè jo, ja saps, sóc el dels divendres, i llavors li dic, Sara, il·lumina'm, no? I llavors hem tirat una mica d'això de realment es pot ser feliç, existeix la felicitat, és innat en nosaltres, no? Tothom pot arribar als mateixos nivells de felicitat, i vam començar a tirar una mica d'aquestes preguntes, i mira... Això és resumit, perquè el que m'envia la Sara sempre són 3.000 pàgines de llibre que després hem d'anar treballant. Imagina't si hi ha estudis.
0: Parlem de neuropoders, però m'agrada molt una cosa que diu Sara, que no parlem de neuropaparrutxes, no? És a dir...
1: gràcies per puntualitzar-lo.
0: No,
1: molt important.
0: És que em sembla molt interessant. Em sembla molt interessant perquè, efectivament, hi ha gent que la que juga amb un títol pot pensar que hi ha un punt de frivolitat al darrere d'aquest títol, i en realitat estem davant d'un manual, si em permeteu l'expressió, de com ser millors, és a dir, com treure un màxim rendiment allò que ja tenim, d'alguna manera, no?
1: Sí, total. Sí, sí, però sí... Bueno, era lo que... El Ferran sí que volia aquest títol, Neuropoderes, tal... Jo ja t'ho he dit abans, vinc de la ciència i allà sí que... Aquest joc de paraules pues, tira molt enrere. I sé que amics meus, científics, és com... Sara, com has pogut posar aquest títol, no? I el que dèiem, gent potser no científica, els hi encanta. Els hi encanta la paraula neuropoder.
0: Deixa'm dir-te, perquè com efectivament aquesta conversa l'hem tingut abans fora d'antena, deixa'm dir-te el que aquells mateixos amics que et diuen com és que li has posat un llibre, Los neuropoderes de la gente feliz, que és el que diuen quan llegeixen el llibre.
1: No, que els hi ha sorprès positivament de dir, uau, o sigui, vale, sí, hi ha ciència, de veritat, vull dir, és rigorós, és, dona credibilitat i és superinteressant i això que sí, sí. Però sí que és veritat que a l'inici hi ha prejudici.
0: Clar. Hi ha coses al nostre cervell que quan s'activen ens la lien, no?
1: Sí.
3: Bueno, en positiu o en negatiu ens la lien, no?
1: Sí.
3: Hi ha coses que ens la lien... La idea era aquesta, no? O sigui, nosaltres vam partir de diverses idees clares, i per això los neuropoderes, que jo... No, no va ser el tuntun, no? O sigui, neuropoderes me suena marketing total, vas a vender como churros. No, per aquí la cosa. Era perquè, realment, la Sara em deia, és que hi ha coses que, com dius tu, no?, que tenim al cervell que ens la lien, i jo pensava, bueno, com los X-Men, no? Jo pensava, com els X-Men, o sigui, són poders que estan dins nostre i que un dia... els pots fer sorgir, no? No et som com el Superman, que és un extraterrestre, o com l'Spiderman, que et pica una aranya i et converteixes en un superheroi, no. Llavors jo anava per aquí, no? Anava pels superherois, que és un món que a mi m'agrada molt, l'actor dels superherois. I clar, quan la Sara em va dient, clar, imagina't, al principi va dir, Ferran, és que no n'hi ha 7, n'hi ha 300, saps? N'hi ha molts, no? Hem de triar 7, imagina't la recerca de dir, vale, quins 7 són els que posem. Però la idea base era aquesta, no? De dir, a mi em va sorprendre molt com vam començar a estudiar-ho, no? De dir, ei, tots podem ser més feliços del que som, però tots no podem ser igual de feliços que aquell que estem mirant, que veiem que és molt feliç, no? Mm-hmm. I vam tirar una mica d'aquí, no? Que ara no sabré dir, serà la doctora del que vam tirar a l'estudi, perquè té un cognom de pronunciar impossible
1: Sonia
3: per mi.
1: Lubominski,
3: que és molt interessant, sí, la Sara que us ho expliqui, però que ve d'aquí, no?, la cosa de dir, ei...
1: Bueno, és que hi ha un model de la felicitat en el que, no?, aquesta Sonia Lubomirsky, que és experta, no?, científica experta en felicitat, diu que la meitat de la nostra felicitat en veritat ja està condicionada, és genètica, o sigui, partim d'on partim i ja. Un 10% és, bueno, les circumstàncies externes, no? Pues si em canvio de pis, pues si tinc una nova parella, si em caso, pues potser això pot elevar una mica. Un 10%...
0: Només un 10%?
1: Un 10% als meus nivells de felicitat. Clar, què passa? Que nosaltres pensem que al final la felicitat és, bueno, pues això, no? Tot lo extern, no? Pues si em compro un nou mòbil, pues seré més feliç, si vaig a aquesta platja, si em caso, si tinc fills... Quan en realitat és això, un 10%. I l'altre 40%... és del que parlem en el llibre, no? Que és, bueno, pues totes les coses que podem fomentar en el nostre cervell, que podem fer en el nostre dia a dia, com per guanyar felicitat. Però aquest 50% genètic és important tenir-ho en compte, perquè la gent pensa que llavors, o sigui, tothom pot ser igual de feliç, i no, perquè no tots partim del mateix punt.
0: Fixa't que hi ha tota una sèrie de dites que les coneixem tots, no? Només podràs estimar quan t'estimis a tu mateix, per exemple, no? Estem en un moment d'explosió, de cerca de l'espiritualitat, de la meditació, etc. Podem arribar a tenir el cervell en calma? És a dir, podríem aplicar allò de la neuroquímica del benestar o no?
1: Mira, és que ara quan parles de meditació, no, del ioga, de tal, tot això justament és el que parlava en el primer llibre, parlem molt d'aquest cervell en calma. La felicitat al final és deixar de ser infeliç, deixar de ser, per exemple, doncs, si tens ansietat, deixar de patir aquesta ansietat, calmar el cervell. Però justament en el nou llibre també la felicitat també significa sentir-se un amb benestar, sentir-se alegre, amb ganes de fer coses. No és només l'ausència del malestar, sinó també tot el que guanyes, no? De sentir-te bé. I és cap on anem ara.
3: Sí. Aquí entra el formatge que parlàvem amb el vi.
0: Ai, sí.
3: Aquest fa sentir bé.
0: Sí.
3: Veus? Neuropoder.
0: Sí, sí.
3: Ja ho tens?
0: Ja està, eh? No, però hi ha una cosa que a mi sempre m'ha semblat curiosa, que és la diferent manera en la que el cervell, segurament de manera inconscient, jutja una cosa bona o una cosa dolenta. Uh-huh. Uh-huh. I per què aquella cosa bona de seguida la donem com per ja rentabilitzada, ja ho hem fet, i en canvi una cosa dolenta és una cosa que arrosseguem i ens quedem allà, i si la nostra parella ens ha deixat, oi, muntem un sidral que ens passem no sé quants anys que no aixequem cap, o... Saps? És a dir, aquesta mena de gairebé addicció que tenim per quan les coses ens van malament, no?
3: Digues, Sara, perdona.
1: No,
3: dic que jo en el llibre justament faig una part com més filosòfica, no? Sortint de la ciència de la Sara, i aquí tiro molt de Pictet, no? amb aquestes preocupacions que tenim, no? I explico molt fàcil, perquè és que a mi, jo quan vaig començar a llegir pues, filosofia, no? clàssica, jo això ho veia molt clar, no? Que deies, ostres, això ho pots solucionar ara? Sí, soluciona o no, no és un problema, ja no ho pots solucionar, no?
0: Sí, sí.
3: I hi ha molta gent que ens escoltarà i diu, això és molt difícil d'aplicar. Doncs pues no, és ensaio-error, un altre cop, no? I crec que tirem molt d'això, no? Ja, no sé si, ara no recordo si vam posar algun estudi així d'això, però que crec que és una actitud que hem de tenir tots, ens fa més feliços.
1: Però és veritat que això, que el cervell tendeix a buscar sempre el plaer, el benestar, i, o sigui, evita el dolor, no? Com que realment, o sigui, és, sempre fuig d'aquest malestar. I aquest és el tema, que llavors... No passes realment per allà. Quan estàs malament per algú, com que sempre ho evitem, pues, jo què sé, pues, te'n vas amb els amics a fer birres o te'n vas no, al gimnàs i cremes allà, no sé. Vas com evitant això i, bueno, no ho encares i te va persiguiendo, no?, al final.
0: És molt interessant la distinció que feu entre el plaer hedònic i l'eudalmònic, no? Què són cada cosa i per què són diferents?
3: Si us plau, l'hedonisme el coneixem tots, jo crec, no? Que és sí, aquest home. Plaer és ràpid,
0: Jordi?
3: No?
0: És Jordi?
3: Jordi Ferrer. L'hedonisme?
4: Sí, l'hedonisme. Sí, que l'expliqui ell. Que ho... No, però que ho expliqui ell, que ho explicarà millor.
0: Ah, molt bé.
3: No, però és aquest plaer immediat, no? Aquest plaer del que dèiem ara, no? Vaig a fer unes cerveses amb els amics, doncs, no? El disfrutón, no?
0: Clar,
3: que
0: sí, sí.
3: Llavors, l'eudaimònic, no sé si en català ho dic
1: sí,
3: bé,
1: no? Daimònic,
3: el daimònic és el contrari, no? És aquest plaer a llarg plaç, no? Ah. Aquest plaer a llarg plaç.
1: El que et crea com un benestar més intern, més de ja no necessito res més, estic ja satisfet amb la vida.
0: Maduresa? Això és la maduresa?
1: No sé, és com sentir que ja el, no sé, tens un propòsit, com que tota la teva vida ja és coherent amb els teus valors, com d'alguna manera ja et sents realitzat, no? Que justament també els neuropoders van per aquí, per augmentar aquest tipus de benestar, que és més duradero, no? Que el l'adoni, que és això, és de curt plaç.
0: Ja. Per tant, sentir felicitat no és sentir plaer constant.
1: És important el plaer, encara que a vegades ha estat demonitzat, no? Perquè
3: estem molt a favor en el llibre del plaer.
1: Sí, estem bastant a favor, vale? Perquè realment és
0: fora un gran... Fora del llibre, també.
3: Sí, absolutament. Ja ho saps, ja ho saps.
4: Simularia com no, dintre del llibre. Si fora no ens agrada, eh? Fora.
1: És un gran protector de la salut mental, eh? O sigui, vull dir, saber disfrutar dels plaers és clau. El problema és que, o sigui, no abusar, no? Que la teva vida no sigui només buscar sempre el plaer hedònic.
0: Clar. Va, parlem dels neuropoders.
3: Vinga.
0: El primer, mira com es diu. Es diu moda rebotar suprem.
4: Com?
0: Sí, sí, tal qual. Moda rebotar suprem.
4: Vale.
0: Té a veure això amb la resiliència, no?
3: Exacte, té a veure amb rebotar. Jo m'imaginava, caic al terra, reboto, no? Tira, rebota...
4: I en tu culo plota.
3: Exacte, doncs pues això mateix. No? Llavors, tornes a rebotar, tornes a aixecar, no?
4: Jo ho he dit perquè m'ha assenyalat, eh? Que no,
3: però
4: que
3: mira com me l'ha seguit, ja, has vist? Home. Tira, rebota i no hi res més.
0: Ja, ja.
3: Ell me l'ha seguit.
0: Bueno, podies dir, i tiro perquè me toca.
3: Clar.
0: Saps? No queda tan bé. Però ha quedat una mica...
3: Queda
0: allò...
3: Bueno, queda tan bé.
0: Digues, Ferran.
3: Bueno, doncs això, no? Parlem una mica d'aquest tornar-se a aixecar amb l'aprenentatge. Ho parlàvem molt, discutíem molt, no? Perquè... Clar, teníem molts conceptes que no volíem tocar en el llibre, com dir, no volem coses que estiguin molt trillades, de creixement personal, que parla tothom, volem posar aquesta part de ciència a darrere, no? I la resiliència jo crec que és una cosa que els últims anys hem sentit tots mil vegades, ai, que ser resiliente, ai, que ser resiliente, no? Però és molt interessant perquè, clar, la Sara aquí ho enfoca d'una manera que segurament no s'enfoca tant en el món del creixement personal, no? Que el que fan com és simplificar tant les coses que arriba un punt que dius, bueno, no és així per tothom, no?
0: Yeah.
3: Llavors, però sí que és important, no? Aquest caure i tornar a aixecar amb l'aprenentatge i seguir, no? Això et fa feliços.
1: Sí, bueno, i sobretot parlem, no?, de la gent, o sigui, els estudis, què mostren els estudis de com és la gent que és resilient? Quines recursos té, quines són les estratègies que posen en pràctica, no? I, bueno, és molt interessant veure tot això.
0: Què li passa realment? O sigui, nosaltres ara agafem el llibre, no? I comencem a aplicar aquests neuropoders, dels que ara seguirem parlant, eh? Què generem al cervell? Perquè, lògicament, li estem fent una pressió, realment, en la nostra manera de canviar els hàbits, no?
1: O sigui, bueno, ja el que es diu, no?, la plasticitat neuronal, vas canviant totes les connexions, vas fent que parts del teu cervell s'activin més que unes altres, i llavors aquesta recableada, no?, aquesta nova configuració, és la que presenta la gent que és feliç. O sigui, és com que tots aquests neuropoders és per també crear aquest cervell, no?, que la gent que ja és feliç, pues, normalment en té. Hi ha certes parts, no sé, per exemple, pues, hi ha una part de la que està més vinculada a l'estrès, a la supervivència, a la por, a l'amígdala, pues que es veu que no està tan activa, no?, que està més en calma. Altres parts estan, no?, quan estem feliços, estem contents, pues tenim altres parts més activades, no?, i és una mica, pues, jugar amb això.
0: Quina vas dir, Fran?
3: Això és brutal, perquè això, com ho explicava la Sara, a mi em venia al cap la mare de la meva, la frase de la meva mare, perdó, que se me traba la llengua, que em deia: jo sóc així, carinyo, no puc canviar.
0: Yeah.
3: I des que vaig conèixer així, dic: no.
0: Sí, que pots
3: la plasticitat neuronal demostra que pots canviar, només ho has de decidir, no? I és molt màgic, això, perquè jo crec que molts cops ens passa a tots, no?, que caiem en un estat de: és que no puc sortir d'aquí, o no puc... No, no, sí, pots decidir canviar, no? I pots canviar.
0: No puc canviar significa no vull canviar?
1: Sí, en part sí. O sigui, diuen que, sí, que o sigui, gran part del canvi és la teva determinació, o sigui, la teva voluntat. Que sí que és veritat que nosaltres intentem que també estem cansats molt del tema de te lo tienes que currar, no? Com has de fer superesforç per ara tenir un cervell potent o més feliç, no. Hi ha altres maneres d'aconseguir això que no sigui a través d'un esforç cognitiu, sinó sí, més a través de l'emoció.
0: El segon neuropoder es diu la transformació mental ultraelàstica. Per què rius?
1: Aquests són els títols del Ferran.
0: No, m'agrada molt.
3: Bueno, perquè ella posava el títol normal i deia: donem-li una volta.
0: Què va passar quan tu et vas exigir, Ferran, ser invulnerable?
3: Ostres, no me'n recordo ara què vaig explicar exactament. Però bueno, és indiferent perquè segurament ens passa a tots, no? O sigui, és que clar, la gent això no ho sap, és una cosa interessant. Tu escrius un llibre fa un any i el publiques ara, saps? Que la idea serà, hauria de revisar exactament el que vam posar. Però bueno, sí que és veritat que quan... Jo tinc molt record d'això, perquè la meva història amb l'ansietat, que molta gent coneix i és dura, jo quan vaig connectar amb això de vulnerabilitat em va anar molt bé per deixar d'exigir-me, no? Per entendre que sóc una persona que puc plorar. Vosaltres segurament som de... Més o menys toquem la mateixa generació. Jo dic que jo sóc la cua encara de la generació de que m'han educat amb els nens no ploren, no? Nens no mostren emocions, no? I a mi l'ansietat em va venir molt d'aquí, perquè jo quan tenia molta ansietat, recordo que no li deia a ningú, perquè no volia que pensessin. No ho sé, no sé quin pensament hauria de tenir, però és menys home, no? O està malalt, no? Vés a saber. I ser vulnerable, mostrar-me vulnerable, és una cosa que m'ha ajudat molt a ser més feliç, no?
0: Jo crec que en el teu cas ha influït molt l'humor, també, no?
3: Per descomptat.
0: És una sensació,
3: i
0: no?
3: I és un neuropoder que a mi em va encantar tocar. És un neuropoder que em va encantar tocar.
0: És que m'agradaria que en parléssim una mica, no? El dia que decideixes que la teva vida no és tan dramàtica i t'ho prens amb una mica més de conya, tot plegat, les coses van millor.
1: Molt millor.
3: Clar, sí, sí. Digues, Sara, perdona.
1: No. O sigui, bueno, tu ets l'expert aquí en això.
3: És que l'humor té un... Mira, a més que tenim un humorista a la taula...
0: Sí?
3: Tenim...
0: Diu, sí.
3: No, però té aquesta doble vessant, no? Perquè l'humor pot servir per amagar-te darrere, no? De sempre estar de broma, no? Segur que et passa molt quan acabes el monòleg, que et ve gent, o en un sopar, o en tal, que et ve algú i diu: jo podria fer el que faig tu. Sóc graciosíssim, no? Però, bueno, què amagues darrere tot això, no? Perquè realment tu no tens per què ser graciós fora de l'escenari, no?
0: Això és com algú que et diu: jo podria treballar a la ràdio perquè parlo molt.
3: Sí.
2: Perquè parlo molt, eh?
0: Ja, però què dius?
3: No t'ho diuen. A mi sempre em diuen que tinc una veu molt de ràdio, no? Ah, sí. Podria,
0: no? No, però això encara, mira, això encara té un cert sentit. Però ja. No, jo puc treballar parlo a la ràdio
3: molt.
0: Perquè parlo molt.
3: Pues això és molt el mateix. Però sí que és veritat que el sentit de l'humor, en el sentit de poder-te riure de tu mateix i dir: ei, és que no és tan important, no? A mi una frase que sempre m'agrada molt repetir, quan algú em ve amb un premador, dic: estàs operant a cor obert? No, oi? Pues, potser no és tan important, no? No li donis tantes voltes, no? I el sentit de l'humor crec que ens ajuda molt això a relativitzar, no? A relativitzar.
0: Segurament el neuropoder, perdoneu, més important és aquell que genera que un estigui bé amb si mateix, no? Perquè en el mateix moment en el que aconsegueixes tot això, relativitzes millor, et preocupes menys, t'ho prens més amb distància, tot plegat. Aquesta és la qüestió, no? Segurament el gran exercici... Ens passem la vida intentant seduir els demés, quan en realitat el gran exercici que tenim al davant és seduir-nos a nosaltres mateixos, no? Aprendre'ns de veritat a estimar i aprendre'ns a acceptar en el que som bons i també en el que som dolents, no?
1: Sí, és una mica sí, el mirar cap a un, no? I de dir què necessito, no? I com ho faig jo, no? Per estar millor. Sí, no sempre està comparant-nos amb la resta, mirant fora, que també és algo molt típic, que fa el cervell, o sigui, necessitem sempre les comparacions, sempre. Però quan un es compara amb si mateix, no?, i mira des de... Sí, és molt més fàcil tot.
0: En el llibre passa una mica com aquí, és a dir, que van xerrant ells dos. No? Sí. Hi ha un moment del llibre que dius que el Ferran té mentalitat de creixement.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
3: És perquè m'estima, no li facis cas.
1: No, és un tipus de mentalitat que bueno, o sigui, és bastant famosa, vull dir que està estudiada per... Bueno, ara potser ho dic malament, però crec que es deia el Carol Dweck. I ella proposa això, aquest tipus de mentalitat, que és una mentalitat, justament, el que deia abans el Ferran de sa mare, doncs, el contrari.
3: Perquè pobre mama, no?
1: Ja, pobra, però és com aquesta mentalitat de, bueno, no hi ha rigidesa, no? Com hi ha una flexibilitat de no sempre soy así i no sempre seguiré sent així, sinó puc canviar, estic obert al canvi, puc mirar més opcions, no sé, com molt maleable.
0: Es pot aprendre a ser optimista?
1: Sí, tot es pot aprendre. Aquesta és la gràcia, no? Que aquests neuropoders, de fet, un és l'optimisme, es pot aprendre. També és veritat que què entenem per optimisme, no? Perquè jo a l'inici pensava, una persona optimista és una persona que sempre està contenta i feliç.
0: No.
1: I no.
0: No és això.
1: No és això.
0: Jo sóc un gran optimista. De veritat.
3: Jo també.
1: Això és un optimista, o sigui, aquest tipus de persona que jo deia, realment exagerat, que pot ser inclús no adaptatiu, o sigui, no és el que volem.
0: No, nosaltres som adaptatius.
3: És el que posa, Instagram coach de vida. Aquest és l'optimista.
0: Aquest no cal.
3: No, bueno, és aquest.
0: No està...
3: A mi m'agrada dir que sóc optimista realista.
1: Sí.
3: Saps què vull dir?
0: Optimista realista.
3: O sigui, jo sóc molt optimista, però em surt el Trump al matí i penso, hòstia, nen, saps? Yeah. Llavors, realista, toco de peus a terra, saps? Yeah.
0: Tu què, Jordi?
4: Jo al revés, jo sóc pessimista total. Però tampoc està malament ser pessimista, perquè, clar, després et dones compte que t'has equivocat, i això està molt bé. Jo sóc pessimista, però digo, hòstia, això em sortirà fatal, ja veurà, pam, ho faig, em surt bé, i penso,
0: però veus, acabes de trobar-li la cosa bona al pessimista, per tant, ets un pessimista en vies de ser optimista.
3: Sí, has activat el neuropoder.
4: Però tiro el pessimisme sempre. Sempre dic, això sortirà fatal, no farà gràcia, ja veuràs... Després surt bé, penso...
0: Massa hores al lavabo, jo crec.
4: Massa hores al lavabo.
0: Potser
4: massa poques.
0: Escolta'm, el setè... Ah, no, hi ha un altre, el cinquè. Que és el més llarg de tots, no? La ultraconnexió infinita. Què vol dir? Clar, això és el que els científics diuen, però aquest noi, el Ferran... Ferran, què vol dir?
1: Com t'ajuntes tu amb aquest noi?
3: Deixa que t'ho expliqui la Sara, perquè aquest capítol crec que ens va costar.
1: Sí, va ser...
3: Déu i ajuda.
1: Que realment... Que deien els Manel. Sí, és veritat, el vaig fer superllarg, i gràcies al Ferran és llegible ara. Però és sobretot el tema de la connexió amb la resta de persones, o sigui, amb la connexió social, la importància que té. De fet, o sigui, ja tothom sap, crec bastant, que de fet s'ha vist ara que és el predictor número 1 de felicitat, o sigui, tenir bones relacions socials ho és tot, no? Però també aquí parlem molt de com connectar, no? De forma autèntica i real, doncs, amb les persones.
0: Que bé, no? Vols fer alguna pregunta, Jordi?
4: No, m'estava canviant el micro perquè no m'ha funcionat.
0: Però aquest ja et funciona.
4: Aquest ja em funciona, sí.
0: Vols fer alguna pregunta?
4: Hi ha gent... Jo tinc una pregunta. Hi ha gent que no és capaç de ser feliç? O sigui, hi ha gent que no sap fer ser feliç? Per això tenen aquesta cara. Saps aquesta cara?
0: Em sembla una molt bona pregunta.
4: Saps aquella gent que té cara de... Dius de no haver fet caca durant molt de temps. I dius, aquesta cara és perquè no sap fer ser feliç? Pregunto,
3: A tots hem passat algú pel cap, Quan deixes anar una imatge així,
4: Sí,
3: tots sempre, hem passat tots algú tots,
4: Tots tenim un veí, tots tenim un veí que dius, aquest no sap ser feliç, Hi ha gent que no sap ser feliç?
3: Això la doctora t'ho dirà millor.
4: Doctora?
1: Bueno, és el que deia, hi ha gent que pot partir d'un nivell de felicitat més baix. Això és veritat. Però si tens ganes, o sigui, si hi ha la motivació darrere, sempre pots pues això, incrementar aquest nivell de felicitat. Però és veritat que si tot depèn molt de les ganes, i si una persona no té ganes de ser feliç, pues...
2: I si fos feliç, li canviaria la cara de no ser feliç?
3: Segur, per descomptat.
1: Sí, clar, sí, la cara...
2: La felicitat és externa,
1: reflexa,
2: també, eh?
1: Sí, la cara ens reflexa totes les nostres emocions.
0: Sabeu qui penso que deu ser un tio molt poc feliç? Donald Trump.
3: Sí, tota la pinta.
0: Ho dic de debò.
3: Menys quan balla, fa el bailecito.
0: No,
3: aquest,
0: però
3: eh?
0: Tampoc.
3: Tampoc, eh?
0: Perquè fa que balla amb cara, aquesta cara que deia el Jordi.
3: De no anar al bany, eh?
0: De no anar al bany, de... No?
2: Sí. Jo crec que sí que és feliç, aquest tio, eh?
0: Bueno, amb anglès el tenim, no, el llibre?
3: Vull no, dir, no ens han traduït mai en anglès, que no, és molt difícil que tradueixin en anglès.
0: Ah, sí?
3: Sí, perquè el mercat anglès són molt seus.
0: Clar.
3: És difícil, sí.
0: Bueno,
3: difícil.
0: En qualsevol cas, que aprenguin idiomes.
3: I tant.
0: Que aprenguin idiomes. Los 7 neuropoderes de la gente feliz, neurociencia práctica para vivir con plenitud. Tu podries ser un
2: aquest
0: altre.
2: Aquest me'l regales?
0: No.
3: Jo te n'he portat un.
2: Ah, sí? Ai, gràcies.
0: Ah, però el vols?
2: Sí, jo me la vull llegir, aquest.
0: Em sembla molt bé.
2: Sí.
0: No?
2: No sé si sabré llegir, però...
0: Com no, que no sabràs llegir?
2: És broma.
0: Sí.
3: Home, si vas superar l'EGB, eh?
2: Sí, de moment.
3: Saps llegir.
0: I tant que sí. Escolteu-me, l'enhorabona, de veritat. Ha estat un plaer tenir-vos avui aquí amb nosaltres. Hem de fer una pausa? Sí. Hem de fer una pausa. Ens quedem amb los 7 neuropoderes de la gente feliz. Seguirem parlant del llibre, eh? Perquè és evident que el Ferran ve i, per tant, cada vegada explorem una mica los neuropoderes.
3: Ja, no? Ja fa setmanes que estem molt neuropoderosos.
0: Jo em sento més...
3: Eh que sí?
0: Jo em sento millor. No m'ho has notat. Mira quina cara alegria.
3: Només arribar ho he vist. Dic, està neuropoderós.
0: Bueno, és que també vinc de 3 dies de festa, que això també té a veure, no?
3: Sí, però, això també.
0: Escolta'm, de veritat, eh? Doctora Sara Teller, Ferran Casas, enhorabona. Xampó.
1: Gràcies.
0: Molt
1: gràcies.
0: Bé. Moltes gràcies. Coses de machote. Diccionari de la hortarada. Ignacio Rigau, per on ho enfoques, això?
5: Doncs, com el, diguem, el que en filosofia s'anomena l'estructura supererogatòria, és a dir, el que ho explica tot, seria la hortarada, he buscat, diguem, aquells pics, no?, aquells sengles de la masculinitat que es converteix en hortera per un motiu fonamental o per diversos motius fonamentals, que és, recordem, que l'hortera moltes vegades el que fa és manllevar l'estatus d'un altre o externalitzar el que ell sent com estatus, privilegi, prestigi de, en el fons, el que són potser idees errònies o idees fins i tot pernicioses, no?, introduïdes per exemple, el mercat, que et ven que això és el luxe, això és el prestigi i, en aquest cas, això és el que és ser un home, no?, la virilitat machota. I en comptes de fixar-me en una concreta, de fet, la setmana passada ens vam fixar en una concreta que era sentir-se molt home per dutxar-se amb aigua freda, cert, només aixecar-se,
0: sí,
5: avui he fet un compendi. Hi ha, per una part, suggerències, per una altra, hi ha collita pròpia.
0: Molt bé, molt, no?, bé. Vinga.
5: Per exemple, vestir de rosa. Està, sí, considerat massa femení, no?, per un home. I, per altra banda, un home de vestir o bé colors foscos o, fins i tot, el color prototípic de l'home, que és el blau.
0: Yeah.
5: No? I el rosa té aquesta impressió dins del machote hortera que és massa femení, no?, desvirilitza. I és una cosa molt curiosa perquè quan diries, fa quant temps que diries que tenim aquesta imatge que el rosa és el color de les nenes?
0: No tinc ni idea.
5: Doncs no fa ni un segle.
0: Ah, no?
5: No fa ni un segle. Com sempre diem que el món es consolida el 1950, en aquest cas va ser entre el 1940 i el 1960, quan dues cadenes molt importants de roba, en aquest cas Macy's i Sears, als Estats Units, van descobrir que si venien la mateixa roba o el mateix color de roba a nens i nenes, tenien un mercat limitat. Però si li posaven un color al mateix polo, a la mateixa samarreta, ja tenien dos mercats.
0: Era un jersei de nen i un jersei de nena.
5: Exacte.
0: Ah, que
5: exacte.
0: Fort.
5: Mateixa
0: fort.
5: Forma, diferent color, ja és de nen i de nena. I així es va ampliar el mercat. I a part, l'elecció de colors és perfectament arbitrària. Perquè, per exemple, la Verge Maria, la clàssica representació de la Verge Maria, de la Milagrosa, etc., de quin color va? Blau.
0: Això anava a dir.
5: I, tradicionalment, el blau estava considerat un color delicat. I el rosa, en canvi, era un color considerat viril, de machote.
0: Yeah.
5: Per què? Perquè era un derivat del vermell. I el vermell, què representa? Doncs fúria, representa poder, representa ímpetu, representa caràcter.
0: Quina cosa tan curiosa, no?
5: Sí, fins i tot, dins del món de la roba, hi ha una altra cosa que em sembla molt de machote, que és, si el machote té la sort, o en aquest cas la tenacitat, molt lloable, de tenir un físic més o menys resultant, la primera tentació serà apretar-se.
0: Clar, amb això estic totalment d'acord.
5: Samarreta, traje, el que sigui, però s'apretarà. I per què? Perquè vol marcar, doncs, el productor del seu esforç. Molt raonable, tentador, fins i tot, no? Però dins del món de la roba trobem que anar apretat és també una cosa molt, molt, molt recent, molt recent, fins i tot d'accent raonablement català. Per exemple, Antonio Miró és dels primers en fer aquest, mm-hmm, aquest estil de vestit, no?, de traje.
0: M'agradava la roba d'Antonio Miró.
5: Sí, recordem a Guardiola vestit, sí, sí, com un pincel d'Antonio, sí, sí, Miró. Però no fa tant, 300 anys, no fa tant, per exemple, els nens o els infants, fins que arribaven a l'adultesa portaven falda.
0: Ja, yeah.
5: El que es considera l'adultesa al 1700-1800. Portaven falda de el que avui consideraríem de nena.
0: Yeah.
5: No? És a dir, aquí a l'Hortera el que té és la temptació de veure el mercat li diu has d'anar apretat i has d'anar amb color fosc o amb color blau, perquè això et reafirma la teva personalitat de macho pecho peludo, no?, com deia la meva amiga equatoriana, i cau, en el fons, en aquesta tentació que, per un costat, és, com dic, externalitzar la teva personalitat, però un altre, en el fons, que això és, diguem, el lamento de l'Hortera, i en el fons per això és una secció d'autodefensa de l'Hortera, que és potser la inautenticitat. Potser un senyor que té doncs un físic envejable, no?, perquè se l'ha guanyat, s'ha esforçat, potser es sent com inclinat a vestir així perquè el mercat li ha dit que ha de vestir així. I potser hi hauria altres coses que amb les quals seria més còmode o més divertit, seria més autèntic, o es reconciliaria amb com vol vestir ell o ella.
0: Estava pensant, Ignacio, ampliant el tema, que durant molt de temps la infidelitat era un símptoma de machote, no?
5: Sí, sí, sí. De fet, hi ha una cosa molt curiosa, perquè hi ha hagut com un...
0: Tiren dos tetes més que dos carretes.
5: Sí, sí.
0: En realitat, no deixa de ser que un home davant una influència d'una dona no pot estar-se'n.
5: Sí, no pot estar-se'n, i de fet, fins i tot, hi ha com una creència relativament estesa que és menys greu la infidelitat en homes, perquè és part de la nostra naturalesa, que en dones. No?
0: Clar, clar.
5: De fet, hi ha com tot un subcol·lectiu, que ho parlàvem la setmana passada, de influencers o creadors de contingut, potser dels més populars serien, diguem, de la corda d'Andrew Tate, que no sé si has sentit a parlar, sí, d'ell, sí, o dins de la vessant acadèmica podria ser Jordan Peterson, que s'anomenen els de la píndola vermella, Red Pill, que són molt populars. De fet, Andrew Tate acumula 12.000 milions de visualitzacions a les seves xarxes socials.
0: Déu-n'hi-do.
5: I més o menys l'any passat crec que acumulava uns 10 milions de seguidors. D'aquests n'hi ha molts. De fet, hi ha un documental recentment estrenat a Netflix molt interessant, que és dins del que anomenen la machosfera o la manosfera, la manosphere, que apareixen diferents personalitats que inventen termes dins del que és el món de la infidelitat com la... poligàmia unilateral.
0: Poligàmia unilateral.
5: Que només un d'ells pot ser.
0: Sí, sí, clar, clar, clar, clar. ¿Cómo ser infiel sin que te pillen? Albert, com estàs? Bona nit.
6: Molt bé, bona nit.
0: Albert XL.
6: Uh-huh.
0: XL, què vol dir?
6: L'XL, imagina-t'ho.
0: És el tamany viril.
6: Si vols pensar-ho així.
0: No, Mateus, imagina-t'ho, XL.
6: Ho deixo a lliure imaginació. Aviam, Albert, el santoral és Albert el Gran, doncs vaig pensar XL.
0: Ah, molt bé.
5: Ah, bueno.
6: Sí.
0: Està molt bé. Està...
6: Ben pensat.
0: Està molt bé. Escolta'm, tu vas escriure aquell llibre almenys fa 3 anys, no?
6: Sí.
0: I funciona, i em deies que funciona, que va funcionant, que...
6: Està venent, sí, sí, al final també el tinc en 3 idiomes, català, castellà i anglès, i això fa que
0: com
6: funcioni.
0: Com és que va donar per escriure aquest llibre, que d'altra banda, efectivament, doncs t'ha funcionat, no?
6: Sí.
0: Com va ser?
6: Bueno, el tema és que dintre de la meva experiència personal tenia, coneixements sobre infidelitat, vaig ser infidel durant uns quants anys, i tot el meu entorn social hi havia molta gent infidel. I vaig buscar i vaig dir, ostres, no hi ha res escrit amb cara i ulls de com fer-ho. No? Tothom té les seves tècniques tal i qual, doncs anem a posar-ho tot en comú, anem a estudiar com està el panorama i anem a fer una espècie de manual.
5: Però és un manual d'instruccions.
6: Sí.
5: Puc preguntar com el consell més popular que dones?
6: El primer, és un mètode de 7 passes. Diguéssim, la primera passa és secret absolut. No ho expliquis absolutament a ningú.
0: Si exactament el contrari del que s'acostuma a dir, no? I l'ha dit aquell de la Clàudia Schiffer, no?
6: Sí.
0: Sabies?
5: No, quin és?
0: No, que ens va enrotllar amb la Clàudia Cifre i se'n va corrents a explicar-ho. Dic, perquè, home, si te'n vas al llit amb Clàudia Cifre i no pots explicar de què serveix, no?
6: Exacte. Sí. No, i parlant de la masculinitat, doncs, jo estava pensant, no? Ostres, hi ha dos, tres tipus d'infidel i un és el més machote, que és el que no es pot reprimir el fet d'explicar-ho. I necessita explicar-ho per treure en pit, no? I vacilar de les seves conquestes extramatrimonials o extra...
5: I el llibre com que convides o és ja posats, almenys fes-ho...
6: Exacte. El llibre pretén ajudar a totes aquelles persones que volen ser infidels de manera conscient i han decidit...
5: Però no hi ha un moment del llibre en què dius... No hauries de ser infidel.
6: Sí. Ah, jo no estic a favor de la infidelitat, però no la puc aturar. Existeix i existirà molts anys.
0: Ni la pròpia la va poder aturar. Imagina't si pot aturar la dels altres.
6: Aleshores, a partir d'aquí, cadascú que faci el que vulgui i disposats a fer-ho, fes-ho bé, i que no et pillin, que no t'enxampin, i a partir d'aquí ja decideixes tu si tires endavant, si te n'adones que ha estat un error o el que sigui.
0: L'infidel és majoritàriament home o no, les coses han canviat?
6: Han canviat. Ara les dones per primera vegada estan superant els homes. Sí.
0: Superant?
6: Sí. Segons diuen estadístiques, clar, basades en pàgines d'infidelitat i de cites d'infidels i tot plegat.
0: Bé, és dins el món heterosexual. Uh-huh. Si els homes són infidels, necessitaran de dones que també ho siguin, en el cas que tinguin parella, no?
6: Exacte, així és. Però ara també el que passa és que hi ha una mandra per la part masculina. Hi ha mandra de ser infidel.
5: El princeso, el fenomen del
0: princeso.
5: Exacte.
0: El princeso, no l'he sentit mai, això.
6: Hi ha mandra de ser infidel físicament, però no en digital. Saps? Els homes tenen satisfacció simplement conversant amb dones, intercanviant contingut sexual, però sense arribar al físic.
0: Això en el teu llibre s'acaba amb borra l'historial de navegació, no? Vull dir, sí, ho acabes allà, sí. Directament.
6: Què exacte.
0: O sigui, és més la dona ara la que busca l'experiència.
6: Sí. Bueno, hem evolucionat, no? I les dones ja estan empoderades, tenen autosuficiència a tots els nivells, bueno... I és normal.
0: Avui que hem parlat un moment per telèfon, m'explicaves, puc explicar-ho, sí, no? La teva idea d'un nou llibre.
6: Sí.
0: En el que, amb aquest nou llibre, vas exactament a la base en contrària.
6: Exacte.
0: No? És com descobrir que la teva parella t'és infidel.
6: Exacte, sí. He pensat donar-li un gir de 180 graus al tema, perquè també, en aquests últims anys, parlant amb persones que m'han comprat, han llegit o plegat, potser la meitat me'ls han comprat només per descobrir si la seva parella és infidel. No per ser-ho ells o elles. No, per descobrir. Llavors dic, ostres, per què no fem un llibre que sigui la inversa?
5: A veure, si la teva parella té com ser infiel sense que te pillen... A
0: l'espanteria... Tu imagina que tens una parella, arribes a casa i té aquest llibre a l'espanteria. Clar, ostres!
6: Ja. Sí. La idea, les bones parelles el llegeixen plegats i si no, te'l compres en digital i ningú te'l veu.
0: Ja... Crec que és la primera vegada que veig l'Ignacio que no sé.
5: Sí, no tinc paraules. I no, hi ha com... De les entrevistes que has fet o dels estudis que has fet, hi ha com un motiu generalitzat de la infidelitat o...
6: Motius així, pròpiament dits, no he vist cap estudi que inciti, no? Però al final cada persona i cada parella és única i té els seus motius, no? Sí que és cert que en les dones hi ha un tema d'insatisfacció a nivell d'atenció i escolta. I això doncs fa que la dona busqui la seva infidelitat, no? I en els homes hi ha de tot, és que m'he trobat de tot. És que hi ha... pot ser mil coses.
0: Quan, perquè, clar, la secció d'avui era el machote, uh-huh. No? I és veritat que després ho hem ampliat una mica més, no? Però quan, per exemple, veus Machos Alfa, uh-huh, a la tele, que és evident que és una paròdia, no? I jo crec que és una paròdia que està molt ben feta, d'altra banda, però aquells arquetips te'ls has trobat, tu?
6: Sí, i tant. Són més habituals del que sembla, eh?
0: Sí, eh?
6: Sí. I aquí, catalans, i sí.
0: No, clar. I des del teu punt de vista, tu que tens aquesta experiència, mm-hmm, de mercat, anem a dir-ho d'aquesta manera,
6: sí,
0: per tu, com és un machote del segle XXI?
6: Bueno...
0: Si m'arriben a dir alguna vegada que faria aquesta pregunta, no m'ho hagués cregut. Digues.
6: Ostres, el machote del segle XXI, ostres, doncs, és aquesta persona que li encanta... jo crec, vacil·lar de les seves conquestes, que es cuida molt, mira molt per ell a nivell físic, fins i tot també intel·lectual, que és...
5: És una mica el personatge d'American Psycho de, de la pel·lícula,
6: va,
5: no?
6: Tirant per aquí, sí, exacte.
0: Em fa gràcia això del machote intel·lectual.
5: A veure, això...
0: És interessant, eh?
5: No, això, de fet, ja com molt machote que ha volgut racionalitzar la seva pròpia concepció de la virilitat. Per això, per exemple, entre aquestes comunitats és molt popular una mala comprensió, crec jo, de l'estoïcisme. Clar. I ja, diguem, el llibre del machote intel·lectualitzat, però intel·lectual, és Meditacions de Marc Aureli.
0: Ja,
5: això és diguem, la identificació més fàcil, perquè en el fons és com un manual de el món no em farà mal si no vull que em faci mal, no? I això és com el germen, moltes vegades, del machote que diu no, jo estic per sobre de les crueltats del món.
0: Però fixa't, per una cosa que ens deies, abans hem tirat de frases històriques com la de les dos tetes i les dos carretes, però ara m'ha vingut una altra, allò de el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso. Això ja no és així, o sigui, el machote, no. Ara tu ho deies, és un tio que es cuida, és un tio, no?
6: Exacte, ni más feo ni más peludo, vull dir, anem a la inversa, sí, ja l'estètica està canviant i...
5: Estem tornant a la metrosexualitat.
6: Ah, sí, totalment.
0: Què et sembla?
5: No, estic molt, molt, molt fascinat. Estic fascinat fins i tot que sigui un tema d'estudi.
6: Sí.
5: D'estudi, fins i tot. I llavors una pregunta. Tu, de totes... Amb la gent amb la que has parlat, uh-huh. i fins i tot la gent que ha consumit el teu llibre, l'ha utilitzat uh-huh. i amb èxit. Uh-huh. Hi ha penediment mai?
6: Sí. De fet, és un capítol que tracto, no?, del tema de penediment, no?, el tema conviure sabent que estàs cometent una infidelitat, no?, que és la culpa.
5: I tu recomanes com oblidar-te del penediment o com esquivar-ho?
6: Sí, exacte, com gestionar-ho en el teu dia a dia. Sí, que al final... Com mantenint la ment ocupada, bàsicament. Val. Sí.
0: Amb Marco Aurelio.
6: Sí, hi ha moltes coses per intentar tot el dia mantenir la ment ocupada i no estar donant-li voltes tot el dia.
0: M'ha semblat veure, corregeix-me, que potser uh-huh. m'estic equivocant, però abans he fet una ullada a la teva pàgina web, que hi ha com una mena de club, no? És a dir...
6: Sí, s'ha intentat fer un club, el que passa és que ja m'imaginava que costaria...
0: Un club d'infidels.
6: Sí, costa molt, perquè al final la gent vol ser molt anònima. Molt
5: clar,
6: anònima.
5: És com el club de la lucha. No?
6: Sí, exacte, la primera
0: perquè
6: norma.
0: Perquè l'objectiu d'un club d'infidels...
6: Consells, hi ha llocs, per internet, on estan reunits i tal, jo no he entrat i tal.
0: Però és com una mena de teràpia de grup.
6: Sí, es van dient trucs, consells, maneres, sí, hi ha una mica de tot, sí. Hi ha tot un món.
0: Que fort.
5: I mai t'has trobat com un cas que diguis vale, això és un gramassa?
6: Molts. Sí, persones que porten la infidelitat a l'extrem i arriben a fer coses que dius, te l'estàs jugant a un nivell estratosfèric, saps? I estàs fent unes coses que surten de tot lo normal. Però sí. Hi ha gent que, sobretot homes, eh? Les dones, en canvi, són més precavides, analitzen molt més la situació abans de prendre decisions, però els homes són més impulsius.
0: Tu creus que s'ha de confessar una infidelitat o no?
6: Si t'enxampen...
0: No, home, com si t'enxampen,
6: ja no l'has de confessar? Sí, evidentment. Si no, depèn de tu. Si tu no pots viure amb això, doncs ho dius. Clar, al final és la teva salut mental.
0: Però jo sempre he pensat que això, sobretot si tu no vols uh-huh. trencar la relació, el que fas és passar-li el problema a l'altre, no? És a dir, perquè l'altre estava tan feliç uh-huh. vivint la seva vida i de sobte, pam, et diuen, no, jo t'estimo molt, però me'n vaig anar al llit amb, no? Uh-huh. És veritat que és dir la veritat.
6: Sí.
0: Però és complicada aquesta història, no?
6: Bueno, al final hi ha moltes parelles que després d'una situació de confessió que t'han enxampat, si els dos tenen voluntat de seguir i de recompondre's, van a teràpia i la... diguéssim, l'evolució natural és que aquella parella surti encara més forta.
0: Escolta'm, i ara, parlant de parelles, tu tens parella?
6: Ara mateix sí.
0: Sí, i com ho porta, sí, que tu et dediquis a això?
5: Mateixa pregunta que m'estava fent.
6: Al principi una mica complicat, però ara ja, després ja ha passat un any, doncs força bé.
0: Força bé.
6: Sí.
0: Ja. I allò de que quien tuvo retuvo, Avui és el dia
6: no
0: de les frases fetes,
6: no estic d'acord, no estic d'acord. En aquest sentit, són moments vitals de cada persona, i igual que jo vaig ser infidel, ara, des de fa uns anys, no tinc necessitat de ser-ho.
5: Digue'm si pregunto massa. Les anteriors parelles es van assabentar que ho eres? Et van enxampar?
6: Bàsicament ho vaig ser amb una parella i no em va enxampar.
5: I llavors, si et veu aquesta parella publicar aquest llibre, potser...
0: Sí, ara ho saps segur.
6: Sí, clar, han passat uns quants anyets.
0: Ara ho saps segur,
6: sí,
0: clar.
6: Ja, clar.
0: Escolta'm, i a tu t'han estat infidels?
6: Que jo sàpiga, no. Però qui ho sap?
0: Et molestaria?
6: Crec que no. Ho tinc molt interioritzat i natural i acceptat. M'agradaria parlar-ho, saber els motius, evidentment, però, bueno, fins a la data ningú m'ha confessat que m'ho hagi estat.
0: De molt, eh? Bueno, doncs així estem, no?
5: Sí, sí. És curiós. Vull dir, no sé com dir-ho, la literatura avança per tot allò que interessa a l'humà, no? I això interessa molt als humans, no?
0: És veritat. És veritat, i és veritat també que segurament tot el tema de la infidelitat amb les xarxes socials ha canviat radicalment. Uh-huh. L'anonimat també, no?
6: Sí.
5: Hi ha un tema que mencionava ara l'Albert, que és... Arnau, Albert.
6: Albert.
0: Li pots dir senyor XL.
5: Sí, el senyor XL. Que era que hi ha homes que ara estan més passius i el que busquen és coses i conversació.
6: Sí.
5: Això no parla fins a cert punt que als homes el que els falta és potser una amiga.
6: Sí. A nivell... Bueno, perquè m'he trobat també, doncs, molts homes no tenen la manera de... explicar les seves, bueno, els seus problemes i busquen això.
0: Jo tinc sort.
6: Algú que els escolti.
0: Jo tinc sort, tinc una amiga que es diu Sílvia, que ara arriba, està entrant. Hola, Sílvia Tarragona.
7: Bona nit, com estàs?
0: Presento l'Ignacio Rigau, que ja el coneixes?
7: I tant, tinc el gust.
6: Bona nit,
0: Sílvia. I Alberto XL.
7: Encantada, Alberto XL. Com estàs?
0: Quan li he preguntat a l'XL de qui era, m'ha dit, pues imagínatelo.
7: Bé, pot ser que li agradi la roba ampla, que és una tendència natural, i que porti la roba XL, no?
0: Jo no havia pensat en això, fixa't.
7: Jo sí, perquè aquestes hores de la nit no es pot pensar en roba.
0: Justament, és per aquestes hores de la nit.

0: Serveis informatius.
1: Bon vespre. Continuem pendents de la situació meteorològica. El telèfon d'emergències 112 ha rebut durant aquesta tarda 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges. Rosa Quitllet, bon vespre.
2: Bon vespre. El Vallès Occidental concentra més de la meitat de les trucades, sobretot des de Sabadell i Sant Quirze del Vallès. Aquest episodi de temps violent amb pluges, calamarsa i vent intens ha provocat petites inundacions i la caiguda d'arbres i de mobiliari urbà, especialment al Vallès Occidental. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda amb pluges intenses i ratxes de vent de més de 90 km per hora a les comarques barcelonines del Vallès Occidental, l'Oriental, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Bages i el Lluçanès. El temporal, recordem que també ha fet estralls al País Valencià amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. A Alzira hi ha hagut ratxes de vent de fins a 140 i, de fet, ha arribat a volar la teulada de l'església de Santa Caterina.
1: Gràcies, Rosa. Doncs amb aquest episodi de pluges, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per calor activa a Catalunya des d'aquest dimarts 18 d'agost i per la qual el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre 65 persones per afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures que han estat en molts casos de més de 40 graus. I en aquest sentit, poques setmanes abans de començar el curs escolar, la plataforma Aules que cremen alerta que les temperatures als centres continuaran sent crítiques al setembre. Laura Hurtado.
3: Segons l'entitat que monitoritza la calor a més de 400 centres educatius, ahir al migdia la mitjana era de 32,3 graus i algunes aules fregaven els 35. Aleix Vidal, membre de la plataforma.
4: Hi ha estudis recents que han sortit aquesta setmana de que l'agressivitat augmenta i que hi ha més casos de denúncies per agressions amb la calor. Per tant, hem d'entendre que quan tens 25 alumnes adolescents dins d'una aula, evidentment les tensions i l'agressivitat que pot haver-hi ja a vegades en alguns casos d'alguns alumnes doncs augmenta també.
3: Vidal assegura que el maig i el juny es van superar els 35 graus de forma generalitzada i en molts casos es va arribar als 40. L'empresa pública L'Energètica preveu instal·lar plaques solars a tots els centres que puguin incorporar-les d'aquí al 2028. Tot i que l'objectiu principal és la descarbonització, també podria ajudar a combatre la calor a les aules.
1: En esports, Carlos Alcaraz tornarà a competir a l'Open dels Estats Units, que començarà el 30 d'agost a Nova York. El tenista murcià, actual número 3 del món, reapareixerà després de 4 mesos allunyats de les pistes. Alcaraz es va lesionar el canell dret el mes d'abril durant el torneig Compte de Godó i ja està recuperat. El tenista espanyol ha guanyat dues vegades l'Open dels Estats Units, el 2022 i el 2025, i ara busca revalidar aquest títol. I encara de l'àmbit esportiu, però en futbol, el Barça s'ha fet oficial avui el fitxatge de Joao Cancelo fins al juny del 2029. El lateral portuguès arriba com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita i signa així el seu retorn definitiu al club blaugrana. Serà la tercera etapa de Cancelo al Barça després de jugar-hi cedit la temporada 23-24 i també durant la segona meitat del curs passat ja amb Hansi Flick a la banqueta. Arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
5: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Avui la tarda ha estat en general força tranquil·la, sense massa problemes. Ara només ens queda destacar aquesta zona de la Jonquera, que no fa net, ben al contrari. Encara continuen les aturades en aquest punt de la Jonquera entre Agullana i la Jonquera durant 6-7 quilòmetres hi ha aturades. I, de fet, tant a la Nacional 2 com a l'autopista AP7. Per tant, aquí sí que hi continuen les aturades entre Agullana, la Jonquera, sentit nord, tant a l'AP7 com a la Nacional 2. Poca cosa més, a la resta de la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I acabem amb la previsió del temps de cara a demà a Emet, Jordi Oriós.
6: Bona tarda. Demà s'esperen menys precipitacions que a la tarda d'avui en general a Catalunya, però hi ha probabilitat de ruixats que podran anar acompanyats de tormenta a primera hora al quadrant nord-est i especialment cap a la tarda a Pirineus i Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà continuen en descens generalitzat. S'esperen màximes més agradables de 33 graus a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona. Aquests valors es mantindran més o menys estables al llarg del cap de setmana. No s'esperen pujades. Pel que fa al vent, demà bufarà tramuntana moderada a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona, tendint de fluix a moderat.

0: Cira Benoza, com estàs? Bona nit, eh?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Jo estic molt content que estiguis aquí. Fixa't que jo no havia caigut, perquè els oients ja saben que hi ha aquesta col·lecció de la que hem parlat abans, que és la col·lecció 10 manaments de l'editorial Fragmenta, i que nosaltres ja hem entrevistat. Aquest serà el tercer llibre al respecte. Jo no havia caigut en una cosa, els pecats capitals. Que, efectivament, els dos últims ja no tenen a veure amb l'acció, sinó tenen a veure amb el pensament, no? I el teu és el primer. No consentiràs pensaments impurs. El que dona de si tot això en el teu llibre, eh?
1: Molt, moltíssim, sí, sí. Sí, sí, així és com m'inauguro. Quan em van fer l'encàrrec, perquè a cadascun de nosaltres ens van dir a tu et tocarà tal manament, no? No és que els triéssim nosaltres. I quan l'Anna Ponsó, l'editora, em va proposar fer aquest manament, li vaig demanar un temps per rumiar-hi i pensar si era un manament que a mi em cridava o no em cridava. I en començar a rumiar-hi em vaig adonar justament d'això, que els primers 8 manaments són relativament senzills perquè se centren a dir-nos allò que hem de fer o que no hem de fer. Uh-huh. I això es diu ràpid i es fa relativament ràpid, no? Ja entens que hi ha una cosa que has de fer, que és estimar els seus pares, no? O una cosa que no has de fer, que és no matar o no robar. Però, en canvi, el novè manament i el desè manament, la cosa es posava, per mi, més interessant. I és que sembla que s'adonaven que si la idea era controlar els humans perquè fossin bons cristians, el que era més interessant, el que és més potent i té més força dels éssers humans és, d'una banda, allò que hi ha dins dels nostres caps, allò que pensem, i de l'altra, allò que desitgem, no? Necessitaven incidir en aquestes dues dimensions més complicades per realment aconseguir el que volien, que era que ens comportéssim de determinades maneres.
0: El començament del llibre és espectacular. Et deixa completament contra les cordes, perquè clar, la Cira comença plantejant-se quin és l'animal més fastigós de tots. I aleshores, d'una manera molt eloqüent, molt descriptiva, acaba arribant a la conclusió de que és el porc. I clar, acabes dient, segurament aquella gent que es va inventar això dels manaments ens devien veure tots plegats com una colla de porcs que necessitaven que ens diguessin el que havíem de fer o no havíem de fer, no?
1: Efectivament, sí, sí, és aquesta obsessió per la puresa i per tant aquest rebuig a la impuresa, no? Jo crec que darrere d'aquest manament, com deies, hi ha aquesta visió de que l'humà és un ésser impur. Això ja ho veiem molt clar en Sant Agustí, no? I és una llàstima perquè en origen aquesta noció, aquesta obsessió per la puresa veu de Plató, però Plató la ubica a l'ànima. A Plató el que li preocupa és la puresa de l'ànima, no? Però llavors Sant Agustí, en el seu moment de conversió, no? Sant Agustí duia una vida dissoluta, diríem, fins que es va convertir, i en el moment de conversió ell comença tot un procés de rebuig i de fàstic envers el cos, que l'entén com una cosa impura i fastigosa, no? I jo dic que probablement és a partir d'aquí, de la seva influència, que comença tot aquest rebuig cap allò que fa mala olor, que és brut, que per tant és impur, no? I per aquí faig la metàfora o l'analogia del porc, que és un dels animals que crec que ens sembla més fastigosos, malgrat diuen que són molt nets, eh? Però nosaltres tenim aquesta mirada dels porcs, que per això en diem porcs, no? A les persones que no es mategen.
0: Calien 10 dards enverinats d'un verí molt potent que dormís les feres. Així descriveix els 10 manaments. Dards enverinats.
1: Sí, dards enverinats perquè... Perquè, és clar, entenc que pel control social durant molts segles hem necessitat eines molt potents, això, per, diguéssim, des de les esferes del poder, per aconseguir que estiguéssim tots quietets i sense qüestionar determinades injustícies, no? I, és clar, per aconseguir això, o sigui, si nosaltres som... Són bèsties amb capacitat de fer moltes coses precioses i també moltes coses terribles i de tota mena. Per aconseguir contenir-nos, doncs això, necessitem 10 darts molt, molt potents. I dic que enverinats perquè al capdavall, al segle XXI, i sembla que en realitat estem fent un retrocés en aquest sentit, però al segle XXI crec que seria més interessant que recuperéssim d'alguna manera doncs, el projecte il·lustrat, no? I la idea que que el que és interessant és educar-nos per la llibertat i que cadascú, a partir de la seva capacitat d'autolegislar-se, arribi a les conclusions de que ha de voler dir viure en societat i viure amb els altres, no? Però en origen no estàvem aquí.
0: La definició d'aquest manament concretament al que t'has dedicat tu, me l'he trobat en un dels últims capítols quan dius que no consentiràs pensaments impurs és la camisa de força perfecta. Perquè efectivament el que pretén és no pensar. O sigui, en realitat, al darrere d'una afirmació com aquesta, no estem parlant de... És que hi ha un moment que m'ha agradat molt per dir-vos és impossible pensar i que tot sigui pur. O sigui, el pensar ens porta a la impuresa.
1: Clar,
0: no?
1: Clar, perquè els humans no som omniscients. D'altra banda, seria molt avorrit ser omniscient.
0: Totalment, o sigui, d'acord.
1: Omniscient, o qui ho sap tot, és Déu, en cas que existeixi, no? Els humans, el que fem al llarg de la vida és intentar aprendre i saber més coses, no? I això ho fem a partir de l'elaboració, en inici, bastant matussera del pensament, no? A partir del llenguatge. Llavors, com que nosaltres no ho sabem tot, el nostre pensament, el nostre llenguatge i el nostre pensament és un assaig constant. És un sempre intentar saber més o fer-ho una mica millor, però sense arribar mai a la perfecció i, per tant, sense arribar mai a la puresa, no? Per tant, per definició, el pensament que és humà és, d'una banda, una fissura en el món. Jo dic que pensar és violar el món, en el sentit que els altres animals que no tenen un pensament desenvolupat doncs viuen, això Heidegger ho explica molt bé, no? Viuen enganxats al món, no? Nosaltres ens en separem del món, el podem observar i ens pot meravellar i ens pot despertar amor, odi, fàstic.
0: Ens el podem inventar,
1: exactament, sí. I des d'aquesta separació doncs neix el pensament que trenca el món, per això, perquè l'inventa, perquè el deforma, perquè el qüestiona, i a la vegada és sempre un exercici que, per definició, doncs, és imperfecte i, per tant, impur, no? De tal manera que, quan ens diuen no consentiràs pensaments impurs, dic que és la camisa de força perfecta, perquè, d'una banda, no ens queda clar si ens estan dient que no ens hem de consentir els nostres propis pensaments impurs, és a dir, jo haig de ser guardiana d'aquells pensaments que tinc, que sento que són impurs, o els hi haig de controlar els altres, o tot plegat. És a dir, jo soc guardiana dels pensaments dels altres i dels meus. Però és que el capdavall, en realitat, ja no és només aquella idea de la catequesi, que és com ens ha semblat que ens ho estaven dient, que és que hem de controlar aquells pensaments que tenen a veure amb sexe, per exemple, no? No, si ho pensem bé, si ho rumiem bé, no consentir pensaments impurs vol dir no permetre pensar, perquè pensar, en tant que humans, és un exercici necessàriament impur, no?
0: Déu-n'hi-do, eh? És que és brutal. Parles... M'ho vaig saltant, però és que em sembla que la conversa porta cap aquí. Parles d'una camisa de força. Jo crec que un no pot ser feliç amb una camisa de força. Per tant, en el compliment d'un pensament, d'un manament d'aquestes característiques, no cap la felicitat.
1: Potser en altres manaments... És molt bona pregunta, i em sembla molt pertinent. Potser hi ha d'altres manaments que fan més possible la felicitat i, en canvi... Mira, això donaria per un nou apèndix, diguéssim, una nova coda. Ho hauria de rumiar bé, però sí que intueixo que en els primers 8 manaments hi ha ordres que probablement ajuden a la felicitat, és a dir, no matar et fa més feliç, no? No robar, jo crec que també et fa més feliç, i jo que passo tant temps a la presó. Però, en canvi, aquest manament és una recepta per la infelicitat, estic amb tu. Fins i tot més, potser, que... o també hi hauríem de rumiar el desè, no? El no desitjaràs els béns del proïsme. Aquest és que en la formulació ja té una contradicció, però el meu manament, diguéssim, trobo que és el que ens fa més infeliços. Sí.
0: Després també hauríem de definir la puresa. no? Mm. Què és tenir un pensament impur i què no és, no? Perquè, en definitiva, hi ha un moment que ho expliques en el llibre, que a mi això m'ha cridat molt l'atenció, que és com, d'alguna manera, hem creat un sistema pel qual mitja humanitat acabi odiant l'altra mitja, basant-se justament en aquest tipus de preceptes, no?
1: Sí, sí. Sí, totalment. El que ens ha passat és que, amb aquesta obsessió per la puresa, que hem tergiversat al llarg dels segles, hem acabat minant un altre, diguéssim, capacitat o fins i tot deure o manament cristià, que és el vetllar pels altres, no? Què passa? Que si ho rumiem, les persones que són, que veiem en tant que impures, són persones que solen estar necessitades, sí? L'impur, o el que titllem d'impur, sovint és aquell, doncs, que potser no s'ha pogut dutxar o té un aspecte estrany per nosaltres, etc. No? Aquesta persona que té en si mateixa una necessitat, una vulnerabilitat no coberta, expressa una impuresa que en el regne de l'obsessió per la puresa i la perfecció ha anat generant repugnància. És a dir, si ho mirem, les imatges que veiem a través de qualsevol dispositiu de xarxes, etc., la mena d'ideals físics que tenim, etc., són ideals que intenten tendir cap a la perfecció i, de fet, tota la nostra vida travessada per pantalles és una vida que és molt escèptica, perquè no té olor, per començar, no? Llavors, això ens ha anat fent que fins i tot el sexe acabi fent fàstic, segons qui. O sigui...
0: Avui mateix hi ha una notícia.
1: Sí?
0: A La Vanguardia, crec que he vist que els nanos d'avui tenen més parelles que els seus pares, però en canvi molt menys sexe, perquè s'entén que el sexe també té una versió digital, per exemple, no? És al·lucinant.
1: Sí, sí, totalment. De fet, n'explico un cas al llibre d'una amiga que tenia una parella nord-americana i ell cada vegada, just després d'acabar de tenir relacions sexuals, s'aixecava, no? I s'anava a netejar. I això ho explico lligant-ho amb el puritanisme anglosaxó, no? Que és on més s'ha fet palesa aquest rebuig o aquest fàstic, aquesta pandèmia de la repugnància que dic, o pandèmia del fàstic, cap a això, cap a coses brutes, cap a coses potencialment contaminades, cap a coses que fan mala olor. I, esclar, aquesta obsessió, justament aquesta pandèmia de la repugnància, el que ens fa és rebutjar aquells que estan més necessitats i, per tant, fer-nos insolidaris o fer-nos fins i tot xenòfobs, racistes, etcètera.
0: Però és interessant perquè, clar, no et quedes aquí. Quan parles de la repugnància, per exemple, parles d'altres conceptes que a mi m'han cridat molt l'atenció, no? La por que ens fa el fracàs dels altres. Per exemple, una persona a la que no li han anat bé les coses és una persona que ens acaba fastiguejant d'alguna manera, no? Per por, segurament, no?
1: Sí, és que, clar... En el fons, l'obsessió per la puresa i el rebuig a la impuresa té a veure amb la por a que alguna mena de mal em contamini. I entenent per mal un virus, una bactèria, també algun... alguna mena de...
0: Una superstició, fins i tot, no?
1: Fins
0: no?
1: i tot, sí, sí, sí. Exacte, llavors això ens fa veure els altres com a potencials fonts de contaminació de coses negatives que jo rebutjo, no? I també podria ser, doncs, el que deies, doncs, algú que a qui no li han anat bé les coses, doncs el vull tenir lluny, no fos cas que aquesta mala sort es contagi, es contamini, no?
0: No, el llibre, de veritat, és que és lectura obligada. Jo porto dient tot el dia amb tothom que m'he creuat, perquè, i aquí hem d'anar passant de puntetes per molts assumptes, perquè a més segur que vostès no han perdut de vista que fa un moment ha dit a la presó sempre que hi vaig, i m'agradarà molt que ens parlis també d'aquesta altra vessant professional teva, que és superinteressant, no? Però hi ha un concepte que no em vull deixar passar per alt, que en el llibre està molt ben explicat, és el concepte del superjo. On la religió, efectivament, té un paper molt destacat. Però el que, si ens parem a pensar, estem envoltats de superjós, no? És a dir, el superjó de la religió, però el superjó de l'ecologisme, el superjó del wokisme, el superjó de la dreta. Tenim molts superjós en aquests moments, no?
1: Sí, tenim moltes normes introjectades, no? Interioritzades. O sigui, nosaltres quan de petitons... O sigui, l'ésser humà viu d'alguna manera pres entre dues pulsions o necessitats molt fonamentals, que és la necessitat de que ens estimin, no? I per tant de pertànyer als altres i de viure en comunitat, i a la vegada aquesta necessitat o pulsió per l'autonomia i per la llibertat, no? Llavors, a mesura que anem creixent, d'alguna manera els pares, els mestres, ens van introduint allò que hem de fer, o hauríem de fer per tal de ser estimats i ser bons minyons i bons ciutadans i bons nens i bones nenes, etc. No? I dins de totes aquestes idees, entre les quals hi ha l'obsessió pel ananet, no? Per no menjar jo què sé, amb la boca oberta o no fer segons quines coses a taula, etc. Dins de tot això, doncs, efectivament, ara hi ha, doncs, en fi, cada època té les seves noves normes, que algunes d'elles, si anem a l'arrel, es podrien reduir a un conjunt més petit, no?
0: Em dir-te, l'altre dia reia, però estava llegint un altre llibre, de la Victòria Camps, l'Elogi del dubte.
1: Sí.
0: Hi ha un moment molt divertit en el que hi ha un partit polític en el que es posa com en el centre de tot plegat l'individu, no? I el clam és: tots els individus som diferents, no? I un aixeca la mà i diu: no, jo no, i tothom se li tira al damunt, no? No deixa de ser una mica curiós. Una història que m'ha cridat molt l'atenció, perquè a més és que tens tota la raó. Això d'ensenyar a tenir pensament crític, clar, tot el pensament és crític, no?
1: Clar, és que pensar consisteix en això, és a dir, d'alguna manera tenim dues grans opcions a la vida, no? La que ens reclama Sòcrates, a qui li donen l'opció de salvar-se. Sòcrates el condemnen a mort per corrompre els joves i per qüestionar les idees dels déus en aquell moment, i li donen l'opció de salvar-se sempre i quan deixi de seguir interrogant els altres i de seguir reflexionant, no? I ell diu: jo per això prefereixo morir-me, perquè una vida sense poder examinar-la, sense poder fer-se preguntes, no val la pena ser viscuda, no? Per tant, hi ha aquest posicionament, i el dir una vida humana és una vida pensada, no? I reflexionada, i hi ha l'opció de dir, doncs, bé, o de diguéssim, de fent un encefalograma pla, no? De no fer-te preguntes en referència a la vida i a l'existència. Però, esclar, per mi la vida que té sentit és la vida pensada, no? És la vida en la que ens fem preguntes.
0: Com s'ensenya a dues persones a parlar? Dues persones que parlen no llenguatges, sinó... Bueno, sí, llenguatges, en realitat, llenguatges diferents, no? Que potser parlen el mateix idioma, però parlen llenguatges diferents, no? Com es fa això, Cira?
1: Com es fa? Doncs, d'entrada jo et diria que introduint o trencant la polarització que és tan creixent actualment, no? O sigui, ara vivim molt, molt anclats en una dinàmica o un joc d'amics o enemics, no? Que el que fa és que, respecte d'aquell que és diferent, jo el que sento és desconfiança i rebuig, no? I això, mica en mica, va empobrint la democràcia i la va impossibilitant, no? Llavors, per poder acostar a seure a parlar a dues persones que pensen diferent, jo quan faig processos d'aquesta mena, el punt de partida que provoco és, d'una banda, abordar temes que ens uneixen i que ens fan a tots humans, és a dir, no parlar d'aquelles coses que ens diferencien, com per exemple a quin partit votem o si estem a favor o en contra de les quotes migratòries, etc. No, sinó parlar, per exemple, de què ens fa feliços o de què ens entristeix, és a dir, de coses que ens fa connectar amb la nostra humanitat. Però sobretot, abans d'això, el que és necessari És una mena d'acte de fe, en el sentit de salt al buit, de confiar en l'altre, malgrat d'entrada em pugui semblar que és algú que té idees contràries a la meva, perquè en última instància el que hem de creure, i si no ho creiem serà difícil que parlem amb algú que és diferent, el que hem de creure és que cada ésser humà té una comprensió parcial de la veritat. Això ja ho deia Plató, no? Això, que cada persona som capaços de veure una porció del pastís que seria la veritat absoluta. Llavors, si ens creiem aquesta idea, que és que la veritat que tens tu jo no la tinc, perquè la teva mirada és diferent de la meva, etc., i a la vegada m'interessa conèixer i m'interessa saber més, això automàticament, bé, no tan automàticament, no? Si fóssim directes, sí. Però això el que implica és que a mi m'interessi escoltar-te, perquè tu tens coses a dir i aportar que jo, per definició, no puc veure, no?
0: Que interessant aquesta feina a la presó, no?
1: Sí, molt, molt fascinant. Sempre dic que la presó és on he après més sobre l'essència humana. I sí, hi vaig anar, jo crec, una mica fixada o preocupada o amb la pregunta de per què existeix el mal. És una de les preguntes filosòfiques que sempre m'ha mogut més. Com pot ser que les persones fem mal als altres? És un fet que sempre no deixa de generar-me perplexitat, i jo crec que això va ser el que em va cridar a anar a fer cursos a la presó, i amb aquests vora 15 anys doncs, de fer-hi cursos de filosofia i de diàleg socràtic n'he après molt dels humans.
0: El llibre és una passada, ho dic de debò. No consentiràs pensaments impurs. A partir d'ara em llegiré tota la teva obra, miraré els teus documentals, que sàpigues que et monto una pàgina del Facebook de fora.

0: Mitjans locals sí que parlen hores d'ara de despreniments de roques i alguns desperfectes en habitatges. Els equips d'emergència continuen avaluant la situació. L'últim gran terratrèmol al país, al Perú, va ser el 2007, quan un sisme de magnitud 7,9 va causar unes 500 víctimes mortals. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 20 d'agost, que també ens deixa d'altres titulars. Es comença a consolidar el canvi de temps a Catalunya. Avui ja s'han registrat episodis de temps violent i de cara demà divendres i dissabte. Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat davant l'arribada de pluges molt intenses. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment al litoral i prelitoral, i acumular més de 60 litres en 3 hores a Tarragona. Al sud de la Comunitat Valenciana s'han registrat tempestes i ratxes de vent que han arribat als 150 km/h. A Alzira, a València, les pluges acompanyades de pedra han provocat caigudes de murs i fins i tot l'esfondrament del teulat de l'església de Santa Caterina, la més antiga de la localitat. Enrique Montalbán, alcalde en funcions d'Alzira, en declaracions a Ràdio Nacional.
1: Ha quedado al aire, esperemos que no llueva mucho, porque eso si va cargando de agua. Si va cargando de agua, pues el peso aumenta y no sabemos ya. De momento ha quedado clausurada la iglesia y espera de que termine el temporal y veremos los daños.
0: Continuen actius els incendis forestals de Cáceres, Madrid, Osca i Huelva. L'incendi a Pino Franqueado a Cáceres evoluciona favorablement. Ha cremat més de 4.800 hectàrees de les Urdes i ara els equips d'extinció treballen per evitar que les flames sobrepassin el riu Malvellido. Estan estabilitzats els focs d'Aldea del Fresno a Madrid i el de les Penyes de Riglos a Osca, on la majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Mentrestant, el de Niebla a Huelva està controlat. Ara la Junta d'Andalusia treballa en la declaració de desastre natural pels perjudicis que el foc ha causat a l'apicultura i la ramaderia. Segons ha informat el Ministeri per la Transició Ecològica, des de començament d'any han cremat a Espanya més de 260.000 hectàrees i s'han registrat 43 grans incendis. Centenars de migrants estan tornant a la platja del Trampolín després del desallotjament policial d'aquest matí a Ceuta. El govern espanyol ha habilitat 1.800 places d'acollida pels desallotjats, però encara hi ha milers de persones sense reallotjar. La ministra Elma Saiz ha promès més espais temporals, mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, reclama més recursos.
2: Tras la reunión con el presidente Vives, el compromiso era 1.500 places de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando y en los próximos días seguiremos haciendo, bueno, pues estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
3: Que el gobierno recapacite, lo espero sinceramente. La lealtad institucional ha sido una marca característica de nuestro gobierno. Esperemos que reaccione para que se empleen los medios, insisto, necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad.
0: I el Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang i, sobretot, ara a l'estiu, quan les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. Cristina Valverde, cap de campanyes del Banc de Sang.
4: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen a l'estiu, creixen una mica més els accidents a l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
0: La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang. I acabem amb la previsió del temps. Emet i Jordi Oriós, bona nit.
5: Bona nit. Demà continua la inestabilitat a Catalunya, però s'esperen menys precipitacions que avui en general. Hi ha probabilitat, això sí, de ruixats que poden anar acompanyats de tormenta a primera hora al quadrant nord-est i especialment cap a la tarda a Pirineus i a Tarragona. Pel que fa a les temperatures, les mínimes, sense molt de canvis, aquesta nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. Continuen aixòs valors tropicals cap al litoral. Pel que fa a les màximes, en descens general analitzat, s'esperen màximes més agradables de 33 graus demà a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona. És una informació d'Emet.
0: Això és tot de moment per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Bona nit.
6: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli. Amb Xavi Collado.
7: Bona nit, sóc en Xavi Collado. Benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes

0: Radio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos, que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127.

Ja saben vostès que aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Ràdio 4, tenim una especial predilecció i, a més, no només és un tarannà personal, no només és una opció privada, sinó que és l'obligació dels serveis públics de pensar en aquells que no tenen la sort ni tan sols la confortabilitat que es mereixen per ser ciutadans. Dóna la sensació que en una ciutat tan cosmopolita com Barcelona hi ha persones que viuen en inferioritat de condicions, i és així. Mirin, si jo els hi parlo de l'Hospital de Campanya Santa Anna, que ja saben que es troba dins d'una església meravellosa que és preciosa en si mateix des d'un punt de vista arquitectònic, els hi hem de parlar del Parapeyo. Moltes vegades aquí a la ràdio hem entrevistat el Parapeyo, hem estat allà fent programes en directe, hem tingut la possibilitat d'escoltar el so de la problemàtica de les persones que són allà, però fixin-se vostès que mai ens hem plantejat ni mai ens hem preguntat com són les persones que d'alguna manera ajuden els que estan en aquest moment en una situació de vulnerabilitat. En l'Hospital de Campanya hi ha moltes persones que hi treballen. Òbviament el pare Peyo, que és rector de la parròquia, doctor en teologia, professor, pedagog, especialista en comunicació i cinema, membre de

0: les comunitats atsis, però també en Xavier Morlans, algú que conec molt bé, un bon amic, vicari de la parròquia de Santa Anna, doctor en teologia, professor, consultor del Consell Pontifici Nova Evangelització, promotor de Vine i Beuràs, persones que entenen el que d'alguna manera el pare Francesc els hi va demanar, no? Els hi va demanar d'una manera molt clara, i és que l'Església no només fos un lloc de pregària, sinó que sobretot fos un hospital de campanya que acollís els ferits. Això ho va dir el papa Francesc ja fa molts anys. Bé, doncs el 2017 el pare Peio va decidir que aquest missatge del papa Francesc s'havia de posar en pràctica. Avui hem convidat a l'Anna Maria Solórzano. Qui és l'Anna Maria Solórzano? L'Anna Maria és la coordinadora de 450 voluntaris. I ens interessava moltíssim saber quin és el tarannà i què és el que es troben aquests voluntaris quan parlen amb l'Anna Maria. Així doncs que li donem la benvinguda. Senyora Solórzano, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Com gràcies està? Per convidar-me.
0: No, a vostè, encantada de conèixer-la, Anna. Escolti'm, expliqui'm aquests 450 voluntaris, que a mi em va deixar molt estorada quan m'ho va dir, sí. Aquests 450 voluntaris són persones com els membres d'aquest equip, com les oients que ens estan escoltant ara a través de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, que entenen que la nostra obligació al passar pel món és ajudar, no, Anna Maria?
1: Sí, hi ha una gran sensibilitat ara, en aquest moment, d'ajudar, i el bonic que m'he trobat a l'Hospital de Campanya Santa Anna, precisament, és veure tota aquesta gran quantitat de voluntaris de diferents edats, de diferents cultures, religions, països i professions. O sigui, hi ha un perfil de voluntariat molt ample.
0: Ara parlarem de com són aquests voluntaris, que vostè ens ha fet un avançament, i a més també comentarem, òbviament, quins són els requisits, perquè no tothom suposo que té el tarannà i la capacitat per poder entomar tantes males notícies, Anna Maria, perquè si parléssim del perfil, escoltava l'altre dia el pare Peio, que deia, home, el perfil és cada vegada de persones, com em deia abans a micròfon tancat, més joves, de persones que no són d'aquí, que venen de qualsevol manera i com poden aquí a Catalunya, i que s'han d'atendre d'una manera especial també, no?
1: Sí, són nois que molts potser arriben aquí i no tenen documentació. Un dels problemes més grans és que no hi ha habitatge a Barcelona. També hi ha la burocràcia és molt lenta per arreglar papers, no tenen instruments, el llenguatge, no saben l'espanyol, no saben el català, o sigui, tenen pocs instruments per poder-se inserir a la societat. I això els dificulta molt, i és un dels grans motius pels que queden al carrer.
0: Queden al carrer, i de quina manera ells coneixen l'Hospital de Campanya de Santa Anna? Perquè vostès es dediquen a donar-los aixoplucs emocional, però també, evidentment, el que fan és donar-los ajut en forma de, bé, primeres ajudes si estan malalts, o, per exemple, bé, doncs una quantitat important d'àpats cada dia, no?
1: Sí, hi ha diversos programes, perquè quan va començar la Santa Anna, al començament eren 60 voluntaris, i el primer que es feia doncs era donar assistència, no? O sigui, donar de menjar, donar mantes, però clar, en aquests anys a Santa Anna s'han creat a poc a poc, molt ràpidament, amb 9 anys, molts programes, i ara és diferent. Ara no és l'assistència immediata, és a l'acompanyar. Sobretot el perfil dels nostres acollits són gent molt jove, entre 18 i 30 anys, i llavors se'ls acompanya en aquest moment de dificultat amb tots els sentits. O sigui, hi ha la taula de fraternitat, que és el menjador social, que no només és un menjador social, és també crear vincles. Això és molt important per l'Hospital de Campanya, de que se sentin doncs, que formen part d'una comunitat. La comunitat és tots, o sigui, els treballadors, tots els 400 voluntaris i els nostres acollits. Llavors hi ha molts programes, hi ha el programa de salut mental, el Vincles, que és un espai de català dona, Llengua sense sostre, que és donar classes de català i espanyol perquè es puguin integrar a la societat, hi ha el programa laboral, espero no deixar-me cap, bueno, hi ha diversos programes i tot això és un acompanyar a tots els nostres acollits en una situació de gran dificultat, inclús també espiritualment, no? per exemple, espiritualment, la taula de fraternitat, els idiomes, també hi ha el programa laboral, el programa social. És una gran organització, molt gran.
0: Escolti, m'està deixant parada, perquè l'organització que vostès tenen és d'una logística brutal, perquè, per exemple, hi ha una nova manera d'entendre la fraternitat, o en aquest cas ajudar el que està necessitat, que no és només donar una ajuda puntual, sinó pensar en la logística. A mi m'ha deixat molt sorpresa que un dels serveis siguin, per exemple, ocupar aquesta logística, no?
1: Sí.
0: Amb previsió, amb magatzematge, amb manteniment, amb realització d'esdeveniments i celebracions. Esclar, vostès ja van començar a habilitar la Capella de la Pietat com un espai d'acolliment amb servei d'esmorzars i berenars, també com a refectori de begudes calentes i fredes, pastes i fruites, segons l'època de l'any. Vostès, per exemple, a vegades donen un berenar sopar una mica més fort per aquelles persones que saben, per exemple, que no han arribat a tenir cap possibilitat ni de dinar ni d'esmorzar, no, Anna Maria?
1: Això va ser el començament. I ara, no, ara tenim un servei de menjador, de dinar, esmorzar i sopar cada dia de dilluns a dissabte. On ara actualment doncs, ens arriben a cada torn al voltant d'uns 200 persones. I ara hi ha un servei ja d'esmorzar complet, de dinar complet i calent, de sopar, que ve de donacions que es donen doncs, diferents entitats i hotels.
0: 200 persones, són moltes persones,
1: sí,
0: Anna Maria?
1: Sí, moltes.
0: Moltes persones.
1: Moltes. De fet, els torns, que és el que més jo m'ocupo directament, bueno, jo m'ocupo de tot el que és el voluntariat, però cada programa té un tècnic que ells directament ja treballen i formen els seus propis voluntaris, i jo només coordino en general, però directament jo m'ocupo de la taula de la fraternitat i del servei de dutxes i de rober. I només et diré que, doncs, Sílvia, doncs, que cada torn, que són 18, no? Són tres torns per dia de dilluns a dissabte, doncs necessitem equips per poder fer un bon servei als acollits de mínim uns 10 voluntaris.
0: 10 voluntaris, mínim. És a dir, entenc que ve una persona, per exemple, a la que vostè els donen la possibilitat des de l'hospital de campanya, que és molt important, de poder carregar el mòbil, no? Perquè hi ha persones que potser alguns d'ells no arriben en família, potser la família no sap en quines condicions estan vivint i ells, doncs, amb el mòbil poden explicar que estan bé, necessiten una wifi, és a dir que no és tot tan senzill. Desgraciadament, la pobresa ara també necessita tecnologia per poder mitigar una mica el dolor d'aquesta situació tan extrema, no? Entenc que quan vostè em diu que donen serveis de dutxa són persones joves entre 18 i 30 anys.
1: En general, sí,
0: que
1: correcte.
0: Que no poden dutxar-se si no es poden dutxar a l'hospital de campanya.
1: Hi ha altres serveis a Barcelona, m'imagino, perquè ho he vist en diversos barris que hi ha, però clar, és que hi ha tanta gent que ho necessita, i nosaltres ens ocupem sobretot de les persones vulnerables que estan aquí al centre, al voltant
0: De la plaça
1: Catalunya. Sí. I tenim dos dutxes, però bueno, ho organitzem que, per exemple, dimarts i dijous hi ha les dutxes dels homes i divendres hi ha la dutxa per les dones. I al mateix temps doncs, tenen el servei de rober per poder canviar.
0: La pobresa de la dona és una pobresa, no direm més dura, perquè la pobresa sempre és dura, injusta i misericorda.
1: Més fràgil.
0: Efectivament.
1: Exacte, és més fràgil.
0: És més fràgil, Anna Maria?
1: Sí. La dona, de fet, tenim un espai que es diu Vincles, que hi ha dintre l'espai de Vincles de salut mental, hi ha un espai dedicat a la dona, que elles necessiten una mica més d'acompanyament perquè el carrer per la dona és molt més dur. Sí.
0: Suposo que per vostès ara m'explicarà la tasca dels voluntaris, i sobretot com els trien, si m'ho pot explicar.
1: Sí, tant.
0: No
1: sé, és la meva feina.
0: Ja. No sé si aquí estic demanant preguntes una mica delicades, però clar, a mi em resultaria molt complicat, ho dèiem amb el Julio, amb el Pau, amb la Júlia, amb el Gerard, amb tot l'equip, ens resultaria molt complicat saber, bé, avui ve un noi que té 19 anys, que és magrebí, per exemple. Estic dient magrebí no per una qüestió...
1: No, és
0: perquè
1: exemple.
0: És la realitat, eh?
1: Sí.
0: És igual, la de Vilanova i la Geltrú. I es dutxa, dina i sopa, però la crua realitat és que, malgrat tingui diners, no podrà trobar una habitació perquè no n'hi ha. Malgrat vulgui, els llocs on podrien passar la nit els albergs estan plens i saturats. Aquella persona que s'està dutxant, que està sopant, que està dinant, que està esmorzant, vostès saben que la nit torna al carrer.
1: Sí.
0: Com ho viuen ells? I com ho viuen vostès?
1: Som molt agraïts perquè, de fet, és que per nosaltres que treballem amb ells i també els voluntaris ho comenten, no? Que a vegades nosaltres donem per fet, no? El fet de dutxar-se, que ho fem cada dia a casa, no? I mira, et dic una anècdota, Sílvia. Vam tenir uns problemes tècnics amb les dutxes i va haver uns dies que no vam poder oferir aquest servei i els acollits ens ho deien, diu, és que ho necessitem tant fer una dutxa, porto 2 setmanes que no ho he pogut fer, no? Llavors et dones compte d'una part, no? De que la gent és sensible a... Preguntes això, no? Som uh-huh. realment conscients de lo que és estar al carrer, no? Nosaltres en tenim només de 2 dutxes, però ja això per ells és molt. Poder venir, poder-se dutxar, poder-se canviar, sobretot en l'època que hi ha tantes pluges fortes, que venen xops, no? Que han passat tota la nit, per ells és molt important que hi hagi aquest servei.
0: La mirada de l'altre, que a vegades pot ser tan dura i tan immisericorda. Recordo que en un dels reportatges que vostè m'ha enviat, una de les voluntàries, no recordo qui era, deia, vaig trobar-me un noi al carrer.
1: La Montserrat,
0: efectivament. Vaig trobar-me un noi al carrer que vivia molt a prop de casa, li vaig preguntar com estava, ella em va dir que bé, i vaig tornar altra vegada on ella es trobava i li vaig preguntar el nom. I fixin-se, oients de Ràdio 4 del de nit, que a mi això m'ha deixat molt trencada, va dir, no me'n recordo, no sé com em dic. Clar, o sigui, imaginin vostès com pot despersonalitzar el carrer que una persona jove que arriba a Catalunya buscant una segona oportunitat, o primera o sisena, és igual, lícita, colpeja tant el carrer que aquesta persona al final no se'n recorda ni tan sols el seu nom.
1: Exacte. A vegades nosaltres ho comentem de que més que una necessitat, diguéssim, física, com pot ser menjar, canviar-se de roba, fer una dutxa, sobretot el que necessiten és una atenció. Per això diem que és molt important per l'Hospital de Campanya Santa Anna aquests crear vincles, no? O sigui, una atenció, tenen també una gana d'amor, no? I una gana de tindre un contacte social, no?
0: I de sentir-se estimats.
1: I per això és important, doncs, aquesta formació social que donem als nostres voluntaris.
0: Ara m'ho explica. Recordar que a Barcelona cada nit dormen al carrer al voltant de 1.026 persones. En centres residencials i pisos de programes públics i privats hi passen la nit 2.006 persones. Si afegim les 417 pernoctant en assentaments i estructures informals instal·lades en solars, un total de 3.383 persones viuen en exclusió extrema de l'habitatge i una gran part viuen a la Barcelona turística, on aconseguir un habitatge, com ahir ens va explicar el nostre especialista en dret d'habitatge, el gran Pablo Feu, és no només elevadíssim, sinó una entelèquia, és impossible. Anna Maria, la seva feina.
1: La meva feina.
0: Com trien vostès els voluntaris?
1: Doncs, haig de dir que hi ha molta gent que vol ser voluntari a Santa Anna i, de fet, no necessitem més voluntaris perquè hi ha 400 i pico, són molts, però jo penso que és important sempre fer entrar noves persones perquè sempre hi ha un moviment de gent que entra, gent que surt per motius personals o laborals, el que sigui. Llavors, si una persona vol ser voluntària, doncs la contacta al meu telèfon o al meu correu electrònic, que és de la coordinació de voluntariat. Els últims dimarts de cada mes, avui precisament l'he fet, faig una sessió informativa de lo que és l'Hospital de Campanya, tot de com ha nascut, de quins programes hi ha, de quina és l'estructura, de com forma, de quins serveis oferim i també doncs, quin és el perfil de voluntària que es busca i de lo que ells ja veuran, no? Que quan entren al voluntariat hi ha tot un procés de vinculació. Llavors, després de la sessió informativa, les persones que veuen realment que els interessa em deixen les seves dates, llavors jo començo a fer entrevistes personals, un per un. Llavors, en aquesta entrevista, doncs, jo començo a veure quin és el perfil de la persona, si ha tingut experiència, si té també instruments socials adequats, per exemple, els idiomes és important també, si ha sigut un metge, doncs, llavors ja penso que en un futur pot ser pot treballar en el programa de salut, etc. No? Llavors, una vegada que faig aquesta entrevista personal, jo miro on hi ha necessitats, perquè hi ha alguns programes o horaris que necessiten ser reforçats. O si hi ha els tècnics que em diuen, mira, necessito un perfil de voluntari d'aquest tipus per al meu programa. Doncs jo sóc la que busca aquest tipus de perfil. Doncs una vegada trobo una persona que pot passar perfectament en un dels nostres programes o de torns, la contacto, llavors s'ha de el procés de vinculació, de firmar un full de compromís, se li dona el torn. Nosaltres li donem el torn no només de dues hores i mitja a la setmana, només.
0: Dues hores i mitja a la setmana?
1: Sí, només.
0: Clar, perquè entenc que poden haver persones voluntàries que estiguin jubilades, no?
1: Sí.
0: Però també hi ha moltes altres que estan treballant.
1: Estic estudiants convençuda. O treballen.
0: Però, estudiants, per exemple, també en tenen?
1: Sí, també tenim estudiants universitaris, on hi ha també una espècie de conveni de que poden fer pràctiques, o sigui, tenim tots els perfils d'edat, sí. Però és veritat que hi ha molta gent que està jubilada, tots els metges, hi ha molts que són jubilats i ens poden dedicar doncs, tota la seva... professionalitat.
0: I tant, i el seu temps i la seva expertesa. Anna Maria, vostè ha de ser bona psicòloga. Vull dir. Perdoni, jo escolti'm, jo sempre penso que com deia el gran Tennessee Williams, sempre confio en la bondat dels desconeguts, eh? Però, clar, la bondat a vegades es pot disfressar d'altres interessos més ruïns, com diria el nostre director, el Julio, no? Més ruïns, no? Sí. Com vostè veu, se n'adona que efectivament aquella persona no fa un voluntariat per fer una fugida cap endavant, malgrat que ho vulgui fer amb tot el cor, eh? O aquella persona, vostè veu que potser no serà prou...
1: No és adequada. Per...
0: Efectivament.
1: Exacte,
0: com ho veu?
1: Sí. Bé, jo he tingut molta experiència com a mestra, perquè he sigut mestra de tot, des d'infantil, primària, secundària i universitat. I també he sigut músic, professional, he tingut una petita empresa, o sigui, he conegut molta gent a molts països. Jo crec que és el meu superpoder. Jo sempre dic que cadascú té el seu do, no? I jo sóc una persona molt social, també molt resolutiva, i per això suposo que m'han donat aquest càrrec, no? I tinc aquesta capacitat de veure més enllà, no? O sigui, ja veig una persona, avui mateix ja he fet una sessió i ja els he posat que em diuen cada calaix, no? Mira, aquest aniria bé aquí, aquest aniria... Jo em moc una mica les fitxes del voluntariat, no? També haig de dir que jo acabo d'arribar, soc la nova coordinadora i he tingut una gran formació com a coordinadora i una gran ajuda del personal de Santana. O sigui, a mi m'han ajudat moltíssim, continuen ajudant, tinc un gran suport, perquè jo sóc l'última arribada. Abans de mi hi ha hagut set. Jo sóc la sèptima, m'han dit, coordinadora de Santana. Però bueno, sí que és veritat que jo em dono compte que tinc aquesta capacitat que veig, no?, més enllà. Però també t'haig de dir que quan firmen aquest full de compromís i comencen, i la primera cosa que fan, qualsevol programa que vulguin entrar, tots han de passar per la taula de fraternitat. Per què? Perquè és el primer contacte amb el nostre acollit. I és com una espècie d'escola. I allà et dones compte que jo estic allà a la taula, no tan bé, quines capacitats socials tenen de, no? de reaccionar i de comunicar amb els acollits. I llavors és com una espècie d'examen, de prova, no? I llavors, durant 3 mesos, ells fan aquesta prova, més o menys, i llavors tenen 3 opcions. Ells mateixos em poden dir, mira, Anna, no és per mi, no és les meves expectatives, o no sóc capaç, o el que sigui, i es poden desvincular. Poden dir, mira, m'encanta la taula de fraternitat i aquest equip on estic i aquí em quedo, que això passa molt sovint. O diuen, mira, jo sóc metge i ara vull fer la taula de fraternitat, ara vull dedicar-me al programa de salut. O sigui que ells mateixos poden decidir si continuen o nosaltres, o jo en aquest cas com a coordinadora, si veig que una persona no té el perfil just per fer aquest tipus de voluntariat, doncs el convida a dir, bueno, doncs potser no és el voluntariat per tu, no és el teu lloc per tu, no tens aquelles... Bueno, és com una espècie de prova. Això sí, els ajudem moltíssim, perquè hi ha una gran formació, o sigui, una de les meves... diguéssim, del que tinc que fer és formar-los del punt de vista de formació social. També hi ha tota una sèrie d'exercicis. Van venir uns professors de la Universitat de Barcelona també a fer una formació per als nostres referents, que serien els voluntaris que són els líders de cada equip, no?, que tenim. O sigui, els donem molta formació.
0: Perquè, d'alguna manera, si ells no estan, encara que no ho vulguin, encara que no ho facin expressament, encara que no ho facin volent-ho, a l'alçada de les expectatives de les persones que viuen al carrer, que necessiten una dutxa, que potser... potser no, segur, estan enyorats, estan despistats, estan fora de món. Home, doncs sí, en lloc de trobar-se una persona que entenen la situació dels que tenen al davant, no la tenen, malament rai.
1: Sí, això és un gran problema. Mira, tot el voluntariat que tenim a Santana és meravellós, tots, de qualsevol edat, tots. Jo tinc uns equips fantàstics, almenys sobretot els que jo dirigeixo, que els conec més, però ja som humans i a vegades vols fer un gest que tu penses que és un gest solidari concret, amb una persona concret, i hi ha un protocol que has de mantenir per tots. Perquè no és el mateix fer un voluntariat directe amb 60 acollits i 60 persones que amb 1.000 i escaig d'acollits i 400 voluntaris.
0: Evidentment.
1: O sigui, evidentment, quan ha crescut Santana, I això passa, per exemple, que a vegades costa als voluntaris que són del començament o que porten molts anys, que eren els primers, costa una mica adaptar-se als canvis, bueno, a tot el que canvia, perquè, clar, evidentment, Santana ha crescut molt i s'han de canviar la forma de treballar, la forma de formació, tot, inclús la forma de fer el servei. Llavors, és molt important que qui vulgui fer el voluntariat tingui aquesta capacitat de ser empàtica, de capacitat social, però no només cap a l'acollit, també cap a l'equip, perquè per donar un bon servei també ha d'haver-hi un bon ambient amb l'equip, i això ho noten també els acollits, hi ha un equip que està en bona sintonia.
0: Escolti'm, tant de bo això que vostè està explicant, que és una classe magistral d'ESADE, no? Perdoni, no? Si hi ha algun estudiant o algun professor d'ESADE que no s'ho prengui malament, però això que vostè està dient és un win-win, no? És a dir, si nosaltres estem fent el bé, hem de fer el bé entre nosaltres, això, perquè si no, el bé és impossible.
1: Això,
0: no?
1: És el primer que els dic quan faig la formació social. Lo important per ser voluntària és saber qui ets. Si tu no estàs bé, no pots donar. Si tu no tens llum, no dones llum, saps el que vull dir? Llavors, el voluntariat, una cosa que s'ha de saber és que tu no ets un salvador. Nosaltres no podem canviar la situació d'aquestes persones perquè no tenim els instruments i la capacitat per poder fer. Llavors, si és un acompanyament, has de ser llum, saps? Has d'acompanyar amb el que ets. I si tu no estàs bé, evidentment, no pots donar aquest servei. Llavors, és molt important, i per això diem de fer 2 hores i mitja a la setmana només.
0: Perquè també, no els atabalin.
1: Exacte, perquè has d'estar bé, no ha de ser massa.
0: Anna Maria, de quina hora està oberta l'Església de Santa Anna? Perdó, l'Hospital de Campanya.
1: L'Hospital de Campanya, mira, comencem amb l'esmorzar, que comença, bueno, els que tenen que estar, bueno, a les 7 del dematí pràcticament, però el servei d'esmorzar pels voluntaris seria a 8:15 i acaba a les 10 del dematí l'esmorzar. Llavors, hi ha moltes activitats, però diguéssim que treballem des de les 7 del dematí fins a les 7 del vespre, pràcticament cada dia.
0: Déu-n'hi-do,
1: bueno,
0: les
1: 8,
0: hores,
1: eh? Les 8 del vespre, que acaba el torn de sopar.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, Anna Maria.
1: Sí, sí.
0: Escolti'm, jo espero i desitjo que... Ja sé que m'ha dit que no necessiten més voluntaris perquè 450 són molts,
1: sempre
0: però ara... Sempre necessitem mans que donin amor,
1: Exacte.
0: I que donin llaurança, i que donin solidaritat, i que vulguin entregar el seu temps, que és la millor manera de fer-ho, pels altres. Per acabar, vostè ha trobat algun dels voluntaris que vostè ha format i que ha triat aclaparat per l'amor? No per... Fixi's la pregunta que li faig. L'amor i no pas la pena, la commiseració... No, per l'amor, a l'hora de dir aquestes persones necessiten tant amor que jo no sé si tinc tant amor per poder-los donar. O al contrari, o he rebut amor de part per part d'aquestes persones.
1: És que, és com has dit tu abans, és un win-win. O sigui, fer el voluntariat és això, donar amor, és un acte d'amor, no és només un acte humanitari, perquè un acte humanitari sense amor no té valor, i perquè entregues tot, entregues el teu temps, entregues la teva persona, entregues la teva experiència, inclús renúncies a la família per fer el voluntariat, o sigui que és un acte d'amor. Però també haig de dir, per la pròpia experiència, que treballar com a voluntari també aprens molt de tu mateix. O sigui, et fa convertir una persona millor, perquè veus coses que tu no sabies ni que tenies, no?, de qualitats, i et fas... Jo sempre dic que quan fas el bé, surt el millor de tu.
0: I a més, amb una mica de sort, el bé torna sempre, eh? D'una manera o altra, el bé sempre torna.
1: I tant.
0: Anna Maria Salorzano, coordinadora dels 450 voluntaris de l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna. Aquí estem per qualsevol cosa que necessiti.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada al pare Pi i al pare Morlans.
1: I tant.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Seguim.

0: Els he de confessar que aquestes nits, quan acabo el programa i arribo a casa, desvetllada, òbviament, i per no variar, em passo força estona llegint. No estic enganxada a cap sèrie de matinada, no veig cap pel·lícula de matinada, però sí, estic absolutament, absolutament al costat de "Ho vam fer bé, noi", o el que és el mateix, "Lo hicimos bien, chico", la biografia del gran actor galès Anthony Hopkins, unes memòries absolutament dures, descarnades, d'algú que va ser exalcohòlic, que va guanyar i ha guanyat 12 Oscars, i on, a més, confessa que només ha estat feliç en els darrers temps. Per què estic parlant d'Anthony Hopkins? Per parlar-los d'un altre llibre que és imprescindible que vostès llegeixin. Doncs perquè en aquest text Anthony Hopkins parla del nen que era un Asperger, del nen que sentia el seu cervell quan parlava i del nen, l'home, l'ancià, el vell venerable com parla d'ell mateix, que pensa que el més important del seu cos és el cervell, que li ha donat memòria suficient per aprendre's els papers que l'han fet, entre d'altres coses, ser Hannibal Lecter a la gran pantalla. Per aquesta raó he pensat que per donar pas al doctor Saúl Martínez Horta, que és neuropsicòleg a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i director de la Unitat de Neuropsicologia del Centre de Diagnòstic i Intervenció Neurocognitiva de Barcelona, el millor era parlar d'un altre llibre. Espero que no se m'enfadi, perquè aquest que ha escrit i que edita Geoplaneta, "El cielo que olvida sus estrellas", és molt recomanable. Doctor Martínez Horta, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, i vostè com està?
1: Estupendo.
0: Gràcies. Espero que no li hagi sabut greu que per parlar del seu llibre parli d'un altre. És la biografia d'Anthony Hopkins. Però és que, miri, llegint-lo aquests dies, a vostè i a Anthony Hopkins, he pensat molt que hi ha una espècie de relació, perquè ell només fa que dir a la seva biografia, ell que era un nen amb Asperger, que del que està més orgullós és d'haver tingut el cervell suficient per poder memoritzar tots els papers que com a actor li han ofert.
1: Doncs a mi és un actor que em fascina, això és el primer, i per descomptat probablement si té un síndrome d'Asperger això li ha facilitat una manera de prestar atenció o d'exercir una dedicació als textos que possiblement l'hagi ajudat i molt a memoritzar. És una de les particularitats que veiem en algunes de les persones amb síndrome d'Asperger, aquesta habilitat per aprendre i recordar determinades coses.
0: Aquestes determinades coses que, bé, entén i estudia i sobretot memoritza un nen amb Asperger, a vegades, si no fos gràcies a vostès i gràcies, per exemple, a la tasca de divulgació científica que fa en aquest llibre, serien incapaços d'explicar i sobretot nosaltres d'entendre, no? Perquè el que sí m'he donat llegint el seu llibre, doctor, és que el cervell es coneix molt poc i que, a més, tot allò que té de bo el cervell, una persona que té aquest síndrome o una persona que té qualsevol altra particularitat, gairebé sempre es tracta d'una manera negativa o s'explica d'una manera negativa.
1: A veure, jo crec que del cervell coneixem moltes coses. És evident que hi ha determinades parcel·les que segueixen definint un element desconegut, però crec que el que ha passat és que hem sabut transmetre molt poc del que realment hem arribat a comprendre a dia d'avui. Qual cosa no significa que haguem resolt alguns dels grans misteris relatius a la funció del cervell. I, per altra banda, és cert el que comentes, hi ha determinades particularitats que obeeixen a com s'ha construït o a com funciona un cervell, que poder els hi donem una connotació negativa, quan en realitat no hauríem de per què tenir-la. Malauradament, hi ha tot un altre grup de realitats que inequívocament no podem desvincular-les de fets molt negatius, perquè quan un cervell, més enllà de dotar-nos de determinades habilitats, se'ns espatlla, doncs òbviament pot implicar coses molt, molt negatives per la vida de la persona i pel seu entorn.
0: Fixi's que vostè parla molt del cervell i en un moment determinat del llibre diu una cosa que a mi m'ha interessat molt. El cerebro dedica una part essencial de su función a hacer continuas predicciones relativas a lo que está sucediendo allí afuera para ayudarnos a construir la realidad a la que nos exponemos. M'ha agradat molt això de prediccions relatives perquè, clar, els que tenim, i permeti'm, doctor, un cert olfacte, no? A vostè no li ha passat mai, segur que sí, que ja pensa una cosa i al final acaba passant? No sé si és perquè tots tenim ànima de bruixots o perquè pensem que som, en aquest cas, servidora de vostè, pitonisses, però m'ha agradat molt que vostè parli d'aquestes prediccions relatives. És a dir, si són relatives les prediccions, entenc que la realitat també ho és.
1: Exacte. O sigui, el sistema nerviós és un òrgan que ha evolucionat en resposta a tota una sèrie de, anem a dir, de pressions que ha exercit la natura, el món on hem evolucionat com a espècie, i és un sistema molt dedicat a predir què és el que passarà, a establir relacions causa-efecte i a estimar què és el més probable que estigui succeint o que vagi succeir allà fora, perquè això és essencial per sobreviure. A l'hora de construir la realitat a la qual ens exposem, la realitat visual, la realitat auditiva, la realitat relativa als nostres records, el cervell el que no fa és processar-la contínuament tota ella, sinó el que fa és anticipar-se i ajudar-se del seu coneixement previ per atribuir un significat a allò que encara no ha passat. D'aquesta manera, podem assumir inclús que la realitat en certa mesura és una mena d'il·lusió acuradament construïda sobre la base d'aquest sistema de prediccions i que, per tant, és absolutament relativa i molt subjectiva.
0: Vostè explica en el pròleg que, amb la seva experiència com a neuropsicòleg, ha viscut moltes situacions difícils i diu: he estudiat amb tota la profunditat i humilitat que he sabut desplegar cada un dels casos amb els que m'he anat trobant, no? Però també reivindica temps per poder explicar el que passa, perquè, clar, vostè sap que les malalties del cervell, com totes les malalties, quan són diagnosticades, fan molta por, doctor. Molta por a la persona que se li diu té aquesta malaltia i molta por a l'entorn. Per això m'ha agradat especialment que vostè el primer capítol l'hagi titulat com l'arquitectura del ser i del sentir. Jo sóc una mica naïf, sap? I penso que si no sentim i no estimem i no tenim empatia, pietat i misericòrdia, el nostre cervell es ressenteix. Clar, dir-li això a vostè és un insult, que és neuropsicòleg, però quan vostè ha titulat el primer capítol l'arquitectura del sentir, a mi m'ha agradat molt.
1: Sí, i de fet, al final el cervell necessita tot allò que és capaç de provocar per nutrir-se, i evidentment el món de les emocions, de les sensacions, del sentiment, de l'afecte, són peces fonamentals. Si no, no les tindríem aquí, si no, no les desplegaríem tal com les despleguem, i forma part d'algun dels elements que ens defineix d'una manera més particular als éssers humans en comparació a altres espècies. I de fet, en la meva feina no puc entendre, apropar-me amb correcció a les persones que tinc al davant i amb aquesta humilitat que intento descriure en el llibre, sense permetre'm el luxe, entre cometes, de que m'impressioni, m'emocioni i m'impacti molt tot allò que estic rebent, precisament perquè sé que són circumstàncies indissociables d'una gran emotivitat. Sense aquesta emotivitat, sense el sentiment, probablement el concepte mateix del sentit que tenen les coses deixaria d'existir.
0: Vostè en el llibre parla de malalties que a mi em semblen duríssimes, doctor, i que desgraciadament conec algunes d'elles, no? Alzheimer, la malaltia de Parkinson, la malaltia de Huntington, els cossos de Levy, que em sembla a mi que és una de les malalties, vostè m'ho dirà, aquestes malalties de cuerpos de Levy, que és una de les demències més complicades que hi ha, no, doctor?
1: Sí, cada malaltia degenerativa té les seves particularitats, atenent a què és el que les causa i com s'espatlla un cervell. És evident que per cada persona que hi conviu, cada malaltia és la pitjor, però és evident que hi ha determinades malalties que, atenent al tipus de símptomes que les acompanyen, es tornen doncs particularment difícils, no? La demència a cossos de Levy, el tipus d'al·lucinacions que experimenten les persones, el tipus de problemes relatives a com reconeixen o deixen de reconèixer el seu entorn, la immensa angoixa que desenvolupen, acompanyat del trastorn cognitiu, del parkinsonisme, doncs fan que sigui una malaltia molt complexa, no només per qui la viu, sinó, evidentment, com passa sempre, per tot aquell entorn que acompanya a qui l'està patint en primera persona.
0: Vostè parla de molts casos, parla del senyor Lázaro, que era un advocat jubilat de 68 anys, que li tenia l'impressió de que li costava molt arribar als llocs i que s'havia perdut el seu barri. Però parla d'un cas que a mi m'ha tocat especialment, que és el cas d'Elvira, no? Aquella dona que diu: ese día me odió, me gritó y me insultó por ser una de las figuras que representaba otro elemento más y su fatídico y fatigado destino, no? Aquest cas, si el pogués resumir, el pogués explicar, perquè a mi m'ha xocat molt i m'ha commocionat molt la malaltia d'aquesta senyora que vivia sola, que no tenia parella, que no tenia fills i que estava sola, no?
1: Sí. Però, malauradament, quan ens trobem amb les malalties de les persones, ens trobem amb la malaltia i amb tota una història de vida, no? I, evidentment, hi ha persones que han estat exposades a circumstàncies vitals molt i molt complexes, on sempre sembla que el destí estigui jugant d'una capritxosa manera, perquè ara que ja no podia anar res a pitjor apareix la malaltia, no? Aquesta persona tenia una història personal plena d'elements profundament destructius. Jo recordo que l'escoltava i em costava trobar motius per argumentar-li per què no volíem que es tragués la vida, entre altres coses, no? I evidentment ho fèiem i li argumentàvem, però era d'una duresa extraordinària. Aquesta persona, malauradament, la varen diagnosticar d'una malaltia genètica que d'alguna manera la, entre cometes, condemnava a un futur encara més desolador. I em va odiar profundament, com és normal, no? Perquè vaig ser jo qui li va transmetre en algun moment, perquè vaig ser jo qui li vaig intentar convèncer de que no hi havia elements perquè es tragués la vida, que la volíem al seu costat, etc. Malauradament es va intentar treure la vida i en el context del traumatisme que va patir, la persona que jo em vaig trobar a posteriori era una persona que havia oblidat completament la seva vida. I des d'aquest oblit havia desaparegut tots els aconteixements dolorosos que l'havien convertit en una persona incapaç de relacionar-se amb un efecte positiu amb l'entorn, no? De cop i volta el que em vaig trobar era una dona superafable, superagraïda, que en essència a mi no em coneixia, ni sabia per què estava a l'hospital ingressada, no? I en aquell instant recordo que vaig pensar, tinguent en compte el que tenim entre mans i el destí que ens depara en aquesta persona, és molt contradictori, no? Però recordo que pensava: espero i desitjo que no es recuperi a nivell cognitiu. Espero i desitjo que no aparegui de nou en la seva memòria una història que l'ha condemnat eternament a tant de patiment. I que ens puguem ocupar de la seva malaltia conforme vagi apareguent, però en absència de tota aquesta forma de dolor que portava tatuada a la seva biologia, no? Des de feia tant de temps.
0: Fixi's que vostè està parlant d'alguna cosa, comentant el cas d'aquesta senyora de l'Elvira, que moltes persones voldrien, no? Quants oients de Ràdio 4 al de nit que estan escoltant el doctor Saúl Martínez Horta amb aquell llibre que els recomano, El cielo que olvida sus estrellas, voldrien precisament això, oblidar una part de la seva vida, no? Oblidar el mal que li han fet, oblidar el dolor físic que han patit. I no és tan fàcil, doctor. No és tan fàcil, no hi ha una píndola que ens faci oblidar l'estrès posttraumàtic que patim, el dolor que hem passat. No és tan fàcil, aquesta píndola no existeix encara, veritat.
1: No tenim una píndola per esborrar selectivament els records, ni malauradament tenim una píndola per mantenir intactes els records que volem. De manera que en l'àmbit dels aconteixements traumàtics, aprendre a conviure i atribuir-li o donar-li un significat a les experiències viscudes és una de les eines terapèutiques que fan servir els psicòlegs clínics per intentar ajudar a la persona no a resignar-se, sinó a integrar com a part de la seva existència el que ha passat. I malauradament, quan els records es perden, no hi ha una eina terapèutica que puguem fer servir per intentar-los recuperar. Però és ben cert que hi ha moltes circumstàncies on quan aprofundeixes mínimament en la vida d'una persona agrairies tenir aquesta eina, no? I poder dir: mira, si pogués fer desaparèixer aquesta petita parcel·la, sé que la persona seria molt més feliç. Però com que no la tenim, hem de buscar altres maneres d'emprear el que la vida ens ha anat donant, bo o dolent, per construir el significat del que tenim en les mans, que és una vida que, com jo ho dic moltes vegades, no és que sigui bona o dolenta, és una vida que és i que succeeix.
0: és una vida que és i que no podem oblidar. Abans de continuar parlant d'altres apunts d'aquest llibre tan magnífic, doctor, expliqui'm per què, expliqui als oients de Ràdio 4 per què algú com vostè, que és una persona jove, entregada als seus pacients, entregada a la seva tasca, li interessa el món de la neuropsicologia, de tot el que està relacionat amb el cervell.
1: Doncs jo és un tema que me l'han preguntat molts cops i sempre faig referència a que jo era molt mal estudiant, una persona que probablement a la meva adolescència no s'hagués imaginat ningú que hauria tingut aquesta trajectòria ni que m'hauria centrat en aquesta temàtica. Vaig descobrir casualment, entre cometes casualment, gràcies al meu pare, un llibre que em va compartir quan era adolescent de casos clínics amb patologia neurològica. I en aquell moment en què jo estava, no diré perdut, perquè mai em vaig perdre, però vull dir, el típic adolescent que no es centra, em va provocar tanta fascinació i em va permetre reflexionar en una sèrie de temes que per mi eren tan transcendents o rellevants que entre cometes em va obsessionar. No? I en allà vaig dir, jo necessito estudiar això, jo vull estudiar al costat de les persones afectades de les malalties, perquè crec que és qui millor ens ensenya el que són aquestes malalties. No només tancar-me en un laboratori i estudiar què li passa o com funciona un cervell, això no ho volia. No? Jo vull estar en un hospital, avaluar, diagnosticar, investigar, comprendre i acompanyar aquestes persones. I això n'és des d'aquell instant. O sigui, podria recordar on era llegint aquell llibre i com em va transformar.
0: Clar, és que hi ha llibres que transformen, com hi ha persones que transformen, com hi ha cervells que transformen. Avui estàvem preguntant-nos a la reunió, ara parlarem d'un altre capítol que també m'ha impactat molt, que són aquestes persones joves que se'ls diagnostica una malaltia d'aquestes característiques, no? Malalties priòniques, demències ràpidament progressives, que no només parlem de persones grans, també persones joves, com el cas de l'Ignacio, que vostè en parla en el llibre, no? Però permeti'm parlar d'alguna cosa diferent que estic segura que molts oients els hi poden interessar. De què depèn? És de la genètica? De què depèn que una persona tingui el cervell més ràpid o menys que una altra? No? Hi ha persones que van molt ràpid, que el seu cervell a vegades va massa ràpid, a nosaltres, per exemple, ens va massa ràpid el cervell, doctor, però de què depèn que algú li vagi massa ràpid o no tan ràpid el cervell? És un factor genètic? És un factor multisensorial? És un factor d'hàbit de lectura?
1: És una cosa que obeeix a una suma de factors i en determinats casos pot estar profundament influenciat per la genètica, en altres casos pot dependre molt d'un entorn, en altres casos és una suma de factors relatius a l'atzar. El que és cert és que tots tenim un bagatge genètic semblant, és a dir, la recepta de cuina original és més aviat la mateixa, però el producte final, tot i que s'assembla molt, no sempre funciona de la mateixa manera i això defineix les diferències interpersonals que ens caracteritzen com a espècie. Moltes persones tenen grans habilitats en un sentit, però no tantes en un altre, i això també ens compensa. Al darrere hi ha, per simplificar-ho, una elegant combinació d'allò que portem escrit en els nostres gens i com hem permès que aquesta recepta de cuina escrita en els nostres gens es cuini precisament en un entorn que ho facilita, no? Evidentment, tot el que són els hàbits de lectura, els hàbits d'estimulació cognitiva, el fet de tenir una vida, anem a dir, mental i física saludable, ajuda i molt a una agilitat cerebral i cognitiva més notable.
0: Més notable i que també puguem ser independents, perquè al cap i a la fi, si nosaltres podem tenir la capacitat de pensar, també podrem decidir d'una manera molt més tranquil·la, molt més lliure, no? Si tenim aquesta plasticitat cerebral, vostè en parla també en el llibre.
1: Sí, el fet de fer servir el cervell per allò que ha estat, anem a dintre cometes, dissenyat, no ha estat dissenyat, però ja ens entenem, no només ens ajuda a ser més àgils mentalment, ens ajuda a que el cervell sigui molt més capaç, obeint a la neuroplasticitat, a la capacitat de, ja no tant de regenerar-se, sinó de trobar alternatives quan passen coses dolentes, que sigui més capaç de fer front al propi curs de l'envelliment o inclús al fet de que apareguin malalties del cervell. Probablement allò que fem amb la nostra vida i amb la nostra genètica no acabarà determinant que deixem de tenir o que tinguem una malaltia, això depèn de molts altres factors, però l'aspecte que pot tindre el nostre envelliment o l'aspecte que poden tenir les malalties que tindrem en el futur sí que serà diferent en funció de tot allò que haguem fet en benefici de la nostra salut cerebral, i això és fonamental tenir-ho en compte.
0: Doctor, parlem de com convivim amb la malaltia, perquè és un dels capítols finals del seu llibre que em sembla molt interessant.
1: I la convivència amb la malaltia és, jo crec, fins que no ens n'adonem de que emmalaltim, jo crec que moltes persones no desenvolupen aquesta parcel·la tan necessària de veure com ho hem de fer per aprendre a conviure amb la malaltia. Jo sempre explico, sobretot a les persones a qui fem diagnòstics genètics, quan encara no estan malalts, però que descobreixen que estaran malalts, jo sempre els explico que ells m'han ensenyat moltes coses. Una de les més importants és que la nostra espècie crec que de vegades se n'oblida que amb malaltia emmalaltirem tots i que la nostra existència no és infinita i que no es tracta de posar-nos pessimistes, sinó crec d'obeint a la realitat que ens ocupa i a la nostra naturalesa aprendre a viure sobre la base d'aquesta informació. D'entrada és evident que el diagnòstic d'una malaltia doncs és una bufetada, no? Però sí que és cert que quan aconsegueixes utilitzar aquesta informació, quan aconsegueixes prendre consciència plena de que aquesta realitat que ens ocupa a tots realment succeirà, pot ser un element relativament transformador, no? I la convivència amb la malaltia a títol individual pot donar-li un cert significat, inclús a vegades positiu. No, amb això no pretenc romantitzar el fet de diagnosticar malalties o de conviure amb elles, perquè en essència és una tragèdia, evidentment. Però estem parlant de, en aquestes primeres etapes on una persona descobreix que desenvoluparà una malaltia, com pot fer servir aquesta informació per donar-li més sentit o coherència a una realitat que, com estic dient, ens ocupa a tots.
0: Fixi's, abans parlàvem d'Elvira, aquesta senyora que va escriure en una de les fulles de la seva llibreta Caminar, caminar i caminar, que, sí. ja diu molt, no? És molt emotiu, molt xocant aquest moment del seu llibre. Però també parla del pare de Nina i Aaron, aquest senyor que era cambrer, que tenia 30 pocs anys, que era un pare de família meravellós, que era un professional fantàstic i que de cop i volta el seu caràcter va començar a canviar, no? I vostè diu, no va ser culpa de les seves desavenències con su jefe. Ese hombre desconocía que anclado en sus genes habitaba un código mal escrito que estaba transformando poco a poco todo lo que había sido en su pasado para darle la forma de un monstruo que no podía gobernar ni comprender. ¿En quin moment això esclata, doctor? Vull dir, entenc, pel que he entès, i disculpi'm que estic a menys 25 de medicina, però el que he entès, la vida d'aquest senyor era una vida completament normal fins que va haver alguna cosa que va canviar. Per què canvia en aquell moment i no en un altre?
1: Realment, és a dir, els canvis són...
0: Perdoni, per què tarda 37 anys o tarda 68 o tarda... Disculpi aquesta pregunta tan matussera que li estic fent, eh? Però per què tarda 37 anys o 68 o 20 en el cas de l'Ignacio, no? Aquest noi tan jove que amb 26 anys ja s'ha diagnosticat d'una malaltia d'aquestes característiques. Per què en aquell moment i no un altre?
1: La majoria de malalties neurodegeneratives, inclús les d'origen genètic, són malalties lentament progressives, on molts anys abans de que apareguin els símptomes centrals de la malaltia ja s'ha anat produint tot un dany cerebral progressiu relatiu als fenòmens biològics que estan succeint en aquell cervell, no? De manera que aquestes malalties totes transicionen de manera lenta en una etapa totalment asimptomàtica, on ja hi ha malaltia a nivell biològic, però no a nivell de símptomes. Uns 5-10 anys abans de que els símptomes apareguin, habitualment ja comencen a haver-hi petits canvis, o poder no tan petits, en aspectes relatius a la conducta o a la cognició de la persona. El que no sol succeir és que d'una manera sobtada tot canviï. El que acaba passant és que a poc els sistemes cerebrals que, tot i el dany acumulat, encara permeten que la persona funcioni amb relativa normalitat, es comencen a desmoronar. Molts cops les famílies, quan ens expliquen el canvi, sembla que facin referència com si d'un dia a l'altre o en qüestió de setmanes tot canviés, quan en realitat són canvis molt lents que molts cops, malauradament, no és que es negligeixin, sinó que s'intenten racionalitzar. Aquest home al que fa referència era una bellíssima persona, segons em van explicar abans d'estar malalt, va començar a estar cada cop més nerviós, cada cop més irritable, a mostrar una certa agressivitat que no havien tingut, però com que la feina no li anava del tot bé, doncs la seva dona va assumir, bueno, doncs serà un mes que s'està fent gran, que la feina no li va bé, i anem a normalitzar i acceptar que estigui de mal humor, no? Fins que això va anar adquirint unes proporcions catastròfiques. I jo crec que, com passa moltes vegades, es va anar normalitzant fins que era impossible normalitzar-ho, perquè en el seu cas la malaltia no es presentava com un problema de memòria o del llenguatge, sinó com una agressivitat física contra la seva família tremenda, no?
0: I aquesta circumstància fa que també, desgraciadament, el record d'aquesta persona quedi desvirtuat, doctor, no? És a dir, la percepció que tenen d'aquest pare, no? El pare no és el pare que ha estat abduït per la malaltia, si m'ho permet. El pare és el d'abans, el que era una bellíssima persona.
1: Totalment. I com que les experiències que deriven d'aquest canvi, no?, de l'individu, la pèrdua de la identitat és, en molts casos, un element central en aquestes malalties. I quan els fills, i és un tema que l'he parlat molts cops, no?, pateixen les conseqüències derivades de la malaltia expressada en un pare o mare, doncs poden ser conseqüències profundament traumatitzants. Però quan es fan grans, poder entendre que la pèrdua del pare va acompanyar-se de com una malaltia es va apoderar d'ell i com i per què darrere de moltes de les coses que van passar l'únic responsable era una malaltia, no pas un pare que t'odiï o que no t'estimi, és bastant reparador. Això no exclou que ells tinguin moltes vivències negatives o inclús traumàtiques, com dèiem, però és molt reparador tenir un lloc des d'on t'explicar i comprendre per què van passar certes coses. No és el mateix un pare que ha deixat d'estimar-me o que m'odia que un pare que va desaparèixer perquè es va apoderar d'ell una malaltia del cervell.
0: No és ben bé el mateix, efectivament, no és ben bé el mateix. Ja per acabar, hi ha prou empatia a la societat en la que vivim per comprendre i entendre el que significa una malaltia d'aquestes característiques, doctor?
1: Jo crec que depèn, i molt, i jo m'he trobat en escenaris professionals on també han portat la, entre cometes, terrible sorpresa de veure com, quan estic comentant determinats casos a professionals, doncs veure gent rient, no? Per altra banda, m'he trobat també moltes persones que s'han aproximat als casos que expliquem o les malalties que expliquem amb una empatia i una profunditat psicològica immensa. Jo crec que la nostra espècie és molt plural. Hi ha persones que potser per por s'allunyen i la falta d'empatia els protegeix. Hi ha persones que per desconeixement... No tinc una resposta a això, però per generalitzar una resposta concreta a la pregunta, crec que li falta a la societat empatia en general. Empatia en general. Davant de la pobresa, davant de la malaltia, davant de la injustícia, jo crec que quan ens pregunten públicament, tots som molt altruistes i molt propers, no? Però fixa't una cosa, jo habitualment, molt més de la meitat de les vegades, els casos de malalties que atenem, els atenem amb la impressió de que aquelles persones estan absolutament soles, de que no hi ha ningú al voltant. Inclús quan hi ha gent al voltant, és com si no hi fossin, no? Hi ha una immensa deixadesa. Si aquesta deixadesa la veiem en molts casos per part dels familiars més propers, imagina't per part d'una societat que està més pendent d'altres històries.
0: Ai, doctor... Quanta veritat en el que acaba de dir. Li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat en aquest viatge al firmament més íntim del cervell humà. Jo penso que aquest és un llibre que hauríem de tenir tots a casa per entendre el que som i el que acabarem sent, no? Que no oblidem que tots ens farem vells, tots envellirem i tots ens podem trobar en aquesta tessitura. Doctor, moltíssimes gràcies, una abraçada i felicitats per aquest llibre.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: A vostè.

0: Hola, bona nit. Els diumenges i els dijous d'aquest estiu estem recuperant les millors entrevistes de la temporada. Avui coneixerem les històries de dues persones, de l'activista Jordi Xicletol i del cantant Emil Etil. Som-hi, comencem. Avui en el Plural i Singular hem volgut convidar el comunicador Jordi Xicletol, que acaba de publicar el seu primer llibre, s'anomena Casi me muero. En aquesta obra en Jordi explica la seva història, una història que està marcada per pertànyer al col·lectiu LGTBI, per haver patit assetjament i també per haver patit addiccions. Jordi, molt bona nit.
1: Bona nit, Qui.

0: 2018, a l'abril, vaig tenir una sobredosis. Jo treballava en una agència de comunicació i esdeveniments on també es feien festes. Llavors, els que de la plantilla érem DJs, ens donaven els bolos de forma preferent, no?, els de l'oficina. I en una d'aquestes sessions jo vaig abusar una miqueta més del que era perillós. Jo tenia molt naturalitzat un consum que ja no era consum recreatiu, sinó era abús, i va ser una escala progressiva, perquè en realitat jo vaig començar a prendre drogues amb els entorns en els que jo habitava, sobretot als nocturns.
1: Quants anys fa? Amb quina edat vas començar a prendre drogues? Cap tu als... en la llibre parles de porros, no?, de marihuana.
0: Sí, jo cap als 22 o així crec que vaig tenir el primer contacte amb les drogues dures. I tot i que va ser un consum molt ocasional, i inclús també com amb molta impressió de dir què és això, no?, de gent gran, d'aquestes coses que jo he vist al cine, no?, i a les pel·lícules del Tarantino, es va anar increixent a poc a poc, sobretot quan vaig començar a evitar espais de l'oci nocturn, a tenir una vida molt, molt, molt carregada. Vaig començar a tenir com cert èxit professional, entre cometes, i vaig començar a no saber dir que no, i a tot que sí, a tot que sí, a emplenar, a fer overbooking a la meva agenda, a la meva vida sentimental, a tot.
1: Per què consumies droga? Quina resposta hi hauria? Per què consumies?
0: Al principi de forma recreativa, com molta gent jove, i després va ser
1: per pertanyar dins del grup?
0: Sí, una mica. Al principi els primers contactes són sempre com el mateix del primer cigarro, no?, i la primera cervesa, doncs per ser guai, però després va ser, en aquest increixent en el que ja em vaig convertir en addicte, era per literalment estirar la maquinària. O sigui, jo tenia una sobrecàrrega de tot, d'emocions, de treball, de plans, de... tot estava sobrecarregat, que l'única manera d'estirar la maquinària per mi, en el meu relat intern, era doncs aquesta cosa que estava inclús glamoritzada en el meu imaginari, no? Uh-huh. Una ratlla per aquí, quin crac que sóc, que me la puc permetre. Tot va ser un personatge que em vaig crear al llarg dels anys i que al principi doncs em servia per sobreviure en aquells entorns, potser per l'ansietat social, doncs no patir-ne tant, però després es va convertir en estirar una maquinària que és un cos, no és una màquina.
1: En el teu
0: llibre
1: dius que prenies droga per suportar-te.
0: Una mica, sí.
1: Perquè tan insuportable eres?
0: No sé si tan insuportable era, però al final vaig acabar naturalitzant tant una negació a mi mateix i un dir-me que no, dir-me que era un error per tot allò de l'assetjament escolar i del fracàs escolar, que també em va marcar moltíssim.
1: Ara en parlem després.
0: Em vaig acostumar a que el personatge era l'única manera de navegar la vida, de navegar els vincles personals, els professionals, tot. Llavors,
1: però hi ha un Jordi personatge...
0: Sí. El que passa és que al llarg dels anys jo he anat destruint tots aquests murs i m'he anat donant compte de que l'autoestima estava coberta d'un munt de pols innecessària, perquè en realitat a mi m'agrada qui sóc, m'agrada el nen hipersensible, el nen curiós, el nen que potser li costen aprendre les coses una miqueta més que els altres, però en realitat té una sensibilitat que el fa superespecial, però això m'ha costat molts anys. En els primers anys de la vida adulta tot allò era un m'he de disfressar per ser guai.
1: I com era el Jordi personatge diferent del Jordi real?
0: Doncs jo diria que més que blanc i negre i una cosa super mega diferent, no era una exageració, perquè jo em considero que la meva sensibilitat també doncs colinda amb una sensibilitat creativa i estètica que m'ha portat a fer coses molt xules a nivell creatiu i professional. Doncs allò estava estirat amb aquells looks impossibles, intentant impactar tota l'estona, amb ulleres de sol per tot arreu, no?, aquesta cosa així cinematogràfica. Llavors era com una hipèrbole, una exageració del que jo era, també amb el tema de sexualitzar-me a mi mateix, molt portat a l'extrem, perquè a mi m'agrada, doncs m'agraden els plaers, m'agrada la bellesa, però ho portava com molt a l'extrem, tenia projectes professionals molt vinculats a això. Sempre dic que si hagués passat tot això 10 anys més tard, inclús potser hagués acabat a OnlyFans, i tot i que defenso el contingut per adults i el treball sexual a muerte, crec que no està fet per mi. Llavors, bueno, era tot una exageració, un personatge molt estirat del que realment té la meva naturalesa, perquè a mi aquestes coses, en la mida en la que ja he trobat l'equilibri avançant els anys, m'agraden molt, m'agrada qui sóc.
1: Tu parles també de xarxes socials, parles del teu primer contacte amb el... Per mi també va ser el meu primer contacte en xarxes socials, que es diu el Fotolog, que es deia el Fotolog.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina relació hi ha en aquestes xarxes socials, en aquest Fotolog, i la teva addicció a les drogues?
0: hi ha certa relació, perquè al final era la primera eina de conèixer gent a internet que poguessis després desvirtualitzar i tal. Al final, jo no sé si et passava a tu, Quim, però el Fotolog, a més de buscar, bueno, i de trobar gent amb la que connectaves, també vaig trobar els primers ligues jo a Fotolog, igual que ara de tant en tant també.

0: algun ligue també surt de l'Instagram, no? No només del Tinder i del Grindr. Doncs a Fotolog vaig conèixer un dels primers nòvios així que vaig tenir i em vaig anar, vaig agafar un alça por amor, això que es diu, no? Quan coneixes algú que no està molt a prop de la teva residència, doncs em vaig agafar un alça por amor i vaig anar a veure un possible crash a Andalusia i allà va ser la primera vegada que vaig provar les drogues dures i, bueno, es va mascar una miqueta doncs, la idealització que vaig tenir d'aquell noi amb el primer contacte de les drogues, el meu primer festival, però vaja, jo enganxo els primers records de Fotolog més que això, que és una simple anècdota, a la creació de la meva identitat, al principi de la meva marca personal, a començar a trobar la meva tribu real i que em comencessin a sortir oportunitats professionals, perquè al final passava tantes hores a internet que, tot i que els meus pares no em comprenien en aquell moment, es van acabar convertint en oportunitats, tot allò. La meva carrera de DJ, que va ser el començament del Jordi Comunicador, va sortir de tenir potència i expressar-me i estar molt present a les xarxes, així que només ho puc mirar amb carinyo tota aquella època.
1: Com dèiem, el teu llibre, que recordem s'anomena Casi me muero, expliques la teva història, les teves addiccions a les drogues, i jo no sé fins a quin punt la teva addicció també té molt a veure a pertànyer al col·lectiu LGTBI. Creus que el col·lectiu en molts casos està com molt lligat, o en alguns podem dir, perquè el col·lectiu també és molt ampli, sí. Però alguns prototips o alguns grups dintre del col·lectiu estan molt lligats a les drogues?
0: Jo crec que històricament qualsevol comunitat o col·lectiu oprimit pel sistema que és heteropatriarcal, blanc i ric també podríem dir, doncs tot el que s'ha sortit d'allà som més vulnerables, jo crec. Al final patir qualsevol mena de discriminació al llarg de la teva vida o haver-te sentit que no formaves part et comença a posar vulnerabilitat a sobre de que puguis caure en comportaments obsessius. A mi m'agrada englobar-ho tot en el paraigües comportaments obsessius, perquè...
1: Que pot haver-hi drogues...
0: Pot haver-hi consum de cossos, pot ser que estiguis addicte a tenir parelles sexuals i que no tinguis mai suficient, o també hi ha molta gent que té problemes també després dels seus traumes i les seves ferides amb les compres o amb els trastorns de conducta alimentària, vull dir, al final és una cosa com molt transversal. Normalment, la gent que som addictes a les drogues també hem tingut comportaments obsessius en altres coses, i a mi em passava també que, com et deia al principi de la conversa, Quim, em sobrecarregava de feina, volia fer tots els projectes, també tot el rato en plans, no hi havia un forat a la meva agenda. Llavors jo crec que sí, que com a nen marica, a l'haver-me sentit tota l'estona com discriminat, no només per algunes companyies de l'escola i també pel sistema educatiu, perquè no em van ajudar, també la societat t'ho recorda tota l'estona, en les sèries, en les pel·lis, al carrer. Doncs crec que aquesta otredat és la que em va fer totalment susceptible del principi que veia allà un filon de poder-me sentir part d'algú, poder-me sentir més poderós, poder-me sentir guai, i a més oblidar-me, perquè al final és el que més et donen les drogues, aquest escapisme, doncs jo vaig caure com una mosca.
1: Les drogues et feien sentir guai?
0: Sí. Em fa molta vergonya encara reconèixer-ho, Quim, però sí. Sí, jo hi havia un moment de consum, sobretot jo reconec que m'agradava molt esnifar el que és el ritual de ficar-me droga pel nas, ho recordo com que m'empoderava i tal, no? I m'imaginava les pel·lis i la part guai, no? No me'n recordava del yonqui amb la jeringuilla caiguda, me'n recordava del moment potser més Tarantino. I sí, hi havia una cosa com de glamorització. També tinc la meva responsabilitat, però hi ha també un relat, hi ha hagut sempre molta campanya de demonització, però també de glamorització en algunes sèries i en algunes pel·lis. Llavors crec que ha sigut un còctel de la meva debilitat, però també un sistema en el que hi ha certs comportaments que no els acaben d'explicar ben explicats.
1: Creus que la societat, i en aquest cas la cultura fins i tot, els mitjans de comunicació, a vegades algunes sèries, pel·lícules, poden arribar a idealitzar o poden donar, com tu dius, una informació no més glamurosa o més diferent del que són les drogues i que no expliquen el que tu va acabar passant, que quasi et mors.
0: Sí, literalment. Jo crec que hi ha aquesta innocència de romantitzar-la sense voler. Jo vull pensar...
1: Hi ha com drogues i drogues, no? L'heroïna, per exemple, és de junkies.
0: Exacte,
1: la cocaïna, o prenen els yuppies, o prenen els yuppies als 80.
0: De Wall Street, o el moment Whitney Houston, no? Tot i que els finals sempre són fatals. Jo crec que hi ha una mica de les dues, però et diria més la segona, aquesta romantització innocent que s'ha fet a poc a poc. I després també vull ficar dins de l'equació atenció, Quim, lo malament que es parla de drogues. I hem tingut sempre campanyes, jo me'n recordo de petit, la Tope sin drogues, te'n recordes? Sempre hi ha hagut conscienciació per part de les institucions, però sempre s'ha parlat d'una forma paternalista i poc realista. I crec que el que falta no és parlar de drogues o de sexe, també, que crec que és el segon gran tabú de la nostra societat. Crec que falta parlar de drogues i de sexe amb una miqueta més d'honestedat i no infantilitzant el públic. I així se'n parlarà més, es tindrà una conversa més sana i sobretot arribarem al punt on s'ha d'arribar amb els dos aspectes, jo crec, tant sexe com droga, si és que no es caï en la vergonya. Perquè al final ara tu t'empoderes, no?, i parles de que tens un consum sa entre cometes de drogues i en seguida, pum, yonqui. Si dius que estàs superfeliç perquè estan a OnlyFans o tenint una vida de sexe no monogàmic i t'encanta estar amb nois, amb noies, o això els passa molt a les noies, no?, quan parlen de l'alliberades sexualment que estan, puta. No, és com continuar venint aquesta senyalització i aquesta vergonya. Llavors jo crec que no és que falti que en parlem, sinó que en parlem millor. I això n'han de reflexionar. Qui n'ha de reflexionar? Que són les institucions.
1: Què recordes d'aquell dia en el que tu et va agafar aquell xungo per consumir drogues?
0: Sent una mica light, el del xungo, perquè...
1: Sí, tu, en el llibre, ho tinc apuntat, eh? L'anomenes, si no m'equivoco...
0: Blackout.
1: Blackout, això. Bueno, que sí. És com es diu, no?, quan t'agafa un...
0: Sí, blackout també es fa servir en molts àmbits. També em recorda a un dels millors discos de la Britney, i com que el disc està plegat de referències pop, vaig escollir aquesta. Jo vaig tenir una sobredosis, no podem maquillar, vaig passar de...
1: Vas arribar a estar en parada cardíaca.
0: Vaig estar...
1: Està mort, no?, pràcticament.
0: 3 hores mort, sí, podem utilitzar aquestes paraules i no em sembla que sigui exagerar. Què recordo? Recordo...
1: Què vas consumir, te'n recordes?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. La droga que a mi em va fer caure en aquesta parada cardíaca de 3 hores va ser el GHB, el xorri, que es diu últimament de forma com més col·loquial, i tot i que en aquella nit jo havia també esnifat una mica de cocaïna, tenia molt naturalitzat aquest consum, sempre acompanyant-me quan tenia algun bolo de DJ, que doncs era un còctel al final, potser si només n'hagués pres una potser no hagués sigut tan fatal, però recordo una sensació, sobretot al llevar-me a l'Hospital Clínic després d'aquestes 3 hores, de molta confusió. Jo suposo que, tot i que m'haurien injectat un antídot perquè em reanimés i tal, encara tenia aquelles substàncies a les venes i hi havia molta confusió. Vaig tardar com una estona, vaig haver de fer bastantes preguntes al meu voltant, a les infermeres que hi havia per allà, per reconstruir una miqueta els últims moments, clar, d'on venia i tal, no? I després entre allò i que vaig tenir el mòbil a prop i vaig poder fer preguntes per missatge a la gent amb la que vaig estar, ho vaig començar a reconstruir. Però aquesta sensació com de what the fuck i de que es vagi com agravant la sensació de gravetat, saps? De dir, cuidao, que això no és una tonteria, que l'he estat a punt de palmar. I després una mica al llarg del matí aquell, perquè em vaig despertar com cap a les 6 del matí, al llarg d'aquell matí, abans que em donessin l'alta, vaig començar a dibuixar els escenaris i les conseqüències, saps? El moment en què li hauria de dir a la gent del meu voltant, i em feia... m'aterrava sobretot el moment família. De fet, vaig tardar un parell d'anys en dir-los, no vaig poder fer-ho, no era capaç.
1: De la família també en parles a l'hora d'explicar la teva sortida de l'armari, va ser cap a l'any 2005, i dius que també va estar marcat, jo crec que això ha marcat molt a les persones del col·lectiu, eh? Aquella data a l'aprovació del matrimoni igualitari, que ara s'han complert aquests primers 20 anys, hi ha un abans i un després, ja no només perquè et puguis casar, sinó, crec jo, a veure si tens la mateixa percepció, de com les persones perceben en general, perquè cada cas és particular, però en general es percep el col·lectiu LGTBI i la possibilitat d'establir una parella.
0: Sí. Després, amb els anys i amb les dècades, ens hem donat compte de que s'ha d'aprofundir una miqueta més en aquest debat i lo del love is love, no? I tot allò de que no som només que ens puguem emparellar i que ens accepteu, sinó només volem ser. Però sí que crec que va marcar un abans i un després, perquè es va percebre com de forma molt 360, ho veies més a la tele, els exemples que hi havien una miqueta abans, inclús, no? No sé si quan va començar Aquí no hi ha qui en viva, però diria que cap al 2002, no?
1: I es va com visibilitzar una realitat que abans, sí, no? Potser a la nostra infància
0: sortia
1: estava com...
0: més accidental.
1: I s'ha invisibilitzat. Jo no tenia cap referent de persones gais o lesbianes no. que fossin parella. No coneixia ningú. No. Ni la meva família tampoc.
0: I si sortien a la tele, te'n recordes que sortien sempre com algun drama?
1: Sí,
0: el
1: drama,
0: que tenia el VIH. Era... sí. El que era yonqui, el que mataven. Sí, sí, sí, sí. Bueno, era un cicle que havia d'avançar. Crec que ara estem en un moment en el que les persones trans estan també vivint aquest repte de que la seva acceptació sigui profunda i real per part de la nostra espècie, i bé, ho recordo amb carinyo, perquè mira, gràcies al president del govern, no? que a més era com també com molt friendly ell, doncs ens va fer sentir còmodes a molta gent, i a mi em van valentonar a que en aquell moment també, perquè tenia un nòvio i per mi era com una carambola, un 2x1, doncs dir-li als meus pares, sobretot amb el meu pare, em va ajudar molt, no? En plan, mira, tinc aquí el vistiplau del govern, check, i ho recordo amb molt carinyo. Han passat moltes coses també, i últimament dona la sensació de que tirem enrere, sobretot en països com Estats Units, però jo sempre recordaré com molt orgull nacional, no? De sobte, de saber que érem el quart o el cinquè país. Mm-hmm. Era com, uau, cuidao que no som tan ole ole i paella.
1: Sí, sí, vam ser un moment que va ser capdavanter a tot el món, fins i tot també a tota Europa. Mm. Tu això venies, com deies abans, d'episodis d'assetjament escolar i de no sentir-te integrat a l'escola, ni tampoc dintre dels alumnes, però tampoc dintre de la comunitat educativa, els professors. I sí, això tot ha marcat molt.
0: Moltíssim.
1: Com t'ha marcat? Com recordes la teva infància i la teva adolescència al col·le i a l'institut?
0: Jo recordo venir d'un happy flower dels primers 5 anys a casa i a la torre que teníem al Montseny, així com tot el rato, com tot molt feliç, i començar l'escola i que tot es comencés a engrisar. Primer de tot,
1: A primer de GB
0: ja em van dir que els reis eren els pares. Jo tenia 5 anys. O sigui, normalment, que estic preguntant últimament a la gent que comença ja a tenir fills i nebots i tal, i passa cap als 8, 9, a mi els 5 ja m'ho diuen. I al cap
1: però
0: de res...
1: Però què t'ho va dir un alumne, un company?
0: Sí, un company. I al cap de res començo a notar que estic enrere, perquè començo a treure males notes, no avanço, no entenc les coses, em costa el triple, i 2 anys després, al 7, ja començo, suposo, a expressar-me una miqueta de forma diferent a la resta dels nens, dels nois, no? de los varones, i començo a rebre insults. Llavors, clar, és un còctel molt frustrant veure que és que ni el que ets ni el que fas. Fixa't tu com normal que hagi tenit l'autoestima... Bueno, totes les autoestimes estan destruïdes fins fa poc, i en tinc 40. Recordo, doncs, molta decepció, molta vergonya per portar-los els butlletins de notes als meus pares. A més, si hi havia el còctel aquest entre que no encaixava i no treia bones notes, tampoc posava molt bona actitud, perquè ja hi havia com un cabreig, com una ira dins, que era incontrolable. Llavors, també, mala actitud. Todo mal. No. Em van expulsar de teatre, inclús, que era com una via que jo veia com d'escapament.
1: Eres un nen conflictiu.
0: Més que conflictiu, era el que remou tota l'estona i el que distreu. Jo distreia, no era xungo, violent ni res. Sí que després a la preadolescència vaig tenir un moment també de rebel·lia bastant xunga, perquè tenia tant d'odi acumulat per tants insults i agressions físiques durant anys, que estava ja com en plan que ja volia ja un Columbine una mica. Estava com destroyer jo, saps? Ara us cagareu vosaltres. Però no, abans va passar per aquesta cosa de vergonya, de frustració una necessitat de trobar algun lloc on pogués ser bo. I llavors em vaig convertir en aquell primer personatge, el pallasso. Vaig entretenir, vaig a fer riure la gent de la classe. I era el meu motor, és una mica trist de veure, però ho tinc ja bastant perdonat, i sobretot m'ho miro amb molta compassió, que feia el que podia. Tots intentem sobreviure amb les eines que tenim en cada moment, i a mi, pues, jo què sé, deuria veure Los Morancos i Martes y Trece a la tele i deia, pues venga, em toca a mi.
1: I creus que la cosa hagués canviat ara, a nivell educatiu? Ho dic perquè des del 2005 també ha canviat.
0: Sí, i de fet pel llibre jo vaig tornar a l'escola on tot això va tenir lloc, als jesuïtes de Casp, on també doncs, em vaig sentir com molt, molt abandonat, perquè jo demanava socors i no m'atenien. I sí.
1: Què et deien els professors quan tu... Que els hi deies i que et deien ells?
0: Doncs mira, jo sobretot tinc marcada una frase, que és que a mi m'havia insultat sobretot un noi que tenia aquell look en fil de pelao, no? com de Choni, que es diria ara, i a part de dir-me marica, també em donava punyetassos. Llavors jo me'n recordo de defendre'm a la meva manera en aquell moment, amb l'únic que jo sabia que era doncs, insultant-lo, cabron, fill de puta, no sé què. Doncs anar, diguéssim, a fer la denúncia oficial a la directora del curs, etc., i que em diguessin, bueno, però és que ens ha arribat que tu els has dit això, és que potser les paraules fareixen més que els cops, i era com, en plan, què està passant, algú està fanyant, jo no entenia res. I per això vaig anar acumulant aquesta ira que després, al cap de no molt, ja et dic, als 14, 15, 16, es va convertir en vaig a robar a l'FNAC i a l'H&M, dono cops, trenco coses, i també insulto a gent, que això és una cosa que vull remarcar molt, que les víctimes moltes vegades ens convertim en verdugos, perquè... tens tant d'odi i tanta...
1: Busques algú... És com una cadena, no? Sí. Com diguéssim, com una llista. Si tu estàs en el número 4, el que està 5, 6, diguéssim, t'estan a tu insultant, tu pots insultar tu el 3, 2 per poder pujar l'escala, aquella escala, no?
0: Que trist, eh? Que trist. Però sí, va passar, va ser així, i m'empareixo moltíssim, perquè al final era... Bueno, jo que sempre m'ha mogut la justícia i que, de fet, ja de ben petit preguntava coses que em semblaven injustes, en plan, però les tristeses de les notícies i tot, era com, ostres, doncs allà estava amb els valors totalment diluïts, però bueno, estic content amb la persona que m'he anat construint al cap dels anys i en com he anat polint les coses que no m'han funcionat, perquè al final aquests mecanismes te'ls emportes d'adult també, no? I agafes aquesta reactivitat com algo normal a l'hora de solucionar conflictes, i m'he anat traient a base d'hòsties i de molta teràpia i de molts diners invertits en teràpia perquè anar a amagar-ho. I sí, estic molt content de que la comunicació, que al final també és la meva professió, sigui una de les coses de les que més orgullós em sento que faig, que practico, i que aquesta interacció verbal, que fixa't tu, Quim, de petit em deien, és que el Jordi no calla, distreu els demés. En els meus pares, en una reunió, un tutor o una tutora li van dir que el Jordi és un encantador de serps. Hòstia, això és molt dur, que t'ho diguin de petit. Doncs no, al final no he resultat ser un encantador de serps, he acabat sent un comunicador que ha fet coses molt xules i molt interessants i que se li dona molt bé explicar històries, i fixa't tu, ara explica la seva en un llibre.
1: Quasi me muero en aquell llibre, expliques la teva història, una història que també dius està marcada o has tingut homofòbia interioritzada, que això acostuma a passar també a moltes persones del col·lectiu LGTBI.
0: Sí, ho arrosseguem molt, això. Jo crec que...
1: En quin sentit has tingut tu? En quins moments?
0: Doncs jo crec
1: que... Plomofòbia...
0: Sí, aquesta diria que seria la branca amb la que més se m'ha manifestat. M'he vist a mi mateix censurant-me a mi mateix la pluma verbal, la pluma gestual...
1: I has criticat algú que tenia molt, que expressava molta ploma...
0: Potser...
1: O l'has apartat, l'has menys tingut...
0: No he sigut bully en aquest sentit de plomòfob, i estic molt content de les petites tribus que he anat tenint i que hi ha hagut tanta diversitat, i de fet he tingut molta ploma al voltant i m'ha inspirat, perquè ja era més gran i ja ho tenia com una mica més treballat. Però sí que potser pues, em fixava al principi, als 19, 20, tal, amb nois més masculins, perquè els més plomosos em feien una miqueta com de cringe... Sí, això és una cosa que és irremediable i que tu t'has de ficar com amb intenció, i és superguai quan veus com van passant els anys i et desprens d'aquestes tonteries perquè són punyetes. I per exemple m'he trobat pues, amb més còmode explorant la meva feminitat amb mi i també en el meu voltant, no? I tot allò del mask for mask, o sigui, ho tinc tan lluny i estic tan orgullós de que són coses que podem anar desaprenent, però clar, has viscut tota aquesta negació a tu i a tot lo femení en tota la cultura, en tot l'imaginari, en la societat i per tot arreu, que és inevitable que t'ho emportis a la vida adulta. Llavors crec que és una cosa que o t'hi poses tu de valent a desactivar-la, o no hi ha qui t'ho tregui, i els casos que, bueno, només cal obrir les xarxes, no?, per lo barruera que és la gent encara, amb gent gran, inclús.
1: Quasi me muero, el llibre del Jordi Chicletol, però no es va morir, el tenim aquí present.
0: Sí, vivo y coleando.
1: I com és el Jordi avui en dia?
0: Pues mira, pues a mi m'agrada molt el Jordi d'avui en dia, la veritat, perquè crec que aquestes lluites constants m'han portat a poder-me estimar a mi mateix i a trobar aquest equilibri, no?, del pèndol, no? Venia d'una vida de molts excessos, de molt socialitzar, de molt faranduleo, i després he hagut de passar per una època de molta tranquil·litat, de molt poca gent, de deixar de beure, de fumar, vaig inclús ser vegetarià durant un temps per fer com una cosa molt integral i molta neteja, per després trobar un gris de que puc tornar al sonar, puc anar a la setmana de la moda, no passa res, no em poso nerviós, no m'he de beure tres copes de cava seguides per estar una miqueta més d'allò. O sigui, aquest gris, aquest intermig, m'agrada molt. M'agrada molt, m'agrada molt i estic content perquè durant tant de temps m'he fet vergonya a mi mateix que començar a tenir l'autos, començar, encara no em veig massa cregut i en algunes àrees no m'aniria malament espavilar, però començar a veure com la tens ja reconstruïda, ostres, és supersatisfactori. I em sento molt orgullós del Jordi professional, per exemple, però em sento sobretot, perquè he fet coses molt xules. El programa de BTV que vaig estar 9 temporades fent m'ha portat moltíssimes coses i estic molt, molt, molt orgullós del meu bebè. Però estic sobretot molt, molt, molt, molt enamorat del Jordi persona, perquè sobretot en tots aquests anys de camí els vincles els han anat cuidant. Em considero un superbon amic, un superbon nòvio. És que m'ho he de reconèixer, no em serveix de continuar-me flagel·lant, i igual que segueixo reconeixent els meus errors, perquè encara en cometo, òbviament, en cometré fins que me'n vagi a la tomba, però estic molt content de com cuido les persones, estic molt content de la relació que tinc amb el meu nòvio Òscar, que vam fer fa poc 8 anys, del nucli familiar petitonet que tenim amb la nostra gossa a casa. Aquestes coses també m'omplen, perquè jo he estat molt obsessionat també i he traçat la meva identitat al llarg de molts anys amb fer, construir, produir, disposar, no? Ensenyar. I està molt bé, però també ser. Em vaig oblidar durant molts anys de ser. I aquesta feina que he fet en els últims anys de prioritzar més el ser que el fer, m'agrada molt, estic molt content.
1: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars. A un tu, plaer Quim. Conèixer la teva història.
0: Sí, bueno, i només dir a la gent que ens està escoltant que quasi me muero d'aquí poc arribar a les llibreries, i que a més de parlar de mi, de mi llibre, sí, i d'allò...
1: La podem trobar a les llibreries, eh? Es diu Quasi me muero.
0: I altres hits. També hi ha molta cultura popular, perquè intento emmirallar les meves experiències amb les de fenòmens de la cultura pop com l'Amy Winehouse, la Britney Spears, l'Elton John, el Kurt Cobain, i així fer una cosa que jo defenso molt en el meu discurs: demostrar a la gent que la cultura pop no és trivial, que l'entreteniment també és art i també parla de la nostra societat.
1: Jordi, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Quim.

0: Estem escoltant una de les cançons de l'Emil Etil. És l'alter ego, musical, podem dir d'aquesta manera, de l'Edu Tudela, que és cantant i actor. L'Emil Etil ha estat taloner de la Rigoberta Bandini al concert que va donar a Madrid i amb la seva música vol fer una oda al poder de l'alliberament i les ganes també de trencar amb els prejudicis. Anem a saludar-lo. Com t'hem d'anomenar? Emil Etil o Edu Tudela?
1: Home, jo crec que em vols dir Edu Tudela, però com tu vulguis, eh? El que tu, amb el que tu et sentis més a gust.
0: Però per, diguéssim, tu tens com un personatge, tu ets l'Edu, avui sí, has vingut com a Edu a la ràdio per parlar de la teva música, però quan tu actues ara tens com un personatge que es diu Emil Etil.
1: Exacte, sí, és el meu alter ego musical, com ben has dit, sí, sí, sí.
0: I qui és l'Emil Etil? Doncs, i com és?
1: Clar, és un personatge rocambolesc, que és un personatge... que li agrada molt el mamarratxeo i és com jo el definiria una mica un error en la Matrix heteropatriarcal, no? Perquè a més està malament escrit, és com tot malament.
0: I costa pronunciar-ho
1: i costa i molt pronunciar-ho.
0: Que jo he fotut la foto quan he començat el programa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, per això dic que és allà. A veure, com es pronuncia? Sí, no és un nom fàcil amb el que quedar-se, però bueno, jo crec que mica en mica se'n va endinsant.
0: Tu ja fa uns anys que et dediques al món de la música, vas començar com a Edu i ara has creat aquest personatge des de fa un parell d'anys. Com està la trajectòria?
1: Doncs, de fet, no. De fet, ja fa molts... Fa com des del primer disc, que va sortir el 2020, ja amb el nom d'Emil Etil, però sí que és veritat que tenia un caire molt més intimista, el primer disc, i amb aquest segon... amb aquests temes que estic fent ara, que la idea és treure un segon àlbum d'aquí poc, ja es va com... aposentar molt més el nom d'Emil Etil. I és això que et deia, no? Jugar amb, aquesta, amb aquest binomi, no? De jugar amb les cançons tan intimistes com amb cançons una mica més bailongues i més mamarratxes.
0: Com aquesta, que s'anomena icònica.
1: Sí.

0: Icònica és una de les cançons, hi ha diverses que anirem escoltant al llarg de l'entrevista. Totes tenen un missatge al darrere?
1: Sí, sí, sí, sí. La meva idea, o sigui, m'agrada moltíssim escriure des de ben petit. I tot i que aquesta nova etapa, com deia abans, és una etapa molt més mamarratxa, on dono molt més peu al missatge una mica més banal, potser, però sempre jo crec que és necessari parlar de la banalitat per parlar després de coses més profundes, no? I que dins d'un missatge que potser pot semblar d'un gaire superficial, sempre hi ha un rerefons. I a mi sempre m'agrada transmetre una cosa més, que no només paraules i dir i ja està, no? O sigui, sempre hi ha una forma més. O sigui, sempre hi ha un fons darrere de la forma.
0: Exacte. Però les cançons mamarratxes també poden tenir un missatge.
1: Evidentment.
0: I d'una manera més divertida transmetre valors.
1: Exacte. Sí. I aquesta és una de les idees, també. O sigui, per exemple, Icònica, que parla des del fet de dir, doncs, brindaré con el meñique en relevé i em deixaré anar i deixaré fer i que tot vingui. És una mica també des d'un personatge queer. Vull dir que ja, per se, el personatge queer ja és un personatge que incomoda. Per tant, per molt, la forma ja està incomodant, també. I ja hi ha un missatge, ja hi ha un fons en aquesta mera modalitat, no?
0: Quan les persones anem als teus concerts, veiem un personatge queer al damunt de l'escenari, com traduiries això a la música? Per què és música queer?
1: Bueno, perquè com a home homosexual jo sempre he estat atravessat també per l'heteropatriarcat i per moltes violències. Vull dir, des de ben petit vaig patir bullying també a l'escola, em van dir de tot, des de maricón, monya, vull dir, tots aquests insults que molts de nosaltres hem patit. I per tant, és inherent en mi generar música que sigui queer, perquè és que no puc fugir del que sóc, vull dir, és el que hi ha, és com una... És el meu vestuari, el meu vestit amb el que em vesteixo cada dia.
0: A quin punt influeix el fet de que tu també siguis actor i tinguis formació en el món de la interpretació a l'hora de diguéssim, d'actuar i de crear aquest personatge del Emil Etil?
1: Moltíssim. Jo crec que cada intervenció que faig en el concert està enriquida pel fet d'haver estudiat a l'Institut del Teatre. Vull dir, tota l'estructura que genero i la dramatúrgia d'alguna manera del concert i la progressió de les cançons ve una mica donada també per aquests anys d'estudis a l'Institut del Teatre, tant a l'Institut del Teatre com a Eòlia, com a altres escoles.
0: Mm. Ara ens deies que l'any 2021 vas treure el teu primer àlbum i que ara dones un gir més mamarratxo. Per què aquest gir?
1: Bueno, pel que deia abans, perquè jo crec que és necessari també, i més amb la societat que estem vivint avui dia, jo crec que és necessari parlar i intentar com deslliurar-nos una mica de tota aquesta violència que estem vivint constantment, de les notícies que ens estan arribant, no? I parlar des d'aquest punt una mica més banal també ens ajuda una mica a alleugerir el missatge, no? I a... pese a todo, també hi ha un espai de poder-nos riure'ns de tot això.
0: A part és que estem en un moment on la política internacional, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Qui ens ho anava a dir fa 5 anys que estaríem vivint coses que estem vivint actualment, no?
1: Sí, la veritat és que és esgarrifós i fa bastant por. Vull dir, és una cosa que... Tots els drets que nosaltres hem anat aconseguint i hem anat guanyant es poden perdre en un obrir tancar d'ulls, i això és una cosa que amb l'arribada de l'extrema dreta ho estem veient, tant als Estats Units com aquí a Espanya i a Catalunya. Vull dir, estem veient Vox com està guanyant vots a una dreta que deien que era més moderada, que jo no considero tampoc, però com està fent-se, pues, un espai que és aterrador, des del meu punt de vista.
0: A mi em recorda també un poc la teva música. A música podíem veure dels anys 20, dels anys 30, més cabaretera, més mamarratxa també, d'aquesta manera, no?
1: Sí, absolutament.
0: Que és un moment també en què els estrambismes van despuntar a l'Europa d'aquella època.
1: Sí, sí, sí, per això dic que... Espero que esto no sea ninguna...
0: Si no canvia el estil de música, te puedo hacer algún poco más clásico, tot sigui per la situació internacional. Opera. Escolta, tu ara vas ser fa uns mesos el taloner de la Rigoberta en el seu concert al Madrid Arena, allà a Madrid. Com va ser l'experiència?
1: Va ser molt impactant, la veritat. Jo mai havia fet un concert tan gran amb tanta gent, i la veritat és que va ser... Clar, tot el temps de preparació, tot aquell mes, va ser un mes d'aquests de... Mare meva, què és això? I més per un artista com jo, que sóc un artista independent, on tot més o menys ho vaig haver d'estar solventant jo, i fent per aquí i fent per allà, amb l'ajuda també de grans amigues que em van fer un cop de mà. Però va ser una experiència preciosa, la veritat. A més, el públic de la Paula és un públic superentregat i...
0: També un públic amb missatge.
1: Evidentment, sí, sí. Bueno, les cançons de la Paula també té això, que són...
0: Que busquen aquesta música que tingui també un missatge, que transmeti valors, que transmeti també unes idees, no? Progressistes.
1: Evidentment. Sí. És una cançó també amb molt de missatge i el públic també ho notes. Notes aquest tarannà, aquestes ganes de passar-s'ho bé, però amb un rerefons, no? Que és el que dèiem abans, sempre amb la idea de que la música no sigui només un simple esdeveniment divertit, sinó que hi hagi alguna cosa més darrere. No?
0: Ser taloner de la Rigoberta, a més de, diguéssim, de la sensació d'actuar davant tanta gent, també permet exposar-te i que molta gent et conegui, no?
1: Sí, jo crec que és una...
0: Donar-te a conèixer a moltes persones.
1: Sí, és un aparador meravellós, però avui dia també crec que el món de la música, com el món en general, va tan ràpid que de vegades no és tan senzill. O sigui, evidentment, estic superagraït haver pogut estar com a taloner de la Rigoberta, però és tan ràpid tot... que a vegades és, ostres, però això acaba de passar fa 2 dies i ara ja ningú parla d'això, no? I jo encara estic amb un subidon i en una mena de núvol. Jo, per exemple, encara el concert que vaig fer fa 2 setmanes... és un concert...
0: Que va ser molt xulo, perquè jo vaig anar a veure l'Emil Etil i em va agradar molt. Totes a mi i a la meva parella ens va encantar el seu concert.
1: Home, sí, que bé, me n'alegro molt. La veritat és que hi ha molt de treball darrere i moltes ganes de que la gent s'ho passi bé. Vull dir, és essencial. Per això el que et deia, no, abans, aprofitant això d'haver estudiat com a actor, també jo crec que les intervencions que faig a cada concert entre cançó i cançó són intervencions que estan... que no és el sol fet de presentar la cançó, sinó que és... Deixo una mica de banda perquè ja escoltaràs la cançó. Vull dir, jo no et diré, aquesta cançó parla de... No, jo faig una mica de
0: I que a vegades no escoltes la lletra, sinó que també són sensacions que et dona la
1: clar,
0: música.
1: Clar, evidentment, i més si és la primera vegada que m'escoltes en directe, vull dir, que no has escoltat mai cap cançó meva, si vens a un concert, no t'explicaré de què va. Ja ho veuràs, la meva idea és
0: però
1: que tu passes
0: bé. Però tu en el concert vas fent també links entre cançó i cançó, vas jugant una mica, fas un personatge.
1: Sí, evidentment. Bueno, soy una travesti con peluca i pates, i ahí et faig de tot, vamos.
0: El món de la música no és fàcil.
1: No, gens.
0: I a vegades és donar un pelotazo, no?
1: Bueno,
0: és allò,
1: sí.
0: No sé com encares tu la teva carrera.
1: Bueno, la veritat, tampoc penso molt en dar el pelotazo, eh? Jo crec que amb els anys, vull dir, tampoc és que... Tinc 36 anys, però crec que d'alguna manera he pensat sempre, no? Sempre hi ha aquesta idea de les expectatives i d'arribar a un lloc i de triomfar i de... Però per mi és el fet de... Pot sonar molt naïf o molt repetitiu, però és gaudir del camí.
0: O sigui, disfrutar. Hi ha moltes maneres de triomfar.
1: Sí, evidentment. I per exemple, a mi estar avui en aquest programa a la ràdio, estar parlant amb tu ja és una mena de...
0: Ai, moltes
1: de
0: gràcies.
1: Estic un poc, un poc aquí com pelota, no? Però...
0: Un poquito.
1: Un poquito pelota, cariño.
0: Però bueno, a mi també mi ego també me'l puja una mica.
1: Hombre, claro, aquí hemos venido todos a satisfacer nuestro ego.
0: Hombre, claro.
1: No, però que hi ha un punt de dir, ostres, que guai, no? Poder estar en un programa de ràdio ensenyant la teva música, doncs també és plaent i dir, ostres, doncs mira, també són aquestes coses que dius, que guai, no? Ja vas fent poc a poc.
0: Bueno, cada un té el seu camí, que no, a vegades ni es, és que qui ho planifica, jo crec que s'equivoca, perquè i tots planifiquem, eh?
1: Sí.
0: Però vull dir que és una cosa que poc a poc anem fent.
1: Evidentment, sí,
0: i,
1: sí.
0: I no clar. Sé, avui estàs aquí, ara t'escolta algú una cançó i decideixen posar-la a un anunci de televisió, per exemple.
1: Pues venga, oye, yo dispuesta a todo, por favor. Ja ho vaig dir això en un altre programa. Oye, Estrella Damm, si em vol trucar per telèfon per fer la cançó de l'estiu, jo estic superdisposat a fer-ho.
0: Sigui Estrella Damm o sigui, jo que sé, qualsevol... És que en teoria no podem dir marques, però bueno, ja les hem dit. O qualsevol... Algú de la Retrovisió Espanyola, per exemple.
1: Bueno, clar, evidentment, per favor, sisplau, truqueu-me, Radio Nacional d'Espanya, o sea, por favor, poned mis canciones, os van a encantar, son las mejores del mundo.
0: I si a Radio Televisió Espanyola tenim una cosa que ja sabeu que som la casa de la música, que serveix també per donar a conèixer cantants i cançons, és el Benidorm Fest.
1: Ah!
0: Has vist que link que li he fet?
1: Bien.
0: La Rigoberta, que tu vas ser telonera d'ella, va fer anuncis.
1: Sí.
0: Es coneixia també per algunes cançons, però jo crec que el seu punt d'inflació va ser el Benidorm Fest. A tu t'agradaria presentar-te al Benidorm Fest? Aprofita avui que estàs a Radio Televisió Espanyola per vendre't. Aquest any ja no arribes, però l'any que ve...
1: Hola, Eurofans, com estàs? Os quiero. Home, doncs la veritat
0: no
1: és que...
0: No sé si els Eurofans els hi va millor que els hi donis una mica de canya,
1: vale,
0: eh?
1: Cabrones! No, a veure, la veritat és que m'ho vaig plantejar i m'ho he plantejat, no? Però em fa molt de respecte, em fa molt de respecte perquè crec que com és un projecte que ha anat sempre com tan poquet a poquet, com cuinant-se lentament, no?
0: Molt personal.
1: Sí, molt personal, també, molt intimista en alguns moments. Ara ja et dic que he trencat amb aquest punt més intimista i tot i que continuo fent cançons una mica més així com intensites, també hi ha un punt de... I que sí que és veritat que pot casar molt bé amb el públic del Benidorm Fest.
0: Home,
1: però...
0: jo, sincerament, jo et veig al Benidorm Fest.
1: Bueno, pues mira...
0: Però tens raó, que jo crec que el que has de... Si un dia arribes al Benidorm Fest, intenta no perdre l'essència.
1: Home, no, això està clar.
0: Sé tu, vull dir, i això a vegades la indústria de la música com que et provoca... Per què ens hem d'adaptar? Si tu ets així, tu t'agrada ser així, doncs ja està, no?
1: Evidentment.
0: I si a l'Eurofan li agrada, bé. I si no, que se'n vagi amb altre cantant, que hay muchos en el Benidorm Fest.
1: Estic totalment d'acord amb tu. No, i a més, jo crec que al cap i a la fi, el que... L'essència teva, bueno, jo considero que ha d'estar sempre amb tu, no? Si no, és que la gent també ho nota. La gent també ho nota quan estàs fent una cosa fake que no va amb tu. I de seguida els teus fans que tenia diuen, què és això? Ho està fent per vendre? Ho està fent per què? I jo no sabria com fer-ho, tampoc. No sabria.
0: Però cada cop hi ha com més cantants que també estan com molt prefabricats, no? Que analitzen les cançons, tenen en compte les escoltes que tenen, quins punts... És tot com una mica un màrqueting, totes les cançons.
1: Quina mandra.
0: S'ha perdut una mica la creativitat.
1: Ja, pues... Sí, però no sé si això perdura molt en el temps. Potser sí, no tinc ni la menor idea. Però ja et dic jo que jo no sabria molt bé com fer-ho. Ara te digo esto y potser d'aquí 2 anys de golpe me convierto, yo que sé, en Britney Spears española.
0: Mai se sap, ja et dic que la vida no s'ha de planificar professionalment.
1: Adoro a Britney Spears, per favor, Eurofans, que quedi clar, eh? La adoro.
0: Bueno, i als Eurofans també els ha quedat molts cantants. Però no et preocupis per ells. Tu pensa si vols presentar-te l'any que ve amb una cançó que sigui icònica, per exemple.
1: Evidentment.
0: Això tens alguna cosa en ment? Tu, espera, perquè abans hem parlat i m'has dit que t'havies plantejat quin tipus de cançó presentaries al Benidorm Fest?
1: Home, jo crec que segurament hi hauria un punt entre bailongo, missatge, evidentment, i seria una cosa així com potser una mica intimista al principi, però després seria un trencament en plan a meitat de la cançó, pam, un estribillazo d'aquests que dius uau!
0: Sí, l'Emil sí. Etilla té la cançó pensada per al Benidorm Fest. Això queda gravat i l'any que ve es presenta...
1: Déu meu.
0: Ja t'he dit que et vull aquí al programa.
1: Està clar. Està
0: abans clar. I després al Benidorm Fest.
1: Sí, no, vindré, per favor. Sí, després d'esta encerrona jo vengo seguro.
0: Emil, de cara a les properes setmanes, tens alguna planificació que podem venir a veure't?
1: Doncs
0: cançons...
1: La idea és treure un disc a l'abril i al maig fer un concert, un altre concert. Heu d'estar molt atents i molt atentes a les meves xarxes socials, a Instagram, que és igual que el nom, Emil Etil, a Spotify o altres plataformes digitals, on podeu sentir la meva música i allà també podré veure totes les notícies. Però la idea és treure això, un disc cap a l'abril, però també els tempos d'un artista independent són una mica més lents, vull dir que...
0: Doncs escolta, Emil, ens anem amb una de les teves darreres cançons. Es diu Marqués. Com es pronuncia?
1: Marqués.
0: Ah, Marqués. Jo feia aquí, com si
1: fos així. Bueno, tatuatge, no? Per l'anterior single.
0: Marqués, amb aquesta cançó, ho deixem que tinguis molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer.
1: Moltíssimes
0: i la veritat que ha estat tot un descobriment conèixer-te amb la teva música.
1: Gràcies, Quim.

Fins aquí el plural sí singulars. Ja sabeu que tornem la setmana vinent, serà diumenge, a partir de les 9 del vespre, aquí a Ràdio 4, i també a la remissió dels dilluns a la matinada. Hem estat l'Oriol Ortiz, i que us ha parlat Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
3: Ràdio 4.

Sí, l'aigua subterrània. Un traç en la terra que segueixen els ocells migratoris d'una banda o un altre de planeta. Però què passa si el traç s'esborra o desapareix? Els desorienta també en el seu camí anual? Avui, en clau d'emergència climàtica, us parlem d'éssers no humans migrants. Entorn les plantes que migren parlarem amb Cristian Alonso, Vicky Benítez i Alejandro Juárez. I amb Eloisa Mateu seguirem el traç migratori dels ocells des del nord d'Europa a la regió del Sahel, un viatge que dibuixarem amb els seus paisatges sonors. Perquè aquesta és una hora destinada a alertar sobre els efectes de les crisis climàtiques i socials. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Segur que ja comenceu a familiaritzar-vos amb el tema de les plantes invasores. Us diuen, aquesta planta, aquest arbre, millor desfer-te'n perquè està considerat invasor. La canya americana vora el riu, la càssia de fusta negra, la ungla de gat, l'alzavara americana... A Catalunya, el projecte Exocat ha localitzat un total de 1.235 espècies considerades exòtiques i d'elles, unes 177 tenen un comportament